0: Molt bé, la situació,
1: bueno,
0: Manel.
1: Hi ha molta més gent que coneix millor que jo, però sí que coneixo bastant.
0: Sí, sí, bastant. I tant, okay. I tant.
1: Gràcies.
0: Ara ho sabrem. I atenció, en Xevi Baena, que és a Girona, Ràdio Nacional, a Girona, Ràdio 4, a Girona. Gràcies per ser allà, Xevi.
2: Hola, bon dia, Pilar. Gràcies per convidar-me. Bon dia a tots.
0: Bon dia. En Xevi és membre de la plataforma del Tren Tram, Olot, Banyoles, Girona. Aquí us tenim a totes, eh? Tenim creada com una composició de la situació actual, sobretot a tot Catalunya. I aleshores, al fons, et pregunto a tu, com a un dels principals impulsors d'aquesta mirada, per què Rodalies té una solució i és més Rodalies?
3: Vale, perquè realment, o sigui, en una situació d'emergència climàtica, si estem parlant de que el tren emet de 5 a 7 vegades menys que el transport privat de cotxe, és un transport essencial. A més, té aquest element democratitzador, no? Perquè tothom pot accedir al tren, no? I és molt mala notícia que ara tinguem aquesta sensació de que el Rodalies no només que ja ho sabia més ineficient i inoperatiu, sinó que ara les usuàries pensem que a sobre és insegur, no? I això realment és molt, molt mala notícia per la lluita contra l'emergència climàtica.
0: Clar, és evident. Però, Manel, tu que has viscut molt a la vora tota la situació dels trens de Renfe, per exemple, i has treballat molt en mobilitat, tu coneixies les mancances que tenia el sector fins a aquest punt al que hem arribat ara?
1: Es coneixien, algunes més que altres. S'arrossegava un dèficit històric, sobretot de dos tipus, de la manca d'inversió, que és la que més es coneix, però el més greu era la manca de manteniment. O sigui, a veure, no confondre inversió amb manteniment. O sigui, hi ha manteniments que requereixen inversions i altres és un tema de manteniment. I el manteniment es tradueix automàticament al salt a la manca de dos companyies, de dos empreses descapitalitzades, que era Renfe i Adif. Això què vol dir? Que faltava gent al territori.
0: A les vies.
1: A les vies, al territori, és a dir, als trens, és a dir, faltava musculatura, diguéssim, com a... I llavors el símil seria el cas de Ferrocarrils de la Generalitat com un model a seguir en quant a la relació de plantilla per quilòmetre, diguéssim, de servei, d'oferta ferroviària que fan, però el grau, diguéssim, de la congestió, no? El sumatori d'aquestes mancances estructurals que tenia Renfe i Adif juntats, s'han juntat amb el tema de les afectacions climàtiques, juntament amb un tema de governança, doncs, bueno, ha donat un panorama, un salt molt greu, amb unes conseqüències, diguéssim, molt greus. Jo estic d'acord amb el que deia l'Alfons, de que cal superar, diguéssim, o sigui, cal insistir, cal pressionar perquè això es resolgui, perquè només es podrem, entre cometes, salvar amb més Rodalies, com ell diu, per fer front a l'emergència climàtica, pels valors, no els valors del tren, sinó pel seu, la manca, el reduït consum d'energia per viatger transportat, i sabent que els trens es mouen amb energia elèctrica, i aquesta energia elèctrica és d'origen renovable, i l'energia renovable sabem com fabricar-la, que ja tots els trens, de fet, funcionen amb energia renovable. Per tant, el que cal és més Rodalies, més regionals, i sobretot, ja arribarem, suposo, que és el tema dels trens tramvies a la resta, diguéssim, del territori per complementar la xarxa.
0: Sí, perquè sabeu què ha passat, ja ho sabem tots, eh? En un moment determinat de la nostra història de vida, el segle XX, es va decidir que el cotxe era la solució.
1: Sí.
0: I aleshores tota aquesta mobilitat que es tenia al principi amb tren, ja primers del segle XX o més abans, va anar desapareguent. I van anar desapareguent trens, i van desaparèixer vies. Llavors, Xevi Baena, tu que ets a Olot, eh? Quan a Olot es va fer una via verda en els camins de vies del tren, tu què devies pensar?
2: A veure, jo, quan allò era el 69, si no m'equivoco, quan es va tancar el carrilet, no? El carrilet d'Olot, el mateix any el carrilet de Sant Feliu, Girona-Sant Feliu de Guíxols.
1: Sí.
2: Jo no hi he nascut encara, eh? Vull dir, faltaven 20 anys encara, o més, perquè jo nascés. Però només m'he interessat, diguéssim, amb la mobilitat ara d'adult, no? I he vist una mica les mancances, sobretot quan viatges a altres llocs. Jo, per exemple, fa un parell de setmanes vaig estar a Suïssa i és, vull dir, en quant a país, en quant a territori, és pràcticament igual a Catalunya. 9 milions versus 8 i escaig que tenim a Catalunya ara mateix, quasi mateixa extensió territorial, però els suïssos tenen muntada la mobilitat, vull dir, jo al·lucino com la tenen organitzada, amb una coordinació de trens i autobusos Vull dir, és pràcticament la millor del món. Vull dir, i després jo quan veig això dic, ostres, i nosaltres per què no ho tenim igual? Per què no som capaços de fer el mateix

0: de fer el mateix a Catalunya, no? Àrea metropolitana, he de dir que, escolta, allà no falta de res, però quan surts d'àrea metropolitana, Catalunya és... Barcelona és un forat negre d'inversió ferroviària, és un port a tot Barcelona, i la resta de Catalunya estem una mica deixats de la mà de Déu, no? Mm-hmm. Llavors, clar, bueno, ho he vist ara d'adult, una mica.
1: Molt ben dit, Xavi. Clara, tu, quan estava parlant al Xavi, dius, la nostra visió és molt similar, sí, no? Clar que en territori on el Xavi es mou Garrotxa cap a baix potser pot ser més fàcil perquè ja existien algunes vies de tren. Però què passa en zones, el Berguedà, que també ha tingut tren que ha aparegut, ha desaparegut.
2: Però... Els anys 50, sí.
1: Sí, exacte. Però que es podria tornar a fer unes altres línies i fins i tot enllaçar més muntanya, i ara ja penso, ja saltem, anem cap a Ripoll, pugem molt més, anem cap al Pallars. Com sí. ho veus?
2: Bueno, a veure, jo en el cas del Vallès Berguedà, ara estan fent el desdoblament de la C-55, o sigui, està previst el desdoblament de la C-55, la C-16, això està bé, però augmentem les emissions, no solucionem el problema, o sigui, si no fem una... a part del desdoblament, o sigui, tampoc és anar en contra de la carretera, però hem de vertebrar-ho amb trens, amb trens trams, perquè si no el territori, o sigui, jo per baixar aquí a Barcelona he de fer una excursió de 4 o 5 hores, si no hi ha manera. No tenim tren, el teníem i anava molt bé, i doncs és una mica el que has explicat tu, no? Que s'han anat desmantelant tots aquests sistemes ferroviaris que funcionaven molt bé, s'ha apostat pel cotxe i això no és solució. I es continua apostant pel cotxe, o sigui, sense vertebrar-ho, o sigui, sense reforçar-ho amb altres opcions que són més sostenibles i que són més eficients.
1: Alfons, per què es continua apostant pel cotxe?
3: Bueno, això li hauries de preguntar a la indústria automobilística, no? Que té molt ben organitzada la seva capacitat de lobby cap a la política, també, no? Si són inèrcies, també hi ha un tema cultural, no? El que representa o ha representat el cotxe per les nostres cultures del nord global, no? I això és molt difícil de trencar. Però és veritat que el cotxe privat no desapareixerà d'un dia per un altre, que hi ha necessitats reals de mobilitat amb cotxe privat en zones de Catalunya, això està claríssim. El tema és si vertebrem una espina dorsal amb una xarxa de mobilitat sostenible que sigui a través de tren. Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. O sigui, és el canvi d'aposta, no? Aquesta és la cosa que hem de fer ara i amb urgència, no? I tenim molta menys obsessió, perquè no és només el cotxe. Menys obsessió i finançament per anar a 300, perquè la majoria de nosaltres ens conformem en anar a 80 per hora i arribar cada dia a temps a la nostra feina o a la universitat o on anem, no? Llavors, és també repensar el per què ens desplacem i on ens desplacem.
4: Sí, és un canvi de prioritats, Manel. És a dir, el que està dient el Fons és real. És a dir, si haguéssim internalitzat, diguéssim, en els governs que ens han precedit aquest nou esquema de prioritats centrats en la mobilitat quotidiana, a Rodalies i a regionals, segurament no haguéssim arribat en aquesta situació, no? Perquè hem fet dues coses. Hem fet la política d'invertir a l'alta velocitat, com deia ell, a 300, uh-huh. I hem fet la política, diguéssim, d'asfaltar el país. No només Catalunya, sinó que a nivell estatal, igual. O sigui, som dos països, els dos països, tot el país, diguéssim, que té una dotació d'infraestructures viàries d'alta capacitat, molt diferent a qualsevol altre país europeu, o sigui, tenim moltes més. Però en el cas de Catalunya, clar, el que hem fet ha sigut concentrar molta obra, molta inversió ferroviària al ferrocarril, metro, a Barcelona, i carreteres, diguéssim, fora de lo que és l'àrea metropolitana. I llavors és normal que hi hagi un greuge comparatiu de manca d'inversió ferroviària que es podia haver dut a terme per part de la Generalitat, en aquest cas, cap a l'interior del territori amb nous sistemes de transport ferroviaris, que seria la fórmula, seria tren-tram, no? D'acord? I aquest és un tema no només dels lobbies, com deia l'Alfons, que és veritat, sinó la voluntat política de no modificar aquesta jerarquia de prioritats, sí, per invertir en el territori, i que després dona com a conseqüència el que tenim actualment, no? Bueno, per tant, jo penso que hem de fer un reset que tot l'impacte, diguéssim, de Rodalies ha tingut un impacte, o sigui, ha tingut un nivell de conseqüències molt elevat a nivell humà, a nivell emocional, a nivell de matxacar els usuaris, a nivell econòmic a les empreses, i per tant el que cal és dir, bueno, escolti, fins aquí hem arribat, i ara el que cal fer és allò, no perdre de vista que el primer que cal corregir, el primer que cal invertir, el primer que cal millorar són les rodalies regionals, i començar a estendre a la resta del territori la xarxa de trens tramvies, que és el que pertocaria fer.
1: Ara en parlarem, incorporem aquesta conversa a la Mercedes Vidal. Hola, Mercedes, benvinguda.
5: Hola, bon dia.
1: I t'incorporem perquè tu ets ambientòloga, però també ets una gran experta en l'aspecte social de la mobilitat. Això és quelcom molt important. L'Alfons Pérez moltes vegades en aquest programa n'ha parlat, Alfons? Però, Mercedes, jo voldria que tu donessis aquesta visió social. Quan parlem de que realment la possibilitat del tren i del tren tram, del tren tramvia, donarà oportunitat a la gran massa de població que no tenim cotxe i que no ens el podem permetre moltes vegades per moure'ns un lloc a un altre i anar a la feina amb una dignitat, tu què penses?
5: Bueno, efectivament, és que hem de canviar la visió i pensar en la mobilitat com a dret. O sigui, si entenem que la mobilitat és un dret que possibilita fer altres drets, no? Exercir altres drets, poder-nos moure, poder arribar als llocs, poder arribar a la feina, poder arribar als estudis, poder arribar als equipaments que necessitem, no? Doncs la visió canvia. I les administracions tenen el deure de garantir aquest dret. Aquest dret es pot garantir en vehicle privat? Rotundament no. Ni per motius ambientals, ni per motius econòmics. Perquè hi ha molta gent que queda fora de l'accés purament econòmic a un vehicle privat. Però és que, a més, també hi ha molta població que no té carnet, que per edat no pot conduir, etcètera, etcètera. O sigui, si anem traient els col·lectius, no?, que no poden, diguem, utilitzar el vehicle privat per exercir aquest dret a la mobilitat, ens quedem amb una majoria de la població. Llavors, o sigui, és el deure de l'administració garantir el dret a la mobilitat d'aquesta població. Com es fa? Amb transport públic. No hi ha una altra. I quina forma ha de prendre aquest transport públic? Doncs en funció del territori. O sigui, en espais on hi hagi una densitat poblacional que justifiqui, no?, doncs una inversió, o sigui, diguem que la inversió ferroviària, doncs, pugui donar, diguem, donar resposta adequadament a aquestes necessitats, doncs fem tren. Als llocs on aquesta densitat no hi arribi, fem una bona xarxa de bus. Als espais intermitjos, el tren tram, com heu estat parlant, és una gran solució. O sigui, hem de pensar, no?, com podem donar resposta al dret a la mobilitat en funció de les característiques diferents de la població de Catalunya amb diferents modes de transport públic. Però hem de fer un transport públic per un imperatiu ambiental claríssim. O sigui, el consum del vehicle privat no ens el podrem permetre, no ens el podem permetre ara, però és que a futur encara molt menys. O sigui, les tensions que hem viscut aquests darrers anys pel preu de l'energia seran estructurals. Han vingut per quedar-se. Estem en un moment, no?, doncs on el preu de l'energia deixarà de ser, diguem, de la gasolina, deixarà de ser una, diguem, accessible per molta població. I recordem que ja hi ha molta població fora d'aquesta accessibilitat. Sí, vale? Sí. Però és que encara ho serà menys. Per tant, no podem deixar que la gent, no?, doncs, es garanteixi per si sola, no?, el dret a la mobilitat, perquè això no és garantia de drets des de la perspectiva de l'administració.
1: Totalment, queda molt clara la postura, Mercedes. Jo voldria ara fer aquesta visió d'imaginar, no?, si m'ho permeteu. Alguns diuen, és que imaginar. Sí, perquè quan imaginem, el que estem fent crear és crear futurs possibles, probables i propers. I amb això jo agafo unes reflexions del meu company periodista Sergi Picazo, del Crític, amb la seva opinió, que deia, imaginem un futur de trens. Imagineu un AVE cada hora a València-Barcelona-Perpinyà. Imagineu trens nocturns cap a capitals europees. Imaginem un tren cap al Berguedà, el tren tram al Tarragonès, el carrilet a l'Empordà. Imagineu un tren que arriba a l'hora. Doncs per imaginar, aquí tenim una visió de futur. Quan pensem que abans ens movíem amb cotxe.
6: Els ametllers ja estan en flor. Avui m'he adonat perquè he deixat el llibre i miro més per la finestra. M'agradaria que el trajecte fos més llarg i em donés temps a acabar dos capítols i alhora a descobrir si la guineu que viu passada la masia de Can Bernat ha fet més amagatalls vora de la via. Abans anàvem amb cotxe i tot això no ho podíem distingir. Com vam aguantar tant en aquesta tona de metall i ferro amunt i avall per carreteres petites i perilloses? Molta gent s'hi va deixar la pell. M'han explicat que els cotxes passaven on ara són les vies del tren i del tramvia i que feien molt soroll i que hi havia accidents sovint. L'inici del nou tren també va ser així. No escoltar la natura, no entendre els moviments i els canvis de la terra ens va passar factura. Quan surto de casa, no puc imaginar que aquest carrer ample estigués ple de cotxes aparcats a totes dues bandes i que fessin aquell soroll que enmudia els ocells. M'ho explica la gent gran. El poble, aleshores, estava incomunicat i no teníem alternativa de transport. Això va fer que molta gent decidís anar a viure a la ciutat. El poble es moria. Sort que va arribar el tram. Cada matí, en agafar el tramvia que m'enllaça amb el tren, sé que em trasllado amb seguretat i respecto als altres éssers que viuen a la vora. Arribo a temps a la feina després d'observar aquest paisatge canviant. Mitja hora justa, la que necessito, i enllaço a peu. I penso, tan difícil va ser el canvi? Perquè abans anàvem en cotxe.
1: Ara imagineu tots els que esteu aquí que ens fem aquesta pregunta en un futur proper, però per què abans anàvem amb cotxe, al fons? Ho imagines?
3: Sí, sí, sí. Ha estat molt bé aquest relat perquè és una mica el que deia la Mercedes, que en termes polítics l'exercir el dret a la mobilitat col·lectiva o pública et dona aquest gaudi, no? Que és la sensació que teníem molts, o tenim molts, quan anem en tren i el tren arriba a l'hora i podem arribar al lloc, no? Que podem llegir, podem mirar per la finestra, podem fer algunes gestions petites, però és un moment com molt nostre, no? Els que hem sigut usuaris per moltes dècades tenim aquest moment en el tren. I a mi m'agradaria imaginar-me aquest futur també on les necessitats de desplaçament tenen sentit, no? O sigui, perquè també l'imperatiu laboral de vegades ens fa desplaçar-nos molt i amb molta pressa, no? Segurament ens hauríem de desplaçar menys. Però una altra vegada tornarem al mateix. Aquest futur es vertebra amb una espina dorsal que són els trens de passatgers i de mercaderies i aquest transport públic que funciona, que guanya freqüència i capitalitat en el territori.
1: Mm-hmm. Perquè, Xevi, anem a situar la història en els trams. Anem a definir els trams entre tu i la Clara. Com han de ser aquests tramvies que han d'enllaçar amb els trens, amb aquests trens de rodalies, de reforçar la xarxa de rodalies que comentava el Manel? Hem d'arribar fins aquí, fins a aquestes rodalies, des d'altres punts de Catalunya que n'hi entenen. Per tant, com han de ser aquests trams? Com, des de la plataforma vosaltres de la Garrotxa, com ho imagineu?
0: A veure, un tren tramvia, doncs bàsicament és com el seu nom indica, no? És un tramvia que fora d'àrees urbanes es comporta com un tren i es desplaça doncs a gran velocitat. Llavors la nostra idea és bàsicament aquesta, vull dir, que sigui un vehicle que estructuri la mobilitat interurbana entre les petites ciutats d'aquí de la província de Girona. I un cop entri a dins de la ciutat, en aquest cas doncs, a dins de la ciutat d'Olot, quan passi pel centre de Banyoles, quan entri a dins de Girona, doncs, que es comporti com un tramvia i que faci, doncs, faci la feina que actualment doncs, estan fent algunes línies d'autobús que es podrien doncs, dedicar aquests recursos a portar passatgers de capil·laritat, no? cap al tren. Vull dir, és simplement això. Els estudis ja estan acabats, no es van fer com nosaltres ens agradaria que es fessin, però ja estan acabats.
1: Ai, això què vol dir? Que encara es poden aplicar matisos o no?
0: Bé, nosaltres, en una reunió de seguiment que vam fer amb la Generalitat, doncs nosaltres vam aportar molts, diguéssim, molts matisos, no? Vull dir, els vam dir doncs, que els estudis, el tren d'aquesta manera com estava dissenyat tenia molts hàndicaps. Per exemple, via única, moltes parades. Per exemple, a Banyoles feien 5 parades, quan actualment la Taisa Directa en fa 3. Feia passar el tren tramvia per tots els pobles, pel mig de tots els poblets, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, que nosaltres li vam dir, no cal això, estàs penalitzant temps de viatge fent això. Si desvies el tren 150 metres fora del nucli urbà, vull dir, això són 4 minuts a peu i ja no cal que el tren tramvia passi pel centre, no? Uh-huh. Total, no ens van fer cas, van publicar els estudis com tal qual i doncs amb tots aquests hàndicaps, bàsicament doncs, amb un tren lent, amb un tren molt car, etc, l'únic corredor que ha donat els números més o menys perquè s'implanti un tren tramvia és la secció Banyoles-Girona. No sé si vau veure ara fa un parell de setmanes un reel de l'alcalde de Girona, en Lluc Salelles, que va dir que doncs, havia arribat a un acord amb el Departament de Territori. Doncs,
1: el Manel diu que sí, sí, que sí. Estàs al dia amb això, oi, Manel?
4: Bueno, sovint, força sovint, perquè a més és el tema que ens apassiona, ens interessa, i jo penso que hauria d'apassionar i interessar, diguéssim, els responsables polítics i no dedicar-se a minimitzar o a reduir les bondats, diguéssim, d'aquestes propostes, diguéssim, d'altres tramvies que estem demanant pel conjunt del territori. No té sentit que siguin tan estrictes en la seva metodologia, que no estem d'acord amb la seva metodologia que utilitzen per dissenyar aquests tres tramvies, sinó que cal fer un salt de criteri, tenint en compte les prioritats de posar, com deia la Mercedes, l'èmfasi en les persones i la mobilitat, i èmfasi en el tema del canvi climàtic, i èmfasi, diguéssim, sobretot perquè el 2030-2035 tenim un problema greu de mobilitat en el conjunt del país, o una part del conjunt del país, que és la limitació de los vehicles tèrmics d'explosió que circulen per Catalunya. Per tant, tu has de preveure, diguéssim, com vols que es mogui aquest territori, aquestes persones en aquest territori. I, per tant, clar, aplicar metodologies al segle XX, al segle XXI, pues, vol dir que alguna cosa no funciona.
1: No, clar que no funciona, perquè és veritat, clara, no? Jeje, diuen, ara un tramvia, ara volen un tramvia, no? Jeje, jeje, allà a la muntanya, eh? Què s'ha pensat? No. És que jo estic segura
5: arreu,
1: que algú...
5: A tot arreu necessitem. Sí.
1: Pensa, veus, mira, que diu, no, que han rigut, davant meu.
0: Sí, sí.
1: Ja m'ho imagino. Però, Clara, dibuixa tu com ha de ser aquest tramvia que surti de Berga, o que sigui, per exemple, que surti de Saldes, allà a la muntanya, que ocupi, per exemple, i que agafi una via que ara és carretera, però que en canvi pot eliminar els cotxes i possibilitar una altra forma de transport.
2: De fet, com hem comentat abans, ja existien moltes vies d'aquestes. Per exemple, en el nostre cas del Berguedà, ara mateix per l'embalsament de la Baells és complicat tornar, per exemple, a arribar fins a Guardiola de Berguedà, que abans arribava, no? O sigui, el tema una mica és que quan tens un territori que depèn del 100% del cotxe, amb carreteres saturades, un ferrocarril infrafinançat, el col·lapse no és una casualitat, és una conseqüència. Llavors...
1: El col·lapse no és una casualitat, és una conseqüència. Fixeu que acaba de dir.
2: Correcte.
5: Molt d'acord.
2: I el que vivim ara no és un accident puntual, és un símptoma d'un model que ja no aguanta més. Però des de les plataformes no parlem només de queixes, sinó proposem alternatives. El caos actual confirma que cal un canvi de rumb. Més tram, més opcions reals perquè la gent pugui moure's sense quedar atrapada en un embús permanent. Mm-hmm. És una, com deia també la Mercedes, com estem dient aquí, és una qüestió de qualitat de vida, de seguretat i de futur.
1: És una qüestió de qualitat de vida, és una qüestió de seguretat, és una qüestió de futur, i hem de posar el rellotge en marxa. Aquí també direm tic-tac, tic-tac, perquè aquests trens ja han de començar a funcionar. Per tant, Mercedes, digue'ns tu com veus aquesta prioritat i aquesta evolució que s'està fent ara. És cosa de tècnics, perquè ja ha dit el Manel que els polítics no entenen res, o què?
5: És que és cosa de tècnics i és una qüestió política, o sigui, és que si realment ens creiem l'emergència climàtica, aquí hauríem d'estar, bueno, i crec que tenim evidències sobrades, no?, de que les coses estan canviant, i estan canviant molt més ràpid a sobre del que els científics, no?, doncs, ens havien dit fa uns anys, que tot s'accelera, no? O sigui, el que està passant és que està passant més ràpid encara. El que hauríem d'estar fent és invertir en ferrocarril, fer la mateixa aposta pública que es va fer pel ferrocarril al segle XIX, fer-la ara. O sigui, el tren continua sent el futur per física, o sigui, no hi ha cap mode de transport, diguem, com el ferroviari, eficient per portar mercaderies o persones. No n'hi ha cap que gasti menys energia per quilo de persona o de mercaderia transportada. Per tant, és un aliat indispensable en la lluita contra el canvi climàtic. I realment, si no som capaços de garantir la mobilitat en transport públic, en transport sostenible a la nostra població, no ens mourem en un futur. No serem capaços de garantir-la. Per tant, hauríem d'estar invertint com bojos en tota mena de transport, en tota mena de transport públic, transport ferroviari allà on es pugui, transport en autobús o transport a la demanda, no?, on les densitats siguin més baixes, i fer-ho tot ben connectat i ben mallat per poder tenir una, per poder garantir aquest dret a la mobilitat en el futur. I el futur està en tren. Això era així al segle XIX i continua sent així al segle XXI.
1: Veieu? Transport, educació, sanitat, tres punts necessaris a les nostres vides, Manel, tu
4: sí,
1: volies...
4: Sí. Justament, això que acabes de dir, les pilars, diguéssim, de l'estat de benestar, sí, i la mobilitat sostenible, que seria el quart pilar de l'estat del benestar.
5: Totalment.
4: Penseu que el dret a la mobilitat, com comentava la Mercedes, que jo comparteixo, que compartim molts, diguéssim, també vol dir que hem de tenir sobirania, diguéssim, de mobilitat basada en la no dependència dels combustibles fòssils.
1: Però hem de tenir sobirania de mobilitat, vol dir que ens hem de fer nostra la població civil?
4: Hem de fer, o sigui, els nostres representants polítics han d'entendre que una part d'aquesta sobirania, o la sobirania, diguéssim, com a país, o independència, diguéssim, allò energètica, diguéssim, per moure tot aquest sistema, i això ja ho sabem, com aconseguir aquesta energia. Per tant, el que hem de fer és utilitzar aquesta energia en els modes ferroviaris, que són els que consumeixen, diguéssim, electricitat. Només pensar, perquè tinguem una magnitud, diguéssim, allò important, penseu que al conjunt de l'estat espanyol les importacions de petroli signifiquen de l'ordre d'entre 50 i 55 mil milions d'euros cada any. És una energia de la qual no es disposa el país, petroli, gas, i per tant s'ha de comprar. I això es compra en divises. Si es compra en divises vol dir que una part de la renda soberana del país se'n va fora. Si reduïm aquesta despesa d'importació de combustibles fòssils, disposarien de major renda disponible per fer polítiques públiques a favor, diguéssim, dels sistemes ferroviaris. Per tant, diguéssim, d'alguna manera, a veure si s'entenen, tot s'ha inventat. O sigui, inventat vol dir que sabríem com, diguéssim, com poder sí, invertir, no? I aquest pla Marshall, diguéssim, que aquí se cita en un moment determinat...
1: Sí, el pla Marshall, sí.
4: Correcte.
1: Bueno, l'hem citat
4: sí,
1: molt
4: sí,
1: d'acord.
4: No, sí, va, o sigui, jo penso que per això deia que...
1: És aquell pla que un bon dia els americans van fer per rescatar Europa, no? De la situació després de la Segona Guerra Mundial
4: I per tant, això vol dir deixar de banda, diguéssim, allò, inversions innecessàries en les ampliacions de l'aeroport, que això ja també surt, que és un tema que és de calaix, deixar de banda nou creixement, nova oferta, diguéssim, viària en el país, i apostar única o exclusivament o majoritàriament, diguéssim, a lo que és, hauria de ser l'eix vertebrador del país, que és xarxa ferroviària. Per tant, tot i que en aquell moment parlar de trens, hi ha gent que te diu que va, no, que no sé què, d'acord, molt bé, tenim problemes, diu, cert, tenim problemes i les causes són múltiples, d'acord? Són múltiples. Pròpies dels operadors, pròpies de la governància i governança, i pròpies, diguéssim, sobretot del propi país. Perquè quan aquí, en aquest país, als anys 90, es feien les reserves de sòl per part del govern de la Generalitat de Torn en aquell moment, per al tren d'alta velocitat, reserves de sòl, perquè era l'autoritat territorial per fer això, no es feia el mateix a la xarxa de rodalies ni a la xarxa de regionals. És a dir, havia una prioritat, que era el tren d'alta velocitat. L'altre no comptava.
1: I per tant...
4: Per tant, d'aquesta situació, juntament a la no inversió, diguéssim, dels governs del PP, sobretot, en un moment determinat, durant molt de temps, doncs, perquè no, Espanya no havia tingut un model de mobilitat clar, i Catalunya, ni un model de mobilitat ferroviari, doncs, bueno, es tradueix en això. O sigui, el missatge era invertir a Barcelona a nivell ferroviari, més metro, i que, bueno, que fins que no cal més metro, perquè s'entengués, sinó que calen més tramvies, però a l'àrea metropolitana, i sobretot carreteres a fora, diguéssim, del país.
1: Clar,
4: no?
1: Ja, aquest missatge el deien quan? Tu quan?
4: Bueno, 90, això és dels 90. Eh? 90, és a dir, aquesta era la voluntat, i inclús expressions
5: sí, sempre,
4: com...
5: Sempre ha sigut aquest model.
4: Clar, i la socialdemocràcia, i això governs del Felipe González en el seu moment, deia que la socialdemocràcia era autovies per a tots, el país.
1: I això era, no?
4: Exacte. I per tant van eliminar molta xarxa ferroviària perquè, segons el Banc Mundial, els va dir que això no tocava fer.
1: Autovies para todos i també avions para todos, sí. Però jo és que voldria introduir l'Alfons perquè un dels de les zones vertebrals en aquest sentit és aquesta entrada al mar de la pista de l'aeroport del Prat, que encara fa com més incongruent la situació. Com és possible que estem parlant d'emergència climàtica i, per una altra banda, volem construir una pista d'aterratge ampliant un aeroport en aquests moments sobre les nostres platges?
3: Sí, mai ha tingut cap sentit. Jo crec que ara encara en tindrà menys i serà molt difícil tirar endavant, sobretot amb la oposició social que tindrà aquesta proposta, que ja tenia, però ara mateix el que necessitem és aquesta priorització en les inversions en rodalies. Llavors, qualsevol partida pressupostària que vagi cap a coses que es puguin considerar superflues o contràries a l'emergència climàtica, en tindran una posició frontal, no només del moviment ecologista, sinó de tothom que tingui un sentit del que necessitem en el territori català. Llavors, tot aquest tipus d'inversions, ara posar l'ull sobre com es estan gastant els diners quan veiem que hi ha una situació de desinversió històrica en les rodalies i que a més estan situades en un procés d'emergència climàtica que encara fa més necessària aquesta inversió, jo crec que és un dels focus importants d'incidència política de mobilització.
1: Exacte. Mercedes, ara tu i després en Xavi, que el tenim abandonat allà a Girona.
5: Sí, molt, molt d'acord, una mica per desenvolupar el que deia abans, aquesta gran aposta política que hauríem d'estar fent pel tren, no? I lligat també amb el que deien els meus companys, no? L'altre dia a la manifestació un dels crits era milions per l'aeroport, misèria pel transport. Vull dir, tenim molt clar d'on venen els mals. Sí, però és que a nivell europeu, no? Els diners que ens hauríem d'estar gastant en aquest procés brutal de transició ecològica que hauríem de fer i del qual la mobilitat, canviar la mobilitat radicalment, és una part molt important, malauradament ens els estem gastant en armes. O sigui, a nivell espanyol, doncs això s'ha fet amb deute, però s'han mogut unes partides pressupostàries monumentals cap a l'armament, cap al bel·licisme, etc. I tots aquests moments estem traient l'última oportunitat que tenim com a Europa de fer una transició ecològica també en matèria de mobilitat. Totes aquestes inversions ferroviàries de les que estem parlant valen diners, valen molts diners, però són diners que renten a la població en drets, en qualitat de vida, en tots aquests aspectes. Volem que la prioritat siguin aquestes despeses, no altres.
1: Que finalment és l'assegurança de la vida futura i propera, no? Perquè si no ja està clar que no la tindrem. Xevi, jo que et deia que estàs abandonat a Girona, veus el que passa sempre, ostres.
0: Exacte, just perquè, mira, si haguéssim tingut tren com cal fins a Barcelona, doncs hagués vingut avui.
4: Ja.
1: Clar, sí, escolta'm, sí. Ens farà canviar una mica, Xevi, la mirada? Aquesta mirada que ara és, encara ara és centralista, Tot passa pel centre de la gran capital, però tinguent una bona xarxa, es pot diluir aquesta capitalitat, centralisme?
0: És que es tracta d'això, vull dir que no tothom visqui a Barcelona. Vull dir, l'àrea metropolitana concentra el 50% de la població de Catalunya en una àrea que és més petita que la comarca de la Garrotxa, pràcticament. Llavors, això porta associat problemes de vivenda, problemes de trobar feina, no? Vull dir, gent que viu a Barcelona amb un transport públic potentíssim no acceptarà una feina fora de Barcelona perquè no té cotxe, no el necessita, no el vol, no sap conduir i doncs l'oferta d'oci i l'oferta de vida que pot trobar en un altre lloc i el desplaçament doncs no li atrau, no? Llavors, nosaltres insistim molt i volem insistir en territori, al Departament de Territori li volem insistir que inverteixin en ferrocarril fora de Barcelona. Vull dir, és que tinc aquí dades d'inversions a àrea metropolitana en ferrocarrils i és que són brutals, vull dir, la diferència en inversió és escandalosa. Vull dir, ho podeu trobar tot a la web de l'AMB, amb.cat. Sí. Mm-hmm. Les línies, nova idea del metro, 10.000 milions. La nova línia a l'aeroport, ara que se n'ha parlat ara fa a premsa, no? Fa uns mesos, també, 400 milions.
5: Mal, aquesta línia.
4: Mm-hmm. I tant.
0: Ampliació de la 4 del metro, 375 milions. El nou túnel de ferrocarrils, de Plaça Espanya fins a Gràcia, 400 milions més. Ampliació a l'L1 del metro, que s'amplia per les dues bandes, per Badalona i el Prat, 350 milions més. La L2 del metro la volen portar fins a Zona Franca i l'aeroport, 1.000 milions. Vull dir, tot això es dona per descomptat. Nosaltres també diem, escolta, a Barcelona hi viu molta gent, invertim-hi, però carai, inverteix també a fora de Barcelona, no? Inverteix a Girona. Ojo, Ferrocarrils de la Generalitat té un trenet a Girona, eh? No sé si ho sabeu, que operen un tren a Girona.
1: El Manel ho deu tenir clar, no?
0: És el ferrocarril, el cremaller de Núria. Per portar turistes a dalt de Núria sí que hi ha ferrocarrils.
1: Veus, per portar turistes, sí que el tema és aquest,
4: exacte,
1: no?
4: És el cremaller de Núria. Exacte. I després per portar turistes, sí que hi ha... I el tren de la Pobla que opera Ferrocarrils de la Generalitat en via d'ample Renfe. Mm. Que és el tren de la Pobla, vull dir, aquest funciona de conya, a més, funciona. Sí.
1: I per què, Xevi, jo et pregunto, per què es vol treure del centre de Figueres la línia de tren i dur-la cap a fora? Com es traslladarà la gent de Figueres, doncs, cap a fora, allà a Viladamat, on sembla... No ho dic clar, eh? Em sembla que hi ha l'AVE, no?
0: Sí, Vilafant. Sí, correcte, la volen... Bueno, ningú sap per què ho estan fent, eh? Vull dir, el Manel, que està dins de la PTP, segur que té més informació, però bueno, s'ha comentat també.
1: Manel, què està passant?
4: Sí, no, però això és el criteri, diguéssim, que s'ha seguit per part de molts municipis i que ha estat acceptat, diguéssim, de manera tàcita o no tàcita o implícita per part del propi govern de la Generalitat a nivell de Catalunya. I tenim el cas de Figueres, que és l'últim que pot passar, que seria un desastre, diguéssim, si passés.
0: Total.
4: Però...
1: Sí, però és que ja s'està activant,
4: Però clar, a veure, anem a veure. Ha d'haver un mecanisme, d'alguna manera, que pugui desautoritzar, i ho dic així, aquesta iniciativa, i que el propi govern de la Generalitat, si aplica, diguéssim, els criteris i els objectius de l'emergència climàtica, inclús de mobilitat, que són de mobilitat, per frenar aquest tipus d'iniciatives. Si hi ha problemes, o es detecten problemes, diguéssim, de permeabilitat d'una xarxa, d'una estació ferroviària amb una població, en el cas de Figueres, hi ha molts altres mecanismes, diguéssim, per intentar que sigui permeable aquesta estació, d'acord? Però no agafar i enviar-la fora, com es pretén fer en el cas de Figueres a Vilafant. Inversions...
1: I perquè sembla que respongui a la necessitat turística, eh?
4: Sí, no, turística i sobretot del pelotazo inmobiliario, que després implica el tema de...
1: Sí,
4: clar,
1: sí,
4: és que va, una cosa va associada amb l'altra. Mm-hmm. Llavors, en el cas de Montcada i Reixac passa el mateix, 2 quilòmetres de soterrament d'una xarxa ferroviària que ronda al voltant dels 1.000 milions d'euros, que no ofereix, diguéssim, nova capacitat ferroviària, que no ofereix nova fiabilitat ferroviària i que es fa, bueno, per una lògica de pressió que s'ha venut al tema de la inseguretat, perquè s'entenguem d'aquest pas ferroviari del tren per Montcada, quan casos com aquests al conjunt d'Europa hi han moltíssims i s'han resolt de moltes altres maneres fent permeable, diguéssim, el pas, diguéssim, de vies per a la població, no?, pels vianants.
1: Això vol dir, està dient el Manel, que és que no calia fer un túnel, allà, no, per soterrar les vies, que hi ha altres moltes solucions.
4: Evidentment.
1: Perquè, entre d'altres coses, jo estic pensant, Clara, ara et donaré la paraula a tu, que, aviam, si és que el nostre futur proper ha de passar per tramvies i trens, els hem de tenir a la vista, i la gent ens hem d'acostumar a saber quan creuem, quan no creuem,
4: exacte,
1: quin perill hi ha,
4: exacte,
1: a l'hora de passar per una via o no, no?
4: Evidentment. Clar, perdona, clar, però és que és de calaix.
2: Tot és cert.
4: Anem a veure. O sigui, el que no t'ha sentit és malbaratar recursos públics amb una infraestructura, una inversió, una infraestructura que no genera cap mena de nova capacitat, de nous serveis, de fiabilitat, sinó al contrari. Ara, per un moment, allò pensem i s'imaginem, per exemple, 2 quilòmetres, no? un cas com a Adamuz, suposem per cas, en aquest túnel de 2 quilòmetres.
1: Ui, no voleu pensar-ho.
4: No, no. A part de que, evidentment, no pretenem, no volem que passi, les dificultats i l'estrangulament, diguéssim, de la xarxa seria... No dies, estem parlant de mesos, segurament, per refer tota aquella instal·lació que es pot trobar malmesa, a part, diguéssim, de les conseqüències que pugui tenir. Per tant, vull dir, a veure, una cosa són les grans estacions, que sí, que han de, d'acord, perquè són moltíssimes platges de vies que han de passar, com el cas de Sagrera o el cas de Sants, però, bueno, perdoneu, la resta, diguéssim, han de buscar solucions diferents, no? Ja es va fer un error, ja es va cometre l'error també a Sant Feliu de Llobregat, que havia un altre problema, també soterrament. Està previst un altre soterrament a l'Hospital de Llobregat, que també es preveu, que és una neura, diguéssim, així de clar, per part de l'Ajuntament de l'Hospitalet des de fa molts anys, i que tot això no aporta, sinó que complica la gestió ferroviària i no aporta cap qualitat ferroviària o millora ferroviària a la xarxa. Per tant, escolteu, a veure, els diners són finits, els diners s'han d'utilitzar per incrementar la capacitat i l'oferta ferroviària, i això és el que hem de fer. O sigui, davant d'aquesta validar aquest tipus d'intervencions, després surten alguns estirabots de determinats àmbits acadèmics o no acadèmics, i llavors qüestionen, per exemple, el tren de la costa, no? La R1, que si s'enfonsa, que si no s'enfonsa. Molt bé. Tenim el cas de l'R1 en el tram que va de Mataró, si tota una part, diguéssim, de Mataró, que s'ha fet un treball de protecció d'aquesta línia, i el que caldrà seria destinar recursos per protegir, diguéssim, per protegir l'R1. Després ja ho veurem, d'aquí 25, 30 o 50 anys, què hem de fer. Però de moment hem de protegir. Hem de reforçar.
1: Tinguem aquesta visió de 30, 50 anys com a mínim per poder seguir endavant. Clara, el que estava dient el Manel. Jo el que a mi m'estranya, que realment no us tinguin molt més en compte a nivell polític i els tècnics i no us cridin cada dia per consultar-vos, que
2: tant
1: no és, no?
2: Tant de bo ens consultessin més, perquè finalment, com deia el Xevi, no? I com diem la resta de plataformes que estem implicades, nosaltres coneixem el territori, nosaltres sabem el que s'ha de fer. Llavors, jo també volia afegir, només molt, molt curtet, a mi se m'ha posat la pell de gallina amb el relat, o sigui, quan he sentit aquest futur, no? Llavors, una mica, el futur de trens no és poesia, o sigui, és dignitat. I el que volem és deixar d'imaginar-ho i començar-ho a viure des d'allà. O sigui, i volem que es posin solucions immediatament, perquè l'emergència climàtica també ens està apretant. Llavors, és una necessitat, és dignitat, i és no hauria de ser un futur, hauria de ser una realitat immediata.
1: Doncs ara que la Clara posa el punt en aquesta urgència, agafem el trasllat de la Clara i us trasllado ja a tots vosaltres per acabar una frase curta que digui aquesta necessitat present que tenim. Xevi, tu quina és la prioritat que hi posaries al davant? Molt breument.
0: Vertebrar i deixar d'invertir a Barcelona. Això és molt clau. Vull dir, no importa quan estiguis escoltant aquest podcast qui hi hagi de president de la Generalitat i qui hi hagi de responsable del Departament de Territori. Des de fa anys només s'inverteix en ferrocarril a Barcelona i això s'ha de deixar de fer. Vull dir, això és clau, és molt clau.
1: I t'hem escoltat i esperem que també escoltin les persones que han de prendre mesures. Mercedes, és el teu torn.
7: Jo ja ho he dit, el futur s'hi va en tren. O sigui, això era cert al segle XIX i és encara més cert al segle XXI amb l'emergència climàtica. Volem tornar en aquest mode de mobilitat que sempre ha estat còmode, equitatiu i adequat per transportar i per garantir el nostre dret a la mobilitat.
1: Manel.
4: El futur és el present, ha de ser el tren, el futur ha de ser el tren, en totes les seves versions, i sobretot posar moratòria a seguir invertint en ferrocarril a l'àmbit de Barcelona, com deia el Xevi. I per últim, que en la mateixa, diguéssim, allò frase, perquè ens entenguem, això vol dir destinar tots els recursos, o sigui, orientar els recursos única i exclusivament, en aquest cas, en matèria de transport, cap al ferrocarril.
1: Doncs ja ho teniu clar, Alfons Pérez, Rodalies, doncs, passa com a solució per tenir més Rodalies. Jo ho tenim clar.
3: Més Rodalies, i sobretot perquè més Rodalies també vol dir cuidar a les usuàries de Rodalies.
1: I això és una altra de les grans prioritats que de vegades i sovint se'ls passa a aquells que tenen el poder de gestionar coses. Moltíssimes gràcies a totes per haver estat aquí. Jo crec que ha quedat molt clar amb cada una de les vostres visions i opinions quin és el camí, i per tant és una eina més aquest programa, aquest podcast que aboquem al món perquè ho escolti i ho tingui que escoltar. Jo voldria acabar recollint aquesta opinió de Sergi Picazo, del crític que ens dona una visió real del que volem, de la situació. Imagineu, doncs, un AVE cada hora, dèiem, Barcelona-València-Perpinyà. Imagineu trens nocturns entre Barcelona i les principals capitals d'Europa i províncies d'Espanya. Imagineu un tren connectat Barcelona amb el Berguedà. Imagineu un tren per l'interior a l'Empordà. Imagineu pujar i baixar de gairebé totes les valls del Pirineu, des de la plaça de Catalunya. Imagineu que Barcelona tingués més busos elèctrics que el Madrid del PP. Imagineu que el transport de mercaderies per carretera quedés pràcticament obsolet. I gairebé tot, aliments, cotxes, maquinària, productes de tota mena, es transportés amb tren, amb 5 corredors, a més del corredor mediterrani. Seria una altra vida? Segurament, i la que volem, que sigui aviat. Manel, Clara, Mercedes, Alfons, Xevi, gràcies a tots, i nosaltres seguim, i seguim...
7: Gràcies amb... a vosaltres.
1: Gràcies. Vinga, fins molt aviat.
2: Pell de gallina, gràcies, amb el relat, jo.
0: Sí, sí,
1: gràcies per participar-hi.
2: Gràcies.
1: Si ho imagineu, serà realitat, eh?
2: Ai, sí.
1: Mira, us deixem amb la música de Malifeta, que són la gent de Zoo i també de Pupiles, l'Arnau i la Mireia, que han tornat als escenaris. Aquesta és la seva visió de nit. Amb ells us deixem. Fins al proper podcast.
8: Les paraules que comencen per mal, malícia, malura, malhòstia, tristor sense justificació.

0: Radio 4.
1: Escolta, Poblet. Amb Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
2: Barreja d'expectació i emoció. La veritat és que estem una mica aclaparats, o com a mínim jo els he de confessar, estimats oïdors, que estic perplexa davant de tanta bellesa, davant de tant silenci, malgrat el so de l'aigua que van escoltant de fons a les nostres paraules, i davant de tants anys i anys d'història i d'ànimes que es troben en aquesta sala capitular, la primera parada d'aquest podcast que espero disfrutin tant com nosaltres estem disfrutant fent lo que és Escolta Poblet.
3: Un podcast que hem pensat per escoltar el monestir de Poblet, els seus sons, els seus silencis. Hem pogut accedir a testimonis, a vivències molt personals de les persones que fan vida aquí al segle XXI, els nostres dies, i les persones que d'alguna manera treballen, viuen, estan vinculades al monestir de Poblet. Parlarem molt de patrimoni, parlarem de ciència, d'espiritualitat, de política, parlarem de tots els temes propis del segle XXI, vistos des del punt de vista d'aquesta regla de Sant Benet del segle VI, després de Crist, i de totes aquestes persones que es mouen, doncs, entre aquest passat històric amb tant de pes i la contemporaneïtat.
4: ¿Quién pudiera venir de esta tierra?
2: Moltíssima teca que escoltar, que sentir i que percebre. Comencem, doncs, aquest viatge a través de l'espiritualitat, que no deixa mai de recordar-nos que formem part d'una societat i sobretot d'una capacitat de transcendir que a vegades se'ns oblida i que pensem, tant el mestre Gorgori com jo, que és temps d'anar pensant en el que vindrà després de nosaltres i en el que som ara mateix aquí a Poblet.

0: Ara abat Rafael Barrué. Per què el silenci és important per la vida humana?
1: Jo crec que si no existís el silenci no hi hauria res, no? Amb una partitura musical hi ha silenci, si no, no seria música, no? El silenci fa créixer a les persones. Pense que les persones necessiten silenci, perquè el silenci és vida, crea vida.
0: Vostè sap, Abad, que estem vivint en un moment on hi ha molt soroll i potser hi ha persones que el silenci no saben trobar-lo perquè els hi fa por estar en silenci, perquè no saben mirar-se cap endins o potser els hi provoca una certa basarda no sentir fresa a l'exterior, no?
1: Crec que hi ha por al silenci, perquè quan la persona està vivint en una vida que, bueno, treball, va fent cada dia la rutina, tal, a vegades, ho sé,

0: El treball amb el treball l'absorb totalment i no pot fer altra cosa que treballar, no? Perquè també hi ha persones que no saben fer altra cosa que treballar. També ha passat alguna persona així per aquí, per Poblet, i dius, bueno, és difícil el silenci.
1: I la llibertat és difícil?
0: La llibertat, ser conscient que eres lliure, crec que no ho som lo suficient, crec. Però jo crec que hi ha molta relació entre el silenci i la llibertat. Perquè el tenir, el viure amb un silenci que tal vegada jo com abans, no? Sembla que tinc rep a moltes persones, no? Cada dia o dos o tres persones a la setmana segurament rep com abat. I podries dir que tens l'agenda molt ocupada, no? Però conforme ho vius tu, no? Aleshores tu estàs vivint el silenci. És que és una cosa que ho has de viure d'interior. I pensa, perquè una vegada que explicava jo sobre el silenci a uns seminaristes, em va dir una persona, no?, que tenia acúfens, saps?
1: Això del... Sol, i les oïdes.
0: I jo en tinc. I no passa res, o sigui, visc el silenci tenint això, o sigui, no li dona importància, i en tinc, i prou, i de vegades és molt fort, però no visc amb això, no? Com visc amb això, no li dona importància. Bueno, ja sé que és una cosa que no hi ha medicina encara, o te diuen que te farà no sé què, o sigui, no és una cosa molt clara, i és, o sigui, és com viure, no? Pensa que també a vegades has conegut persones que conviuen en una malaltia, no? I estan feliços perquè conviuen en la malaltia. I ja està, no? Però jo sé, tu, saber conviure en els mals i en els béns que tens.
2: De vegades que hi hagi silenci, en efecte, al teu voltant, no vol dir que no tinguis aquest soroll interior. Les vegades que m'he quedat amb vostès aquí, jo això ho noto moltíssim quan arribo a l'estatgeria, senyora Tarragona. Bé, arribo amb tot el soroll que porto en general, que sigui el mòbil, que sigui WhatsApp, que sigui trucades, que sigui una cosa, que sigui l'altra. I fins que no passo les primeres 24 hores aquí a l'estatgeria, no noto que aquest soroll doncs va baixant. Però i llavors és quan me n'adono que el soroll el porto jo dintre, que no és una cosa que ens envolti. Sí, sí. A vosaltres, a vostès, el soroll de fora els arriba o com eviten que entri?
0: Sí que arriba, clar que arriba, però també és com tu el vius, i aquest soroll, perquè aquest soroll pots viure'l a distància, o sigui, no implicant en aquest soroll. Fa moltíssims anys, perquè fa més de 26 anys que soc a Poblet, vaig estar venint durant 13 anys d'hoste, i recordo que n'hi havia un monjo que deia que tu podies portar aquesta pau que havies trobat aquí, en el treball, en el ple Barcelona, no? I jo vaig viure 5 anys a Barcelona en el creuament de Diagonal València, és a dir, tot eren balcons als semàfors de baix i a tot el dia i nit, no? O l'accelerar o el frenar, no? Era aquesta combinació d'accelerar i frenar. I jo no ho notava, no notava aquest soroll. Ho vaig notar el primer dia. Però després, no... O sigui, t'has de... No sé com dir-ho. Si tu vols tenir soroll a dintre, doncs ho aconseguiràs. Si vols tenir silenci, també ho aconseguiràs. No és qüestió d'un dia, però...
1: És qüestió de perseverança, també.
0: Sí, clar. De temps. I, per exemple, n'hi ha uns moments aquí que són com uns moments de tall, completament, no? Al matí, abans, quan vas, diguem, des d'on tenim les habitacions a l'església, jo vaig per un lloc que passes per un pati gran, no? I mires al cel i està ple, però ple, no caben, les estrelles se peguen unes altres perquè no caben. I tot l'altre és fosc. I dius, te quedes amb la boca oberta, no? I tal vegada potser sents algun soroll de lluny, no? Potser un tren que passa o l'autopista, que a vegades, segons el vent, ve el soroll de l'autopista. I això que estem a 2 quilòmetres.

0: observed by means of the sense of hearing. If someone walks fast and one pricks up one's ears and listens, say at night, when everything round about is quiet, one hears, for instance, the rattling of a mirror not quite firmly fastened to the wall.
1: És que m'ha agradat molt aquesta imatge que vostè deia del cel i les estrelles, perquè vostè va néixer a Villarreal l'any 1966, però vostè va estudiar Belles Arts.
2: Sí.
1: Vostè té una dimensió artística important. Ha realitzat obres plàstiques dins del mateix monestir, com les decoracions de la capella de la infermeria, ha il·lustrat alguns dels llibres litúrgics de Poblet. Aquest migdia el senyor Gorgori m'ha ensenyat alguns i són preciosos. Entenc que aquesta mirada també fa que vostè entengui l'espiritualitat d'una manera molt concreta, a través també d'aquesta sensibilitat de l'art, no?
2: Sí, bueno, jo recordo una de les primeres classes en la Facultat de Belles Arts que va dir el professor, se'm va quedar molt gravat, va dir que nosaltres ara, la nostra mirada havia de ser d'una mirada diferent, no? No podíem mirar i està, sinó havíem de veure les coses d'una manera molt diferent, no? Com a captar-les, com a fer-les interior, no? Per poder tu crear, no? Jo sóc una persona que sempre he pintat així abstracte, no? Però per mi és molt important, no? Ixa mirada interior, no? Dels paisatges, no? I potser a partir d'un paisatge després pintes una obra que tu veus, tot el veus blau, no veus cap diferència, però potser és un paisatge, no? I fins i tot si t'hi fixes molt i es veu una línia al fons o dintre de l'altra pintura, no? Que sembla que sigui la silueta de Poblet, no? Com a vegades he fet. I evidentment, no sé, diguem, jo crec que hi ha moltíssima relació, no? Amb la pregària i la creativitat, eh? Una vegada, això que de quan en quan escric, no? I vaig escriure i deia que per mi el posar-te davant d'un llenç, no? Un cruc, o sigui, sense fer res, és començar a pintar, no? Començar a posar pintura, no? És com si fos una... Per a un músic és com si fos una partitura que comença a escriure, no? Però també és com si fos una pregària, no? Que te poses davant Déu i pregues, no? I en la mateixa mesura que estàs tu creant, tens aquesta relació de pregària amb Déu. O sigui, per a mi, pintar és una pregària.
1: Però per pregar cal fer.
2: Evidentment. Fer, esperança, caritat...
1: Misericòrdia.
2: De tot. Humilitat, sobretot humilitat.
1: Humilitat en un món en el que dona la sensació que, desgraciadament, val més el que explica que el que no pas calla i té molt que explicar, però potser sap mesurar les seves paraules i el seu verb.
2: Sí. La humilitat no està de moda, podríem dir, sí. Uh-huh. Però és una virtut que jo penso que la humilitat és fonamental en una persona, diguem, creient, no? Perquè sempre penses que l'altre, en mayúscules, Déu, no? Ja serà el que fa o desfa, no? I a vegades explicava, quan era mestre novici, algú que volia entrar i tot això, i li deia, tu no te preocupes, Déu fa i desfa, o sigui, tu deixa't portar, no? I és això que ens hem de deixar portar els que, diguem, per la fe volem fer una vida diferent o no tan diferent, eh?
3: Vostè parlava ara de la humilitat i que per ser creient cal tenir aquesta humilitat. Molt sovint veiem discursos de persones que es diuen creients que d'humils en tenen poc i de creients es fa estrany.
4: El 12è graó de la humilitat és quan el monjo no té la humilitat només al cor, sinó que fins en el cos la manifesta sempre els qui el veuen. Això és que a l'ofici diví, a l'oratori, al monestir, a l'hort, de viatge, al camp i a tot arreu, seient, caminant o dret, està sempre amb el cap cot, fits els ulls en terra.
5: La regla de Sant Benet.
2: És una virtut que hauríem de tenir tothom, sigui creient o no creient. O sigui, ser humils, o sigui, no voler, diguem, surar com l'oli, no sé com dir-ho, sinó ser, estar a baix, no? És una actitud que la gent no ho valora. Jo crec que és molt bona aquesta actitud, no? Que digues, bueno, jo darrere, no? Com diríem, deixes passar als altres, no? I tu vas darrere, no? I és, no sé, no sé com explicar-ho, no? Però aquestes actituds, les virtuts i tot això, sigui creient o no sigui creient la persona, jo penso que això és fonamental per a la convivència, no? És que, a més, actua en la convivència de la humanitat. Si no és no, si tots busquem fora tot el món orgullós, no podria ser, no?
1: Fixi's, vostè parla d'orgull i quan parla d'aquesta capacitat de ser humil, algunes persones poden pensar que és, com dir, que volem ser invisibles i desaparèixer.
2: No, no és això el que vostè està dient. No desaparèixer. Estar-hi, no? Estar-hi i ajudar i sobretot, que jo a vegades ho dic, no? L'interessant és el crear pau. Crear pau en una comunitat, en un poble, en un país, o sigui, crear pau, no? Perquè es veu que això també, jo dic, a veure, la pau, per què es trenca la pau? Perquè un vol ser més que l'altre, no? Viure lliure és quan no tens aquesta preocupació de dir, ai, vull tenir més, o no, viure lliure.
1: Una de les coses que vostè diu, vaig una mica enrere la conversa, quan vostè deia, quan jo era mestre de novicis i parlava amb algú, deia, tu deixa't fer, que Déu ja sabrà el que ha de fer, no? I vostè diu que, ho ha dit en alguna ocasió, ho llegíem l'altre dia el mestre Gurgel i jo, que vostè està convençut de que un arriba al punt que està vostè i des de la convicció, des de la convicció. Com arriba vostè al punt aquest de Déu ja farà el que ha de fer?
2: Bueno, penso en la meva mare, perquè la meva mare tenia una fe molt, molt senzilla, no? Una dona de poble, molt senzilla, però ella sempre deia que Déu ja... Jo prego, però Déu ja farà el bo, no? Que estigui bé, o sigui, que passi bé la cosa o el que sigui, no? I ella anava complint anys, saps? Fins als 97 que va morir. I sempre deia això, no? I dius, bueno, doncs sí, clar, Déu ja farà, no?, el que toque. I és, no sé, és això, és tenir la llibertat, perquè tu no eres amo de tu mateixa. Tu no saps, o sigui, sí, vas néixer el dia tal del tal, però no som amos de nosaltres mateixos. No sabem quan morirem, aleshores ja no som amos, perquè no ho sabem. Saps el futur? Sabem el futur? No. Demà, sí, podem saber si nevarà o plourà o farà sol, val, més o menys, però tampoc ho sabràs mai de cert, no? Però nosaltres ho sabem? Quants anys ens queden de vida? No.
1: Quantes hores potser ens queden de vida? Sí. No ho sabem.
2: No ho sabem. Aleshores, aquest abandonament, jo penso que és una llibertat, i a més vius feliç, o sigui, és que no tens cap preocupació, però sí que en tens de preocupació, però aquestes preocupacions no t'entren a dins, no te piquen el cor.
1: I li puc preguntar en tot respecte per què va entrar vostè a la vida monàstica?
2: Ja m'agradaria saber-ho a mi, ja. No ho sé. Jo venia per aquí, per Poblet, i sempre deia que m'agradaria viure a prop del monestir, no? Perquè, per anar a les pregàries, de laudes, de vespres i tot això. Però jo, monjo, jo com anava a ser monjo, una persona que és tan, no sé com dir-ho, tan feliç, eh?
1: I,
2: sí, no.
1: I lligada a la pintura i l'art.
2: I la pintura i viatjar i el grup de danses, perquè també era de dos grups de danses, perquè un és massa poca cosa, no? Però has de ser dos, així ja sempre estàs amunt i avall, no? I viatjar i anar allà i així. I jo, en monjo, posar-te en un monestir? No. Però segur que jo digués que no sé què és el que Déu vol de mi, pensava, no? I ho escrivia, eh? Què vols de mi? Jo trobava això una vida com molt ideal, però jo no podia. Jo deia, aixecar-te a les 5 del matí, I diumenge també, o sigui, és que dius, bueno...
3: Segurament el primer que pensem tots.
1: Tots, eh? Tots, clar.
2: Tot, clar, sí. Però sí, jo quan explico el monestir, a vegades dic, bueno, no fem res de l'altre món, perquè tota la... Aixes hores, al meu poble s'aixequen per anar a una fàbrica de ceràmica. A les 5 del matí, perquè si entres a les 6... I jo pensava, bueno, pense, i seguís pensant que som molt inestable. I jo diria, com vaig estar allà un lloc tan estable, no? I a més damunt, en tocs de campana, o sigui, vas tot el dia ordenat. Quan a mi tots em diuen que jo no podria ser professor de dibuix en un institut, perquè l'institut tenia uns horaris pautats, no? I, claro, jo soc anàrquic en l'horari. I, claro, ara estic a toc de campana, o sigui, i no passa res, o sigui, bueno, jo ho trobo bé, eh? També em va dir un monjo, no? Em va dir, tu prega a Déu. Jo dic, ja estic fart de pregar, ja no sé. Diu, un senyal, un senyal. I va arribar un dia que vaig tenir un senyal.
1: I quin va ser?
2: Bueno, perquè el meu número de la Bolsa de Treball de Barcelona era més baix que els que estaven agafant. I jo dic, i per què no està el meu nom? I em van dir, no, és que tu havies demanat unes escoles d'arts i oficis en lloc d'instituts normals al mes de febrer. Però ara canvia-ho. I entraràs, bueno, seràs dels primerets. I vaig dir, això és el senyal. Vaig a fer un curs escolar a Poblet. I vaig venir a fer un curs escolar des del 4 d'octubre i jo dic, al juny ja me n'aniré de Poblet i pensaré, ja està.
1: I he fet el que havia de fer.
2: Ja he fet el que havia de fer, eh? Però no, resulta que va arribar el mes de març, crec, i l'abadem em va dir de vestir l'hàbit i jo vaig dir, espera, a veure si jo vesteixo l'hàbit un dia i el dia següent me cauen les muralles del cap, m'agobia, me vull anar. Ah, bueno, i encara que siguis professor solemne, vaig dir, ah, sí, a vestir l'hàbit.
3: Perquè aquesta és una llibertat que,
2: llibertat,
3: que tenen,
2: o sigui,
3: de marxar en qualsevol moment.
2: Quan l'abat, Josep Alegre, no?, em va donar aquella llibertat, i vaig dir, bueno, doncs ja està, no? Un exemple, quan portava poc de temps, a lo millor portaria un any o dos, les meves germanes, alguna germana, sobretot, pensava que jo no duraria. O sigui, ja portes 2 mesos ahir, no? I tu estàs ahir molt feliç i no sé què i tal. I jo, al principi, això que dius... no? I si t'ho deixes i no sé què i tal, jo dic, bueno, pues si m'ho deixes, pues me n'aniré com un transeunt, no? Aniré per ahir pel món com un transeunt.
1: Com un rodamón.
2: Sí, ja està, no? Tampoc passa res, no?
1: No, és que sap què passa, abat? Això, dir-li a vostè, és un insult. Segur que ho sap millor que jo. En el fons mai passa res.
2: No. Jo, vols dir que algun home... Bueno, sí, una germana meva va dir que un pla de dentis el tindria. O sigui, que podria... Pues, a més, això, tens aquesta confiança, dius, bueno, ja me donaria un pla de dentis. Però jo dic, pues, mira, aniré a demanar al port d'una iglesia, vaig dir... Perquè, no, perquè jo molt pronte vaig deixar, o sigui, quan tu entres, el que tu tens de diners i tot això, ho deixes a algú que ho administre, no? I jo ho vaig ja donar tot a Càritas i de seguida i em vaig diguem, ja no tenia res al meu nom ni res d'això, no? I això m'ha donat una llibertat tan gran aquell dia. O sigui, lo interessant és que visques amb el que estàs, i amb tranquil·litat, no? En la poca cosa que tingues, no? Si tu tens poquet i vius feliç en aquesta poqueta cosa que tens, no?
1: Abans de fer-li alguna pregunta sobre la seva tasca com a abat, oi que em deixa que li faci una última pregunta amb tot el respecte del món?
2: Sí, pot ser, sí.
1: Gràcies. Com li preguntaria? No és fàcil, però ho intentaré. Quan vostè decideix quedar-se aquí... Quan vostè decideix optar des de la convicció per quedar-se aquí, tria. I tria una vida que no té no té res a veure amb la tria d'altres persones, d'altres homes, d'altres circumstàncies, d'altres intimitats, d'altres privacitats. Tot aquest escenari que té a veure amb la vida d'un senyor nascut a l'any 1966, vostè no utilitzarà la paraula enyorar o trobar a faltar, però vostè, quan va entrar aquí, sabia que deixava enrere no només unes pertenències personals, una manera d'entendre el món, sinó també una manera de caminar pel món?
2: Sí, clar. O sigui, els primers mesos no són fàcils. És un canvi molt radical. I després una cosa que ho vaig llegir quan ja portava 10 anys en el monestir, ho vaig llegir de l'abat Cassià Maria Just de Montserrat, que ho explicava, i jo dic, mira, això passa, segur que deu de passar a tots, o a mi em va passar, no? Que quan vaig entrar els primers 15 dies no vaig desfer la maleta, portava una maleta petita i una grossa, i no la vaig desfer la grossa perquè dia no duraré tant, marxaré, no? I una altra cosa també, jo pensava que, a veure, des de la tessitura, no?, de fe i de creient, no?, pensava que tots els monjos eren uns sants, no?, i que jo era un dimoni, no?, i aleshores que jo no havia d'estar aquí, no? Van passar 2 mesos.
1: I per què pensava que vostè era un dimoni?
2: Van passar 2 mesos i jo pensava que jo era un àngel en unes ales fins allà i tots els monges eren uns dimonis. I aleshores van passar 3 mesos i vaig veure que ni tot, ni una cosa ni l'altra. O sigui, totes les persones tenim àngel i dimoni dins. I n'hi ha dies que pots estar en un bon humor, en una amistat, en una pau, i altres dies que pots estar nerviós, enfadat, mala cara... És això.
1: Quan va desfer la maleta grossa?
2: Quan vas començar a fer fred.

0: El dia 22 d'abril de 2024 vostè entra en el capítol on han d'escollir nou abat.
1: Les meves germanes estan a Sant Pasqual ficant cirets perquè ja sabien que el 100% de possibilitats era jo.
0: I surt del capítol, ja ha escollit com a abat, no sé, les va trucar, què els diu, què els van respondre?
1: Sí,
0: els va trucar
1: i ja està. I ho vius com, mira, doncs mira, un servei, no? Un servei ja està, no? Perquè no t'ho has buscat, a veure, no has fet carrera, no sé com dir-ho, no? No has estat ahir corrents a veure què feies perquè te feien davant, ni molt menys.
2: El paper del seu mestratge per abat. La regla descriu l'abat com a figura de servei i d'autoritat alhora. Quina part pesa més en el dia a dia? L'espiritual, la pastoral o la gestió material del monestir?
1: Bueno, n'hi ha moments per a cada cosa, no? I cada cosa en el seu moment, no? Però, bueno, sobretot la pastoral, és a dir, el mantenir, no?, la concòrdia en els monjos, no? Això és importantíssim per mi. La pau en la comunitat. Per mi és una cosa bàsica per fer créixer.
2: I quan vostè diu mantenir la concòrdia, que tampoc ha de ser senzill, perquè com vostè deia abans, cadascú és del seu pare o de la seva mare, perdoni, eh?
1: Sí, sí.
2: No, dic jo.
1: I els avis i els
2: besavis. I dels avis i dels besavis. És a dir, hi ha dies que jo, gairebé sempre, també li he de dir, me'n llevo amb el peu esquerre i tinc un caràcter fortíssim, i en dies raros que estic més simpàtica. Però això deu passar, òbviament, i passa a qualsevol lloc. Entenc que també una comunitat.
1: Qualsevol lloc que n'hi hagin dos o tres persones ja passa.
2: Quantes n'hi ha aquí?
1: Ara som 17.
2: Doncs imagini's, amb 17. Com ho gestiona?
1: Bueno, intentant, com diríem, unir els fils, no? O sigui, unir aquest pensa això, però s'ha de relacionar amb l'altre, no? Perquè és com si estigués fent un cosit, no? Perquè dos, aquest i aquest, faran una activitat o estaran fent un treball o el que sigui, l'han de fer junts, no? Aleshores, la qüestió és intentar unir, no? Però jo penso que això es fa molt des de que tu, com abans, no? No t'imposes, no? O sigui, l'autoritat no vol dir que la tinguis que exercir a base de crits. Això separa.
0: La regla de Sant Benet us dona moltes pautes.
1: La regla de Sant Benet, per exemple, jo l'he d'explicar, o sigui, jo l'explico cada diumenge, no? Després de l'Audes ens reunim a la sala capitular i quan llegim la regla la llegim per parts, diguem, no?
2: Vostè ara imagini's que ens està escoltant algú que diu, algú jove, o no tan jove, esclar, que diu, això que està dient l'abat m'interessa, jo penso o em sento molt associat des d'un punt de vista emocional amb el que diu l'abat. Suposo que a vostè se li apropen persones que volen entrar aquí, com vostè va fer fa uns anys, no? Què és el que vostè es fixa, si és que és així, si no és així, em disculpa, en una persona que vol entrar a viure aquí a Poblet i ser monjo com vostès?
1: Bueno, penso que l'important és que aquesta persona tingui fe i que aquesta persona, diguem, tingui una vida o vulgui seguir una vida que nosaltres fem 7 hores al dia, no?, de pregàries i, o sigui, que tingui aquesta actitud, no?, positiva, no?, d'anar a les pregàries que fem nosaltres. Per això, per mi, és important. De fet, jo la manera de conèixer Poblet va ser per venir a l'hostatgeria, no? I la primera vegada que vaig venir a l'hostatgeria vaig venir a acompanyar un amic que crec que aquell volia ser monjo, crec. No ho és. I veníem en un capellà del meu poble i recordo que jo vaig dir, aquí, si algun dia em perdo en el món, aquí no torno mai més en la vida. Que no em busquen al poble, que jo no tornaré mai més a la vida, vaig dir, no? Coses de la vida, no? La vida. I pensa que la persona que vulgui, no sé com dir-ho, fer un tast, no?, de la vida monàstica, l'important és que estigui a l'hostatgeria uns dies, no?, i que faig a l'horari dels monjos, perquè també pots venir a l'hostatgeria, però clar, si no fas l'horari dels monjos tampoc és com si no tastares res, no?
2: Expliquem l'horari dels monjos.
1: L'horari dels monjos, nosaltres cada dia, doncs, a 10 minuts abans de les 5 del matí, comença a tocar una campana petita, després ja toca una més grossa, i doncs, bueno, ens devem, i a un quart de 6 són les matines, que és la primera pregària, que diguem que normalment és sempre, no? Matines és a la nit, és el nocturn, diguem. Aleshores, quan fem matines, dura 3/4 d'hora, a vegades en diumenge 1 hora, o una mica més. A les 7, en dia normal a les 7, i en diumenge a 8:15, fem les laudes, que molt de temps durant l'any, o sigui, laudes és el començament del dia, o sigui, normalment està sortint el sol, o ja és de dia, a vegades en estiu, no, ja és de dia i tot, però bueno, és l'inici, no, del dia, laudes, que dura mitja hora. Després a les 8 és la missa conventual, diumenge hi varia, perquè ho fem a les 10, la missa conventual. Després ja és la tèrcia, no?, després de la missa, entre setmana la tèrcia la fem després, en canvi de diumenge fem la tèrcia abans de la missa. Després anem a esmorzar. No sé si us heu fixat que des de les 5 fins a les 9 no hem esmorzat, eh? No hem menjat res. Però el cos s'acostuma, això ja... I no passa res, no?
2: I després d'esmorzar?
1: Ja té bé el treball, no? I després del treball, bueno, cadascú pues, les seues feines, el que va a l'hort o els que estiguen encarregats de l'hostatgeria, a lo millor en dilluns estan fent dos netejant l'hostatgeria, el camp també, el que està encarregat a la biblioteca, el porter, el cuiner, les tasques d'una casa, no? Després n'hi ha un que també fa ceràmica, i després del treball ve l'hora de sexta, que és a 1:00, dinem, i després, bueno, després de dinar també, clar, que per setmanes, jo per exemple aquesta setmana estic de servidor de taula, després una altra setmana estàs de rentar plats, i vas aquestes coses van canviant cada setmana. I després ara en hivern a 3/4 de 3 fem nona, i després una altra vegada treball fins a 5:15. Després tenim l'hora de l'elecció, abans de vespres, bueno, des de matí, entre matines i laudes també l'elecció, i una hora abans de vespres l'elecció, que és la lectura de la Bíblia, no?, de la paraula de Déu, meditant-la. I després tenim les vespres a 6:45. Després anem a sopar, també això, el rentar plats i tot això, i anem ja a la sala capitular a llegir la regla, un llibre espiritual i les completes. I ara en l'horari d'hivern acabem a 9:15, hem acabat més o menys, que és la salve, és l'últim cant, i en estiu a la tarda hi ha com migdiada, i aleshores va tot mitja hora més tard, diguem.
2: Vostès, o vostè en aquest cas, li interessa el que passa en el món exterior? Vull dir, vostès veuen la televisió, escolten la ràdio, pregunto, eh? Llegeixen diaris... Vostè està informat del que passa fora de Poblet?
1: I tant. Bueno, per això estem, per pregar per tot el món, no? Per això ens hem d'enterar de les coses, no?
0: I a més una actitud proactiva d'interès pel que passa pel món, o perquè no tenen,
1: sí,
0: més remei.
1: Sí, evidentment, o sigui, quan rebem els diaris, doncs fulles el diari, no? O si mires el diari per internet, no? Doncs a veure què ha passat, no?
0: Per tornar una mica al començament que parlàvem de la humilitat, jo és que se m'ha quedat aquí donant voltes pel cervell un petit detall que ha deixat anar el pare Abat quan estava fent-nos el repàs dels seus horaris. Ens deia, dinem, i aquesta setmana a mi em toca servir les taules, i també hi ha setmanes que toca
2: fregar
0: els plats. Això és una qüestió que ho estableix la regla de Sant Benet. Aquí no se'n lliura ni l'abat.
1: No, evidentment, clar, si fórem més monjos, però ara 117, n'hi ha unes persones que, alguns monjos que estan en la infermeria perquè estan malalts i no poden caminar, i aleshores, clar, som actius, no som ja 11 o 12, i has de fer de tot, no? Estàs els dies també estic fent de cuiner, o sigui, fas un poc de tot, no?
2: Cuina bé. Crinkle red ponies and crisp apple strudels,
1: snow bells and sleigh bells and snitzels with nuts. Ah, no ho sé. És com si estiguera pintant.
2: Sí?
1: Sí, clar.
2: Si hagués hagut de cuinar avui...
1: He cuinat avui.
2: Per això li he fet així amb l'ull, perquè sabia que m'havia cuinat.
1: De primera he fet uns espaguetis i, això, i de segona havia fet, fet una mica de, un tros de bacallà amb mel. Damunt del bacallà foses una culleradeta de mel i està bo. I per acompanyar-ho unes patates així amb una mica de ceba, una, com sofregides en una cassola, només res, com un mosso de patates.
2: Però escolti'm, vostè ja cuinava bé abans de ser monjo, és clar.
1: No, crec, no?
2: Home, perdoni, això que acaba de dir és...
1: És bo, eh? Sí,
2: és molt bo. És molt bo, escolti'm, perdoni, eh? Ara li faré una petita broma, disculpi'm, abat. Un dia m'autoconvidaré.
1: Sí, sí, si n'hi ha lloc, sí, sí.
2: Gràcies.
1: Era una mica difícil, perquè n'hi ha hostes i...
2: Doncs la propera vegada ens hi convidarem.
0: Doncs, escolti, un plaer de conversa, poder conèixer una mica més de prop la vida de la comunitat i també la figura de l'abat de Poblet. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Gràcies.
3: Escolta, Poblet.

0: amb Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
1: Que interessant quanta saviesa en les paraules de l'abat Rafael Barruer. La vida monàstica és així i ens l'ha explicat.
2: L'oci és enemic de l'ànima, per això els germans han d'ocupar-se en hores determinades en el treball manual i en altres hores en la lectura divina. Per això, creiem que aquestes hores es poden distribuir d'aquesta manera. Des de Pasqua fins al 1 d'octubre, que surtin al matí després de tèrcia i que facin la feina que se'ls ha assignat fins a gairebé l'hora sexta. I a l'hora sexta, havent sortit de taula, que descansin al llit en un silenci absolut.
0: La regla de Sant Benet.

0: Amb l'abat Barrué hem parlat de com és efectivament la vida monàstica en un indret com el monestir de Poblet. Però el cert és que de monestirs n'hi ha molts i en entorns molt diferents. Un d'ells, per exemple, el monestir cistercenc de Santa Maria de Valldonzella, en plena ciutat de Barcelona. De fet, és a tocar de la falda de Collserola, just per sota de la Ronda de Dalt, al costat del Cosmo Caixa, si serveix de millor referència. I la seva abadessa és l'Àngels Cornellà, senyora Tarragona, que vostè va parlar amb ella fa un temps, no fa gaire, i hem volgut recuperar alguns dels talls de veu, alguns fragments d'aquella entrevista, perquè realment les explicacions que li donava l'abadessa de Valldonzella són perfectament complementàries a aquesta entrevista que li hem fet a l'abat de Poblet. Valldonzella, com dèiem, un monestir cistercenc, per tant, germà de Poblet, d'alguna manera, molt relacionat amb el monestir de Poblet, en plena ciutat de Barcelona, i que, com explica l'abadessa, també fa la mateixa tasca que fan a Poblet d'obertura, d'explicar-se, de donar-se a conèixer i de que se sàpiga exactament quina és la tasca que hi fan els monjos, les monges, en aquest cas, però anant més enllà de tòpics i de clixés.
1: Hi ha idees preconcebudes, fruit d'una història, però que encara no s'han perdut. Fruit d'això, nosaltres mirem d'obrir el monestir amb les visites guiades i també amb el tracte que tenim amb la gent. O sigui, que comencin a veure com som les monges avui dia. I som persones normals. Vostè deia, viuen a la mateixa casa, a la mateixa feina. Jo conec molts amics i amigues meves que viuen a la mateixa casa sempre. I tenen mòbil i treballen al mateix lloc. Vull dir que no som tan diferents de l'altra gent.
0: Com ja ens deia l'abat Barrué, l'experiència de proximitat cap a la fe i cap a la vida monàstica és molt diferent al principi en cada persona. I en aquest sentit és molt interessant escoltar el que diu l'abadessa de Valldonzella sobre com ella va sentir aquesta vocació i sobretot com va sentir-se acollida per una comunitat que al final és una comunitat sobretot de persones.
1: Vaig trobar un lloc que m'hi vaig sentir bé, amb una gent que m'hi vaig sentir bé i que eren monges del Cister. I jo vaig pensar, doncs, això és lo meu. Si hagués anat a trobar una altra comunitat, una altra orde, un altre tipus de vida, o un altre tipus de persona, potser allò no m'hauria fet d'aquest món. Vull dir que sí que influeix molt les persones de cada comunitat.
0: Amb l'Àngels Cornellà hi va parlar vostè també, senyora Tarragona, del procés, aquells inicis de la vida monàstica, de les dificultats que sorgeixen, i també de renúncies. Però, si m'ho deixa dir així, renúncies que no són tan renúncies, en realitat.
1: Nosaltres fem primer tota la formació, perquè, com que és un compromís de per vida, sempre pots marxar. I això, no hi ha ningú que no pugui marxar, però d'entrada és un compromís, un tipus de vida, i és per sempre. Hi ha una formació d'uns anys, després es fa una primera, uns vots solemnes, primer uns vots simples, la professió simple que diem, i al cap de 3 anys, o si s'ha d'allargar, s'allarga, millor que no, es fa la professió solemne, i són els vots de l'obediència, la pobresa. I després nosaltres tenim un que és el de la conversió de costums.
2: En què consisteix la conversió?
1: Conversió de costums, volguem dir, no estancar-nos. I això és molt vàlid. Això no ho tenen les altres ordres. I llavors, la castedat també, però bueno, si et fas monja, ja suposo que no et vols anar a casar. Jo ho trobo que ja no hi hauria ni de ser, perquè és innat el monjo, home, monja, dona, sols. No s'entén una vida d'un monjo si no és vivint al monestir ell sol amb altra gent que vol fer la mateixa opció. És que no tenim prohibit de casar-nos, però si et fas monjo...
0: Doncs exacte, si et fas monjo, però si et fas monjo, què vol dir? Com es fa monjo o monja, una persona? Com sorgeixen ara les vocacions? La Àngels Cornellà explicava que ara són molt diferents a les vocacions, el que passava unes generacions enrere, que les motivacions podien ser molt diverses i no sempre del tot sinceres.
1: Evidentment, jo crec que ara als monestirs hi ha una resta de persones grans que van entrar una època que l'hereu es quedava a casa, després l'altre es feia monja, l'altre capellà... Hi havia molta gent també, perquè era una època, eh? Espanya ve d'on ve, i Catalunya ha patit el mateix. I la religió hi ha estat molt implicada. Llavors, ara, qui entra al monestir no ho necessita, ni per poder fer...
2: Ni per poder estudiar.
1: Estudiar, ni ser infermera, ni ser mestra, tot i que el nostre ofici no és cap d'aquests de vida activa, però tampoc has d'entrar al monestir per necessitat o perquè estigui de moda o perquè sóc més lliure que si em caso, cadascú fa el que vol. I com que el que dèiem al principi encara no hi ha tret aquest vel d'idees preconcebudes estranyíssimes, eh? Del que són uns monestirs, de com vivim les monges allà, encara la gent es pensa coses estranyes, jo penso, madre mia, sóc normal i corrent jo, i les altres monges també. Llavors jo crec que això fa que generi que, primer per desconeixença, després el compromís de per vida costa. Però bueno, jo els dic, veniu i ho veureu, si teniu vocació... És com si un s'enamora d'un xicot. Quina explicació tinc jo d'aquesta? Cap, m'he enamorat. Però si un dia em desenamoro, doncs mira, te'n vas. Vull dir, és que tan fàcil com això. Però és que ja hi ha por de provar-ho.
0: Ara bé, si algú s'anima a provar-ho, ha de saber que haurà de respectar unes normes mínimes de convivència. Són aquelles que estableix Sant Benet en la seva regla, però també les que dicta el sentit comú. I per damunt de totes, la més difícil de complir, segons l'abadessa de Vallonzella, l'Àngels Cornellà, és l'obediència. L'obediència no entesa com obeir i dir que sempre sí a tot, sinó entesa com escolta i respecta envers els altres.
2: Quin és el problema, més problema de tots?
1: L'obediència.
2: Això d'obeir vostè no li senta bé?
1: No, jo sí. Ah, no, jo sempre he obeït molt. Per què? Perquè és que jo ja volia fer el que em deien, perquè per això som allà. El mal és que quan volem fer un tipus de vida que no quadra amb el que jo m'apunto.
2: Em pot posar un exemple?
1: Sí. Aviam, si jo sóc molt jo, molt tossuda, molt no sé què, que sempre m'agrada fer la meva, no sé què, no et fiquis monjo.
2: No, no, clar.
1: Vull dir, és que hi ha d'haver... Jo sempre ho dic, el monjo, la monja, la vida monàstica és la vida més normal del món. Dins d'uns paràmetres... Jo visc amb una gent, tinc una regla de Sant Benet, tinc uns horaris de menjar, de resar, de treballar, sé on te puc arribar. Si jo allà no és el meu, ja no m'hi apunto. Mal, hi ha gent que sembla que té ganes de voler fer coses noves quan no toca. Bueno, doncs l'evolució ha de venir, però quan toca, no vol dir que entres... Vull dir, hem de ser persones obedients, però no amb el sentit de l'obediència jo et mano. És que aquesta no és la de la vida monàstica. L'obediència és seguir el ritme de cada dia. Obeir vol dir escoltar, que l'altra sintonia no és jo et mano, jo sóc mare abadesa ara, però jo no mano res a ningú. Ens reunim, parlem...
0: Doncs ja ho veu, senyora Tarragona, el monestir de Valldonzella és una visita més que interessant i recomanada. Un monestir d'estil modernista, per cert, que es va construir quan es van exclaustrar les monges del convent de Valldonzella, que estava al carrer de Barcelona, que porta encara aquest nom en ple barri del Raval. Doncs ja fa més d'un segle que estan allà, a la falda de Collserola, vivint, convivint, treballant. I Si algú té curiositat sobre la vida monàstica i sobretot en convents femenins, també és molt interessant fer un cop d'ull a la documentació de l'Orde del Cister a aquest respecte, perquè resulta que aquest orde és un dels que atorga una autonomia més gran als monestirs femenins, als convents de monges, que en la seva governança tenen una autonomia considerablement més gran de la que trobem en altres ordes monàstics.
3: Història viva per pensar el present.
2: Fixi's, mestre Gorgori, que de tots els versets que formen part de la regla de Sant Benet, de com ha de ser l'abat, jo em quedo amb dos, li explico.
0: Digui'm, senyora Tarragona.
2: Miri, el 33, damunt de tot, que, desatenent o tenint en poc la salvació de les ànimes que li són encomanades, no posi més afany en les coses transitòries, terrenals i caduques.
0: Sí, i encara segueix, diu, sinó que pensi sempre que ha acceptat de governar ànimes de les quals haurà de donar compte. Fixi's quina responsabilitat. I encara uns versets més avall, diu, i tal com sigui el nombre de germans que sap que té sota la seva cura, tingui per cert que de totes aquestes mateixes ànimes haurà de donar compte al Senyor el dia del judici, a més, sens dubte, del de la seva ànima.
2: Esclar, no ens penséssim que l'abat va governant ànimes com aquell que governa, perdonin, qualsevol futilesa. No, no, perquè també diu que sàpiga l'abat que el qui accepta de governar ànimes s'ha de preparar, com vostè deia molt bé, per donar-ne comptes.
0: Sí, sí, la regla de Sant Benet de vegades és impressionant com fa 1.400 anys que va ser escrita, aproximadament, algun que altre més, i segueix sent vàlida per persones creients i per persones no creients, eh? Perquè al final, quan tens persones al teu càrrec, no? I això vostè ho sap bé, que ha dirigit equips.
2: I tant.
0: Tenir un equip i portar bé un equip vol dir donar compte del que fa cada membre del teu equip. I si això s'ho apliquessin, no ja només els abats,
2: home,
0: sinó molts CEOs de moltes empreses i algun que altre governant d'algun país d'aquest món, ens aniria d'una altra manera, eh?
2: Tot seria meravellós.
0: Doncs mentre això no passa, senyora Tarragona, tanquem la paradeta.
2: Vinga.
0: Ens en anem a completes i després...
2: Ja sí, ja sóc ja.
0: A fer nones.
2: Vinga.

0: Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Si t'ho has perdut, escolta-ho ara.
1: Volem començar avui el programa amb un record. Alejandra Pizarnik, el llenguatge com a abisme i la pulsió de desaparèixer eren part dels seus temes. Llegir-la és entrar en un territori fràgil. La seva poesia es trenca. A vegades xiuxiueja, altres crida, però sempre està carregada d'intensitat. Busca la bellesa en l'emoció crua de la pèrdua, del buit, del que no es va poder anomenar. Per ella, escriure era un acte de resistència, una manera de posar paraules al dolor. Deia que la literatura és temps. Va deixar aquest món convençuda que la poesia no era una carrera, sinó un destí, ignorant que tot allò pel que va lluitar des de l'escriptura es convertiria en paradigma de rebel·lia i també d'acció contestatària. Alejandra Pizarnik era filla de jueus polacs que varen arribar a l'Argentina fugint del nazisme. La nena Alejandra, bastant tímida i esquerpa, va créixer en el barri d'Avellaneda. L'amor per la literatura va començar des de ben aviat, quan la seva mare li va donar uns centaus i la va enviar a comprar llibres. Va estudiar periodisme, filosofia i lletres a la Universitat de Buenos Aires, però no va acabar. Enamorada de la pintura, va arribar a exposar alguns dibuixos a una galeria argentina, però també se'n va cansar. Res la retenia. I d'ella podríem dir moltes coses, però només apuntarem que va estimar simbolistes francesos, els surrealistes, va estudiar literatura francesa a la Sorbona, va ser amiga de Julio Cortázar, també de Rosa Chacel i d'Octavio Paz. I una notícia que ens ha sorprès en positiu. Els joves lideren el consum cultural a Espanya, les millors dades des de fa més de dues dècades. Qui ho diu? Doncs l'enquesta d'hàbits i pràctiques culturals que realitza el Ministeri de Cultura. Aquesta anàlisi demostra un increment de visites a museus i espectacles i els millors resultats des de que es va publicar la primera enquesta l'any 2002. Les dades demostren que el cinema, la lectura i la música segueixen despertant un dels majors graus d'interès. El ministre Ernest Urtasun ha explicat que les dades de lectura han experimentat un creixement de 7 punts. El 61% dels espanyols llegeixen en paper i el 59% ho fa en el seu temps lliure, amb preferència per la novel·la contemporània. I una altra notícia és que el 83% compra en establiments físics. L'enquesta d'hàbits culturals també posa el focus en els joves, que no només van més al cinema, visiten més museus i monuments, sinó que assisteixen més a espectacles d'arts escèniques o musicals, utilitzen les biblioteques i presenten també millors taxes de lectura. I si parlem de lectura, ja sabem qui s'ha endut el Premi Nobel de Literatura. I malgrat les apostes, parlaven de molts noms, s'ho han dut al final László Krasznahorkai, l'escriptor hongarès visionari i apocalíptic, guanya el guardó literari més prestigiós. L'Acadèmia Sueca l'ha distingit i ell, preguntat en la prèvia, va dir: guanyar el Nobel de Literatura no és una cosa en el que pensi, habitualment, tot i que me'l donin si creu en convenient. Un premi que està dotat, atenció, en quasi 1 milió d'euros. I potser molts no el coneixeu, l'escriptor hongarès László Krasznahorkai, doncs, va guanyar el Premi Formentor de les Lletres l'any passat, el 2024. També té el Premi Kossuth, el Man Booker i el Premi Austríac de Literatura Europea. L'Acadèmia Sueca ha dit que la seva obra convincent i visionària, enmig del terror apocalíptic, reafirma l'autèntic poder de l'art. Tot i ser un dels autors favorits a les quinieles, perquè hi era també ell, n'hi havia d'altres, com per exemple el japonès Haruki Murakami, que sempre es queda a les portes, l'australià Gerald Murnan, la xinesa Kan Xue o també l'espanyol Enrique Vilamates. Krishna Orkai es converteix en l'autor hongarès en guanyar el Premi Nobel de Literatura després de Imre Kermnitz, el 2002. Hongria és precisament una de les principals protagonistes de les seves novel·les, des de Tango Satánico, el 1985, un llibre sobre manipulació i el poder de les paraules, fins al més recent El Barón Benheim vuelve a casa, de 2024, en la que un home decideix tornar a la seva Hongria natal després d'anys vivint a Buenos Aires per retrobar-se amb el seu amor

A distingir la seva obra, l'informe Trabajo intelectual i tristesa burocràtica, per ser un homenatge a la llibertat i la passió creativa i, a la vegada, una forta crítica de les condicions del rendiment del treball intel·lectual. Remedios Zafra és escriptora i també professora universitària. El premi està dotat amb 30.000 euros. Una reflexió sobre els objectes de modernitat tardana, un homenatge a la llibertat i a la passió creativa i, a la vegada, també una forta crítica a les condicions de rendiment de treball intel·lectual en el present. Diuen que hi ha violència burocràtica, tristesa administrativa i també deshumanització tecnològica. I és que ens agrada una cosa d'aquest Premi Nacional d'Assaig 2025, la Remedios Zafra, i és que proposa una obra que és com una revolta radical, la de la reapropiació del temps i de la cultura com a reactivadors del gaudi, del plaer i del delit intel·lectual. I és que no és la primera vegada que Remedios Zafra posa el dit a la nafra. Amb una obra anterior, L'Entusiasmo, va guanyar el Premi Anagrama d'Assaig el 2017, una obra de gran impacte que retrata com els treballadors culturals i intel·lectuals, és a dir, escriptors, artistes, dissenyadors, periodistes, acaben acceptant algunes formes de treball gratuït forçats per l'entusiasme relacionat amb la constant exposició a les xarxes socials, la cultura de l'esforç, la il·lusió de tenir vides trepidants o la promesa eterna d'un futur d'èxit, com a mínim retribuït amb prestigi. Soc Rosa de Diego, benvinguts.

0: I avui toca prescripció cultural amb vena, com ens agrada dir, amb la nostra guia cultural en potes, que és la Maria Dolors Sàrries. Parlarem, per exemple, de qui va ser i què va aconseguir Jane Goodall sense estralls. Ho va fer en un món, automàticament ara, ple de neguits, de guerres i de sorolls. També ens preguntem una altra cosa. Sabeu què són les fonts Wallace? Doncs n'hi ha a Barcelona, però també n'hi ha disperses arreu del món, també a París. N'hi ha que són d'imitació, n'hi ha que són autèntiques, però sabeu realment la història d'aquestes fonts Wallace? Doncs l'explicarem. Ens encanta també estirar del fil, i ho sabeu, de dones silenciades o poc conegudes. Vosaltres us sona el nom de Lise Meitner? Doncs segurament no. És una científica física austríaca d'origen jueu que va estudiar la radioactivitat i la física nuclear i va tenir també un paper clau en el descobriment de la fissió nuclear. I hem parlat en alguna ocasió de la Sarah Bernhardt, però pels que no sapigueu gaire cosa d'ella, teniu ara mateix als cinemes un biopic sobre la seva trajectòria, el mite de la primera estrella. La pel·lícula en qüestió es diu La divina Sarah Bernhardt. Ah, i un clàssic que ens encanta, El petit príncep, d'Antoine de Saint-Exupéry, que tindrà una segona part, però clar, no serà escrita pel seu autor, per l'original. Això, què podem considerar dur? Homenatge o sacrilegi? Ho veurem, molta teca, però ens en sortirem. En parlem de tot plegat amb l'editora, prescriptora cultural Maria Dolors Sàrries, la nostra viatgera per l'univers cultural. Benvinguda a Llibres, Píxels i Valors, Maria Dolors.
1: Moltes gràcies. Veig que tenim molta teca. Que raro, no?
0: Molta planxa. Molta planxa tenir, moltes coses per fer. I,
1: pues som-hi.
0: I arribarem fins a...
1: Allà on puguem. Puguem. Exacte.
0: Exacte. No cal córrer. I comencem, dèiem, per el que podem considerar la pèrdua per la humanitat d'una divulgadora que va ser excepcional, la primatòloga Jane Goodall, per tot el que va fer, pels aprenentatges, i sobretot també perquè ho va fer amb calidesa i amb una simpatia envejable en temps, els d'avui, de postureig absolut.
1: I tant. Aquesta senyora que la van perdre a l'edat de 90 anys aquest passat 1 d'octubre està reconeguda mundialment per la seva feina, sobretot amb els ximpancers a Tanzània. I jo penso, si m'ho permets, que això reobre també la memòria, que penso que es mereixen totes tres, d'un trio de dones que van marcar un abans i un després a l'estudi d'aquests grans simis. Les conegudes, curiosament, com els Àngels de Leakey, no sé si es pronuncia exactament així, era un antropòleg que va voler que una senyora que es diu Fossey, que potser és la que més coneixeu, Goodall i Galdikas, les va enviar arreu del món a estudiar diferents tipus de grans simis, no? Els ximpancers, els goril·les i els orangutans. La Diane Fossey, que era americana, segurament la coneixeu perquè d'ella s'ha fet una

0: pel·lícula.
1: Sí.
0: I ella es va endinsar a les muntanyes de Ruanda i la seva vida va quedar... Això parlem de l'any cap als anys 80 o així, perquè ella va ser assassinada a l'any 85. I ella es va dedicar a estudiar els goril·les. I la seva obra, Goril·les a la boira, en la boira, que sabeu que la va protagonitzar la meva estimadíssima Sigourney Weaver, doncs ens va ensenyar qui era aquesta dona, abans de la Goodall, que es va dedicar a preservar la desaparició dels goril·les en un moment que una Ruanda pràcticament vivia d'aquest tipus de caça furtiva.
1: De caça furtiva i de comerç, no?
0: I de comerç, negre. Però Rosa, potenciat pels blancs.
1: I tant, i precisament aquesta pel·lícula, tu ara deia Sigourney Weaver, en el paper de Diane Fossey, explica la verdadera història de la tasca d'aquesta naturalista, Diane Fossey a Ruanda amb els goril·les de muntanya. I tenim la banda sonora.

0: De fet, Diane Fossey, Jane Goodall i Birute Galdikas, aquests tres noms que deies, Maria Dolors, són tres dones pioneres que varen revolucionar la ciència i varen mirar els primats, diguem-ne, de tu a tu. La seva història té punts en comú i està marcada, sobretot, per la valentia i l'observació que van tenir. Són icones.
1: Sí, sí, com dius tu, observació, paciència i molta passió. I, a més, es van endinsar en una disciplina que fins aleshores només estava dominada pels homes. I, justament, aquest antropòleg les va enviar amb elles sent dones perquè va dir que les dones eren potser unes observadores més meticuloses i que podrien obtenir molts més resultats que si hagués enviat homes, cosa curiosa en aquell moment. Només ens queda de les tres la Birute Galdikas, que ella és alemanya, potser és la menys coneguda de les tres, i ella s'ha dedicat molts anys als orangutans a Borneo. Va anar amb el seu marit. Totes tres, curiosament, a part de ser enviades per aquest antropòleg, també van ser gràcies al patrocini de la National Geographic Society, que són els que han pogut pagar totes aquestes investigacions. I la Galdikas i el seu marit doncs van arribar a la reserva natural de Tanjung, a les selves de Borneo, on van desenvolupar investigacions al camp dels orangutans. Ella encara és viva, no tenim cap pel·lícula d'ella per poder-nos emmirallar, però també penso que l'hem de recordar a dintre quan parlem d'aquestes tres, i sobretot en aquest cas de la Goodall.
0: Jane Goodall, primatòloga conservacionista britànica, ens va ajudar a través del seu treball i estudi a comprendre millor els animals i també nosaltres mateixos. Tu deies, ens ha deixat als 91 anys per causes naturals, mentre, atenció, perquè ella a aquesta edat es trobava a Califòrnia fent una gira de conferències pels Estats Units. Diuen els de National Geographic i també des de la seva fundació que encara en aquesta etapa final de la seva vida seguia viatjant per tot el món. I ho feia amb aquella energia i aquella passió, petiteta que ella era, no? amb aquesta capacitat, no? Amb aquesta força, amb la incansable defensa del planeta, de tots els seus habitants, inspirant a milions de persones amb el seu missatge d'esperança. Perquè ella el que volia, en el fons, tot i haver treballat i estudiat els animals, és construir un món més just, sostenible i solidari, cosa difícil, tal
1: sí,
0: com està el pati.
1: Sí, i aquest missatge d'optimisme, no?, que podem veure fins i tot amb tots els documentals que s'han fet d'ella. Ella, com a curiositat també, va redefinir el concepte d'humà. O sigui, estava entrat el concepte d'humà i ella el va fer redefinir perquè ella va investigar i descobrir que els ximpanzés tenien la capacitat de fabricar eines, i això ho va descobrir observant com uns determinats animals es dedicaven amb tiges a pescar tèrmits, i llavors això es va fotografiar, es va documentar el 2005 per National Geographic, i es va veure que aquests animals tenen capacitats que fins a llavors se'ls hi qüestionaven.
0: Clar, tu has dit, no? Ella va vetar el seu ús en experiments, va destronar a l'home com a única espècie que creia utilitzar eines, i jo crec que potser el més important, perquè ho hem pogut veure en els documentals que se li han fet i amb tot el que va arribar a gravar ella i el seu equip, és que els ximpanzés tenen emocions i sensacions, no? Ella de fet, recordava un moment molt, molt, molt especial que ella havia viscut, que era quan un dels ximpanzés que ella havia salvat de la caça furtiva, que havia matat una bala a la seva mare, i ella havia salvat quan era petit aquest ximpanzé, doncs ja de gran, quan el va deixar anar una altra vegada cap al bosc, se la va mirar i se li va abraçar. Jo no sé si heu vist, segurament tots
1: aquest
0: heu vist
1: vídeo aquest vídeo. És molt emotiu. Vull dir, quan veus que ell marxa, em sembla que era una femella, potser, marxa i es gira un moment i se'n va cap amb ella i l'abraça. Ella va dir que potser havia sigut el moment més emotiu de la seva vida, aquest instant, perquè et demostra, vull dir, que entre ells i nosaltres tampoc hi ha tanta diferència.
0: No, a més, Jane Goodall va desafiar les normes científiques tradicionals fins al moment, perquè ella entra dins del món dels ximpanzés i els posa, i els hi comença a posar noms.
1: Exacte.
0: En lloc d'identificar-los per números, que és com es feia fins aquell moment. Abans només eren un número, doncs ella decideix, en certa manera, humanitzar-los.
1: Millor li diu David.
0: Exacte. Sí. O Diane, o Mary, o els noms que fossin.
1: Sí, sí. I gràcies a ella també, ara se sap que els ximpanzés poden contraure algunes malalties humanes, i això a les investigadores, la gent que està en el lloc on estava la Goodall, a Gombe, han de mantenir sempre una distància d'almenys de 7 metres i mig amb un ximpanzé per prevenir precisament que nosaltres els humans els encomanem qualsevol malaltia.
0: De fet, ara tu parlaves d'aquest parc nacional Gombe, estima Tanzània, doncs ella quan hi va arribar a Gingudal només tenia 26 anys.
1: Molt jove.
0: I cap formació científica. No obstant, va aconseguir al final guanyar-se la confiança dels primats, el que va donar lloc als importants descobriments que han arribat fins ara.
1: Exacte. I tenim, a veure, jo avui no tenim temps amb aquest programa per dir la quantitat de premis que ha obtingut aquesta senyora, perquè necessitaríem tot un altre programa per poder-ho fer. Però aquesta senyora ha tingut els premis més importants que us pugueu imaginar. Va ser nomenada, doctora honoris causa per més de 45 universitats del món. Va tenir el Premi Príncep d'Astúries el 2003, el Premi precisament Internacional Catalunya el 2015, té la Legió d'Honor de França, el títol de Dama de l'Imperi Britànic, etc, etc, etc. És que no pararíem de dir coses bones. I us podem recomanar documentals, com havies esmentat abans, perquè National Geographic n'ha fet sobre ella. N'hi ha un estrenat el 2018, que es diu Jane, que resulta que National Geographic eren imatges inèdites que les havien perdut als seus arxius i es pot veure ara. I el 2020 es va estrenar la seqüela que es diu Jane Goodall, la gran esperança. I últimament, això que tu havies dit al començament sobre aquesta visió que tenia ella d'anar pel món predicant, sent positiva, optimista, doncs hi ha un treball del 2023 que es va publicar, que es diu Jane Goodall, Raons per l'esperança, que és un documental precisament que parla, que va més enllà de la tasca científica, que es dedica a ressaltar bones notícies en aquests camps que a vegades sembla només sentim extinció, que ja no, o sigui, notícies caòtiques, no. Ella dona moltes esperances a que tot es pot recuperar.
0: Doncs aquesta Jane Goodall, no?, aquesta primatòloga que va aconseguir doncs, que coneguessin moltes més coses d'aquests ximpancers salvatges, comprenent que eren intel·ligents i que s'apropaven més als humans del que ens pensem, perquè
1: exacte,
0: tenien una estructura social, un sistema de comunicació, les activitats de caça, la tendresa de les mares cap als seus fills, l'altruisme i també, evidentment, els conflictes o les guerres que es podien desencadenar en els diferents grups de ximpanzés. Però ella ens ho va acostar, tot això, i ara queda per la història, i també queda per la història aquella manera de fer i que tenia ella, no? Amb aquella facilitat i aquella cara sempre somrient, no?
1: Sí,
0: mai amb tensió.
1: No, i diu que tot això se li va despertar quan de petitet el seu pare li va regalar un ximpanzé petit.
0: Sempre el portava, aquell nino.
1: Exacte. I allò diu que va ser l'inici de tot plegat, curiós. Curiós, no?
0: Que bonic. I dèiem un altre dels temes que avui tenim per parlar en aquesta activitat. Abans, però, Leonardo DiCaprio, és veritat, m'ho deies a micròfon tancat, li va dedicar unes paraules a Jane Goodall.
1: Sí.
0: Que pot recollir, sí.
1: Sí, potser m'agrada perquè penso que és com una manera de tancar el tema i un homenatge amb ella. Està signat per Leonardo DiCaprio l'any 2019 i diu així: admirava Jane Goodall molt abans que ens coneguéssim. Coneixia el seu extraordinari treball amb els ximpancers a Gombe. Havia llegit sobre ella, havia llegit els seus llibres, però només quan vaig poder passar un temps amb la Jane, ara fa uns anys, vaig sentir realment que estava en presència d'un dels líders més impactants i més importants del planeta. Ella va decidir anar a Tanzània als 26 anys per estudiar els ximpancers i la investigació que hi va dur a terme a la selva de la riba oriental del llac Tanganyika va acabar canviant l'etologia i les ciències del comportament per sempre més. Des de llavors, ha dedicat, parlé en present perquè encara no s'havia mort, ha dedicat la seva vida a la protecció del medi ambient. Fins i tot ara, a l'edat de 85 anys, Jane Goodall destina gairebé cada dia a difondre optimisme i a conscienciar tothom arreu del món. El seu és un missatge poderós per protegir els drets inherents de totes les criatures vives, per donar esperança a les generacions futures i per fer una crida urgent contra l'amenaça ambiental més gran de totes, que és el canvi climàtic. Qualsevol que l'hagi sentit parlar o hagi sentit la seva història ha quedat fascinat per l'obra de la seva vida i commogut pel seu llegat filantròpic. S'ha convertit en una amiga molt propera i és per aquesta amistat i pel compromís indestructible amb les nostres causes comunes que jo i tants d'altres arreu del món li estem eternament agraïts. Leonardo DiCaprio, 2019. Doncs, crec que és un gran homenatge.
0: Un gran homenatge perquè destaca tota una mica la personalitat de Jane Goodall, el que va fer, no?
1: I el com, que ens ha deixat.
0: I el que ens ha deixat, no? Perquè tots plegats tinguem, no? Aquests aprenentatges. Anem a les Fonts Wallace, això ho mateix. Dèiem a l'inici, perquè no sé si als nostres oients els hi entrarà el cuquet, no? Se'n troben moltes, ni a París, ni a Barcelona, ni a d'autèntiques, ni a d'imitació, però tot té a veure amb un senyor, si Richard Wallace, que era un filàntrop britànic, que va fer l'esbós d'aquestes fonts i en va fer donació a ciutats de París, on residia, a Lisburn, on era diputat, i també sembla que van arribar a Barcelona. No?
1: Exacte.
0: Unes fonts que s'incorporen després de les transformacions a l'abastament d'aigua de la ciutat, per exemple, de Barcelona, on van començar a proliferar a l'espai públic aquestes fonts per beure. On les trobem i què són les Fonts Wallace? Perquè crec que tu ets una apassionada, sí, una apassionada del tema.
1: Sí, allà on vaig ja em veig una la fotografia i vaig pensar, però quantes n'hi ha? O sigui, em vaig començar a interessar per aquestes fonts. Realment n'hi ha algunes que són falses, veuen de seguida. Vull dir, segur que vosaltres les heu vistes. Mireu, són unes...
0: Exacte, situem.
1: Segur, són unes situem. Fonts d'estil renaixentista. Us ho dic perquè quan les vegueu, us atureu i mireu això. Les figures femenines tenen elles de quatre cariàtides que representen la bondat, la senzillesa, la caritat i la sobrietat. I sostenen, perquè són cariàtides, una cúpula semiesfèrica amb quatre dofins al cim, entre les quals hi cau un rajolí d'aigua. Inicialment s'hi va afegir un got metàl·lic lligat amb una cadena per poder accedir a l'aigua, però posteriorment es van retirar perquè, evidentment,
0: home,
1: com combatreu...
0: No era higiènic,
1: no
0: el tema.
1: No era gens higiènic, eh? Doncs aquestes fonts van ser, com deies tu molt bé, dissenyades i pensades per un filàntrop, el senyor Richard Wallace, que va veure que la capital francesa tenia molts problemes per garantir la distribució d'aigua, i els llocs on arribava es feia pagar amb un preu inassumible per a molta gent de la població. Llavors diuen, pot ser una anècdota o no, que el Wallace, un dia passejant per París, tenia molta set, va pensar en els desafortunats que no podien satisfer beure aigua, com ell sí que podia fer, i va començar a dissenyar aquestes fonts per poder-les repartir perquè el poble, tothom, en pogués gaudir i pogués tenir aquestes fonts. Les premisses havien de ser la mida, doncs prou grans perquè les veguessis de lluny, però tampoc que no trenquessin l'harmonia del passatge urbà.
0: Clar.
1: La forma havia de ser doncs, útil per un cantó, però bonica també per un altre, no? Una estètica. El preu no podia ser molt car, perquè si n'havien de fer moltes, doncs havia de ser assumible. I el material havia de ser fàcil de treballar, i es van fer de ferro i...
0: De ferro colat, no?
1: Exacte, i no de bronze, com fins a llavors es feien les fonts. I París, en concret, es va triar el color verd fosc. Com dius tu, n'hi ha per tot el món. O sigui, París, l'any 1893, en tenia 63 exemplars. Però, fixa't tu, 63. El 2022 en tenia 106. I fins a l'any 1960 es van anar instal·lant. Però només n'hi ha 10 que són originals.
0: Ah, com diguem, autèntiques.
1: Les primeres.
0: Les primeres que es van instal·lar.
1: Exacte, perquè les altres es van substituint a raó d'una per any, es van substituint i es van canviant perquè s'han tornat, s'han envellit, s'han deteriorat, i les van canviant.
0: I les van...
1: Seguint el mateix model, la mateixa estructura, eh?
0: O sigui, seguint aquestes de ferro colat, aquesta
1: igual.
0: Forma de les cariàtides, amb tots aquests símbols de la bondat, la senzillesa,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que siguin belles. I exactament a Barcelona n'hi ha una a la Rambla, davant del Museu de... Bé, clar, ara hi ha obres.
1: Ara hi ha obres,
0: ara
1: però el que era abans la gent al Cinecomèdia, i que ara serà doncs, el Museu Thyssen, està allà a la cantonada amb Passeig de Gràcia, allà n'hi ha una. Però jo la que recordo és una que ja no hi deu ser, que és a la Rambla. O sigui, jo la primera que em va cridar l'atenció va ser la que hi havia a la Rambla de les Flors. Allà n'hi havia una i la gent hi bevia, perquè això és aigua potable, eh? Havia sigut aigua potable. Curiosament, a Barcelona, a diferència de la resta del món, a Barcelona porten un escut amb un cantó i, o sigui, els dos laterals, hi ha un text que diu... Ara potser ens sembla banal, això.
0: A l'empresa que subministrava, no? L'aigua?
1: No, deia aigua en castellà tomada directamente del contador. Encara si les veieu, ho podreu llegir, això. Només a Barcelona. perquè a Barcelona va arrossegar al llarg del segle diversos episodis de malalties infeccioses i algunes de les quals s'atribuïen a la contaminació de l'aigua de dipòsit. Per tant, perquè la gent estigués tranquil·la i pogués beure d'aquestes fonts, es va posar justament aquesta inscripció.
0: Que era una manera de dir, tranquils, que aquí podeu beure sense que us passi res.
1: No és problemàtica aquesta aigua, o sigui, molt curiós. I si aneu, a Barcelona jo n'hi ha una allà, per exemple, Gran Via, amb carrer Marina, que es veu de sobres, que és falsa, pel color. És a dir, no és aquest color verd fosc.
0: Exacte,
1: saps?
0: Que són rèpliques. També diu, n'hi ha una diagonal entre València i Roger de Flor, i deien aquesta tercera, que no sé si és la que recordaves tu, les Rambles, davant de l'Hotel Orient i en el Passeig Picasso, també.
1: Bueno, de fet, originals a Barcelona n'hi ha dos, només. Aquesta que hem dit, del Comèdia, l'altra no sé on és, i després hi ha tres còpies. I hi havia un tercer original davant mateix de la Societat General d'Aigües, que és molt a prop de casa meva, a Diputació, amb Passeig de Sant Joan, que la van treure i l'han traslladada de Cornellà de Llobregat. I aquesta també és una de les tres originals que ha vingut a Barcelona. I la segona, no sé si és la de la Rambla. Jo no sé si l'han tret la de la Rambla, mira,
0: A veure, estan amb obres. Llavors,
1: exacte,
0: no
1: tampoc,
0: sé si són d'aquelles coses...
1: Que la treuen i la posen.
0: O que la treuen
1: i ja no la posen,
0: ja no la posen més. Bé, ara que dius això, perquè precisament recordo que també ara s'ha recuperat del metro del Liceu.
1: Sí.
0: Diguem-ne, la part d'entrada a l'entrada del metro, l'antiga,
1: sí.
0: Que era de ferro i que era original i que durant anys se l'havien ventilat.
1: Clar.
0: O sigui, van fer obres, la van ventilar, ho van modernitzar...
1: Sí, és que les
0: obres
1: van servir per recuperar o per perdre-ho per sempre més. O sigui, no sé, això investigarem.
0: Investigarem, doncs mira, ja sabeu que són les Fonts Guales, si us les trobeu, que tenien, doncs, quin era el seu origen, qui les va crear, que eren de ferro colat, que tenien, a més, una estètica i una bellesa, i, a més, una sensibilitat especial, i que n'hi ha de reals, o sigui, d'originals, i n'hi ha que són còpies barates, no?
1: Podríem
0: dir. Parlàvem d'aquelles dones que normalment són silenciades i que sovint aquí ens agrada estirar del fil i intentar entendre què ha passat, no? Jo us dic un nom, Liz Meitner. Ella és una dona menuda, per exemple, que va aconseguir escapar dels nazis. És la física responsable de la fissió nuclear, perquè ara explicarem coses. La mare jueva de la bomba atòmica i al mateix temps l'única científica que no va voler col·laborar en el projecte Manhattan. Va ser una celebritat després de la Segona Guerra Mundial i una heroïna a l'alçada d'Eleanor Roosevelt. I per què no la coneixeu avui? Per què no n'heu sentit a parlar? Perquè, clar, nominada 29 vegades al Premi Nobel de Física.
1: Exacte.
0: Premi Nobel, de Física.
1: Sí.
0: 17 vegades nominada al Premi Nobel de Química. Va descobrir un element químic de la taula periòdica. La primera, com dèiem, en interpretar la fissió nuclear. I ningú recorda el seu nom? Ningú sap aquesta dona què va fer al llarg de la seva vida?
1: Són aquelles coses que un no pot entendre. És que ni tan sol, Rosa, jo que he estudiat ciències, vull dir que sóc del ram de ciències, me l'havien esmentat mai.
0: És mai a,
1: dir,
0: a la vida,
1: No, ni a estudiar, ni a física, ni a química. O sigui, he al·lucinat. Quantes dones hauran viscut situacions semblants a la història de la Liz Meitner? Vull dir, desenes de dones que aquí al programa han esmentat i que al llarg de la història han hagut de lluitar contra les circumstàncies de la seva època per fer-se un lloc a la seva professió. A vegades aquí hem parlat d'escriptores, de pintores, d'artistes, i ella és una científica nascuda a Viena el 7 de novembre de l'any 1878. La seva família, tu has dit que era jueva, i cal dir que era una família que tenia possibles, una família que estava ben situada. Però, ai senyors, què ens passa? Que en aquella època, això ho hem dit tantes vegades, qui podia accedir a la cultura, qui podia accedir a les escoles? Doncs els senyors, els homes. I ella no podia estudiar al mateix lloc que els homes. Va haver de fer, doncs, cursar els primers estudis en una escola municipal, que era de menor rang, evidentment, que la que estudiaven els homes, i després preparar-se per si mai podia tirar endavant uns estudis superiors.
0: Clar. No, ella no va tenir
1: fàcil.
0: Hem de pensar que a finals del segle XIX, clar, l'educació a l'escola pública acabava als 14 anys.
1: Exacte.
0: I les dones a Àustria estaven excloses legalment de les universitats. És a dir, no podien anar-hi, no podien estudiar a les universitats. Però va passar una cosa, que és que la necessitat de dispensar atenció mèdica a les dones musulmanes de les zones ocupades de Bòsnia i Herzegovina va propiciar que el govern austríac consentís, bé, us deixem, perquè us necessitem, que les dones cursessin la llicenciatura de Ciències i de Lletres. I només 4 varen aprovar, parlem del 1901, el Matura, que seria l'examen de l'època, sí. I entre elles hi havia la nostra amiga Alice Meitner.
1: Exacte, ens hi van presentar 14 i només van aprovar 4. Aquesta científica va començar doncs, una carrera matriculant-se en matemàtiques i física a la Universitat de Viena. De fet, el 1906, Meitner es va convertir en la segona dona que obtenia el títol de doctora en física a la Universitat de Viena, amb una tesi sobre la conducció de la calor en cossos no homogenis. Després de doctorar-se, el 1907, va presentar, fixa't tu, pobra, una sol·licitud per treballar a Marie Curie a París, però se li va negar. I llavors va dir, mira, m'he de guanyar la vida, per tant, dedico les tardes a treballar, donava classes, no li agradava això d'haver de donar classes. Normalment feia classes professora de francès a escoles de noies. Ella el que volia és dedicar-se plenament a la investigació i a la química.
0: A la investigació. No?
1: Exacte. Llavors es va cansar de l'ensenyament, va demanar diners a casa seva per demanar si podia anar a Berlín i assistir a classes del Max Planck, que tenia el Premi Nobel de Física.
0: Ara t'anava a dir, aquest segur que els hi sona, a tots els
1: home,
0: que estem parlant, el Max Planck.
1: Perquè és un home.
0: No, i perquè se n'ha parlat, perquè li han donat medalles, li han donat premis.
1: El Premi Nobel, per exemple.
0: Saps? Vull dir, reconeixements, que de fet ella a Alemanya demana permís a Max Planck per assistir a les seves classes, tot i que el senyor pensava que per norma general, atenció, les dones no havien d'accedir a la universitat,
1: exacte.
0: Va considerar oportú deixar aquelles que tenien com un talent extraordinari i llavors admet a l'Alice Meitner.
1: Exacte.
0: I també li permet treballar en un laboratori on allà va conèixer Otto Hahn.
1: Vaya pinta l'Otto Hahn. Rosa,
0: sí.
1: Perdona que et digui.
0: Home, 30 anys d'amistat i aquest senyor el que li va fer?
1: 30 anys treballant junts, amics, col·legues de professió. Tots dos van treballar a l'Institut Kaiser Wilhelm de Química i ell, quan van entrar, però no t'ho perdis, ell va continuar treballant per un sou de 5.000 marcs anuals.
0: Una mica rata, aquest senyor, ara ho
1: veureu. Però ella res.
0: No,
1: ella zero.
0: Ella gratis.
1: I llavors el Max Planck va dir alguna cosa hem de fer, la va contractar com a assistent al laboratori i la primera dona assistent a Prússia, tot i ser el càrrec més baix amb la jerarquia científica. Però, com moltes científiques de l'època, la Primera Guerra Mundial, tot això ho va alterar. Ella es va unir a l'armada austríaca com a tècnic infermera de raigs X al Departament de Radiologia d'un hospital. I quan va acabar la guerra, la Primera Guerra Mundial, va tornar amb aquesta societat, juntament amb el Hahn, i van ser els primers a aïllar l'isòtop, que es deia protactini.
0: Sí, sí, varen publicar diversos treballs junts, però sí que és veritat que el senyor Hahn, en un moment donat, el condecoren amb una medalla i el tribunal li diu amb ella, a tu et donarem com una còpia de la medalla, no et podem donar una còpia de la medalla, sinó un reconeixement per haver contribuït. El treball era dels dos, eh? I ella no va dir res.
1: No.
0: I senzillament no va anar a la cerimònia aquesta de les medalles. Va dir, passo de la còpia de la medalla, perquè si no em reconeixeu que jo amb aquest senyor hem investigat i els dos hem aconseguit doncs, aquest
1: ella,
0: treball.
1: I es veu que ella, a més a més, era una persona que més aviat desencallava les investigacions quan aquest Hans no sabia com sortir-se'n i amb ella no se li va reconèixer cap mèrit. Al final ella va dir, se'n va anar a Estocolm, allà hi tenia un nebot, i va treballar amb el personal que feia recerca atòmica en un institut que es deia Mannes-Siegmann. Llavors van dissenyar bastant més tard el primer mecanisme de detonació d'una bomba nuclear. Ella va produir, com deies, el primer model de fissió nuclear de la història. Model que hauria resultat fallit si no hagués estat ella la interpretació que va fer. O sigui, no el que va presentar el Hans, sinó ella no hagués dit això. Ell, quan va publicar, va dir que no et posava el nom de Meitner, va dir que el règim nazi no l'hauria deixat incloure una autora jueva. Aviam.
0: No.
1: Vull dir, no.
0: Llavors, excuses.
1: Exacte. L'any 44, aquest senyor va rebre el Premi Nobel de Química, que aquí ja és, dius, bueno, vam-nos, pleguem i vam-nos, no?
0: Sí, sí, tots van rebent Premis Nobel. I ella, que és la que havia desencallat a totes les investigacions i que n'havia format part i que era un dels cervells pensants, doncs res,
1: no,
0: ella no.
1: No. I llavors dius, ell treu el Premi Nobel de Química, però resulta que la reacció en cadena atòmica a la qual posava les bases per després desenvolupar la bomba nuclear, si no hagués sigut per les per als estudis de la Meiner, aquest senyor Hahn no ho hagués pogut tirar endavant. O sigui que, per això, també deies, va ser de les poques dones convidades al projecte Manhattan. Ella no hi va anar perquè ella suposava el desenvolupament i l'utilització d'armes nuclears. Al final es va fer ciutadana sueca l'any 1949. També va anar a viure al final al Regne Unit amb la seva família, tenia família allí. Jo crec que hem de dir que aquesta senyora va canviar el rumb de la història, de la ciència, però no va rebre mai un digne reconeixement. Fixa't tu, Rosa, fins 2 anys abans de la seva mort, quan el 1966 va ser reconeguda amb el premi, un premi molt important, l'Enrico Fermi, i llavors, a honor seu, es va anomenar Meitneri amb un element químic de la taula periòdica d'elements, que no hi ha cap altre element químic de la taula periòdica, que t'he de confessar, entre parèntesi, que és una de les meves passions.
0: Ah, sí, la taula periòdica?
1: Sí, m'he fet imprimir samarretes, me la sé de memòria, és una cosa... O sigui, tota la vida la taula periòdica ha sigut la meva passió. Doncs no hi ha cap més element químic que porti un nom de dona. I abans un diu, no, hi ha un que porta el nom Curie. No, porta el nom Curie perquè Curie era ell. O sigui, està fet en nom dels dos, no d'ella. L'única que porta és ella.
0: El Meitneri, l'element químic 109 de la taula periòdica. De fet, va ser dona de l'any als Estats Units. El 46 va viatjar a veure la seva família, va ser rebuda en tots els honors i nomenada dona de l'any, un premi que li va entregar el president Truman, no? Però, clar, li va arribar també una proposta de Hollywood per fer una pel·lícula que no va acceptar per no tenir sentit res del que s'explicava en aquella pel·lícula. Per tant, una dona...
1: Íntegra,
0: íntegra de cap a peus.
1: I a la seva tomba la làpida, el seu nebot, aquest nebot suec que tenia, i feu gravar la equació de la fissió nuclear i una inscripció que diu una física que mai no va perdre la seva humanitat. I com deies tu al començament, nominada amb suma total 49 vegades als Premis Nobel entre física i química, i no el va obtenir mai.
0: No el va obtenir i és l'única que té l'element químic de la taula periòdica.
1: Una dona,
0: la Lise Meitner. Per tant, ara ja no podeu...
1: Recordem-nos
0: que va existir i tot el que va fer la Lise Meitner. I ara us volíem parlar del biopic sobre Sarah Bernhardt als cinemes. La divina Sarah Bernhardt, es diu, que narra la història d'una dona que va viure múltiples vides on l'amor i el teatre importaven més que res. De fet, no sé si haureu sentit, en alguna ocasió n'hem parlat aquí en el programa, de la Sarah Bernhardt, el seu geni artístic, els seus amors, els esdeveniments que van marcar la seva
1: I
0: vida.
1: I també les seves excentricitats.
0: Sí, perquè...
1: Recordes? I tant. Lo d'un... que dormia amb un... com se diu ara? Amb un d'això de morts, amb una caixa de morts.
0: Exacte, sí, dormia amb un taüt.
1: Amb un taüt.
0: Sí, perquè era especialeta, la Sarah Bernhardt. No només va ser actriu immensament tràgica, amb un magnetisme poc comú, sinó també una dona molt avançada al seu temps. Lliure i decidida, va expressar audàcia en els seus punts de vista polítics i també feministes, sovint en contra de la majoria. Doncs punts positius, per exemple, d'aquest biopic que trobeu als cinemes, que es diu La divina Sarah Bernhardt. És una peça cinematogràfica allunyada, diguem-ne, del més obvi, perquè es mostra la coneguda actriu de teatre francesa, lliure, audaç, recordada per la càmera, en un retrat inspirat a la seva vida i miracles. És impossible no encarinyar-se amb la protagonista d'aquesta pel·lícula, una dona avançada al seu temps, és la Sandrine Kiberlain, que també ha participat en pel·lícules com Conoce a los Bárbaros, Florida, En buenas manos, que fa d'aquesta divina. Aquesta divina protagonista Sarris, que defensa un treball excepcional que dona encara més valor i qualitat a la proposta. La darrera aposta d'aquest cineasta francès, el director és el Guillaume Niclou, sempre s'arrisca i transcorre entre finals del segle XIX i principis del segle passat. Un biopic, podríem dir, que surt dels cànons establerts, apostant per obrir altres vies d'expressió i apuntant també més aviat a un retrat inspirat en fets històrics. Va ser una actriu francesa famosa arreu del món. Només una dada, el seu funeral, que això jo crec que en alguna ocasió, Sarrià, n'hem parlat aquí.
1: Sí, que en vam parlar aquí.
0: Hi va anar més de 500.000 de persones.
1: Inclús hi ha fotografies del...
0: Hi ha de 1923, eh? Mm. Clar, era una xifra totalment estratosfèrica per l'època.
1: Es va aturar tot París, eh?
0: Doncs la pel·lícula aconsegueix aquest biopic explicar aquesta etapa essencial a l'existència agitada d'una reina dels escenaris, i Kimberley porta el pes del film davant la càmera amb una màgia que ja ha demostrat en altres pel·lícules. Perquè ho fa, diguem-ne, allò que diuen els francesos, un tour de force, no?, interpretatiu, perquè defensa molt bé aquest paper o aquest rol d'actriu rebel, capriciosa, no?, una mica rara, també, estranya, no? I també fa part de la interpretació de la dama de les camèlies a l'escenari del Teatre de la Renaissance.
1: Una gran dona. Una gran dona, vull dir, curiosa. Jo me'n recordo que em vam estar parlant aquí i vam explicar moltíssimes de les seves excentricitats, però també la seva valentia, condicions físiques que havia tingut adverses i que ella sempre va intentar dissimular i que va superar problemes físics importants. O sigui, que jo crec que val la pena anar-lo a veure, no?
0: Home, ella dirigia un teatre, s'ocupava dels vestuaris, dels decorats, reescrivia aquelles obres que no l'acabaven de convèncer, gestionava el seu patrimoni, trencava amb el protocol de les bones maneres, es contradeia, ho assumia, sempre li va encantar el joc teatral, per molts va ser una mica anarquista punk, no? Perquè es va interessar per aquella gent que era rebel com ella, que anava contracorrent, no? Alimentades una mica pel lema ni Déu ni amo. De fet, ella deia, amb el tema de la interpretació i de l'art que tal li agradava, hi ha una frase que li deien: el teu cor ha de sagnar perquè el públic senti alguna cosa. Yeah. I així ho feia, no? Com per exemple a la dama de les camèlies. I només per acabar dient que era una dona excessiva, massa violenta, massa amorosa, massa injusta, massa enamorada de la justícia, massa rebel, totes aquestes facetes les trobeu en aquest biopic. I també demostrar que ella era una d'aquelles persones vampíriques, diuen, capaces d'absorbir aquella persona que tenia davant només amb la seva presència, amb les seves contradiccions, exigències i també generositat. Vull dir que era com una dona...
1: Una dona
0: com...
1: molt excessiva amb tot.
0: Exacte, com molt sí, potent, molt sí, contundent.
1: Jo recordo que em sembla que també ella es va posar a favor del Zola quan es va fer el manifest del Jacques. Ella, molta gent no volia prendre partit, i ella sí que va prendre partit a favor del que havia dit el Zola.
0: Sí, sí, ella era contundent, eh? Si volia dir una cosa,
1: la deia.
0: Doncs sí, teniu aquest biopic al cinema, la divina Sara Bernhardt, doncs que explica una mica la seva història, trajectòria, part biogràfica, part històrica, no?, i també alguna de les seves interpretacions, com la dama de les camèlies a París. I ara hem de parlar d'un clàssic.
1: Sí, bueno, jo...
0: D'un clàssic universal, sí, que ens agrada molt aquest llibre.
1: Això sí, l'original.
0: L'original, d'Antoine de Saint-Exupéry, que tindrà una segona part. Segona part, a veure. Però clar, evidentment no escrita pel seu autor perquè és mort. Segones parts escrites així, com es fa? Estem d'acord o en contra? Només direm, i ara escoltarem una cançó, Eloy Moreno ha entomat el gran repte de donar, explicarem tot això d'aquí una estona, el gran repte de donar continuïtat a aquest clàssic universal del Petit Príncep, amb noves reflexions, però diuen respectant l'essència del que és una obra de culte. Per nosaltres el repte és ingent i tenim moltes coses a dir, però tu te'n recordes, no?, del musical del Petit Príncep.
1: I tant, em sembla que a més l'han reposat i ha tingut moltíssim d'èxit.
0: Doncs pels amants del clàssic només us direm que hi tornen a aparèixer personatges com la Rosa, que acabarem amb una cançó relacionada amb el tema, i els Baobabs, aquí la cançó dels Baobabs.

0: Aquesta és una de les cançons d'aquest clàssic, d'aquest musical, que s'ha interpretat en multitud d'ocasions i amb gran èxit de públic al Petit Príncep de Barcelona. És la cançó dels Baobabs. Els Baobabs hi seran, la Rosa també, però a veure, Sàrries. A veure, un moment. Aquest és un clàssic, la gent potser no ho sap, que és el llibre més venut, el Petit Príncep, després de la Bíblia.
1: Exacte.
0: El llibre més venut després de la Bíblia, que s'ha traduït a més de 600 idiomes i dialectes.
1: Exacte.
0: El Petit Príncep.
1: Exacte.
0: D'Antoine de Saint-Exupéry, que explica moltíssimes coses, és un conte poètic, filosòfic, que va molt més enllà del que s'hi explica, que tant va dirigit a nens com a adults, i que té aquella frase cèlebre de "només si veu bé amb el cor, l'essencial és invisible als ulls".
1: De fet, cada any diu que es venen més de 5 milions d'exemplars a tot el món.
0: No? 5 milions, a l'any.
1: Vull dir, un 5 i 6 zeros, aquest autor, aquest senyor Eloy Moreno, després entraré en què opino jo concretament d'això, però aquest senyor diu, justificant per què es mereixia una segona part, que, a veure, és un altre llibre, evidentment, però diu que està fet amb molt afecte, i que té el suport de la Fundació Saint-Exupéry, i que això és una garantia, diu, perquè si no haguessin estat d'acord els de la Fundació, diu que no haurien pas aprovat de poder de fer el llibre, no?, aquesta segona part. Diu que, de fet, és una continuïtat, ells han volgut fer una continuïtat, és com allargar el diàleg obert que es va fer ara fa més de 80 anys, i d'una manera una mica diferent.
0: Sí, perquè es dirà el nou viatge del Petit Príncep.
1: Exacte. Però diu que semblava lògic que si algú llegia l'original i després llegia el seu, pues que notés una continuïtat, que no volia un trencament. És com si fos un capítol a continuació del que va fer el Saint-Exupéry, no?
0: Clar, que recordem que el Petit Príncep de l'original, de Saint-Exupéry, amb només 100 pàgines, va entrar ràpidament a enamorar a milers i milions de lectors i lectores, perquè, com ha dit la Maria Dolors Sàrries, que a més és una gran coneixedora d'aquest llibre, se'n venen 5 milions d'exemplars a l'any.
1: A l'any. Ell diu que hi ha una evolució de l'original, hi ha elements que apareixen, com ara tu deies tu, la rosa, el xai, la guineu, transformats, i comença que l'aviador es veu, es retroba amb el Petit Príncep, i junts recorden el primer viatge. Recordeu que Saint-Exupéry era aviador, que va morir precisament, mai es van trobar les seves restes, va morir amb el seu avió, i que al Panteó de París hi ha un recordatori que per recordar que va morir, però com que el no recuperar el cos, doncs hi ha una làpida, senzillament, no? Doncs que apareixen ara temàtiques més actuals, és a dir...
0: Sí, perquè visitaran nous planetes on es trobarà un governant autoritari, un altre on només hi ha flors, el planeta de la saviesa, i també diuen que vol servir per parlar de valors com l'original, és a dir, l'empatia, la màgia del que és quotidià, però també reflexions sobre immigració i noves tecnologies.
1: Exacte.
0: Ja et dic jo que sortirà ChatGPT i la IA per allà al mig, la intel·ligència artificial.
1: Perquè les xarxes socials ja hi són incloses. I després diu que ell denuncia en aquest llibre la tendència contemporània, això sí que és veritat, que la gent presumeix de la seva ignorància. O sigui, la gent opina de tot sense saber res. I llavors això diu que ha volgut plasmar en aquest llibre. Que el Petit Príncep ha crescut, no és tan petit, perquè ell considera que el Petit Príncep, a més, és un llibre més per adults que per nens, no? I és una mica més gran, gairebé adolescent, i diu que entre les imatges i el text, doncs, entendrem el que ha fet. Però jo, Rosa... Deixa'm dir-te.
0: No. Aquí, micròfons oberts i endavant les atxes, Sàrries. És que s'ha de dir, a veure...
1: És que això no m'agrada... Bueno, aquest senyor tampoc ha inventat la sopa d'all. Vull dir, hi ha molts altres que els recordarem que han escrit segones i terceres i quartes parts d'un original. Però mira, deixa'm dir-te, una senyora que es diu Meredith Borders, que és escriptora, editora i crítica nord-americana, és que firmo en sang el que diu.
0: Digues.
1: Diu... Això és una tendència literària a la qual mai no he pogut donar suport. És a dir, això de les seqüeles de les novel·les clàssiques escrites per autors diferents. Fins i tot, quan els hereus de l'autor aproven aquestes seqüeles, no les consideraré mai dins del cànon. N'he llegit algunes per pura curiositat i per una inclinació al masoquisme, i no puc recomanar-ne cap. Senzillament, no puc sentir cap entusiasme per aquesta tendència. Jo tot això ho subscric, Crec que escriure una seqüela dels personatges d'un altre autor és de mal gust. Indubtablement, els autors originals tenien plans per a aquests personatges, plans secrets, amagats, en el fons dels seus cors, que ara s'han manifestat d'alguna altra manera, i les seves creacions han tingut un futur inventat per un altre. I el que més em molesta d'aquestes seqüeles és que, inevitablement, narren uns finals que els autors originals havien deixat a la nostra lliure imaginació, o que encara havien d'imaginar. I com que els autors d'aquestes seqüeles estan convençuts que nosaltres no ens conformarem amb una cosa ambigua, fan que els finals siguin concrets, tangibles i sovint feliços, fins i tot quan l'autor original no ho pretenia. Per tant, és que no puc dir res més que el que ha dit ella.
0: Clar, ho dèiem al principi, no?, quan estàvem proposant el tema. Això es pot considerar un homenatge, es pot considerar un sacrilegi, perquè, clar, el que ha dit l'Eloi Moreno, autor de llibres com Invisible o Contes per entendre el món, és que quan li van oferir el projecte li tremolaven les cames, que no sabia com afrontar una cosa així. Però jo crec que és una mica, com dirien els castellans, venir-se arriba. Perquè, clar,
1: Rosa,
0: amb una obra...
1: Saps per què s'hi ha venit a arribar? Pel xec que li han donat.
0: Home, pels diners.
1: Aviam,
0: que
1: no coneix una mica el món editorial.
0: Sí, i més tu, exacte,
1: m'entens?
0: Que has sigut editora.
1: Vull dir, a veure, no pensem que tot això és altruista i que tot això anirà per a la Fundació Sant Exupery, per la mort de Déu.
0: No, és a dir, anem a fer quartos, d'això. Anem a fer una mica de diners. Ah. L'Eloi Moreno diu que el convenç que la continuació s'enfronta als reptes del temps actual, respecte a temes que ja preocupaven l'escriptor francès, com l'ecologia, el lloc de l'home a la naturalesa, la tolerància, la pau mundial, no? Evidentment, en temps de guerra també es vol parlar del símbol d'entesa entre pobles, cultures, la pau dins la humanitat. Clar, no sé, jo una història universal com El petit príncep de Saint-Exupéry, que té aquests milions de lectors, que és el segon llibre més venut després de la Bíblia, amb aquest contingut que està ple de simbolismes, de filosofia, no? Amb un to melancòlic,
1: de pensament,
0: no?
1: Sí.
0: De pensament, que arrossega una mica el lector, no? Tant per a les il·lustracions com pel text, perquè, clar, quines il·lustracions faran?
1: Bueno, es veu que ja les han fet, eh? Vull dir, il·lustracions adequades ara, a les d'ara. O sigui, un petit príncep adolescent, una mica més crescut, adequat als nostres temps. Però, a veure, Rosa, que el Saint-Exupéry, tota aquesta, com dius tu, que és una obra filosòfica també i que s'ha de llegir a vegades frases dos i tres vegades perquè porten un missatge, això no els pensaments d'una persona molt concreta, en un moment històric molt concret. I ara, això... tu dius, clar, es venen tants milions l'any, imagina, fem una segona part, aquí ens fem d'or. Però és que si tu vols fer un llibre amb tots aquests valors sumats, escolta, escriu-ne un altre, fes-ne un altre, utilitza, si vols...
0: Tingues valentia, no?
1: I esmenta el petit príncep i dic, però no vulguis dir que estàs fent la continuació. A veure, mira, seqüela, Rosa, et quedaràs parada. Jo avui he portat fins i tot de l'Astèrix. Vull dir que ja no estan ni el Goscinny ni l'Uderzo. Ja ho firmen uns altres, però tu mires el llibre...
0: I sembla que sigui d'ells.
1: Home, i tant. Però, a diferència, el senyor Uderzo va autoritzar que es fessin... O sigui, i va seguir... I sempre els originals que es van fer sense ell, quan ja un es va morir i l'altre es va jubilar, abans de sortir al mercat, ell els va revisar fil per randa. Això és una altra història.
0: Clar.
1: Tu el revises, l'autor ho revisa i diu, pues sí, endavant, perquè sí. Però mira, Rosa, jo vaig llegir en el meu temps la seqüela de Lo que el viento se llevó, perquè jo el llibre em havia agradat tant, la pel·lícula tant, vaig dir, va, una tal Alexandra Ripley va escriure Scarlett, jo pensant... Ja te lo contaré mañana, Escarlata,
0: ah, clar, l'Escarlata O'Hara, sí.
1: A veure què passarà mañana, aquesta m'ho dirà. No vaig poder aguantar el llibre, el vaig deixar a la meitat.
0: Insuportable.
1: Insuportable, però és que s'han fet seqüeles d'Orgull i Prejudici, de Dràcula del Bram Stoker, de l'Illa del Tresor del Robert Stevenson, del Sherlock Holmes, de la Guerra dels Mons de l'H.G. Wells, del Robinson Crusoe, de l'Alícia, dels Miserables del Víctor Hugo, de Mort a Venècia del Thomas Mann, del Harry Potter, i el que tenim més recent, la sèrie Millennium,
0: ah, sí,
1: de l'Steve Larsson.
0: Que es va morir, sí.
1: Home, seqüeles no autoritzades de dos autors diferents. A veure, i cap d'aquestes ha triomfat?
0: No.
1: Cap seqüela d'aquestes?
0: Cap ni una.
1: Ningú recorda Orgull i Prejudici que no sigui de Jane Austen, m'entens?
0: No, ningú, 250 anys, per cert, de Jane Austen, que s'ha de revisitar. Doncs crec que ho han fet tot.
1: Jo crec que ho han fet tot, sí. També m'he tret una mica de malestar de dintre, perquè jo aquest tema, de veritat t'ho dic, el portava...
0: Pel
1: camí de treure.
0: Ho havies de treure, pel camí de l'amargura. Ja sabeu el que pensem nosaltres, si sacrilegi o homenatge sobre aquesta segona part del Petit Príncep d'Antoine de Saint-Exupéry. Maria Dolors Sarrias, com sempre, un plaer conversar
1: per mi també i
0: xerrar amb tu. Nosaltres som la gent de Llibres, Píxels i Valors. Avui el control tècnic Oriol Ortiz, qui us ha parlat Rosa de Diego. Maria Dolors Sarrias, moltíssimes gràcies. I si et sembla, escoltem una altra cançó del musical del Petit Príncep, doncs en aquest cas dedicat a un dels personatges també del Petit Príncep, que és la Rosa. Et sembla?
1: I pot ser tu.
0: I tant, gràcies. Escoltem la música.

Com esteu? Benvinguts a un altre episodi del Pop d'Abans Molava Més. Un episodi en què ballarem molt. Bé, alguns simplement mourem el cap o els peus al ritme de la música. I és que avui tocarà fer un repàs ràpid al rock and roll dels anys 50 a través d'algunes de les seves cançons més representatives que no hagin sonat ja a aquest programa. Per tant, no inclourem cançons d'Elvis Presley, Buddy Holly, Little Richard o Chuck Berry, als quals ja hem dedicat episodis sencers. Però vaja, per posar-nos en perspectiva i entendre bé d'on venia el rock and roll dels 50, anirem breument una mica més enrere encara, l'any 1944, quan Sister Rosetta Tharpe va publicar el que per molta gent és una cançó precursora del rock and roll, i per altra gent, fins i tot, és la primera cançó de rock and roll. I és que és difícil definir on comença un estil i on acaba un altre, però el que està clar és que aquesta cantant i guitarrista americana va exercir una influència importantíssima en els músics dels anys següents, en bona part gràcies a la seva versió de la cançó espiritual afroamericana Strange Things Happening Every Day.

Aquesta Strange Things Happening Every Day es disputa el títol de primera cançó de rock and roll, per exemple, amb una cançó gravada per primer cop 2 anys més tard, l'any 1946, pel seu propi compositor, Arthur Big Boy Crudup. Aquesta, That's Alright Mama. Yeah.

That's Alright Mama va influir un munt d'artistes, sobretot de raça negra, com el seu autor, però també alguns blancs, com Elvis Presley, que la va gravar en els seus inicis i la va treure com el seu primer single. Curiosament, hi ha gent que diu que la gravació d'aquesta cançó a càrrec d'Elvis va ser la primera gravació de rock and roll. Més aviat, seria la primera gravació de rock and roll d'un artista blanc, perquè el rock and roll es podria dir que venia d'anys enrere, amb el rhythm and blues dels músics negres. És un tema complex, però podríem resumir-lo breument dient que a causa de la segregació racial als Estats Units, segons la raça dels artistes, a un mateix estil se'l podia anomenar d'una manera o d'una altra. I és que, com ja sabreu si vau escoltar l'episodi que vam dedicar a Elvis, l'anomenat rei del rock and roll va començar fent versions de cançons d'artistes afroamericans que admirava molt, entre les quals podem trobar una altra de les cançons pioneres d'aquest estil. Una cançó titulada Hound Dog, gravada originalment per Big Mama Thornton. Whoa!

0: and bow wow to all of you.
1: Aquest Hound Dog de Big Mama Thornton va estar 7 setmanes a dalt de tot de les llistes del Rhythm and Blues d'Estats Units l'any 1953, un enorme èxit que es va veure superat l'any següent per una cançó que va ser número 1 durant 2 mesos als Estats Units i també va arribar a dalt de tot a Austràlia i al Regne Unit, una de les cançons, sens dubte, més conegudes del rock and roll. Demano perdó si ja la teniu avorrida, però és que no es pot fer un programa explicant el rock and roll i no posar aquesta Rock Around the Clock.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

Si Rock Around the Clock de Bill Haley and His Comets va ser un rock and roll de 1954 d'èxit enorme, amb la paraula rock al títol, una altra cançó d'aquell mateix any va ser un altre èxit enorme amb la paraula roll al títol. També la van gravar Bill Haley and His Comets la mateixa setmana que la versió original va arribar a dalt de tot de la llista de Rhythm and Blues d'Estats Units, interpretada per Joe Turner. És aquesta Shake, Rattle and Roll.

L'any següent d'aquesta Shake, Rattle and Roll, interpretada per Joe Turner, es va publicar un altre dels singles més influents del rock and roll, tan influent que apareix a desenes de llistes de millors cançons. No exagero. I fins i tot té un dia internacional, l'11 d'abril, concretament, dedicat a aquesta cançó, Louie Louie, de Richard Berry.

Louie Louie de Richard Perry, una cançó que però uns anys més tard seria un èxit enorme a mans dels Kingsmen. Va ser número 1 a diversos països i a part de la dels Kingsmen se n'han fet també un munt de versions a càrrec d'artistes tan importants i diversos com els Kings, els Beatles, els Beach Boys, Pink Floyd, Frank Zappa, Barry White, John Lennon, The Clash, Bruce Springsteen, Patti Smith, Iggy Pop, Toots and the Maytals o Motorhead, entre molts d'altres. Una altra cançó també clau dins del rock and roll i versionada per un munt d'artistes importants, sobretot els Beatles o Elvis Presley, és aquesta Blue Suede Shoes de Carl Perkins. Well, it's one for

Seguim amb un altre èxit de 1955, una cançó que va arribar al número 1 de les llistes de Rhythm and Blues d'Estats Units i que va vendre més d'un milió de còpies. És aquesta cançó de Fats Domino, versionada posteriorment per artistes com Pat Boone, John Lennon, Paul McCartney o Cheap Trick, titulada Ain't That a Shame.

Ain't That a Shame, aquest èxit de Fats Domino que figura el número 438 a la llista de les millors cançons de la història de la revista Rolling Stone. Bastant més amunt, al número 103, hi trobem una de les meves cançons de rock and roll preferides, amb un toc rockabilly i interpretada amb aquest peculiar estil singlotat per Gene Vincent. Es tracta de Bebopalula.

Papalula, de Gene Vincent, cançó influent com la que més, ja que al llarg del temps l'han versionada artistes tan importants com els Beatles, Carl Perkins, Bonnie M., Queen o Jerry Lee Lewis, que l'any 1957 va agafar un rhythm and blues relativament desconegut, publicat 2 anys abans per Big Maybell, i el va convertir en un rock and roll que va arribar al número 3 als Estats Units i al 8 al Regne Unit. Aquesta, Whole Lotta Shakin' Goin' On.

Aquesta Whole Lotta Shaking Going On no va ser l'únic èxit de Jerry Lee Lewis aquell any. Només 7 mesos més tard va publicar una de les cançons més importants de la història, que va vendre més d'un milió de còpies en només 10 dies. Conegudíssima per gran part de la humanitat, surt en diverses pel·lícules com Jamboree del mateix any, Top Gun, o fins i tot dona nom a una pel·lícula sobre el seu intèrpret, el cremador de pianos Jerry Lee Lewis. Es tracta, òbviament, de Great Balls of Fire.

Un'altra cançó que va ser un èxit espectacular als Estats Units i que té la que per mi és una de les millors lletres d'aquella època és un dels singles més importants dels Everly Brothers, en què un noi adolescent i la seva parella van a veure una pel·lícula, prometent ell que la portarà a casa abans de les 10 de la nit. Però la pel·lícula és tan dolenta que s'adormen i quan es desperten ja són les 4 de la matinada. I, és clar, ell es pregunta què pensaran els pares quan es presentin a casa aquelles hores intempestives. Fixeu-vos com eren de puritans en aquella època que a Boston es va prohibir la cançó perquè trobaven massa suggerent la lletra d'aquesta Wake Up Little Susie.

Little Susie dels Everly Brothers, publicada el setembre de 1957, va ser un èxit enorme. Número 1 als Estats Units i número 2 al Regne Unit. I, curiosament, no és l'únic èxit de 1957 protagonitzat per una Susie. Uns mesos abans, el mes de maig, Dale Hawkins havia publicat una cançó que 11 anys més tard seria el primer èxit de

El rock and roll, com heu pogut veure, era un estil sorgit als Estats Units a partir del rhythm and blues i que, sobretot, els primers anys era exclusiu d'aquest país. Però amb el pas del temps va començar a popularitzar-se a altres països com el Regne Unit, on l'any 1958 va publicar-se el que està considerat per molts el primer èxit de rock and roll fora d'Estats Units. Una cançó que en principi havia de ser una cara B, però que finalment va ser la cançó principal del primer single de Cliff Richard i que va ser número 2 a les llistes britàniques. Aquesta, Move It.

Un altre artista de rock and roll molt a tenir en compte és Larry Williams, del qual també eren molt fans els Beatles, que van versionar als seus discos uns quants dels seus èxits, com Slow Down, Dizzy Miss Lizzy o Bad Boy, i John Lennon en solitari, el seu disc de versions titulat Rock and Roll, va versionar la que és la meva cançó preferida d'aquest artista, Boney Moroney.

Boney Maroney de Larry Williams, que un grup anomenat Los Teen Pops l'any 1961 la van adaptar al castellà amb el magnífic nom de Popotitos. Sense comentaris. De fet, Popotitos va triomfar molt més a Espanya que la versió original i encara avui hi ha molta gent que coneix més aquesta cançó com a Popotitos que com a Boney Maroney. Seguim amb el repàs de les cançons més representatives del rock and roll amb Eddie Cochran, un artista que, tot i morir amb només 21 anys en un accident de cotxe, va compondre, cantar i interpretar diversos instruments en cançons icòniques dels anys 50, com 20 Flight Rock, Come On Everybody, Something Else, o aquesta cançó amb certes similituds de melodia amb Boney Maroney titulada Summertime Blues.

Summertime Blues, aquest single d'Eddie Cochran publicat l'agost de 1958, just un any abans que es publiqués una altra de les cançons més mítiques del rock and roll. Una cançó que va sorgir espontàniament, improvisant en una sessió de gravació. La cosa és tan improvisada que, fixeu-vos, el guitarrista i el baixista són dos nanos que passaven per allà. Van sentir la música i van preguntar si podien tocar ells també. Amb tot això, va sortir l'èxit més important del cantant Barrett Strong, el primer single d'èxit del segell Motown, la cançó que surt al número 288 de la famosa llista de la Rolling Stone, aquesta Money, That's What I Want.

acabem el programa amb una altra cançó improvisada d'una altra llegenda. Ray Charles, el geni del rhythm and blues, el jazz, el soul, que l'any 1959 va publicar la seva primera incursió al rock and roll. I quina incursió, tu! Aquest músic, cec des dels 7 anys per culpa d'un glaucoma, en un concert que havia de durar 4 hores i mitja, li quedaven 12 minuts per omplir. Va començar a fer frasejos amb el piano, al cap d'una estona va començar a cantar frases inconexes sobre una estructura de rock and roll amb ritme llatí i a mitja cançó va dir a les seves coristes, les Rylettes, repetiu el que canto. I així ho van fer. I al final del concert, la gent va quedar tan impactada amb aquesta cançó improvisada que tothom volia comprar el single. Total, que quan es va publicar, es va convertir en el primer disc d'or de Ray Charles i en el single més venut de la història del segell Atlantic. I tot això malgrat que moltes ràdios la van vetar pel contingut picant de la lletra i sobretot per alguns moments de la part de pregunta-resposta entre Ray Charles i les Rylettes que sonen una miqueta suggerents. Es tracta d'aquesta cançó titulada What Did I Say? I amb aquesta mítica cançó de Ray Charles posem punt i final a aquest episodi del pop d'abans molava més dedicat al rock and roll. Ens veiem la setmana que ve amb molta més música i anècdotes. Fins aviat. Moltes gràcies. Hey!

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: Bon dia, encetem aquest matí de Ràdio 4, edició estiu, en aquest últim dijous de juliol. Sí, sí, l'últim dijous de juliol. Per molts ja han començat les vacances, potser compte enrere i les comenceu demà. D'altres potser ja les esteu gaudint o potser les feu més tard, com és el nostre cas. Avui, una vegada més, la mirada posada en la calor. Avui es dupliquen els municipis amb nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya, una situació que obliga a extremar les precaucions al medi natural. Els agents rurals situen el nivell màxim per risc de foc forestal a més de 100 municipis, nivell màxim a més de 100 municipis. Ara ja són 17 les comarques dins d'aquest perill extrem. També hi ha 280 municipis més amb risc d'incendi molt alt. Així, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta. Les restriccions als espais naturals també s'amplien i ja es prohibeix l'accés a 7 parcs. Fins ara no es podia anar a Montmell Marmellà, a Montsant i Prades, i també s'afegeixen restriccions a Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i a la Baronia de Rialb i la Ribera Salada. Tot i això, nosaltres us acompanyarem aquí, aquestes 4 hores de ràdio, per explicar-vos tot el que està passant. Analitzarem també la onada de calor, parlarem de totes les notícies, ara tot seguit ens informarem, i a més també parlarem de música, cultura, tecnologia, tindrem a les nostres col·laboradores, com cada dia. Obrim ara 4 hores de ràdio per explicar-vos tot això. Abans, però, informació de servei. Coneguem la previsió del temps des de l'EMET. Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui dijous a Catalunya serà un dia càlid i pugen les temperatures. S'esperen màximes elevades, especialment a l'interior, i es podran arribar als 40 graus a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 31 graus a Tarragona, 33 de Barcelona, 38 graus a Girona i 39 graus a Lleida. Dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'EMET.
0: Són les 8 i 2 minuts. Moment per saber què farem aquí, què passa avui al matí de Ràdio 4 edició estiu.

0: Ho farem tot seguit i també parlarem d'aquesta violència masclista, d'aquest clim masclista que ens va deixar a tots glaçats. Ho farem amb la Sandra Burgos, advocada especialitzada en violència masclista i família. També parlarem de tota l'agenda cultural, ho fem cada dia, repassarem tot el que pots fer d'activitats culturals aquests dies al territori català i la Lorena Amo ens portarà cap a uns racons misteriosos de Catalunya. Avui ens portarà cap a Montserrat. Obrirem després la segona hora de programa a les 9 del matí amb el Vicenç San Clemente i avui parlarem de memòria històrica. Tot seguit parlarem també amb la Mireia Cabero, és experta en psicologia positiva i benestar emocional, i li preguntarem si això de millorar a l'estiu, de posar-nos guapos per l'estiu, és autocura o és una nova exigència. En parlarem. També parlarem de cinema amb el responsable dels cinemes Girona i estarem sortejant dues entrades per anar al cinema aquest cap de setmana i després tindrem amb nosaltres el nou vocalista dels Strombers, en Miguel Nicolau. Ens acompanyarà la Judit González, la nostra col·laboradora de tecnologia i tendències. Avui parlarem del multitasking, això de fer tantes coses alhora, com ens influeix el cervell. Agafarem ja la màquina del temps a l'última hora de programa per anar cap a l'estiu del 1972 i amb la Míriam Victòria, la nostra col·laboradora, influencer cultural i model, parlarem també de com cuidar-nos la pell i protegir-nos aquests dies que fa tanta calor. Vinga, ens informem i tot seguit us expliquem tot això que dèiem. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià del Besòs, al Barcelonès, en les darreres hores. De moment, no hi ha detinguts. Jordi Vila, bon dia.
1: Bon dia. Segons informa la policia catalana en un comunicat, els fets han passat aquest dimecres al vespre. Els Mossos han estat alertats per la Guàrdia Urbana de Barcelona que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià del Besòs. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets i allà han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Malgrat que els agents de la Guàrdia Urbana i els sistemes d'emergència mèdiques han intentat reanimar-lo, finalment l'home ha mort arran de les ferides. Membres de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos han fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: I en les properes hores, entre avui i demà, és previst que passi a disposició judicial el presumpte responsable de la mort violenta d'una dona de 34 anys, el resident al districte de Sant Martí de Barcelona.
1: És la quarta víctima de violència masclista en el que portem d'any a Catalunya, un cas que suma 32 feminicidis a tot l'estat. La Generalitat i l'Ajuntament han convocat aquest migdia un minut de silenci. Núria Alcalà.
2: Sí, els Mossos continuen investigant les circumstàncies del crim. L'home s'ha personat aquest dimecres en dependències policials després de fugir del lloc dels fets i ha passat la nit a la comissaria de les Corts de Barcelona a l'espera de passar a disposició judicial. La víctima va morir després de ser atacada amb arma blanca al seu domicili en presència dels seus dos fills menors, un crim que, segons fonts policials, s'hauria produït en un context especialment complex i delicat perquè la víctima tindria, segons aquestes fonts, antecedents per maltractament als seus propis fills i a la seva parella, fets pels quals havia estat detinguda ara fa 15 dies. Tot i així, no hi havia cap ordre d'allunyament en vigor, ni entre la parella ni amb els menors. Amb tot, la condemna institucional ha estat unànime. Eva Menor, consellera d'Igualtat.
3: Reitera el compromís de la Generalitat de Catalunya amb la lluita per erradicar de manera definitiva aquesta greu vulneració de drets humans, fent una crida també al compromís col·lectiu per ajudar-nos, no, en aquesta fita.
2: La plaça Sant Jaume de Barcelona acollirà avui un minut de silenci en condemna pel crim.
0: Per cert, que el govern de la Generalitat de Catalunya ha consolidat el punt Lila mòbil com un servei permanent que aquest estiu recorre 25 municipis de tot el país.
1: La iniciativa, impulsada a través del Departament d'Igualtat i Feminisme, s'estén a espais quotidians

0: residència.
1: S'està oberta ara mateix una investigació en el que s'està treballant justament en aquests moments, recollint la informació en aquesta fundària entre aquests 750 i 900 metres, justament per determinar quina ha sigut la causa de l'accident i prendre les mesures que s'hagin de prendre, que s'hauran d'elevar no només a la Direcció General d'Indústria, sinó també al jutjat d'instrucció.
0: Des de fa 3 anys, la Generalitat ha anat fent inspeccions regulars. La darrera s'havia fet fa pocs dies, sense que es detectés cap anomalia.
2: I en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i nega que aquesta decisió busqui el suport de Junts als pressupostos generals de l'Estat.
0: Insisteix que va en la línia amb l'opinió de la justícia i que l'indult és parcial. Ho ha dit des del Palau de l'Almudaina de Mallorca, on s'ha reunit en despatx amb el rei Felip.
3: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
2: I Catalunya rebrà 32.600 milions d'euros amb les entregues a compte del 2026, un 8% més que l'any anterior.
0: El govern espanyol afirma que es tracta d'una xifra rècord que podria ser fins i tot superior si finalment aconsegueixen tirar endavant la reforma del model de finançament autonòmic. Lorena Enns.
4: Sí, l'any vinent Catalunya rebrà 32.600 milions d'euros en concepte d'entregues a compte pels impostos estatals cedits. L'elevada suposa una xifra històrica, un 8% més que en el darrer exercici i un 8,2% més si s'afegeix la previsió de liquidació del 2025. Es tracta de recursos que han de servir per reforçar els serveis públics i que provenen de l'actual sistema de finançament. Des de l'executiu central, però, remarquen que aquestes bestretes podrien ser encara més elevades l'any vinent si s'aprova el nou model de finançament autonòmic. Només per Catalunya suposaria 4.600 milions d'euros més. El Departament liderat per Arcadi Espanya ha tornat a estendre la mà a totes les comunitats autònomes per tirar endavant la reforma davant el marge demanat pels populars per estudiar la proposta. Un model que, un cop superi el tràmit del Consell de Política Fiscal el proper 4 de setembre, haurà d'aterrar al Congrés dels Diputats.
2: D'altra banda, les persones treballadores fan més de 486.000 hores extra no remunerades a la setmana a Catalunya.
0: Ho diu un informe de Comissions Obreres amb dades de la darrera enquesta de població activa, Clara Untanyón.
5: Prop de 160.000 persones treballadores fan hores extra de mitjana cada setmana a Catalunya i d'aquestes la meitat no les cobren. Els joves, les dones i el sector del servei són els que més en fan. I segons Comissions Obreres, això suposa un estalvi pels empresaris d'11,5 milions d'euros. Belén López, de secretària general de Comissions Obreres a Catalunya.
6: Aquí és que hi ha un frau i el que s'ha de fer és convertir totes aquestes hores extres no remunerades, totes aquestes hores extres complementàries que es fan a lliure disposició de l'empresari com volen i de la manera que volen, els hem de convertir en contractes a jornada completa que afectaran majoritàriament a les dones.
5: Proposen 3 mesures: sistemes de control horari, inspeccions de treball, en especial en les feines més feminitzades, i garantir la desconnexió digital.
2: 6 persones han resultat ferides, 2 d'elles en estat greu, en un incendi en un habitatge a Molins de Rei, al Baix Llobregat. Ha cremat una habitació de la 5a planta d'un bloc de pisos a la Riera d'en Bonet.
0: El fum ha afectat el pis i el forat de l'escala. Els bombers hi han treballat amb 6 dotacions, han extingit el foc, ventilat i revisat totes les plantes que no han patit afectacions. També han evacuat un veí que s'havia confinat al terrat. Els ferits greus han estat traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. La resta han rebut l'alta in situ.
2: Entre el 2025 i el 2026, els Mossos han investigat 36 casos de tràfic de persones amb 24 víctimes i 32 detencions.
0: Per detectar aquests casos, demanen la col·laboració de la ciutadania a través de noves vies de comunicació. Laura Hurtado.
7: Els agents alerten de l'augment de l'explotació sexual en pisos clandestins i de la laboral en supermercats. També de nous mètodes de captació a través d'anuncis fraudulents a les xarxes socials. Per millorar la detecció, han posat a disposició de la ciutadania un formulari disponible a la web i a les xarxes dels Mossos que permet aportar informació de manera anònima sobre possibles casos d'explotació. Lluís Moreno, especialista a la Divisió d'Investigació Criminal.
8: Necessitem la col·laboració de la ciutadania per detectar més víctimes. Les víctimes estan integrades d'alguna manera dins de la societat, però tenen un risc molt alt per passar desapercebudes.
7: El responsable del cos també ha explicat que moltes víctimes no són conscients de l'explotació que pateixen, fet que complica la detecció.
2: Amb la voluntat de trobar

0: Solucions per la Construcció d'Habitatge Social i Assequible, Barcelona, ha decidit convocar una trobada d'especialistes internacionals en el marc de la Smart City Expo World Congress a la Fira de Barcelona.
1: L'esdeveniment es celebrarà entre el 3 i el 5 de novembre i portarà per nom House Barcelona Housing World Summit. Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia.
2: Perquè generar un debat dins l'àmbit de l'habitatge assequible que ens pogués permetre discutir entre ciutats, entre professionals, entre el sector financer també i també dins de l'àmbit regulatori, quines són les millors pràctiques.
0: Ho dèiem a l'inici, segon dia de la tercera onada de calor d'aquest estiu. Aquesta meitat de l'estiu és inèdita des del 1950, amb episodis de calor molt, molt llargs.
1: Els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya toquen sostre avui i es preveu que a partir de demà, divendres, disminueixin. Des del Meteocat preveuen que la onada de calor es pugui mantenir almenys fins dimecres vinent. La Sarai Sarroca n'és la directora.
3: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic.
1: De cara a l'agost, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu una primera quinzena força càlida perquè hi ha hagut poca pluja, però de cara a la segona quinzena ja es podrien produir algunes precipitacions.
0: D'altra banda, els agents rurals, ho hem dit abans, situen en nivell màxim per risc de foc forestal més de 100 municipis. Ara ja són 17 les comarques dins d'aquest perill extrem i també hi ha 280 municipis amb un risc d'incendi molt alt.
1: Així, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta. Les restriccions als espais naturals també s'amplien i ja es prohibeix l'accés a 7 parcs. Fins ara no es podia anar a Montmell, Marmellà, Montsant i Prades, i ara s'afegeixen a les restriccions Montsec d'Ares, Montsec de Rubies, la Baronia de Rialp i la Ribera Salada.
0: I l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, continua actiu i encara sense estabilitzar.
1: El Centre de Coordinació d'Emergències manté el dispositiu actiu per intentar controlar-lo el més aviat possible. De fet, 10.000 persones continuen encara desallotjades i ja s'han cremat 9.300 hectàrees. El perímetre del foc supera els 82 quilòmetres, afectant greument el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Continuen desplegats més de 1.200 professionals de l'extinció d'incendis per terra i una trentena de mitjans aeris.
0: I els bombers han aconseguit estabilitzar els incendis d'Àvila i també de la Comunitat de Madrid.
1: Ja fa 48 hores que les flames no han avançat en aquests incendis que han cremat 77.000 hectàrees i que ja es consideren els més greus de la història recent d'Espanya. La millora de la situació en aquests incendis ha permès aixecar pràcticament totes les ordres de confinament i la immensa majoria de les evacuacions a Àvila i Madrid. S'han reobert més de 175 quilòmetres de carreteres i la Comunitat de Madrid ha començat a tancar els punts d'acollida.
0: I la ciutat autònoma de Ceuta es troba en una situació de col·lapse institucional i assistencial a causa de l'arribada massiva de més de 1.500 migrants en poc més d'una setmana des de les costes del Marroc.
1: Les autoritats locals, encapçalades pel president Juan Jesús Vivas, han qualificat la situació d'emergència extrema i adverteixen que el sistema d'acollida està completament desbordat. De fet, el Centre d'Estada Temporal d'Immigrants, amb una capacitat màxima de 512 places, acull més de 600 persones. Més de 400 adults viuen acampats a l'exterior d'aquest equipament en refugis improvisats mentre s'espera el seu registre. I atenció, perquè el sistema de protecció de menors pateix una sobreocupació del 1.600%, allotjant 16 vegades més joves dels que permet la seva capacitat ordinària.
0: I en plan internacional, l'incendi de la Gironda ja ha arrasat 42.000 hectàrees i es manté globalment estable, tal com han confirmat les autoritats franceses.
1: Malgrat aquesta estabilització, els bombers adverteixen que el foc continua actiu, no està controlat ni extingit i la situació és d'extrema vigilància. La zona es troba sota avís per l'arribada d'una nova onada de calor amb temperatures que poden assolir els 41 graus a l'interior i ratxes de vent sec. Aquest megaincendi ha obligat a evacuar més de 220.000 persones, de les quals 60.000 ja han rebut l'autorització per tornar a casa seva.
0: I el Servei Federal de Seguretat de Rússia ha emès un ordre internacional de cerca i captura contra Pavel Durov, el fundador i director executiu de Telegram, a qui acusa formalment de complicitat amb el terrorisme.
1: Segons el comunicat emès per les autoritats russes, l'aplicació s'ha convertit en una eina clau per als serveis d'intel·ligència ucraïnesos i organitzacions extremistes per coordinar sabotatges, atemptats i ciberestafes en territori rus. Les autoritats russes posen un especial èmfasi en un conegut bot de cites de Telegram i afirmen que s'ha utilitzat per captar i fer xantatge a adolescents per cometre actes de sabotatge i incendis provocats dins de Rússia. En cas de ser capturat i jutjat a Rússia, l'empresari fundador de Telegram, Pavel Durov, es podria enfrontar a penes que van des dels 5 anys de presó fins a la cadena perpètua.
0: I almenys 8 persones han mort, entre elles dues nenes de 5 i 12 anys, en una nova onada d'atacs russos contra diverses regions d'Ucraïna. El pitjor atac s'ha registrat a Kryvyi Rih, la ciutat natal del president Volodymyr Zelensky, on un míssil ha impactat contra un habitatge i ha matat 6 membres d'una mateixa família.
1: També s'ha confirmat una víctima a Kyiv i una altra a la regió de Poltava. A més, hi ha desenes de ferits, 15 dels quals a Lviv, a l'oest del país. Zelensky havia advertit hores abans d'un possible atac massiu i reclama als seus aliats més sistemes de defensa antiaèria.
0: I Cuba eliminarà 92.000 llocs de treball públics en sectors com la salut, l'educació, la cultura o l'esport.
1: L'anunci l'ha fet el primer ministre cubà Manuel Marrero davant de l'Assemblea Nacional del Poder Popular com a part d'una reforma per reduir la burocràcia i descentralitzar l'economia. Marrero ha assegurat que totes les reformes econòmiques que s'estan implementant no desviaran a la illa del socialisme, tot i que també reconeix que aquesta eliminació dels llocs de feina públic suposa una de les transformacions més grans de la història recent de Cuba.
0: A Bolívia, la Fiscalia ha ordenat la detenció de l'expresident Evo Morales, investigat per 6 delictes, entre els quals terrorisme, aixecament armat i instigació a delinquir.
1: La investigació està relacionada amb els bloquejos de carreteres que van paralitzar el país durant més de 50 dies entre maig i juny. Morales assegura que es tracta d'una persecució política per desviar l'atenció de la crisi econòmica i social que viu el país. Segons la Defensoria del Poble, aquelles protestes van deixar 22 morts i 88 ferits.
0: A la crònica esportiva parlem de futbol. Els equips catalans han jugat diversos amistosos en les darreres hores.
1: L'Espanyol ha empatat a 2 contra el Burnley anglès i el Girona també ho ha fet a 3 contra el Castelló. Jorge Agüero, bon dia.
4: Bon dia. Un empat a 2 amb Quique García com a nom propi. El davanter Manchec va fer el tant de la igualada després d'una bona primera meitat, avançant-se en el marcador gràcies a un gol de Jofre Carreras, però donant-li ales a l'equip anglès, propietat també de l'Ampeix i que acaba de baixar a segona divisió, van capgirar el resultat gràcies a la feblesa defensiva de l'equip de Manolo González. Kilinchi Hartman, el nou lateral dret, precisament ex del Burnley, i el també davanter Àlex Calatrava, totes dues noves incorporacions d'aquest estiu, van gaudir de minuts. L'equip blanc i blau segueix ara el seu estatge a Anglaterra i dissabte jugarà un altre amistós contra el Middlesbrough. Per part seva, el Girona va empatar a 3 en el seu amistós contra el Castelló amb doblet de Vladislav Banat i gol de Brian Hill, i el Sabadell va guanyar per 2-1 al Manresa amb gols de Rodri i Ramírez.
0: I en les darreres hores hem escoltat el porter del Barça, Joan Garcia, qui té clar quin ha de ser l'objectiu d'aquesta temporada.
5: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
0: I la FIFA ha obert un expedient disciplinari per la final del Mundial. Investiga el jugador del Barça, Gavi, per una presumpta conducta antiesportiva i també diversos futbolistes argentins, entre ells Nahuel Molina, Leandro Paredes i Thiago Almada, a més de l'exjugador Roberto Ayala, per possibles agressions i altres incidents després del partit.
1: L'Associació del Futbol Argentí també està sota investigació per càntics discriminatoris, problemes de seguretat i l'exhibició de la pancarta amb el missatge «Les Malvines són argentines» durant la celebració. Ara els implicats podran presentar al·legacions abans que la FIFA prengui una decisió definitiva.
0: I en bàsquet ja coneixem els calendaris de diverses competicions. A l'Eurolliga, l'únic equip català que hi participa, el Barça, rebrà l'Efes en la primera jornada.
1: I la propera temporada de l'Eurocopa tindrà un format nou amb 224 partits en temporada regular. El Manresa iniciarà la competició al grup D, jugant contra el PAOK Salònica.
0: I en cultura, recta final ja del Festival Grec, amb les darreres estrenes internacionals.
1: La Marta Orquín ens n'acosta dues. Julgamento, de la brasilera Christian Yatahai, i la dansa abstracta de la companyia xinesa Tao Dance Theater.
6: La brasilera Christiane Jatahai reprèn la història d'Ibsen 2 anys després i converteix l'escenari del lliure en una sala de tribunal fictícia, on el públic fa de jurat i decideix si el metge Thomas Stockmann és o no l'enemic del poble des d'una perspectiva actual.
7: Thomas Stockmann no és un home sense defensa.
6: L'actor Walter Moura, molt popular amb Narcos i L'agent secret, encarna el protagonista que reclama un procés neutre i respon a les preguntes que li formulen 11 persones seleccionades a l'atzar entre el públic.
7: Se ponen muy enfocados en su tarea de jurados y me hacen preguntas a veces duras, ¿no? Y las contesto. Y es muy interesante porque generalmente las respuestas están en la obra de Ibsen.
6: L'actor brasilí és un enamorat del clàssic d'Ibsen i l'entusiasma aquest judici escènic interactiu i obert a la improvisació que mai té un veredicte unànime. Ha col·laborat en l'escriptura d'Un Julgamento que barreja realitat i ficció, teatre i cinema per abordar debats com els límits de la democràcia, la dicotomia entre moral i economia o la naturalesa de la veritat. També avui demà, però al Teatre Grec, la revolucionària Tau Dance Theater estrena a l'Estat les coreografies 16 i 17 que formen part d'una sèrie numèrica que explora el cos sense narrativa a partir de l'abstracció i la tècnica del moviment circular. Tot una experiència sensorial.
0: I acabem aquest informatiu amb la música de Saxeni. No sé si t'agraden el Saxeni.
1: Doncs sí, Jordi. Mira, aquesta temporada, al matí de Ràdio 4, els vam tenir i vam gaudir molt amb ells. Sí, sí.
0: Doncs mira, avui actuen a la Festa Major del barri de Pardinyes, a Lleida. I escoltem aquesta cançó que canten amb el Miqui Núñez. Moltes gràcies, Jordi. Fins ara.

0: Un nou presumpte crim masclista a Barcelona ha tornat a sacsejar Catalunya. Si es confirma oficialment, serà la quarta dona assassinada per la seva parella o exparella aquest 2026 a Catalunya i la 32a a Espanya. Ja són 32 les víctimes mortals enguany i 1.373 des del 2003, quan es van començar a comptabilitzar els crims. A més, aquest any, 22 menors han quedat orfes com a conseqüència de la violència masclista i la violència vicària. La preocupació és especialment elevada perquè aquest juliol s'ha convertit en el mes amb més feminicidis de l'any. De fet, ahir el Ministeri d'Igualtat va reunir el Comitè de Crisi sobre Violència de Gènere per analitzar l'augment dels assassinats masclistes registrats durant els mesos de juny i juliol i estudiar possibles millores en la protecció de les víctimes. Les conclusions van ser molt contundents. Els 9 feminicidis registrats en aquests mesos, només en un cas hi havia una denúncia prèvia. En 7 casos, la víctima i agressor convivien junts i 4 parelles estaven en procés de separació. Què ens diuen aquestes dades? En parlem amb la Sandra Burgos, advocada especialitzada en dret de família i violència de gènere. Sandra, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: El primer que ens crida l'atenció dels 9 feminicidis registrats entre el juny i el juliol, només un cas hi havia una denúncia prèvia. Això vol dir que el sistema encara arriba massa tard, Sandra, que encara hi ha molta por?
1: És evident que el sistema està arribant molt tard, anem molt tard, des de fa molts anys que ho venim assenyalant, i també la sensació de les dones de que no seran escoltades, la revictimització, la por, la vergonya. Pensa que les dones no se senten suficientment acompanyades. En el cas de la violència masclista, doncs és un dels aconteixements pitjors que pot viure una dona, i quan els hi passa, doncs tenen la sensació de que les institucions no en tindran resposta. Pensa que també doncs, les dones venen moltes vegades als nostres despatxos, ens venen a consultar. Primer de tot, hi ha moltes dones que no identifiquen que estan patint violència masclista perquè han normalitzat aquesta situació i doncs, quan se n'adonen i veuen que estan en un context doncs, que és perillós per elles, que les està danyant, després doncs, reben una resposta de les institucions que no és l'adequada. Moltes dones són acompanyades a comissaria i després doncs, fem tot el procediment judicial i se'n van a casa igual que havien anat, m'entens? Demanem una ordre de protecció i moltes vegades no es dona quan considerem que sí que existeix un risc. I després doncs, hi ha aquesta sensació d'impunitat, no? De l'agressor doncs, sempre hi ha una reacció de sospitar de la dona. Què està buscant la dona amb aquesta denúncia? Perquè pensa que és l'únic delicte en el qual es posa el foc a la víctima i es sospita dels motius que per què aquesta dona està denunciant. Llavors, o hi ha una reforma, hi ha una reconsideració de tot el sistema, o seguiran morint dones sent assassinades en aquest context de violència masclista. A més, tenim una societat que sembla que cada cop doncs, ha normalitzat més. No? Hi ha un goteo de dones assassinades pràcticament tots els dies i sembla doncs, que això no ens afecta. Jo vull fer un crit en el sentit de dir, mira, si haguessin, aquest mes de juliol, no? Han estat 10 dones assassinades a Espanya, no? A mans de les seves parelles o exparelles. I imagina't que hi haguessin 10 futbolistes assassinats en un mes de juliol, o 10 pianistes, o 10 taxistes, o 10 del que fos, tothom es tiraria als carrers bueno, posant-se les mans al cap de què està passant, no? En canvi, sembla que estem normalitzant que ens matin i aquí no reacciona ningú. I això, doncs, evidentment, és molt preocupant.
0: Ara parlaves justament d'aquesta revictimització, també d'aquesta por, no? El comitè ahir va plantejar revisar el funcionament del sistema quan una dona demana retirar la denúncia o una ordre de protecció i recordava que aquesta decisió molt sovint es pren doncs, en aquest context que ara parlaves, no? De dependència emocional, econòmica, de por, per tant, que no és plenament lliure. Jurídicament, no sé si és possible protegir una víctima encara que ella vulgui retirar la denúncia perquè ho fa en aquest context que ara dèiem.
1: Sí, a veure, aclarir una cosa. Una dona no pot retirar la denúncia. Vull dir que en el moment que presenta una denúncia, doncs la maquinària ja comença a funcionar i encara que la retiri, o sigui, no la pot retirar. El que passa que, clar, si ella no declara en contra de l'agressor, pensa que és un delicte que normalment passa en un context privat, no? Les agressions habitualment són en el domicili. Llavors, no hi ha testimonis d'això. Clar, si l'única prova que tenim, l'única prova de càrrec és la declaració de la víctima, si la víctima s'agafa la seva dispensa de no declarar, doncs evidentment el procediment no pot continuar a no ser que hi hagin unes altres proves perifèriques, hi hagi un parti de lesions, hi hagin testimonis, hi hagi documentació. Llavors, clar, és molt complicat arribar després a una condemna i a protegir, doncs, en aquesta dona. Pensa una cosa, que la víctima de violència de gènere està en una situació mental que moltes persones no entenen, no? Perquè la frase fàcil és dir, escolta'm, per què no marxa? Per què no el deixa? Per què no el denuncia, no? I realment és que té una afectació emocional tan important, té una dependència psicològica, inclús a vegades vegada sentiment de culpabilitat, que dius com és possible, t'estan agredint a tu, t'estan violentant i ets tu, no?, la que et sents culpable, però és així. Llavors, com a societat, com a juristes, hem de buscar mecanismes, doncs, per protegir aquestes dones que realment, doncs, evidentment no tenen una voluntat que no estigui viciada, no?, i buscar, doncs, ajudes perquè aquestes dones, doncs, efectivament siguin protegides. També hi ha un tema, hi ha una sensació, jo crec que a nivell social, i jo veig cada dia al despatx, de que les dones, encara que siguin, que reconeixin, doncs, que estan en un context de violència, de que estan en perill, de que estan en perill els fills, tenen la sensació de que no seran cregudes, de que no seran protegides. Entre elles parlen, no?, i es comenten i es diuen, i és que veuen que moltes vegades denuncien malauradament i no se les creu, se les qüestiona, es pensa que estan buscant, doncs, rèdits processals de cara al divorci, de quedar-se amb la vivenda, de quedar-se amb els fills. Saps? Tots aquests bulos masclistes que aquesta societat patriarcal, doncs, s'ha encarregat de construir, no?, de que realment la víctima és el butxí i que està buscant altres coses denunciant un pobre home que no ha fet res. Llavors, tot això, revertir-ho, és molt complicat. A més, si afegim el context polític, no?, ja sabem, doncs, que a vegades buscant rèdits polítics, doncs, hi ha pactes amb negacionistes de la violència masclista, que tot això el que està fent és minvar els recursos que fins ara hi havia per protegir aquestes víctimes, no?, oficines d'atenció, doncs, a les dones víctimes de violència masclista, xarxes de suport, recursos, etc, etc. No és bon moment per les dones, mai ho ha sigut, però sembla que aquí estem retrocedint encara més, malauradament.
0: I en 7 dels 9 casos que ara dèiem, la víctima i l'agressor convivíem i en 4 estaven en procés de separació. Tu, Sandra, ho deus veure cada dia. Per què la ruptura encara és un dels moments de més risc del punt de vista legal? Fins i tot en aquest cas de Barcelona que ara parlàvem, en les primeres informacions l'assassinat s'hauria produït davant dels dos fills menors de la parella, no?, que moltes vegades, doncs, també estan en el punt de mira de la violència masclista, tenint en compte la violència vicària, no?
1: Sí, a veure, les dones sobretot ens maten en el moment de la ruptura perquè és quan el butxí, el maltractador mata, el feminicida mata quan veu que la víctima se li escapa. Pensa que per al maltractador, doncs, la seva benzina és seguir maltractant i hostigant i manipulant i controlant a la seva parella. En el moment que el feminicida se n'adona que ella ja se li escapa, que ja ella ha donat el pas i que vol sortir d'aquesta situació, és quan la mata, no? Llavors, clar, en aquest context pensa que tenir un domicili alternatiu és molt complicat per la dona, perquè moltes vegades el maltractador, precisament, doncs, per seguir maltractant aquesta dona i tenir-la sotmesa, ja se n'ocupa que aquesta dona no treballi, o si treballa, de controlar-li els seus recursos. També se n'encarrega de eliminar tota la xarxa de suport que pugui tenir aquesta dona, perquè pensa que una de les primeres coses que fa el maltractador abans de començar amb la violència física, no?, pròpiament dita, és la violència psicològica, i el que fan és aïllar-la de la seva família, de les seves amigues, d'absolutament tothom, perquè precisament el que busca el maltractador és que la dona estigui sola i no pugui demanar ajuda. Llavors, clar, si és una dona que es troba, que demana ajuda, que demana una ordre, que demana l'ús del domicili i no se li dona, perquè és molt complicat que donin un ordre de protecció que porta aparellada, que doni l'ús del domicili, doncs aquesta dona és que no pot escapar, perquè si no, no té on anar, si amb la família ha trencat o no té família, si no té una bona xarxa d'amics i d'amigues, no té on anar i ha de seguir convivint amb aquest maltractador fins que en el jutjat civil, doncs, es determini en el divorci o la ruptura de parella, qui té l'ús del domicili, etcètera, etcètera. Si això li uneixes que no té recursos econòmics, doncs, per poder sortir d'aquesta violència, realment la convivència el que provoca moltes vegades és que al final arribi el feminicidi, no?
0: I les dades ens mostren que justament aquests feminicidis arriben més a l'estiu. Hi ha un augment d'aquests feminicidis a l'estiu. Quina és l'explicació? Passem més hores amb els agressors? Què és el que passa a l'estiu?
1: A veure, la causa de tots els feminicidis és el masclisme, no? Això ho tenim clar. El factor estiu el que fa és que, pensa, primer de tot, diuen la calor, no? A veure, la calor, evidentment, maltractador ho és sempre, no? Tot l'any, no? Què passa a l'estiu? Doncs que precisament les temperatures no ajuden, és un factor més, no? No una causa. El que provoca és la convivència, hi ha major convivència a l'època d'estiu. Pensa també que com hi ha més situació d'oci, perquè sortim més, no? Doncs potser la dona, doncs, queda més, surt, va cap aquí, cap allà. El masclista això no ho suporta i sent que perd el control, no? Qüestiona, no?, que la dona pugui entrar i sortir, això l'irrita, li molesta, el factor calor doncs també encara fa que l'irriti més. I també hi ha el context de que la dona, doncs, si està només amb el maltractador, es troba aïllada. La típica dona, doncs, que surt a treballar i té, doncs, el suport dels companys de feina, doncs, que té una miqueta una xarxa de suport, no?, encara que siguin els companys de feina o les amistats. Quan està sola, aïllada, amb el maltractador, unit amb la convivència, doncs això fa, provoca que hi hagi friccions, irritar més el maltractador i per això augmenten més els feminicidis. Però torno a repetir, el factor estiu no és determinant, perquè el masclista maltractador és maltractador tot l'any, tots els mesos de l'any.
0: I des del punt de vista legal, quines creus que serien les reformes, Sandra, prioritàries perquè aquests casos es puguin detectar? Ara deies, no, abans al principi, que anem molt tard, que evidentment hi ha mancances. Quines creus que serien les reformes que serien claus o que podrien ajudar molt més a detectar aquests casos de manera prèvia i evitar que sigui massa tard?
1: Mira, jo sempre dic el mateix. Jo crec que la llei, tot és millorable en aquesta vida, però jo crec que la llei que tenim aquí a Espanya és pionera a nivell mundial. Tenim una llei boníssima, que es podria millorar, segurament. Jo veig que el problema és en l'aplicació de la llei. Jutges i jutgesses potser no estan aplicant la llei com s'hauria d'aplicar. Falta molta perspectiva de gènere, però no només de jutges i jutgesses, que també n'hi ha que fan la seva feina tot el bé que poden, no? Però pensa que des de comissaries, des d'acompanyament social, assistència social, benestar social, jutges, fiscals, etcètera, etcètera, tots els operadors que envolten aquestes dones que ens demanen ajuda, hauríem d'estar molt més formats en perspectiva de gènere. Perquè, mira, jo encara em segueixo trobant dones que van a denunciar a comissaria i es troben o un mosso, una mossa, o un policia, o un guàrdia civil, fora de Catalunya, això és igual, i que encara es troben que noten que estan sent qüestionades, que les tornen cap a casa seva una miqueta amb la frase de senyora, no sigui exagerada. O sigui, ja el primer pas que s'atreveixen a donar el pas d'anar a comissaria, que per elles ja és un món i es troben qüestionades, doncs això evidentment provoca que no confiïn, no confiïn en la policia, no confiïn en la justícia. O quantes dones que presenten una denúncia i em diuen, si ho arribo a saber, no denuncio. Per què? Perquè se'n tornen a casa seva després d'haver denunciat el seu agressor, que no els hi han donat una ordre, que els hi han arxivat el procediment perquè han considerat que no hi ha proves, doncs, per continuar amb aquell procediment, i es tornen a veure, després de passar pel jutjat, a la nit es tornen al vespre a casa i amb aquell victimari doncs, encara més enfadat, més furiós i amb aquest sentiment d'impunitat, no? De que faci el que faci, doncs, és impune i no passa absolutament res. Llavors, el primer que faltaria és molta formació en tota la societat, en tots els operadors jurídics, en tots els operadors que estan al voltant d'aquestes víctimes, perspectiva de gènere, i jo crec que aquí sí que hauríem de tenir un pacte real de pacte d'estat, m'entens? I que la societat tingui tolerància zero a la violència masclista. I des de l'escola Bressol fins a les escoles primària, secundària, batxillerat, fer formació específica en contra de la violència masclista i en perspectiva feminista, no? En el sentit de que és intolerable que la societat cada cop estigui menys commocionada davant de la violència masclista i que inclús estigui normalitzada. Llavors, el que necessitem és afrontar-ho. Jo sempre dic el mateix, i si m'ho permet, no? És que tots com a societat tenim clar que el canibalisme és inacceptable, menjar-nos uns als altres és totalment, vamos, impensable, doncs amb la violència masclista hauríem d'arribar a això, tolerància absolutament zero, i tot passa per formació i conscienciació en contra doncs, de tota aquesta barbària.
0: Per acabar, Sandra, volia comentar-te aquesta dada que llegíem fa uns dies, que ens va deixar també glaçats, i és que les trucades al 016, que és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista, van créixer un 120% en les hores posteriors després que Espanya guanyés el Mundial. Clar, això ho vam analitzar amb la nostra sociòloga també feminista, la Pat Illa, que la tenim aquí amb nosaltres, però clar, aquestes dades realment són, ens criden molt l'atenció, no?
1: Sí, bueno, no sorprèn, no sorprèn, perquè sempre que hi ha algun tipus de celebració així, les xifres pugen moltíssim. Penso una cosa, que a més el futbol té un caràcter molt androcèntric, no? I aquesta cultura futbolística del machote, de la fratria masculina, no? Que moltes vegades es combina doncs, amb excés d'alcohol, que torno a repetir, l'alcohol no és una causa, és un factor més que amplifica la violència masclista, no? Llavors es forma aquí un caldo de cultiu, una intensificació de la convivència que aquesta masculina, moltes vegades tòxica, i el que provoca precisament és això. En aquestes celebracions, que realment el que hauria de ser doncs, és una celebració positiva, doncs provoca moltes més agressions i bueno, totes aquestes trucades no, que et fa, vamos, fa moltíssima por i ho vius amb gran preocupació.
0: Sandra Burgos, advocada especialitzada en violència masclista i de família, moltes gràcies per atendre'ns i per ser sempre tan contundent i tan clara. Sandra, moltes gràcies.
1: A vosaltres, una abraçada i bon estiu.
0: Són adéu. Són les 8 i 42 minuts. Moment per repassar l'agenda cultural del dia. Canviem totalment de tema amb la Carla Villegas.
2: Bon
0: Carla,
2: dia.
0: Bon dia.
2: Com estàs, Maria?
0: Molt bé, anem fins a Lleida. Avui n'hem parlat abans perquè aquest dijous són molt els municipis que donen el dret de sortir de la Festa Major. Uns dies que arriben carregats de cultura popular, música, tradicions arreu de la demarcació de Lleida, no?
2: Doncs sí, mira, comencem. A la Segarra comencen les festes majors de dos municipis, de Biosca i de Sant Guim de Freixenet. Dues celebracions que fins a principis de la setmana que ve ompliran tots els carrers, de concerts, àpats populars i també actes tradicionals que cada estiu reuneixen a veïns però també a visitants.
0: I festa també, la festa també arriba a les Garrigues, amb l'inici de la Festa Major d'Albi i també del Segrià, on el barri de Pardinyes, a la ciutat de Lleida, donarà avui el tret de sortida a 4 dies de celebració.
2: Una programació, la del barri de Pardinyes, que culminarà aquest dissabte amb un dels concerts més esperats, l'actuació de Saxeni, que farà ballar a tothom, no? A tot el barri en aquesta gran nit de festa.

0: I anem cap a Girona, cap al Baix Empordà, perquè aquest vespre comença una nova edició del Festival de Música de Begur, en un dels certàmens amb més tradició de la Costa Brava. Va néixer el 1977 i el festival tornarà a omplir el municipi de concerts gratuïts durant tot el mes d'agost. Reivindica la història marinera i també el passat indià de Begur a través de la música.
1: La primera cita serà avui, a dos quarts de vuit del vespre, amb l'actuació de Tona Gafarot, amb el seu espectacle Dol, dins d'aquesta programació del festival.
0: Una proposta que dona el dret de sortir d'un cicle sota el lema La Cruïlla d'Ultramar i oferirà durant les pròximes setmanes concerts d'havaneres, de rumba i d'altres estils vinculats a aquesta identitat mediterrània i americana, també de Begur. Entre els artistes d'aquesta edició, a l'Osa, el 26 d'agost.

0: l'Osa, que els veu tenir al matí de Ràdio 4 amb el Xavi Freixas,
1: no? Sí, ens va agradar molt. I la veritat és que són un dels duets revelació, no?, de la música catalana actual. Està format per la Julieta Vidal i la Irene Romo, i el projecte fusiona cançó d'arrel, aquest folklore català, i sonoritats contemporànies amb només dues veus, un violoncel i petites percussions.
0: I sense marxar de les comarques gironines, avui també arrenquen dues de les primeres grans festes majors de l'estiu a la Selva. Parlem de Riells i Viavera i el Caldes, que no és tan bonic com el Caldes de Montbui. No, que em perdoni tota la gent de Caldes de Malavella.
1: Doncs vinga, va, comencem per Caldes de Malavella. La festa major comença avui a les 8 del vespre, amb el tradicional sopar popular, però també continua a les 11 de la nit amb el concert de Besagues.

0: Sonen molt bé, aquest grup. Una celebració que fins dimarts reuneix artistes com també la senyora Tomassa, l'orquestra Meravella o la principal de la Bisbal. I mentrestant, a Riells i Viavera, la festa major dona el tret de sortida a 6:45 de la tarda amb una cercavila infantil. Tot seguit, la festa continua amb la festa de l'aigua, el sopar popular i també el concert de l'orquestra Salvatana. I anem cap al Baix Camp, a les comarques de Tarragona, perquè aquest dijous també comença la 143a edició de la Fira de Mont-roig del Camp, una de les cites amb més tradició d'aquest municipi. Va néixer el 1881, atenció, i la fira s'ha convertit en un gran aparador de la cultura popular, el comerç de proximitat i la música en directe, que fins diumenge omplirà els carrers de vida amb activitats per tots els públics.
1: Els primers actes començaran aquest mateix vespre amb el projecte cultural Obsessiona't, que inclou una visita a l'exposició L'ànima de la forma al Centre Cultural Església Vella i una segona visita també a l'exposició Els objectes del mas es desperten de nit, a la capella del Mas Miró.
0: I un dels grans reclams d'aquesta edició arribarà justament el diumenge a les 10 de la nit amb Bona gent, aquest espectacle que fa el Quim Masferrer. Espectacle únic on l'actor i presentador del Foraster converteix el públic en el protagonista perquè barreja humor, improvisació, es fan molt virals els vídeos que menja a les xarxes socials.
1: Molt bons, la veritat, sí.
0: Ho fa molt bé. I acabem a Barcelona perquè aquest dijous el poble espanyol dona el tret de sortida a una nova edició del Rock and Grill, un festival que converteix les nits d'estiu en una gran festa dedicada als himnes del rock.
1: Sí, perquè fins a finals d'agost, cada dijous, hi haurà concerts a l'aire lliure, també tindrem gastronomia i bandes tribut, dedicades a alguns dels grups més mítics de la història.

0: Primera cita aquest vespre amb un doble homenatge a Joy Division i The Cure. Tot plegat en un espai en què també combinarà la restauració i un ambient pensat pels amants del rock. El festival continuarà tots els dijous d'agost amb tributs a llegendes com The Beatles, The Rolling Stones, AC/DC, Guns N' Roses o Motorhead. I això concilia, doncs, el Rock and Grill com una de les grans propostes musicals a l'estiu de la ciutat de Barcelona.
1: I també a Barcelona, per als amants del teatre, avui també s'estrena a l'Espai Texas el musical Després de Nosaltres, escrit i dirigit per Jumon R. La producció, que compta amb la composició musical de Miguel Tejada i també les interpretacions de Júlia Jové i Xavi Navarro, reflexiona amb humor, tendresa i molta música sobre una pregunta que crec que molts ens hem fet, no?, alguna vegada. Mm-hmm. És possible continuar estimant-se després d'una ruptura?
0: L'Espai Texas, que sempre proposa cultura molt interessant amb aquests espectacles de teatre. Un espectacle en català que arriba després del seu pas pel grec i que convida el públic a repensar, com dèiem ara, les relacions d'amor en parella. Molt interessant, tot plegat. Sona molt bé, també, aquest Rock and Grill. Que
1: aquesta és l'agenda d'avui, dijous.
0: Perfecte. Carla, moltes gràcies. No marxis,
1: No marxo, no marxo.
0: Perquè ara hem d'anar un moment cap a aquests racons misteriosos que ens porta la Lorena Amo cada dia. Avui ens parlarà del Sant Grial, una història que potser no coneixíeu i que això diuen que va passar per Catalunya.
2: Avui volem desenterrar un dels episodis més foscos i reals de la història de Catalunya. Viatjarem a l'any 1940, en plena postguerra. El protagonista és Heinrich Himmler, el temut cap de les SS nazi, que va aterritzar per sorpresa a Barcelona amb una única obsessió: registrar el monestir de Montserrat. Els líders nazis eren fanàtics de l'esoterisme i les relíquies místiques. Estaven convençuts que el Sant Grial, el calze de l'últim sopar de Crist, atorgava un poder militar invencible. Seguien les òperes de Wagner i situaven el Grial en un castell anomenat Montsalvat. Himmler estava segur que aquest lloc era Montserrat i va exigir als monjos benedictins que li ensenyessin els passadissos subterranis i els arxius secrets de l'abadia per emportar-se el tresor cap a Alemanya. L'abat de l'època, Antoni Maria Marcet, es va negar a rebre'l, al·legant que no parlava alemany, i va enviar un monjo jove, el pare Andreu Ripoll, que sabia alemany però va fingir no entendre res del que Himmler buscava. Els nazis van marxar amb les mans buides després d'una tensa visita. Avui en dia, els arxius de Montserrat continuen sent un tresor cultural gelosament guardat. Quan vegis la silueta de Montserrat retallada a l'horitzó aquest estiu, pensa en els secrets que amaguen les seves coves, secrets tan potents que van fer viatjar el mateix diable nazi en persona.

0: Les 8 i 52 minuts. Fantàstica aquesta història que cada dia ens porta la Lorena Amo i que ens trasllada cap a un racó misteriós de Catalunya. En tindrem durant tots els dies d'estiu i potser també els podeu visitar juntament amb les propostes de l'agenda cultural que ens proposa la Carla. Hem de parlar de les xarxes socials, d'això que s'està coent a les xarxes, perquè, Carla, hi ha molts temes. Hem de començar parlant d'una polèmica que ha esclatat a les xarxes per una influencer. Dime quién fue ese loquito que te deja rota. És la música dels virals, aquesta, m'agrada molt.
1: M'encanta. Jo sempre que puc, Quevedo.
0: M'agrada molt. Una influencer, la Blanca Pombo, que és una cosina de la Maria Pombo, jo no la coneixia,
1: la Blanca. La tenies ubicada?
0: No, la Blanca no.
1: Jo només perquè van tenir una polèmica entre els cosins, no sé, no, perquè ara es porten malament.
0: Jo tinc ubicada la Maria Pombo, que és una influencer molt gran, les seves germanes, que són la Marta Pombo i la Lucía Pombo,
1: i després... Recentment ja ha tingut a la filla.
0: Jo sabia que estava embarassada, doncs ja ha tingut a la nena. Sí. Mira. I després l'altra germana, que no és germana seva...
1: Ui, aquí també un dia ja parlarem d'això, eh?
0: Que no és germana biològica.
1: No.
0: Li diuen germana, però no ho és. És germana de la dona de fer feines de casa seva, bàsicament, del servei de casa seva. Sí. I l'havien adoptat com si fos una... Com que s'havia criat amb elles, no? Com es diu aquesta nena?
1: Gabriela.
0: Gabriela, exacte. I ella es fa dir Gabriela Pombo, de fet. Sí, sí. I molta gent, hi havia la teoria de que era filla biològica del pare, no? Però
1: que per això li deien que era com una germana i que fins i tot li havien...
0: El pare parlava de la meva filla, també.
1: Sí, li havien vist alguna similitud d'aparença, no?, amb la Marta. Bueno, la gent a xarxes també feia comparacions.
0: En l'últim documental que vam fer, ens va fer un test de paternitat. Sí. Diuen que va sortir negatiu. Clar. Ens van dir que va sortir negatiu.
1: Sí, no podem mentir, però...
0: Què ha passat amb la Blanca Pombo?
1: Doncs mira, la Blanca Pombo, vale, ha estat durament criticada perquè va fer un sorteig. Un viatge de voluntariat a Uganda. O sigui, ostres, ella va fer una publicació, com la típica publicació de sorteig de dona-li, m'agrada, comenta i comparteix amb els teus amics.
0: Sí.
1: I tu guanyaves un voluntariat al país africà, de forma gratuïta, clar.
0: Uau.
1: Això no ha agradat gens, Maria.
0: Clar, molta gent la va criticar, no? La va acusar de convertir la solidaritat en estratègia de màrqueting i de banalitzar una experiència, doncs, que, segons diuen les ONGs, hauria de respondre un compromís real, no un sorteig, no? Ho estem dient amb el Jordi Vila, fem aquests espais de voluntariat i ell ens explica, doncs, que fer voluntariat és una cosa molt seriosa, que has d'estar molt compromès, que has d'estar pendent, vull dir que no és aquí, vinga, com que guanya una bossa, no? Un bolso, un maquillatge.
1: Totalment. Creiem que la Blanca ha recapacitat perquè ha esborrat aquesta publicació i, clar, però què passa amb les xarxes? Que tothom fa captura i aquestes captures, no, de la publicació, de les històries que va penjar per tal de donar difusió a aquest sorteig, doncs encara estan per les xarxes i molta gent ha parlat de la síndrome del Salvador Blanc. Uh-huh. I una d'aquestes persones que li ha volgut donar veu és la cantant Adara Jackson, que diu això.
2: I aquesta necessitat de, des de casa meva, des d'Europa, des d'on tinc tot cobert, és obvi que es pot com mirar, no?, de... Ai, aquestes persones, que els hi falta tant, que si no sé quantos... Però realment és que és aquesta mirada de superioritat, però transformada en buenismo. Però és una mirada de superioritat des d'aquí dalt cap aquí baix.
0: Aquesta síndrome és això que explicava aquesta cantant, no?, que fa referència a la idea de les persones occidentals que viatgen a països, doncs, de l'Àfrica i amb aquesta voluntat, entre cometes, de salvar la població local, no?, però amb aquesta mirada paternalista. Recordo que va haver-hi fa molts anys també una polèmica amb la Dulce Ida.
1: De les ulleres. Són felices con tan poco.
0: Sí, que va posar... És que clar, va fer una fotografia, ella va viatjar a l'Àfrica i va fer una fotografia, doncs, de nens, exposant aquests nens també a les xarxes.
1: És un altre tema, perquè igual que aquí no fas fotografies de menors sense
0: el permís dels pares, no? Doncs
1: perquè,
0: allà.
1: Sí.
0: I la Dulce Ida què va fer? Doncs els hi va regalar unes ulleres de sol i va posar, clar, és que són tan feliços perquè els hi regalen les meves ulleres i ells tenen tan poc. I... Bé, clar, es va fer també molt...
1: No aprenem, molt, no? Perquè aquestes polèmiques sembla
0: van,
1: que...
0: Van sortint,
1: no? Sí,
0: és així. El 8 Problema, que és aquest noi de Mataró, també ha fet un vídeo en referència a això d'humor, no? Clar, ell és d'origen africà, és català d'origen africà, i sí que crec que està a Àfrica amb la seva família, i ha dit, no recordo de quin país ben bé, però sí que ha dit que... doncs, ha fet aquest vídeo també criticant, no?, tot això, perquè és el que diem, que al final doncs, acaba tornant, no?, a les xarxes aquestes fotos envoltades de nens, de vídeos, mentre que no hi ha un benefici moltes vegades per la població. És així i a vegades és contraproduent,
1: sí,
0: no?
1: Vull dir, sí, sí.
0: No és pitjor. Bé, doncs no feu aquest síndrome del Salvador Blanc i, atenció, és que clar, direu, aquesta gent només es repeteix.
1: Només parlem de la velada
0: aquesta setmana. Però és que és així, perquè és que estem a dijous, gairebé fa una setmana. Però és que clar, no para la gent de parlar d'això, les xarxes socials, és increïble. L'altre dia el Vicenç, que el tenim aquí a punt d'entrar, em deia, és que jo no sabia que això donava per tant, doncs sí, dona per molt.
1: I donarà.
0: La velada, no?
1: Sí, perquè mira.
0: Hi ha un combat que encara hi ha polèmica.
1: La Marta Díaz, o sigui, té com...
0: quatre polèmiques, sí, obertes.
1: Només
0: no?
1: Per la velada, es continua parlant sobretot de la seva actuació, perquè recordem que molta gent la va criticar per agafar del coll a la seva contrincant, a la Tatiana, a la Tati, coneguda com a Tati, la influencer espanyola. Llavors la Marta doncs ha dit, mira, jo vull donar explicacions. I què fan ara les influencers? Doncs es graven, no?
0: Fan un
1: típic vídeo
0: comunicat.
1: Comunicat a les xarxes de TikTok, i mira, ha dit això la Marta.
3: No, tema de los agarrones, del cuello, la una, la otra. Vamos a ver, chicos. El combate duró 6 minutos. 6 minutos de reloj. En 6 minutos se valora todo. Lo que hice mal, lo que hice bien, lo que hice regular. Y lo mismo pasa con ella. No somos profesionales. Vamos, anda que no nos queda. Es que yo creo que no somos ni amateur. En plan, lo hicimos lo mejor posible dentro de nuestras capacidades. Que evidentemente los 5 jueces profesionales que había de diferentes países tuvieron en cuenta esos movimientos.
0: Ella diu que el combat no va sortir com havia imaginat, que tenia molts nervis, ella i la Tati, no? I que van acabar molt pendents de resistir, no pas de mostrar la tècnica que havien adquirit. És cert que no són ni amateurs, ho diu, la Marta. Vull dir, això és veritat, no?
1: Clar, i a més, ella afirma que quan va acabar el combat va intentar felicitar personalment a la seva rival, però l'organització el separa, no? Separa com...
0: Vegin com dos bàndols,
1: sí,
0: no?
1: Per colors també, llavors que no va poder aconseguir parlar amb la Tati, però clar, això, que a nivell personal la volia felicitar.
0: Els fans d'ella, de la Tati, diuen això, doncs que els jutges no van ser del tot objectius i que al final doncs hauria d'haver guanyat ella. Bé, molta polèmica a les xarxes, que la velada de l'any gairebé una setmana després encara dona cua i n'hi haurà per més.
1: Continuarem, sí, sí.
0: Arribem al butlletí informatiu de les 9 i arribem amb Quevedo. Mira, Carla, que t'agrada tant.
1: M'encanta.
0: I després tornem aquí, al matí de Ràdio 4.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. Els incendis no donen treva. Avui estem molt pendents de les províncies de Zamora i Lleó després que el foc de Vila ja estigui estabilitzat. Aquesta nit, la situació del foc de Fermosella ha millorat significativament perquè s'ha aconseguit estabilitzar la zona est i nord, però encara hi ha molts punts calents. Aquest incendi afecta el parc natural de los Arribes del Duero i les poblacions de Fermosella i Fariza estan confinades. A més, els habitants d'altres 14 pobles han hagut de marxar de casa. També els usuaris de dues residències de gent gran i d'un càmping. Mariano Rodríguez és el cap de Medi Ambient de Zamora.
2: Las previsiones climáticas son muy malas y no podemos ser optimistas a corto plazo. La peligrosidad sí se ha logrado reducir significativamente. El riesgo, insisto, es alto.
0: A la província de Lleó hi ha una dotzena de focs actius, tres d'ells en nivell 2. Amb tot aquest panorama, el sector turístic està, com és lògic, molt preocupat. El president de l'Associació de Turisme Rural de Castella i Lleó, Lluís Chicó, ha fet aquesta matinada una crida a les mañanes de Ràdio Nacional perquè els turistes segueixin visitant les zones de la comunitat on no hi ha perill.
3: Sigue habiendo muchas cosas que ver, porque es cierto que el entorno natural es determinante y es una de las cosas que busca el cliente, el turista en general, pero además de eso, afortunadamente nuestra comunidad cuenta pues con una buena gastronomía, un gran patrimonio y cuenta con muchísima el enoturismo. Tenemos tantas cosas que ofrecer.
0: Pel que fa a l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, els experts diuen que avui tampoc es podrà estabilitzar. El foc ja ha cremat allà més de 9.300 hectàrees en un radi de 82 quilòmetres i la població de 14 municipis continua evacuada per sisè dia consecutiu. Aquí a casa nostra, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs, el barcelonès. En les darreres hores, de moment, no hi ha detinguts. Anna Pujol.
4: Sí, segons informa la policia catalana en un comunicat, els fets han passat aquest dimecres al vespre. Els Mossos han estat alertats per la Guàrdia Urbana de Barcelona que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià de Besòs. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets i allà han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Malgrat agents de la Guàrdia Urbana i els sistemes d'emergències mèdiques han intentat reanimar-lo, finalment l'home ha mort arran de les ferides. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'han fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets.
0: I en les properes hores, entre avui i demà, és previst que passi a disposició judicial el presumpte responsable de la mort violenta d'una dona de 34 anys, resident al districte de Sant Martí de Barcelona. És la quarta víctima de violència masclista en el que portem d'any a Catalunya, un cas que ha sumat 32 feminicidis a tot l'Estat, Generalitat i Ajuntament han convocat aquest migdia un minut de silenci. Recordin que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Són gratuïts, funcionen 24 hores, no deixen rastrar la factura, però sí el registre de trucades. Més coses, dues persones han resultat greument ferides en un incendi en un habitatge a Molins de Rei al Baix Llobregat. Ha cremat una habitació de la cinquena planta d'un bloc de pisos a la Riera d'en Bonet. Àlex Eloi.
5: El telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís cap a 3:15 de la tarda. El fum ha afectat el pis i el forat de l'escala. Els bombers hi han treballat amb 6 dotacions. Han extingit el foc, ventilat i revisat totes les plantes que no han patit afectacions. També han evacuat un veí que s'havia confinat al terrat. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 6 persones, dues de les quals han estat greu, han estat traslladades a l'Hospital Moisès Brogui de Sant Joan d'Espí. La resta han rebut l'alta al lloc dels fets.
0: I a Súria, el Bages, avui és el primer dels dos dies del dol per la mort d'un treballador de la mina de Cabanasses a l'empresa ICL Iberia, antiga Iberpotash. La víctima, de 26 anys, era veí de Sant Martí de Torroella.
5: L'accident, recordem, es va produir a una profunditat d'entre 750 i 900 metres quan hi havia 240 treballadors a la mina que van haver de ser desallotjats. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes amb la hipòtesi que es van desprendre roques a l'interior de la mina. Des de fa 3 anys, la Generalitat ha anat fent inspeccions regulars. La darrera s'havia fet fa pocs dies sense que es detectés cap anomalia.
0: I tanquem les notícies de les 9 amb els indicadors econòmics del dia que acabem de conèixer. Els preus pugen al juliol, la inflació se situa en el 3,5%, segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística. Són 3 dècimes més que el juny i es trenca la tendència de 3 mesos consecutius d'estabilitat en la inflació. Per la seva banda, l'economia espanyola ha crescut 7 dècimes al segon trimestre de l'any i l'augment del PIB es manté en el 2,7%. I en matèria de resultats bancaris, el BBVA ha disparat el seu benefici un 11% la primera meitat de l'any, fins superar el 6.000 milions d'euros. On Urgens és el conseller delegat.
6: El beneficio atribuido superó los 6.000 millones de euros por primera vez, con un gran dinamismo de la actividad. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
0: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, la pública, quan siguin les 10.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
7: Encetem segona hora del matí de Ràdio 4, edició estiu, avui 30 de juliol, dijous 30 de juliol, i ho fem sempre a aquesta hora amb el Vicenç Sanclemente, que de vegades ens porta temes de l'actualitat internacional i a vegades també temes com el d'avui, Vicenç, de memòria històrica, que són molt interessants perquè justament avui es compleixen 50 anys des que entrés en vigor la primera amnistia limitada pel govern Suárez, Vicenç.
8: Sí, sí, era el Reial Decret Llei del 76. Era una amnistia molt limitada fins que va arribar la del 15 d'octubre del 77, que també, recordem, perdonava tant tots els aspectes d'intencionalitat política, tant dels lluitadors per la llibertat com els delictes que havien comès les forces repressives durant la dictadura. Tot això quedava oblidat. Uh-huh. 50 dècades després, res tan simbòlic com recuperar un espai de repressió del franquisme i els documents que acreditin què i qui va anar passant per allà.
7: Uh-huh. Clar, i qualsevol treball històric a Catalunya que es fa sobre la República, la guerra i els anys més durs posteriors a la Guerra Civil, els 60 i també els 70, i fins i tot després també de l'arribada de la democràcia, acaba fixant-se en un edifici on van ser reclosos i interrogats tots els defensors de la llibertat que el tenim aquí a Barcelona.
8: Sí, sí, i es tracta, res menys, que Via Laietana 43, encara avui Jefatura Provincial de Policia. Allà és on la Brigada Politico-Social intentava obtenir informació de tots els detinguts sota tortura.

I avui ens acompanya una de les persones que encapçala la reivindicació de l'espai, que aquest espai passi a ser justament un estàndard de memòria democràtica. Pilar Rebaque, de la Comissió de la Dignitat.

0: El què? El passar per comissaria?
1: El moment de la detenció.
0: Sí, bueno, mira, la detenció a comissaria, doncs sempre se la recorda perquè allà, evidentment, no va passar res que fos bonic. Allà el que hi havia era maltractaments, hi havia bufetades, hi havia interrogatoris, hi havia pujades i baixades, hi havia de cara contra la paret, vull dir que... quan a mi algú em pregunta què recordo del desembre del 70, doncs el que recordo és això, el pas per la comissaria de Via Laietana.
2: Parlaves d'aquests maltractaments, d'aquestes bufetades, però hi havia diferència de tracte, oi, entre homes i dones? Com era?
0: A veure, la diferència... la tortura i els maltractes, el que és el dolor físic, sempre és dolor físic. O sigui que tant és amb uns com els altres. El que passa que a les dones hi havia un tracte diferent, o sigui, és aquell biaix de gènere, que era diferent en el sentit del maltracte. Era un maltracte en el sentit, doncs, de que, per exemple, les dones, doncs, sempre ho explico, això, les dones, doncs, quan anàvem i volíem anar al vàter, doncs, sempre anàvem acompanyades d'un policia que ens deixava la porta oberta i ens mirava. En els homes això no els hi passava. Era una degressió el que ens volien. Si tu tenies, quan entres a Via Laietana, també sempre ho explico, si tens la regla se'n va, i si no la tens, normalment bé. Si se'n va, fantàstic, però si bé, el problema és que necessites una compresa, necessites un tàmpax, i llavors això no arribava mai. No arribava mai en el sentit que ells el que et volien era, doncs, bruta i degradada, i era una utilització del teu cos perquè et sentissis d'aquesta manera, doncs, degradada, bruta i humiliada, sobretot. Aquesta humiliació, doncs, que amb les dones sempre... Perquè saps què passa? Que la policia no, així com els homes dissidents, per ells, doncs, bueno, ja formava part del seu masclisme, doncs les dones no, si no podien suportar una dona dissident perquè d'alguna manera nosaltres no complíem amb aquell estatus domèstic que el franquisme ens volia que fóssim nosaltres, o sigui que l'estatus domèstic que el franquisme volia imposar que fóssim les dones. Les paraules obscenes que ens deien, la puta, zorra, te vamos a follar... Tot això, doncs, era una situació que, mira, i t'explicaré, una companya explicava a Via Laietana, en una de les concentracions, que va arribar a patir tant mentre li feien les amenaces de violació, que va arribar un moment que pensava, doncs, feu-ho ja. Això era Via Laietana per les dones.
2: Gràcies a una campanya, també, Pilar, a la que has participat, s'ha salvat una part de la presó de la Trinitat, de la presó de dones de la Trinitat, perquè tu vas ser allà, no?
0: Sí, mira, la presó de dones de la Trinitat, des de sempre les entitats del barri sempre havien volgut preservar una part de la presó. I malgrat, doncs, totes les... per part de l'Ajuntament, cap dels ajuntaments ha hagut, o sigui, de tots els colors, havien fet mai cas en aquesta reivindicació. I sobretot volem confrontar el que eren la situació de pisos socials amb les reivindicacions d'entitats del barri. És una cosa totalment perversa, perquè fins i tot la llei de patrimoni el que està dient és que s'ha de conjuminar una cosa i l'altra. Llavors, ja veient que no hi havia manera de que es preservés una part de la presó, llavors va ser quan la Comissió de la Dignitat, que sempre ens havien demanat, doncs, suport en aquest sentit, i el Pep Cruanya, sobretot, sempre els havia dit que això s'havia de fer una demanda vecina. Al final, al veure que no es aconseguia res de tot això, va ser quan l'entitat del barri, doncs, es van unir per demanar aquesta demanda, aquesta petició de demanda vecin. Van ser les entitats del barri, la Comissió de Dignitat i l'advocat que porta aquest tema és el Pep Cruanyes. Vam presentar aquesta i sí, es conserva una part de la presó de dones, i que estem ara en aquests moments intentant, doncs, que sigui una miqueta més que no pas la d'entrada que es va preservar, i bueno, estem amb aquestes converses amb el Departament de Cultura i en Patrimoni.
1: Bueno, tornem a Via Laietana. Fa uns mesos vaig poder ser testimoni durant el rodatge del documental Llibertats Conquerides

0: de l'Euroscat, d'una reunió on sí. participaves tu, Pilar, i l'arquitecte Antoni sí. Nicolau, que va realitzar sí. per comanda de l'Ajuntament Colau un primer disseny de com sí. pot ser el Centre de Memòria Històrica de Via Laietana en un futur. Sí. Escoltem uns minuts de la conversa. Comences parlant tu, Pilar.
1: Bona tarda, Antoni.
2: Hola, què tal?
1: Bé, escolta, mira, a veure, d'aquest espai de memòria que estem reivindicant de Via Laietana, tu quin espai hi faries? Com creus que seria d'organitzar tot aquest edifici? Tenint en compte això, tenint en compte la memòria, la passada, la present, la futura, i sobretot també que fer-li de futur, sobretot que també que sigui pedagògic.
2: Bueno, coincideix molt amb el que nosaltres plantejàvem, no? L'Ajuntament ens va fer l'encàrrec de que féssim una proposta sobre com hauria de ser això i la vam fer sense poder entrar dintre, eh? La vam fer sobre planos, diguem. I per tant ens hem dedicat més a un tema més conceptual que no pas a dir en aquest espai farem això, en aquest allò, perquè no sabíem exactament què hi havia. Teníem clar aquests dos vessants que tu dius, una part de passat, una passant de què ha estat això, què ha passat aquí dintre, i llum i taquígrafs sobre una repressió sistemàtica que es va produir sobre tota la resistència a la dictadura en un moment determinat. L'altre és el present, això què és, què volem que sigui el nou estat democràtic i les seves forces policials, i l'altre és el de futur, cap a on anem. I no només una visió local, que també, Barcelona, la comissaria, etc., sinó també al final una visió universal. És a dir, quins altres espais hi ha al món en què s'està produint una repressió sistemàtica. Jo et diria que avui, si la Via Laietana s'hagués convertit, fa 5 anys que vam fer això, en aquest espai de memòria i de posada en valor, avui segur que hi haurien activitats sobre el que està passant a Palestina i el genocidi. Espais més abocadors, per exemple, a la sala d'interrogatoris, alguns dels calabossos, en què persones, fins i tot amics, diguem-ne, que hi van passar força nits, doncs t'expliquen la seva... N'hi ha molts, encara, no? Per desgràcia. Alguns espais que serien una mica com parats en el temps, no? Com a museus, de com era això, amb tot el que té de tètric i de poc agradable. Altres espais pensats per activitats didàctiques i divulgatives. Cada dia ens sembla més important que la memòria, que el passat i que les polítiques sistemàtiques de repressió sobre els drets humans i la llibertat d'expressió s'expliqui a les joves generacions. Les enquestes ens estan dient que cada cop més hi ha gent jove que no té aquest record i que no valora els drets humans com els hem valorat a tres generacions. Per tant, em sembla molt important que a nivell pedagògic hi hagi un treball.
1: I jo penso també que, a veure què et sembla, a nivell de documentació és importantíssim, perquè, clar, aquesta... O sigui, Via Laietana va generar una documentació important en relació, doncs, a les persones detingudes, les fitxes, i d'alguna manera també aquestes persones que van passar per aquí, doncs, també han de ser recordades i han de tenir accés, doncs, a la documentació que van generar quan estaven aquí dins, sobretot les fitxes. O sigui, i tota la documentació, totes les actes, entrades i sortides. Això jo penso que també és important que hi hagi un espai de documentació.
2: Sí, sí, sí, jo estic totalment d'acord. Crec que hi hauria d'haver això que deia d'espai més museístic d'aturar-ho en el temps, un altre espai expositiu en el que amb un llenguatge expositiu amb fotografies, textos, vídeos, etc. Hi hagin els testimonis, els germans Creix, que aquí es van fer forts en aquest lloc, com moltes altres. I després hi ha una part també de documentació, és a dir, fins i tot la llei de memòria democràtica estableix que poden haver indemnitzacions, etc. És molt important que tothom pugui documentar a nivell fefaent, amb documents, que ha estat objecte de repressió.
3: Pilar, per què aquesta insistència en obtenir la documentació dels reprimits? Ara on és i per què cal que torni?
1: A veure, tota la documentació cal que torni en el lloc on es va generar. Això és un principi arxivístic, però, vaja, bàsic, eh? És bàsic. Per això, precisament, nosaltres, la Comissió de Dignitat, vam
4: Pep reivindica tant els papers de Salamanca, que, per cert, encara no han tornat res, malgrat el ministre Urtasun ara és el responsable de que torni. Mira, ja en aquesta documentació, no només hi ha la documentació que vam generar, diguem-ne, nosaltres durant el franquisme, durant la transició, sinó que, a més, hi ha documentació del període de la Generalitat, o sigui, quan la Generalitat tenia aquí a Via Laietana el seu centre, la comissaria d'ordre públic.
0: Amb els germans Badia, sí.
4: Sí, o sigui que hi ha tota, i a més, o sigui, hi ha el que et deia, tots els documents del període de la Generalitat i els llibres de detinguts, és a dir, que això és importantíssim, és a dir, és el que et deia, o sigui, la documentació ha d'estar allò que es va generar. Mira, només et diré una cosa, els alemanys, amb el tema de l'Stasi, el primer que van fer va ser precisament fer un museu on estava aquest centre i, a més, donar publicitat a tota la documentació que havia generat, perquè tota la ciutadania tingués accés a tot allò que havia passat allà dins. Per tant, doncs, és importantíssim que la documentació estigui no només al lloc que la va generar, sinó perquè les persones que hi van passar per allà doncs puguin tenir accés, és el que deia el company, tingui tenir accés a tot el que va passar allà dins. I no només per això, sinó també, diguem-ne, per informació pública. Qualsevol estudi, qualsevol algú que estigui interessat en saber què el com, doncs tingui accés fàcil amb això. La documentació és bàsica, és bàsica. I una de les coses que també seria important i que s'està fent precisament en aquest sentit, perquè també forma part de la memòria de Via Laietana, és que s'està gravant totes les concentracions que s'estan fent des de fa 5 anys allà al davant, perquè siguin memòria oral. Vull dir que és bàsic, eh? O sigui, la documentació és bàsica.
0: Sí, sí. Amb aquestes manifestacions que vosaltres convoqueu cada 2 dimarts, tu has destacat que també es va exercir la repressió contra altres col·lectius vulnerables a la dictadura, no?
4: Sí, mira, no era només la repressió política, sinó que és el que jo sempre dic, que no és és a tothom que era diferent. És a dir, tot el poble romaní, o sigui, els gitanos eren, i a més, molt mal torturats i molt maltractats, i el col·lectiu LGTBI. El col·lectiu LGTBI, que tant un com els altres, primer els aplicaven la llei de vagos y maleantes i després de rehabilitació social. Vull dir que era tota una, i sobretot també era una repressió sobretot contra gent pobra, és a dir, tot el poble, no? Els gitanos, no? O sigui, gent que anava... Era una repressió molt, molt forta i sistemàtica contra la ciutadania que d'alguna manera no combregava amb els principis doncs, que el franquisme doncs, volia imposar d'alguna manera. Sí. Del poble gitano no hem aconseguit mai una reivindicació, només un testimoni, només una dona, que vam poder llegir el seu testimoni, i del col·lectiu LGTBI sí que han vingut. Però sí, no només era repressió política, sinó també era repressió social. I per allà va passar tothom, o sigui, no només era allò que va passar, doncs sindicalistes, gent que estava a partit, gent, doncs, estudiants que havien participat en una manifestació, artistes, cantants, vull dir que era... Via Laietana va ser el centre neuràlgic de la repressió franquista. I, per tant, el que no s'entén a hores d'ara que és que aquest centre no estigui tornat ja. És més, et diré una cosa. Via Laietana, i com sempre ens explica el Pep Cruanyes, va ser requisada el 39, quan van entrar els franquistes. O sigui, això era... Era la Generalitat, era on tenien a la comissaria d'ordre públic. Entren els franquistes el 39, la requisen, i el 41, una vegada arreglada, perquè havien bombardejat, és quan hi posa la brigada politico-social.
3: Llavors,
4: la llei de memòria... Sí, digues.
3: Disculpa, què falta perquè la Generalitat i l'Ajuntament s'hi posin? No sé si heu parlat amb el conseller Espadaler, qui ha de prendre aquesta decisió?
4: No, sí, sí. No, no, no, a veure, la llei de memòria és el que et volia explicar. La llei de memòria de l'Estat considera la Generalitat i el govern d'Estat, corporacions i les corporacions locals, com a víctimes del franquisme i víctimes de totes les incautacions que es van fer. Per tant, una de les incautacions que es va fer va ser Via Laietana 43. El que no s'entén és que en aquests moments encara no s'hagi retornat. Llavors, nosaltres hem parlat amb tothom. Amb tothom. Sempre està amb la història de que és el Marlaska que no vol i que l'edifici és seu. Bueno, és un edifici incautat. És un edifici incautat, perquè és un edifici que era de la Generalitat. Per tant, el que no entenem és que el Marlaska no el vulgui retornar. L'única cosa que podem pensar que és que no el vol retornar, perquè no oblidem que l'Estat espanyol ha sigut condemnat 10 vegades per no haver investigat tortures, i 7 de les vegades, 7 de les condemnes, el ministre Marlaska era el jutge instructor, val? Clar, no s'acaba d'entendre això. Bueno, s'entén des d'aquest punt de vista i tampoc es pot entendre, que diguin que com que això és d'un ministre del govern, que el govern, què passa, que és que només hi ha un ministre.
0: I també hi ha un pacte de govern en el que participen Junts i Esquerra.
4: Per això.
0: En definitiva, Pilar, Via Laietana és una qüestió de nostàlgia o és un termòmetre democràtic?
4: Mira, jo penso que Via Laietana, en principi és allò que diem, és un centre al mig de la ciutat que d'alguna manera doncs, està a prop de l'Ajuntament i de la Generalitat i que d'alguna manera des de l'Estat no ho volen perdre. Però, en canvi, és purament això. Vull dir, és que no s'acaba d'entendre que sigui d'una altra manera. I això costarà. Jo no ho dic sempre, o sigui, portem 5 anys en allà fent concentracions, i llavors, a veure, jo diria que això és un termòmetre democràtic, i per ara, doncs aquest termòmetre democràtic, malgrat les lleis de memòria, malgrat tot, doncs és un termòmetre democràtic que queda molt baix.
3: Pilar Rebaque, advocada i també molt present en aquesta lluita perquè es converteixi en un centre de memòria històrica la prefectura actual de Via Laietana. Pilar, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
3: Vicenç, moltes gràcies. Ens tornem a parlar demà. Tornes aquí demà, que també ens portes un tema molt interessant. Ja aniran més cap a la Casa Blanca. No?
0: Sí. Hi ha molta gent que diu no mireu tant cap a la Casa Blanca perquè el món és molt més gran, no?
3: Sí, però també estem parlant
0: d'altres
3: zones
0: del món. Però també hem de recordar què passa i què passarà amb les futures eleccions als Estats Units.
3: Exacte. Vicenç, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Nosaltres seguim les 9:26. Estem preguntant sempre a un presentador d'aquesta casa quina és la seva cançó de l'estiu. Algun company? Li preguntem al Xavi Freixas, el company del matí de Ràdio 4 de la temporada habitual d'aquesta casa. Xavi, bon dia. Quina és la teva cançó de l'estiu?
5: Hola, Maria. Què tal? Com esteu? Un petó per tu i per tot l'equipàs que tens, que esteu fent un programa excel·lent que ens encanta a tots i a totes, de veritat. Escolta, quan arriba l'estiu, Vacaciones de Verano.
3: Doncs li fem cas al Xavi, Vacaciones de Verano, tot i que nosaltres no marxem, ens quedem aquí fins al setembre. Vinga, escoltem aquest clàssic de...

0: pràcticament dos quarts de 10 del matí. L'estiu és per moltes persones una època de desconnexió, però també s'ha convertit en una temporada de transformació. A les xarxes cada vegada és més habitual parlar d'aquest glow-up, d'aquesta pujada a l'estiu, reptes per posar-se en forma, rutines de la cura de la pell, també aquests canvis de look, dietes, entrenaments intensius, l'objectiu de començar al setembre sent una versió millor de nosaltres. El que en principi podria semblar una invitació a cuidar-nos, doncs també obre moltes preguntes. Ens cuidem perquè ens ve de gust o perquè sentim aquesta pressió de complir uns estàndards? Quan l'autocura deixa de ser saludable, es converteix en una exigència, i també en quin paper juguen les xarxes en tot això. En volem parlar amb la psicòloga experta en benestar emocional, Mireia Cavero. Mireia, bon dia.
1: Bon dia, Maria.
0: Ara ho dèiem, només fa uns anys parlàvem d'operació biquini i ara ja és el glow up, no? És aquesta pujada, aquesta transformació. Què és el que ha canviat? Perquè és la mateixa pressió, però amb un altre nom i a més abarca més coses.
1: Sí, és una operació biquini com ampliada, no? Perquè l'operació biquini reflexava molt el canvi en el cos a través de l'esport i de la dieta, però ara hem afegit altres elements, no? Es comença a parlar del cabell, de la moda, de la skincare, de bons hàbits, de descans. Per tant, segueix tenint una afectació directa sobre el cos, però a través del cabell, de la pell, de la roba, i comencem ampliant la direcció de la salut mental. Però no només hi ha aquesta ampliació, sinó que hi ha una data límit que canvia. En l'operació biquini, la data límit era 1 de juliol, ara la data límit és inici de setembre. Per tant, la idea és que tu tornis renovada, ja sigui al teu lloc de treball, o la gent jove a la uni, o als seus estudis. Jo crec que essencialment serien aquestes dues les evolucions.
0: També, clar, aquest terme sembla positiu perquè parla de cuidar-se, no? Però on està la línia també que separa aquesta autocura i tenir en compte, també parlaves de salut mental, no? Però aquesta autoexigència que a vegades pot ser molt poc saludable.
1: Sí. Jo diria que hi ha tres elements que el poden fer crític o negatiu, a part d'aquesta positivitat, que al final invertir sobre nosaltres per evolucionar de base és positiu i ens eleva, no?, com a persones, però emergeix més d'una pressió social com a concepte, més que no pas d'un desig personal. A partir d'aquí, jo ho compro perquè tinc realment el desig i tinc ganes d'invertir en mi, perquè vull veure'm millor, però si no faig el canvi, no sento que he fallat i que sóc insuficient. Per tant, si aquesta pressió social, que és d'on emergeix la idea, jo l'entomo bé, fantàstic. L'altra variable és des d'on ho vivim, perquè jo puc viure des d'una motivació molt intrínseca, les ganes d'evolucionar-me a mi mateixa, o des de l'exigència, des de la inseguretat personal, des de la baixa autoestima, des del no soc suficient. I finalment és des d'aquesta motivació des de la qual jo inicio aquest projecte de transformació personal, que està dient de mi, em parla d'il·lusió o em parla d'insuficiència i de no ser prou. Llavors, aquests aspectes cal que els tinguem presents a l'hora d'estar vivint aquest Summer Glow Up.
0: I ens estem exigint ara més que mai, perquè l'operació biquini potser era el cos, no? I ara és el cos, és la pell, és el cabell, són les ungles, és tot, no?
1: Jo crec que sí. L'exigència és el des d'on ho visc, eh? Si ho visc amb autocompassió, sense culpa, si no arribo aquesta setmana no passa res, si avui no he fet mis 5 rituales no passa res. Per tant, l'exigència no està en el concepte, sinó en la manera de viure-la en el meu dia a dia, però sí que és cert que cada vegada diguem que passem la lupa a més aspectes de la nostra vida, que són aspectes i dimensions que formen part de l'ésser humà. Però si a totes he d'assolir un 8,5 o un 9, això és més costós. Hi ha una obligatorietat afegida que abans no la teníem.
0: Les xarxes també s'omplen de vídeos de canvia la teva vida en 30 dies, no? Transforma't. L'impacte que tenen aquests vídeos, sobretot en adolescents i joves, això és molt fort.
1: Sí, perquè encara no han construït el seu propi criteri sobre la vida. Penseu que el cervell de l'adolescent no acaba d'estar complet del tot com el nostre, ben bé fins als 22-25 anys. Per tant, només aquest fet ja ens diu que fisiològicament la seva vivència davant dels fets de la vida ja no pot ser la mateixa que nosaltres. Ja no per un tema d'edat i de falta de recursos, sinó per immaduresa fisiològica del cervell. Per tant, hi ha molta més vulnerabilitat, però no només per això, sinó perquè estan construint la seva identitat. I avui en dia se'ls està dient la teva identitat té molt a veure amb el teu cos. Mm. I és absolutament incompleta aquesta definició. Però és que les xarxes socials és una exposició meravellosa de bellesa, de cossos i de felicitat, i de, en aquest cas, a l'estiu, i d'estius somiats. I hi ha una part d'informació que no els hi arriba amb aquesta canalla. Llavors, han de comprendre que la seva bellesa humana té a veure amb qui són, amb els seus valors i també amb la seva bellesa física. Però això és un 20% o un 25%. Llavors, en el glow up, el percentatge més alt és el que es veu de fora.
0: Mm, clar, i aquest tipus de continguts poden acabar afectant també a l'autoestima de les persones que en realitat ja estan bé com són, alguns joves doncs, que potser se senten bé amb el seu cos, amb ells mateixos, però que acaben veient tants vídeos d'aquest estil que diuen, ostres, doncs potser no estic bé.
1: Sí, perquè t'estan dient que està bé vol dir una altra cosa molt més, molt més millor, molt més exigent. I a més t'estan dient, a la vida, sobretot aquests missatges del glow up, t'estan dient, a la vida s'ha de canviar constantment, s'ha d'evolucionar constantment. I tu i jo, Maria, que som una miqueta més grans que aquesta canalla, sabem que un projecte de transformació personal és molt costós. Canviar costa. Llavors, ojo, hem de preservar també el sistema nerviós i el cervell, que periòdicament ja passa per processos d'evolució. I no li hem... Els hem d'ajudar a veure amb aquesta canalla que tot té un cost, que hi ha moments a la vida on aquest cost el puc assumir i el disfruto, i hi ha moments a la vida on pagar aquest cost m'enfonsa en la misèria, perquè ja estic vivint altres moments personals que em requereixen dedicació, atenció i esforç. I no val la pena anar sempre al 100%.
0: Mm-hmm. Ens hem acostumat també, no, Mireia, suposo, a convertir qualsevol objectiu personal, moltes vegades, en l'objectiu de màxim rendiment, no? en un projecte. Fins i tot descansar sembla que s'hagi de fer perfecte, no? Has de tenir, si estàs a la piscina, has de portar un biquini perfecte, has d'anar perfectament depilada, si ets una noia, o sigui, fins i tot qualsevol objectiu personal en el projecte de màxim rendiment.
1: Sí, sí. I la realitat és que les diferents dimensions o àmbits de la vida es poden viure des de diferents estàndards. És a dir, no sé, estic pensant, la canalla que acaba de fer la selectivitat fa 2 mesos. Home, sí, per favor, crios, aquí aneu a donar-ho tot, perquè l'impacte que tindrà la vostra vida, bueno, tot és reparable, però tindrà impacte. Que jo me'n vagi a la piscina amb les meves amigues un cap de setmana, amb més o menys pèls, amb un biquini més o menys imperfecte. De veritat. Llavors, ens hem de començar a qüestionar i a decidir nosaltres des de qui som, des dels nostres valors, des d'allò que realment jo relativitzo i vull donar-li importància, on posem límits. Perquè no posar límits a res ens fa ser uns venuts a todo invertir al màxim. No és realista, és esgotador. Ho podem fer 3 setmanes, Maria, però no 4 mesos seguits. Clar. I més encara si el per a què no el tenim clar.
0: I quins senyals ens indiquen que aquesta rutina que tenim d'alimentació, de gimnàs o de cura està ja deixant de ser saludable i convertint-se una mica en una obsessió? Perquè molta gent diu que ho faig per mi, perquè a mi m'agrada i ho faig per mi, però a vegades potser busquem l'aprovació dels altres en això.
1: Sí. Mira, es fa molt difícil distingir quan jo una millora que sigui visible, perquè una altra cosa és millorar algo que no veu ningú més que jo. Aquí sí que està clar que el benefici és teu. Però quan és visible, quin és el percentatge que jo vull ser aplaudida per l'altre? Quin és el percentatge que m'aplaudeixo jo sola? És difícil. Però hem de contemplar que en un percentatge l'altre està implicat. Perquè jo, una pregunta que faig sovint als meus clients, si ningú t'estigués mirant, és a dir, si ningú pogués jutjar ni en positiu ni en negatiu això que estàs fent, ho faries? I moltes vegades la resposta és, no ho sé, ho hauria de pensar, vale, perquè és que l'altre hi és, està bé. En el moment en què mantenir aquesta rutina, jo sento que d'alguna manera m'està fent patir o m'està fent mal, i aquest mal és molt ampli, pot ser que aquesta rutina no em faci bé del tot. Llavors l'hem de revisar. Per exemple, hi ha dies on, si jo li pregunto al meu cos què necessita, em demana descans, o em demana, ai, avui potser sí que em faria, no sé, aquell ou ferrat, aquella xocolata, aquell... I quan jo dic, ah, no, no, no, perquè descansar no em toca, perquè si descanso, aquest volum dels glutis que jo vull adquirir, no l'adquiriré, necessito anar a fer els 35 burpees. Aquí comencem a veure que jo treballo més des del cap, des del que toca, no des del que el meu cos està necessitant. A nivell d'alimentació, igual, o sigui, jo vull xocolata, no cal, que em foti una tableta sencera. Però igual aquells dos trossets, que és aquell dolç, és aquell sentir que em mereixo aquell privilegi d'algú que desitjo. Això també és salut mental, això també és bellesa. Ja sé que seran 2 grams de més, o... però quan jo sento que la vida que tinc dissenyada no acaba de respondre del tot el que jo estic necessitant profundament, aquí és que hi ha un decalatge. Llavors, bueno, hem d'ajuntar punts i no sé si el que he de fer és necessitar menys o imposar-me menys. Però, en tot cas, algú s'ha de revisar.
0: Des de la psicologia positiva, Mireia, tu que ets experta en psicologia positiva, què significa cuidar-se? És això que explicaves ara? És voler millorar físicament, però sense perdre aquest benestar emocional, aquests petits regals que ens fem de tant en tant?
1: Sí. Mira, el benestar emocional, sobretot, es viu en l'equilibri. I en l'equilibri de l'esforç, però l'equilibri del permetre'm, amb l'equilibri de voler ser més i en l'equilibri de no culpabilitzar-me i mirar-me molt apreciativa i compassivament quan aquell dia no puc. Per tant, fixa't que no està sol en el lograr el benestar emocional. El benestar emocional, diríem que té 2 dimensions. La dimensió més hedònica, que és del plaer, pues si vull menjar xocolata, menjo xocolata, pues si vull que jo ho faig, i una dimensió més eudaimònica, que és aquell benestar que em dona allò més profund, sentir que m'estic convertint en la persona que vull convertir-me, que tinc amistats amb les que ens estimem profundament, que visc des dels meus valors i que no em fallo a mi mateixa. Per tant, fixa't que no va del «ai, soc molt mona i porto el biquini perfecte», perquè això seria molt hedònic, molt del plaer superficial. Que no ho jutjo, està perfecte, però qui viu només des d'aquí li falta la profunditat del «malgrat que avui no vagi pentinada i vagi amb canes», jo sé que sóc una persona valuosa. I aquí és on hi ha la grandesa humana, on sé que el meu valor està en qui jo sóc. I quan aquest qui jo sóc i aquesta identitat les tinc ben col·locades i em fan bé, aquí és on hi ha benestar emocional, perquè és el bon equilibri entre allò que em dona plaer i allò que hauria de ser perfecte i el que realment jo aprecio i vull de veritat.
0: Mireia, quin seria, per acabar, el millor glow-up que podem fer aquest estiu des del punt de vista de benestar emocional? Descansar, també, cuidar-nos, però amb tranquil·litat, com hem estat parlant fins ara. Quin seria el millor glow-up de creixement personal i de benestar que podem fer?
1: Pues jo segurament us diria que l'alegria. L'alegria, la felicitat, sent conscients que a la vida hi ha moments que ens fan estar tristos i no ens fan estar bé, però optar sempre per l'alegria, pel contacte, per la diversió, per l'estar contenta de mi mateixa i de qui jo sóc més enllà del meu cos. A partir d'aquí, sumem-hi tot el que vulguem, però de base que jo quan em miri al mirall pugui dir m'agrada, malgrat els grans i malgrat les arrugues, m'agrada perquè estic sent la persona que vull ser i estic vivint aproximadament la vida que m'agrada i que sóc capaç de viure.
0: Mireia Gavero, experta en psicologia positiva i benestar emocional. És una alegria sentir-te, eh? De veritat. Sents la teva veu i et dona aquesta energia positiva per començar el dia. Ai,
1: gràcies, Maria.
0: Gràcies per atendre'ns. Merci,
1: molt bon
0: Mireia.
1: Estiu.
0: Igualment. Una abraçada. Adéu, adéu. Les 9:43. Saps quina és la cançó de l'estiu? Potser t'ho estàs preguntant. Jo te'n proposo una, que segurament aquest estiu sonarà moltíssim, i que la canta el Genís Sabater i el productor és el Nai. Mira, es diu Platja, Brisa i Mar.

0: d'estiu i també s'estrenen pel·lícules molt i molt bones, ens ve molt de gust en el cine i el Cinema Girona enceten una nova temporada amb una inversió tecnològica molt important. Les tres sales ja disposaran de projecció làser i una incorporarà el sistema de so Dolby Atmos. Tot això coincideix amb la nova campanya d'abonaments i justament amb això que dèiem, amb aquestes pel·lícules que s'estrenen i sembla que és un moment l'estiu on ens ve de gust potser anar més al cinema. En parlem amb Toni Espinosa, ell és responsable dels Cinemes Girona a Barcelona. Toni, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Aquesta renovació que ara parlàvem és molt important, no? Perquè dona un pas molt important pel que fa al so, també. Explica'ns en què ha consistit.
1: Bé, doncs sí, perquè clar, nosaltres som un cinema independent de tres sales i la tecnologia a punta és caríssima. Llavors, qualsevol inversió d'aquestes és important, però en aquest cas és molt important perquè clar, han renovat els tres projectors de les tres sales. Ara ja no van amb les clàssiques làmpades de Xeno, sinó que van amb làser, el que t'ofereix una imatge molt més nítida, molt més contrastada, molt més fidel a la realitat. I ja posats, hem tirat la casa per la finestra i hem decidit posar també Dolby Atmos perquè ens hem adonat de que abans del Dolby Atmos, que és un so per la gent que potser no estigui al cas, tridimensional, envolvent, que t'envolta com a espectador i que et ve el so de totes direccions. Fins ara es feia servir molt per pel·lícules superproduccions de Hollywood, però cada vegada hi ha més pel·lícules d'autor que el fan servir. O sigui, un cas exemplar és Sirat, no? Sirat, que la pel·lícula d'Oliver Lachey que va estar nominada als Oscars a millor so, la mescla de la pel·lícula era amb Dolby Atmos. I nosaltres, que la vam programar i que va ser un dels èxits de la temporada, no la podíem oferir amb tota la seva dimensió i amb tota la seva qualitat perquè no teníem aquest sistema. I a partir d'aquí doncs, vam estar pensant que calia fer aquest pas perquè cada vegada ens trobarem amb més pel·lícules d'aquestes característiques i hem de poder oferir-les al públic amb tota la seva qualitat.
0: Vosaltres ara ho dèieu, sou un cinema independent i dieu moltes vegades que la millor manera de defensar el cinema independent és oferir-lo amb la millor qualitat d'imatge i so. Ara en parlaves, no? Justament, no sé si alguns dels vostres abonats, també persones que van als vostres cinemes habitualment, també ho han agraït, us ho han dit, no?
1: Doncs sí, perquè és aquelles coses que de tant en tant vas mirant quins comentaris fa la gent quan surt de la sala o dels que et posen a Google, no? I de seguida, la primera setmana, ja vam veure un comentari d'aquests de ostres, es veu i s'escolta increïble. I llavors ja, o sigui, tu et sents molt satisfet perquè és evident que la gent avui en dia té una educació visual brutal perquè estem tot el dia acostumats a consumir molt audiovisual des que ens aixequem fins que ens anem a dormir amb la tele, amb el mòbil, amb l'ordinador, amb el cinema. I llavors la gent sap veure les diferències. Ja no és com abans que els hi podies colar qualsevol cosa. Avui en dia la gent exigeix veure i escoltar les coses amb la màxima qualitat possible. Mm-hmm.
0: També teniu aquest abonament, no?, que permet veure cinema de manera il·limitada entre setmana. Clar, entenc que així també es crea una comunitat, perquè ara estava mirant la cartellera, per exemple, i podem trobar pel·lícules com Los Músicos, El Mensaje, no?, també pel·lícules d'animació, The King's Warden, Carmen, o sigui, són pel·lícules de primer nivell.
1: Sí, clar. O sigui, nosaltres sempre dic que tenim tres sales i no ens podem equivocar gaire amb la qualitat de les pel·lícules. O sigui, quan tu tens moltes sales, sempre hi ha alguna pel·lícula que és menys bona o que no arriba, diguem-ne, al barem de qualitat que tu voldries. Però quan tens tres com nosaltres, no t'hi pots equivocar. Sempre hi ha tres grans pel·lícules per programar. I és el que nosaltres intentem oferir sempre, no? Una programació de molta qualitat, que després a tu personalment t'agradarà més aquesta o t'agradarà més l'altra, però és evident que el que programem està supercontrastat per festivals, per la crítica i pel sector audiovisual. No?
0: I aquí pot pensar, no, que el cinema d'autor té aquesta fama de ser minoritari, però aquesta etiqueta ja no és així, no? Perquè cada vegada més persones van a buscar aquestes pel·lícules i aquesta temporada, per exemple, programareu títols com La bola negra, no?, de Los Javis.
1: Totalment. Les coses han canviat moltíssim. Jo crec que abans de la pandèmia hi havia un públic gran que anava al cinema a entretenir-se i que buscava doncs, la típica comèdia francesa perquè el que volia era passar una estona agradable per la tarda. Ara el públic ha canviat molt. És un públic que s'ha rejuvenit, que és molt exigent, que està molt informat, molt al dia, que sap quines pel·lícules són les pel·lícules que vol i cal veure i que les busca i les recerca. I jo crec que els cinemes, no només nosaltres, els cinemes que programen cinema d'autor, cinema que va a festivals i que es troba als centres urbans, estan funcionant molt bé precisament per això, perquè tenim una gran producció de qualitat. De fet, costa assumir tanta producció. De vegades no tens prou espai ni prou pantalles per mostrar la gran quantitat de pel·lícules bones que hi ha, perquè malauradament molts cinemes encara continuen apostant només pel cinema americà i per les grans produccions.
0: Clar, hi ha molt contingut ara i en molt poc temps, no? I les plataformes també han canviat molt la manera de consumir el cinema. No sé si creieu que també han canviat la manera de fer-lo, perquè cada vegada doncs, hi ha més pel·lícules que estan pensades fins i tot per veure a casa que no per veure en un cinema. No sé si us hi trobeu, això.
1: Però jo crec que això és una cosa que ha existit sempre. El que sí que és veritat és que hi ha més producció que de la que hi havia abans. Però jo recordo que va haver-hi un temps que es van posar molt de moda, no sé si tu recordaràs, les TV movies, no? que es feien a TV3, que feia La Forta, també a Televisió Espanyola va fer una sèrie de TV movies sobre biopics de personatges famosos. I què trobaves? Que eren pel·lícules pensades per la televisió. Llavors, les plataformes el que estan fent és contingut pensat per les plataformes. Jo crec que hi ha una gran diferència. O sigui, el que tu fas per la televisió o fas per la plataforma ha de ser fàcil de digerir, com una menjar del McDonald's, per dir-ho d'una manera, una cosa fàcil que t'entra ràpid, fast food, però després hi ha el cinema, que el cinema és un lloc on tu ets molt més exigent perquè estàs, primer, has pagat una entrada, segon, estàs sol a les fosques i els teus 5 sentits estan només per allò. Quan estàs a casa o veient una pel·li a la plataforma, mires el WhatsApp, t'aixeques a buscar-te alguna cosa a la nevera, et truquen per telèfon. Quan estàs al cinema, si ets un espectador com cal, tu apagues el telèfon i et centres en el que està passant i ets molt exigent amb el que t'estan posant davant. I, per tant, el cinema encara marca una diferència molt gran respecte al que es fa en plataformes i la televisió. Que no és que siguin dolentes, senzillament és que estan fetes per, i pensades per consumir-les d'una altra manera.
0: No sé si em dóna la sensació que en els últims anys, no, hi ha pel·lícules al cinema espanyol i cinema català que poder fa uns anys els haguéssim dit que eren pel·lícules d'autor, pel·lícules més històries més personals, més, no vull dir petites, però sí que doncs, més d'aquest àmbit i que ara, actualment, doncs, són pel·lícules que criden molt l'atenció, que agraden més. No sé si vosaltres també noteu que cada vegada el públic busca més històries més personals i no pas aquestes supergrans produccions, no, de Hollywood, que també agraden, però que el públic també busca aquestes històries més íntimes.
1: Bé, jo crec que estem en un moment en què les superproduccions de Hollywood estan una mica estancades, perquè hi ha poca imaginació i poc risc i estan fent versions en personatges reals de coses que van fent dibuixos animats, o la tercera, cinquena o sisena pel·lícula d'una nissaga, d'una història, tal. Llavors, això al final acaba cansant el públic o és poc excitant. Mentre que en el cinema d'autor estan passant coses molt interessants. Cada vegada hi ha directors i directores molt més preparats, amb històries molt més personals. I què passa amb les històries personals? Que connecten amb un públic. Aquest públic s'identifica amb aquells sentiments d'aquells personatges i els ajuda molt a interpretar les coses que els hi passen. Jo crec que una de les grans coses del cinema d'autor és que t'ajuda a analitzar i a tenir una lectura diferent a la teva del que és la vida i el món que t'envolta. Això és el que fa que et motivi anar a veure una pel·lícula d'aquestes característiques. No és que només t'entretingui, sinó que, a més, t'aporta alguna cosa, t'enriqueix culturalment. No?
0: Mm-hmm. Toni Espinosa, responsable del Cinema Girona, Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt bon estiu.
0: Igualment, moltes gràcies. Una abraçada. Nosaltres seguim aquí, queden 5 minuts per al butlletí informatiu i sempre que parlem de cultura, com ara hem fet de cinema, doncs el que intentem fer és oferir-vos a vosaltres que ens escolteu també que pugueu formar part d'això i avui estem sortejant justament doncs, dues entrades per anar demà, justament aquest divendres, a anar als cinemes Girona de Barcelona per veure qualsevol pel·lícula de la cartellera que tu triïs. El que has de fer és trucar al 900-630-630, 900-630-630, però has d'endevinar quina és aquesta cançó, una cançó molt mítica, que segur saps quina és, i que li hem tret la lletra i només li hem deixat la música.

Si saps quina és aquesta cançó, 900-630-630, ens dius quina és i entraràs en un sorteig per aconseguir dues entrades per anar demà, divendres 31, a veure qualsevol pel·lícula que tu vulguis a la cartellera dels Cinemes Girona, aquí a Barcelona.

0: Sempre us donem alguna pista. Mira, donaré una pista pels més cafeteros de Ràdio 4 i del Xavi Fornia. I d'aquest programa també. És un cantant que a mi em torna boja. És un cantant que m'encanta, m'encanta, m'encanta. I segurament a vosaltres també, que va sortir d'un mític concurs de televisió d'aquesta casa. 900-630-630, 900-630-630, si saps quina és aquesta mítica cançó, que va ser cançó de l'estiu, també, i que, si ho endevines, pots entrar al sorteig per aconseguir dues entrades per anar a veure qualsevol pel·lícula de la cartellera dels cinemes Girona demà mateix, aquest divendres, que segurament sí està molt bé, també, que els cinemes aquests dies són un refugi climàtic. Vinga, que segur saps quina és. 900-630-630 i entres en aquest sorteig per aconseguir dues entrades per anar a veure qualsevol pel·lícula que tu vulguis de la cartellera dels cinemes Girona aquí a Barcelona, aquest cinema d'autor i, a més, amb aquesta tecnologia que ara han implantat i que segur que es veu i se sent molt i molt bé. Arribem al butlletí informatiu de les 10 i ho fem en una cançó que sona molt i que a la Sílvia García del Pozo, a la nostra productora, li agrada molt. Això es diu El Ventilador i ho canten Banda Neon, Búhos i Mon DJ.
1: Mi

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, comencem mirant a Màlaga perquè dos menors de 10 i 15 anys han mort aquesta matinada en l'incendi d'un habitatge a la localitat d'Arroyo de la Miel, a Benalmàdena. Quan faltaven 20 minuts per les 6 del matí, diverses persones han trucat emergències per alertar d'un foc en un pis d'un edifici de 4 plantes. Els operatius desplaçats a la zona no han pogut fer res per salvar la vida dels dos menors. La mare d'ells ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'hospital. La investigació per esclarir l'origen del foc està oberta. Diversos bombers i policies locals han hagut de ser atesos per inhalació de fum. Castella i Lleó s'endú a aquesta hora la pitjor part dels incendis. A la comunitat hi ha 9 focs actius, els que més preocupen el de Zamora i Lleó. El de Fermoselle, a Zamora, els bombers han aconseguit estabilitzar els fronts est i nord i reduir considerablement a l'exaloi la seva perillositat.
2: Ara mateix es mantenen actius 4 sectors i nombrosos punts calents. Tot i això, el risc és molt alt a causa de la quarta onada de calor que portarà altes temperatures durant el dia i les fortes ratxes de vent. 800 veïns de 14 municipis segueixen desallotjats i 2 localitats estan confinades. José Manuel Pino, alcalde de Fermoselle, a la hora de la 1.
3: Durante la noche ha habido también algún punto que se ha reactivado y bueno, pues todo el mundo está pues con mucha ansiedad de ver cómo vamos a tener este segundo día. Ayer pues la situación fue muy comprometida en la residencia de ancianos porque llegó el fuego al mismo umbral de la residencia y tuvimos que evacuar con urgencia.
2: Pel que fa als focs de Lleó, s'està lluitant ara mateix en 3 punts de la província. La pitjor part és el poble de San Cipriano del Condado, amb nivell 2 de gravetat i prop de 300 desallotjats. Un foc que també està actiu a Veguellina i a Val de la Loba. Mentrestant, l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló no quedarà inicialment avui estabilitzat. És la previsió que fan les autoritats després d'una nit que qualifiquen de molt positiva. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha dit a les mañanes de Ràdio Nacional que s'està consolidant el perímetre.
4: Tenemos hoy un día por delante donde se va a poder hacer un gran trabajo, siempre que las condiciones climatológicas y esa inversión térmica que a veces condiciona el trabajo de los medios aéreos nos permita, como ayer nos permitió que pudiesen volar todo el día. Por lo tanto, hoy yo creo que va a ser un día también importante. La noche era crítica sobre todo para poder consolidar el perímetro y ese objetivo se ha cumplido.
2: A hores d'ara, 14 municipis continuen desallotjats.
0: Parlem ara d'economia. S'acaba la treva dels preus. La inflació s'enfila el juliol fins al 3,5%, la taxa més alta de l'any. A la vegada, l'economia espanyola manté l'empenta i creix un 0,7% al segon trimestre de l'any. Detalls, Climent Sabater.
5: Males notícies per a la butxaca i bones per a la macroeconomia. L'economia espanyola manté l'impuls i creix un 0,7 al segon trimestre, una dècima més que a l'inici de l'any. L'augment del PIB es manté en el 2,7 l'últim any gràcies a 2 motors, el mercat laboral i el consum de les llars, destaca el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
6: Es un crecimiento, además, sólido, apoyado en la inversión, con nuestra industria creciendo este trimestre por encima de la media. Destaca también la evolución del consumo de los hogares que se apoya evidentemente en la solidez del mercado laboral con más empleo y empleo de mayor calidad.
5: Però a la vegada l'augment dels preus accelera. L'Institut Nacional d'Estadística estima una pujada de 3 dècimes al juliol quan es trenca amb 3 mesos consecutius d'un IPC estable. La inflació queda en el 3,5%, el nivell més alt de 2026. I té a veure la reactivació del conflicte a l'Orient Mitjà, que impacta de ple en l'encariment de l'electricitat i els carburants, els dos factors que pressionen els preus a l'alça.
0: El president de la Generalitat afirma que Catalunya és una aposta segura i anima els empresaris internacionals a invertir-hi. Salvador Illa ha parlat a Singapur, on està de viatge institucional.
7: Catalunya is a safe bet. A safe bet for investing, for working.
0: Insisteix Salvador Illa que Catalunya és una aposta segura per invertir, treballar i viure i per la seva posició estratègica, ja que ocupa una ubicació privilegiada al sud d'Europa. Illa també ha enumerat actius catalans que atrauen inversions com el Port de Barcelona i també la Zona Franca. Canviem de tema, anem ara fins a Lleida, perquè allà un home ha estat arrestat per conduir begut una excavadora. Es dona la circumstància que el detingut havia perdut la feina unes hores abans dels fets. Pepa Sant Genís.
8: La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un home per conduir en estat ebri una excavadora pels carrers del barri de Pardinyes d'aquesta ciutat. L'home és un operari que poques hores abans havien acomiadat unes obres que l'Ajuntament de Lleida fa en aquest barri de renovació del paviment i de les canonades del Calavegueram. Van ser els veïns els que van alertar la Guàrdia Urbana i al vespre que hi havia un individu conduint una petita excavadora de manera erràtica i causant desperfectes. L'home ha estat arrestat per 4 delictes. Robatori de vehicle perquè va agafar l'excavadora sense autorització, conducció sota els efectes de l'alcohol, conduir sense permís i usurpació de l'estat civil perquè es va fer passar per una altra persona.
0: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 quan siguin les 11.
1: Ràdio 4.
9: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4.
10: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
11: Encetem ja tercera hora del matí de Ràdio 4, edició estiu, i ho fem sempre amb música, amb cultura. I avui parlem d'un grup mític de casa nostra, perquè en un dels moments més complicats de la seva història, els Strombergs van decidir doncs, seguir endavant. La mort del seu cantant i fundador, Ferran Gallart, va deixar un buit enorme, però també un llegat que la banda ha volgut mantenir damunt dels escenaris. Amb una formació renovada, el Miquel Nicolau, com una de les noves veus del grup, els vegencs han iniciat una nova etapa marcada per l'emoció, també les ganes de seguir fent festa. Aquest any han publicat els singles Una abraçada de gol i Quilòmetres, dues cançons que simbolitzen aquest renaixement, i volem parlar-ne amb el Miquel Nicolau, que és una persona que era fan del grup i que ara s'ha convertit en una de les veus. Miquel, bon dia.
12: Bon dia, estàs ben informada, eh?
11: Sí? Ha sigut sí, sí. Així?
12: Correcte, correcte, sí,
11: clar,
12: sí.
11: És un repte, suposo que molt emocionant per tu, també.
12: Sí, bueno, clar, ara al final ja com que portem 2 anys, doncs, queda una mica en la llunyania, però quan comences és algo que et sembla pràcticament impossible, sí, sí. Tu agafes com el repte de la teva vida. Al final, quan ho has viscut com a seguidor durant tants anys, sí que és veritat que sempre he sigut músic i he estat vinculat a projectes musicals i tal, però quan de cop et trobes amb una cosa així i estàs a dins, que a sobre és una il·lusió tan gran, doncs sí, no deixa de ser un repte i cada dia ho és.
11: Tu, ara ho deies, eh? Expliques que eres fans del grup i que anaves als concerts. Mm-hmm. Com es passa de cantar les cançons entre el públic a cantar-les dalt de l'escenari, amb ells?
12: Bueno, és molt curiós. A veure, sí que és veritat que al principi això està una mica en segon pla perquè hi ha la càrrega emocional de tot el que ha passat. Però quan ja, mica en mica, va passant tot això i es normalitza, tot i que no s'acaba de normalitzar mai del tot, doncs és molt curiós perquè jo realment potser m'ho passo més bé dalt de l'escenari que baix, però sí que hi ha una cosa que sempre que m'ho demanen ho explico, dic, hòstia, és molt fort i molt guai perquè la gent que jo em trobava als concerts i que tenia relació, perquè al final hi ha gent que sempre va a tots els concerts, hi havia una trentena de persones que eren com el nínxol que anaven als concerts de Strombergs i ara els veig des de dalt i això sempre els dic, em fa molta gràcia, dic, però bé, molt bé, molt agraït a tots.
11: Tu has dit diverses vegades que el cantant dels Strombergs sempre serà

0: tocar amb la banda després de tot això?
1: Bueno, els primers concerts van ser molt durs, perquè al final molta gent que havia vingut durant molts anys als concerts doncs estaven plorant. Clar, això, tu estàs a dalt de l'escenari i és molt complicat de gestionar i evadir-te d'aquests sentiments que també una mateixa persona veu perquè ha viscut i ha conegut el Ferran i ha conegut el grup durant tants anys, doncs és molt complicat. Sí que, per sort, ara puc dir que segueix havent-hi una emoció a cada concert i a cada cançó, però ja es porta més com, com un record bonic, com algú que es viu amb alegria i poder-ho celebrar, no?, de poder recordar-lo i poder-lo recordar amb música en directe i que la gent vingui i s'ho passi bé, que això n'estic segur que és el que ell voldria.
0: Hi ha una cançó que és una abraçada de gol que parla d'aquells instants d'eufòria que només tenen sentit quan es comparteixen.
1: Sí, senyor.
0: No sé d'on surt aquesta idea.
1: Doncs aquesta idea ve perquè nosaltres ja fa molts anys que tenim molts vincles amb gent de l'Argentina i allà som molt futboleros. Llavors, quan nosaltres els vam conèixer a través de xarxes i de directes a TikTok, sobretot, que fèiem així a les nits i tal, una mica per passar l'estona, i sempre que es despedien ens deien «Bueno, un abrazo de gol». I jo me'n recordo que un dia els vaig dir «Bueno, però esto qué es? Què vol dir això, un abrazo de gol?». I ens van dir «No, és que aquí els argentins el més gran que hi ha és el futbol». Ja ho hem vist ara al Mundial. Llavors, nosaltres, quan celebrem un gol i ens abracem, no hi ha res més emotiu que això. I l'emoció aquesta de celebrar un gol d'aquesta manera ens agrada com traspassar-la a la vida real. I vam dir, hòstia, és molt guapa aquesta expressió. I els vam dir, us la podem copiar? I ens van dir, bueno, no és copiar, diu, això es fa servir aquí a Argentina com vosaltres quan dieu bon dia, saps? Dic, doncs va, anem a mirar de catalanitzar-ho d'alguna manera. I va néixer així la cançó.
0: I parla del futbol, però parla de la vida. No?
1: Sí,
0: també.
1: És una metàfora, perquè si tu no te l'escoltes per sobre pot semblar que parli d'un futbol, però realment nosaltres utilitzem metàfores de coses que hem viscut i que vivim cada dia.
0: Mira, i sona així. Sí.

0: També parleu d'aquest renaixement.
1: Jo crec que s'entén. Sí, perquè quan parlem de que tenim una estrella, doncs evidentment parlem de, del Ferran, de tot el que ens ha deixat, i quan parlem de que som la cantera, que sé que no està ben dit en català, seria la pedrera, però ens va sortir així, i de l'ADN i tot això, és perquè quan vam tornar a formar la nova formació, moltes de les persones que hi som ara som gent que havíem seguit el grup tota la vida i que entenem molt bé què significa Strombergs i com ha de ser. Llavors, per això diem que nosaltres tenim l'ADN del grup. I aquí ve una mica la metàfora de tot plegat.
0: Clar, és molt interessant també perquè parles quan vam tornar a formar, quan ho vam fer, quan no formàveu part d'aquell grup, però sembla que hi haguéssiu format, no?
1: Sí, perquè és això, ho vam viure durant... Clar, jo des que era petit que vaig viure el grup, sobretot adolescent, que quan ja podia començar a anar als concerts, i també jo, juntament amb el Toni, que era l'altre fundador del grup, juntament amb el Ferran, doncs vaig ser com la persona que va ajudar com a rescatar tant membres històrics de la banda que ja fa molts anys que hi són, com a els que no van voler seguir, doncs, poder tornar a refer la banda amb gent nova. I estava jo allà des del principi.
0: I manteniu aquesta energia positiva, aquesta música festiva, no?, dels Strombergs, però també amb aquest significat especial o amb aquesta lletra, no? És un equilibri que també busqueu, suposo.
1: Sí, sí, sí, sí. Nosaltres, a veure, és que per nosaltres és indiscutible la festa, vull dir, nosaltres fem un concert plantejat perquè la gent s'ho passi bé, però evidentment tenim ganes d'explicar-nos una mica i de donar missatge que la gent sàpiga el que està passant, el que ha passat i el que hagi de venir.
0: I també heu publicat Quilòmetres, que és una cançó que parla, doncs, de tot allò que ha viscut la banda, no? Justament. Suposo que també el títol ja té un significat especial.
1: Bueno, nosaltres... Jo sempre dic que el títol és el que m'agradaria que passés, que és que tinguem molts quilòmetres per fer durant molts anys encara per endavant. Però sí, és una cançó que és guai perquè té un doble significat, i és que ho pots tant ubicar com a nivell més personal d'amor entre tu i una persona, el que vulguis, però nosaltres l'agafem més com a vivències que tenim durant els concerts o durant... quan està gestionant qualsevol cosa que tingui a veure amb el grup.
2: Sí.
1: Per nosaltres parla d'això. Sí que és veritat que la gent aquesta cançó se l'ha fet molt com un tema més romàntic, però bueno, ja ens està bé. Ja era una mica la intenció que tingués aquest doble significat.
0: Parla dels quilòmetres físics de carretera, però també dels quilòmetres emocionals,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: Que heu recorregut com a grup. No sé, amb quin et quedes dels dos, si haguessis de triar.
1: De les dues cançons? Sí. És que depèn molt del moment. O sigui, jo crec que quilòmetres és una mica...

0: la trajectòria de tots els anys, i... però sí que l'abraçada de gol parla una mica més del sentiment que nosaltres hem viscut amb aquesta... estem vivint, perquè acabem de començar, per dir-ho d'alguna manera, amb aquesta nova etapa. No em podria quedar amb una.
1: I el públic com ha reaccionat? Perquè suposo que hi ha molta emoció quan sonen els grans himnes, però també quan sonen aquestes noves cançons.
0: Doncs estem molt contents perquè a nivell de les dues noves cançons que han sortit i que aniran sortint més, estem molt contents per la rebuda, tant a nivell de reproduccions, que potser no ens hi fixem tant, però ens fixem més en com la gent les percep en els concerts, i la veritat que molt bé, jo estic hasta sorprès. Sí, sí.
1: Us esperàveu una rebuda d'aquesta magnitud tan càlida?
0: No, teníem molta... A veure, por no és la paraula, però al final jo, si em fico a la pell d'un seguidor del grup de tota la vida, que et canvien...
1: Com eres abans, també, vull dir,
0: clar,
1: com que no ho sent,
0: jo ho puc veure d'aquesta manera, no? I penso, ostres, no sé com ho viuria jo. Però al final la gent et diuen, és que, nois, ho heu aconseguit, perquè l'energia és la mateixa i el que es desprèn en els concerts és el mateix que hi ha hagut tota la vida. I què més bonic et poden dir que això? Llavors, bueno, intentem quedar-nos... Evidentment, sempre hi haurà algú que no li estarà bé, com abans, quan hi havia el Ferran, amb algú no li estaria bé alguna cosa, no? Però, en general, et diria que tothom molt bé, estem molt contents.
1: Ara esteu preparant un nou disc. Què és el que hi trobarem? No sé si, suposo que mantindreu aquest so clàssic,
0: sí,
1: aquesta energia positiva,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: no sé si també teniu sorpreses, alguna cosa diferent.
0: Bueno, hi haurà alguna col·laboració amb algun artista xula, que ja aviat suposo que podrem, quan ens deixin anunciar-ho, ja ho anunciarem. Però jo crec que és un disc que combina l'emoció i la part emotiva d'aquesta tornada a nivell de lletres, perquè hi han cançons que, bueno, ja ho heu vist amb aquestes, que parlen molt de com ho hem viscut i com ho estem vivint, però sí que és veritat que no hi deixarà d'haver la part festiva, o sigui, és obligatori. I això n'estic segura que, bueno, a la gent li agradarà perquè hi és.
1: Ara parlaves d'aquestes col·laboracions. Heu fet una col·laboració també curiosa en un videoclip, no?, pels 10 anys de Borratxa, amb el Berto Romero, no m'equivoco?
0: Bueno, es va... No t'equivoques.
1: Això va ser fa temps.
0: Sí, però no t'equivoques.
1: Va ser...
0: Sí, sí, sí. És que té una història, és a dir, la lletra de Borratxa la va fer el Berto Romero.
1: Ostres,
0: això
1: no ho sabia.
0: La gent no ho sap, però és la realitat. Això ja et parlo, això sí que et parlo de... Jo pràcticament no havia nascut.
1: Clar.
0: Però a Cardona, que és d'on és Alberto i d'on és Strombers, fa molts anys, un dia de festa, amb els integrants del grup, li van dir a Alberto, tio, perquè eren de la colla i tal, li van dir, no tens pebrots de fer-nos unes quantes lletres i nosaltres en 24 hores et fem cançons. I l'única cançó que va sortir va ser Borratxa.
1: Però que s'ha convertit en el tema més mític, no? Un dels més mítics.
0: No és curiós, perquè no és el més escoltat, però és com el que coneix més gent. Vull dir, vas a tocar a qualsevol lloc, igual no et coneixen com a grup i tothom la canta, i bueno, és fantàstic. I també molta gent et coneix per, vale, tu ets el de Borratxa, no?
1: I això ho va fer Alberto Romero?
0: La lletra la va fer Alberto, i llavors la part musical la va fer el Toni i el Ferran, que eren els dos, diguéssim, compositors de la banda.
1: Clar, és un tema molt de festa major, que sempre sona, no?, que tothom la canta.
0: Sí, sí, sí que és veritat que potser la lletra a l'actualitat ja ha envellit una mica malament, però ho hem d'agafar amb la perspectiva de fa 25 anys.
1: Clar, perquè la canteu, també.
0: La cantem. Sí, és que si no féssim això ens penjarien. I no féssim aquesta cançó. I és molt divertida. I la gent, vull dir, és de les cançons que pots fer així amb el micro i la gent ja la canta.
1: Clar. No sé si tota aquella gent que encara no us ha vist a la nova formació, a aquesta nova etapa... potser, per què els diries que no s'haurien de perdre aquests concerts? Potser esperen que no veuran el mateix d'abans, estan més reticents...
0: Mira, és molt fàcil, perquè jo, com a fan... Jo sempre dic, hi pot haver algú tan fan com jo de la banda, però més fan que jo, no? És impossible. Jo, com a fan, si miro vídeos o ho veig des de fora, o veig la preparació que hem tingut a nivell de directe, sé que m'ho passaria molt bé. Si més no amb els directes, ja amb la resta de si les noves composicions i això no hi entro, perquè és molt personal de cadascú. Però amb el directe jo crec que és impossible no passar-t'ho bé. I a més, fans de tota la vida que han vingut i venen ens ho han dit i ens ho han reconegut, que els encanta seguir venint, perquè l'esperit és el mateix.
1: Heu notat que els concerts hi ha com dues generacions?
0: Home.
1: Una mica? Sí.
0: Això és una cosa que sempre dic de Strombers, que és molt fort. Clar, és un grup que té 20 i pico d'anys, però segueix venint gent jove i els de tota la vida s'han mantingut. Clar, que més... Com a grup no pots demanar gaire més. Vull dir, veure gent jove cantant les cançons antigues i actuals i gent que ja en tenen 40, que venien quan eren adolescents i segueixen venint i s'ho passen bé, bueno, és com un grup que ha traspassat generacions.
1: fa aproximadament un mes veu treure una cançó que no és només una cançó, que és un himne,
0: sí,
1: que és l'himne de Santpedor, sí, sí, del club història, de futbol, sí, Santpedor, sí, no? I això parla, doncs, de la història del club, no? També aquest sentiment amb tot l'estil festiu, uh-huh, vostre, i que, a més, era el poble del Ferran. No?
0: El poble del Ferran i del Josep Guardiola.
1: Clar.
0: Sí, sí, sí.
1: I com va estar crear aquest himne? Perquè no és el mateix crear un himne que una cançó.
0: No, bueno, va ser bàsicament que... Això és un tema que hi havia pendent de fa anys, es veu, però que no s'havia pogut fer, també per motius obvis, però que no hi havia... Vull dir, partíem de zero, no s'havia començat res, se li havia demanat fa molts anys amb el Ferran, no es va poder fer, i ens va contactar el president del futbol, ens va dir, hosti, és que l'any passat va ser el centenari i ens vam adonar que no tenim himne. I vam dir, ens va dir, hosti, no us atreviríeu pas a fer-lo, i vam dir, bueno, va, doncs ho intentarem fer. I ens va dir, sí, perquè ens agradaria fer un acte, a més, clar, el camp del Santpedor és el camp Josep Guardiola, en honor al Guardiola, ens va dir, diu, tot això li faríem arribar amb ell, i a veure si que ens donen també l'okay, perquè surt a la cançó alguna paraula del Guardiola, tal, i ens hi vam posar i vam fer moltes versions, mano a mano amb el club, a nivell de lletres, sobretot, a nivell musical sí que ho vam fer tot nosaltres, i fins que va sortir aquesta cançó, que la vam presentar justament en directe aquest dissabte passat, i va ser un èxit total. A més, se'ns va dir des del club que se li havia fet arribar amb el Guardiola i que havia estat encantat de sortir a la cançó, o sigui que molt guai i molt contents per aquesta part. I a part, doncs, la part emocional de que és el poble del Ferran, això també ho havíem de tenir molt en compte i havíem de deixar el nivell molt alt, sí, sí.
1: I sona així l'himne del Santpedor.

0: també heu volgut incorporar aquesta abraçada de gol,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, ho estem ficant allà com podem. No, però és que els hi va agradar molt la cançó amb els del club i els hi han dit, què us sembla si ho unim d'alguna manera, ja que tot és una mica futbolero, i els hi va estar genial.
0: Sí, sí. Sou un grup molt de festa major.
1: Totalment.
0: Llavors, no sé si veus que les festes majors han canviat molt en els últims anys. Si ha evolucionat el públic que teniu al davant.
1: Han canviat molt, però no crec que sigui tant pel públic ni pels ajuntaments, sinó perquè... I ara aquí vinc a fer una crítica al sector musical, que també hi estic ficat, tot i que considero que nosaltres no hem entrat en aquest joc, que és que els grups cada vegada el que volen és cobrar molt i treballar poc. Cosa que qualsevol persona, diries, aspira a la vida, no?
0: Sí, no?
1: Treballar poc i cobrar molt. Però això ha fet que les festes majors, sobretot les de poble, que eren les xules, per mi... Lo típic que a l'estiu te n'anaves amb els col·legues a fer recorreguts de fer. Cada setmana te n'anaves a dues festes majors diferents de pobles i era superdivertit. Soc de Navàs, que és al costat de... Bueno, està al costat de Santpedor també i de Manresa, està per allà a la zona. Clar, jo he viscut molt les festes majors de poble, però és que ara el pressupost d'un grup gran és pràcticament la meitat del pressupost de tota una festa major d'un poble qualsevol. I això el que fa és dificultar molt. Què passa? Que doncs, llavors els pobles diuen, bueno, no ens podem gastar aquests diners, què hem de fer? Doncs ficar DJs. I què fiquen els DJs? Doncs tiren més per música urbana, música... Tinc la sensació que música en català en fiquen poc, i s'està perdent, és una realitat. Tant de bo sortissin grups que vulguin resistir-se tot plegat. Nosaltres ens hi resistirem i no volem fer preus abusius i volem que la gent ens pugui contractar amb un preu normal i pugui mantenir una festa major digna. Però la veritat és que està costant molt i hauríem de tots els grups potser pensar una mica i recapacitar i intentar col·laborar una mica amb el sector, perquè és que s'està perdent i és cultura del nostre país.
0: I tornant a aquesta crítica una mica, ara triomfa molt el que deies, la música urbana, les cançons que duren 2 minuts o fins i tot menys i es consumeixen a les xarxes amb 10 segons fins i tot o menys. Clar, és difícil mantenir un grup com vosaltres, tant de directe, tant de festa major, viu i seguir així?
1: Ho complica molt, perquè t'has d'intentar adaptar d'alguna manera, si més no t'has d'intentar adaptar, sinó a nivell de xarxes, clar. Si més no. És a dir, clar, és que nosaltres la nostra música és la que és, vull dir, no podem deixar de fer el que som, i no ho deixarem de fer. Però sí que és veritat, doncs, que ja penses una mica de dir, vale, doncs, quin tall d'aquesta cançó seria xulo per publicitar-lo a l'Instagram. Ja ho penses. Però, bueno, si la música urbana, en català sobretot, serveix perquè, mira, d'alguna manera també ajudi a mantenir l'idioma i tal, no és el meu estil, però ho respecto molt. Vull dir, és el que hi ha. Nosaltres fem lo nostre, respectem tot i poc més a afegir, perquè tampoc la vull liar.
0: També aquestes dues generacions, no? També amb el tema de xarxes, suposo que ho veuen, que us ho expliquen, que fa 30 anys doncs era una cosa que es promocionava, també s'escoltava d'una altra manera la música.
1: Bueno, és que fa 30 anys es compraven discos, clar, ara ningú compra un disco. Ara, atrevir-te a fer un disc, quin sentit té si els cotxes no tenen per posar un disc? És molt trist, perquè ja, a mi, per exemple, m'encanta comprar un disc del grup i que me'l firmin. O inclús, bueno, com amb les pel·lícules, a mi, digue'm friki, però a mi m'agradava tenir la pel·lícula física en Blu-ray i tenir-la a casa i dir, mira, tinc la pel·lícula.
0: Ara amb els videojocs va haver-hi molta polèmica, també.
1: Clar, dels videojocs també ja van anunciar, em sembla que a PlayStation, que s'acabava la comercialització.
0: Que a partir de l'any que ve o així, que ja no farien jocs físics, sí.
1: Jo crec que és una pena. Però si la gent ho vol així, entenc que, bueno, i les empreses, perquè s'estalvien diners, al final nosaltres com a grup de música, bueno... ens estalviem diners a generar, de fer discos, està clar, no ens hem de gastar els diners, però és una pena. Sí que potser la part que s'ha mantingut una mica i està així encara una mica de moda de fer vinils, he vist que molts grups encara ho fan, però, bueno, tot avança cap a lo digital, que no dic que estigui malament perquè ens ajuda el dia a dia, però hi ha petites coses que crec que es trobaran a faltar i crec que tot torna.
0: Però vosaltres som un grup de directe.
1: Som un grup de directe total, sí, sí. Nosaltres som un grup que pots no saber-te cap cançó i venir, t'ho passaràs bé. Sí, sí. No vivim de la música que fem. Sí que és veritat que tenim bastantes escoltes, però nosaltres al final vivim de tocar pels pobles i les festes majors i jo encantat que sigui així.
0: I on us veiem aquest estiu, aquests dies?
1: Mira, per aquí a la zona que us quedi a prop tocarem a la... Bueno, és que no sé si es pot dir, però toquem a la Festa Major de Cardedeu, però...
0: Home, això suposo que està anunciat, no?
1: És
0: no
1: que crec que el poble no ho ha anunciat. Està anunciat per... però, bueno, jo què sé, és que hi ha llocs que no ho volen dir fins... No sé com va, ben bé, però... Però aquesta setmana toquem a Monistrol de Calders, després tocarem també a Cubells, toquem a Manlleu, a la Festa Major, toquem a Artesa de Segre, toquem això a Cardedeu, que t'he dit. Hi ha moltes dates a Cardona, també, que és el nostre poble. Tenim bastanta feina.
0: Miquel, amb quina cançó vols acabar? Amb Abraçada de Gol? Amb Quilòmetres?
1: Amb Quilòmetres, que m'ha semblat que us venia més de gust.
0: Vinga, perquè ho he dit abans,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: perquè...
1: he sentit
0: sí,
1: així
0: m'ha agradat. I dic,
1: darrere fons,
0: deixem.
1: Sí, sí.
0: Doncs moltes gràcies.
1: A vosaltres ha sigut un plaer.
0: Us escoltem i us veiem. Moltes gràcies per venir.
1: A vosaltres. Cada

dia festiva dels Strombers. Hem arribat a 11:15 del matí. Vinga, que tenim actiu un concurs que pots participar. Si vols participar, pots trucar al 900-630-630 i si endevines quina és aquesta cançó, t'endús dues entrades per anar demà, divendres 31, a veure qualsevol pel·lícula que tu triïs de la cartellera dels cinemes Girona. Si ho saps, doncs truca 900-630-630.

Quina és aquesta cançó mítica d'un cantant espanyol que, a més, va sortir d'un concurs de talents d'aquesta casa, de Televisió Espanyola? 900-630-630 i entres en un sorteig per aconseguir dues entrades per anar demà divendres a veure qualsevol pel·lícula que tu triïs de la cartellera dels cinemes Girona, que estan aquí a la ciutat de Barcelona. 900-630-630. Ens dius qui canta aquesta cançó o com es diu. Vinga, que és molt fàcil. Truca 900-630-630 i si l'endevines entres en aquest sorteig per aconseguir una entrada doble per anar demà al cinema Girona. Pots triar tu mateixa o tu mateix la pel·lícula que vulguis de la cartellera, que tenen unes pel·lícules fantàstiques que es veuen i s'escolten superbé. Ja ens ho ha explicat el Toni Espinosa, el responsable del cinema Girona.

0: Vinga, moment per parlar de tecnologia, tendències. Ho fem amb la nostra col·laboradora, la Judit González, que la vam conèixer ja la setmana passada. Judit, com estàs?
1: Bon dia, què tal? Molt bé.
0: La sentim a vegades amb el Xavi Freixas, al matí de Ràdio 4. Has vingut algunes vegades amb el Xavi. I crec que aquest tema el vas comentar amb el Xavi. Avui l'ampliarem, més o menys,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, hem parlat alguna vegada també de tecnologies, no? L'ús que fem de les xarxes, o sigui, que és important, és important.
0: Avui parlem del multitasking. Clar, fer moltes coses alhora. Perquè això no és només ser més eficient. Podem pensar que és, home, doncs si podem fer dues coses alhora, jo puc presentar el programa i alhora doncs puc estar responent un mail. Això ens afecta el nostre cervell.
1: Sí, tant, i ens afecta la manera a la que fem les coses, no? Que al final les fem pitjor.
0: I fer moltes coses alhora ens fa perdre també capacitat d'atenció, memòria, eh?
1: O sigui, sí, perquè al final no estàs prestant l'atenció que requereixen aquestes tasques, no? Encara que siguin petites, no hi ha plena atenció i això afecta.
0: Tu has parlat amb alguns experts i què és el que t'han explicat?
1: Doncs m'han explicat que la forma en la que actuem, no? Bueno, les accions que fem, que les hem de viure amb plenitud, no? Perquè al final estem molt connectats a la tecnologia i això no ens permet que ens concentrem.
0: També t'han dit que això pot tenir alguns avantatges, però pocs. A veure, com va
1: sí,
0: això?
1: Sí, pot tenir, bueno, si ets una persona que sap com organitzar-se molt bé, no? Però no, avantatges poques.
0: I què és el que... perquè també hi ha la capacitat d'avorrir-se, no, aquí. Com es relaciona? Perquè no en tenim, ni nosaltres ni els infants. Actualment és molt complicat.
1: Ara el que està passant és que no som capaços de ser persones avorrides, no? Perquè sempre que tenim un moment, tenim 5 minuts o 2 minuts, no? Que ens estem avorrint, ja mirem el mòbil, enviem un missatge i això ens afecta la creativitat, bueno, la capacitat de pensar, no? D'avorrir-se en general.
0: Tu n'has parlat concretament amb un psiquiatre de tot això i què és el que t'ha dit?
1: Bueno, m'ha dit que és essencial saber avorrir-se, no? I que al final hem de deixar aquests espais sense mirar el mòbil, sense contestar missatges i concentrar-nos en el que està passant en el moment. Doncs si estem a l'autobús, mirar per la finestra i ja està. Que sembla molt fàcil, però en veritat és supercomplicat.
0: Perquè també no parem de donar-li voltes al que tenim al cervell, no? Moltes vegades.
1: Sí, perquè és que no sabem. No sabem deixar la ment sense res, en blanc i cal. En aquest moment de la vida, cal.
0: També fem una cosa, molts, que està molt mal feta, que és agafar el mòbil abans d'anar a dormir.
1: Ui, sí, això, el fenomen del bumping, no? Que m'ho va explicar. O sigui, aquest és un fenomen que moltes persones coneixem perquè ens passa, però el fet de posar-li nom ens ajuda perquè ens fa tenir consciència del problema que tenim, no? I aquest fenomen és el fet de que ens roba com hores de dormir, no? Perquè al final al llit no tens cap obligació. T'estires i ja està, i passen les hores, fas scroll i passen les hores i els minuts i no te n'adones.
0: I això és el que et deia, no? Que el llit és un lloc especialment problemàtic perquè, clar, no tens res a fer immediatament quan estàs allà estirat, no? Llavors, clar, podem estar allà i no parem, no?
1: Això és no pares, és que al final els mòbils ja estan preparats, no?, per mantenir-nos allà super enganxats, les notificacions les vas rebent com un cuentagotes, no?, que t'arriben els likes, els comentaris o de qualsevol altra aplicació. I realment no desconnectes. I, bueno, el mòbil al llit, no.
0: I quant de temps passem realment amb el mòbil? Això,
1: uf,
0: també
1: això és molt perillós.
0: N'has parlat, no?, amb experts, perquè també és complicat aquest tema.
1: Sí, mira, la primera resposta que em va donar l'expert és que la gent s'espanta quan ho mira. Perquè és que no som conscients, no? Però ell insisteix en la importància de mirar-ho. en la importància de mirar-ho, no? I ser conscients del temps que l'estem utilitzant. De fet, hi ha com un widget a l'iPhone, no? Bueno, el Samsung també segur que està, que ens ajuda a veure el temps d'ús que fem del mòbil. I et diu aplicació per aplicació el temps que portes. O sigui, tu entres, te'l poses allà a la pantalla inicial i en veritat va molt bé. Espanta una mica al principi, però t'ajuda després.
0: Espera, això ho tenim? Mira, crec que vaig a buscar-ho. On ho puc trobar, això?
1: Sí, mira. Mm-hmm. Si et poses com a la pantalla inicial, sí, has de mantenir com pulsat.
0: Sí, ai, a veure.
1: Editar.
0: Sí.
1: Añadir widget.
0: Ui, ets molt ràpida. Pantalla. Mira, jo vaig aquí i aquí et posa... Si jo busco temps, em sortirà?
1: Aviam.
0: Temps d'ús. Sí, sí. Temps d'ús. Ui, mare
1: sí,
0: de Déu.
1: Sí, sí, sí. Jo recomano la tercera. És la meva preferida, perquè et diu el temps d'ús diari. Crec que és la tercera opció. No sé si a tothom li sortirà igual.
0: Temps d'ús diari. Mira, la Carla m'està dient que la tinc aquí, que ens està gravant, i diu, nena, molt bé. Perquè
1: aviam.
0: Suposo que creu que tampoc és tant.
2: No.
0: Diu que no. A mi em posa... Hòstia, és que a mi em sembla una barbaritat. Em posa que tinc una mitjana d'ús diari del mòbil de 5 hores i 24 minuts.
1: Uau.
0: És poc? Doncs... O què? O és molt? La Judit diu que és molt i la Carla diu que és poc.
1: No, en veritat, no, t'estic dient que, o sigui, no sé, no sé què dir-te, és que no vull mirar el meu, no vull mirar el meu.
0: Va, mireu-m'ho, va, sisplau.
1: Sí, vinga,
0: Carla, mireu tu també.
1: Mira.
0: La Carla Villegas també ho va mirar. Mira, s'asseu aquí al costat.
1: Mira, a mi em posa 6,
0: Ah, doncs no, estem més o menys igual, Jo 5 hores i 24 minuts.
2: Jo no ho vull mirar, però perquè he de dir que, clar, jo passo molt de temps amb el mòbil editant vídeos de vegades.
0: Clar, però tu treballes, Carla, també.
2: I llavors, de vegades amb el Freixes, que he pogut editar fins a 5 vídeos al dia, quan ho veig en el mòbil penso, mare de Déu, em fica aquí, clar, més de 6 hores i de 7.
0: Clar, jo vull... També et pot... Si et cliques a sobre, et posa el temps d'ús que portes avui, des de que has agafat el mòbil. Clar, jo he de dir que em llevo bastant d'hora i avui només porto una hora i 39 minuts, perquè clar, perquè estic en directe, vull dir, tampoc clar, agafo el moll quan estic en directe, o si l'agafo per mirar una última hora, una notificació, alguna cosa que em diuen els companys d'aquí de producció, no?
1: Però, clar, aumenta després, no?, quan surts.
0: Sí, sí, jo crec que sí. També et diu, mira, tens un programari, això està molt bé.
1: Està
0: perquè
1: molt
0: tots posar-te un temps d'ús, oi?
1: Clar, sí, i a més, o sigui, mira, la tercera opció, que és la que jo utilitzo, la tinc sempre aquí, mm-hmm, la vas mirant durant el dia. I, bueno, jo la vaig mirant moltes vegades, i dic, vale, mira, avui ja porto 4 hores, doncs potser m'està dient el meu mòbil que he de desconnectar una mica, no?, que he de sortir, no?, que he de fer un passeig o directament deixar el mòbil, si és que... I et diu també les apps, que és molt important.
0: Les aplicacions que més utilitzes,
1: sí. Per exemple, a mi em surt 22 minuts avui de WhatsApp. També hi ha vegades que es queda
0: obert. I pots afegir límits?
1: Sí. Sí,
0: això
1: sí,
0: és molt interessant, perquè em posa configura un límit, afegeix límit, no? I a totes les aplicacions, a les aplicacions només, aplicacions concretes.
1: Sí.
0: Tu pots posar un límit a WhatsApp i llavors suposo que se't bloqueja l'aplicació.
1: Sí, crec que t'arriba... Jo a WhatsApp no el tinc, el tinc a Instagram.
0: Ostres.
1: Que m'arriba una notificació i em diu el temps d'ús s'està acabant, però el pots posar 15 minuts més, ja pots tancar l'app per tot el dia. El que passa és que moltes persones el que fem és donar-li a 15 minuts més, no?
0: Tota l'estona,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és que és una mica...
0: Clar, si ho voleu fer des de casa, complicat, és molt fàcil. Si teniu un iPhone, suposo que amb Android deu ser semblant, també.
1: Sí, segurament.
0: Si teniu un iPhone, podeu anar a configuració i de configuració teniu una pestanyeta que posa busca o cerca, no? I jo aquí he posat temps d'ús i aquí doncs pots mirar el temps d'ús. I a partir d'aquí doncs posar-te aquests límits d'aplicacions, quines aplicacions vols permetre sempre, que no hi hagi cap límit. Una part molt interessant que també em posa redueix la distància amb la pantalla.
1: Sí.
0: Per reduir la fatiga ocular, això també és important,
1: no? Sí, crec que també es pot canviar fins i tot com el color de la pantalla. Hi havia com, no sé, una
0: opció... Per la
1: nit,
0: es torni fosca
1: sí,
0: o així, no?
1: Bueno, i després tenim el que això ho coneix molta gent, però el mode aquest de nit de l'iPhone,
0: sí,
1: que va molt bé, jo el poso, normalment, que es fa tot més fosc.
0: per la llum ultraviolada, que no et,
1: sí,
0: et vagi
1: no
0: més
1: sé
0: als
1: exactament,
0: ulls, no?
1: Però sí que el pots canviar i al final va superbé.
0: I també et surt una mitjana de temps en relació a la setmana anterior, no? Quan ho has utilitzat. Sí. Em posa que aquesta setmana l'estic utilitzant un 28% menys que la setmana anterior.
1: Ah, molt bé.
0: Ja
1: mira,
0: està
1: jo tinc un 15%.
0: Bé, doncs ja està bé. També et surt en què fas servir aquest temps, uh-huh. Perquè et surt en social, que és aplicacions, doncs TikTok, Instagram,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: És el que més ens surt a tots, productivitat i finances, que uh-huh. això em sembla que és tema de per exemple Google Drive i tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, suposo que
0: s'ha. I després oci, que ja se'n va a més el que són doncs aplicacions de fotografies, de vídeo, uh-huh. d'escoltar música i així. Bé, doncs està molt bé,
1: per, sí, també. Sí, però està molt bé perquè, bueno, ho parlava amb ell, no?, amb el psiquiatre. Mira, uh-huh. em va posar un exemple que era molt clar. Quan tu, per exemple, vols millorar la teva alimentació, has de fixar-te en les coses que estàs menjant, que són doncs, més dolentes, no? Els hàbits més dolents. Doncs amb això passa igual. Per veure com vols millorar, no? Si vols reduir el temps en pantalla, has de ser-hi conscient.
0: Doncs sí.
1: I posar-te aquests límits, que t'avisi Instagram, mira quantes hores portes al dia, doncs això fa i molt, eh? I ho dic de veritat perquè a mi m'ha passat. Ara sóc molt més conscient.
0: Uh-huh. Clar, quan et poses aquests límits, no? Almenys.
1: Sí.
0: I les
1: sí,
0: notificacions,
1: sí.
0: També... et va parlar aquest psiquiatre, no?, que uh-huh. Ens estan robant també l'atenció, perquè veiem una notificació i pam, anem allà.
1: Sí, és que les notificacions al final són horribles. Em va dir que el millor que podem fer és desactivar-les, però de tot, perquè això ens fa perdre el control de quan vols parlar amb algú, mirar Instagram, perquè al final t'arriba una notificació de WhatsApp i moltes vegades no sé, no et ve de gust contestar perquè estàs fent una altra cosa i tu ja vas a contestar. O a Instagram t'arriba que t'han donat un like i tu ja entres i ja et quedes allà. La importància d'això és que si tu treus les notificacions tindràs el control. I és que sembla molt fàcil i molt lògic i tot, però és veritat.
0: Hi ha una cosa que, clar, també és perillós, no?, perquè amb els iPhones i amb els Androids també passa més, que ara et surt notificació de WhatsApp i et surt la per si tu no obres el mòbil, uh-huh. et surt la persona que t'ha parlat però no et surt el que t'ha dit. Que això és
1: sí,
0: un tema de privacitat, suposo, perquè qualsevol persona no pugui mirar-te el mòbil i miri el que t'estan dient, però, clar, també és una manera d'obligar-te a obrir, perquè ja desbloqueges el mòbil amb la mirada, no?, i ja et surt, i et surt el que et diuen, no?
1: Ja,
0: no,
1: jo no ho havia pensat així, eh?
0: Sí,
1: jo ho tenia, que es podia veure el missatge.
0: El tens?
1: Abans.
0: Jo crec, no sé
1: no,
0: si
1: ara m'ho he canviat.
0: No pot,
1: ah, ara ja no es pot, vale. Doncs, però abans es podia, crec que canviar manual, i em van dir, canvia tu perquè t'ho pot mirar qualsevol persona, no? I és veritat que és que ara t'obliga a, el que has dit, no?, a obrir el missatge i veure, perquè ja tens com... Bueno, veus qui t'ha enviat el missatge, és com que el teu cos, ja, el teu cervell necessita saber què t'estan dient, no? És que és molt important aquesta desconnexió.
0: I també et reivindicaven, que em sembla molt interessant, el tema d'escriure a mà.
1: Sí. Al final, el tema, sempre ho han dit, eh? I els col·les també ho han dit, que bueno, hi ha molts col·les que ja s'estaven afegint a allò de deixar una mica les tecnologies, no?
0: Sí.
1: Bueno, al final prestem molta més atenció. A mi mateixa em passava a la universitat. Ara fa molt que no escric a mà perquè bueno, ja no prenc apunts i tal, però és veritat que sempre que intentava estudiar i tal, m'intentava fer els resums a mà. Perquè és que al final va molt millor i per estudiar i tot i qualsevol cosa. Però clar, ja no tenim aquest costum.
0: Clar, quan escrivim mamà podem transcriure literalment uh-huh. allò que estem dient, no? I en canvi, quan ho fem amb el teclat, tenim aquesta velocitat, hem d'anar com podem transcriure tal qual, no? I
1: sí.
0: quan fem a mà hem de ser més esquemàtics i
1: sí.
0: potser ens queda més enganxat.
1: Okay. De fet, es diu, bueno, diferents investigacions, o sigui, han observat una major connectivitat neuronal durant l'escriptura manual, que
0: clar.
1: està relacionada amb els processos d'aprenentatge i la memòria.
0: Mm-hmm. Clar, és molt important això també, d'escriure a mà. I hi ha vegades també que, clar, els mòbils i tot el que diem ens fa perdre també la capacitat de tenir aquesta atenció i, clar, el que ve a ser llegir també. Perquè se'ns en va el cervell, no?
1: Sí,
0: i
1: és que...
0: cada vegada és més complicat llegir d'una forma seguida sense perdre l'atenció.
1: Sí, estem perdent aquesta capacitat perquè com necessites estímuls constants, perquè al final estàs a TikTok, i tens estímuls constants tota l'estona, bueno, a TikTok, a Instagram, més igual, doncs quan agafes un llibre, és que hi ha moltes persones que els hi resulta molt complicat perquè estàs amb un llibre però tens el mòbil al costat. Tens una notificació i és que ja te'n vas.
0: Clar, i la comprensió lectora, doncs, en aquests casos, en molts casos, a vegades s'està començant a perdre perquè els textos llargs també et van comentar que donen al cervell aquestes referències especials, no? d'espai, d'estar en una informació en una pàgina, si apareix al principi i al final, això et dona també aquesta capacitat.
1: Sí, o sigui, al final és això, és una mica el multitasking que hem parlat abans, que no podem com estar prestant atenció al mateix text durant, no sé, si dura 2 minuts, 3 minuts, és que no som capaços ja. I això és una pena, en veritat.
0: Totalment, sí, sí, ens costa, cada vegada ens costa més, eh?
1: Sí.
0: I què és l'efecte Google?
1: Sí, l'efecte Google és que...
0: Segurament molts el teniu i no sabeu el que és, eh?
1: Sí, doncs mira, això està relacionat amb el fet de memoritzar o en recordar-se de les coses. Que si jo ara t'explico aquest mateix concepte, no? És com que no li prestem tanta atenció perquè sabem que després ho podem mirar a Google en 2 segons. Si tu saps que aquesta informació que t'estic explicant no la podràs tornar... a buscar mai, no?, a internet, doncs potser prestes una mica d'atenció, no? Però és això, que tenim a la mà ja qualsevol cosa, en un clic.
0: I és el que dèiem, no?, que a vegades estem perdent aquesta memòria, per exemple, de recordar telèfons, que abans sabíem telèfons de memòria, però ara com que els tenim tots al mòbil, doncs ja no els tenim al cap, no?
1: Clar, sí,
0: i molta
1: sí.
0: Gent diu, però per què servia recordar un telèfon? Ja, però servia per recordar coses, no?
1: Exacte, ja només pel fet de saber que t'estàs en recordant. He de dir-te que només me'n recordo del número dels meus pares perquè me'l vaig aprendre de petita. Però jo ara...
0: Ja no t'aprens
1: ara números. Ja no m'aprenc ningú número. Lo típic que et diuen de petit, bueno, t'has de recordar aquest número per si et perds. Ja està.
0: Clar. Jo, per exemple, m'he pres de memòria el telèfon mòbil del meu marit perquè si em passa alguna cosa i no
1: Clar.
0: Tinc el mòbil, però hi ha molta gent que diu, no, jo el telèfon de la meva parella no me'l sé.
1: Clar,
0: jo, que... jo sí que me'l sé. Em sé el dels meus pares, me'l vaig aprendre de petita, però el del meu marit i el de la meva millor amiga me'l sé de memòria.
1: És
0: no sé
1: fort, en veritat, perquè si Clar. Ho preguntes a, no sé... A,
0: gent gran.
1: Sí, a gent gran et diran, però aviam, com no te'l saps, no?
0: Totalment.
1: Sí, és heavy, això.
0: I què passa també quan deixem el mòbil damunt la taula? Perquè si no el mirem, si el mirem, estem més presents si no el mirem, però si el mirem, pot afectar també a la qualitat d'una conversa que estem tenint, no?
1: Sí, perquè al final no estàs prestant atenció a l'altra persona i tens el cervell dividit, no?, el cap dividit en la conversa i en altres coses. I al final doncs no estàs prestant atenció, no? I pot afectar, perquè al final estàs... és una interrupció, no? El nostre cervell sap que aquell dispositiu... pot generar una notificació en qualsevol moment, pot haver-hi una trucada i tu ja estàs pendent, no? I, bueno, per això ara cada vegada són com més positives aquestes iniciatives, no?, de deixar el mòbil fora de la taula, quan tens un sopar o el que sigui, o estàs amb la família, fora.
0: També hi ha molta gent, això que deies, no?, que posen doncs, una bossa, una capseta on deixen tots els mòbils, no?,
1: sí.
0: I estan més presents o ja ho deixen quan hi ha això, doncs, un sopar amb amics, no? També hi ha aplicacions, em sembla, per això, que el primer que agafa el mòbil perd alguna cosa, no?
1: Sí, ah, sí? No,
0: diria
1: això encara
0: sí,
1: no...
0: Sí, em sembla que sí, em sembla
1: no
0: que
1: ho he
0: sí.
1: vist, però també hi ha el típic de bloquejar,
0: Clar.
1: No? De que... Dius, mira, em bloquejo com el que hem parlat abans del temps d'ús, i alguna aplicació també que et bloqueja com el mòbil, i els nens petits li fan, eh? Els meus cosins petits li
0: Clar,
1: fan.
0: Clar, sobretot amb els infants, hem parlat moltes
1: sí,
0: vegades,
1: sí.
0: No amb els infants, les
1: pantalles. I ja fan bé.
0: I el tema de caminar pel carrer amb auriculars, què passa aquí? Perquè molta gent anem pel carrer amb els auriculars, jo també en soc una d'ells, i a més faig una cosa que és dolentíssima, però que jo la necessito, que és posar-me la cancel·lació de soroll, uh-huh. i no sento absolutament res del que m'està passant al meu exterior.
1: Mira, jo he de dir que m'encanta. M'encanta.
0: A mi també.
1: M'encanta aquesta sensació i el transport públic també em passa, m'encanta anar amb els auriculars i si tenen cancel·lació, millor. De fet, ara porto els de cable perquè vaig perdre els altres.
0: També s'estan posant de moda els de cable,
1: sí?
0: Perquè molta gent diu que no t'afecten tant a l'oïda com els que no ho són, no?
1: Bueno, i diuen que són més vintage,
0: sí,
1: també.
0: Sí, exacte, queda més
1: sí, no, no, modernet, doncs jo no? Perquè els vaig perdre els AirPods ja un parell de vegades i vaig dir, ja prou. Però sí, també es parla molt d'anar amb aquesta música pel carrer a tope, és que al final no t'enteres del que està passant al teu voltant i és perillós, en veritat. Bueno, hi ha accidents o hi ha vídeos, sí, a xarxes que els podem veure de gent que va creuar i és que no ha escoltat el tren o el bus, no? Mm-hmm. És que és perillós.
0: Jo realment peco d'això, eh? Vull dir, jo els porto, m'agrada molt la cancel·lació de soroll. Al principi em molestava una mica perquè em feia com una pressió a les orelles, perquè sí que és veritat que fa com unes ones, però que t'acostumes ràpidament i jo ara vaig al transport públic, no tinc una altra manera de no anar amb aquests auriculars, que reconec que són molt perillosos, i a sobre vas amb els auriculars, vas amb el mòbil i ja fas una ruta que la fas cada dia, no?
1: Però sí, i ni t'enteres per on estàs passant. I el psiquiatre ho diu que al final, no només deixant de banda allò que sigui perillós i tal, i que t'aïlles del món, que al final has de deixar el cervell que estiguis sense pensar. Que arriba la creativitat de veritat. És el mateix de que ens hem d'avorrir. El cervell ha de pensar, i si tenim música posada, estem pensant en la música o ja anem a unes altres coses. Ens hem de deixar fluir una mica.
0: Però la reflexió d'això tampoc és deixar de banda la tecnologia
1: i
0: oblidar-nos de tot, no?
1: No, al final és ser conscients de l'ús que fem. Sempre ho diem, la tecnologia ens porta moltes coses bones i, bueno, ja ho estem veient, ens permet doncs, estar connectats amb les persones que estimem, per coses de treball, per notícies. Però sempre és important saber com estem fent l'ús d'ella, perquè això pot ser molt perillosa.
0: Mm-hmm. I portes un tall una mica que ho resumeix tot, mm-hmm, no? Mira,
1: sí.
0: Escoltem, qui és?
1: Sí, és el psiquiatre del que hem estat parlant tota l'estona, que aquí ens dona 3 consells per quan estem a casa, ¿vale?
0: Per estar a casa, mira, l'escoltem.
3: Mira, 3 consejos. 1, no meter el móvil en la habitación por la noche. Entonces, para poder cumplir con este propósito, será necesario comprar un despertador de los de toda la vida. 2, no utilizar el móvil en las comidas o en las cenas familiares. Y 3, y muy importante, eliminar la aplicación de las redes sociales y así cargársela y descargársela cuando uno quiera verla, como quien enchufa el televisor. Es decir, la elimino de mi móvil y cuando me la quiera ver un rato en redes sociales me la descargo. De tal manera que uno tenga dominio sobre las aplicaciones, sobre la tecnología y no la tecnología sobre uno. Es decir, que cuando quiera yo ver algo me meto porque yo quiero, no porque me haya saltado una notificación.
0: Ostres, això és molt bon consell, però és que crec que és el definitiu, que és descarregar-se l'aplicació en el moment que la necessitis.
1: I ha d'eliminar-la,
0: crec que fa tanta mandra fer-ho que no ho faríem mai.
1: Jo alguna vegada ho he arribat a fer.
0: Jo no ho faria
1: moment
0: mai,
1: de desesperació he dit, mira, és que no vull saber res, però el pitjor d'això és que aleshores te la tornes a instal·lar.
0: Clar, jo, esborrar-te, tornar a instal·lar-la, no.
2: Jo ho he fet, i realment després trigues molt poc en tornar a instal·lar-te l'aplicació. I fins i tot hi ha molta gent que amb Instagram pots com suspendre el teu perfil.
0: Sí, això és el que... Suspendre el perfil?
2: Sí,
0: ah,
2: i llavors surts com que estàs eliminat. Llavors els teus seguidors surt com que no existeix el teu perfil i només ho pots fer un cop cada cert temps. O sigui, si jo ara l'anulo, el vull recuperar i després ho torno a fer, ja, si, per exemple, ho he fet només en una setmana perquè he tingut una crisi existencial, Instagram no et deixa tornar a recuperar-ho.
1: Això és de desconnectar completament.
2: Et diu, mira, deixa-ho estar... De moment tens ara el teu perfil una mica aquí suspès i ja tornaràs.
0: El psiquiatre ho explicava, no? Que ell mateix ho ha fet, això d'intentar-se esborrar.
1: Sí, ell va dir, mira, jo he arribat a desinstal·lar l'aplicació i ja està. I fora tot, ni notificacions ni res. Desinstal·lem, tallem i ja està.
0: Doncs deixem de banda el multitasking, no? Estiguem una mica més presents amb la tecnologia, que ens deixa una mica així atontats, mai millor dit, i és important també estar aquí i fer les coses doncs, de manera manual, moltes vegades. Judit, moltes gràcies.
1: Sí, gràcies a vosaltres.
0: T'escoltem la setmana que ve. Sí. Va, escoltem una mica de música abans d'arribar al butlletí informatiu. Mira,
2: home!
0: Això és el Quevedo i es diu El Golpito.

0: d'ara del Quevedo.
1: Molt, molt. Mira que no m'agradava tant abans, però aquest nou àlbum, el seu últim disc, m'agrada bastant, la veritat.
0: Que, per cert, aquesta cançó les canta amb Nueva Línia, que és aquest grup que hi ha hagut molta polèmica a les xarxes perquè s'han separat. Bueno, les noies, les cantants han marxat del grup, ho vam explicar, i ara hi ha unes cantants noves i les cantants anteriors ha fet un nou grup.
1: I crec que tot va venir una mica derivat perquè deien que no sortien en aquest videoclip d'aquesta cançó.
0: Exacte, que surten un segon amb un autobús per darrere, perquè el grup deia que no, el grup no només eren les cantants, sinó que també eren els músics, no?
1: Clar.
0: I es van fer un tatuatge a les cantants que posava el nom de la cançó, fent una col·laboració, això no els hi va agradar gaire al grup, bé.
1: Ostres, ruptura total.
0: Sí, sí, una polèmica. Arribem al butlletí informatiu de les 11 i després tornem, agafarem la màquina del temps fins l'estiu del 1972. Atenció, perquè aquell estiu va haver-hi una de música, una de pel·lícules, ara la repassem.
2: Vale.
3: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. Un miler de veïns de 6 localitats al voltant de l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló han pogut tornar a les seves cases. El foc, amb 9.300 hectàrees cremades, ja està perimetrat en 82 quilòmetres. Àlex Eloi.
4: Després dels treballs d'aquesta nit, l'evolució és positiva, però el conseller d'Emergències de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, demana prudència.
5: Se ha avanzado en la extinción del incendio, pero que tenemos que continuar siendo cautelosos porque todavía hay zonas donde hay rebrotes, continúa habiendo llamas y tenemos que continuar trabajando a lo largo del día de hoy.
4: Mentrestant, a hores d'ara, estem pendents de la compareixença del president del govern des del centre de comandament de Navaluenga, a Ávila, on encara s'està gestionant l'incendi més gran de la història d'Espanya, el de Burgondo, que ha arrasat més de 50.000 hectàrees. En aquests moments ja està intervenint Pedro Sánchez. L'escoltam.
6: Al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que me acompañan en esta breve comparecencia. Hace 4 días estuve visitando este mismo municipio, querido alcalde, querido presidente, y en esas montañas se veían trabajar a todos los las capacidades desplegadas por el sistema de protección civil, a los focas.
4: Intervenció directa del president del govern a Castella i Lleó. Preocupen ara mateix 5 incendis d'alta perillositat, concretament a Lleó i a Zamora. En aquesta darrera hi ha 14 municipis evacuats i altres 2 confinats per l'incendi de Fermosille.
3: Doncs les altes temperatures compliquen les tasques d'extinció de tots aquests focs. Precisament avui, tot Espanya, excepte Cantàbria, Astúries i Galícia, es troben Laura Hurtado en avís per altes temperatures.
7: Sí, els termòmetres arribaran a màximes de fins a 42 graus, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. A Catalunya, Barcelona i Tarragona estan en nivell groc per màximes de fins a 37 graus i es manté el taronja Girona-Lleida amb valors entre els 37 i els 39 graus. Unes temperatures que dificulten el descans i el benestar de la població.
8: 4 onades i estem cansats ja. Necessitem un respiro, però més llarg de lo que hem tingut.
9: És com si tot l'estiu fos així de tot una onada, sencera.
10: 40, 42, 43.
11: És desesperante i a part d'això, un cansancio en el dia nos tiene agotados.
7: L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins diumenge.
3: D'aquí una hora, a les 12 del migdia, s'ha convocat un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona en rebuig a la mort violenta d'una dona de 34 anys a Barcelona fa 2 dies. És la quarta víctima de violència masclista en el que portem d'any a Catalunya, un cas que suma 32 feminicidis a tot Espanya. En les properes hores, entre avui i demà, és previst que passi a disposició judicial el presumpte responsable dels fets. El 900-900-120 i el 016, recordin, són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Són gratuïts, funcionen 24 hores, no deixen rastrear la factura, però sí el registre de trucades. Més coses, el sindicat Comissions Obreres ha convocat un minut de silenci aquest migdia a les seves seus al Vallès Occidental i la Catalunya Central com a senyal de dol per la mort ahir del Pau Simón com a conseqüència d'un despreniment mentre treballava a la mina de potassa d'Isaela a Súria. En aquest accident també van resultar ferits altres 2 treballadors. Ara s'inicia un procés d'investigació. Josep Rueda és el secretari general de Comissions Obreres d'Indústria.
2: El següent pas és deixar que investiguin el que és mineria i els nostres delegats miners que investiguin amb calma per veure realment què és el que ha succeït. O sigui, ja tots sabem que el que ha succeït és un despreniment d'una paret de la mina on estaven treballant els companys, però es té que investigar ben bé quines han sigut les causes, com ha anat. Per tant, vetllarem molt amb aquesta investigació on participem, que s'esclareixi el que ha succeït i, en tot cas, si algú té que respondre amb aquest accident, doncs que ho faci, evidentment.
3: Informació de servei, matí complicat per a la circulació ferroviària. Diverses incidències estan causant afectacions en el servei d'algunes línies. D'una banda, un robatori de cable al sector ferroviari de Montornès, Butano, provoca demores a les línies R2 i R2 Nord. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut entre les estacions de Sant Andreu i Aeroport. Afecta també els trens de la R8, que inicien i finalitzen el seu recorregut entre les estacions de Cerdanyola, Universitat i Martorell Central.
4: I s'ha establert un servei alternatiu entre Mollet, Sant Fost i Cerdanyola Universitat. Més coses, una incidència operativa afecta les línies R13 i R14. S'ha establert servei alternatiu per carretera entre les estacions de Lleida Pirineus i les Borges Blanques, la Plana Picamoixons, i una incidència al sistema de senyalització entre Centelles i Balenyà causa retards a la R3. El personal de DIF treballa per a solucionar-ho.
3: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, a la Pública, quan siguin les 12.
12: Ràdio 4. Ràdio 4.
13: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

Encarem ja l'última hora del matí de Ràdio 4, edició estiu d'avui, 30 de juliol del 2026. Avui, dijous 30 de juliol. Vinga, que podeu aconseguir dues entrades per anar demà als Cinemes Girona de Barcelona, trucant al 900-630-630 i endevinant quina és aquesta mítica cançó que ara sentirem. 900-630-630, 900-630-630, per anar demà divendres a veure qualsevol pel·lícula que tu vulguis de la cartellera dels Cinemes Girona, aquí a Barcelona.

0: 900-630-630 per aconseguir aquestes entrades dobles, si endevines aquesta cançó, per anar demà divendres als Cinemes Girona, d'aquí de Barcelona, a veure qualsevol pel·lícula que tu vulguis. Jordi Vila.
1: Com m'agrada aquest cantant. Com m'agrada, quina alegria que transmet.
0: L'has vist en directe?
1: Eix. Sí, sí, el vaig veure en directe. Mira, al penúltim concert que vaig anar amb la meva filla... Mira, dona una pista,
0: jo,
1: o no?
0: Jo he dit que era un cantant espanyol que havia sortit d'un talent show d'aquesta casa.
1: Doncs mira, espanyola. Una altra pista que és difícil, eh? Vaig anar amb la meva filla a veure el concert de la Lola Índigo l'any passat.
0: Ala, no sabia que havia
1: I
0: sortit.
1: I en aquest concert de la Lola Índigo van sortir 4 artistes, sorpresa. Ningú sabia res. I ens vam quedar flipats. I quan va sortir aquest, jo em vaig aixecar, eh? Sí, sí, sí, em vaig aixecar.
0: L'has vist en el concert de la Lola Índigo.
1: Correcte, correcte.
0: Jo l'he vist unes 15 vegades en directe.
1: 15 vegades?
0: Soc molt fan.
1: Mare meva.
0: Va fer la gira de Nadal, ara vaig anar al Palau Sant Jordi.
1: Bon dia.
2: Ai, és veritat, quina cançó va treure que es va fer súper coneguda.
0: Bueno, sí, mira, el Burrito Sabanero.
2: Ah, aquesta pista...
1: Bueno, mira, amb aquesta pista, escolta, ja...
2: Vinga, va, truqueu, eh?
0: 900-630-630.
1: Mi Burrito Sabanero.
0: Te voy camino de Belén. Però aquesta és mítica, eh? Aquesta que sona sí, ara, sí, m'encanta. 900-630-630 per aconseguir aquestes entrades dobles per anar demà a veure qualsevol pel·lícula que tu vulguis de la cartellera del Cinema Girona a Barcelona. Ara sí, agafem la màquina del temps i marxem avui cap al... 1972.
2: Agafa't fort, Jordi!
1: Sí, sí, sí. Faltava un any perquè nasqués, eh?
0: Ai! M'encanta. Diu, agafa't fort.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: L'estiu del 1972 passarà la història per un escàndol que canviaria per sempre la política nord-americana. Atenció, perquè la matinada del 17 de juny 5 homes van ser detinguts mentre intentaven instal·lar micròfons i fotografiar documentació a la seu del Partit Demòcrata, situada a l'edifici Watergate, a Washington. Així informava l'ABC News de la notícia aquell mateix dia.
3: The Democratic National Committee is trying to solve a spy mystery. It began before dawn Saturday when 5 intruders were captured by police inside the offices of the committee in Washington.
4: Al principi semblava un robatori qualsevol, però la investigació periodística del Washington Post, liderada pels reporters Woodward i Carl Bernstein,

0: Not here.
1: Hoffman.
2: Hi, this is Carl Bernstein, The Washington Post, and I was just wondering...
3: Dirigida per Alan J. Pakula i protagonitzada per uns joves, Robert Redford i Dustin Hoffman, que interpretaven els homes dels joves reporters, justament, que ara parlaves, en Bob Woodward i en Carl Bernstein. Mira, mira, la banda sonora d'aquesta pel·lícula. No l'he vist, Todos los hombres del presidente. És molt mítica, no?
4: És molt mítica. Sí, jo la vaig veure fa molt de temps, sí, sí. És un gran document, eh? I veus aquests grans actors, és que Robert Redford i Dustin Hoffman, joveníssims, amb una gran, gran interpretació, eh? Sí, sí, sí.
3: I l'estiu del 72, Alemanya Occidental els ultimava ja els preparatius pels Jocs Olímpics de Múnich, que començarien el 26 d'agost, em sembla tardíssim, del 72. Els primers Jocs Olímpics celebrats al país des de Berlín del 36 i que havien de simbolitzar el renaixement democràtic de l'Alemanya després del nazisme.
5: Per això, precisament, les autoritats els van batejar com els Jocs de l'Alegria. Volien projectar al món una imatge oberta, moderna, pacífica, molt allunyada de la propaganda nazi dels Jocs de Berlín, que deies, Maria, del 1936. Una curiositat és que la policia, fins i tot, anava pràcticament desarmada i amb uniformes de colors clars per evitar qualsevol imatge militarista.
4: Però el 5 de setembre, aquell somni es va convertir en un veritable malson. 8 membres del grup palestí Setembre Negre van assaltar a la Vila Olímpica i van prendre com a hostatges 11 esportistes israelians. El desenllaç va ser tràgic. Els 11 atletes van morir durant un intent fallit de rescat.
3: I escoltem el presentador d'aquella retransmissió històrica, en Jim McKay, la gran veu dels esports de la cadena ABC Sports.
6: My father used to say, our greatest hopes and our worst fears are seldom realized. Our worst fears have been realized tonight. They have now said that there were 11 hostages. Two were killed in their rooms. Yesterday morning, 9 were killed at the airport tonight. They're all gone.
4: McKay, després de més de 22 hores d'emissió en directe, va comunicar al món el desenllaç amb una frase que ha quedat gravada en la història de la televisió, que l'acabem de sentir. They are all gone. Ja no en queda cap en vida, eh?
3: L'atemptat, 22 hores en directe, pensava jo ara. 22 hores.
4: 22 hores. Poca broma, eh?
3: Jo estic 4 hores en directe i, uau, és impossible, no em puc imaginar 22 hores d'emissió en directe. L'atemptat va marcar un abans i un després perquè va ser el primer atac terrorista retransmès en directe per la televisió a escala mundial. Prop de 900 milions, mare de Déu, de persones, 900 milions de persones ho van seguir per la televisió.
5: Precisament aquesta cobertura periodística és la protagonista de la pel·lícula 5 de setembre, estrenada el 2024 i dirigida per Tim Filbaum.
4: El film se centra en l'equip de periodistes de la cadena ABC Sports, que va passar de narrar proves olímpiques a explicar sense precedents una tragèdia seguida per gairebé tot el planeta, com has explicat, Maria. La pel·lícula reflexiona sobre els dilemes del periodisme en directe i sobre com aquell dia va canviar la història de la televisió.
3: I l'estiu del 72 a Espanya continuava sota la dictadura de Francisco Franco, que ja tenia 79 anys i, tot i això, seguia exercint el poder. La seva salut començava ja a deteriorar-se, però el gran interrogant era què passaria el dia que el dictador desaparegués.
5: A veure, oficialment el successor estava decidit des del 22 de juliol del 69, feia llavors 3 anys, quan Franco havia designat, com ja sabem, a Joan Carles de Borbó com a futur rei d'Espanya. Però aquell 1972 els rumors sobre un possible canvi van tornar a agafar força. Per què? Perquè hi va haver-hi una boda que va tenir una enorme transcendència política, oi, Jordi?
4: Sí, el 8 de març de 1972, Carmen Martínez Bordiu, la neta gran de Franco, es casava a la capella del Palau del Pardo amb Alfons de Borbó i d'Ampierre, cosí de Joan Carles de Borbó. El mateix Franco va exercir de padrí de la núvia en una cerimònia retransmesa pel Nodo i seguida amb molta expectació dins i fora d'Espanya.
7: En el Palacio del Pardo de Madrid, cuyos jardines aparecían adornados con motivo de las fiestas navideñas, ha tenido lugar el compromiso matrimonial de la señorita María del Carmen Martínez Bordiú Franco, hija de los marqueses de Villaverde y nieta de su excelencia el jefe del Estado, con don Alfonso de Borbón y Dampierre.
3: Per a molts, aquell enllaç era molt més que una boda. Alfons de Borbó es convertia en un net polític del dictador i els sectors més immobilistes del règim, reconeguts i coneguts com a el búnquer, van començar a especular amb la possibilitat que Franco reconsiderés la seva decisió i el convertís amb ell en successor.
5: Sí, perquè aquests rumors es van alimentar, ja que Alfons de Borbó era considerat més pròxim als sectors ultrafranquistes, mentre que

0: Joan Carles generava recels entre els més conservadors, perquè desconfiaven del paper que podria jugar en un futur.
1: Finalment, ja sabem que Franco no va canviar d'opinió, va mantenir Joan Carles de Borbó com a hereu. Tot i això, aquella boda va posar de manifest les tensions internes del franquisme i la batalla silenciosa pel futur del règim, quan ja tothom era conscient que la fi de la dictadura s'acostava.
2: I mentre la repressió política continuava marcant la vida quotidiana, Espanya vivia una temporada turística de rècord. Ahir també en parlàvem. A principis dels 70, el país ja s'havia consolidat com una de les grans destinacions de vacances d'Europa, gràcies al boom iniciat durant la dècada anterior. El turisme s'havia convertit en una de les principals fonts d'ingressos de l'economia espanyola.
0: Només durant el 1972 Espanya va rebre prop de 34 milions de visitants estrangers. Ahir crec que parlàvem, no?, de 16, si no m'equivoco, i estàvem a l'any 1966.
2: Sí.
0: No, 66 vam fer ahir, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs mira, en gairebé 6 anys, doncs gairebé el doble. Una xifra impensable només 15 anys abans. Qui venia? Britànics, alemanys, francesos i escandinaus. Omplien cada estiu les platges de la Costa Brava, la Costa Daurada, però també de les Balears o la Costa del Sol. Mentre que també els paquets vacacionals, no?, que estaven en promoció, revolucionaven la manera de viatjar per Europa.
1: Aquell mateix estiu continuaven inaugurant-se hotels, apartaments, carreteres i infraestructures pensades per absorbir l'allau de turistes. Per exemple, l'agost del 1972 s'inaugurava la nova terminal de l'aeroport Girona-Costa Brava, dissenyada per atendre més de 2 milions de passatgers anuals, una mostra de fins a quin punt el turisme havia esdevingut una prioritat per al règim.
3: Esta es la nueva terminal del aeropuerto de Gerona, recientemente inaugurada por el ministro del aire. Este aeropuerto es uno de los de mayor tráfico de la península, pues a él llegan gran parte de los turistas que visitan la Costa Brava. Una idea de su importancia nos la da el hecho de que el número de viajeros se incrementó el pasado año en un 55%, esperándose que para 1980 alcance más de 2,5 millones.
2: Atenció, clar, parlàvem d'aquests números de turistes, 34 milions de visitants estrangers. Estem parlant, i ho vam dir, el 2025, 96 milions de visitants estrangers. Clar, clar, que ja, és que clar, és una barbaritat, no? Ha estat increïble el que s'ha incrementat els visitants estrangers. Per això, quan passen coses com la Covid i això, doncs al final doncs l'economia se'n repercuteix moltíssim, també. Per Franco, el turisme també era una eina de propaganda. Servia per projectar al món una imatge d'Espanya moderna, hospitalària i oberta, mentre a l'interior continuaven vigents la censura, la manca de llibertats i la persecució de l'oposició política.
0: Doncs és aquesta la gran contradicció d'aquests últims anys, no?, del franquisme. Un país que obria les seves portes a milions de turistes, mentre que doncs de cara endins prohibia moltes de les llibertats dels seus propis ciutadans.
2: Hi ha una cançó de la Trinca, abans parlaves, Carla, de que aquell estiu es va inaugurar també l'aeroport de Girona, Costa Brava, i hi ha una cançó de la Trinca que parla justament d'aquests turistes que omplien les costes i fa referència, és que em fa molta gràcia, la veritat, a una noia que representa que balla a les Soleares a la Costa Brava, no? Mira, mira, és que clar.

0: fantàstic. I parlar com els turistes veuen copes de xampany, no?, prefabricat. I
1: com ens situa, aquesta cançó en aquell moment? I quines com veus de la trinca, eh? Uns joveníssims la trinca que començaven i que arribaven molt, eh?
0: Sí, els adoro. I abans parlàvem dels Jocs Olímpics de Múnich. N'hem de parlar perquè comentàvem abans que l'esport va pensar completament a un segon pla quan 8 membres d'aquest grup terrorista palestí Setembre Negre van assaltar la Vila Olímpica i van prendre com a hostatges a 11 membres de la delegació israeliana.
1: Malgrat la commoció internacional i un intens debat, el Comitè Olímpic Internacional va decidir reprendre la competició després d'una cerimònia d'homenatge a les víctimes. Allà el seu president, Avery Brundage, va pronunciar una frase que ha passat a la història.
2: This nucleus of international cooperation and goodwill we have in the Olympic a movement.
0: Ostres.
2: The games must go on.
0: The games must go on. Ho va dir emocionat,
1: Ha costat de dir,
0: Més enllà de... Sí, li va costar, pobre. Més enllà d'això, els Jocs de Múnich també van deixar actuacions esportives que han passat a la història. Repassem com va ser esportivament aquell Múnich del 72.
3: Mira, el gran protagonista va ser el nedador nord-americà Mark Spitz, que va aconseguir una fita mai vista en aquell moment. 7 medalles d'or en 7 proves i, a més, 7 rècords del món. Un rècord que es mantindria intacte durant 36 anys fins que Michael Phelps el superés a Pequín 2008.
1: I quin paper hi va jugar a Espanya? Espanya! La delegació espanyola va estar formada per 123 esportistes, dels quals només 5 eren dones, dones, i van competir en 17 disciplines. L'abanderat va ser l'esquiador Francisco Fernández Ochoa, que només uns mesos abans havia fet història convertint-se en el primer campió olímpic d'hivern espanyol. Ole!
0: Ara es va recordar molt aquell or olímpic de Paquito Fernández Ochoa, perquè en els últims Jocs Olímpics també Espanya va guanyar el que era el segon or, no? El va aconseguir el català que feia esquimo, que jo ho vaig estar narrant el de cara a barraca, i ara no me'n recordaria.
3: Oriol.
0: Cardona. Oriol Cardona. Gràcies, Carla.
3: Jo me'n recordava d'Oriol i tot el cognom.
0: Oriol Cardona. El català Oriol Cardona, que va aconseguir el segon or olímpic de la història després de Paquito Fernández Ochoa, no? Que va ser en esquimo i en el seu cas doncs va ser de slàlom, el de Francisco Fernández Ochoa.
1: Ole!
0: Com sentia mal. I els resultats van ser, però, discrets, no? Espanya només va aconseguir una medalla, un bronze que va salvar la participació espanyola. El seu protagonista va ser el boxejador gallec Enrique Rodríguez Cal. Seria l'única medalla espanyola dels Jocs de Múnich. Va situar Espanya en la 43a posició del medaller. No gaire bona.
3: No gaire bona.
0: També hi havia tour l'estiu del 72, perquè es tornava a presenciar un duel que feia somiar els aficionats. El belga Eddy Merckx contra l'espanyol Luis Ocaña, en un any que abans havia estat a punt de destronar-lo abans d'una tràgica caiguda que va patir als Pirineus.
3: Però la mala sort es va tornar a creuar en el camí d'Ocaña. Aquesta vegada no va ser per una caiguda, sinó per una infecció pulmonar. Llavors el va obligar, no?, a abandonar la cursa després de la 15a etapa, quan encara era un dels principals candidats al triomf.
1: Sense el seu gran rival, Eddy Merckx, conegut com el Caníbal, va dominar el Tour amb autoritat i va conquerir la seva quarta victòria consecutiva, una fita que el confirmava com el millor ciclista del món. Aquell mateix any també havia guanyat el Giro d'Itàlia, demostrant una superioritat gairebé absoluta.
0: I per Luis Ocaña va ser una nova decepció, perquè hauria d'esperar encara un any més per aconseguir el gran objectiu de la seva carrera, que va ser guanyar el Tour de França del 1973, aprofitant l'absència de Merckx i convertint-se en el segon espanyol de la història en vestir-se de groc, aquest mallot groc del Tour de França. I al 72 hi havia una pel·lícula de la que tothom parlava, però és que avui encara se'n parla, perquè diuen que és la gran obra de la història del cinema.
4: El
0: El Padrino, el padrí de Francis Ford Coppola, que adaptava la novel·la de Mario Puzo i canviava per sempre la història del cinema.
1: I amb Marlon Brando en el paper de Don Vito Corleone. I un jove Al Pacino, interpretat per Michael. La cinta va convertir-se en històrica, una història de màfies en un drama familiar que encara avui és considerada una obra mestra.
3: Va guanyar 3 Oscars, inclosa en la millor pel·lícula, però la gran imatge de la gala dels Oscars la va protagonitzar Marlon Brando. L'actor va rebutjar l'Oscar a millor actor i va enviar en el seu lloc a l'activista Sachin Lilfather, que va denunciar en aquell moment el tracte que Hollywood i la indústria també cinematogràfica donaven als pobles nadius americans.
0: No us sembla molt poc 3 Oscars al Padrino?
1: Sí, tenint en compte que s'ha convertit en un clàssic, no?, de la història del cinema.
0: Millor pel·lícula, millor actor per Marlon Brando, que ara ho has dit, i millor guió adaptat. Em sembla molt poc.
3: La veritat que sí, eh?
0: No ho sé, jo em sap greu dir que no l'he vist, dic molt baixet, i que crec que tampoc la veuré, perquè em fa una mica de mandra.
3: Jo he vist com algunes escenes, però sí que és veritat que mai l'he vist sencera. Mai he dit, ostres, vaig a veure aquesta pel·lícula. Però clar, és tan coneguda,
0: no,
3: i veus sèries
0: és mítica.
3: I pel·lícules que fan referències a aquesta pel·lícula.
0: Sí, i jo sé de què va, i entenc, sí. Però a tu et va agradar, Jordi, El Padrino?
1: Sí, la veritat és que haig de confessar que l'he vist per trossos.
3: Ah, pues mira,
1: No l'he vist mai sencera, o potser no me'n recordo de quan l'he vist. Sí que l'he vist, però l'hauria de tornar a veure. Sí, la veritat, sí, sí.
0: Mira,
1: tenint en compte que és un
3: clàssic,
1: clàssic, no?
3: Sí. Sí, sí.
0: Tenint en compte el que m'agraden a mi els musicals, aquesta sí que l'he vist, i a més és un altre clàssic.

0: Cabaret, una de les grans estrenes del 72, dirigida per Bob Fosse i ambientada al Berlín dels anys 30, just abans de l'ascens del nazisme. Una pel·lícula que combina música, dansa i una mirada crítica també sobre els canvis polítics i socials que viu Alemanya.
1: La gran protagonista era Liza Minnelli, que interpretava la cantant Sally Bowles, una artista excèntrica i plena de carisma, que actuava en un cabaret de la capital Alemanya. El seu paper la va convertir en una estrella internacional i cançons com Money, Money, Money, Mein Hair o Cabaret van passar a formar part de la història del cinema musical.

0: Aquesta sí que m'agrada.
1: Come taste the wine.
2: Clar, abans parlàvem, no, dels Oscars del Padrí. Va haver de competir contra Cabaret, perquè Cabaret es va emportar 8 estatuetes, entre elles les de millor director i també millor actriu, per Liza Minnelli.
0: I Bob Fosse, fantàstic.
2: També,
0: Fosse,
2: de millor director. Més de 50 anys després, continua sent una de les grans obres maestres del cinema musical i també un referent per a moltes produccions posteriors.
0: Totalment, jo crec que el jazz musical comença a Cabaret, la història del jazz musical. No?
3: I quan parles de Liza Minnelli, el primer que et ve, a mi, és aquest, sí, Moni, aquesta actuació fantàstica en aquesta pel·lícula.
0: Si voleu introduir-vos en el món del teatre musical, jo us recomano Cabaret i recomano Chicago. La veritat, són les dues grans obres de Bob Fosse, que a més té un estil de dansa propi, l'estil de dansa propi de Fosse, movent les mans, movent els braços, donant molta importància doncs al musical clàssic, no? Que és el que porta Bob Fosse. Podria estar dues hores.
3: Escoltem una mica més a Liza Minnelli, per favor, va. She was the
0: happiest corpse I'd ever seen. Quina veu fantàstica, la de Liza Minnelli. Però va haver una pel·lícula que va sacsejar el món, al cinema, del món del cinema, i també el món en general, el 72, perquè va ser L'últim tango a París, dirigit per Bernardo Bertolucci.
4: Por favor, ¿dónde quiere que la deje?
5: Podía usted llamar, ¿no?
4: La puerta estaba abierta. Bueno, la dejo aquí.
0: No. La gent se n'anava a França a veure aquesta pel·lícula.
2: Sí,
0: oi?
2: Sí.
0: Protagonitzada per Marlon Brando i per Maria Schneider, Carla?
2: Explicava aquesta relació intensa i obsessiva entre dos desconeguts. Les seves escenes de contingut sexual van generar una enorme controvèrsia i la pel·lícula va ser prohibida, censurada i fins i tot també retallada en diversos països.
3: A Espanya, encara sota la dictadura franquista, no es va poder estrenar als cinemes. Com apuntaves, a Maria, molts aficionats al cinema travessaven la frontera fins a Perpinyà per veure-la a França, convertint-la en una de les pel·lícules més comentades i polèmiques de la dècada. No hi ha res millor per parlar d'una cosa que te la prohibeixin.
0: Exacte,
2: perquè ho vols veure més.
3: Clar.
0: Totalment. A més, aquesta pel·lícula s'explica una història anys més tard, i és que Maria Schneider va patir una violació en aquella pel·lícula.
2: Sí.
0: Això s'ha explicat anys més tard per part de Marlon Brando i també per Bernardo Bertolucci, que es van posar d'acord en que, perquè fos més real aquella escena, doncs havien de fer...
2: Gravant la seqüència,
0: una... Exacte,
2: no?
0: Exacte, sí. Gravant la seqüència i havien de no avisar a la Maria Schneider de que doncs, allà passaria una cosa i no se la va avisar i perquè en teoria volien que la reacció doncs, fos més natural. I ella ho ha explicat anys més tard, que això que ella ho va patir, que va patir aquesta violència sexual, i ho ha explicat moltes vegades, i per això ara hi ha els coordinadors d'intimitat, no, també, en molts rodatges. Sí, doncs molt controversial, també, L'últim tango a París. I pel que fa al cinema espanyol, va revolucionar també aquell any Mi querida señorita. Señorita. Dirigida per Jaime de Armiñán, amb una interpretació extraordinària de José Luis López Vázquez, amb la pel·lícula que explicava la història d'una dona que iniciava un inesperat procés de descoberta de la seva pròpia identitat.
2: Clar, en plena dictadura franquista, abordar un tema com la identitat de gènere era tota una temeritat, i Armiñán va haver de recórrer a la sutilesa i a les metàfores per poder, no, superar aquesta censura.
3: I escoltem una miqueta aquesta Mi querida señorita.
6: Tiene que hacérselo todo, una sola.
7: Más que un momento a cambiar.
6: ¿A cambiar? Porquerías con un degenerado. Algún día vas a traer a casa lo que yo me sé.
7: Eso no, señorita.
3: Contra tot pronòstic, la cinta no només va arribar al cinema, sinó que va ser escollida per representar Espanya als Oscars i va acabar entre les 5 nominades a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Avui és considerada una obra pionera avançada al seu temps i una de les fites més valentes del cinema espanyol, aquesta Mi senyorita,
0: Molts crítics la consideren com una de les primeres pel·lícules espanyoles que va abordar la identitat de gènere, com deies ara, Carla, i també la intersexualitat respecte i sense convertir-ho en una caricatura, una cosa que era molt, molt excepcional l'any 72. No? I acabem el repàs del cinema amb una producció que no va passar per als cinemes de gran pantalla, però que va marcar tota una generació a la televisió. Era La cabina, dirigida per Antonio Mercero, i a mesa per aquesta casa, per Televisió Espanyola, al desembre del 72. Deies que sí, Jordi.
3: Sí, deia que sí, vist? Perquè jo la primera vegada, quan vaig veure aquesta pel·lícula per la tele, vaig flipar, però què està passant? Però què fa? Que s'emporta la cabina? Però i aquest tio que fa aquí dintre? O sigui, realment és impactant, és surrealista.
0: És el que deies, eh? Només 35 minuts, milions d'espectadors van quedar enganxats a la pantalla seguint la història d'un home, interpretat també per José Luis López Vázquez, que quedava inexplicablement atrapat en una cabina telefònica.
2: La pel·lícula té molt poc diàleg. Durant bona part, no, d'aquest metratge, la història s'explica gairebé sense paraules, a través només de les expressions de López Vázquez. I el que començava com una situació gairebé còmica es transformava a poc en un angoixant relat amb un fort component de crítica social que encara avui continua generant interpretacions.
3: L'impacte va ser enorme. La cabina va guanyar un premi Emmy Internacional, el prestigiós Premi Ondas, a més d'aconseguir reconeixement en festivals d'arreu del món. Més de 50 anys després, continua sent una de les produccions més icòniques de la història d'aquesta casa de Televisió Espanyola i una obra imprescindible per entendre la ficció televisiva espanyola.
2: Perquè què passava? O sigui, s'havia quedat
0: atrapat
2: a la cabina i no podia sortir.
3: I no podia sortir. I aleshores, el que recordo jo és que venia, crec, si no recordo malament, un helicòpter i enganxava la cabina i se l'enduia en l'aire. No recordo el final, però recordo que era un surrealisme total. I clar, el José Luis López Vázquez, que sempre l'has vist en registres còmics, que començava tot recordo, amb un estil una mica així de comèdia, però al final acabava sent un veritable drama. No? Sí.
0: I si avui estiguéssim al 1972 i haguéssim encès la ràdio, segurament no us posaríem no us posaríem, ja us ho dic, al Quevedo,
2: no,
0: i al Golpito,
2: clar,
0: sinó que posaríem temes com aquest.

0: no?
1: Sonar bé.
0: Sí, home, és com aquest, bueno, uns quants anys abans. Això és Popcorn, de Hot Butter, que es va convertir en un fenomen mundial.
2: Era una peça gairebé íntegrament, no?, instrumental, interpretada amb sintetitzador, que és un instrument que tot just en aquell moment començava a revolucionar la música. Aquest so electrònic va ser tota una novetat per al gran públic.
3: Va arribar al número 1 en diversos països i avui és considerada una de les primeres grans cançons electròniques d'èxit comercial, obrint el camí a tota una nova manera d'entendre la música pop.
0: Clar, és que és una mica enganxat, no? Això s'ha reversionat mil vegades.
3: Però sí que és veritat que ho escoltes i ja sona una mica antic, eh?
0: Sí, home, home, i tant. Però aquell any també començava a enlairar-se definitivament la carrera d'Elton John i ho feia amb Rocketman.

0: Està inspirada en la ciència-ficció, eh? En la solitud d'un astronauta, convertint un viatge espacial en una metàfora sobre la fama i també la distància emocional.
1: I am a Rocketman. Bé, no, Rocketman no, sóc un periodista que està aquí explicant les coses. Mireu, amb la lletra de Bernie Taupin i la veu inconfusible d'Elton John, es va convertir, aquest de Rocketman, en un dels grans himnes de la seva carrera i en una de les cançons més representatives dels anys 70.
0: Mars ain't the kind of place to raise your kids. Ai, com ens agrada Elton John.
1: Que bo que és.
0: Rocketman. Sí, sí. Això sonava a les ràdios espanyoles, però sobretot aquí s'escoltava música en castellà, no? Si parlem de l'estiu del 72, doncs un èxit imprescindible que era Un rayo de sol de los diablos. Un rayo

0: Un ritme alegre i tornada doncs, que t'enganxa moltíssim, no? Impossible d'oblidar. Això es va convertir en la banda sonora de platges, de festes majors, de guateques. M'encanta la paraula guateque. Ja no es fan guateques.
1: Vols fer un guateque amb mi?
0: Sí, la veritat. Convidaré la gent a fer guateques a partir d'ara. M'encanta.
2: Doncs mira, més de 50 anys després, continua sonant cada estiu i és també considerada una de les grans cançons estiuenques de la música en espanyol.
0: Ai, sí, ens encanta. Però clar, si hem de parlar de música en castellà, hem de parlar d'ell. Jo no sé si l'he dit alguna vegada, però jo diria que és el Frank Sinatra espanyol, no?
1: Doncs gairebé. Sí, és una bona comparació.

0: Bravo. Amb una de les interpretacions més emocionants de tota la seva carrera, aquesta veu poderosa, aquesta lletra plena d'anhels de llibertat, no? Van convertir la cançó en un èxit immediat.
1: Avui, Nino Bravo és un dels grans clàssics de la música espanyola i una de les peces més recordades d'un artista que morirà tràgicament només un any després, el 1973, aquest tema Libre. Aquell mateix any, Nino Bravo també triomfava amb América, América.

0: una cançó dedicada al continent americà que parlava d'esperança, d'oportunitats i nous horitzons, interpretada amb la força vocal que el va convertir, com deies, Jordi, en una de les grans veus de la música.
1: Per cert, que li diuen el Frank Sinatra espanyol, ho he buscat ara, i és Camilo Sesto, diu la gent.
2: Ah. És Camilo Sesto?
1: Sí. Camilo Sesto, diuen que és.
2: Poden haver-hi diversos Frank Sinatra espanyols, també.
1: Sí, però se'l coneix així. Jo ho deia més per la veu, perquè, bueno, li podríem dir la veu, igual que Frank Sinatra se li diu la veu, jo crec que Nino Bravo seria la voz.
2: És que no, és una veu poderosa, molta potència.
1: Molt jove, també, per tenir aquesta veu. Increïble, també, Nino Bravo.
2: Bravo, bravo.
0: Bravo.
3: El perfume de una flor, el ritmo de un tambor.
1: Així, el nostre viatge al 72, amb un any marcat doncs, per els contrastos. Mentre el món vivia aquests moments tan convulsos com la guerra del Vietnam o el Watergate o els Jocs Olímpics, el cinema regalava obres com El Padrí, Cabaret, Mi querida senyorita, o sonaven cançons com Popcorn, aquest llibre que hem sentit, Un rayo de sol, o si ens haguéssim de quedar amb una cançó, jo crec que podria acabar amb Rocketman, no?
2: I tant.
1: Jordi. Vinga, nois, moltes gràcies. Escoltem Rocketman i acabem el programa, però no marxeu, perquè ara us explicarem amb la Míriam Victòria com cuidar-vos la pell, com heu d'estar aquest estiu perfectes.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I també amb tots vosaltres que ens esteu escoltant, amb el Jordi Vilas i la Carla Villegas, que els heu sentit ara aquí amb mi, a la producció el Joel Sevilla i la Sílvia García del Pozo, i a les vies de sol, a Laia Casanova i el Jaume Tudela, perquè tot soni perfecte. I també amb la Míriam Victòria, que ja està aquí amb nosaltres. Míriam, bon
2: Hola.
1: Dia, què tal?
2: Hola, Maria, molt bé.
1: Avui ens vens a parlar d'un tema que és molt important, també per la salut. Vam començar la setmana passada amb la Míriam, aquest espai que estem fent de cuidar-nos a l'estiu, de benestar, per dins i per fora, eh? No només per fora, perquè per dins també és important estar bé, no?
2: Molt, clar que sí, perquè després ja es diu, no?, que el que fas per dins es veu per fora.
1: Clar. I hem de parlar avui de la pell, perquè n'hem parlat aquests dies, però, clar, per què és tan important protegir-nos del sol? Per no cremar-nos, però per més coses, també.
2: Sí, és molt important perquè, de fet, hi ha molt poca gent que potser ho sap, però el càncer número 1 que hi ha, el que hi ha més, és el càncer de pell. Uh-huh. Llavors, és una data que hi ha que tindre en compte, no?, vull dir que hi ha molta gent que no ho sap, que ens fa por uns altres tipus de càncer, però bueno, també el càncer de pell és perillós i ja està en augment, perquè si mirem les xifres des del 2012 fins ara, s'ha duplicat. Llavors, és a dir, és un càncer que va cada vegada més endavant. I a més és un càncer que diuen que un 80-90% es podria curar.
1: Ostres,
2: és a dir,
1: evitar, no?
2: No passaria si els nostres hàbits fossin correctes. Uh-huh. Per tant, és tan important dedicar-li una estona.
1: Clar, i hàbits correctes com posar-se protecció a la pell sempre, no només a la platja, no només quan anem a vendre el sol, eh?
2: Sí, sempre. Sempre hi ha que fer-ho, perquè, de fet, inclús quan els dies no fa sol, que hi ha núvols, la radiació solar està demostrat que passa a través dels núvols un 80%. Ostres. Per tant, estem dient que també ens està afectant totalment a la pell, i moltes vegades diem, ah, no fa sol, doncs avui no m'hi poso, no? Mm-hmm. És un problema.
1: Hem de tenir una crema solar amb protecció, ja? Aquestes, o sigui, una crema de cara, per exemple, hidratant amb protecció?
2: Sí.
1: O posar-nos la nostra crema hidratant i després un factor de protecció, com vulguem?
2: Com vulguem. Mira, Maria, jo sempre dic que la crema ideal és la que t'agrada. Perquè, és a dir, no fa, el que et diguin no cal. El que importa és que aquesta crema t'agradi i gaudeixis d'ella i te la col·loquis. Llavors, tens de trobar el teu producte estrella, que pot ser directament doncs, posar-te la teva crema hidratant i després posar-te la protecció solar, però també hi ha moltes cremes hidratants que ja porten la protecció solar, que tenim que mirar-ho a l'hora de comprar-les. Mm. Jo sempre miro que ja portin la protecció solar, perquè així no tinc que fer doble feina.
1: Algú pot pensar que parlem només de dones, això no és així.
2: No.
1: Tothom s'ha de protegir del sol.
2: Absolutament. No? És que això, no, la pell no mira sexe.
1: Clar.
2: Vull dir, aquí tant els homes com les dones tenen que protegir-se la pell perquè és la que tenim per tota la vida.
1: I si no ens protegim, quins efectes tenim? Perquè tenim aquestes taques, envelliment prematur...
2: Sí. O sigui, hi ha moltes coses que perjudica la pell, no? Però a banda del pitjor, el pitjor escenari, que seria el càncer, evidentment, hi ha altres escenaris com moltes taques, ens poden sortir taques pel cos, ens surten doncs com unes melanomes també, que poden de vegades ser bons, de vegades ser dolents, però bueno, estèticament molesten també. Uh-huh. Llavors, bueno, també podem evitar tindre aquestes coses i després no tindre que anar al metge que ens ho treguin.
1: I com podem prevenir les taques i el fotoenvelliment? Només amb el factor de protecció hi ha altres coses que també ens poden ajudar?
2: Sí, altres coses. Mira, la pell té memòria. Mm. Val?
1: Llavors, sí, això ho hem sentit molt, eh?
2: Ho hem sentit moltíssim, però com que, és a dir, tu pots estar no posant-te protecció solar 20 anys, 25, 30 i després, el moment on acostumen a sortir aquestes petites lesions que es diuen solars és entre els 40 i els 50.
1: Clar.
2: I 50 en endavant ja no t'explico. Llavors, clar, potser estàs tota la vida fent una cosa i dius, no, jo, a mi no em passa res. No, et surt més tard. Llavors, això és important que la gent ho sàpiga, perquè no és que et surti avui, et sortirà més tard i ja pot sortir per tema estètic, que et pot molestar, o per un tema de salut, que ja seria molt més complicat, no?
1: Clar, i també hi ha molts mites, n'hem parlat també, extesos sobre el bronzejat, no? Hi ha creences molt esteses de que estar bronzejat és estar bé, estar saludable. No té per què.
2: No té per què, perquè de fet és un tema cultural.
1: Clar.
2: Vull dir, si veiem a Xina, els xinesos, l'ideal de bellesa és estar blanca. Mm. I aquí realment, doncs sí, una mica... Jo tinc que dir que afavoreix més una miqueta de color, no ens enredem, no? Però a quin preu el paguem? Vull dir, és a dir, una miqueta sembla com que fas una vida més saludable, que surts, que fas esport, que et dona el sol, i sembla que estiguis més guapa amb una miqueta de color.
1: Ens podem bronzejar de manera saludable? És possible, això? O
2: sí.
1: Sempre bronzejar-se clar, hi ha gent que té por, que diu que no em toqui el sol, tal.
2: Bueno, jo no crec... A mi no m'agrada gaire prendre el sol, no, la tampoc. Veritat. Ja ho he vist.
1: Jo soc molt blanca, molt blanca, molt blanca, jo
2: clar,
1: ho sé.
2: I no és el mateix per tu el sol que per una persona que no és tan blanca. Clar. Que això és molt important també, perquè hi ha gent que diu quin és el temps d'exposició? Ah, quin és el teu tipus de pell? Clar. Vull dir que, clar, realment per tu no és el mateix que per una altra persona que està doncs amb una pell més... més d'una forma... Perquè, mira, al final, i això és molt important, tu poses moreno perquè la reacció del cos que fa... per protegir-se del sol és la melanina. Clar. I això és el que fa donar color. Però al final el color és una defensa del cos. No és una cosa bona, és que el cos està defensant i fabrica aquest color.
1: I quanta estona és recomanable estar al sol?
2: Doncs aquí és el que diríem. Hi ha un factor que és la vitamina D, que la vitamina D també s'agafa a través del sol. Per això hi ha molta gent que a una certa edat, pels ossos, doncs els diuen, mira, tens d'estar una miqueta al solet, però una miqueta al solet serien 15 minuts, 20 minuts com a màxim, i sobretot a l'horari que és bo per prendre el sol.
1: Que no és aquesta hora, ara no seria. Ara ja a les 12 del migdia ja no és la bona hora per prendre
2: fatal.
1: El sol. Eh?
2: Ara fora, fora. Ara aquí a la ràdio.
1: Exacte.
2: O fora dins de casa. Però de 12 a 4... de la tarda serien les hores pitjors.
1: I parlaves de la vitamina D, que és molt important pels ossos, no? També per persones embarassades o que es volen quedar embarassades, també recomanen als ginecòlegs molt important la vitamina D. I Espanya, tot i ser un dels països que més hores de sol tenim, som un dels països amb una taxa de vitamina D més baixa.
2: Sí.
1: Què ho fa això? Perquè què hem de fer per millorar-ho?
2: Bueno, jo crec que, perquè tot és un conjunt, la vitamina D, com totes les altres, també tenen que assimilar-les al cos.
1: Clar.
2: Vull dir que també es té que ajudar, a part d'aprendre aquesta exposició solar, amb l'alimentació. Amb una alimentació que també sigui equiparable al posar-te al sol i a moltes altres coses, no? Vull dir que no és només em poso el sol, sinó que vigilo la meva alimentació, evidentment, no. A banda del calci i altres coses que tenim que prendre pels ossos, doncs hi ha alimentacions concretes que ens ajuden també a el que seria sintetitzar aquesta vitamina D.
1: Tenim també aquests suplements, no?
2: Sí.
1: A vegades de vitamina D, que...
2: Sempre van bé, home. Sempre és millor la versió natural.
1: Exacte, sí, sempre. També he parlat també de la pastanaga.
2: Sí.
1: No, que ajudava els betacarotens, que entenc que també ajuden a tot
2: tots
1: això,
2: els betacarotens,
1: no?
2: Que són la pastanaga, la carbassa, el moniato, tot el que és de color taronja, en principi, podem dir,
1: sí,
2: betacarotens.
1: Sí, ens fa tornar-nos també més taronges, no?
2: Exacte, fa que ens puixi el color, però també, a banda, ens protegeix. Vull dir que és una doble versió.
1: I les persones grans, clar, també són més vulnerables al sol, però també produeixen menys vitamina D?
2: Sí. Clar. Sí, però tenen d'anar molta cura ja, perquè al final la pell es debilita, perquè quan ets més gran doncs el col·làgen s'ha perdut i la teva estructura cutània és més dèbil i llavors tot és més farragós.
1: Igual que aplicar-nos bé el corrector solar.
2: Sí.
1: Perquè moltes vegades fem així, ens toquem una mica la cara, pim, pim, pim, una mica les espatlles i ja està.
2: Sí.
1: No, això no val.
2: No val, perquè si ens n'adonem compte, el que fem no és aplicar-ho tot el cos. Mm-hmm. És curiós perquè, per exemple, normalment les persones no s'apliquen a les orelles.
1: Ostres.
2: I també es cremen. Els llavis, que tampoc s'apliquen.
1: Hi ha també uns cacaus, no?, d'hidratació que porten protecció solar.
2: Exacte, perquè molta gent s'ho posa a la pell, però el llavi també és pell. Llavors, o t'hi poses també un cacau amb protecció solar o et poses directament la crema, però tens de col·locar alguna cosa. I després el clatell, per exemple, la gent tampoc se n'adona i es cremen el clatell. Saps que és molt típic, no?, cremar-te el clatell.
1: Més els homes, poder. Nosaltres que portem el cabell més llarg o persones que porten el cabell llarg, potser no ens en posem, no?
2: Sí.
1: I això també és...
2: Però els homes, com tu bé dius, es cremen el clatell.
1: Clar.
2: I després hi ha parts del peu que també no t'arribes a col·locar i també se cremen i que són sensibles.
1: I, clar, hi ha molta cosmètica i noves tendències de cosmètica que ofereixen també cosmètica solar?
2: Sí.
1: Què és això?
2: Sí. Ara mateix el que intentem és incorporar doncs a tot el tipus de cosmètic. Llavors trobem les cremes hidratants amb la protecció incorporada, sprays amb protecció incorporada, hi ha moltes modalitats, no? I al final és el que dèiem, tu tens de provar tot i amb allò que et sents còmode i que dius, mira, això m'agrada, perquè si no t'agrada no ho crearàs com un hàbit. Llavors si t'agrada, doncs tens de buscar quina és la fórmula Però protegir-te.
1: Hi ha moltes textures, també. Sí. Textures. Jo, per exemple, tinc un amic que no li agrada la textura típica de crema, no? Sí. Però que hi ha olis, hi ha altres olis en sec, per exemple.
2: Això és molt d'home.
1: Mm. O sigui, que no li agradi la crema, no?
2: Que no els agradi la textura. Encara que jo crec que a les dones probablement s'agrada més que sigui una textura més intensa per sentir-nos hidratada, els homes, sobretot, els que es posen cremes, que hi ha que posar-s'hi, doncs moltes vegades diuen ja, però jo no vull que es noti la cara brillant o no vull que se'm noti la crema. Però hi ha gels, com tu dius, i hi ha altres alternatives, hi ha moltes.
1: I ens l'hem d'anar renovant, també, la crema. No ens la posem un dia, al matí quan sortim de casa ja està.
2: No, teòricament, però clar, això ja no ho fa quasi ningú. A les dues hores tindríem que renovar. I si entrem a l'aigua, doncs també, perquè quan sortim ja hem perdut també part de la protecció.
1: Mhm. Molt important també, clar, sí. Entrar a sortir a l'aigua. Hi ha algunes cremes que tenen aquest factor doncs, de protecció, que si et poses a l'aigua costa més que es tregui, però igualment, no?
2: Fantàstic, és a dir, tens de trobar dins del que t'agradi el millor, el més resistent i els que et doni més comoditat.
1: Parlàvem d'aquests aliments que ens poden ajudar a protegir-nos, a fer-nos més morenos i protegir-nos més. Hi ha alguns aliments que haguem de menjar més ara a l'estiu per protegir-nos tot això, el que hem dit, els betacarotens?
2: Els betacarotens i els licopens. Uh-huh. Per exemple, una de les fruites o verdures que et porta més seria el tomàquet.
1: Tomàquet és... molt bé, ara a l'estiu també.
2: Sí, que és, perquè licopens seria el color vermell, eh? Betacarotens taronges, el vermell els licopens, i el tomàquet és un dels productes que més licopè porta i que ara a l'estiu doncs, ens venem també el típic gazpacho.
1: Clar, molt bo també.
2: Amb un tomàquet, tot això és el moment ara de gaudir.
1: Fantàstic. I com podem adaptar, ja per acabar, aquesta rutina facial que nosaltres tenim a l'estiu? Posant-li, per exemple, doncs aquest protector solar, hem d'afegir alguna cosa?
2: Doncs mira, l'ideal seria, la trilogia seria hidratació amb beguda, és a dir, tenim que beure aigua, i quan dic beguda dic aigua, perquè... et diuen, tens de beure 2 litres al dia d'aigua, i diu, jo ja els bec, sí, però són de cervesa, no?
1: Clar, no
2: compta.
1: No entra. 2 litres d'aigua.
2: D'aigua. Mm-hmm. Tenim que concretar, és a dir, hidratar-nos, i després hidratar-nos també amb les textures de les cremes, i després l'alimentació. Aquestes serien les 3 coses que conjuntament ens garantirien la protecció solar.
1: Perfecte, i així ens podem sentir bé per dins i per fora. És genial, això.
2: És important, és que és molt important perquè, com dic jo, la pell és per tota la vida.
1: Totalment, totalment. Míriam, moltes gràcies.
2: A tu, Maria.
1: T'esperem la setmana que ve perquè la tindrem aquí tot l'estiu. Estem parlant de protegir-nos per dins, de protegir-nos per fora, però clar, hem de saber també com cuidar-nos en general, el cos, la pell i tot per ser persones sanes i no estar més físicament bonics, que també ens agrada, sinó també tenir una vida plena.
2: Una vida saludable, que al final és el que més interessa, estar bé i sentir-se bé. Això és el que ens emportem.
1: Míriam, moltes gràcies, una abraçada.
2: Gràcies a tu, Maria.
1: Nosaltres acabem, però hem de dir qui és la persona que ha guanyat aquestes entrades per anar demà al concert de... al concert, no, perdó, ui, que se m'està anant al cap, per anar demà al cinema. El concert era ahir, per anar demà al cinema. Els cinemes és que se m'està anant al cap perquè sabeu què estic fent? Estic llegint un missatge que m'està enviant la Sílvia García del Pozo, que m'està dient la persona que ha guanyat, i alhora estic intentant parlar amb els oients i això no pot ser. Que hem de dir la persona que ha guanyat aquest sorteig per anar demà als cinemes Girona, aquí a Barcelona, que estàvem sortejant 2 entrades. I havíeu d'endevinar quina era aquesta cançó? I la cançó era aquesta, home! Ave Maria, del David Bisbal. Ho han endevinat diverses persones han trucat i ho han endevinat i hem fet un sorteig i la persona que ha guanyat aquestes entrades es diu Pau, és de Barcelona i ara la Sílvia García del Pozo es posarà en contacte amb ell perquè demà pugui anar als cinemes Girona d'aquí de Barcelona a triar la cançó la pel·lícula que ell vulgui, sí, perquè ha endevinat aquesta cançó, a triar la pel·lícula que ell vulgui d'aquesta cartellera. Nosaltres marxem, acabem i serem demà, ara butllet informatiu de les 12. Nosaltres tornarem demà divendres a les 8 en punt del matí i ho fem escoltant aquesta cançó tan estiuenca, no? Ens quedem amb aquesta cançó. Nosaltres tornem demà, com dic, a les 8 en punt del matí, aquí al Matí de Ràdio 4, edició estiu. Una abraçada, que sigueu molt feliços.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Minut de silenci a aquesta hora a la plaça Sant Jaume de Barcelona en repulsa del feminicidi d'una dona de 34 anys aquest dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona a mans presumptament de la seva parella i en presència dels dos fills d'ella de 4 i 8 anys. Anem en directe fins allà. Clara Untañón, bon dia.
2: Bon dia. Sí, un minut de silenci presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, amb més membres dels dos governs i també amb representació d'altres partits polítics. Amb aquest acte, el govern i l'Ajuntament expressen el condol i l'escalf a l'entorn de la dona assassinada i també als veïns de Sant Martí. Amb la confirmació d'aquest cas, són ja 4 les dones assassinades aquest any a Catalunya. Recordem que la seva parella i presumpte assassí va ser detingut la matinada de dimecres i està previst que entre avui i demà passi a disposició judicial.
0: Gràcies, Clara. Recordin que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Són gratuïts, funcionen 24 hores, no deixen rastre a la factura, però sí al registre de trucades. Més coses, l'Institut de Medicina Legal de Catalunya alerta de l'increment de casos de víctimes de tràfic de persones que arriben als jutjats i han de valorar. L'any 2025 van atendre a 32 víctimes, un 68% més que l'any anterior. Núria Alcalà.
3: Sí, en concret, en els últims 3 anys, l'Institut ha constatat un augment de casos d'explotació sexual a més d'un 90% de víctimes dones i en situació especialment vulnerable. Eneco Barberia, director de l'organisme.
4: És una unitat que ha de tenir una triple perspectiva, una perspectiva de gènere. La majoria de les víctimes són dones, concretament víctimes de l'explotació sexual. Una visió transcultural, moltes de les víctimes són migrants, i una visió de drets humans, ja que són conculcats per aquest tipus de delicte.
3: Es tracta de víctimes ateses per l'unitat forense especialitzada en casos de tràfic d'éssers humans, una unitat pionera i única a l'Estat, a la qual també hi arriben víctimes d'explotació laboral, mendicitat i criminalitat forçada. Des de la seva creació l'any 2022, ha atès un total de 116 víctimes.
0: Les entitats socials de Lleida que treballen amb temporers i persones que dormen al carrer valoren positivament que l'Ajuntament obri a partir de dilluns un segon pavelló per acollir-les, però també critiquen que l'Ajuntament no tingui instal·lacions dignes per allotjar les persones que venen a buscar feina a la collita de la fruita. Aquestes organitzacions recorden que ja havien advertit a la paeria que aquest any, amb el procés de regularització, vindrien a Lleida més temporers. Pepa Santgenís.
5: A partir de dilluns, els temporers que ara dormen al ras a Lleida, la majoria als Camps Elisis, on l'Ajuntament com cada any ha habilitat un pavelló, podran allotjar-se en un segon pavelló. Entitats socials com Arrels o Fruita amb Justícia Social valoren la iniciativa de posar en marxa aquest segon pavelló per atendre aquesta allau de temporers, però també critiquen que l'Ajuntament no tingui instal·lacions amb més condicions. Rosa Majoral, directora d'Arrels a Lleida.
6: Sí, qualsevol recurs és benvingut quan no hi ha recursos. Pues que poden ser més dignes? Pues també. És el millor recurs al pavelló? No. Hi ha alguna altra cosa de moment? No. Apostem perquè hi hagi recursos dignes? Sí.
5: Fruita amb Justícia Social té molt clar perquè l'Ajuntament ha obert aquest segon pavelló. Llibert Reixac, portaveu de Fruita amb Justícia Social.
7: Les teníem al carrer perquè volíem. Quan l'Ajuntament vol, està demostrat que és fàcil i es pot fer. Però això es fa coincidint en que hi ha un festival internacional d'hamburgueses i que un dels llocs de pas i d'aparcament és allà on està dormint la gent.
5: L'Ajuntament de Lleida té fins ara el doble de temporers que durant tota la campanya de la fruita de l'any passat.
0: Els incendis d'Àvila i Madrid surten de l'emergència nacional i passen a nivell 2 per la bona evolució. Això suposa que la gestió a partir d'ara retorna del govern central a les comunitats de Madrid i també de Castella i Lleó. Àlex Saloy.
8: L'incendi de Burgondo a Àvila és el més gran de la història d'Espanya. Ara mateix està en fase ja d'estabilització. La situació ha millorat molt i això ha permès rebaixar el nivell d'emergència. Pel president del govern, Pedro Sánchez, la conclusió d'aquests dies sota l'emergència nacional és clara.
9: Un razón éxito de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante, que han sido más de 150 horas seguidas de trabajo incansable por parte de todas las unidades operativas que han luchado en primera línea contra el incendio.
8: El president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciat un pla d'ajuda als afectats i de reactivació econòmica i impuls turístic amb 42 mesures i gairebé 90 milions d'euros.
10: Y voy a destacar dentro de estas ayudas directas 500 euros de apoyo a las unidades familiares de aquellos municipios que han sufrido algún tipo de desalojo y también 5.500 euros para las empresas, autónomos, agricultores que han sufrido los estragos del fuego.
8: Part dels efectius del govern espanyol continuaran a la comunitat on preocupen els focs de Zamora i Lleó.
0: I un últim apunt d'incendis perquè els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han detingut a un home de 58 anys per causar 3 focs forestals a Carme, a l'Anoia. L'últim dels incendis va tenir lloc el 6 de juliol i va afectar més de 450 hectàrees forestals i agrícoles, a més d'empreses i habitatges. Aquest incendi va obligar a confinar la població de 7 municipis propers. S'ha detingut a passatjar a disposició judicial. És tot de moment. La informació torna a aquesta emissora Ràdio 4 quan sigui la una.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: el destí t'ha dut en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: No sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
1: A tu què et sembla, això?
6: No ho sé, no sé què pensar.
7: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospit, amb Laura González.
9: Hola, què tal? Comença ja la nostra coartada d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes aquí a Ràdio 4. Benvinguda, benvingut al Sota Sospita, edició estiu, un espai de conversa, de complicitat, d'aprenentatge, d'oci. Som Esther Bages a la realització tècnica i Laura González al micròfon, i en els propers minuts comptem també amb la nostra psicòloga de capçalera, la Sílvia Catalán, amb qui en aquesta ocasió parlem de cites. Ja saps que les aplicacions han canviat la manera com ens relacionem, sobretot en les primeres impressions. Bé, i tot seguit després, moda i música, o com la música ha condicionat la moda. Eric Oz i Lorena Montón són els autors de Rock i Art i Estètica, un llibre que és un viatge per la història de la música i per com els seus artistes han condicionat la forma com ens expressem amb la roba. Molt interessant, eh? Parlarem de Madonna, de David Bowie, de Lady Gaga, d'Elvis Presley i tants altres. Vinga, comencem ja. Gràcies per ser-hi. Bé, avui anem a fer quelcom, intentem que sigui divertit, Sílvia Catalán. Hola, què tal? Bon dia.
10: Bon dia.
9: Perquè ja hem parlat alguna vegada de cites, no? Però és veritat que mai no n'hi ha prou, mai no n'hi ha prou. Cada vegada més les apps s'han instal·lat a les nostres vides. Jo, quan obro alguna de les apps, estic en un... Hi ha una que ja la tinc morta, perquè vull dir, quan et deceps i quan trobes que la gent et menteix, ja que parlàvem l'altre dia també de mentides i això, doncs se te'n van les ganes. Però és molt curiós com avui dia ens presentem en societat, no?, o cap a aquelles persones que volem agradar, i com ho fem. Ha canviat moltíssim. Ha canviat moltíssim.
10: Molt.
9: Jo quan era... Bueno, quan jo anava al col·le i això, a l'institut, i les primeres parelles, etc, et venia el noi aquell que t'agradava, el que sigui, i et deia, vols sortir amb mi? No?
10: Que cuqui.
9: Et feien aquesta pregunta, que era, vols sortir amb mi? Tu responies, sí. I a partir d'aquí ja éreu nòvios.
10: I ja està, que fàcil, eh?
9: Era molt fàcil.
10: Ja està.
9: Vols sortir amb mi? Sí, i ja éreu nòvios. Després hi havia una altra cosa, que era els paperets, no?, que t'enviaven un paperet amb alguna cosa, et feien alguna dedicatòria. Per exemple, qui més qui menys es trencava alguna vegada el braç o tenia unes guins, et posaven un guix, i llavors li posaves allò, una dedicatòria en el guix.
10: Amb aquelles dedicatòries
9: prefregides. O quan acabava el curs, amb aquelles carpetes, aquells llibres que us escrivíeu de tot.
10: Sí, les dedicatòries a l'agenda.
9: Aprofitaves per deixar anar aquell interès que tenies respecte a aquella persona. Les cintes de caset. Les cintes de caset eren una declaració d'amor perquè implicaven un esforç tremendo, perquè no hi havia l'Spotify i tot això.
10: Exacte.
9: Que hi ha ara. Llavors tu havies d'estar per enregistrar les teves cançons preferides de la ràdio, havies d'estar amb el...

0: El moment bolsel, no, que ja n'hem parlat, té a veure amb aquest moment de dir...
1: Clar, per això dic,
0: passo,
1: no, que...
0: Passo, una mica, passo.
1: Però clar, si et trobessis amb persones que realment fessin com...
0: Que jo no vull dir, que jo no dic que no hi ha molta gent que valgui la pena, segur, però jo no les conec. Vull dir, a mi m'agraden els homes. Però no m'agraden els homes que conec, m'entens què vull dir?
1: Sí, t'entenc.
0: O aquells disponibles, o sigui... La vida és així?
1: La vida és el que té. I mira, és que ser heterosexual i dona avui en dia és complicat, pel que estic veient.
0: Jo crec que per ells també deu estar. Jo he notat un fenomen darrerament al Bumble, és molt curiós, perquè bé, quan havia estat temps enrere en una altra app, jo veia que hi havia molts escaladors, no?
1: Mm-hmm.
0: Vull dir, tothom estava, doncs, i llavors, clar, jo li donava cap a l'esquerra, perquè, a veure, tens una foto escalant, una altra foto en una marató, una altra foto amb la de ruta per carretera amb la moto, una altra foto esquiant, una altra foto fent parapente, una altra... Clar, aquesta persona, vull dir, no té temps per quedar amb mi.
1: Mm-hmm.
0: Vull dir, tens tanta activitat a la teva vida que no pots quedar a fer un cafè.
1: Mm-hmm.
0: Vull dir, no? I a mi allò m'agobiava una mica, vull dir que està molt bé que tinguis una afició, jo també en tinc, però si estàs tot el dia fent aventura, és fantàstic, és meravellós, però clar, on queda el...
1: Recordes la setmana passada que parlàvem de les mentides,
0: sí,
1: i dèiem, bueno, és que al final ens disfressem una mica, no?
0: Sí.
1: I de més, és possible que aquesta persona hagi fet una unitat de dia d'escalada,
0: ja,
1: i fes la foto i ho posés allà.
0: Ja pot ser.
1: Vull dir que a vegades com tenim aquesta idea de que mostrarem com que som molt actius, i a vegades la informació que estem donant a l'altre és precisament aquesta, no estic disponible.
0: Jo estic sobresaturada, saps, d'això? Sí.
1: Mm-hmm.
0: Però últimament he notat un altre fenomen que m'ha fet molt de gràcia, és molt curiós, que hi ha molts tios abraçant elefants. Direu, què? Doncs sí.
1: Què?
0: Senyores i senyors, estimades i estimats, sí. O sigui, jo me poso a mirar fotos i veig un tio a Tailàndia abraçant un elefant.
1: Perdona.
0: Giro, tiro cap a l'esquerra, veig un altre tio abraçant un elefant. Et dic que com a mínim he vist 10 en una mateixa sessió.
1: Ai, que meu.
0: D'acord? O sigui, he flipat molt.
1: Però té,
0: o sigui,
1: algun
0: què us passa amb els elefants ara?
1: Té algun... O sigui, això m'ho hauries de preguntar a tothom segurament,
0: jo
1: però té algun significat.
0: Jo crec que és que deu haver... Vull dir, tothom deu haver anat a Àsia, que a Tailàndia fan una activitat d'aquesta, de banyar elefants i de d'allò, i llavors tothom
1: pobres
0: ha pujat...
1: Elefants.
0: I a més es posen com una mena de poncho a sobre, que el tenen portant tots igual. És molt curiós. És molt curiós.
1: Ai, i
0: molt.
1: I quan ho veus, o sigui, la primera vegada que ho veus, a tu t'aporta una cosa de dir,
0: no,
1: quin tio tan intens.
0: Clar, jo, mira, vaig a fer una cosa. A veure què et sembla. Vaig a fer recomanacions, d'acord?
1: em sembla bé.
0: Recomanacions.
1: Avui farem un programa...
0: Ho dic perquè jo, com a persona que estic a l'altra banda, igual també me les podríeu fer a mi, Vull dir,
1: sí, sí,
0: de dir, escolta'm, no feu això. Jo sé que a la gent el que no ens agrada, en general, quan estem en aquestes apps, és que l'altra persona ens menteixi respecte al seu aspecte.
1: Uh-huh.
0: Això és una cosa molt evident. Vull dir, si tu has posat una foto de fa 20 anys,
1: mm-hmm,
0: i jo et veig i estàs més pensit, que doncs igual no és el que jo m'esperava. Llavors,
1: mm-hmm,
0: quines ganes tens de decebre la primera cita? Si jo et veig arribar, i al revés també, has de reconèixer la persona que has vist a les fotos.
1: Totalment.
0: Has de dir, ah, mira, és ella.
1: Mm-hmm.
0: És ella. Si tu t'espantes de primera vista, clar, ja no és un bon punt de partida.
1: Totalment.
0: Això d'una banda.
1: Bueno, ja no que t'espantis, sinó que et decep, no? Perquè és...
0: Sí, exacte. O sigui... clar. Llavors, intenta que les teves fotos siguin recents,
1: uh-huh,
0: i s'assemblin a tu. D'acord? Vull dir que tu siguis aquesta persona.
1: No posis filtres infinits.
0: No, clar, exacte. O jo què sé, pot ser que tinguis un perfil fantàstic, però de cara siguis diferent. Doncs posa una foto de cara, de cara, uh-huh, de busto, diguéssim, més o menys. Si pot ser sense ulleres de sol. No, clar.
1: I sense gorra,
0: exacte. Després posa una foto de cos. A veure, vull dir, estem en un catàleg de persones, no? La gent ens entra pels ulls. Vull dir, t'ha d'agradar el que veus. Després ja esbrinaràs amb un cafè si aquella persona és interessant, és compatible, uh-huh, amb converses, el que sigui. Però de primera t'ha d'entrar pels ulls. Llavors, uh-huh, foto de cara o de foto de cos,
1: uh-huh,
0: i si vols, foto fent alguna cosa que t'agradi. Si vols, veu, no sé, jugar al pàdel, prenent un vi, que tu decideixes, està bé, però que siguin realistes aquestes fotos. Jo trobo que això és essencial.
1: Sí, i que siguin realistes i que t'identifiquin de debò, perquè sí. de debò que és veritat que hi ha persones vaig, que fan un dia...
0: Jo vaig fer paracaigudes una vegada, clar. No poso la foto del paracaigudes.
1: Aquí vaig. O sigui, si tu cada dia fas paracaigudes, posa una foto de paracaigudes perquè diu molt, però si un dia em vas fer, doncs ok, un dia em vas fer i ja està, ja m'ho explicaràs a la primera cita.
0: Sí.
1: També és una cosa xula de dir, ostres, però mira,

0: Un dia em vaig dir en paracaigudes, vale, sí, fantàstic, sí, sí, sí, i tens tema de conversa.
1: Mira, estic per obrir l'app per veure si trobo algun elefant. De debò,
0: jo vull veure una foto d'aquestes.
1: És tremendo, és tremendo. Després, si tens certa edat, si tens certa edat, quina? No ho sé, la que tu consideris. Si tu tens certa edat, intenta evitar les fotos d'en morritos. Perquè...
0: Duckface es diu això.
1: Duckface?
0: Sí.
1: Doncs és una mica ridícul.
0: Sí. O sigui...
1: Jo quan ho veig amb les noies de 20 anys no ho trobo ridícul. Però jo quan ho veig a la gent de la meva edat penso, on vas? On vas,
0: bueno,
1: estimat?
0: Mira, això és una de les coses també que intentem fer, o s'intenta fer bastant en aquestes apps, que és semblar més jove del que ets. I al final tu tens una edat que... L'edat no et defineix. Això hem de tenir molt clar.
1: Sí.
0: És a dir, que tu tinguis 40 anys, pots tenir un esperit superjove i ser una persona molt... però tens 40 anys, llavors. No intentis semblar més jove del que ets, ni més gran del que ets, perquè això, al revés, a vegades també passa. Llavors, la recomanació que va molt alineada amb el que tu dius, Laura, és no intentis semblar el que no ets.
1: Clar.
0: En una app. Tu, en principi, què és el que vols? Bueno, clar, aquí jo diria... Depenent també del que vagis buscant. Perquè hi ha persones en aquestes apps que van buscant un vincle, una relació, no? Una cosa com a més llarg termini, i hi ha gent en aquestes apps que el que va buscar és un polvo d'un dia.
1: Bueno, però també ho pots posar, això. Jo busco una relació,
0: sí.
1: Jo ja ho veurem. Jo,
0: però el que vinc a dir és que si el que
1: rollete,
0: busques és una cosa més superficial,
1: sí.
0: És més probable que siguis més superficial en el que poses i que enganyis més, perquè al final el que vols és... que aquella persona estigui amb tu una estona.
1: Després una altra cosa més, vull dir, si tu has anat de viatge a San Francisco, és que acabo de veure un que m'ha posat el Golden Gate. El Golden Gate ja sé com és, m'entens o no? Jo ja he vist el Golden Gate.
0: Però perquè vegis que viatja molt, Laura.
1: Clar, clar,
0: primer
1: clar.
0: Que viatja molt, que és un tio interessant, i a més que té diners com per viatjar. Clar, és que això són moltes coses, clar.
1: És que a vegades no sé llegir els missatges implícits, eh?
0: Clar, és a dir, una persona que et posa un viatge és com, fixa't, jo com ho manejo aquí.
1: Ja. Yeah.
0: No? També et podríem posar les criptomonedes, no ho sé, saps què et vull
1: dir?
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Que al final la idea és com captar la teva atenció perquè tu diguis, buah, aquesta persona és una persona interessant.
1: Sí.
0: I torno, o sigui, si tu el que vols és un vincle superficial, serà més fàcil que tu posis en allà coses superficials. Ara, si tu vas a buscar... una relació de parella,
1: sí, sí.
0: I ja comences amb mentides, ja comences, no?, fingint una cosa que no ets. De sobte surts amb una... amb un traje d'Armani i al costat d'un Porsche, que un dia vas veure en una exposició i t'hi vas fer una foto al costat, doncs...
1: Clar.
0: No m'estàs venent, una
1: Després,
0: veritat.
1: Després una altra cosa més, vull dir, si tu et dius Paco i ets de Manresa, per què el perfil està en anglès?
0: Perquè
1: jo sàpiga que parles
0: molt,
1: anglès.
0: Sí, perquè és molt internacional, Laura.
1: Però és que hi ha una part que pots posar els idiomes que parles.
0: Ja, però és igual, clar. O sigui, ell t'ha de demostrar que realment és veritat, això.
1: Llavors jo crec que, no, en castellà que es diu la fanfarroneria,
0: sí.
1: Vull dir, està com molt de moda, i això el que fa és que les coses no surtin bé.
0: Totalment.
1: Les coses no surtin bé. D'altra banda, és veritat que sobretot quan... Bueno, jo no sé com ho fan els joves, igual li podíem preguntar a la Martina. Martina, passa't en el micròfon, sisplau, que et vaig a preguntar...
0: Sempre la traquem últimament.
1: Sí, anem a preguntar-li a la Martina, a veure ella com ho veu això. Perquè tu tens parella, perdona, eh?
2: No, jo no, ara no.
1: D'acord. I tu lligues per apps?
2: No.
1: No, com lligues?
2: No ho sé.
0: Igual no el lliga, igual no li interessa.
2: No, amb gent, o sigui, a través de gent que conec, a la
1: Clar.
2: Feina...
1: Això és ideal.
2: O... És que...
1: A la feina m'interessa! Estem a la feina, ara.
2: Bueno, ja, sí, bueno, em preferia a l'altra feina.
0: D'acord. Bueno, escolta'm, qui sap?
1: Ai, jo què sé.
2: No, és que jo sóc una mica anti-apps.
1: Ja.
2: Jo, eh? O sigui, jo les meves amigues sí que les utilitzen, però...
1: I què diuen les teves amigues?
2: No estan gaire contentes.
1: El
0: mercat
1: no?
0: Està fatal.
1: No,
2: sí, em diuen això. I jo és que no, mai m'ha cridat l'atenció, llavors no...
1: Entenc. Mm-hmm. Jo, per mi, és molt més efectiu. Això que diu ella, últimament no em convideu a poques coses, eh? A amics en general i coneguts.
0: La Laura fa una crida
1: des d'aquí. Convideu-me a barbacoa de diumenge, a, jo què sé, a un vespreig, el que sigui, perquè així em doneu l'oportunitat de conèixer gent i a mi m'agrada el tu a tu, el cara a cara, el mirar, el preguntar directament. Mm-hmm. Vull dir, jo crec que és la millor manera de conèixer algú, evidentment, que no pas a través d'aquest catàleg que moltes vegades és, com deia, decebedor, no? Mm. Tu fas així, llavors, Martina.
2: Sí, sí, i crec que ja com, no sé si està tornant o és el meu entorn, sí. Però crec que tothom ara està una mica de... que torni com l'amor d'abans, saps? Coneixes en un bar, coneixes en un lloc, coneixes en persona, sí. No coneixes...
1: Exacte.
2: Ningú vol, perquè a nosaltres el que ens passa és que per Instagram molta gent lliga, que et donen like, i molta gent ara jo conec que és en plan no.
1: I per Instagram què? Perquè jo per Instagram no,
0: Però és una cosa de joves,
1: em sembla. Sí, joves, Sí que tinc alguns que me segueixen i me posen en fueguitos i aquestes coses, però clar, jo què sé d'on ets tu, qui ets, sí. Vull dir, no sé.
2: Sí, es fa bastant, la d'Instagram.
0: Però jo crec que és un codi que nosaltres, no, com a més adultes, no entenem, perquè no és amb el que... I llavors, això també passa amb les apps. El que passa amb les apps, en realitat, ara estan com... una miqueta amb decadència, no? Sí. Una mica pel que diu la Martina, perquè el que estem veient és que doncs tornar a lo bàsic, no? Tornar al cos a cos, al veure'ns, al...
1: Home, és perquè... molt més útil.
0: I a més d'avui en dia, i mira, justament és que ahir pensava, no sé per què hi vaig pensar jo en això, jo fa molt de temps que tinc parella i que no faig servir les apps, però pensava, què em diu avui en dia que si no em poso una app i començo a parlar amb algú, no m'està parlant a través d'una intel·ligència artificial?
1: Home, ho detectes, m'imagino, no?
0: Ostres, o no. Perquè realment, si tu fas venir una miqueta bé, és que igual ni t'està parlant la mateixa... Vull dir, que igual la persona li està dient estic lligant amb una noia que tal, no sé què, que treballa a la ràdio, no sé què, no sé quant...
1: Ah, jo no ho dic, que treballo a la ràdio, també t'ho dic.
0: Ben fet.
1: Home, però, no, si per sabés... favor.
0: Vale, però vull dir que al final, tota aquesta part escrita, no, és molt fàcil de falsejar. I llavors... Bueno, doncs, qui em diu que una persona que no està allà consultant o li està escrivint un amic o una amiga,
2: això no va dir, sí, o sigui...
0: Que al final no és
2: o l'amiga, o que tu penses... Clar. Vull dir, per escriure tu pots pensar tot el temps que vulguis.
1: Vale, imaginem que hem conegut algú on sigui, al bar, que ens ha caigut bé o que ens ha agradat, o amb una sortida amb amics que és el cosí de l'amic del teu amic, no? I us heu avingut, i el que sigui, i a partir d'aquí passem a una cita, o a través del que sigui. I passem a la cita pròpiament, no? Clar, quan... Jo, això, segons les meves amigues, que ja tenim una edat i que tenim ja com un recorregut, ja no somos mujeres de alto valor...
0: Bueno, sí,
1: tenim aquest concepte dels... tenim un recorregut, no?
0: Vull dir, molta vida feta,
1: tenim
0: Laura.
1: Exacte, vull dir, hem fet molts quilòmetres, diguéssim. I clar, llavors, doncs tu et poses a xerrar amb algú i és que com que tota l'estona t'estan saltant petites alarmes. Si xerra massa, si xerra poc, si es demana això alcohol massa d'hora, si vol sopar i no vol el vi, jo què sé, si et diu no sé què, si et parla de l'ex, si et parla de la filla. Si... Llavors és com que tota l'estona estem superalerta. Això, què passa, Sílvia? Vull dir, és normal? Ens ho hauríem de treure de sobre? Hauríem de tenir més la capacitat de deixar-nos portar? I prou? Està bé? És defensa? Què passa? Perquè això ho escolto moltíssim. Moltíssim.
0: Mira, jo crec que hi ha una part d'aprenentatge bastant gran i té a veure amb la quantitat de cites. És a dir, en el moment en què comencem a entrar les apps, jo et dic, ara fa molt temps que no les faig servir, però hi va haver una temporada que les feia servir molt i tenia moltes cites. I llavors, clar, quan tens moltes cites, la sensació és, he de ser molt selectiva perquè no me puedo quedar con todos ni con todas. Llavors, he de fer molta selecció. I llavors aprenem com a moure'ns en això. Però, a més, tu saps que aquella persona que tens al davant també s'ha de dir moltes cites, probablement. I llavors, no, has d'estar com molt alerta a totes aquestes coses que se't disparen, que no deixen de ser banderes vermelles. I llavors, jo el que sempre recomano amb les pacients, no, i amb els pacients amb els que treballo amb això, és tu has de tenir com una llista de banderes vermelles que per tu són infranquejables. És a dir, pues jo què sé, que aquesta persona quedem a les 12 per fer un cafè, no? O quedem per esmorzar i es demana 3 quintos. Vale, doncs això per mi és infranquejable, pel que sigui. Per una altra persona no ho serà, però igual per mi sí. No? Llavors, tu has de tenir com molt al cap això i a partir d'aquí sí que estic d'acord en aprendre o reaprendre, deixar-nos portar una mica i deixar-nos sorprendre. Què passa? Que tenim poc temps, tenim poques ganes de perdre el temps, no? I això ens passa cada cop quan ens anem fent més grans, no? Que és com, mira, hi ha coses que jo no passaré. O sigui, jo recordo una de les cites que vaig tenir, que era un noi supermaco, era guapot, tal i qual, vam estar xerrant una estona, i va, què, sopem? Sí, vinga, sopem. Va, doncs ens quedem aquí, estàvem en un bar fent cerveses, ens quedem aquí mateix, vale. I agafa la carta i diu, jo vull patates fregides. I jo, Dic, que, dic, ja, però amb què més? Diu, no, no, patates fregides.
1: De sopar, només.
0: I jo, well, dic, és que hi ha moltes coses a la carta. Diu, ja, és que jo només menjo patates fregides i pasta, jo. D'acord.
1: I per tu va ser allò un...
0: Pues adéu. Doncs
1: potser no.
0: No ens entendrem, doncs, estimat. Ja. No podrem arribar mai enlloc perquè, per mi, no, el menjar és una part molt important del vincle que faig amb una persona, compartir, no l'experiència... I és com... No m'interessa. Per mi allò va ser una línia vermella.
1: És una
0: xorrada,
1: perquè és una, cosa, és una petitesa, però en canvi, doncs... Però I a tu t'ha passat això, Martina, de dir... De, vaig amb, sí, amb l'escut posat, no,
2: sí,
1: amb l'armadura...
2: Sí, de fet,
1: amb
2: ho comentàvem fa superpoc amb la meva cosina, vull dir, la setmana passada o així, i ella m'explicava que estava coneixent un noi i havien anat amb una cita, havien anat a sopar, i va tornar a casa i em diu, Martina, diu, és que m'he passat el sopar pensant, no té cap bandera vermella, no té cap res, i he estat buscant, com activament buscant.
1: Fixa't.
2: I diu, no n'he trobat cap, i clar, no m'agrada, perquè no sé què, i jo flipant. O sigui,
1: amb aquesta desconfiança que ja la portem a l'adena.
2: Sí, de dir, ja és que estic jo anant a buscar allò que no m'agrada, i si no trobo res, és com... No pot ser.
1: Que fort.
0: Clar, però això és una cosa molt interessant, perquè és que tothom tenim banderes vermelles. Sí. Vull dir, i ara unes torno, eh? O sigui, jo he de tenir molt clar quines són les meves infranquejables. Però és veritat, doncs, que és possible que tu tinguis una cita amb una persona i et parli un moment de la seva ex. Vale. I et digui, ah, perquè tal, no sé què, la meva ex feia no sé què. Vale.
1: Vale, estupendo.
0: Evidentment, es passa tot el sopar parlant de la seva ex? Vale, aquí...
1: No, adéu-siau.
0: Aquí ja tindríem una bandera vermella bastant interessant. Però és veritat que moltes vegades anem a aquesta sobreanàlisi, no, de la persona. Jo crec que és un símptoma també de lo escaldades que estem.
1: Ja.
0: No? Perquè, i parlo en femení molt expressament, perquè jo crec que això ho fem molt més les dones que no pas els homes. Estem molt escaldades de trobar-nos amb persones, no, amb homes, que fingeixen, no? O que inicialment són meravellosament fantàstics i que després et trobes que són, doncs, no tan fantàstics. Per això deia, no?, que l'ideal és mostrar-te tal qual ets. Vull dir, para gustos los colores, que diria la meva mare.
1: Sí,
0: vull dir, que tothom té el seu públic, al final. I potser...
1: Per sort.
0: Clar, i potser tu...
1: El meu està, no sé,
0: no
1: de vacances,
0: sé
1: però...
0: però en algun lloc està, Laura. No, però és veritat, vull dir que ser tu mateixa és una bona manera d'interactuar amb els altres, perquè és la manera que et coneguin. I igual no ets la persona més intel·ligent o més aventurera, no? Tothom ha de fer viatges, tothom ha d'anar a abraçar elefants, tothom ha de fer escalada, tothom ha de ser super... Pues igual no. Igual està bé que siguis una persona, mira, és que a mi m'agrada estar a casa i veure una pel·li.
1: Sí. No, a veure, per sort sí que és veritat que aquests catàlegs, que són les apps, doncs la gent pot posar el que vulgui, pots posar, doncs, la millor manera de perdre el temps és m'encanta estar en horitzontal a casa sense fotre res. Però després contrasta amb totes aquestes fotos d'hiperactivitat, no?, que van mostrant. Mira, ahir mateix... una de les meves amigues que m'escrivia, mentida, m'enviava un àudio que era com un podcast explicant-me la seva darrera aventura, que és molt aventura, és molt divertida, jo sempre dic, si us plau, explica'm, perquè ella té bastantes cites, a més balla salsa i bachata tots els divendres un parell de cop per setmana o no sé què, llavors coneixen gent i tal qual, i llavors, doncs, a més està en un grup de singles d'aquests que fan quedades i tal qual.
0: I excursions i això,
1: Sí, exacte. I llavors, doncs, havia conegut a un, a no sé on, en fi. La qüestió és que van a sopar i, bueno, va quedar per la tarda, van acabar sopant, i llavors, quan torna, m'envia l'àudio. Mira, avui he estat amb aquest, no sé què, tal qual. I m'explicava, i jo tenia la sensació, això, que ella també estava alerta. Clar, no sé, perquè la primera cita ha anat bé, però clar, vés a saber, perquè clar, l'última primera cita que vaig estar també va anar molt bé. El tio em va dir que estava superpillat per mi, però després un dia em va fer el love bombing aquest i després em va fer ghosting. I llavors ella començava a tenir present totes les anteriors cites o mini-relacions que no havien funcionat, perquè déu-n'hi-do, allò de que sí, és l'home de la teva vida durant un mes i de cop desapareix. O porteu 3 mesos i llavors et diu que no vol res seriós, perquè ell el que vol és poder... Mira, tu el que vols és tirar-te totes les ties que puguis.
0: I està bé, vull dir, però...
1: Sí, a veure, està bé.
0: Però digue-ho al principi.
1: I a més, quan ja portes 3-4 mesos amb una relació que t'estàs veient 2-3 cops per setmana, home, doncs és tenir una mica de morro, perquè el contracte inicial, que és cadascú d'allò, va canviant, perquè es crea un vincle. Llavors, clar, doncs totes aquestes relacions fallides, no?, o aquesta manera de fer de decebre's, la va fent vella, que amb una primera cita que va estar bé, ella estava buscant quan saltava l'alarma. Li va dir, mira, deixa't emportar, has tingut una primera cita, si has tingut bones vibracions respecte a aquesta primera cita, tingues una segona i ja aniràs veient. Mm-hmm. Ja t'aniràs coneixent, ja veuràs si encaixa, si no encaixa, si teniu estils de vida similars, perquè tota la vida... D'altra, i una altra cosa més, vull dir, tu ho poses en el teu llistat de preferències, doncs vull que sigui així, així, així, així, així, així. Però tu et poses a mirar els nòvios que has tingut i no eren així, perdona. No eren,
0: bueno,
1: ni,
0: però cada cop no
1: eren
0: més.
1: Així. El que passa és que, clar, per demanar la llista dels Reis pot posar el que vulguis, però després la realitat és una altra, no?
0: Per això jo sempre parlo d'aquests imprescindibles. És
1: sí,
0: a dir,
1: jo els poso, però clar, no.
0: Tu has de tenir uns imprescindibles de dir, vale, doncs jo vull que sigui una persona amable.
1: Alta, guapa, intel·ligent, carinyosa, independent, generosa, simpàtica, amb sentit de l'humor. Jo vull tot això.
0: Vale, però si és tot això però no és alta, què?
1: Clar, és que... jo tinc un problema amb els que són més baixets que jo. No, vull dir, digue'm superficial.
0: Vale. No, no, cap
1: jo
0: problema.
1: Jo vull poder portar de tant en tant uns talons.
0: Però pots portar encara que sigui més alt, més alt.
1: Ja, però jo tinc aquest prejudici, vale. Tinc aquest problema.
0: Vale.
1: Llavors jo quan estic a la A, quan veig que fan 1,70, cap a l'esquerra directament, ja no miro més enllà. Clar, no miro més enllà. Quan veig que viuen a més de 30 minuts de casa, ja no miro més enllà. Mm-hmm. O sigui, no, vull dir, no me complicaré la vida.
0: Totalment.
1: Saps? Quan
0: totalment.
1: Hi ha una falta d'ortografia, després quan la descripció comença amigo de mis amigos, cap a l'esquerra, on vas, amigo de mis amigos? Vull dir, bueno, sí, hi ha coses que no, bueno. Que no. Quan fan los morritos, cap a l'esquerra. Quan treuen la llengua, cap a l'esquerra.
0: Et quedes amb algun, Laura?
2: Sí, això no. Va dir.
0: clar, igual.
1: Clar, no pot ser.
0: No, però realment, o sigui, jo crec que hem de ser molt exigents, tant els homes com les dones.
1: Ens estem passant d'exigència a vegades, jo també
0: bueno,
1: crec.
0: Però és això, o sigui, jo he de veure, per exemple, tu deies, no, per mi que sigui alt és un imprescindible, fantàstic. Sí. Però igual, jo què sé, tu dius que sigui alt i milionari. Bueno, si no és milionari, però té una bona feina, d'acord.
1: No, que sigui no, independent, vull dir, ja, o vale. Això, més que sigui independent, m'entens? Que no visqui amb sa mare.
0: Vale.
1: M'entens? Doncs... No, a veure, vull dir, ja està, jo és el que demano.
0: Totalment.
1: Perquè tinc una edat. Llavors, jo quan tenia 20 anys això no ho demanava.
2: Dir, jo no ho demano encara.
1: Clar, però és normal, però jo tinc una altra edat, llavors jo vull dir que no visqui amb sa mare, si us plau.
0: Sí.
1: Ja està.
0: Clar, però per això dic, no? Que al final tu has de tenir com uns requisits, i són importants aquests, perquè per tu són necessaris, i que després... És veritat que, mira, això en les apps, com dèiem, és molt fàcil perquè tu veus una descripció, llavors et bases en això. Què passaria si un dia te conviden a una barbacoa, que deies abans, i coneixes una persona, tu potser no saps tota aquesta informació, i aquesta persona t'atrau.
1: Però t'entra pels ulls.
0: I aquesta persona... Tal, i exacte. Potser ja no ets tan exigent amb aquesta persona.
1: Correcte.
0: Que coneixes en persona.
1: Perquè s'ha activat la bilirrubina.
0: Clar, i... com amb aquesta que ja has està. Conegut per les apps. Per tant, jo és veritat que sí que estic veient com una tendència, no?, això, a tornar a aquesta part bàsica del cos i de les sensacions i del feeling, no?, al final d'aquesta sensació de dir, vale, encaixem, o crec que podem encaixar, de veure la mirada d'aquella persona quan et diu, sí, és que jo tinc, a mi m'agrada molt esquiar. I tu li veus la mirada i veus que li brilla la mirada. Mm-hmm. No? Jo sóc una persona zero esportista i a la meva parella li encanta esquiar, li encanta la neu. I quan parla d'això, em flipa, perquè a mi no m'agrada, però el veig tan feliç i és tan meravellós que penso, que guai això. I és sincer i és honest. Llavors, vull dir, és honest el veure-ho, això. Per tant, jo crec que aquesta tornada a la bàsica és important. Què passa? Que és veritat que avui en dia tenim una situació social que és relativament nova, perquè fa 50 anys les dones i els homes de 50 anys, vale, no estaven separats.
1: En el mercat.
0: No estaven divorciats, sí, sí, o no estaven tan eminentment. Què passa? Que avui en dia tenim com... Jo sempre dic que tenim com una parella reproductiva, no?, amb la que tenim els fills, tal i qual, i després d'aquesta parella...
1: Després
0: et separes.
1: I ja està, i tornes.
0: I llavors, la pregunta que em fa molta gent és...
1: I llavors ve aquesta adolescència dels 40.
0: Sí,
1: saps què vull dir?
0: És meravellosa.
1: És terrible.
0: Ah, no, és molt guai.
1: Bueno, molt guai. Depèn.
0: Clar, però molta gent em diu, vale, i on lligo? On conec gent? I és
1: perquè
0: veritat...
1: en el súper no, eh? Vull dir, no, a qualsevol lloc, mentida. A tu t'ha entrat alguna vegada algú en el súper?
2: No.
1: A mi no.
0: Home, seria raríssim, eh?
1: Ah, jo què sé, per què no? Vull dir, si vaig estupenda al súper...
2: Sí, no, va bé.
0: Jo crec que m'incomodaria una mica que m'entrés algú al súper.
1: Jo què sé, però saps? Vull dir, si no surts de nit, per exemple, o vull dir que en el metro tampoc, en principi.
0: Clar.
1: No, a la farmàcia tampoc. Doncs en algun lloc, doncs convideu-me a les barbacoes, home, per favor.
0: Aquí vaig. Però mira, això és una cosa, l'altre dia ho parlava amb una amiga meva, que és sevillana, que és meravellosa, i em deia, és que els catalans teniu una cosa, que és que us costa molt convidar a gent de fora quan quedeu amb els amics. I és veritat, ho fem molt poc. Llavors, jo aquí, des de el català, i Catalunya, jo el que dic és obrim-nos una mica en això.
1: Sí, perquè heu de fer un servei públic que és, de vegades, clar, facilitar les parelles a la gent que d'allò.
0: Però ens costa molt. Jo, per exemple, tinc un grup de WhatsApp que vaig fer amb motiu del meu aniversari, perquè vaig convidar molta gent, sí, i el vaig deixar obert i de tant en tant poso allà, ah, aquesta nit ens anem de concert a no sé
1: si
0: on.
1: Si algú vol venir.
0: Si algú vol venir. I llavors és com, bueno, doncs mira, de vegades ve alguna persona, tal, no sé què, connecten, i és xulo veure com el teu entorn, no, es va interconnectant.
1: Sí. Hi ha una cosa més, que és que jo ara estic aquí fent una mica de broma i d'exageració i tal qual, tot i que és tot veritat. Però igual, no, una mica de posada en escena. Però després jo no estic disposada a cedir en gairebé res. Vull dir, jo tinc una vida muntada, amb un temps lliure relatiu.
0: Determinat.
1: Després tinc una xarxa que m'agrada cuidar, no? Jo, per mi és imprescindible estar amb les meves amigues, és imprescindible, i moltes vegades... I estic bé. I com estic bé, sortir d'aquest estic bé i fer l'esforç amb algú que no conec em fa una mandra terrible.
0: Bueno, perquè si estàs bé, has d'anar a molt millor.
1: Exacte.
0: I llavors ha de ser una persona que et sumi molt. I per això moltes vegades jo dic, bueno, és que també ens hem de plantejar que igual no necessito una parella. Igual
1: no,
0: necessito, pues,
1: és
0: això,
1: que no es necessita per res.
0: Tenir cites de tant en tant, o quedar amb algú, o anar coneixent gent, i mira, si sona la flauta, fantàstic, però igual tampoc necessito, no? Com aquesta idea de... Perquè què bé estar bé sola.
1: Ah, bueno, és meravellós, és meravellós.
0: Quina meravella.
1: És veritat que després estàs un dia, estàs malalta, i et vindria a dir, sí, si algú em fes un caldo. I si una cucharita, m'entens? I si...
0: Bueno,
1: hi ha moments determinats que dius, home, que hi ha una part que és molt bonica de compartir,
0: sí,
1: ho has dit, es tracta de sumar. Llavors, clar, moltes vegades no sé si sumarem pas o si em restarem.
0: Clar, i això és una cosa, és una cosa molt diferent a això, no? A fa 50 o 100 anys, vull dir.
1: Completament.
0: Ara busquem gent que ens sumi, gent que ens aporti, persones que ens facin estar bé.
1: Això m'ho deia la meva iaia. Diu, és que ara no aguantais, em deia, no? Dic, home, i quina necessitat hi ha? Diu, exacte. Ah, doncs és veritat.
0: Clar, clar que no aguantem.
1: Per què hem d'aguantar? No? O sigui, quina tonteria és aquesta?
2: No té cap sentit. Vull dir, podem... tria, o almenys, vull dir, podem tenir l'opció de no estar amb algú que no posa adéu.
1: Sí, i que és així, que les coses no duren per sempre.
0: Totalment.
1: En fi, podem continuar parlant un altre dia. Tu, tot bé, no, Martina, en tot cas?
2: Sí, està fent. Estic molt bé sola, però bueno, també...
1: El que passa és que som de diferent generació, si no ja aniríem por ahí a veure què.
0: Bueno, escolta, mai se sap.
1: Sí, també.
0: La festa? Ja et convidaré a alguna barbacoa que
1: faci. Ah, per favor, què he de dir? Ara, alt, guapo, solvent,
2: independent,
1: intel·ligent, generós,
2: simpàtic.
0: Així no se m'acord ningú ara. No em ve ningú al cap, però és intentarem.
1: Va, continuem un altre dia.
0: Adéu, Sílvia. Adéu.
3: Sota sospita, amb Laura González.

0: No sé si quan eres jove, si ets veterà o veterana, portaves, no sé, sabates de plataforma, o portaves unes Martins, o eres d'estil més hippie o més rocker, o portaves samarretes, això segur, del teu grup o artista favorit. I potser, si ets d'aquest mil·lenni, doncs també t'has deixat emportar per l'estètica del K-pop o per l'estètica de les artistes que lideren actualment les llistes de més venuts de la indústria musical. Avui volem parlar amb l'Eric Oz i la Lorena Montón, que són els autors de Rock, Arte i Estètica, Moda, Tendències, un llibre que recorre la història de la música i de la moda per veure com caminen de la mà i com representen, a més, els canvis socials. Benvinguts al Sota Sospita, tots dos. Lorena, ben
1: Hola.
0: Tornada. Eh?
1: Gràcies, quina il·lusió estar aquí de nou. Merci.
0: Eric, benvingut tu també.
2: Molt bona tarda, gràcies, Laura.
0: Moltes gràcies per ser aquí. Expliqueu-me com s'estructura aquest llibre que, diguéssim, arriba fins als nostres dies, però que comença cronològicament a partir dels 50, no? I expliqueu que a partir del naixement de... no de la joventut i l'adolescència, que tota la vida hi ha hagut joves i adolescents, però sí d'aquest sector social com a buscant la seva identitat, i ho fan a través de la música i de la moda.
2: Sí.
1: Estructurat, sí, està per dècades, no? És una mica el que hem intentat fer. Digue, a veure, s'ha de posar ordre, perquè hem d'explicar moltes coses, a veure com ho gestionem, no? Vam decidir començar a partir dels anys 50, sí, perquè és el moment en què comença a haver un sector d'adolescents, vull dir, fins uns anys abans passaves de ser nena a ser adult. No hi havia aquest espai de temps lliure.
0: Pantaló curt, pantaló llarg.
2: Sí.
0: I així estava marcada la teva vida, no? Com aquell qui diu.
1: Total.
2: Sí.
1: No? Aleshores, aquest ha estat una mica el criteri. Diem, vale, doncs a partir del moment en què hi ha adolescents en si, un nou extracte de la societat amb unes característiques pròpies, comença a haver una nova cultura i unes noves inquietuds i uns nous gustos que volen trencar amb el que estava establert.
2: Sí, també és un nou nitxe de mercat per les marques, sí, per tothom. O sigui, llavors, els adolescents també van sortir com una nova forma de vendre coses.
0: Val, clar.
1: I això es va tenir molt clar des d'un inici. Fixa't que fins i tot, o sigui, Elvis Presley, per exemple, el van convidar a la Casa Blanca. Saps per què? Doncs perquè sabien que era molt influent en la gent jove i que... tenir-lo de costat era una forma de traure tot aquest jovent amb intencions polítiques. Vull dir que s'ha considerat i s'ha tingut en compte quin era el paper i la força que podien tenir aquests ídols amb aquest nou públic adolescent.
0: Llavors, quines són aquestes músiques que atrauen a la moda i que es converteixen en un símbol per a aquests joves en els anys 50?
2: Oh, per antonomàcia, el rock, el 50, que va néixer
0: el rock. Que deia el Frank Sinatra, esto va durar 4 dies, esto
2: sí,
0: del rock.
2: Sí, sí. Després el Frank Sinatra sí que va cantar amb l'Elvis.
0: Sí, al principi el rebutjava.
1: Totalment, deia que era una música, doncs...
0: De moda, de ara,
2: sí,
0: ara passarà.
2: Res.
1: Sí, però que, a més, ja no només de moda, sinó que la desprestigiava, no?
0: Sí, sí,
1: com que era una cosa bruta.
2: No tenia qualitat, era una cosa per joves, que no tenia missatge, era una cosa com molt dolenta.
1: Sí, no?
2: Una moda.
1: El reggaeton d'avui dia, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, que el reggaeton d'avui dia porta també dels
0: 90,
2: per favor,
0: ja. Home, avui dia porta 30 anys. Vull dir, ja no és jove el reggaeton,
2: és el nou rock.
0: Sí.
1: Sí, sí. Doncs el rock and roll va ser una mica el primer que va dir bum, no? Va esclatar i va captar l'atenció de tota aquesta gent jove que de sobte deia, ei, jo em sento amb ganes de ballar d'aquesta manera. La pista de ball es va convertir en un dels llocs principals on trobar-se, on fer comunitat, on deixar anar el seu esperit i trobar la seva pròpia identitat, no?
2: I ser contraculturals.
1: Exacte. També després, tot el que és... aquesta gent de l'extra radi, no de les ciutats principals, però els greasers, per exemple, el nom de greaser prové dels immigrants que van arribar de Mèxic, Estats Units, aquells primers, i que es dedicaven a posar engrassar, no?, a posar el greix una mica a les rodes, greaser, d'aquí ve el nom.
0: Exacte.
1: I era com despectiu, però va ser el nom que van adoptar després totes aquestes comunitats, molts d'ells, doncs, descendents dels mexicans, no? I allà tenim, doncs, el Richie Valens, per exemple, com a representant amb aquella bamba, bueno, va ser el poc que va poder fer el pobre, perquè es va morir molt jovenet, però bé, que també, doncs, aquests símbols de llibertat, no?, com era la moto, per exemple.
2: Sí, la moto que va sortir al mateix temps com símbol adolescent tant als Estats Units com a Europa, a Itàlia, Anglaterra, amb les Vespas, i als Estats Units amb les Biker, amb les motocicletes més com la Harley Davidson. Mm-hmm. Eren símbols també de rebeldia.
0: Clar, llavors tot el que estava associat amb aquesta estètica estava associat amb la música que escoltaven aquests joves i era com tot un pack per definir-se. Tu parlaves ara d'extraradi. L'extraradi té molta importància en el temps que estem ara.
2: Sí.
0: Vull dir, hi ha una reivindicació en el segle XXI d'orgull d'extraradi.
2: És que s'ha de tenir.
0: Evidentment.
2: S'ha de tenir.
0: Evidentment.
2: És d'on venim.
0: Mira, i ja no només d'extraradi, sinó de classes populars en general, no? Ara estic pensant en el moment del rap i el hip-hop, que agafen, copien, perquè els hip-hoperos nord-americans, afroamericans, copien l'estètica dels rics, però se lo ponen todo de... La cadena,
2: sí,
0: les marques porto
2: cadenas,
0: que...
2: Sí.
0: I s'ho fan seu d'una altra manera.
2: Les encanta lo que brilla, sí.
0: Com, no, és el, com ara el bling, món urbà, bling. Com ara
2: sí,
0: el món urbà,
2: sí, sí.
0: També, no?
2: Bueno, perquè és aspiracional, que si jo vinc d'un estrat social una mica més baix,
0: sí,
2: estic a l'estraradi, què és el que m'agradaria? El que no tinc, llavors,
0: sí,
2: tenim los oros, les cadenes, tota aquesta parafernàlia de la gent rica, i és el que han d'aspirar, i sempre és aquesta estètica molt d'estarradi, que sempre és de bisuteria, no? També tenim la batllal amb les arracades grans d'oro i tot això.
0: Lo choni que se lleva,
2: sí,
0: como ensalzar lo
2: choni. Estilo chola, també, que ve de Latinoamèrica, però al final és el que està definint ara mateix una mica les tendències actuals.
0: Clar, però el que hem d'entendre els adults, diguéssim, no?, que és que cada moviment de joves, cada moviment estètic, cultural, musical, té a veure amb el moment que s'està vivint o amb una resposta al moment que s'està vivint. Vull dir, no és perquè sí. No se lleva el reggaeton perquè sí.
2: No.
0: Vull dir, se lleva per unes qüestions, evidentment, que tenen a veure de reivindicar el ball que ja passava amb el moment de la música disco i que és com una altra onada des d'un altre estil diferent de reivindicar que aquest món se'n va a la merda i que jo ballo perquè és el que em dona poder, perquè faig servir el meu cos pel que em dona la gana i perquè amb alguna cosa m'hauré de divertir. Dic jo, no ho sé.
1: I a veure, recordem que els sons del reggaeton, vull dir, provenen d'un lloc geogràfic de Llatinoamèrica,
0: sí,
1: dels països més a prop del Carib, on hi ha aquesta cultura del cos...
0: Del cos, de la festa,
1: de la festa,
0: ballar...
1: Del ball...
0: De la comunitat, del ball com a comunitat, no?
1: També, perquè històricament, doncs, allà hi ha hagut molta gent, els esclaus, que venien d'Àfrica, per
0: ells... Bueno, Bad Bunny ho va explicar perfectament.
2: Sí.
0: I si no,
2: sí,
0: mira l'intermig de la Super Bowl, si tens cap dubte.
1: Però
0: ja està.
2: Sí, sí.
1: Els sons africans, el ball és molt important,
0: sí,
1: també, com a comunitat, no? Com a història, com a arrel. Què passa? Que estem en una època en què ja la globalització és màxima, vull dir, tot arriba al moment. Aleshores, ens ha impregnat ara i sentim que és una cosa nova, però això porta moltíssims anys, mm-hmm, des de la Ivy Queen, que va ser una de les primeres reggaetoneres que podem dir, vull dir, tot el que ha vingut després són evolucions, ara parlem potser més de trap, no?, que és ja una altra volta, però també tot vingut de l'extraradi. Mm. I es pot explicar des de la ràbia, des de l'enuig, des de la reivindicació o des de l'alegria i de la festa, que és el, mm-hmm, que fan aquests sons llatins.
2: Sí, des de l'amor, perquè al final el missatge del Bad Bunny a la Super Bowl era...
0: Era amor.
2: Amor,
0: sí,
2: a tot arreu. L'amor és la...
0: Que maco va ser.
2: És la eina per solucionar els problemes que tenim i és com ha de ser. I sembla que algunos es molesta.
1: Sí, sí, sí. També jo crec que, fixa't, amb el tema de la Super Bowl, una de les coses que potser sí s'ha pogut criticar en aquest sentit és reivindicatiu en el moment en el que reivindiques des de la pròpia estructura del sistema?
0: Pues sí.
2: Pues sí.
0: Pues
2: sí.
0: Si és que no tens una altra, és que s'ho fa des del marge, no et veu ningú. Però
2: claro,
0: d'aquesta manera, pues et veu tothom.
1: Clar,
0: clar
1: abans,
0: que sí.
1: Però clar, molta gent ho compara amb els moviments d'abans, dius, bueno, és que abans es reivindicava i jo me la jugava perquè em podien detenir, em podien engarjolar, em podien matar per
0: ja,
1: anar a reivindicar.
0: Ja, però ell té una alta veu que no té ningú i el va fer servir estupendament.
2: Ho ha d'aprofitar.
0: Sí, i vosaltres, que parleu d'estètica de moda i d'art a través de la música, per exemple, ell que es va posar, és absolutament intencional que vestís de Zara. Et pot agradar més o no el Mundo Amancio? Però evidentment té un sentit, vull dir, no va anar de Gucci.
1: No,
2: és
1: no.
2: Una marca espanyola de roba accessible i que no és nord-americana. És superimportant, és un símbol,
0: exacte,
2: també.
0: Exacte,
1: sí.
0: En aquest llibre, vull dir, a veure, hi ha moments icònics, evidentment, no? Vull dir, tothom se'n recorda de los conos de la Madonna amb el corpinyo de Versace, per exemple, no? És veritat. O de la, del cardigan de Kurt Cobain a l'Unplugged, per exemple.
2: Sí, amb les cremades de cigarreta.
0: O dels pèls en general dels punkis.
1: T'hem de dir que els pèls han estat també una de les coses que s'han fet servir. Sí, fixa't que quan parlem de moda i d'estètica només pensem potser en roba o en sabates, no? Però, ostres, tu, a cada dècada que hem tractat hi ha un tipus de pentina.
2: Te'n recordes el culo de pato, era?
1: El ducktail.
2: Ducktail,
1: no? Que és una forma de tallar-te el cabell quan fas el tupé de l'Elvis, perquè hi ha 30.000 tupés. Sí. Si meva. Vull dir, és una
0: cosa...
1: És que,
0: clar, heu après molt, també, d'això, no? Sí. Vosaltres fent aquesta recerca.
2: Va ser un màster.
1: Tenim un màster en parlar
2: de tupés. D'estètica.
1: I fixa't, per exemple, amb el tema del tupé, l'Elvis, ostres, quin visionari, també, com sabia com era el tema del màrqueting i què important era, no només com cantava, sinó com venies tot el paquet.
0: Mm-hmm.
1: L'Elvis era ros de naixement. Ell estanyia el cabell. I, de fet, nosaltres al llibre, si voleu saber, ho heu de mirar allà, hi ha la fórmula del tint que feia servir l'Elvis, que era un mix de diferents números, no? Per aconseguir aquell negre que tenia ell tan potent i tan característic.
0: Fixa't.
1: Fins i tot, després li va dir a la Priscila, ei, tanyes-te el cabell, igual que jo, perquè així fem match i quedem millor. Se'ns veu una parella, doncs això que ara
0: més
1: es diu...
0: Més macos a les fotos.
1: Sí, més macos a les fotos. O el tema de pintar-se la ratlla de l'ull, perquè tenia els ulls blaus, i destacava molt més. Mm-hmm. Vull dir, l'Elvis ja en els 50 era molt conscient de que no només havia de cantar bé, sinó havia de mostrar-se bé.
0: És que l'Elvis, si hagués, diguéssim, viscut més anys o hagués estat posterior, hagués passat pel glam, hagués passat per...
1: Es va quedar amb aquell mono al blanc.
2: Sí, el mono de Las Vegas.
1: Ja era
2: molt glam, era molt d'aquí,
1: sí, a més, amb pata d'elefante també
2: era una mica psicodèlic, també tenia tendències una mica com visionàries de lo que seria el glam rock, les ulleres, una mica d'Alton John, jo crec que és una figura de l'Elvis, que no està ben reconeguda,
0: hagués estat una reina del glam, absolutament. Quina importància té la música, fixa't, i a través de l'estètica també, que vosaltres ho exploreu amb la identitat sexual i la sexualitat i la manera de mostrar-la, no? Com ha canviat al llarg dels anys, per sort, per bé, en aquest sentit, no? Majoritàriament, però com la música ha contribuït molt...
2: A donar visibilitat. Quan va sortir el David Bowie per primera vegada a la televisió, va ser un escàndal, però per l'ambigüetat sexual que portava, perquè li preguntaven, però eres un home o una mujer? I ell deia, no importa. Què m'has de? I va ser un referent també de com t'has d'identificar amb el teu cos i amb la teva sexualitat.
0: Que ara els nois porten les ungles pintades i tot, correcte.
2: Però que portar-se el corte mullet...
0: Però això és gràcies a Bowie.
2: Sí, el corte mullet, que ell va portar la primera vegada a televisió, va ser també revolucionari, perquè no era un cort de cabell d'home ni de dona.
1: Mm-hmm. Era correcte. Un mix, sí.
2: Era un mix.
1: Després també és important, en aquest sentit, no, el tema de la sexualitat i de les masculinitats. M'agrada molt tot el que són el glam metal, el hair metal, i tots aquests artistes de rock dels finals dels 70, principis dels 80, pues estem parlant de Bon Jovi, de Motley Crue, de Poison, de Cinderella, dels AC/DC també. Vull dir, és que són tota aquesta barreja d'artistes, els Europe.
0: És que van canviar la masculinitat,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: clar,
2: sí.
0: Eren molt homes, però perdona, però tenien el cabell més llarg que jo i aquelles malles més apretades.
2: Però portaven aquestes malles, que eren molt masculines, als 70 i als 80, però ara són un símbol de... fluideixa sexual.
1: Total, amb aquests animal print, recordem que si tigre, que si zebra, perquè, vamos, una cosa, maquillats, o sigui, el tema dels Motley Crue eren una barbaritat com anaven maquillats. Però, pelo en pecho, aquestes samarretes obertes i tot el...
0: Riu tant ara dels nois del K-pop.
1: Exacte.
0: Per favor.
1: Que se'ls diu els Flower Boys. Clar, perquè són...
0: Mira, estos heavy soft.
1: Aquests heavy soft, però a més, el seu discurs era el que tu deies, sexo, drogues, rock and roll, i a més es paonejaven d'això, vull dir, ho explicaven com m'he fotut de tot, o sigui, he fet de tot, m'he anat amb aquella, m'he anat amb l'altra, a més ho explicaven i era com part de la seva imatge, ara això sí, vestits amb coses que ni jo mateixa em posaria perquè no em quedarien bé.
0: Des de la invasió britànica, per exemple, no? I a través dels Beatles i tot el que van significar pel món de la música i pel món de l'estètica. Els hippies, per exemple, la música disco, com va ser d'important i com es va traslladar tots els seus valors i els seus elements del brilli-brilli a la resta del món. no sé, els problemes socials, com es van també abocant la música a través de... sí, de subgrups o d'estils com el punk, com el grunge. Vosaltres en el llibre parleu de tot, de les dècades, mm-hmm. des dels 50 fins a l'actualitat, per endreçar una mica, diguéssim, com es fa aquesta unió estètica, moda, art, música, però també perquè entengui el lector que tot plegat respon a una identitat necessària. És a dir, som el que som, però per què ho som ho podem conèixer a través d'aquest... Per què som així ho podem conèixer a través d'aquest llibre. Vull dir, en aquest sentit és super didàctic,
2: sí.
0: A més divertit, perquè clar, vull dir, hi ha moltes referències que coneixem.
2: Moltes anècdotes. Molta filmografia també de pel·lícules passada. Que eren molt importants al moment. La pel·lícula de Hair parla superbé, sí. del moviment hippie dels 60 i de què estava passant als Estats Units, per exemple.
1: Sí, o la pel·lícula de Semilla de Maldat,
2: per exemple,
1: que és la primera pel·lícula que inclou una cançó de rock and roll en els títols de crèdit de l'inici, i com això va fer que s'associés als fanàtics del rock and roll amb la delinqüència, perquè hi havia disturbis als cinemes, perquè la gent jove es posava a ballar, alguns trencaven els seients, i això va fer que de sobte tots els rockers o la gent que veien amb una xupa de cuir ja era directament un delinqüent, que saps?
2: Sí, s'associava amb la delinqüència també, i la premsa no feia...
1: No ajudava gaire.
2: No ajudava gaire.
0: Doncs mira, trobo que és molt interessant i que era necessari també, sobretot perquè moltes vegades la moda es considera quelcom superflu, quelcom que només és per les classes altes i que és anecdòtic a la nostra vida, i no, és una manera com ens representem, com ens mostrem en el món, i la música està clar, no?, que el cinema ha influït en això de la moda, i que, però és que la música molt més, i a través d'aquest llibre ho veus. I no només això, sinó que entens quin és aquest procés antropològic, no?
2: Sí,
0: d'identificació i sociològic de tot plegat. O sigui que enhorabona per aquesta feina.
2: Gràcies.
0: Per aquest llibre. Recomanem la lectura a tothom que no l'hagi llegit encara, i esperem que hi hagi, doncs, una sèrie.
2: Una segona edició, no?
0: Sí, que us centreu en no sé, el cas espanyol, el cas català, el que vulgueu, a partir d'aquí amb dècades concretes. Jo crec que podríeu començar a continuar escrivint moltíssim, així plegats, que
1: anem a parlar amb l'editorial. Li posarem aquest podcast, sí. Molt bé, després, l'entrevista, perquè ho escoltin i agafin idees.
0: Eric Lorena, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, Laura. Adéu.

I amb el nostre performer favorit, no? Amb l'Starman de David Bowie, tot un bon exemple del que significava, doncs, combinar música, art, moda, etcètera, etcètera. Tanquem el Sota Sospita. Que tinguis una bona tarda i, si vols, aquí estarem demà. Adéu-siau.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona condemnen el feminicidi d'una dona de 34 anys aquest dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona. Fan una crida a erradicar les violències masclistes i insisteixen en la importància de denunciar. Allà hi és la nostra companya Clara Ontañón.
2: Aquest ha estat el missatge de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, que diu que cal prendre partit per acabar amb la violència masclista, i Maria Eugènia Gay, tinent d'alcalde de Barcelona, que ha insistit en la coordinació de les institucions perquè puguin acompanyar les víctimes.
3: Plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans i que ens interpel·la a totes les institucions i que també interpel·la al conjunt de la ciutadania.
4: Faig una crida a totes les dones que siguin conscients, les que estan vivint aquesta situació, la importància de la denúncia.
2: Un feminicidi que es va produir davant dels dos fills menors de la parella. L'home està detingut i entre avui i demà passarà a disposició judicial.
0: Recordin que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Són gratuïts, funcionen 24 hores, no deixen rastre la factura, però sí el registre de trucades. Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han detingut un home de 58 anys per causar 3 incendis forestals a Carme, a l'Anoia. L'últim dels focs va tenir lloc el 6 de juliol i va afectar més de 450 hectàrees forestals i agrícoles, a més d'empreses i habitatges. Aquest incendi va obligar a Laura Hurtado a confinar la població de 7 municipis propers.
5: Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc es trobava al voral de la carretera BB-2131, on van trobar restes de mig cremades del cartró d'un paquet de cerveses. A partir de testimonis de diverses persones i imatges de les càmeres de seguretat, es va identificar el principal sospitós d'un delicte d'incendi forestal. Aquest home també es va poder relacionar amb un altre incendi el 29 de juny i un tercer del juliol de 2024, tots a la mateixa zona. El detingut ha passat a disposició judicial.
0: En plana judicial, el jutge del cas Plus Ultra descarta suspendre la investigació dels comptes i moviments de fons de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i l'empresa What the Fab, així com l'empresari Julio Martínez Martínez. Així ho havien demanat les delegacions d'Hisenda de Madrid i València, en considerar que les seves actuacions podrien suposar una duplicitat amb les investigacions judicials obertes. L'agència tributària havia alertat que podia suposar una utilització ineficient dels recursos públics, un perjudici que el jutge Calama ha descartat. Més coses, el president de Ceuta, el popular Juan José Vivas, ha demanat al govern central que assumeixi el comandament únic per fer front a la pressió migratòria que pateix la ciutat autònoma aquests darrers dies. Es creu que aquesta matinada podrien haver arribat uns 200, la major part menors. A més, s'ha localitzat el cos sense vida d'una altra persona en aigües de la ciutat autònoma. Vivas diu que la situació que es viu és d'absoluta emergència perquè el número d'immigrants supera en 16 la capacitat d'acollida. De fet, el ple d'avui ha durat menys per dedicar temps a aquesta crisi.
6: Este pleno lo tenemos que limitar a lo meramente imprescindible, a su mínima expresión, porque todas las energías tienen que estar centradas en atender esta situación de excepcionalidad, de emergencia que vive y sufre nuestra ciudad.
0: El Ministeri de l'Interior ha dit que no és possible activar l'emergència d'interès nacional per una crisi migratòria perquè això es contempla per riscos naturals i tecnològics. L'executiu, però, ha dit que treballa amb més recursos per garantir la seguretat, el control migratori i l'atenció humanitària. I el Partit Popular critica que el govern defensi l'indult parcial a Laura Borràs perquè, diu, fa uns anys va carregar contra aquest tipus de mesures. Miguel Tellado, secretari general del Partit Popular.
7: Hemos visto a Pedro Sánchez rizar el rizo, ¿no? El Pedro Sánchez de 2018 le estaría haciendo una moción de censura al Pedro Sánchez de 2026, ¿no? Porque todos recordamos esas imágenes de Pedro Sánchez renegando de políticos, concediendo indultos a políticos.
0: Mor l'actor andalús Manolo Solo als 62 anys, guanyador d'un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira, segons ha informat l'Acadèmia de Cinema d'Espanya. Nascut al Jazeeras, també va estar nominat per títols com Ve la pel·lícula, El buen patrón, Cerrar los ojos i la darrera, Una quinta portuguesa. I encara en el món de la cultura, l'Auditori de Barcelona ha tancat la temporada amb més de 400.000 espectadors en 184 concerts, el que suposa un 83% d'ocupació.
5: Un curs de relleu en la direcció que ha estat marcat per la projecció internacional Internacional de l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. L'aniversari 140 de la Banda Municipal de Barcelona, el creixement del servei educatiu i l'impuls a la creació contemporània.
0: I acabem amb informació de servei. Es restableix la circulació de les línies R8, R2 i R2 Nord un cop s'ha solucionat la infraestructura per robatori de cable a la xarxa, fet que ha causat afectacions i retards. Els trens recuperen progressivament els seus horaris de pas habituals. Habitual és tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
1: Ràdio 4.
8: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
9: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavi Fornia.
10: Amb Xavi Martínez.
9: Hi ha artistes que fan àlbums i n'hi ha d'altres que construeixen un univers propi. Maria José Llergo pertany a aquest segon grup. Maria, definitivament.
11: Exacte. Jo en soc molt fan, eh? Ja t'ho vaig
9: ja,
11: dir.
9: Ja ho sé. Va dir que venia. Som molt fans.
11: La cantant i compositora cordobesa s'ha criat entre el flamenc més profund i una curiositat musical sense límits i ara presenta El Juego, un àlbum que arriba després del reconeixement internacional d'Ultrabelleza i que confirma que està vivint un moment més lliure i ambiciós de la seva carrera. Jo sí. Diria que el moment més lliure i ambiciós de la seva carrera, no?
9: Guanyadora d'un Goya.
11: En Mediterrània. Quina fantasia!
9: Increïble. Referent d'una nova generació d'artistes i amb una gira que recorrerà Espanya i Europa, Maria José Llergo torna reivindicant el risc, la imaginació i el dret a canviar sense demanar permís.

0: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
1: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavi Fornia.
2: Anna Flotats presenta Golosines Virtuales. A més, ho fa en un moment especialment delicat, quan moltes famílies ja han entès que les pantalles no són només un hàbit, sinó un terreny on també es juga l'educació afectiva, l'educació sexual i l'educació emocional dels fills i les filles. Maria, aquí ho han comentat molt, això, amb els experts.
3: Totalment, aquí en parlem molt perquè és un tema, Xavi, que està al dia a dia i el llibre posa nom a una idea molt gràfica i molt efectiva. Les xarxes, els videojocs, la pornografia i notificacions que funcionen com a aquestes golosines virtuales, que es diu el llibre, no? Productes pensats per enganxar i per colonitzar l'atenció als menors, doncs, a les xarxes.
2: Sí, i l'Anna Flotats, que és especialista en educació afectivo-sexual, que no planteja només una alarma moral, sinó... Jo crec que això va d'una pregunta bastant més incòmoda, que seria qui està educant avui els adolescents o els nens en sexualitat, en desig, en vincle, no? Els hi estan educant els adults o l'algoritme?
3: I per això aquest llibre proposa apagar per connectar i defensa posar límits sense trencar aquest vincle, una idea que connecta de ple amb un malestar molt actual. Pares que estan desbordats, joves hiperconnectats, una pornografia en línia que ja no és un tema marginal, sinó que és un desafiament generacional i que cada vegada doncs, les persones es troben i els nens es troben amb aquesta pornografia amb unes edats més primerenques, no?
2: Hola, Anna Flotats, benvinguda, com estàs? Bona tarda.
4: Un plaer estar un altre cop al vostre programa.
2: És un plaer tenir-te. Sí, i amb aquest somriure infinit.
4: Sí. És que fa il·lusió, que carai.
2: Que guai. Sí, sí. No, bona vibra, bona vibra. Sí. En un llibre que potser algú dirà, ostres, sí que estem malament, no? Clar, el títol, Golosines Virtuales, que ja per si és molt potent, perquè està convertint una cosa aparentment inofensiva en una alerta molt clara. Tu en quin moment vas veure que les xarxes, els videojocs, la pornografia ja no eren simplement entreteniment, sinó productes dissenyats per enganxar?
4: Bueno, ja fa anys que utilitzo aquesta analogia quan vaig a fer tallers a les aules o faig xerrades amb els pares i mares de les golosines virtuals o llaminadures virtuals, perquè penso que és un exemple molt clar, una manera molt clara de que els menors d'edat es facin una imatge, no, mental, doncs i creïn una relació abstracta entre el que seria una dieta equilibrada i saludable a nivell alimentari i el que seria també, doncs, que han de tenir una dieta digital equilibrada i saludable. És a dir, no anem en contra de les pantalles, però des de ben petitons i petitones hem d'intentar, doncs, acompanyar els nostres menors, no, acompanyar-los a que tinguin un criteri, comencin a ser crítics amb certs productes audiovisuals i vagin adquirint uns hàbits, com les mares i les famílies, no? Doncs moltes vegades els hi posem un plat a taula d'unes verdures, no? Allò et posen unes bledes i dius, oi, jo no vull bledes. I dius, no, és que és saludable per tu, això és bo. N'has de menjar ni que sigui una micona. Doncs fer el mateix amb els productes audiovisuals, ensenyar-los, doncs, que hi han productes audiovisuals que són com xutxes i no podem estar menjant xutxes cada dia.
2: L'altre dia, ho comentava en Maria aquí al programa, bé, titulars i després articles científics que et deixen molt fred, vull dir, a mi se'm va posar la pell de gallina quan vaig llegir aquest mateix, no?, que acabo d'obrir ara mateix. Las sociedades médicas recetan cero uso de pantallas a menores de 6 años tras presentar 70 pruebas científicas. Dicen, es el mayor hackeo cerebral de la historia. Clar. És més greu del que sembla.
4: Sí, però en aquí, un dels pilars, una de les coses que deixo molt clara en el llibre és que el més important és nosaltres com a adults donar un bon exemple i ser coherents amb les nostres accions i actituds.
2: Clar.
4: Perquè, clar, el que no pot ser és que una persona adulta es dediqui, doncs, a navegar per les xarxes socials per simplement passar el temps i anar investigant, no?, la vida, la intimitat d'altres persones sense cap més objectiu, no? I llavors, doncs, per altra banda, doncs, dir als nostres fills i filles que no tinguin aquestes xarxes socials. Igualment amb els videojocs. Jo veig moltes vegades que són els mateixos pares, saps?, familiars que estan enganxats als videojocs. I en aquest sentit, són ells els que van promovent, doncs, que estiguin més hores membres en aquests, bueno, jugant, no? En determinats entorns d'oci virtual, pues, que són llaminadures virtuals i en funció de l'edat tampoc ho haurien de fer. Vull dir que és complicat.
2: És que els adults també estem enganxats.
3: Sí, exacte. És que... I és complicat també, sobretot pels que sou, els que sou pares, Xavi, perquè al final és el que dius, no hi hauria d'haver-hi gairebé zero contacte amb les pantalles del 0 als 6 anys, però és que estem veient estudis que ens diuen això i, a més, Anna, tu al llibre planteges una pregunta que és molt complicada, que és com evitar delegar l'educació sexual dels fills a un algoritme, no? Perquè moltes famílies ja s'estan trobant, hi ha estudis que diuen que el primer contacte amb la pornografia és als 8, als 7 anys, de manera accidental, per internet, no? No sé si hi ha moltes famílies que encara no han entès que això està passant i que encara costa parlar-ho amb els fills, no?
4: Sí, sí. Moltes vegades, jo els he dit a les famílies que realment... perquè hi ha adults que diuen no, jo tinc xarxes socials i a mi no m'arriba res de pornografia. Sí. Nosaltres ens hem de posar a la ment dels menors i hem de pensar en les curiositats que tenen i els entorns on ells es mouen. Una persona menor d'edat segurament doncs, tindrà una curiositat a lo millor doncs, per un videojoc. I buscant sobre aquell videojoc a través d'internet fàcilment poden entrar en una pàgina porno. És així de clar. O a través dels videojocs, si juguen online, doncs, poden acabar tenint contacte amb aquests continguts. No només són les xarxes socials, és l'oci virtual, i en aquí és molt important l'acompanyament familiar. El que jo sí que dic és que no és un no a les pantalles, perquè jo penso que no podem excloure d'aquest món virtual, d'aquesta dualitat, als menors d'edat. O sigui, el que jo tampoc no estic a favor és de dir no hi ha mòbils fins als 16 anys. Hem de fer una educació virtual progressiva, que nosaltres com a adults els ensenyem a estar en aquest món, perquè ells, en el fons, han d'estar aquí, però no saben com han d'estar-hi. I hem d'anar-los acompanyant, clar, a poc, i ensenyar-los a com utilitzar-ho, que sigui una eina per ells, no a fer-los esclaus d'això.
3: Ni excloure'ls d'una realitat, clar, no? Perquè s'ho trobaran i s'ho troben.
4: Clar. I nosaltres com a adults, doncs, dir, tu, com, per l'edat que tens, doncs no pots tenir xarxes socials d'aquest tipus, de creació i difusió de contingut audiovisual, doncs perquè hi ha perills en allà. Però aquestes redes socials, aquestes xarxes existeixen, no? I tu informar-los d'això i explicar-los els perills que hi ha. En aquest sentit, els hem de fer còmplices, no? I aprendre juntament amb ells, perquè ara ja estem parlant de xarxes socials i això, però en el llibre també parlo dels nous entorns, com el metavers, d'acord? Aquest és un entorn que, com a famílies, hem d'anar investigant sobre això, perquè, desgraciadament, la legislació va molt més a poc que aquests nous mons que són fascinants, però que realment també hi han perills que hem d'intentar doncs, que els nostres fills i filles acabin caient en aquests perills.
2: I és que està tan introduït a la nostra vida, ja a més, de forma nativa, no? Quan neix aquestes personetes ara, les darreres generacions que estem rebent al món, que no entenc com no pot haver-hi encara una assignatura a les escoles, a primària, directament, una assignatura que fos precisament a això.
4: Sí, sí.
2: I aquí on s'expliquessin els perills i les advertències necessàries per, diguéssim, de forma inconscient ja gairebé, aprendre-ho, no?
4: Sí, en aquí jo crec que... Clar, jo, per exemple, vaig a fer tallers i els tallers, com a molt, són d'una hora i mitja, dues, d'acord? I aquí sempre els dic a les famílies, el treball l'heu de fer a casa. Igual que us esteu esmerant que els vostres fills i filles aprenguin la importància de tenir una dieta alimentària equilibrada, per el seu benestar i la seva salut, doncs hem de fer el mateix, però amb el món virtual, perquè no deixa de ser doncs, un entorn que estarà amb nosaltres, jo crec que no veuré el final d'aquest món virtual, però els hem d'acompanyar, perquè no se sentin sols, perquè aquesta soledat que veiem moltes vegades a l'adolescència o en preadolescents, també està relacionada amb això, el que no saben com s'hauran de relacionar o com relacionar-se amb aquests entorns, perquè veuen que és important per la societat, perquè la població adulta és el que els hi transmetem, que és important aquest món virtual, i com que és important, ells tenen aquesta ansietat de com vaig a presentar, com vaig a estar, quina relació vaig a establir jo amb aquest món virtual. I això no ho podem obviar i hem d'estar al seu costat.
3: Parles del metavers, Anna, també d'aquest món virtual, però introdueixes un tema que ja fa molts mesos que està a l'ordre del dia, que és la intel·ligència artificial. dins d'aquest debat, no? Creus que el problema no és només que els nens i els fills vegin que cada vegada hi ha aquests sistemes més refinats per retenir-los, per manipular la seva atenció? Clar, cada vegada tot és més personalitzat, no? Ara tot li pregunten al ChatGPT, ja ningú busca gaire bé a Google, i si busques a Google et quedes amb la intel·ligència artificial de Google, amb el que et surt al davant, no? Clar, també és complicat quan estàs intentant educar, acompanyar un adolescent, un jove, que es troba coses que a vegades el pot entendre més el ChatGPT que no els pares, no? Sí. I això també és complicat.
2: Sí, sí.
3: Clar, com s'explica això?
4: Clar, aquí, doncs, és realment complicat, però també és fascinant. Ho hem de mirar des d'un punt positiu, eh? Mm. Penso que hem de buscar la part positiva de totes aquestes noves tecnologies que estem vivint i que estan emergent. I com a famílies, anar-los i transmetent i no parar de dir-ho, no? És com el recollir l'habitació, que sempre els estàs dient i sempre la veus desordenada, i al final un dia la trobes recollida, o quan són adults i van a viure sols, tenen
3: està
4: la casa fantàstica, doncs el mateix. Els hi hem d'anar transmetent que han de ser eines. Eines, doncs, per treballar millor, per ser millors persones, d'acord? Per potenciar les nostres virtuts. Però, com a eines, en el moment en què tu necessites un consell com a persona, d'acord? Pensar, desenvolupar el teu pensament, d'acord? Sempre ho has d'agafar com una eina, no que pensi per tu. I en aquest sentit, sempre, sempre, sempre, quan tu vols un consell, el que sigui, anar a buscar persones que t'estimen, persones que t'acompanyen, que t'han acompanyat al llarg de la vida i amb qui tu confies. Perquè aquells consells seran els que realment t'acompanyaran i t'aniran bé.
3: I qüestionar-ho, no,
4: ser
3: crític, també,
4: ser
3: no?
4: Crític, clar, totalment. Evidentment, amb tot. Però, i també, moltes vegades, estar en el ChatGPT amb ells i buscar alguna cosa perquè el ChatGPT s'equivoqui, saps? I una mica ensenyar-los de... No, és que, mira, veus, s'equivoca. No és perfecte. Mm-hmm. També és imperfecte.
2: Mm, clar, vivim en una època en què es parla moltíssim de salut mental, però potser menys de com internet està modelant el desig, el cos i la mateixa idea de relació, no? Estem arribant tard a aquesta conversa.
4: És que hi ha molta feina per fer, però realment els codis del llenguatge de la sexualitat, com parlo jo aquí en el llibre també, doncs estan canviant, val? Està canviant la manera d'aprendre, la manera de viure la sexualitat. I això com a famílies, doncs, ho tenim complicat, perquè no té res a veure amb com ho vam viure nosaltres com a pares, mares, no? I en aquest sentit, doncs, el tempo mateix de la narrativa de la sexualitat canvia completament en aquest món virtual. Passem d'un tempo on una sexualitat en el món real on el temps ha de parar perquè tu puguis conèixer el teu cos, gaudir del teu cos, compartir, no? Cuidar a una altra persona, sentir-te cuidat, no? Descobrir el que sents i acompanyar i gaudir d'una sexualitat plena, no? I amb consentiment, etc. En aquest món real. I llavors passem en els codis, en la narrativa de lo que és la sexualitat virtual, on hi ha el ritme, el marca, doncs, el propi ritme del món virtual, que és frenètic, d'acord? I en allà, doncs, ja és tot molt més calculat per algoritmes, moltes vegades. I en aquest sentit, doncs, l'objectiu final és un objectiu bàsicament carnal i superficial, que és aconseguir el màxim plaer sexual en el mínim temps possible. I això és el que diem aquesta golosina virtual peligrosa, que és la pornografia.
3: I la rapidesa, totes les clars, no?
4: L'objectiu és tenir el màxim plaer possible en el mínim temps possible i, per tant, també sense que impliqui cap tipus d'esforç. Perquè si algú és bonic també en la sexualitat real, que jo dic, és que ens hem d'esforçar. Perquè tu t'has de arreglar, al millor, pues, per cridar l'atenció a aquella persona que li agrades. Has de pensar què li diràs, com li diràs, com t'acostaràs, quina mirada faràs. Tot això és un esforç, cuidar una relació. Tot això desapareix en aquest món virtual.
2: No, i atraure l'altra persona a nivell mental, per exemple, no?
3: La nostra sexòloga ens ho diu molt, això. L'Aiva Moreno, Xavi, això també ens ho diu molt. L'altre dia
2: sempre.
3: Ens deia que també al final acostumem el cervell a coses ràpides,
4: clar,
3: i que no entenem el sexe d'una manera d'anar lent, de tot el que deia.
2: Així anem,
3: no?
2: I així tenim la frustració generalitzada que hi ha a la societat. Líders, que ho repetim molt, però sí, que veritat, sí. És terrible. Líders en ansiolítics i antidepressius.
4: Clar, i hem de pensar que això, a més, amb l'adolescència, o per adolescència, no? Que tenim uns menors d'edat amb unes ànsies de descobrir el món tremendes, curiositat, no?, per la sexualitat. Moltes vegades no tenen, doncs, coneixements, molts coneixements, doncs, perquè les famílies tampoc els hi han aportat. Yeah. I potser tenen mals coneixements, doncs, perquè han vist pornografia, no? En aquest aspecte tenim com un el que diríem en castellà, un lienzo en blanco. Sí. I això la indústria pornogràfica ho sap. Mm. I, clar, sap que la població més fàcil de controlar i d'utilitzar perquè acabin sent addictes als seus productes són els menors d'edat. I acabem trobant, doncs, menors d'edat i també persones adultes, òbviament, amb masturbació compulsiva, que no saben què pot ser, doncs, tenir desig i plaer sexual sense tenir un producte pornogràfic davant que visualitzar.
2: Que bèstia,
4: això és molt trist.
2: És molt bèstia.
4: Sí, sí, sí. Són esclaus de la pornografia. Però, clar, això no s'explica perquè fa vergonya. Hi ha molta gent que no va buscar ajuda, que jo aquí, doncs, aprofito per dir, doncs, que s'ha de buscar ajuda perquè hi ha solució, val? I s'ha de buscar ajuda perquè acabes condicionant tot el teu dia a dia, com qualsevol addicció, en aquell producte pornogràfic, a visualitzar allò, perquè ho necessita, ho demana el teu cos.
2: No, és bestial. És que t'has carregat el teu desig natural. O sigui, sí. El que tu explicaves també ara mateix, no? Com és el procés tan maco i alhora tan emocional també, no? I mental, moltes vegades.
3: Gent molt jove que està així. O sigui, estem parlant d'adolescents, de persones de 16, 17, 18 anys.
2: Totalment, no? Maria. I les pràctiques que aprenen, no? Que aquesta és una altra, que diuen, això és como cajón que no cierra, hablando mal y pronto, no va així. La vida sexual no és així, o no hauria de ser així moltes vegades. No. Potser un dia puntuada... Mutu propio, perfecto, però vull dir que no és el món real una pel·lícula pornogràfica.
4: Mm-hmm. Bueno, una mica és acompanyar-vos perquè aprenguin a parar el temps i aprendre a sentir, no? Sempre els dic, és tan bonic a aquestes edats, a l'adolescència, no? Aquella electricitat de quan t'acostes i notes. Dic, això és el que heu de sentir, perquè sexualitat és acariciar-te, acaronar-te. Això és sexualitat, també, d'acord? I se'ls hi ha de dir.
3: Tu que tens, Anna, tants contactes amb tants pares, que deies ara que fas xerrades, que també venen a preguntar-te què és el que més et demanen, el que més els hi preocupa, si ara ens està escoltant algun pare, alguna mare, alguna família que diu, ostres, doncs jo, és que em passa justament això que esteu dient, però no sé cap on tirar, no sé què fer, què és el que més et pregunten?
4: Una de les coses que em pregunten molt és quan començo a parlar de sexualitat, val? Això és una de les preguntes estrella, d'acord? I sempre els dic, és que ja amb les teves conductes, amb el teu dia a dia, tu estàs parlant, el teu cos està parlant de sexualitat. Tu com et relaciones amb la teva parella, si en tens, d'acord? El consentiment no només és el consentiment sexual. En aquest sentit, la sexualitat la portem des de que naixem i hem d'anar acompanyant i naturalitzant la sexualitat i una mica també en funció de les inquietuds dels nostres propis fills i filles, doncs, anar-ho naturalitzant. Una vegada una família em deia, diu, vam anar al zoo i vam veure com s'estaven reproduint i em va fer cosa, i on estan jugant, i vaig dir, dic, home, és un moment molt bonic
3: per explicar-ho,
4: perquè, clar, la gent de pagès ho té fàcil, si té un ramat, doncs, a dir, mira, ara s'estan reproduint, la reproducció és una cosa natural, i tampoc l'hem d'anar tapant i encoixinant, perquè, en el fons, hi ha situacions del dia a dia que et poden donar peu a parlar, les cançons, d'acord? Hi ha cançons on el consentiment és, un pilar que parla una llibre és el pilar de conservar la nostra intimitat, d'acord? Mm-hmm. Perquè en el món virtual la podem perdre sense donar-nos compte. Doncs utilitzar aquests inputs a nivell audiovisual, a pel·lícules, sèries, etc., doncs per anar parlant d'aquestes coses importants, del consentiment, de la intimitat, d'acord? De l'empatia, del respecte, doncs tot això són... Això és sexualitat.
2: Estem davant d'un desafiament generacional, no?
4: Sí. Mm.
2: Tu sents que estem davant d'una crisi educativa comparable potser a altres grans sacsejades culturals? Només que aquí ha arribat disfressada de comoditat i entreteniment?
4: Jo crec que sí, però ens hem d'agafar com un repte, jo crec que positivament, i no tirar la tovallola com a pares i mares, perquè jo veig moltes famílies que estan espantades, perquè veuen que se'ls diuen, és que estic perdent el control, el meu fill jugava poc a videojocs i ara juga molt a videojocs, desconnectem. O sigui, si veiem que els nostres fills i filles se'ns descontrolen, perdem les riendes, que diríem, doncs, de la nostra comunicació, d'acord? Que el nostre fill o filla està més absent, està més angoixat, el veiem més trist, el que sigui, desconnectem. Hi ha alguna cosa que encara no és capaç d'entapeir i el seu cervell no ho està acceptant bé. Hem d'anar jugant aquestes cartes perquè la legislació no ens acompanya. I per més, moltes vegades diuen, no, jo poso controls parentals. No estem parlant de controls parentals, estem parlant de ser guies digitals. I aquí ens hem de ficar les piles. I nosaltres, com a adults, doncs, posar-nos allà i dir, mira, estic aprenent al teu costat i aprendrem junts, tu. I si ens equivoquem, ens equivocarem plegats. Però jo no et deixaré sol o sola, saps?
2: Sí, sí, sí, donar la certesa de que estem.
4: Clar, que estem.
2: Està present, no?
4: Exacte. Sí, sí,
3: sí. Que important això, eh? No controls parentals, sinó guies digitals.
2: Sí, sí, això
3: m'ha agradat
2: molt.
4: Sí, sí, sí, és que és tal qual. Sí.
3: I nosaltres, al final, o també el Xavi, la meva generació, sí que hem crescut una mica, i potser ara, quan tenim fills, podem, doncs, introduir-los perquè ho hem viscut, però, clar, hi ha moltes persones de generacions més grans que no ho han viscut i que estan aprenent alhora que aprenen els fills, no? Mm.
4: Doncs aprendre plegats. Ah. De fet, en una altra entrevista comentava l'altre dia que vaig anar a veure l'exposició aquesta de Barcelona dels últims dies de Pompeia. Mm-hmm. Doncs la recomano perquè en allà justament tens una part que és una immersió al metavers i una altra que és una activitat de realitat virtual. I això, fer-ho en família, és una manera de dir, mira, aquestes noves tecnologies poden ser molt potents perquè tu puguis viure una mica com vivien fa molts anys. Mm. Altres cultures, no? Estàs aprenent cultura, estàs aprenent història, doncs utilitzant com a eines aquestes noves tecnologies, però... Per exemple, per anar al metavers a fer oci virtual, a passejar-te per allà, jo què sé, per anar a un bar, doncs això no t'ho deixaré fer. Però, en canvi, per anar a un museu i utilitzar-ho, sí. Una mica que aprenguin quan i com utilitzar-ho.
2: És brutal. És molt interessant. Aquest és el llibre de l'Anna Flotats, que es diu Golosines Virtuales, i que jo crec que hauria de ser obligatori llegir-ho tothom. Pares, mares, fills, tothom.
4: Moltes
2: Així que,
4: gràcies.
2: Anna, gràcies per venir.
4: A vosaltres per convidar-me. Moltes gràcies,
3: Merci.
4: En sèrio.
2: Gràcies, Anna.
4: Merci.
2: Seguim a Ràdio 4.
0: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bona tarda. Els incendis d'Àvila i Madrid surten de l'emergència nacional i passen a nivell 2 per la bona evolució. Això suposa que la gestió a partir d'ara retorna del govern central a les comunitats de Madrid i Castella i Lleó. Àlex Aloy.
2: La millora de la situació als incendis de Burgo, Ondo, Àvila i a la Serra Nord a Madrid ha permès posar punt final al nivell d'emergència nacional per incendi declarat a Espanya per primera vegada. Els dos estan estabilitzats i pendents de control. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat d'èxit la coordinació i ha assegurat als veïns que, tot i el canvi de comandament, els efectius continuaran fent feina.
3: Tenemos que continuar con los trabajos de enfriamiento, de consolidación de todo lo alcanzado. Tienen que estar tranquilos.
2: De la seva banda, el president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciat un pla d'ajuda i de reactivació econòmica als afectats.
4: 500 euros de apoyo a las unidades familiares de aquellos municipios que han sufrido algún tipo de desalojo.
2: Part dels efectius del govern espanyol continuaran a la comunitat on preocupen els focs de Zamora i Lleó.
0: Bones notícies també a la província de Castelló. Tot i que el foc encara no està estabilitzat, allà molts veïns han pogut tornar a casa. El centre de comandament hi és el nostre company de Ràdio Nacional d'Espanya a Castelló, Eloi Martínez.
5: Sí, bona vesprada. Es tracta dels municipis més allunyats del foc, en concret d'Azuévar, Almedíjar, Villamalur, Fuentes d'Aiòder, Aiòder i Torralba del Pinar. Alguns dels veïns d'estos pobles portaven ja 6 dies desallotjats i el cansament físic i psicològic començava a notar-se. Sílvia Pérez, alcaldessa de Torralba del Pinar.
6: Pedimos ayer en el PMA que valoraran la posibilidad de volver, por lo menos los municipios que estamos más alejados, que ya teníamos mucha gente en el pueblo. Por ahí en casas de familiares y amigos y ya se hacía pesado el tema.
5: 8 municipis continuen encara evacuats. Parlem d'unes 7.000 persones de 2 comarques diferents de l'interior sud de la província de Castelló. L'incendi de la Vall d'Uixó ha cremat ja més de 9.500 hectàrees. És a punt de convertir-se en el segon més important de tota la comunitat valenciana en els últims 10 anys. Té un perímetre de 81 quilòmetres. Continua actiu encara que evoluciona favorablement. De fet, des del migdia els mitjans aeris comencen a poder treballar en els focus que fins ara estan sent inaccessibles per terra.
0: Ceuta demana al govern central que assumeixi el comandament únic per fer front a la pressió migratòria que pateix la ciutat autònoma aquests darrers dies, però Interior assegura que no pot activar aquesta mesura. Laura Hurtado.
7: Aquest matí centenars de persones han creuat nedant i per l'Espigó des del Marroc a Ceuta i una gran multitud espera a l'altra banda de la frontera per fer-ho de la mateixa manera. A més, s'ha localitzat el cos sense vida d'una persona en aigües de la ciutat autònoma. Miguel Tellado, secretari general del Partit Popular.
8: Lo que está sucediendo en Ceuta es, desde luego, una crisis migratoria en toda regla. Están llegando 200 personas al día a lo largo de las últimas semanas y es evidente que el gobierno de España tiene que actuar ante este colapso migratorio.
7: Tots els partits de Ceuta reclamen la declaració d'emergència nacional, però el Ministeri de l'Interior assegura que no és possible perquè només es contempla per riscos naturals i tecnològics. L'executiu, però, ha dit que treballa amb més recursos.
0: De la plana judicial destaquem que Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, ja ha recuperat el seu passaport després de fer-se efectiva l'ordre de l'Audiència Provincial de que retirés la mesura cautelar que li prohibia tenir-lo i viatjar fora d'Espanya. I també Laura, que el jutge del cas Plus Ultra descarta suspendre la investigació dels comptes i moviments de fons de l'expresident president Zapatero, la seva família i l'empresa What the Fab vinculada a les seves filles, així com de l'empresari Julio Martínez Martínez.
7: Les delegacions d'Hisenda de Madrid i València ho havien sol·licitat en entendre que les seves inspeccions podrien suposar una duplicitat amb les investigacions judicials obertes. L'agència tributària havia alertat que òrgans judicials i administratius no poden investigar els mateixos fets perquè suposaria una utilització ineficient dels recursos públics. Un perjudici que el jutge Calama ha descartat. L'instructor ha ordenat mantenint obertes les mateixes diligències.
0: Amb un dia carregat de notícies econòmiques, la primera és dolenta per a la butxaca. Els preus pugen amb força el juliol i trenquen Climent Sabater 3 mesos d'estabilitat en la inflació.
9: Els preus s'enlairen 0,3 al juliol, segons l'estimació avançada de l'Institut Nacional d'Estadística, i deixen la inflació en el 3,5%, la taxa més alta en el que portem d'any. Enrere queden 3 mesos consecutius amb una inflació estable en el 3,2. La reactivació del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig d'Hormuz pressionen a l'alça els carburants, la principal raó de l'augment de preus, segons el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers EFTA, l'economista Josep Soler.
10: Tenim un problema d'oferta, és a dir, l'oferta pressionarà. Estem molt dependents del que passa a l'Orient Mitjà. Aquesta pressió de l'oferta, d'uns preus més cars que ens venen de fora, doncs acabarà pressionant aquesta inflació.
9: Una electricitat amb màxims de consum per les onades de calor també ha pressionat a l'alça l'IPC. Pel que fa a la inflació subjacent, sense aliments frescos ni energia, puja una dècima fins al 3%.
0: Seguim amb tu, Climent, perquè malgrat l'encariment dels preus, l'economia espanyola es manté immuna als efectes del conflicte a l'Orient Mitjà i accelera el seu creixement.
9: L'economia esquiva l'impacte del context geopolític i creix un 0,7 al segon trimestre, una dècima més que a l'inici de l'any, i ho fa gràcies a un mercat laboral dinàmic i amb màxims i al consum de les llars, que es manté com el principal motor, segons ha destacat el vicepresident primer, Carlos Cuerpo.
11: És un creixement, además, sòlido, apoyado en la inversión, con nuestra industria creciendo este trimestre por encima de la media. Destaca también la evolución del consumo de los hogares, que se apoya, evidentemente, en la solidez del mercado laboral, con más empleo y empleo de mayor calidad.
9: Amb l'avenç de 0,7 entre abril i juny, el PIB augmenta el 2,7% l'últim any, el que manté l'espanyola com l'economia que més creix entre les grans europees.
0: El Ministeri de Sanitat anima la ciutadania a col·laborar en la vigilància dels mosquits a través de l'aplicació Mosquitaler, una eina que contribueix a la detecció precoç d'espècies invasores com el mosquit tigre i al seguiment dels riscos per a la salut pública com el dengue i el chikungunya, però sobretot la de febre del Nil, que ha causat 3 morts. Anna Banyeres.
12: L'augment de les temperatures i les onades de calor estan modificant l'activitat dels mosquits capaços de transmetre malalties. A Espanya, fins a 19 de juliol, s'havien notificat 108 casos importats de chikungunya enfront als 37 registrats en el mateix període de l'any passat, i tot i que no s'ha documentat cap cas autòcton, sí s'han confirmat la presència del mosquit responsable en bona part del litoral mediterrani i les Illes Balears, el que indica el risc que el virus pugui ser transmès a través d'aquests mosquits locals a partir de viatgers infectats, una situació que també és comparable amb el dengue. Amb tot el que més amoïna és la circulació del virus del Nil Occidental. Els casos humans autòctons s'han multiplicat en els 2 últims anys amb més de la meitat simptomàtics i 5 morts. A més, la vigilància animal va detectar 12 focus en equins i aus a diferents comunitats, també a Catalunya, posant de rellevància la necessitat de vigilar. D'aquí la demanda de col·laboració ciutadana a través de l'aplicació Mosquit Alert, no tant per saber si hi haurà més o menys mosquits, sinó per entendre com la calor afecta el comportament dels mosquits i l'exposició a les picades.
0: De la cultura, destacar que aquest matí ha mort l'actor Manolo Solo, als 62 anys, a Madrid, a causa d'un càncer. Nascut al Algeciras i guanyador d'un Goya millor actor de repartiment per Tarde para la ira, també va estar nominat per títols com B, la pel·lícula, El buen patrón, Cerrar los ojos i La darrera, una quinta portuguesa. Temps ja pels esports. La UEFA es reuneix d'urgència per mostrar el seu rebuig a la proposta de la FIFA de privatitzar part del Mundial de Futbol. José María Rubí, bona tarda.
13: Bona tarda. Els 55 membres de l'organisme continental reaccionen així a l'anunci que va fer Gianni Infantino, el president de la Federació Internacional. Infantino va explicar que tenen sobre la taula el projecte de crear una empresa filial que es dediqui a explotar comercialment les competicions que organitza FIFA, començant pel Campionat del Món de Seleccions i pel Mundialet de Clubs. La primera idea concreta compartida pel mandatari és la de vendre a empreses privades un percentatge minoritari d'aquestes competicions. En tot cas, Infantino va assegurar que el capital privat mai no tindria poder de decisió sobre les competicions. I en tenis, Rafa Joder jugarà contra l'italià Lorenzo Musetti als quarts de final del torneig de Washington. El madrileny s'ha classificat després d'eliminar el japonès Nishikori en 2 sets, 6-3 i 6-2, i en poc menys d'una hora de partit.
0: I avui acabem al ritme de Quevedo.

És l'artista espanyol que més ha sonat a l'estranger durant la primera meitat del 2026, juntament amb Bad Guy, el segon Spotify. El cantant canari té tres cançons, entre les més escoltades, El Golpito, que estem escoltant, Ni Borracho i Escàndic. Entonces dame salud, que del resto me encargo yo. La cantant catalana també apareix tres vegades a la llista, amb Choque, Te Daré i Màscara. La llista també compta amb cançons de Rels B i Rosalia, entre d'altres. Doncs així marxem. Després del repàs de l'actualitat nacional i internacional, és el torn de la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda. Una jutgessa d'Igualada envia a presó un home de 58 anys com a autor de l'incendi forestal de Carme, l'Anoia. Els Mossos d'Esquadra el van detenir aquest dilluns després d'una investigació conjunta amb els agents rurals que també vincula aquesta mateixa persona amb altres dos focs, un originat el passat 6 de juliol i un altre el juny del 2024. El foc de Carme, recordem, va cremar més de 450 hectàrees i va obligar a confinar 7 municipis. Més d'un centenar de municipis es troben avui en perill extrem d'incendi forestal a Catalunya i es manté la restricció d'accés a 7 espais naturals. Un perill d'incendi extrem impulsat per la baixa humitat i les temperatures cada cop més extremes. La quarta onada de calor ja es nota i molt arreu del territori, especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre i a Ponent.
2: Quatre onades i estem cansats ja. Necessitem un respiro.
3: Solo si pongo el ventilador, si no, no podemos dormir.
4: Em sobresature. Lleida és així.
1: La calorada s'allargarà almenys fins al cap de setmana. De seguida ho ampliarem, abans ens acostem a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Sílvia Del Amo, bona tarda.
5: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit.

0: 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Sol i cel clar o poc ennuvolat i vent moderat durant aquesta tarda.
1: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 58 anys, detingut com a presumpte autor de 3 incendis a Carme, la noia que va calcinar més de 450 hectàrees de terreny forestal i agrícola. La jutgessa aprecia indicis contundents contra ell i un patró de conducta serial. Laura Hurtado, bona tarda.
3: Bona tarda. En la interlocutòria de presó, la jutgessa destaca que l'incendi del passat 6 de juliol no va ser conseqüència d'un fet aïllat, sinó d'un conjunt d'indicis estructurals. La investigació ha recollit testimonis i informes tècnics que situen el detingut i el seu cotxe en el punt exacte de l'inici de l'incendi. Diversos veïns també el van veure llançant objectes encesos en ocasions anteriors en una zona en la qual s'havien produït focs similars i amb idèntic modus operandi. Amb tot, la jutgessa conclou que l'home té un patró de conducta estable i justifica el seu empresonament preventiu, sobretot pel risc de reiteració delictiva. L'escrit destaca també que el foc va causar un greu impacte ambiental amb risc pels nuclis de població i amb rellevants danys materials, tot i que no va provocar víctimes. De fet, un dels tres focs provocats pel detingut va afectar empreses i habitatges i va obligar a confinar la població de 7 municipis propers.
2: Gràcies, Laura. Doncs 108 municipis de 18 comarques catalanes estan avui a nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal i també es manté la restricció d'accés a 7 espais naturals. La calor no dona treva i continua trencant rècords, especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre i a Ponent. A Lleida ja porten 11 dies aquest estiu en els que s'han registrat temperatures de 40 graus o més, i a Tàrrega les oficines del SOC i el CEPE han hagut de tancar perquè ja no els funciona l'aire condicionat. Joana Cendra.
4: Segons la UGT, els problemes es van registrar ja a l'inici de l'estiu amb termòmetres que marcaven els 30 graus. Tècnics de l'administració van constatar l'avèria, però no es pot solucionar per la manca de les peces necessàries per la seva reparació. Per això es va decidir tancar l'oficina. Tot plegat impacte en la ciutadania, que ha de fer un tràmit relacionat amb aquests serveis. Els usuaris són derivats a d'altres oficines amb l'inconvenient que això comporta. La secretària de Política Sindical de la UGT és la Pilar González.
5: Volem que l'oficina de Tàrrega recuperi la normalitat el més aviat possible, amb unes condicions ambientals adequades que permetin treballar i atendre el públic amb totes les garanties.
4: I és que la calor s'està cebant enguany a Ponent. Ahir es van tornar a superar els 40 graus per 11 dia. Fins ara el màxim de dies a més de 40 eren 8 registrats l'any passat. El 2024, el 23 i el 22 hi va haver 7 dies, segons dades de Meteo Ponent.
2: Condemna institucional al feminicidi d'una dona de 34 anys dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona. El govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament han fet un minut de silenci a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume en homenatge a la víctima. És la quarta aquest any a Catalunya i la número 163 des que es van començar a recollir dades oficials. Clara Ontanyón.
6: Amb una crida unànime a erradicar les violències masclistes, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha dit que la violència de gènere és un fracàs de la societat i que cal posicionar-se en contra. Maria Eugènia Gay, tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, ha insistit en la necessitat que les institucions estiguin coordinades per acompanyar les víctimes.
7: Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans i que ens interpel·la a totes les institucions i que també interpel·la al conjunt de la ciutadania.
8: Faig una crida a totes les dones que siguin conscients, les que estan vivint aquesta situació, la importància de la denúncia.
6: La parella de la dona i presumpte assassí està detingut i passarà a disposició judicial entre avui i demà. Els fets van passar davant la presència dels dos fills menors que, abans dels fets, ja estaven sota el radar dels serveis socials.
2: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. La Cambra de Contractistes de Catalunya alerta que van lents els plans del govern per construir 50.000 habitatges protegits d'aquí al 2030. Cristina Martín.
9: Els constructors avisen que de moment cap està acabat i només s'han licitat 3.000 pisos, una xifra molt allunyada dels 30.000 habitatges que el govern deia que estaven en marxa a finals de l'any passat. Luis Moreno, president de la Cambra de Contractistes.
10: El que passa és que heu de pensar que els polítics tenen tendència a donar una cosa per feta, que al final, quan parles de PIB i parles de termes econòmics, no reflecteix amb això.
9: Amb aquest ritme, els constructors estimen que els 50.000 pisos no es podran tenir fins al 2040, 10 anys més tard del previst. No ajuda la paràlisi que ha afectat aquest sector des de la crisi del 2008, com tampoc ho fan les pujades de costos que s'estan registrant des de la guerra a Ucraïna, agreujades ara amb el conflicte a l'Orient Mitjà.
2: Parlem d'habitatge i també d'ocupació, perquè el grup social 11 ha tancat l'any 2025 amb més de 7.000 treballadors a Catalunya, 80.000 a nivell estatal,

0: i el 60% d'aquests treballadors són persones amb discapacitat. D'aquesta manera, i sense comptar l'administració pública, el grup social es converteix en el tercer generador d'ocupació de tot l'Estat. Marc Esparza.
1: Una ocupació que es pot mantenir de forma creixent per l'augment dels ingressos que tenen a través de les vendes de loteries, del que recapta Ilunion als treballs que realitzen en concursos públics i també a la captació de fons que arriben a la Fundació 11. Àngel Ávila, sotsdelegat de l'11 a Catalunya.
2: Treballant i aportant el nostre granet de sorra a la societat, ha convertit aquest grup en el tercer major empleador a nivell de tot l'Estat i, de fet, l'exemple és que un de cada 500 treballadors que treballa a Catalunya treballa al grup social 11.
1: Això es reverteix en les necessitats dels afiliats. D'aquesta manera, les persones amb discapacitat formen part activa de la societat a nivell laboral.
2: Acaba transformant no només vides, sinó que també el fet que tu donis treball, aquest treball cotitza la Seguretat Social, aquest treball paga els seus impostos, amb la qual també tornem a la societat part del que ens dona en aquest sentit també.
1: A Catalunya durant el 2025 es van destinar 82 milions a inversió social directa.
0: Repassem més informacions en format breu amb Antoni Conde. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Els Mossos d'Esquadra continuen intentant localitzar l'autor o autors de la mort violenta d'un home a Sant Adrià del Besòs aquest dimecres.
3: La Divisió d'Investigació Criminal manté obertes les diligències per esclarir les circumstàncies dels fets. A hores d'ara, la policia catalana busca les persones implicades en el crim i manté desplegat un dispositiu per localitzar-los. Segons les primeres investigacions, el succés va tenir lloc després d'una baralla al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La víctima va acabar greument ferida per arma blanca i, malgrat la intervenció de la Guàrdia Urbana i els serveis d'emergències mèdiques, no es va poder fer res per salvar-li la vida.
0: El sindicat Comissions Obreres ha convocat un minut de silenci aquest migdia a les seves seus del Vallès Occidental i la Catalunya Central com a senyal de dol per la mort ahir d'un treballador a una mina de Súria.
3: Com a conseqüència d'un despreniment mentre treballava a la mina de potassa. En aquest accident també van resultar ferits altres dos treballadors. Ara s'inicia un procés d'investigació. Josep Rueda, secretari general de Comissions Obreres d'Indústria.
4: Tots sabem el que ha succeït és un despreniment d'una paret de la mina on estaven treballant els companys, però es té que investigar ben bé quines siguin les causes, com ha anat.
0: I el Servei Català de Trànsit prova una intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil al volant i el no ús del cinturó.
3: Durant la prova pilot, a l'AP7 i l'A2, els controls AMI han detectat 8.500 casos d'ús del telèfon i 4.500 infraccions pel cinturó. Trànsit estudia implementar aquesta tecnologia que consisteix en un carro remolc amb dues càmeres d'alta definició i algoritmes DIA. Les càmeres ofereixen una visió cenital que identifica els mòbils a la falda o el mal ús del cinturó. A la prova, entre un 3,6 i un 6,5% dels conductors han fet ús del mòbil i entre l'1,3 i l'1,8 fan ús incorrecte del cinturó.
0: Avui fa un mes que arribaven a Espanya des de Gaza 20 menors acompanyats amb les seves famílies, que per ser atesos en diferents hospitals de l'Estat per diferents malalties o ferides. A Catalunya, el centre triat per acollir un d'aquests infants, una nena de 2 anys, ha estat l'Hospital Vall d'Hebron. L'Anna Banyeres ha parlat amb el metge que l'està atenent per conèixer els detalls del seu cas.
5: Sí, amb el doctor Ferran Roses, cap del Servei de Cardiologia Pediàtrica, que ens explica que la menor va arribar directament a urgències perquè venia amb el diagnòstic d'una malaltia cardíaca congènita greu. I tot i que no està ingressada, s'està amb una família d'acollida amb els seus pares, sí que se l'està avaluant per poder fer la cirurgia necessària i amb unes garanties que per la guerra no poden oferir a Gaza.
6: Està clínicament estable, sabent que està cianòtica, és un color de pell blavós més típic d'aquests nens que tenen malalties cardíaques congènites greus, i des que va arribar ha estat en un procés d'avaluació de proves complementàries important i així d'aquesta manera podrem planificar una reparació quirúrgica. Fet que, òbviament, això no es pot dur a terme a Gaza en aquests moments.
5: Abans, però, d'aquesta cirurgia necessita arribar en condicions.
6: Hem de mirar que estigui ben nutrida, hem d'assegurar-nos que no té malalties infeccioses ni dèficits nutricionals que moltes vegades tenen aquests pacients que arriben per cooperació internacional.
5: De moment, però, la situació d'aquesta nena és òptima.
6: Una nena que no està ofegant-se, no està malament, és una nena riallera que estava correcta quan va arribar a la consulta.
5: Tot plegat serà possible gràcies a un equip que a Gaza és complicat reunir perquè més enllà dels cirurgians cal psicòlegs, intensivistes, anestesiòlegs, infermeres, diagnòstic per la imatge i pediatres.
0: Gràcies, Anna. I avui es commemora el Dia Mundial contra el Tràfic de Persones. Els expliquem que l'Institut de Medicina Legal de Catalunya alerta de l'increment de casos de víctimes de tràfic d'humans que arriben als jutjats i que han de valorar. L'any 2025 van atendre a 32 víctimes. És un 68% més que l'any anterior, explica'ns Núria Alcalà.
7: Sí, en el que portem de 2026, l'Institut ja ha arribat a les 14 valoracions, pel que es preveu que la tendència es mantingui a l'alça. Coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic de Persones, l'Institut ha fet balanç de les actuacions de la seva unitat especialitzada, pionera a l'Estat, que elabora els informes pericials claus a les investigacions de tràfic d'éssers humans. En concret, en els últims 3 anys, l'Institut ha constatat un augment de casos d'explotació sexual en els quals més d'un 90% de víctimes són dones i en situació especialment vulnerable. En Eco Barberí, director de l'organisme.
8: És una unitat que ha de tenir una triple perspectiva, una perspectiva de gènere. La majoria de les víctimes són dones, concretament víctimes de l'explotació sexual, una visió transcultural, moltes de les víctimes són migrants, i una visió de drets humans, ja que són conculcats per aquest tipus de delicte.
7: Però a la unitat també hi arriben víctimes d'explotació laboral, mendicitat i criminalitat forçada. Des de la seva creació l'any 2022, ha atès un total de 116 víctimes.
0: Tarragona rebrà l'eclipsi del proper 12 d'agost amb una gran festa a l'amfiteatre de la Marina Port. Són només algunes de les activitats que estan preparant-se en aquests moments en aquesta zona de cara a aquest gran esdeveniment. Judit Huerta.
9: A Tarragona la festa començarà a les 5 de la tarda i acabarà de matinada, 10 hores amb teatre, actuacions musicals, viatges immersius amb ulleres 3D, a un eclipsi solar, castells i DJs. Joan Anton Català és divulgador científic i explica el recorregut que farà la Lluna al cel de Tarragona.
10: Tarragona es trobarà sota l'ombra de la Lluna. És una ombra que començarà venint per sobre del Serrallo i que aquí veurem projectat amb el sol eclipsat justament sobre del Serrallo a les 20:29 del 12 d'agost. Durarà molt poquet, com sabeu, aquell instant, que és molt intens. Sembla que l'univers s'aturi en aquell moment. Durarà apenas un minut i un segon, i és perquè aquesta ombra de la Lluna sota la qual ens trobarem s'estarà movent a milers de quilòmetres per hora de velocitat.
9: A Reus, a banda de la divulgació científica, els més petits es convertiran en astronautes i serà la capital de la inclusió. Una dotzena d'aparells permetran persones cegues seguir l'eclipsi. Antoni Trallero és president de l'associació Astrodiversitat.
11: Aquest aparell transforma la llum, la intensitat de la llum, en tons acústics, que el que diem sonificació, i que permetrà a les persones amb diversitat visual viure i escoltar el fenomen astronòmic com l'eclipsi en temps real.
9: A totes dues ciutats es millorarà el transport públic per garantir la mobilitat.
0: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva. José María Rubí, bona tarda.
12: Bona tarda. Esports. Comencem amb les novetats del primer dels dos entrenaments del Barça avui a Anglaterra. Ha estat la primera sessió amb Rafinha, que ahir s'incorporava al grup després del Mundial. També ha fet una part del treball amb la resta de l'equip Valde, que es continua recuperant dels problemes d'esquena que arrossega. Aquesta tarda, nou entrenament, i demà primer partit en terres britàniques contra el Birmingham. Tot plegat, presidit, en absència de Joan Laporta, pel vicepresident Rafa Juste. Un Juste que també ha estat al capdavant de la reunió de la Junta Directiva, on aquesta ha anunciat la intenció de convocar assemblea de socis pel mes d'octubre, i serà llavors quan els dirigents blaugrana proposin posar a la venda uns bons a compte de futurs drets televisius amb intenció d'obtenir 200 milions d'euros. I una junta que també ha aprovat que el primer equip de futbol jugui el 15 d'agost un amistós a Tànger perquè el Barça ingressi 4 milions d'euros més. L'Espanyol, per la seva banda, torna a treballar a Burnley després de l'empat a 2 a nit contra el conjunt local, partit fluix dels de Manolo González. En tot cas, el migcampista Urco ha demanat no encendre les alarmes donat el moment del curs en què es troben encara els equips.
13: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir coses i per llegar de la millor manera possible a la primera jornada.
12: Un Espanyol que encara es queda a les Illes Britàniques perquè dissabte jugarà un segon amistós a camp del Middlesbrough. I aprofito per repassar la pretemporada dels dos equips catalans de segona divisió. El Girona, que va empatar ahir a 3 gols contra el Castelló, tornarà a jugar dissabte contra el campió de la Premier League, l'Arsenal, a Londres. I el Sabadell, per la seva banda, va aconseguir la seva primera victòria d'aquesta fase de preparació en derrotar el Manresa per 2-1. I el següent compromís dels vallesans serà demà contra l'Inter Escaldes Andorra.
0: Gràcies, José María. Darrers minuts per la cultura i avui parlem del Grec, que ha fet balanç de la seva 50a edició, la segona amb Letícia Martín al capdavant, amb 96 espectacles que han vist 144.000 espectadors, són 14.000 més que l'any anterior. L'alt nivell d'ocupació, el 96% en el cas dels espectacles de l'amfiteatre i un 71% en la resta d'activitats, destaquen entre els bons resultats d'aquest certamen, que es va obrir el passat 29 de juny amb la versió de l'òpera de Tres Rals de Marta Pazos. La fidelització del públic, l'arribada també de 7.000 espectadors nous i la trobada amb els clàssics i artistes locals han marcat aquesta edició d'aniversari, per on han passat grans noms com Calixte Oviedo, Anne Teresa, Angélica Lidl, Malpelo, Alex Rigola, Ojo Feix, Xerxerde, Letícia Martín, en fa balanç, la directora del Grec.
14: Per a mi aquest any ha estat especialment un orgull el tenir la sensació de tenir la confiança del públic, perquè hi havia molts artistes que no havien vingut mai i que, a pesar de tot, s'han venut molt bé les entrades, des del cas Florentina Holzinger fins la Nando Chele, la Zora Snake, Suminger, Andrea Peña...
0: Doncs amb aquest balanç, el Grec encara la seva recta final i avui estrena les darreres propostes internacionals. La directora i dramaturga brasilera Christiane Yatai torna a Barcelona amb l'espectacle Un Julgamento, protagonitzat per Walter Moura, que s'inspira en el clàssic Un enemic del poble d'Ibsen, mentre que la companyia xinesa Tao Dance Theater aterra al festival amb la seva dansa abstracta i orgànica. Marta Orquín.
15: La brasilera Christiane Yatai reprèn la història d'Ibsen dos anys després i converteix l'escenari del lliure en una sala de tribunal fictícia on el públic actua com a jurat i decideix si el metge Thomas Stockmann és o no l'enemic del poble des d'una perspectiva actual.
16: Thomas Stockmann no és un home sense defectes.
15: Walter Moura, molt popular amb Narcos i l'agent secret, encarna el protagonista que reclama un procés neutre i respon a les preguntes que li formulen 11 persones seleccionades a l'atzar entre el públic.
17: Se ponen muy enfocados en su tarea de jurados y me hacen preguntas a veces duras.
15: L'actor brasiler és un enamorat del clàssic d'Ibsen i l'entusiasma aquest judici escènic interactiu i obert a la improvisació que mai té un veredicte unànime. Ha col·laborat en l'escriptura d'Un Julgamento que barreja realitat i ficció, teatre i cinema per abordar debats com els límits de la democràcia, la dicotomia entre moral i economia o la postveritat.
17: Es la primera cosa que digo, ¿no? La verdad se acabó. Y eso a mí me interesa mucho, sobre todo con el desarrollo de las tecnologías, casi con que vivamos todos en burbujas de información. ¿Cómo relacionarnos unos con los otros si nosotros no estamos mirando la misma cosa? Los factos, el factual, ya no importa.
15: També avui, demà, però al Teatre Grec, la Tau Dance Theater estrena a l'Estat les coreografies 16 i 17, que formen part d'una sèrie numèrica que explora el cos sense narrativa, a partir de l'abstracció i la tècnica del moviment circular.
0: Doncs amb aquestes darreres propostes del Grec posem el punt i final a aquest espai informatiu. La informació, però, continua en aquesta sintonia també al portal rtv-e.cat i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.
0: Hi ha artistes que travessen fronteres perquè entenen que la música no té passaport. Ezzy Oliva fa anys que construeix aquest camí. I després de convertir-se en una de les veus més reconeixibles del pop peruà, va decidir començar de zero, començar de nou a Espanya i va apostar per una carrera internacional sense perdre la seva essència. Es va instal·lar a Madrid i va viure un dels millors moments de la seva trajectòria. Ara presenta una nova etapa marcada per cançons com, per exemple, De Madrid al Cielo, col·laboracions amb artistes com el Carlos Baute i una connexió cada vegada més forta amb el públic espanyol.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bona tarda, continuem mirant a Ceuta. Centenes de persones d'origen magrebí han creuat nedant i per l'espigó des del Marroc a la ciutat autònoma fins a 2.000 en la darrera setmana. El govern de Ceuta i tots els partits de la ciutat autònoma reclamen la declaració d'emergència nacional, mentre el Marroc, Míriam Andreu, manté que no hi té res a veure.
2: Fons a l'ambaixada del Marroc a Madrid a Ràdio Televisió Espanyola es marquen de la situació, asseguren que la cooperació amb Espanya en matèria migratòria continua sent exemplar i que constitueix un dels pilars fonamentals de l'Associació Estratègica Hispano-Marroc. Apunten també que el que està passant no respon a cap suposada voluntat de les autoritats marroquines d'afavorir, diuen, la migració irregular, i assenyalen a les organitzacions criminals de tràfic de persones. De la seva banda, el Ministeri d'Exteriors espanyol ha desvinculat la situació del viatge del president del govern central, Pedro Sánchez, a Algèria el passat 20 de juliol. Tal com ha fet el Marroc, asseguren que la relació amb el país és excel·lent. Demà, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que viatjarà cap a Ceuta per seguir de prop la situació. Recordem que precisament des d'Interior ja han dit que no es pot aplicar l'emergència nacional i el comandament únic. Aleguen que la normativa de protecció civil no està enfocada a la migració.
0: I la Comunitat de Madrid fa marxa enrere i vendrà l'àtic del barri de Chamberí, que havia adquirit a l'abril perquè la presidenta de la regió, Isabel Díaz Ayuso, i el seu govern el fessin servir com a oficina provisional. Els diners obtinguts de la venda s'invertiran en la reconstrucció de les zones afectades pels incendis. Pau Alemany.
3: Després d'una setmana en què les versions oficials han anat canviant, des de l'ús com a oficina provisional d'Ayuso primer a l'utilització comú de diversos consellers després, ara el govern madrileny ha explicat que vendrà l'àtic i 4 pisos més del centre de Madrid. Escoltem el conseller de Presidència, Miguel Ángel García Martín, que ha estat l'encarregat d'anunciar-ho.
4: 4 immuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, el, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción y que, por tanto, ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse en la recuperación de la Sierra Oeste.
3: La compra destapada per El País aquesta setmana s'havia realitzat sense cap anunci públic. Tampoc es coneix el preu d'adquisició, però els portals immobiliaris mostren que un àtic similar a la zona costa entre 1,5 milions d'euros i 2 milions. Davant les formes, el moment i el contingut de tot plegat, l'oposició ha sortit en estampida a criticar la presidenta Ayuso. Manuela Bergeró, de Mas Madrid, ha escrit a les seues xarxes socials que és una vergonya utilitzar el dolor dels incendis de Madrid, que ella mateixa va poder prevenir, per amagar la seua derrota. I també el líder del Partit Socialista a Madrid, Òscar López, ha escrit que Ayuso s'està pegant la vida pare a costa dels madrilenys.
0: La Cambra de Contractistes de Catalunya avisa que el govern va lent amb el projecte de construir 50.000 habitatges assequibles en els propers 4 anys. Cristina Martín.
5: L'habitatge s'ha convertit en la principal preocupació per a la ciutadania i el govern va fixar com a objectiu la construcció de 50.000 pisos d'aquí al 2030 per posar-hi remei. Els constructors diuen que ara per ara només s'han licitat 3.000 pisos i contradiuen al govern que va dir que 30.000 ja estaven en marxa. Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes.
6: D'això, avui hem de dir que sí que en van sortir per fer 2.000 habitatges amb una tacada i també hi ha 1.000 habitatges que s'han anat fent trossets a trossets, no per la Generalitat, sinó per administracions locals. Però això s'ha de convertir en els 50.000.
5: Amb aquestes 3.000 licitacions que s'han fet sobre la taula, els constructors veuen difícil arribar al 2030 amb tots els pisos construïts i ho endarrereixen, com a mínim, fins al 2040.
0: Més coses, les inspeccions dels agents rurals i la policia marítima dels Mossos d'Esquadra han reduït la pesca recreativa sense llicència per sota del 10%. La majoria dels infractors, principalment estrangers, desconeixen que cal tenir permís per pescar a Girona, a Joan Sisquella.
7: Les campanyes de control periòdiques es van iniciar el 2022 i des d'aleshores el nombre de pescadors sense llicència s'ha situat entre el 10 i el 4%. És una reducció notable respecte als infractors que hi havia, segons les estimacions, abans de les inspeccions conjuntes d'agents rurals i Mossos. Joan Illa és subdirector general de Política Marítima.
8: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havia ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
7: Bona part dels infractors són pescadors ocasionals, principalment estrangers, i la majoria de les sancions són per la pesca submarina sense llicència. Per contra, la pesca des d'una embarcació és la modalitat que menys casos d'incompliment registra.
0: I acabem amb un apunt de cultura. El Grec ha fet avui balanç de la seva 50a edició, la segona amb Letícia Martín al capdavant, amb 96 espectacles que han vist 144.000 espectadors, 14.000 més que l'any anterior. menor. L'alt nivell d'ocupació, el 96% en el cas dels espectacles de l'amfiteatre i un 71% en la de la resta d'activitat a la ciutat, destaquen entre els bons resultats d'aquest certamen que es va obrir el passat 29 de juny amb la versió de l'òpera de Tres Rals de Marta Pazos. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, la pública, quan siguin les 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
9: Joan Lluís, aquesta ploma té 80 anys.
10: Aproximadament.
9: Sí. De qui és aquesta ploma?
10: La ploma del pare. És la ploma del pare. És una ploma que, com veus, és molt bonica, esmaltada. És una Parker amb la plomilla d'or. És un record important perquè era ell amb tota solemnitat. Abans, en l'escola, ens hi anava els escolapis.
9: Sí.
10: Cada 15 dies teníem avaluació, teníem notes. I teníem
9: un... Cada 15 dies?
10: Sí, sí, cada 15 dies. I teníem una mena de butlletí en el que venien les notes i a baix havia d'haver-hi la firma del pare o de la mare. Mm-hmm. I aleshores era un moment que, a més, l'home el disfrutava, no? Perquè obria el butlletí de notes i treia la ploma i feia una firma molt maca.
9: Home, ho disfrutava perquè eren bones notes.
10: Eren bones notes. Sí, sí, vaig ser... No de matrícules, però era un bon estudiant. I, a més, com a objecte, veus que és molt bonic.
9: És molt maco, sí. Però té més valor sentimental, fins
10: home,
9: i tot.
10: Home, esclar.
9: I tu segueixes escrivint i segueixes llegint tant? Perquè ara fa un temps deies que llegies un llibre per dia.
10: Gairebé.
9: Home, a veure, però són moltes hores, això.
10: Un llibre cada dia potser és una mica exagerat. Però sí, jo ahir em vaig acabar un... Vaig acabar, aquí s'acaba tot, del Josep Piera, que va ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que ha mort fa poc i és un escriptor que sempre m'ha interessat molt. I estava començant a un altre, vull dir que sí, vaig li foto canya.
9: Avui el nostre irrepetible és l'actor, director i dramaturg Joan Lluís Botzo.

0: Joan Lluís Bozzo, benvingut a Irrepetibles.
1: Molt ben trobat.
0: Moltes gràcies, actor, director de teatre, guionista. Ets una de les figures més importants del teatre del nostre país, vinculat sobretot a la companyia de Goll de Gom.
1: Correcte.
0: Estàs jubilat, entre cometes, perquè segueixes sent soci de la companyia, però també presideixes l'associació Enraona Teatre, que entén el teatre com una eina no només d'entreteniment, sinó també de teràpia, de pedagogia i una forma d'incloure tothom. I no només feu funcions, també feu classes de teatre, després parlarem una miqueta, i també del muntatge Pot ser tu, puc ser jo, que se centra en temes de salut mental. Són més de 50 anys treballant al món del teatre, tens una carrera absolutament inabastable. Com t'ha passat el temps, Joan Lluís?
1: Suposo que la resposta seria sense donar-me'n, molt ràpid. Sí, ha sigut molt ràpid, tot ha anat com una cosa que flueix, saps? Com un riu que flueix i que tu hi vas dins i que potser no ets conscient de l'afluència del riu i després un dia t'atures i dius, hòstia, però jo porto tota la vida fent això, no?
0: Clar, un projecte rere l'altre, sense parar, a més.
1: Quan estàs a dins d'això no és... Vull dir, gairebé sense aquesta navegació ha estat gairebé sense desembarcar mai, no?
0: Clar.
1: Per tant, aleshores, bueno, ha estat passar la vida així.
0: Viatgem en el temps.

0: met des fleurs dans les trous de son nez.
1: Joan Lluís Bozzo Duran. Vas néixer a Barcelona el 1953, per tant, infantesa als anys 50-60. Com la recordes? Perquè tu eres el petit de quatre germans.
2: Sí, eren
1: això
2: tres...
1: Això marca.
2: Som,
1: eh?
2: Som. Som, per sou, sort, sí. Encara tres germanes per davant meu.
1: Sí.
2: I sí, però potser des de fora queda més aparatós, eh? Això de ser el petit de tres germanes, perquè tothom, oh, ets el mimat, i ets... I no funcionava gaire així a la meva família.
1: Ja. Home,
2: sí que em sentia estimat, però allò de, oh, després de les noies el mimat ha estat un comentari que vaig patir tota la
1: vegades,
2: meva
1: no?
2: infància fins a allò, fins a la nàusea, i no home, mimat, sí, un nen estimat, però no allò, no el bon tracte especial.
1: Les vides dels teus pares molt dures.
2: Bueno,
1: sobretot
2: la guerra,
1: la del teu pare.
2: La guerra.
1: Ja.
2: Els meus pares tenien, el meu pare quan va començar la guerra tenia 25 anys,
1: uh-huh.
2: I la meva mare en tenia 17. La meva mare estava a punt de començar els estudis a la universitat, cosa que li feia una il·lusió molt gran de química, i el meu pare treballava en un banc i tenia molta afició poètica i moltes lectures, i això, clar, els va tallar la vida d'una manera que no... Clar, no ens, suposo que no ens en fem la idea. Tres anys de guerra, després el meu pare va haver de... estava en l'exèrcit republicà a Barcelona, va fugir amb tota la gent que va fugir caminant de Barcelona fins a la Jonquera, fins al pas a on hi havia els famosos senegalesos que deien alé, alé, alé, alé. I aleshores ell va viure una experiència molt curiosa, que és que ell estava a aviació de Barcelona, i ja quan venia la retirada l'últim dia, el seu capità, el capità Quintana, va dir que ells, el capità i uns...

0: havien fugit amb la, amb l'avioneta, es van estrellar, es van matar.
1: I ella es va salvar.
0: I ella es va salvar.
1: Com és la vida, eh?
0: Sí.
1: Com és la vida. Per cert, l'avi, per part de mare, va ser un dels fundadors d'Unió Democràtica.
0: Sí.
1: El Fèlix Duran i Canyameres.
0: Duran i Canyameres, sí, tant, i tant. Es parlava... No res a veure amb el Duran i Canyameres.
1: No, no, no. Es parlava molt de política a casa teva?
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Era un... Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Eren éssers amb opinió política, catalanista, sí, i demòcrates. Van ser els que a la guerra van rebre hòsties per tots costats. Perquè a l'època de la FAI eren de missa,
1: yeah,
0: eren gent de missa, i quan van venir els franquistes eren catalanistes i republicans, i aquests els van fotre hòsties per totes bandes.
1: D'uns i dels altres,
0: i els, es parlava molt d'un amic, gran amic del meu avi, que era Carrasco Formiguera, que era el líder, el fundador de Unió Democràtica, que el van fusellar a Burgos.
1: Situa'ns, Joan Lluís, als Lluïsos de Gràcia.
0: Ostres.
1: Allà, com tantíssima gent, vas fer també els Pastorets. Com allà ho recordes?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Va ser la meva... la iniciació al teatre en aquests, sí, centres cívics que eren mig dependents de la Iglesia, de l'Església, o totalment, que ara ja han desaparegut, se n'han convertit en centres cívics, diríem, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però que no tenen l'escalf d'allò que era una agrupació de famílies i de tal, força marcada per la cosa catòlica.
1: Clar, per la religió, sí.
0: Però no d'una forma... Jo no ho recordo d'una manera... d'una manera massa agobiant, eh? Bastant... I en l'època que jo... parlem dels anys 60... ja bastant, diríem, permissiva. I sí, sí, aquí vaig començar a fer els Pastorets, però sobretot vaig començar amb un grup de joves que ens dirigia un noi una miqueta més gran que nosaltres,
1: sí,
0: i aquí se'm va anar desvetllant l'afició per l'escenari.
1: Ho feies bé?
0: Sí, força bé, sí, sí, sí, destacava una mica, sí, perquè sí, sí, sí, no era aquell típic carretó que queda allà al mig de l'escenari que no sap què fer amb els braços i que mira a terra, no, no, tenia una certa soltura, em deien que ho feia bé, sí, això, se'm posava també una mica la
1: això
0: cresta.
1: Això per l'ego va bé.
0: Oh, va, sí, la cresta.
1: Va molt bé, va molt bé.
0: I en aquella època, que realment és molt fort, perquè és quan les persones decidim quin serà el nostre futur,
1: sí,
0: és una època en la que estem absolutament perduts, els 15 a 16 anys. És molt curiós que sigui quan precisament toqui triar,
1: és veritat, sí,
0: la,
1: sí,
0: carrera o la vocació o la dedicació.
1: I tu estaves perdut o ho tenies clar?
0: No, no, dic que és una època que no és molt fiable.
1: Ja.
0: Direm,
1: però tu ho tenies clar?
0: Jo tenia claríssim, ah, claríssim.
1: Perquè no tenies ni la majoria d'edat que vas començar a dirigir els teus propis,
0: sí,
1: espectacles.
0: Sí, sí. Bueno, és que, a més, aquella època la majoria d'edat era els 21 anys, eh?
1: Ja, ja.
0: Sí, sí, sí, vaig allà als Lluïsos, vaig començar, després vam fer com una mena de comuna, així, mig hipiosa, que anàvem amb un cotxe i fèiem teatre pels carrers, i bé, bé, va ser molt divertit.
1: I per què vas estudiar Filologia Catalana?
0: Bueno, això va ser una miqueta un pacte familiar. Ells, ah, ells van entendre-ho bé, eh? Vull dir que no es van posar allò de dir oh, oh, quina... Però vam pactar que si a més tenia una carrera i aquesta carrera doncs tenia a veure amb la literatura i tenia a veure amb el pensament, que no em faria cap mal per l'exercici del teatre.
1: Però ho vas deixar perquè va arribar l'Emili.
0: Sí, eh? De l'Emili
1: ja... A Melilla.
0: No, a Ceuta, a Ceuta.
1: A Ceuta.
0: Quan vaig tornar de Ceuta, que sí, va ser allò, era un... Perquè ara han fet un programa que diu un any segrestats o no sé què han fet a TV3 i dic, mentida, és mentida, eren 15 mesos, no un any.
1: Era més d'un any.
0: Eren 15 mesos, 15 mesos.
1: Ja.
0: Vestit de soldat fent el paperina per allà. Sí, sí.

0: I podem considerar que vas començar de manera professional el 1973 com a ajudant de direcció de Pau Garsavall a l'obra Berenàveu a les fosques.
1: Correcte,
0: de Josep Maria Benet i Jornet.
1: Va ser el meu primer sou, sí.
0: Aquesta és una versió que es va poder veure a Televisió Espanyola a Catalunya, estrenada el 1975.
2: Què et passa?
3: El meu home et dona massa confiances. M'hi angonieixo. L'engany no m'agrada. No sóc la Hilda, jo.
2: Per què t'hi vas casar?
3: Ja van tres o quatre vegades que em preguntes el mateix.
2: No me l'imagino perseguint-te per les cantonades.
3: Érem del mateix poble. Coses.
0: Com recordes aquesta primera experiència professional?
1: Va ser prou plaent. Vaig conèixer gent que molts no hi són, però que eren gent doncs molt vàlida. Dirigia un home de molt prestigi, que era en Jo Segarra, i hi havia de primera actriu la Carme Contreras, hi havia la Margarita Menguillón, hi havia en Carles Balat, que ja no hi és, la Nadala Batista, en Joan Vallès, tots aquests falten.
0: Sí.
1: I va ser entrar per una porta petita i una miqueta en segona fila, no? Però hi anar amb els ulls molt grans, mirant com era la professió, no?
0: I aprenent, també.
1: I aprenent, sí, sí.
0: El 75 vas dirigir Les Troianes.
1: Sí, això va ser...
0: Amb un grup que tu mateix havies creat a la facultat.
1: Sí, això va ser una mica... Potser el que a dins del medi teatral, que era molt exigu en aquell moment, em va donar un cert renom, no?
0: Mm-hmm.
1: La primera actriu d'aquesta companyia, que érem gent que estudiava a l'Autònoma, era la Rosa Novell,
0: que feia d'Ècuba.
1: D'Ècuba, sí. I després hi havia també l'Anna Rosa Sisquella, que tota la vida ha estat la meva sòcia de Gom
0: sí,
1: de Gom.
0: Sí.
1: Després hi havia la Isona Passola, actual presidenta de l'Ateneu, i altres persones, Agustí Ros, que durant molts anys ha estat el cap del Departament de Dansa de l'Institut del Teatre. O sigui que... Sí, sí, gent que després va fer...
0: Tots heu fet carrera.
1: Va fer la seva feina, sí, i tant, sí. I tant.
0: De seguida arribo a Degoll de Gom, però abans, el 1977, va ser membre de la comissió gestora que va impulsar la professionalització i organització del sector teatral a Catalunya. Això és so de Televisió Espanyola, el programa Tot Art.
4: La nova comissió executiva està integrada per Joan Lluís Bozzo, Pep Luchetti, Carla Gil, Lourdes Barba i Frederic Roda. Joan Lluís Bozzo, en quins termes es va plantejar la crisi de la comissió gestora?
5: Va ser una crisi plantejada, jo crec, sobre la base de la operativitat de la campanya. L'assemblea estava molt inquieta perquè anaven passant els dies i la comissió que estava nomenada no semblava actuar d'acord amb les exigències de la premura de temps, i aleshores això tenia tots els assembleistes molt inquiets. Davant d'això hi va haver-hi una alternativa de proposar una agenda que també fos de l'assemblea, però que treballés a ple temps, cobrant una retribució de la campanya, per tal de solucionar tots aquests problemes operatius. És clar, una crisi de tipus operatiu vol dir al darrere també un problema polític, i amb aquest aspecte, doncs, políticament també hi havia molts problemes en quant al que podia voler dir no tenir massa informada l'assemblea, donar tota una sèrie de fets com a consumats, sense prèvia consulta, etc, etc.
0: Què recordes d'aquella comissió? De quina manera et vas implicar? Què és el que es va aconseguir? Perquè, per exemple, es van establir les bases del Sindicat d'Actors i Directors de Catalunya.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Recordaves aquest fragment que hem escoltat?
1: No, però escolta, és com si acabés de descobrir Amèrica, eh? Era jo, aquest?
0: Sí, sí, clar.
1: Ostres, que bo. És que, clar, aquí teniu un arxiu impressionant. Teniu,
0: sí,
1: un arxiu que això no... Uf, això és impressionant. No recordava aquesta entrevista, no la recordava pas, no? Aquesta època va ser molt dura, molt complicada, va ser molt... L'assemblea es va cindir, per una banda, i se'n van anar com el país a la guerra civil. Per una banda, les esquerres se'n van anar amb la CNT i la FAI, i per una altra banda amb el PSUC, mm-hmm, saps? I això va fer que l'assemblea es partís en dos. Una es va dir assemblea d'actors i directors, va seguir sent, que era la que estava sota l'òrbita del PSOC, que és en la que jo em trobava, tot i que jo no he militat mai, I després hi havia la de la CNT, que el líder del qual era el Mario Gas, que per cert el vaig saludar fa poc, que està esplèndid, als seus 80 i pico anys.
0: Sí, sí.
1: I aquests eren més CNTeros, i aquests eren més llibertaris, i aleshores van fer l'assemblea de treballadors de l'espectacle que van regentar durant un temps el Saló Diana al barri xino. I després ni l'un ni l'altre.
0: Avancem en el temps. El 1978 t'incorpores a Degoll de Gom,
1: sí,
0: que havia nascut el 74, amb Joan Oller, Josep Perramon i Pepe Rubianes. Explica'm com va ser, perquè crec que va ser a proposta de l'Anna Rosa Sisquilla, que llavors era la teva xicota.
1: Totalment, no? D'acord. Sí, sí, sí. En Josep Perramon s'anava a la mili, el mateix que m'havia passat a mi feia uns anys abans, i sí, li tocava anar a un lloc encantador, que era Jaca, a tirar-se per les pistes de neu amb l'equip lamentable que els hi posaven als peus.
0: Sí.
1: I això va anar destinat a Jaca als 15 mesos, que no un any, als 15 mesos. Lògicament, doncs, necessitant un substitut. I l'Anna Rosa, amb un gran crida, va dir al meu nòvio, per què no? I els altres van dir, vale.
0: Ara fa un any ens visitava l'Anna Rosa, amb qui has compartit la direcció de Degoll de Gom, i ens explicava aquesta anècdota, anant de bolos amb l'obra No hablaré en classe.
6: Quan anàvem a Andalusia, que anàvem amb una furgoneta absolutament destrossada, que entrava a l'aire per tot arreu, que anàvem amb mantes a dintre del cotxe, evidentment no hi havia calefacció ni
0: clar,
6: la
0: clar,
6: conya.
0: Sí, sí.
6: I sempre s'espallava, i sempre fèiem conya dels latiguillos, perquè sempre li fallaven els latiguillos, hem de canviar els latiguillos. I llavors el Pere Francesc, que era l'escenògraf, havia fet orgullosament un vestuari nou per fer una mena de paròdia que fèiem d'Espanya, que era un conte que hi havia, era com de la bandera espanyola, eren com també eren uns vestits com moderns, com d'espuma i de colors d'espuma. Llavors va començar a entrar aire del tubo d'escap a dintre de la furgoneta, es van quedar negres els vestits, i quan vam arribar vam obrir i estaven tots els vestits nous, negres. El Pere Francesc va agafar un atac, era un tio altíssim, així com una mena d'oso gran, molt divertit. Va començar a tirar els vestits per terra al mig d'una gasolinera, i va ser molt fort perquè era el seu gran, la seva gran novetat s'havia quedat feta merda. Llavors suposo que els van portar a la tintoreria i no sé què va passar.
0: La quantitat de coses, que
1: me'n recordo perfectament d'aquest moment, sí, sí.
0: A més, tu les expliques amb memòries trobades en una furgoneta. Sí. Què se'n va fer d'aquella furgoneta?
1: Aquella primera la vàrem canviar per una nova, diríem. És que aquesta era de 22ena mà. Era una furgoneta petita de les que anteriorment se'n deia una DKV.
0: Sí.
1: Doncs la vam canviar per...
0: I fallaven els latiguillos.
1: Els latiguillos no han aconseguit mai saber, però ens fallaven molt. No he aconseguit mai saber què eren, eh?
0: Des de llavors i amb Degoll de Gom has dirigit un munt d'espectacles, Joan Lluís, començant per Antaviana com a actor i director. Any 1978, escoltem un fragment.
7: Una vegada, un nen que es deia Abel es va inventar una paraula nova.
8: Antaviana. Antaviana.
7: L'Abel va enamorar-se d'aquella paraula tan seva i de moment se la va guardar com un secret.
8: Antaviana, Antaviana, Antaviana.
9: Què dius?
8: No res, és la lliçó de geografia.
7: De fet, la seva paraula tenia realment una dignitat geogràfica.
8: Antaviana?
7: Sí, sí, sí, sí, sí. Hauria pogut ser el nom d'un continent llunyà, una mica perdut i mal explorat, amb indis i plantes carnívores. Si ell en descobrís un de semblant, enfocant-lo amb els binocles des del pont de la nau, el batejaria sense pensar-s'hi.
0: Estrenada a la Sala Villarroel de Barcelona el setembre de 1978, Antaviana, amb música de Jaume Sisa, amb els contes de Pere Caldés, va ser un gran inici per vosaltres, perquè les crítiques van ser molt bones.
1: Unànims, sí.
0: I al propi Caldés li va encantar.
1: Ui, sí, sí. I haver conegut aquell home i la seva dona, la Rosa, va ser una experiència. Ells sí que venien de 23 anys d'exili a Mèxic, sí. En Caldés va ser dels escriptors que van fugir amb el bibliobús, la Rodoreda, Carles Riba, tots aquests, i els van allotjar en una mena de casa de colònies, que es deia Roací, on estaven... És que sempre he pensat que era el guió d'una obra de
0: totalment,
1: teatre magnífica,
0: sí.
1: Perquè eren grans escriptors amb una situació de debacle, de pèrdua total, acollits per l'Associació d'Escriptors amb Llengua Francesa, i els van instal·lar en una mena de casa de colònies, i amb l'avançament de les tropes nazis amenaçant París, i de fet van tenir de fugir d'allí corrents, i per sort va ser a Mèxic el país que va obrir les seves portes i els seus braços a milers de refugiats, i va ser el país que mai va reconèixer Franco.
0: A partir d'Antaviana, la idea des dels inicis de Degoll de Gom va ser fer teatre de qualitat pel gran públic?
1: Sí, exactament.
0: Aquesta era
1: molt
0: la idea?
1: Sí. Era fer teatre que ens agradés, que sí. Consideréssim per ampli, com deia l'Anna Rosa, per àmplies minories.
0: Que arribés a tothom.
1: Sí, que arribés a tothom. Es va traduir al castellà. La traducció va ser d'un altre monstre de la nostra literatura, que per sort encara està amb nosaltres, que era Feliu Formosa.
0: Sí.
1: I aleshores, el dia que vàrem estrenar la versió castellana, a una actriu molt amiga, que era la Maria Jesús Andany, ens va fer classes de dicció castellana, perquè teníem un accent, però bueno, hi tenim, eh?
0: Yeah.
1: I aleshores ens vam passar diverses vegades amb ella el text, i ens va anar polint, i ens va anar donant trucos, i aleshores vàrem estrenar la funció, o una de les primeres, si no era l'estrena, era Segovia, amb un claustre d'aquells meravellosos, d'aquelles esglésies romàniques, bueno, un lloc en el claustre, no? I va venir a veure'ns un amic de Segovia, que era un tio que era pintor, molt simpàtic, molt afable, i diu, oye, va acabar, i estava emocionat, l'home, diu, me ha gustado muchísimo. Diu, y es que es mágico, ¿eh? Y lo he entendido todo. Y le van dir, pero ¿y cómo que lo has entendido todo? Claro que lo has entendido todo, cabrón, que ho fèiem en castellano. Diu, no. O sigui, ell havia escoltat un idioma que comprenia,
0: yeah,
1: però que de cap manera pensava que fos castellà. Pensava que el català era així.
0: Meravellós. Després, Nit de Sant Joan i Glups, any 1983.
10: Papà, sé un chiste.
11: Ah, explica. Que molta gràcia ella amb el chiste.
12: De miedo.
10: Sabeu per què Felipe González ha contractat 60.000 jardiners?
11: No.
10: Doncs perquè li cuidin els 10 milions de capullos que l'han votat.
0: I clar, aquesta obra de teatre és un punt d'inflexió per vosaltres, perquè després de representar-la a Buenos Aires, a l'Argentina, tu i l'Anna Rosa Sisquella, decidiu deixar d'actuar i dedicar-vos en exclusiva a la direcció.
1: A la direcció i a la...
0: Per què?
1: Bueno, perquè la companyia s'anava fent gran, anava sortint, i per mi, per exemple, la direcció i l'actuació em resultaven molt difícils.
0: Yeah.
1: Vull dir, m'havia... Una cosa em traia l'altra. Jo, quan l'estrena de la Nit de Sant Joan, que no és que l'hagués dirigit, perquè ho fèiem una mica entre tots, però sí que resultava que jo dirigia una part potser molt important de l'espectacle, jo també hi actuava, i aleshores em vaig trobar el dia de l'estrena que estava a punt de sortir allà vestit de no sé què, anava vestit, i me'n vaig adonar que jo feia dies i dies i dies que no assajava com a actor.
0: Clar.
1: Que estava assajant com a director tot el rato, i que deia, bueno, passava amb la meva escena i algú feia la meva ombra, saps? I dic, hòstia, això no pot ser.
0: Sí, sorties que no estaves preparat.
1: Bueno, amb el cul molt apretat, mira, ho vam treure, amb una trena espantosa que vam fer al Teatre Romà, perquè l'estrena de Nit de Sant Joan va ser 4 o 5 dies després del 23F del Tejero.
0: Sí, el 81.
1: I clar, estava el termòmetre de la societat catalana, no estava gaire per alegries.
0: 1986, l'opereta El Mikado, i el 88, Maricel.
12: El rei ha decidit l'expulsió dels moriscos. Tots fora, tots fora.
13: No pot ser, majestat, és una ordre espantosa.
12: Tots fora, tots fora. El papa recomana mesures redemptores, mà suau, colom.
0: I m'agradaria que ens expliquessis com recordes el dia de l'estrena i si aquell dia imaginaves que seria un muntatge que veuríem tantes vegades i amb tantes versions.
1: Bé, l'estrena va ser un gran èxit, eh?
0: Sí.
1: Només recordo, potser, Antaviana i Glups com un èxit manifest, no? Allò es nota molt des de l'escena que allò
0: que està passant alguna cosa
1: que
0: important.
1: Que allò ha estat un gran èxit. Recordo que tots ens vam abraçar allí fent pinya i vam adonar-nos que teníem un espectacle que seria exitós. Però no pensar de cap manera, pensar que se'n farien 4 versions posteriorment,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Que duraria pràcticament 40 anys de revisions de l'espectacle. Ara, sentint aquesta primera versió, em sorprèn molt l'orquestra, perquè això el Guinovart ara se li posen, no té cap pèl, no té pèls al cap, però els li posarien de punta els que no té, perquè clar, és la primera orquestració i encara se sent molt pobra.
0: Escoltem què deies sobre el vaixell de Maricel, el programa El Cabo de la Calle, Televisió Espanyola, 1988.
14: El barco no es una atracción de feria, ni el barco es un tío vivo. Es simplemente un soporte espectacular para hacer llegar una historia, para hacerla llegar con fuerza y para hacerla llegar con energía y comunicarse bien con el público. A veces, pues hay una cierta tendencia a solamente valorar lo que es el trabajo de ingeniería de este barco, que es, desde luego es espectacular, pero yo me quedo y me quedaré siempre con el trabajo de los actores cantando, con el trabajo de la orquesta tocando en directo, con el trabajo de la adaptación que hemos hecho de la obra y de la comunicación que se establece con el público, no con una cosa, digamos, de simple tecnología. A veces hay que una forma así de despreciar un poco el trabajo, es decir, sí, el barco lo hace muy bien. Bueno, sí, el barco está muy bien y yo me gusta mucho el barco y realmente es como parte de mi carne, digamos, pero el teatro y el teatro que hacemos es un teatro que lo hacen los actores.
15: Las velas inflarán, el vent es florecerá com un
0: totes, el més important són els actors.
1: En el teatre, és més important el teatre, el més important són els actors i els espectadors. A veure, un teatre sense espectadors no existeix.
0: No és teatre.
1: No és teatre. O sigui, com a mínim ha d'haver-hi un espectador i com a mínim un actor. I aleshores es dona el fet teatre. Si falla una d'aquestes dues bandes, ja no hi ha fet teatre. Per tant, pots prescindir del barco, pots prescindir, inclús pots prescindir del text, com han demostrat també companyies com el Tricicle, pots prescindir de decorats, però de l'actor no pots prescindir, i de l'espectador tampoc.
0: La música també és fonamental?
1: Sí, fonamental, però no... O sigui, essencialment, un actor i un espectador.
0: I ho dic perquè hem parlat amb l'Albert Guinovart i li hem demanat que ens expliqui com ha estat per ell treballar amb tu.
16: Treballar amb el Joan Lluís Bozzo sempre és un aprenentatge. Contínuament doncs, t'està enriquint amb les seves aportacions en el que és la teva part, que en el meu cas és la musical, però sempre des d'un punt de vista molt respectuós. O sigui, precisament és un director que respecta absolutament doncs, les col·laboracions dels altres integrants de l'equip. I jo el definiria, crec, com una persona intel·ligent, d'una intel·ligència superior i un home de teatre, com pocs he conegut mai, i de lletres, també. Llavors això es nota, diguem-ne, amb les seves posades en escena, que van molt més enllà de l'apurament estètic, que també el té té un sentit estètic fantàstic, i segurament també el que el defineix doncs és la seva bonhomia i el seu sentit de l'humor. Quan ve
0: la nit... Què me'n dius?
1: Home, una raspallada fantàstica. M'agradaria semblar-me a aquesta persona que ens ha dibuixat
0: doncs aquesta persona ets tu.
1: Molt bé, doncs, tu. Escolta'm.
0: Després de Maricel, molts altres, com Flor de Nit, ho estem escoltant, Tu diu amor meu, Pigmalió, Els Pirates, Un llarg, etc. De Coll de Gom ha marcat la teva vida?
1: Home, ha estat la meva vida, no és que l'hagi marcat, és que ha estat la meva vida de Coll de Gom. He tingut el tronc de la meva vida, ha estat de Coll de Gom. Sí, sí, totalment.

0: també t'ha marcat Lluís Llach.
1: Magnífic.
0: Com a tots.
1: Magnífica cançó. És que el Llach, abans el Raimon, per mi, bé, les events, és una cançó... és una cançó essencial per mi. I Llach també, Llach ha construït un món poètic i musical totalment totalment imprescindible per entendre la cultura catalana.
0: 2001, debutes al gènere de la sarsuela.
1: Ah, sí?
0: Acompanyat per Joan Pons a Pan y Toros de Barbieri.

0: Què tal l'experiència? Perquè té similituds, veritat? Però
1: sí,
0: és un gènere
1: no,
0: molt diferent del que havies fet fins al moment. No?
1: Havia fet òpera. Això sí. A mi m'agrada molt l'òpera, molt, molt. Soc un viciat de... Bueno, tampoc sóc un friqui, però m'agrada molt l'òpera. No em fa mai mandra. Ara, a aquestes alçades, hi ha moltes coses que em fan mandra i l'òpera no em fa mai. L'òpera i la cuina no em fan mai mandra.
0: Qui et fa mandra?
1: Moltes vegades anar al teatre.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, ara em costa agafar el camí del teatre, ara que ja me n'he, diríem que me n'he sortit, que m'he quitat, que diria els castellans.
0: Però per què no t'agrada el que es fa?
1: No m'interessa gaire.
0: No t'interessa?
1: Bueno, sí, quan hi soc, però trobar el camí, saps? I dir, vaig, és... Hosti, estic molt bé a casa i m'agrada molt la cuina i m'agrada molt la lectura i em costa. En canvi, l'òpera és una cosa que no em costa gens. I això va ser una experiència en el Teatre de la Zarzuela, molt ben pagada, molt ben dotada, molt maca, però la Zarzuela era espantosa. Per dir-ho amb una sola paraula que la defineix perfectament. I, bueno, va ser una feina alimentària, direm.
0: Ja. Per cert, aquell 2001, en una entrevista a Diario 16, i justament ho deies ara, vas dir que el teatre t'havia deixat d'interessar per culpa dels polítics.
1: Ah, pues no, ara no és per culpa dels polítics. Ara els polítics m'han deixat d'interessar els polítics, si ho cas. No sé en quin context hauria de dir això, però no.
0: Mira, aquí tinc l'entrevista, eh?
1: Sí, sí, segur.
0: Després te la llegeixes.
1: La quantitat de tonteries que he dit en aquesta vida és espectacular, eh?
0: 2007, vas debutar com a autor teatral i ho vas fer amb una obra sobre actors, Còmica Vida.
1: Ah, sí.
0: Suposo que no va sorgir perquè sí, perquè portaves temps escrivint-la.
1: Bueno, tenia ganes de... Tenia l'animeta aquesta d'escriptor, que em sembla que el 80% de catalans tenim.
0: Sí.
1: Si no, mira l'orgia aquesta que es montem cada 23 d'abril, no? Que... Oi?
0: Ja veig que no t'interessa.
1: Sí, sí, que m'interessa, però vull dir que... O sigui, els catalans, jo crec que hi ha un punt que no sé si hi ha més escriptors que lectors... perquè es fan, em sembla, 90.000 llibres cada any.
0: Ja, ja, ja.
1: I dius, escolta...
0: També hem de saber a qui considerem escriptor.
1: Ja, clar, clar. No. Però deixant de banda això, els mediàtics i tota la faramalla
0: aquesta... Sí, no només els mediàtics.
1: I els diríem, els aprofitats o així.
0: Sí.
1: Jo crec que tot català de cultura mitjana du un escriptor dintre. I aleshores algun dia vol...
0: Però això és bo.
1: Sí, sí, clar, no hi tinc res en contra. I jo també. I vaig voler fer les meves provatures i tal. No ha estat una cosa que hagi anat gaire més enllà. El que sí que estic molt content és d'haver fet les memòries de Goll de Goma,
0: sí,
1: amb aquest llibre que tu has esmentat i amb un altre que es diu Viatge al centre del musical, i també una reflexió sobre el teatre, d'això no estic molt content, que es diu L'ofici del comediant.
0: Sí.
1: I un llibre de records del Pepe Rubianes que es diu Pepe i jo. D'això estic realment molt content.
0: Pepe Rubianes.
1: Hombre.
0: L'escoltem a No hablaré en classe i després declaracions al programa El carro de la farsa de Rosana Torres, any 80.
2: Oh, j'ai perdu ma plume dans le jardin de ma tante. Où est ma plume? Où est ma plume? Ah, ici, en Numancia. España es una unidad de destino en lo universal.
3: ¿Qué?
2: ¿Pero cómo que qué? ¿Qué de qué?
4: Teatralmente empecé en la universidad, en el teatro universitario. Después, ya como profesional del teatro, empecé en el grupo de Goy Dagón de Barcelona. Hicimos aquellos montajes de Antaviana, que fue una experiencia muy, muy interesante.
0: I des d'aquell moment inseparables, al llarg d'uns 40 anys,
1: sí,
0: molts
1: molt
0: quilòmetres
1: amics
0: compartits.
1: Sí, i era... després ell va deixar, després d'Antaviana, ell va deixar i ja es va voler dedicar al món dels monòlegs, però l'amistat va seguir absolutament viva.
0: Ha estat el teu millor amic?
1: Sí, sí, sens dubte.
0: Sens dubte.
1: Nosaltres ens tractàvem, diríem, l'un a l'altre, ja no d'amics, sinó de germans.
0: Ja. Va ser, de fet, un dels pocs que el va dirigir. Deu ser complicat dirigir Pepe Rubianes.
1: No, no, era molt dòcil, eh?
0: Sí?
1: No, molt dòcil i molt treballador.
0: Sembla el contrari.
1: No, no, no. No, no, no. El Pepe, fora de la imatge que donava, que projectaven fora, era una persona bastant tímida.
0: Sí.
1: Era una persona bastant insegura i molt complidor amb tot, molt meticulós, gairebé...
0: Veu, semblava caòtic.
1: No, era gens caòtic, era una persona molt ordenada, et diria inclús de vegades una mica compulsivament ordenada, les seves llibretetes famoses. Ell sempre duia a la butxaca de la camisa, duia sempre una llibreta petita, sempre, tota la vida, cada dia, amb el seu corresponent bolígraf. I aleshores, de tant en tant, estaves a on fos, dinant, o a la furgoneta, o passejant, i veies que
0: l'home
1: treia la llibreteta, escrivia i ho tancava. I aleshores, un bon dia, en el camerino que compartíem, fent antaviana, s'havia deixat la llibreta oberta per l'última pàgina.
0: Sí.
1: I era clar, què vaig fer?
0: Pues llegir.
1: Evidentment. I posava, me duele el estómago.
0: O sigui que ho apuntava tot.
1: Me duele el estómago.
0: Així que va ser fàcil dirigir-lo.
1: Molt fàcil, molt, molt. En I quan... més ens vam fer uns temps de riure i uns sopars impressionants.
0: Dic, en quant a la feina del director, tu la compares amb la d'un entrenador.
1: Sí, té molt a veure.
0: Tu com has estat com a director?
1: Com
0: exigent?
1: No, he intentat sempre, doncs...
0: Autoritari?
1: No, gens. No va gens amb el meu caràcter. Potser...
0: Alguns directors creuen que l'autoritarisme els fa millors.
1: No, això és...
0: Està per sobre dels altres.
1: Això és un cuento chino realment odiós. No, he intentat ser sempre una persona raonable, diríem, sensata.
0: Sí.
1: Home, potser he pecat de vegades de ser una mica distant, no?
0: Ah, sí?
1: No m'ha agradat mai el col·leguisme, saps? He intentat sempre mantenir una certa...
0: Excepte amb el Pepe Rubianes.
1: Bueno, perquè és que amb el Pepe no... És una amistat.
0: Ja.
1: No he estat mai... Crec que no he sigut mai groller, o almenys no en tinc consciència. I intentat sempre, doncs, portar les coses amb tranquil·litat, amb harmonia, amb sensatesa.
0: I també has fet tele, molta tele, Joan Lluís, o Europa, o Espanya, sí. La memòria dels cargols, Psico Express o La Sagrada Família, en 2010.
3: Joel, menja bé.
5: Que menja bé ell.
6: És normal. Persones de diferents edats i sexes convivint sota el mateix sostre al llarg d'una vida. Compartint mals humors i males olors. Què vols? Que tot sigui una bassa d'oli? Sí, ja sé que la família és una unitat de convivència basada en l'amor i el respecte mutu en què els seus membres troben afecte i protecció. Almenys en teoria. Però una de les coses que aprens treballant mitja vida en una autoescola és que en teoria no hi ha cap diferència entre teoria i pràctica. Però la pràctica sí. I tant que n'hi ha.
0: I escoltàvem amb la Lluïsa Castells. T'ha agradat la tele? També.
1: Molt.
0: Molt.
1: Molt. M'he quedat amb ganes.
0: I mira que és complicada.
1: Oh, és molt
0: complicada. És molt difícil
1: és molt
0: arribar a l'espectador.
1: És molt ràpida la factura... a la gravació és fer-ho i fer-ho, saps?
0: Sí.
1: No és allò tan del teatre tan meticulós d'assajar i repassar i polir i fer, com en cuina diríem, seria fer un guisat, no, el teatre?
0: Sí.
1: I l'altre és una cosa a la flama, no? M'ha agradat molt a mi la televisió. M'he quedat amb ganes de fer-ne més.

0: I vas deixar la feina activa a De Coll de Gom l'any 2019, amb 65 anys.
1: Sí.
0: Va ser una decisió molt meditada, et va costar, no et va costar?
1: Ho tenia clar? Claríssim.
0: Sí?
1: Que quan arribés, que quan la Seguretat Social, que havia estat pagant com un tonto tota la vida, i aleshores vaig a cobrar, i em diuen, no, li falten, perquè...
0: Dies.
1: Però com pot ser que em faltin? I aleshores saps què vaig aconseguir?
0: Què et faltava? Dies?
1: Sí, alguns mesos.
0: Ah, mesos. Però
1: tenia com 37 anys
0: ja,
1: cotitzats, sí, però em deien que no, que em faltava...
0: Una miqueta.
1: I saps què em va salvar?
0: Què?
1: El que jo havia denostat i m'havia tan cabrejat, la cartella del servei militar.
0: Veus?
1: Va comptar com a dies cotitzats.
0: Meravellós, com és la vida, eh?
1: Sí, sí.
0: Com és la vida.
1: I aleshores jo tenia molt clar que quan l'Estat em retornés una paga,
0: sí,
1: jo deixava de pagar l'Estat.
0: Però segueixes vinculat a la Coll de Gom.
1: Sí, eh? Home, i tant,
0: això
1: soc soci.
0: Ja per sempre.
1: Clar, som de Coll de Gom.
0: I com deia al principi, sempre has cregut en el teatre, en les arts escèniques, com una eina de transformació social, i ets president d'Enraona Teatre, on també feu classes de teatre. Mm-hmm. Què és Enraona Teatre?
1: Enraona Teatre va sorgir amb la meva esposa,
0: sí,
1: que és la Mariona Bosch.
0: La Mariona, sí.
1: Va sorgir com un repte degut a que la nostra filla gran, la Maria, va tenir un trastorn de conducta alimentària, un TCA, amb conseqüents, doncs, de depressió, d'autolesions i de tota anorèxia, bulímia, tot el que va associat al voltant del fenomen TCA. Aleshores la vàrem haver d'ingressar, ha estat molt temps ingressada, fent entrades i sortides, ha estat molt temps, ha estat anys ingressada, però amb entrades i sortides, eh? I aleshores vam fer un espectacle amb ella i amb la mare també i amb unes altres actrius.
0: Pot ser tu, puc ser jo.
1: Ah, aquest.
0: Sí.
1: I explicàvem això. Era un documental sobre el que havíem viscut. No, mm-hmm. no tenia cap artifici ni tenia res. Explicàvem això, després fèiem un col·loqui. L'obra era curteta, durava una hora, i una hora de col·loqui en el que sorgien coses realment molt, molt impactants i molt interessants. I això va ser l'origen. A partir d'aquí, doncs, ens vàrem adonar que el teatre com a teràpia mental era una eina magnífica. Estava ja descoberta des de fa molt temps la música, no? La musicoteràpia,
0: sí,
1: no? Però la teatreteràpia és importantíssima. A partir d'aquí hem anat obrint diversos fronts. Doncs, per exemple, ara treballem amb diversos grups d'autistes. Hem fet també un altre espectacle que es diu Ara jo, que és un espectacle amb 18 dones maltractades, que han patit abusos de tota mena, i que s'han atrevit, després d'un procés molt llarg d'assaig i de coneixença i tal, doncs a pujar dalt d'un escenari i parlar del seu cas, explicar-lo públicament, no? En algun cas d'elles ni la família ho va escoltar el dia que va venir al teatre.
0: Ah, no ho sabien.
1: No ho sabien, no ho havien dit mai.
0: Déu.
1: Perquè el primer que porta el maltracte i l'abús és un gran silenci de la víctima, mm, i una gran vergonya a parlar d'això, no? Com si, bueno, és això tan famós que la dona aquesta, no sé com es diu, Giselle Pellicot.
0: Sí, Giselle Pellicot.
1: És la frase que ha dit de la vergonya ha de canviar de costat.
0: Sí.
1: Això. Doncs, i ara tenim també la mala fortuna que la petita també li està passant, també la tenim ingressada. Va bé, tot va bé, però, clar, tenen molta ferida interna.
0: Suposo que és el més complicat i el més dur que has viscut.
1: Sí, sí. Sens dubte.
0: Una de les experiències més dures de la teva vida.
1: Segurament sí, segurament sí, perquè totes dues han fet diversos intents, saps? Aleshores, això és molt dur. Vull dir, quan has passat per això, no saps gaire bé què et pots imaginar que sigui més dolorós o més perillós, inclús, no?
0: El més dur també és trobar un per què.
1: No hi és, el per què.
0: Per això. Perquè és que no el trobaràs mai, no?
1: Sí, vull dir que hi han hagut... Elles dues, les dues nenes, han estat víctimes d'episodis durant la seva infantesa, evidentment que no sabíem, d'abús sexual, no?
0: Ja. Yeah.
1: Però també hi ha persones que els hi ha passat i després no deriven cap a fer intents de suïcidi ni cap a haver de ser ingressades, no? Pateixen, és una ferida que queda sempre sagnant, però potser no tant. Doncs amb ella sí, i aleshores això, gestionar això i aconseguir, ara amb la petita, la gran està ja molt fora de la, per sort, i la petita aconseguir que miri endavant i no miri enrere, no? És això que estem ara centrats.
0: Doncs us desitjo el millor.
1: Gràcies.
0: Joan Lluís Botzo, un dels grans del teatre a casa nostra, mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles, i marxem amb La nit de Sant Joan de Jaume Sisa. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Bona tarda.
2: La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia. Primavera mor.

0: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
1: Les flames del foc, la nit tornen dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria.

0: és aquest collet qui el coneixeria el bé.
1: Són les 4.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. S'agreuja la crisi migratòria a Ceuta, on són moltes les persones que creuen nedant i caminant des del Marroc, l'Espigó i la frontera del Tarajal. Molts dels que intenten arribar a la ciutat nedant no en saben, i en menys de 24 hores la Guàrdia Civil ha localitzat 3 cadàvers. Maria Huguet, bona tarda.
3: Bona tarda. Les persones que estan intentant arribar a Ceuta són majoritàriament joves, entre 16 i 30 anys, procedents del Marroc i Algèria. El Ramsès Mohamed Azumí, que és un dels treballadors socials que coneix de prop la realitat d'aquests adolescents i membre de l'associació Elín de Ceuta, lamenta la manca de diàleg entre el govern central i l'autonòmic per aconseguir més recursos.
4: Una falta de respuesta sistemática ante situaciones que, si bien este año viene marcada, ¿no?, por un mayor número de personas, sí que tiene unos precedentes marcados en años anteriores en los que en el mismo periodo hemos experimentado un incremento de las entradas, especialmente de jóvenes marroquíes que, como digo, en verano aprovechan para intentar cruzar hasta la ciudad.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que s'estan mobilitzant tots els recursos necessaris, treballant amb les autoritats marroquines i internacionals i preparant les mesures necessàries per recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. De fet, acabem de conèixer que Espanya i el Marroc han acordat reforçar la coordinació i entregar a totes les persones que han entrat il·legalment a Ceuta. Així li ha transmès Sánchez al president de Ceuta, Juan Jesús Vives Lara. Aquest, però, ha demanat al govern espanyol que declari la situació d'emergència nacional. També ho ha fet el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
5: El gobierno no puede mirar para otro lado. Tiene que reconocer la emergencia.
3: De moment, però, el Ministeri de l'Interior ho ha descartat perquè la normativa no recull els fluxos migratoris com un motiu per decretar-la. Està més enfocada a riscos naturals com els incendis o els tecnològics. Podemos veu racisme en les declaracions de la dreta. Irene Montero.
6: Ni como si esto fuese una gestión de crisis, como si estuviesen llegando paquetes de Amazon o paquetes de droga a las costas. No, están llegando seres humanos.
3: Els morats també retreuen a Brussel·les l'aplicació d'una política migratòria que qualifiquen de criminal.
1: Gràcies. L'actualitat també passa avui pels focs actius arreu de l'estat. L'incendi de Fermoselle a Zamora és hores d'ara el que més preocupa. Les flames han cremat ja unes 11.000 hectàrees i han obligat a desallotjar 14 municipis de la zona. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciat ajuda pels afectats.
7: 500 euros de apoyo a las unidades familiares de aquellos municipios que han sufrido algún tipo de desalojo.
1: I ha informat que és possible que el foc s'hagi originat per alguna imprudència. A la resta d'Espanya, la situació avança favorablement, especialment a l'incendi de Madrid i Àvila, que ja està estabilitzat i aquest matí ha passat del nivell 3 al d'emergència al 2. I per cert, que avui s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home de 58 anys detingut com a presumpte autor de 3 incendis a Carme, a l'Anoia, que va calcinar més de 450 hectàrees de terreny forestal i agrícola. La jutgessa aprecia indicis contundents contra ell i un patró de conducta serial. La magistrada justifica el seu empresonament preventiu, sobretot pel risc de reiteració delictiva. El Ministeri de Drets Socials i Consum ha exigit a 5 multinacionals que retirin les ofertes d'allotjament vacacional en zones ocupades per Israel. Explica'ns, Toni Conde, bona tarda.
8: Bona tarda. Han estudiat desenes de publicacions que han tingut com a resultat un llistat de més d'un centenar d'anuncis en els quals s'oferien estadis en assentaments israelians en territori palestí ocupat. Després de la recent recerca, el Ministeri de Pablo Bustinduy ha enviat un primer requeriment a les empreses per a informar que aquests continguts són il·lícits i han de bloquejar-los o retirar-los de manera immediata. Si no ho fan, les multinacionals s'enfrontarien a posteriors actuacions per part del Ministeri. Aquesta actuació s'emmarca en el Reial Decret Llei de 2025, pel qual s'adopten mesures urgents contra el genocidi a Gaza i de suport a la població palestina.
1: Gràcies. I els expliquem també que el Tribunal Suprem ha condemnat a presó permanent revisable a un auxiliar d'infermeria per assassinar una dona de 98 anys amb una injecció d'insulina que no necessitava. Laura Hurtado, bona tarda.
9: Bona tarda. Els fets van tenir lloc a una residència de Lleó a l'agost de 2022. Segons la sentència, la dona va aprofitar la situació de vulnerabilitat de la resident a causa de la demència que patia. Després d'injectar-li la dosi mortal, va sacsejar-la i propinar-li cops. L'Audiència de Lleó la va condemnar inicialment a 20 anys de presó i ara el Suprem ha endurit la pena amb la màxima condemna.
1: Gràcies. Pel que fa al temps, en dia càlid, en plena onada de calor, pugen les temperatures i s'esperen màximes molt altes a gran part de l'interior. 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Què tal, com estem? Molt bona tarda, són les 4 i 5 minuts. Aquí estem a Ràdio 4, avui és 30 de juliol. Hi ha moltíssima gent que està mirant ja les hores que falten perquè entre avui i demà marxen de vacances i a altres els hi passa tot just el contrari, que entre avui i demà a partir de dilluns s'incorporen a treballar. Bé, sigui com sigui, la ràdio sempre us acompanya, sempre intenta fer que passeu una bona estona i farem el possible perquè avui sigui un dia més en el que us pugueu entretenir, us pugueu divertir i pugueu aprendre coses. Això ho farem fins que sigui les 7 de la tarda i ho fa possible un munt de gent. La Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, a la producció el Tomàs Gómez, la Jovini Medina, la Sònia Rodríguez Justícia i a les vies de so l'Esther Bages i el Genís Sabater. Arrenquem!
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I qui també està al meu costat és en Marc Cabena. Bona tarda, Marc. Com estàs?
2: I tu, que estàs a punt de començar vacances, has de saber que farà mal temps, no a tot el país, no, a tota Europa, a tot el món. Allà on vagis, plourà, farà mal temps i no podràs anar a la platja. Se siente.
0: Però si precisament ve una onada de calor.
2: No, això, sí. Això no és cert.
0: Que també, segons com tu miris, també és mal temps. Perquè ara mateix una onada de calor ja no és...
2: És el pitjor temps possible.
0: O sigui, és pitjor inclús que plogui, eh?
2: No sé, Joan, on he deixat les meves ulleres.
0: Posades.
2: Ah, un problema menys.
0: Ja hi som. Has vist que hi ha càmeres ja?
2: Sí, però funcionen o no?
0: Ah, no ho sé, perquè mira, aquella està verda, aquella està vermella. Ah, doncs potser sí, eh?
2: Jo
0: ai,
2: no
0: mira, estic... i les va tocant la baja i que la va canviant. Ah, no, les toques tu? Ah, és perquè miren i m'agafen sensor.
2: Quan detecten el seu de micro, t'enfoca la càmera que t'està...
0: Ara entrarem a veure si estem a la web i ens estan mirant des de casa.
2: Jo no estic còmode, eh?
0: No, ja ho sé, per això vull saber-ho, perquè com tu cada dia estàs preguntant si ens estan espiant o no...
2: No m'agrada que em mirin, eh?
0: Doncs haurem de comprovar.
2: Tu. No em miris, aquí.
0: Ai, deixem-ho córrer. Comencem a l'estiu XL d'avui, saludant, com sempre, com cada setmana, a la Susana Sánchez. Susana, bona tarda, és la nostra psicòloga de capçalera del programa. Com estàs? Benvinguda.
3: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Ai, Déu meu. Susana, estàvem parlant per les vacances, allò de que arribem a un lloc i fa mal temps, com veia el Marc, però moltes vegades quan arribem de vacances a algun lloc no només pot fer mal temps, sinó que pot ser que perdem maletes, que no trobem l'habitació de l'hotel, que l'hotel que volíem no és aquell que esperàvem, que ens han enganyat amb qualsevol cosa i que allò que era el nostre moment idíl·lic, que eren les nostres vacances, doncs ja no són tan idíl·liques.
3: I ja no són tan perfectes.
0: Exacte. I jo he cogido un sitio ahí para irme para estar fresquito y de sobte ara hi ha una onada de calor. I he agafat un lloc per fer platja tota la setmana i ara no para de ploure.
3: No para de ploure i no puc anar a la platja. O l'habitació no és el que jo esperava. O qualsevol tipus d'imprevist que trenca la nostra idea mental de les nostres vacances perfectes. Uh-huh. El tema és, les vacances són perfectes? Han de ser perfectes?
2: No.
3: Aquí és el què? De què serveixen les vacances? Per descansar, per baixar el ritme, però no per ser perfectes, perquè realment què és perfecte en aquesta vida? Gairebé res. Què és el que compleix exactament les nostres expectatives? Gairebé res. Contra més esperem, més frustrant podia ser.
2: Uh-huh. I això no falla, eh?
0: No, el que passa que sí que és veritat que, clar, com tu t'has vist aquells catàlegs, aquelles fotos, aquells hotels,
3: la nostra ment crea un escenari perfecte, fantàstic, i sembla que allò ens aportarà una millor estada de qualsevol banda, però no és així. Recordem, quina és la finalitat de les vacances? És una cosa que no podem parar de dir-nos al cap de quina és la finalitat. Perquè encara que plogui, ja estic fent un canvi de ritme, estic en un lloc diferent, o si estic a casa, és igual, vaig a un ritme diferent que el que suposa la vida laboral, que per això fem vacances, no?
2: Tot això que estem comentant, o que has dit tu fa una estona, Joan, les maletes, l'habitació que no és la que vam llogar, són problemes del primer món? Pregunto.
3: Sí, clar. El que passa és que clar, com gairebé tothom estava allà...
2: No et vull enfonsar la secció, eh?
3: D'acord.
2: Passa que això faci que les teves vacances ja siguin un absolut fracàs...
3: No, i fins i tot hi ha molta gent que no, la vida és una porqueria, llavors. No, no.
2: I tant.
3: No hem d'arribar aquí. Aquí sí que es veu molt clar la flexibilitat cognitiva que té la gent i aquells recursos a nivell de racionalitat, d'equilibri, per flexibilitar, tolerar, no frustrar-se, perquè és importantíssim, sigui a les vacances o qualsevol situació. Cada vegada que ve un previst, com no, l'agafem, com resolvem aquest problema i busquem pla B, pla C, solucions alternatives i racionalitzat. Vale? Que, escolta'm, no passa res, el peu al terra, estem estupendos, estem aquí, estem junts... És igual que plogui.
0: Sí, sí, jo a mi, és que jo he tingut alguna vegada gent de la meva família que ha anat a Mallorca.
3: Sí, tal qual.
0: Únic viatge que podíem fer amb molt temps. Platja. I tota la setmana en pluja. Tota la setmana
3: s'ha de ser en pluja. O molt d'aire, llavors estarà a la platja, és incòmode.
0: Clar, és veritat que el pla va canviar. Van conèixer més parelles a l'hotel, van poder quedar, van fer coses, però clar, has de tenir el que tu veies, una capacitat d'adaptació a que el que tu volies inicialment fer no es podrà fer, no? És com...
3: Però hi haurà altres coses que podríem fer. Potser aquelles partides de parxís eternes són fantàstiques perquè riem, ens ho passem bé. Doncs allò també és important, perquè és aquell moment bo que tenim nosaltres. Clar, evidentment, ningú agafa un catàleg i busca on jugar el parxís amb la meva família, però realment és un bon moment. No?
2: Estàs
3: tots
2: amb els teus, gaudint de l'estona, de la seva companyia, passant-ho bé, rient...
3: Sempre hi ha un moment del partit o coses aquestes que fem una conya i en riem moltíssim.
2: El que s'enfada perquè perd, que seria jo...
3: Tal qual, tal qual.
0: Sí, això ja ho sabem. Portem uns dies ja notant aquest tipus de cosetes.
2: Tu, calma.
0: No, jo estic molt calmat. Tu, el que no et calmes ets tu moltes vegades.
3: Veus que hi ha setmana... problemes, al paradís?
2: No, és que el Joan té una flexibilitat cognitiva sota
3: reduïda,
2: mínims.
3: Reduïda.
2: Inexistent.
0: Jo crec que el que no la té precisament ets tu, que quan perds tens un molt mal perdre.
2: Aquest cap de
0: però
2: setmana,
0: bé, què farem?
2: A la noia que m'agradi, allà on sigui de festa,
0: sí?
2: M'acostaré, molt amablement em presentaré, li demanaré l'edat, l'horòscop i quin és el seu tant percent de flexibilitat cognitiva.
3: T'ha agradat el terme.
2: Com es mesura això? De 0 a 100? Com...
3: Sí, normalment, clar, hi ha proves, hi ha tests per passar-ho i podem veure quina flexibilitat cognitiva té les persones.
2: Em dones un i aquest cap de setmana...
3: Li passem una prova. Fem una selecció de personal a la noia, en aquest cas, no?
2: Sí, sí, això avui en dia s'ha de fer així.
0: I també et faran el teu, entenc, no? O què passa? Que tu jugues amb avantatge i no li deixes que te'l facin a tu?
3: Un 2-1.
2: Igual que jo faig, si m'ho volen fer, també. Per mi, perfecte.
0: No, és que a veure si vols jugar també aquí amb avantatge, que ja l'hem liat una mica. Però no canviem el tema. Escolta, clar, hem muntat unes vacances idíl·liques, com vèiem, no surten com volem, però també tenim criatures, anem amb nens. Clar, s'ha muntat una pel·lícula al cap de que anaven a estar a la piscina tots els dies...
3: Però
0: de que
3: no... ens equivoquem. Els nens fan menys pel·lícula que els adults.
0: Uh-huh.
3: Els nens s'adapten superbé als canvis, perquè tenen aquella capacitat de crear, que nosaltres la tenim una mica fent la siesta.
0: Uh-huh.
3: No? Perquè ells és això, quan ens en recordem que li treus una joguina, busquen una altra cosa per jugar, ràpidament. El que passa que no ens en recordem d'això, però ells és, escolta'm, doncs fem un parxís, doncs fem una altra cosa, anem

0: Això et genera unes vacances que no són desconnexió per res, et generen més estrès perquè no estàs complint el que tu volies fer, que és intentar ficar potser en 10 dies una cosa que hauries de fer en 30.
1: Per això sempre hem de programar les coses amb aquells punts sense planning, per la improvisació, pels canvis, perquè arribes i no n'hi ha entrades, perquè arribes i està tancat per obres. Llavors hem de generar-ho en un altre moment, que deixem lliure per aquesta flexibilitat, o perquè si plou i està tot tancat i no pots veure perquè és a l'aire lliure. Llavors, deixem sempre espais lliures pels imprevistos i perquè tinguem aquella cintura, aquell marge per pla B, pla C, etc.
0: Ja, això és molt fàcil dir-ho, però estar sempre esperant-ho arriba i hem d'aprendre a gestionar-ho.
1: Yes.
0: I això sí. Que, Susana, com ho fem?
1: Busquem la racionalitat, vull dir, però no per aquí. Per qualsevol cosa. Vull dir, imprevistos a la vida hi ha cada dia, en cada moment. Hem d'aconseguir sentir-nos racionals i veure la part positiva de les coses. No fa falta emocionar-nos i estar hipercontents. Només intentar adonar-nos de, escolta'm, ara és això, ara passa aquesta situació, doncs després tindré una altra cosa que serà millor. Perquè sempre hi ha coses positives i coses negatives. I hem d'aconseguir veure que hi ha aquest equilibri a la vida.
2: Apunta, sí. Apunta.
0: No, o sigui, jo apunto.
2: Joan, apunta estic... per atenció al que digo, eh?
0: Ara tindré la culpa jo.
2: Es pot dir més alt, però no més clar.
0: És que ara tindré jo la culpa de tot. No, i clar, també és veritat que quan marxes de vacances amb aquests dies, doncs et trobes les típiques, que això també passa molt sovint, les típiques vagues de tren, d'aeroport, no sé què.
1: I cues interminables.
0: Cues interminables. De sobte, que arribes a... Hi ha una caravana, sí. Que no vegis. Que arribes al lloc de vacances si has tingut una intolerància i de sobte tens
1: un... 3 dies al lavabo tota
0: l'estona. Clar, és que hi ha moltes coses que a vegades no... Per molt que diguis que racionalitzem, és molt complicat racionalitzar, eh?
1: Sí, el que passa és que sempre hi ha maneres, vull dir, tenim aquesta intolerància, tenim aquest problema, busquem una farmàcia, busquem coses, busquem solucions per amortiguar aquesta notícia negativa o aquesta forma negativa. Tornem al parxís per internet i juguem entre l'aeroport, esperem perquè s'ha retrasat el vol. Busquem la manera de lleugerir-ho tot perquè si no, la vida se'ns fa horrorosa. Llavors, és un drama? No. Que podia haver estat millor? Evidentment. Però hi ha altres moments que he tingut sort i que he tingut coses bones i no m'he adonat que podria haver sigut bastant pitjor. Uh-huh. I resulta que, mira, fixa, t'he arribat i just arribava i arribava el taxi o arribava el transport. Mira que bé. Doncs envia una altra persona just darrere meu, s'ha hagut d'esperar 20 minuts més perquè no arribava.
2: I per què tenim aquesta tendència a quedar-nos de manera permanent...
1: En lo negatiu.
2: Sí.
1: Ai, el cervell humà. És bestial. És brutal. Tenim aquesta tendència constantment de... Lo negatiu té un pes a la nostra ment i ens fa mella constantment. Ens envaeix d'una manera brutal. Llavors hem d'aconseguir tota l'estona, pensem, deixem-nos anar aquesta ràbia del principi, perquè evidentment ens provoca un efecte emocional, mm-hmm. Vale? Deixem-lo anar, cridem si volem, parlem, diem coses lletges i després busquem la forma de regirar-ho per intentar portar-ho bé.
2: Ens hem de despogar també de tant en tant.
1: I tant.
0: Home, i també penso que podem reconduir, és a dir...
1: Exacte.
0: Jo volia anar a un lloc, no he pogut fer el que volia, però quan torno aquí, ara vaig a muntar-me alguna cosa que compensi el que no he pogut
1: sempre.
0: Tenir
1: aquesta
0: on jo havia
1: emocional,
0: estat.
1: Aquesta part emocional, aquestes compensacions, que és el que t'acabo de dir, no? I si tinc una altra tarda, doncs mira, al final no he entrat aquí, però m'han explicat una altra cosa que jo no havia tingut en compte, doncs mira, em fa il·lusió, vaig allà, sempre buscant aquell punt de sucre, no? Aquell punt de positiu, per anar compensant aquest equilibri al que hem d'estar sempre, buscant l'equilibri.
2: Que això passa per fer vacances i punt. Ja està.
0: Home, però...
2: Tu has buscat. Tu has buscat.
0: És una de les coses més importants que tothom espera, eh?
2: Bé.
0: Tothom espera les vacances, els ponts...
1: Aquesta sensació de llibertat de poder fer el que jo vull, se suposa, no?
0: Clar, de tenir... Que tu veies, la desconnexió, la descompressió, el poder fer el que vull, quan vull i amb qui vull, i a més amb una llibertat total de no estar marcat per horaris, excepte que te'ls marquis
1: exacte.
0: Tu mateix.
1: Exacte.
0: És a dir, que tu decideixis posar-te una agenda molt completa en la que vagis a golpe pito. No?
1: Sí.
0: Jo així no soc per les vacances.
1: Que això li passa a molta gent, fins i tot quan no se'n va enlloc.
0: Sí, sí.
1: No, he de fer una llista de coses que he de fer en aquestes vacances.
0: Sí, com bé, també està l'altra part de les vacances, que és canviar les cortines.
1: O això, netejar o fer a fons la cuina. És, sí. És la gran... Netejar la nevera o fer a fons la cuina. No?
2: M'hi nego. Sí, sí, jo ho lamento molt, però m'hi nego. Que és, ja d'entrada.
0: Que és un dels temes primordials també, que també formen part de les teves vacances.

0: És a dir, sí. He tingut un mes de vacances, tenia previst en 10 dies arreglar coses del pis que no he pogut fer en tot l'any i resulta que ara mateix no ho he fet perquè no
1: m'ha vingut... La major part de la gent no ho ha fet perquè, fixa't quin daltabaix entre el que pensem i el que fem. I quan pensem i projectem, no som gaire conscients del que realment ens vindrà de gust, que, com comprendràs, no ens ve gens de gust aixecar-te i anar a netejar la cuina.
0: Ja, però clar, al final acaba l'estiu, tu no has fet la cuina...
1: I amb aquells deures per fer.
0: Per fer.
1: Déu-n'hi-do, i la cuina no l'he fet, la nevera, com està la nevera, que no l'he netejat, però clar, és que era un plantejament. No era correcte, aquest plantejament. No, que no està malament no haver fet la cuina, sinó haver-ho pensat.
2: Que al cap i a la fi, després de 5 anys sense fer la cuina, no ve d'un any més.
0: No, home, tampoc espero que sigui tant temps. T'ho dic més per res, perquè l'altre dia em comentava una parella. Deia, clar, és que jo ara, per exemple, a l'estiu, jo em vull llevar a les 9, però la meva dona a les 8 es lleva com si fos normal i m'està fent llevar-me a mi perquè ara vol fer el que deia, les cortines o el no sé què. Jo penso, però si tenim tot el mes per fer les cortines, no? S'han d'arribar a acords i pactes, entenc, no?
1: Sempre.
0: Perquè això sigui una cosa que vagi bé per ambas
1: sempre parts. I el que és en qüestió de famílies o parelles, com estàs dient, és, escolta'm, si tu tens aquesta necessitat, perfecte. Llavors,
0: fes-te les cortines.
1: Clar, planegeu que ell faci una altra cosa, en un altre horari que tu creguis també que és important, i tu aixeca't a fer les cortines, i ell ja farà el dinar al migdia, mentre jo penjo les cortines un altre cop.
0: És que a mi no ve les cortines, és un tema molt recurrent, però que me n'estan comentant aquests dies alguns amics.
1: Pues a mi el que hem comentat tu també és fer a fons la cuina, de veritat,
0: la
1: que
0: cuina.
1: És repetitiu.
0: Podríem fer un top, a veure què pensa l'audiència, si el top ho és la cuina
1: o les cortines.
2: Netejar està sobrevalorat.
0: No, home, no, hem bastant nets i polits.
2: Passant 5 minuts d'un de 5, ho dic ara mateix, netejar està sobrevalorat. Ja està.
0: Ja està. Perquè ho dius tu.
2: Vostè ha vingut a Madrid, a casa meva.
0: No.
2: Com està el pis?
0: No, no. Jo no he anat a casa teva a Madrid, no he anat mai. Mai m'has convidat.
2: Era el Marc,
0: tu
2: és veritat.
0: Tu estàs a casa meva d'Ocupa aquests dies,
2: sí.
0: Coneixes perfectament casa meva, i jo el teu pis a Madrid no el conec.
2: No, no, per alguna cosa no l'he convidat. Clar, era el Marc García, company de l'equip, que és el que ha vingut a Madrid.
0: Déu meu. Bé, Susana, és un tema important el que hem parlat avui, de com hem d'ajustar una miqueta les nostres expectatives a les vacances, de que a vegades allò que esperem no és el que realment trobem, que els catàlegs són molt macos, que els hotels poden ser molt macos, però
1: I,
0: que hem,
1: i que baixem expectatives.
0: Que baixem expectatives i que no passa res perquè els plans canviïn, perquè a vegades los planes que improvisamos salen mejor.
1: Millor.
0: A vegades... Bé, una cosa que vam dir al programa al principi és que volíem fer un estiu XL, un gran estiu, perquè seria un estiu ple de petites grans coses. I a vegades les petites grans... A vegades no hem d'esperar el gran viatge, la gran sortida, sinó petites grans coses que assumin petits grans moments que poden generar moltes més coses que crec que són més importants.
2: Passat, està amb aquest tema,
0: Bueno, escolta...
2: Una gran idea, Joan, una gran idea.
0: Sí, va ser una gran idea. Això ho posava al projecte del programa.
2: Dues paraules. Flexibilitat cognitiva. Jo em quedo amb això.
0: Flexibilitat cognitiva, Déu meu. Bé, aprofitant que tenim aquí la Susana, ara mateix volem parlar d'un tema que avui també és important, perquè avui és el Dia Mundial de l'Amistat.
3: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer que en tiempos tan solitarios en lealtades aún podamos creer.
0: Mira, aprofito per saludar tothom i així ja esteu saludats i us deixo el micro obert i així tothom, si algú vol intervenir en algun moment, ho pot fer. Gerard Travé, bona tarda,
4: bona
0: benvingut.
4: Tarda.
0: Marc García, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: I Marina, què tal, com estàs?
6: Molt bona
0: benvinguda.
6: Tarda.
0: La Marina Fernández, que també està amb nosaltres. Marc, què passa amb l'amistat?
5: Doncs que avui, 30 de juliol, se celebra el Dia Internacional de l'Amistat, un dels pilars més importants que tenim cadascun de nosaltres. Com diu la dita, qui té un amic té un tresor. I és que l'amistat té el poder d'acompanyar-nos en el dia a dia, fer la nostra vida més fàcil i ajudar-nos quan les coses no surten com ens agradaria. Tots tenim gravats a la retina alguns dinars, viatges o situacions en què hem compartit riures, alegries i també converses profundes en què han enfortit els nostres vincles. En un context històric on la individualitat ho envaeix tot, moments en què de manera col·lectiva ens ajudem a construir i créixer i com a persones són indispensables. Per entendre com es creen aquestes relacions, tenim amb nosaltres un altre cop la psicòloga del programa, de referència,
0: la Susana.
5: Bona tarda.
1: Aquí estem per parlar d'amistat.
0: Del Centre de Psicologia Reber, per cert. Escolta, Jo estava parlant d'això que deies, que m'agrada molt, del que té un amic, té un tresor, i també és aquella frase típica que diu, diem moltes vegades, que és la família que no... que esculls
1: que
0: tu.
1: Que has escollit, que has escollit. Que no, sí,
0: que no és la que et toca, no? Sí. Que és aquest punt de referència que moltes vegades és això. Comencem parlant de com definim el concepte d'amistat.
1: Clar, és que l'amistat és un vincle social, vull dir, els humans som socials i necessitem vincles socials. Si us adoneu, també tenim com diferents graus, no? Els coneguts, els amics íntims, tenim aquella graduació, aquell ventall de diferents tipus d'amistats que crec que és important definir-les diferents, perquè si no la gent a vegades es confon, perquè hi ha diferents tipus de profunditats de l'amistat. Llavors no faries qualsevol cosa amb qualsevol. Potser hi ha amics que faries certes coses més superficials, més de companyia, i amb d'altres que deixaries un ronyó sense cap tipus de problema. Llavors, clar, hem de veure aquest ventall sempre d'aquesta diversitat entre les nostres relacions socials.
5: Perquè quan estem coneixent algú, quan podem qualificar-lo com a amic? Perquè a vegades hi ha gent que utilitza el concepte amic així una mica la lleugera.
1: Molt ràpid, sí, sí. Això podríem fer un paral·lelisme amb les relacions de parella, que també hi ha aquesta graduació, sí, que no saps ben bé si som nòvios o no som nòvios, doncs el mateix. Clar, una amic és en el moment en què jo noto que hi ha confiança. Aquest punt, jo crec que podríem dir la confiança amb amistat. Perquè el moment que jo confio, sí, per parlar d'alguna cosa, o sí, per anar a alguna banda i confiar en aquesta persona, ja tinc la sensació de que l'amistat podria dir-se d'aquella manera, no? Amistat, no només conegut.
4: Ja podem posar etiquetes, no?, en aquest moment.
1: Exacte.
6: Sí. Clar, perquè tu pots agafar confiança amb algú, però molta confiança, potser en dues setmanes,
1: sí,
6: en una setmaneta...
1: Sí, sí, potser depèn de la química que tinguis amb aquesta persona.
6: Ja pot ser amic teu.
1: Claro, claro, depèn d'aquesta química. Saps que hi ha persones que de sobte quedes i dius, ostres, que fluid, i altres persones que no hi ha manera? Doncs això, aquesta fluidesa ens dona aquesta sensació de confiança.
2: Un dubte. Psicòloga, Susana.
1: Digue'm,
2: Marc. A mi em van dir fa un temps que la parella no havia de ser necessàriament la teva amiga. Què hi ha de ser?
1: A veure, aquí hi ha 40 matisos. Les nostres parelles han de ser amics, però no han de ser ni els nostres millors amics ni únicament amics. Uh-huh. Clar, l'amistat entre una parella és bàsica. Si amb la teva parella no tens aquella confiança per poder parlar de les coses, és absurd. Però clar, no ha de ser l'única amiga, no? O l'únic amic, en aquest cas. Sí, però hem de ser amics. Hi ha tres coses importants en una relació. L'amistat, l'atracció i el cuidado, el tenir cura de l'altre. Si no hi ha aquestes tres coses, una relació no existeix.
2: Amistat.
1: Si no tinc aquesta confiança per parlar amb la meva parella, seria absurd.
2: Atenció i
5: perquè
2: cura.
5: Com influeix, Susana, el context i el moment vital en el que vivim a l'hora de connectar amb una altra persona?
1: Moltíssim, perquè moltes vegades la major part dels nostres amics han sigut perquè hem compartit amb ells alguna cosa, sigui al col·le, no? Als estudis que hem estat amb ells, o perquè hem treballat amb ells, o perquè hem tingut alguna cosa, una afició conjunta. Si us adoneu, sempre hi ha l'amistat i hi ha alguna cosa enmig. Siguin menjar, sigui un pastís, sigui el que sigui, però sempre hi ha alguna cosa enmig que compartim, no? Som dos, tres persones i alguna cosa en comú de la que parlem en un principi.
6: I pot ser també el fet que molts cops quan fem amics no anem a buscar aquests amics. No. Generalment sempre sorgeix una mica per casualitat.
1: Ens anem trobant en el camí, que és el més maco en aquest cas, que es agafant com amistats o persones de diferents entorns o diferents situacions que has viscut. Si parlem amb algú, sempre serà el del col·le, el de batxillerat, el de la uni, no? Els alumnes, el de bàsquet, futbol, no? Aquestes coses que vas agafant com persones en qui hi ha aquesta química diferent i les afegeixes a la teva vida.
4: Però és que arriba un punt, Susana, que quan comences el món laboral i ja estàs deixant enrere en aquesta etapa més juvenil, no? Que cada cop sembla que costa més
1: que
4: trobar
1: difícil,
4: una bona
1: difícil.
4: Amistat, que trobis clar, aquesta confiança.
1: Però és més un tema de la maduresa de la persona, no tant del que estàs fent. Per què? Perquè la incondicionalitat que tenim als 15 no la tenim en cap moment.
2: Clar,
1: clar, arribes a una edat que tu comences a treballar, però tu ja tens 40 frentes. Els meus amics, la meva parella, el pis, la família... Clar, no ens dona la vida per arribar a tot, no? Per començar o engegar coses diferents. I ens tornem cada vegada més maniàtics i clar, més complicats. Ja, clar, uf, aquesta persona és la típica que fa això o l'altre, passo, perquè ja ho hem experimentat i diem, passo, no me meto que allà vés a saber. Llavors anem reduint una mica el punt aquest de confiança d'invertir, no? D'invertir més estona en aquesta persona.
0: Parlaves abans de la part química. Hi ha química real aquí? O sigui, claro. No et parlo de la química de connexió,
1: No, no,
0: de
1: química... perfils de personalitat que veus que encaixen 100%.
0: Però a més de química...
1: Sí, és una química, especial. Però les tenim amb les persones, som animals, ens
0: per
1: hem de recordar,
0: per això t'ho dic.
1: I tenim una química especial amb unes persones més que amb unes altres.
0: Per això, a vegades, quan a vegades veus alguna persona i dius, és que no hi ha manera
1: no,
0: de...
1: No, encara, encara que ho intentis...
0: I encara que estiguis en el grup d'amics i dius, és que jo amb aquell encaixo, amb aquell també, però és que
1: però
0: amb aquest no, no hi ha manera, no?
1: Et quedes sol un moment i ja tenim problemes.
0: Sí, no saps què fer. Ja com, és com pujar l'ascensor amb, amb un veí, que no saps sí, què dir-li, sí. No?
1: Tal qual, tal qual.
0: Sí.
2: Però curiosament els amics, una parella d'amics, són molt diferents l'un de l'altre. Ja sí. Pensant
1: clar,
2: en exemples
1: que
2: tinc al meu voltant,
1: iguals,
2: acostumen a ser molt diferents.
1: Clar, no
2: que sembla mentida, d'entrada tu diries que és impossible que mai arribin els amics, i ho són, i molt íntims, molt propers.
1: Sí, sí.
0: I a més entenc que també, clar, perquè potser també són un complement.
1: Moltes vegades, moltes
0: perquè...
1: vegades. Tenim una persona que és més líder i una altra més introvertit, per exemple, no? I un tira més del carro i l'altre es deixa més portar. O aquest és més nerviós i l'altre el calma. Moltes vegades hi ha aquest, no? Aquesta compensació de les personalitats.
0: Parlem de l'amistat també des del punt de vista que tenim actualment, no? Perquè abans fèiem amics, com comentaves, no? A la uni, al col·le, però és que ara també es comencen a fer amistats des de les xarxes, de sobte, no? I clar, aquí tot el que es ven és molt fum i després acabes descobrint que allò que tu volies...
1: Jo ho sento, però clar, definir com amistat, amistat, no hauríem de definir-ho així, perquè realment no, no estem russant en el dia a dia, tal qual. Vull dir, no ens veiem, no veiem l'expressió, no veiem la reacció, no veiem... moments de portar-ho a terme. És com molt teòric. No? És teòric, jo t'explico, i jo et dic el que faria, però realment no ho faig. No t'acompanyo, no t'escolto bé, no proposo, no compartim. Realment no compartim res. Però perquè hem de compartir alguna cosa.
2: Clar, Susana, però si algú em fa like a les 7 últimes publicacions que jo he fet, és el meu amic.
1: Sí, tu creus?
2: Sí.
1: Ho tens clar?
2: Ara van així.
1: Ja, però no. No és així.
2: Amistat a cop de like, no?
1: No, per això et deia que havia d'haver-hi un ventall bastant important de categories, com si diguéssim. Crec que haurien de fer, saps, tot, tot un... Com diem amb el tema dels TEA, no? Tot aquell espectre, vale? Doncs de l'amistat hauria d'haver-hi un espectre.
0: Però que no està mal vist, eh? Que tu pensis que un amic és més que un altre i que tu els puguis posar en grups i els puguis categoritzar.
1: Que
0: és
1: sí
0: a dir,
1: que, és cert...
0: que tu pots dir, aquest és el que li explico coses és al meu amic
1: sí
0: i aquell és només
1: que...
0: per fer cerveses.
1: Exacte, que hem de definir-ho, perquè una persona, o sigui, saps quan tenim 15 anys que busquem el mejor amigo, la mejor amiga, no? Els mejas i aquestes coses, no? No, o sigui, no podem trobar una persona que m'ho compensi tot. Una persona serà, mira, escolta'm, per parlar de problemes, l'altra per anar de festa, l'altra per fer esport, l'altra fa molt de xistes i riem molt. Cada persona m'aporta alguna cosa i hem d'anar sumant coses a nosaltres mateixos d'aquestes persones que m'aporten.
5: Però clar, en aquest món que ens porta tant a la individualitat, a la superficialitat, què ens aconselles, per exemple, a nosaltres, els més joves, què hem de fer per mantenir i conservar una bona amistat?
1: Clar, sembla una mica, pues això, de boomer que te mueres, però és igual, hem de buscar compartir temps junts, sempre. I perdem aquesta sensació de tanta soledat, que fixa't ara, és una de les coses que més la gent es queixa, encara que sigui gent de la vostra edat i que sembla que tinc molts contactes, però la sensació de soledat, de no se m'entén, no m'entenc, és perquè a més ens costa molt d'expressar com ens sentim i compartir hores de xerrar i vomitar el que penso sense que l'altre em digui el que pensa, perquè no l'estem preguntant, només compartir qui som. Només amb aquest exercici ens sentim diferents. Llavors hi ha més sensació això, de confiança, de compartir, de no sentir-te totalment sol.
5: Clar, paradoxalment tenim molts contactes, cada dia estem parlant amb gent, però és això, et sents sol, no...
1: Profunditat
5: no tens,
1: zero.
5: No tens tantes oportunitats per quedar... Per...
1: D'aquí fixa't la demanda de la psicologia que tenim avui dia, la necessitat de poder parlar amb algú i profunditzar. No, que costa molt de trobar aquest punt d'incondicionalitat en l'escolta, de compartir, de, pues això, de portar temps i interacció amb les persones.
0: Aquí hi ha dues. Una vegada em va dir un amic meu una cosa que em va fer molta gràcia, és veritat, tenia molta raó, que em va dir, és que sí, tu pots tenir 200 amics a Facebook, però en quants quedes per prendre alguna cosa? És a dir, al final, la realitat és aquesta, que potser no quedes amb ningú, no?
1: Per això no són amics.
0: I clar, exactament, però clar, com te pone amigos, te ha pedido amistad. La palabra es, te ha pedido amistad, no? Saps? Ara es te sí. quiere seguir. Però en sí. aquella manera, te ha pedido amistad. Sí. Llavors, clar, tu ja valorar, pues, como que es un amigo, sí. saps, no? I de amigo no tenia res.
2: O encara més, no, amic? Que el segueixes i et segueix, que és pitjor, encara.
0: Que és com que... Però abans la paraula era amistat. Sí. Te ha solicitado amistat. Llavors, clar, això ja era com... T'ho estaven venent molt maco, no? Clar. Parlem d'amics. Quantes persones considereu cadascú de vosaltres que teniu realment com amics o amigues?
2: Molt bona pregunta, molt bona pregunta.
1: Recordeu-vos de la paraula confiança.
4: Si hagués ara mateix jo de ficar la mà al foc per una persona, confiar cegament en ella i dir que tinc total confiança, una.
0: Una?
4: Una. Uh-huh. Una, sí, sí.
5: El que és amistat, amics, amics íntims, com a molt dos o tres, i amics, òbviament, hi ha més, però no, tampoc gaires. O sigui, jo, a mi m'agraden estar sempre en cercles petits, rodejat de gent que realment sé que li importo i que m'importa, i prefereixo molt abans la qualitat que la quantitat, i després, per mi, la resta, moltes vegades són companys o coneguts.
6: Uh-huh. Doncs mira, en el meu cas, aquest tema, justament, molts cops el parlo amb amics meus quan estic passejant o prenent alguna cosa... Jo crec, o sigui, em porto molt bé amb molta gent, però sí com de confiança sempre he dit 5 persones, i crec que no cal tenir més de 5 persones. O sigui, jo crec que les bones amistats es compten amb els dits de les mans.
0: Bé, això és un típic tòpic sí. que es diu sempre, que s'han de comptar amb els dits de les mans.
1: És cert.
2: Jo, com el Gerard, també els conto amb els dits d'una mà, si és que la mà en tingués 6 dits. Ah, en el meu cas són 6.
0: Et falta un dit.
2: 6.
0: Et pots agafar un de l'altra mà, si vols.
2: Però 6 és millor que 5, eh? Donem una volta i...
0: Ja hi som. És que ell sempre ha de posar
4: masses.
0: La punteta, eh? Al
4: jo
0: final...
4: crec que 6 són masses.
2: No, no.
0: Tu creus que són
4: millor
0: masses?
4: Millor amic, sí.
0: Sí.
4: O millor amiga, sí. Jo crec que són masses.
0: Bé. Bé, clar, també és veritat que moltes vegades consideres que són amics i són companys de feina, que passes molta estona amb aquelles persones, que acabes tenint un vincle perquè tens molta estona amb aquelles persones, però realment quan canvies de feina totalment perds el contacte amb aquella persona i no la tornes a veure, dius, però com pot ser si estava dinant amb aquesta persona, estava fent no sé què, estava fent no sé quantos, i de sobte ja no la veig més.
1: Clar, però durant el moment t'ha fet el servei d'amistat. Llavors, en aquell moment és amistat. A pesar que les circumstàncies de la vida, de vegades tens un amic que se'n va viure a Jerez. No? Uh-huh. Llavors, clar, segueixes pensant que és un amic o no segueixes pensant que és un amic? Aquesta persona has tingut confiança i si tornessis a estar junts a prop, la tindries, aquesta persona. Però, clar, i a vegades les circumstàncies de la vida no ens fiquen directament en una circumstància com per això.
0: A mi m'agrada aquells amics que amb els quals tu parles avui no els veus en un any...
1: I tens la sensació després sí. de que has parlat abans d'ahir.
0: Abans d'ahir.
1: Això aquesta sembra, química.
0: Això em sembla brutal. O sigui, una persona amb la que pots estar tranquil·lament parlant avui, no l'has vist en un any, tornes a veure'l i és com si l'haguessis vist ahir i li pots explicar el que vulguis.
1: I te sents tan còmode com sí. les altres vegades. Això és aquesta química en què aquesta persona segueix sent especial.
0: En quina època ens pot marcar més a nosaltres... els amics que coneixem? És a dir, hi ha alguna època de la nostra vida en la que el nostre cervell, la nostra forma psicològica, la nostra forma d'actuar ens pugui marcar més una amistat o no?
1: La gran adolescència. És el nostre moment on fire absolutament de tot. L'adolescència és tot nou. Experimentant el nostre primer moment de química amb els altres, perquè fins llavors sí, hem tingut amiguets i aquestes coses, però realment no hem tingut aquesta complicitat tan heavy i aquesta necessitat fisiològica de buscar fora de casa allò que fins ara havies conegut com a normal. Necessites aquell punt de, ostres, és un que s'assembla a mi, i mira, fixa't, podem compartir coses. Aquell moment, aquí tots tenim records d'aquell moment com a especial.
5: I perquè aquestes amistats de l'adolescència puguin preservar-se en el temps, quines són les característiques que han de tenir o que tenen la majoria d'amistats duradores?
1: És difícil perquè llavors comencem a créixer i les necessitats de cadascú són totalment diferents. Llavors, si el món d'un i el món de l'altre és totalment diferent, no hi haurà seguiment. Vull dir, imaginem-nos, no? Anem a fer coses de vegades que un no estudia i l'altre sí. Llavors, clar, les inquietuds de cadascun són diferents, ni millors ni pitjors, però són diferents. O un comença a anar amb un tipus de gent, amb una música i amb unes activitats específiques i l'altre coses totalment diferents. És molt difícil que hi hagi identificació.
4: I pot haver-hi un punt que arribi a sentir culpabilitat per no haver sabut conservar aquestes amistats?
1: Sí, sí. I hem de treballar-ho, perquè no és així. Hem d'escoltar-nos i entendre'ns. Si nosaltres hem anat buscant altres interessos a la vida, no podem sentir-nos que sigui un aixopluc de persones. Vull dir, he de seguir buscant els meus estímuls, i això no vol dir marginar l'altre, però sí que és cert que a vegades al final prioritzem altres persones amb les que tenim més coses en comú.
0: Escolta, a més de l'amistat hi ha un paper important, i és que tu vols tenir amics. A vegades és la teva...
1: Necessitem amics.
0: Sí, però és que a vegades és la teva pròpia autoestima la que pot fer que tu cedeixis massa amb una persona per continuar mantenint aquella amistat. Això no és gens sa,
1: entenc. Clar, però si ho fem racional, com sempre us dic, hem de buscar la racionalitat, està clar que en molts moments, si m'he de baixar els pantalons per tenir aquell benefici que per mi és important, doncs fem-ho, mentre no fem mal a ningú, enteneu-me, eh? Però en certs moments, si he de cedir certes coses per seguir tenint el bonus track, no? Aquest tipus de bonificació a nivell personal, fa falta, a no ser que un dia jo estigui totalment fora dels meus principis i valors.
6: I quan una amistat es trenca per una baralla, per un tema fort, creus que es pot restablir aquesta amistat com abans?
1: És un gerro trencat.
2: No em diguis que hi ha dol, també.
1: Sí.
2: Com amb una parella.
1: Claro. Clar, però jo
2: tots
1: sempre...
2: són dolç.
1: Jo, sí, és una baralla forta, però no és algú, enteneu-me, fora de lo estrictament lògic. Jo sempre buscaré la conversa i intentar entendre, perquè crec que el pitjor és quan una relació d'amistat es trenca i no acabes d'entendre per què l'altre ha reaccionat d'una manera o d'una altra, no entens per què aquesta persona s'ha transformat i de repent m'ha parlat d'aquesta manera o ha fet aquestes coses. Hem d'entendre. I el que fem què és? No parlem, suposem, fem hipòtesis, no?, de per què ha reaccionat així, i com mai ho contrastem, creiem que aquestes hipòtesis són reals.
4: Clar.
1: Després va molt bé amb els anys, perquè moltes vegades passa que trobes amb aquella persona, ho aclareixes i te n'adones de lo confós que estaves. No, no, és que no et vas trucar perquè no sé què, perquè no sé quantos. I tu estàs pensant, no em va trucar perquè estava enfadat, perquè això, perquè l'altre. I no era cert.
5: I com ha de ser la comunicació en aquestes situacions, no, de baralles?
1: De conflicte.
5: De... Sí, de conflicte.
1: Per mi és molt important, sempre jo sempre dirigeixo molt a les persones a que quedin, i el primer de tot és fer el contrari que et ve el cap. Què et ve el cap? Doncs jo li vaig a dir pa, pa, pa, pa, pa. No. Vaig cap allà i li pregunto, m'expliques què ha passat i escoltes la seva versió. El primer de tot. Primer escoltes quina és la seva peli, no?, del problema. Llavors contrastes amb la teva i dius, ah, no, clar, és que jo pensava que això, l'altre. Després argumentes, però primer escoltes a l'altre, perquè si no anem tots dos com dobermans per intentar dir-li a l'altre el que ha fet malament.
4: Però si constantment ets un atac... Clar, com te'n surts d'allò? Perquè clar, per molta voluntat que tinguis...
1: Has de dirigir constantment a l'altra persona, deixa't d'això, vale? Però anem a intentar fer-ho d'una manera lògica i no només vomitar retrets, que és el que ve de gust, no? És que ja et val, perquè això, l'altre... Així no arreglem res, o sigui, volem resoldre el problema.
2: Davant d'un conflicte, sempre preguntar què ha passat
1: primer.
2: I escoltar.
1: Sempre.
2: I fer la pregunta primer.
1: Sempre.
2: M'ho apunto.
1: I escoltar.
2: Perquè és que això es pot aplicar a qualsevol mena de discussió o conflicte.
1: Exacte. Escoltar i no interrompre si podem. El que passa que ens puja allò de...
2: Això, Joan, ja li costa
1: més. No? Però què dius? Què estàs dient?
2: Joan, sí, digues. Tu has fet la pregunta de quants amics tenim, però tu no l'has contestat.
0: Jo t'ho dic. Jo els puc comptar amb 5. 5. Ja t'ho dic ara. 5. Que jo consideri amics meus, 5. T'ho dic més o menys.
2: No, més o menys no. O 5.
0: 5.
2: O...
0: 5. El que també és el que dic, també món de l'època hi ha coses que, de gent que apareix i desapareix, gent que igualment pot ser amic teu però tens menys relació, però hi ha certes persones que jo crec que el més important és a qui estimes realment com a amic. No tant dir qui és el teu amic, sinó a qui estimes realment com a amic, perquè un amic se l'estima. Jo crec que jo soc dels que penso que un amic se l'estima. Quan tu estimes una persona, és que és el teu amic. Quan tu a aquella persona li tens bon rotllo, una bona relació, però no l'estimes, per mi no és un amic. Per mi un amic és la persona que jo estimo. I jo tinc uns quants que estimo.
2: I has vist, Susana, quina sort tenim aquí a l'Estiu XL, que tenim uns companys d'equip tan joves, però que tenen tot tan clar. I com anar per la vida de bé.
1: Sí,
2: sí, sí, sí. Jo aprenc molt, d'ells.
1: Bé, ben fet, ben
2: són
1: fet.
2: Són fastigosament joves, no li diguis a ningú, fastigosament joves. Però tenen un coco ben moblat.
0: Ai, doncs estem parlant avui del Dia de l'Amistat, seguirem parlant d'aquest tema, hem d'acomiadar ja la Susana, que té feina i molta.
1: Molta.
0: No sé si gràcies a Déu o no, perquè a vegades, clar, quan tens tanta feina vol dir que hi ha gent que té alguns problemets, però bé, gràcies per acompanyar-nos avui per parlar de diferents temes aquí a Ràdio 4. La Susana Sánchez, que és la directora del Centre de Psicologia Reber. Ens veiem aviat. aviat i seguim parlant de l'amistat, ara mateix amb els nostres companys que tenim aquí, perquè també tenim l'opinió de la gent del carrer.

0: Bé, doncs estem parlant de l'amistat, seguim parlant d'aquest tema, Marc, perquè tu tens aquí teca també, no?, el tema de l'amistat.
1: Sí, jo vaig sortir al carrer per veure una mica, ara que ja hem parlat amb la Susana, també volia veure com ho viu la gent en un terreny més personal, que és el que més valoren, per exemple, en una amistat.
2: Jo crec que és, sobretot, que amb aquesta persona pugui ser completament tu i que... compartir com una mateixa vibra.
3: Per mi, una millor amiga o millor amic, jo crec que ha de tindre una empatia, a vegades incondicional, i doncs tindre una consciència de que hi ha canvis i creixements en èpoques, fer-te créixer amb aquesta persona, és molt maco, i sobretot una lealtat, no?, sobre l'amor i sobre la noblesa del que implica una relació interpersonal.
4: Yo personalmente valoro mucho la transparencia, la veracidad, la honestidad. Pienso que es el cuidado mutuo, la reciprocidad, el respeto, sobre todo el respeto. Y bueno, y si es posible, pues la cercanía, el estar disponible, si en un momento determinado la otra persona necesita algo.
5: Yo creo que la confianza y estar en los momentos... no solamente en los buenos momentos y compartir las alegrías y los logros, sino también estar en los malos momentos, saber escuchar y saber respetar también.
6: Per mi no és tant com el fet de veure's cada dia, sinó la lleialtat que tenen la gent, la fidelitat i la confiança com que et transmeten. Però no necessàriament haig de veure cada dia a una persona per considerar-la la meva millor amiga. Al final, no cal que ens veiem cada dia, que per mi, pues, jo sé que està sempre per mi, igual que jo estic sempre per ella, i no ho sé, jo l'estimo molt.
0: Tenim a tots els gustos aquí, eh? Tenim gent que busca com molta connexió, altres que poden mantenir una amistat amb el pas de la distància, del temps i tal, i altres que, bé, ha fet un llistat que honestidad, una mica més aquí. Com ho veieu tot això vosaltres?
7: Una
0: notària. Sí, sí, eh?
1: Una llista d'adjectius que no s'acabava mai.
8: Jo coincideixo amb una de les noies que deia que mantenir una amistat a vegades es fa palès quan tu pots parlar amb algú i ha passat molt de temps, que abans ho comentàvem. Si tu saps que una amistat és bona i que té la maduresa suficient per mantenir aquella amistat, quan passa potser un any que no us veieu físicament, us retrobeu a l'estiu vinent, i tot segueix com si res. I amb una persona, per mi un dels fets importants que dic, hòstia, amb aquesta persona tinc molta confiança, és quan puc estar tranquil·lament en pau, sense dir res, i sentir-me totalment en calma, sense necessitat d'omplir aquell silenci.
9: Uh-huh. Molt bona, Marina.
10: Doncs mira, jo del que hem escoltat ara, jo em quedo amb dos conceptes. Primer, el que m'ha agradat molt és el de vibra. Perquè vibra em transmet aquesta sensació de que no pots forçar les relacions. És a dir, tu quan fas una amistat, la tens, no la tens, connectes amb aquella persona o no connectes. Llavors, a mi el concepte vibra, realment, jo crec que representa molt bé el que és l'amistat. I també, sincerament, que això ja és més personal, és el tema de l'honestedat. O sigui, jo realment, en qualsevol relació, l'honestedat que et pot transmetre una persona, jo crec que s'ha de valorar, perquè avui en dia no ho trobem tant, això.
9: No, i perquè per anar de festa, per anar a fer unes copes, tothom és vàlid.
0: És vàlid.
9: Ara bé, quan venen maldades, què? Ho comentàvem, sí. També, en aquesta que va fer el carrer al Marc.
1: Aquí és on es diferencien els bons amics.
9: Efectivament. I a més hi ha una cosa, disculpa, Joan, que és el no jutjar. Un amic no et jutjarà mai. Mm. Et dirà el que pensa. Potser de la manera que t'afecti menys, no?, perquè ja et coneix a fons. Però mai no et jutjarà.
1: Però al mateix temps t'aconsellarà, et dirà les veritats perquè mm-hmm. perquè tu no la caguis.
9: Està clar.
0: Sí. Una cosa, escolteu, perquè ho comento amb els més joves, que jo sé que moltes vegades algú ha trobat algú per internet que ha hagut molta confiança, molta connexió, que s'han convertit en amics, però que mai s'han arribat a conèixer. Això us ha passat alguna vegada a vosaltres? Perquè hi ha hagut molts casos de gent que ha conegut algú, a la nostra època eren els xats, o sigui, xats, xarxes, on sigui, i de sobte comences a parlar amb algú, tens una confiança que t'alliberes d'allà, perquè, a lo millor possiblement perquè no hi ha una cosa física, I acabes desfogant-te i parlant. No sé si teniu casos, coneixeu algú...
10: Jo, per exemple, en el meu cas personal, via xarxes socials sí, i he generat molta confiança i hem parlat molt, però sempre al final m'he trobat amb aquella persona.
1: En el meu cas, a mi no m'ha passat mai realment, perquè tampoc sóc una persona que m'agradi gaire el tema de les xarxes socials ni parlar per aquestes vies. I jo sempre he dit que no sóc una persona avesada a fer amics, que sortir de casa pensant avui vaig a fer un amic, sinó que m'es trobo pel camí.
9: Com es nota que té família sueca? Perquè aquí t'ha vingut una mica la part sueca de la família, segur, eh?
0: Escolta, que encara no hem fet el Ràdio 4 en suec i l'estiu que és en suec, ens ho has de fer, eh?
1: Abans bueno, tenim uns mesos per davant, jo algun dia que
0: això
1: que decidim.
0: Això hem de fer algun dia, que
1: hi ha curs de suec,
9: que uns mesos, abans que acabi aquesta hora?
0: Marina. Escolta, Marc, què més has trobat al carrer? Perquè ja han passat més coses.
1: Doncs sí, perquè a més de preguntar a la gent com ha de ser el seu millor amic o un bon amic, també vam decidir preguntar a veure què havien fet ells per als seus amics o què havien fet per ells.
2: El que faig molt amb la meva amiga, que viu com lluny, viu a Mallorca, doncs cada mes vaig a visitar-la a Mallorca i al final és com que m'és igual com tingui complicada l'agenda o com vagi, que sempre ens hem de veure un cop al mes a distància.
11: Jo crec que he pogut estar doncs 24 hores disposada per aquella persona, escoltant, atenent i servicialment perquè estigui bé, perquè em necessitava, perquè sentia malament i doncs si no hagués estat, no hagués superat, però sí que a la soledat no podia estar i estava 24 hores deixant de fer les meves responsabilitats, les meves coses, per estar disposada vitalment per ella.
5: Passar varias horas viajando para consolar a un amigo que está pasando un mal momento. En plan, sacar un ticket de un momento a otro y tirarme 5 o 6 horas en un bus porque sabía que estaba pasando un mal momento y tenía que estar con una persona que está ahí para él. Él estaba estudiando en una ciudad lejos y estaba un poco solo, como que recién estaba llegado a esa ciudad y no tenía por ahí una persona así de confianza como para que esté con él y bueno, decidí que era yo lo podía hacer, digamos, no perdía demasiado y él creo que ganaba mucho con mi compañía, así que
6: pues fer-me 3 hores en un bus d'aquests que tarda moltíssim en arribar per només veure a una amiga meva i portar-li una flor perquè era el dia de Sant Jordi i tornar-me a baixar després a Barcelona.
9: Maco.
0: Home, això és molt maco. El que passa que ha dit un bus que tarda molt a arribar i ens ha dit quan tarden a arribar, que són 3 hores. O sigui, a veure on estava anant, perquè si és que el bus...
1: A mi m'ho va explicar i era a Mollà.
0: Ah, a Mollà.
1: A Mollà.
0: Ah, molt bé, clar, perquè dic, home, 3 hores, dic, tampoc s'està anant a la Conxinxina, saps? O sigui, tarda molt, eh? No dic pas que no. Però, clar, semblava que s'havia anat a l'altra part del món. Què han fet per vosaltres, per exemple, en algun cas?
8: Aviam, jo, escoltant ara a totes aquestes persones, explicant els seus grans actes d'amor cap a les seves amistats, el primer que m'ha vingut al cap és no cal viatjar per donar suport a una amiga o un amic. El gran acte d'amor, per exemple, que jo faig dia a dia és escoltar els podcasts de la meva millor amiga, que no són curts, per això li dic podcast. I és una manera de tenir-nos presents. I no cal que sigui un podcast de, hòstia, m'ha passat això, jo que sé, m'ha passat el nòvio, he tingut mal dia de la feina. Podcast de, bueno, vaig a fer la compra i t'explico el meu dia a dia. I tu l'escoltes com si fos el gran drama, no? Dir... amb tota l'atenció.
9: S'entén que són notes d'àudio, eh?
8: Sí, clar, notes d'àudio de WhatsApp, evidentment, però els dic podcast perquè tenen una durada...
0: Sí, sí, que això ho feu molt, aquesta sí. generació, eh?
9: Si superen el mig minut, que... són podcast.
0: Sí, que sí. Dic, per això ja ho podíeu trucar, que és més fàcil, no? Clar. No, també en una nota que has de posar per 2 perquè si no, no ho escoltes. Sí. Que tens que prendre notes de tot el que esteu dient per poder després respondre,
8: sí.
0: Perquè no te'n recordes.
8: Després et perds, eh?
0: Sí, et perds directament.
8: Et deixes coses pel
0: camí. Marc, tu què...
1: Sí, doncs jo crec que per mi la clau i el que més valoro i crec que per sort tinc la fortuna, no?, de que tinc amics i, bueno, i un amic que sempre sé que podré comptar amb ell, que mantens el contacte gairebé diari, doncs a vegades tampoc cal tenir una conversa gaire profunda, sinó veure que estàs present en la vida d'aquella persona, que et té en compte i amb petits detalls, veient-te de tant en tant, compartint moments que realment et fan la vida més fàcil, t'ajuden potser en els moments més complicats, i jo crec que, per sort, tinc la fortuna de tenir amistats així.
9: I que duri.
10: Jo, en el meu cas, el major i el millor gest d'amistat que, bueno, que m'ha mostrat un amic meu Jo diria que va ser una festa d'aniversari que em van muntar fa uns anys, justament en època de Covid. Sobre ho valoro i ho recordo molt bé, perquè era l'època que, bueno, que encara no que ja podíem començar a sortir i tot, llavors va fer un gran esforç. Però tot i això, jo em quedo sincerament amb els petits detalls. O sigui, els meus amics saben que a mi fer-me riure és el millor que em poden fer. Llavors, si a mi si em fan riure, això ho valoro molt. I també els petits gestos que demostren que pensen en tu. Si veuen alguna cosa que et recorden a tu, pues que t'ho enviïn, aquests petits detalls.
0: I avui, com estàs somrient molt, avui portes un dia de molts somriures,
9: Avui és el dia, avui és el dia.
0: Avui és el dia que no para de somriure. Marc, tu què?
9: Aviam, jo estava pensant, i una resposta que aconseguia el Marc a l'enquesta que va fer al carrer m'ha fet pensant que, tu saps que una persona és amiga de veritat teva quan t'és igual ensenyar la teva part més vulnerable davant d'ella.
8: Sí.
9: Perquè saps que no hi haurà cap problema, ho acceptarà, no jutjarà, insisteixo. Però sí que per mi és una molt bona prova per saber si alguna persona és amic o amic de debò.
0: Jo també considero que això és una cosa important. Mira, de fet, vas conèixer l'altre d'uns amics meus que vas veure que estaven parlant a la taula d'una manera que era com, no? Com que no, ho veieu com...
9: Sí, estaven vulnerables, però no... Jo no anava per aquí, eh?
0: Bueno, però que parlem de tot, que vas veure que no hi ha cap problema.
9: I tant.
0: Doncs avui, com dèiem, és el dia... un dia important, és el Dia Internacional de l'Amistat. Hem volgut parlar una mica de què són els amics, què signifiquen. Hem sortit al carrer, Marc, hem vist el que diu la gent i us vull agrair les vostres opinions, també la Susana, que estava aquí abans. Gràcies, Marina, gràcies, Marc, gràcies, Gerard.
10: A tu.
0: I seguim aquí a Ràdio 4 des de l'Estiu XL amb una cançó que ens porta molt bons records.
12: Era la luna, eran las estrellas, era la piel con unas emociones nuevas, era la noche, eran unas flores, estando oscura se veían los

0: Aquesta cançó ens porta molt bons records. És la música de Sergio Balma, un tema que es deia Solo una vez, que té com 20 i pico anys, aquesta cançó. La posàvem a l'altra etapa que vam estar aquí a Ràdio 4 i ens agradava moltíssim. Estem a punt d'arribar a les 5 de la tarda. Després, en la propera hora, volem parlar de diferents temes, per exemple, de les recomanacions literàries per aquests propers dies, per poder fer dedicar una mica de temps a la lectura. També parlarem d'un tema que ens preocupa bastant, i és que dintre d'uns anyets sembla que tindrem molts problemes a la vista, o parlarem també de la miopia. Farem un repàs també de les pel·lícules que venen aquests propers dies als cinemes del nostre país, una de les estrenes més importants de la setmana, i entre altres coses. Tot això és el que tenim pel davant aquí a l'Estiu XL d'avui, aquí a Ràdio 4. Marc Cadena, preparat per tot això i molt més?
1: Preparadíssim. Sembla mentida que ho demanis.
0: Bé, doncs ara anem a canviar la informació de les 5 de la tarda. Ens informem del que passa al món amb els serveis informatius de Ràdio 4 i després seguim amb la segona hora de l'Estiu XL. Fins ara mateix.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que s'estan mobilitzant tots els recursos necessaris per donar resposta a la pressió migratòria a la qual fa front Ceuta. En un missatge a X, també ha apuntat que l'executiu central està treballant amb les autoritats marroquines i internacionals i preparant les mesures necessàries per recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Precisament, Espanya i el Marroc han acordat reforçar la coordinació i entregar a totes les persones que han entrat il·legalment. Més qüestions. Mentre les flames encara cremen en diversos punts al territori espanyol, les autoritats treballen des de fa dies per detenir els autors dels incendis que han carbonitzat més de 200.000 hectàrees aquest 2026. Hi ha un patró que es repeteix en molts dels casos, la negligència d'utilitzar maquinària prohibida per les restriccions. En el cas de Zamora, la Junta de Castella i Lleó es personarà com a acusació, tal com ha anunciat el president Alfonso Fernández Mañueco.
2: Este incendio se ha provocado por una imprudencia. La Junta de Castilla y León se va a personar como acusación contra quien ha provocado este incendio.
0: Pel que fa a l'incendi de la setmana passada al Morox, a Toledo, que més tard va saltar a la Comunitat de Madrid, la Guàrdia Civil ha detingut dues persones com a presumptes responsables. I també un veí de Meaño, a Pontevedra, ha estat detingut per encetar diversos incendis forestals durant les últimes setmanes de manera voluntària. En plana econòmica, els preus pugen al juliol i trenquen 3 mesos d'estabilitat en la inflació, Laura Hurtado.
3: Segons l'estimació avançada de l'Institut Nacional d'Estadística, s'enlairen 3 dècimes i deixen la inflació en el 3,5, la taxa més alta en el que portem d'any. La reactivació del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz pressionen a l'alça els carburants, la principal raó de l'augment de preus, segons l'economista Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, FPA.
4: Tenim un problema d'oferta, és a dir, l'oferta pressionarà. Estem molt dependents del que passa a l'Orient Mitjà. Aquesta pressió de l'oferta, d'uns preus més cars que es venen de fora, doncs acabarà pressionant aquesta inflació.
3: També ha pressionat a l'alça l'IPC l'electricitat en màxims de consum per les onades de calor. Pel que fa a la inflació subjacent, sense aliments frescos ni energia, puja una dècima fins al 3%. Amb tot, l'economia espanyola creix un 0,7% al segon trimestre, un avenç que manté l'economia espanyola com la que més creix entre les grans europees.
0: Gràcies. Més assumptes. Brussel·les ha anunciat la convocatòria de fons per a les gigafactories d'intel·ligència artificial de la Unió Europea, els que aspira al projecte de Mora la Nova. Haurà de competir amb els projectes de països com Alemanya, Grècia o Itàlia per ser un dels 3 que rebran finançament europeu. L'alcalde de Mora la Nova, Jesús Álvarez, assegura que ara podran ajustar el projecte als requisits comunitaris.
5: Pues ara és el moment de llegir aquesta lletra petita per a veure si el que estàvem preparant va encaminat o retocar qualsevol altra cosa que no estigui, que ens demanin que no la tinguéssim preparada.
0: La convocatòria estarà oberta fins al 12 de novembre. La decisió, però, no serà fins a principis de 2027, després de l'estudi de les candidatures per un equip d'experts que també comptarà amb la participació de professionals independents. I els expliquem que un home de 77 anys ha mort en un accident de trànsit a la Ronda del Litoral aquest dissabte a primera hora del matí. No ha estat fins aquesta setmana que s'ha pogut localitzar la família de la víctima per comunicar-li la notícia. Amb aquest sinistre ja són 10 les víctimes en accidents de trànsit d'aquest 2026 a Barcelona, 81 a tot Catalunya. I en esports, segons ha pogut confirmar Ràdio 4, el jugador del Joventut de Badalona, Ricky Rubio, continuarà vestint de verd i negre la propera temporada. El base del Masnou havia deixat oberta la porta de la retirada en acabar el passat curs, però com us estem explicant, finalment, Ricky Rubio ha decidit jugar amb el Joventut almenys un any més. La penya s'assegura d'aquesta manera seguir comptant amb el seu segon capità i peça clau en els èxits de la passada temporada, en la qual l'entitat de Badalona va arribar fins a les semifinals de la Lliga ACB. I en aquest punt ens interessem per la previsió meteorològica per aquesta tarda. Aymen, Noelia García, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui dijous a Catalunya, dia càlid, en plena onada de calor. Pugen les temperatures i s'esperen màximes molt altes de gran part de l'interior. 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Sol i cel clar o poc ennuvolat i vent moderat durant aquesta tarda. És una informació d'AEMET.
0: Doncs és tot per part nostra. Més notícies a rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 5 i 5 minuts, seguim aquí a Ràdio 4 per estar a l'estiu XL. Comencem nova hora i ho volem fer, com sempre, per compartir moltíssimes coses amb vosaltres, perquè volem que ens acompanyeu i nosaltres volem fer el que ens toca a nosaltres, acompanyar-vos a vosaltres. Arrenquem aquí aquesta propera hora d'estiu XL.
1: Estiu XL, a Ràdio 4, amb Joan Barutel.
0: I com veiem fora estona, volem parlar de llibres, i qui sap de llibres en aquest programa és el Julio Leal. Julio, com estàs? Bona tarda.
2: Molt bona vesprada.
0: Com estàs?
2: Bé, amb ganes de compartir una setmana més aquest món literari que sempre té moltes coses a oferir-nos i on sempre anem a portar coses diferents, no? Diversos gèneres, diverses edats, per arribar a tota la nostra audiència.
0: Doncs comencem amb una història que es diu La Consteladora.
2: Sí, es tracta d'una història que ens convida a mirar el cel, però també a mirar-nos en dins. La Consteladora, editada per Contraluz, és una obra que parla de vincles, de la memòria i també de la manera de com donen sentit les nostres vides, unint punts que, a primera vista, semblen dispersos com les estrelles d'una constel·lació. I per a parlar d'aquesta novel·la sobre els llaços invisibles que uneixen a les generacions i la necessitat de trobar sentit al passat, anem a compartir uns minuts amb la seva autora, que és Sònia Guillem. Sònia, benvinguda, es diu XL.
3: Hola, Julio, moltes gràcies. Bona tarda a tothom.
2: Molt bona tarda. Jo pense, Joan, que la primera pregunta és quasi obligatòria, veritat?
0: No, clar, com sorgeix aquesta història? Com neix aquesta història?
3: Doncs, mira, és una cosa que em pregunten sovint i l'he explicada perquè és curiós. De fet, jo quan vaig sentir parlar per primera vegada de les constel·lacions familiars, jo estava escrivint una altra història i en sentir parlar... Eren una conversa amb diverses dones i parlàvem, una era metgessa, l'altra era neuròloga, una psicòloga, i vam parlar d'aquest tema. I clar, aquí jo, escriptora de thriller, quan vam parlar això, no?, de traumes i dolor heretat, d'aquelles ferides que arrosseguem de generació en generació, a mi em va semblar una idea potentíssima per un thriller. I recordo que vaig arribar a casa i el primer que vaig fer ser buscar-ho, no?, perquè diu, si està tot escrit... No s'havia fet cap thriller que tingués com a fer conductor les constel·lacions i em vaig posar a escriure immediatament.
2: Aleshores, vas arraconar el treball que tenies entre mans per a donar pas a aquesta obra?
3: Sí, perquè em va cridar molt l'atenció i crec que una de les coses que passen, que té la seva part bona i la seva part dolenta, és que es publica moltíssim. Es publica moltíssim i costa molt de trobar temes originals que els lectors els sorprenguin. Vull dir, inclús el thriller, que el que prova és d'atrapar el lector i de fer-li girs que no hagi vist veure, doncs costa molt. I vaig trobar que era molt, molt original. I llavors dic, escolta, ho haig de fer abans de que aquesta idea, doncs, qualsevol altra la publiqui, no?
0: Home, jo crec que es combinen dues coses. Una, que no et trobessin la idea, no? I l'altra, que et va cridar moltíssima atenció, pel que veig.
3: Sí, sí, sí. És que em va semblar força interessant. Primer, clar, jo tinc un punt molt curiós. De fet, el thriller anterior parlava de física quàntica perquè també és un tema que és molt contraintuitiu, no? Com funcionen les coses a nivell de partícules. I aquí, quan em van parlar d'això, em va semblar també, ostres, un tema força curiós. I primer, òbviament, em vaig documentar, vaig començar a investigar una mica i tot i que és un tema completament oposat, no?, al que seria l'anterior, que era, tenia un punt així de ciència, em va semblar força interessant, no? Dius, com les persones arrosseguem aquestes ferides i com hi ha aquest tipus de teràpia que tracten d'explorar i ajudar-nos a superar aquests traumes heretats.
4: Perquè aviam, Sònia, pels que som neòfits en la matèria, què seria exactament, o amb una mica més de detall, això de les constel·lacions familiars?
3: D'acord. Mira, jo sempre ho dic, sóc escriptora i escriptora de ficció, no sóc terapeuta, llavors la meva mirada sempre és per construir una història, òbviament has de documentar, però el que digui, no sóc terapeuta ni molt menys. Jo el que vaig veure quan vaig començar a investigar és que és un tipus de teràpies en les quals una persona, quan es fan grup, es poden fer en grup, una persona exposa un problema o algun fet que li està condicionant la vida o que no la deixa avançar o que la té amoïnada i llavors el terapeuta, que en aquest cas és el constelador o consteladora, mitjançant altres persones, munten com una mena jo diria que és com una configuració, no, de quina, en aquest problema que el constel·lat exposa, quin paper ocupen altres avantpassats o altres persones de la seva família. I proven d'això, de treure una mica la llum aquestes coses que moltes vegades pensem que és un problema nostre i que, segons aquesta teràpia, pot ser un problema heredat.
4: Ai, Joan,
3: és una mica d'obra, no? De simulació de com aquestes persones es mouen per la sala, s'interpreta quin paper ha jugat cada una.
4: Això es posa molt interessant perquè a les famílies s'acostuma a amagar moltes coses.
0: Clar, i si això es converteix en un thriller, imagina't. Clar, coses amagades i thriller, això crida moltíssima atenció per llegir, eh?
3: Sí, sí. A més que conforme escrivia, no, això que dieu, te'n dones compte de que moltes vegades inclús coses que no es diuen, o sigui, ens condicionen. Tots ens hem sorprès, no, pensant, oi, estic actuant exactament com havia dit que mai actuaria, no? I estic repetint un patró de la meva mare o del meu pare que jo sempre havia pensat que mai faria. Però a més, moltes vegades, jo mateixa, no, com a mare, transmetem de manera inconscient, inclús no parlant-ne. Saps? Aquell trauma que tu et va marcar, no sé, un abandonament, doncs tu penses, no, jo això no ho parlaré fills perquè els vull estalviar el dolor, però d'una manera inconscient els hi transmets aquesta por. I llavors, bueno, això, aquestes teràpies proven de treure totes aquestes ferides, posar-hi llum per guarir-les.
2: Però, Sònia, això és un thriller. Pots fer-nos 5 cèntims de La Constel·ladora? Què pots contar-nos?
3: Sí, el problema dels thrillers és que podem parlar molt poquet. Mira, La Constel·ladora neix d'aquesta idea, té com a fil conductor una constel·lació, que aquesta va ser una de les dificultats d'escriure aquest llibre, no? Que tot passa en unes hores per la tarda, sí que és veritat que hi ha salts temporals. I és una constel·lació en la que una mare es posa que està distanciada de la seva filla, de fet no es parla des de la pandèmia, i aparentment va ser per una discussió tonta que ha anat escalant, saps aquelles coses que a vegades passen, i ostres, m'he deixat de parlar amb algú de la família, i si em preguntes realment què ha passat, potser el detonant va ser una tonteria, probablement s'arrossegaven problemes de molt abans, eh? Però el detonant va ser una tonteria i mira, i aquí ens vam deixar de fer. I ella, doncs clar, això és un dolor molt, molt profund i vol superar aquest trauma i aquest dolor i fa aquesta constel·lació. I a partir d'aquí, doncs tots els personatges van revelant quin paper juguen i, bueno, i quina és aquesta separació, quin és el transfons que és molt més fosc del que la mare es pensa.
0: Vaja, o sigui, aquí ja teca, eh? Després pensava que era semblava que era una cosa així superficial, però a poc va rascant i és aquí on

0: crec que és una combinació, un títol molt potent amb una portada que la va encertar al 100%.
1: Tot i ser una història de ficció, hi trobem elements que són quotidians, com pot ser, per exemple, la família, la parella, la solitud o la culpa. També, d'altra banda, explica'ns el paper que juga la memòria en aquesta obra.
0: Doncs la memòria juga un paper molt important, per una banda perquè inclús dins de la mateixa dins de la mateixa família, cadascú, o inclús dins de la mateixa d'una parella, cadascú a vegades recorda les coses de manera diferent. Vull dir, la memòria ens reconstrueix cada dia i al final acabem barrejant el que, no sé, un fet, els sentiments que ens va produir, que potser van ser intensos, amb el que va ser realment. Llavors tu parles d'un mateix fet, jo em passa amb els meus germans, no? I cadascú el recordem diferent. Llavors jo explorar com la memòria distorsiona o com els records ens marquen, no? el nostre dia a dia, coses que han passat que ja no s'haurien de tenir tant en compte, però que han configurat les persones que som. Això m'interessava molt, explorar-ho.
2: Digue'm, sisplau, que la Míriam, la facilitadora, està inspirada en una persona real.
0: Doncs mira, és veritat que vaig anar, com a part de la documentació, vaig anar a dues constel·lacions per veure in situ. De fet, haig de dir que la primera que vaig anar, allà realment el que pretén la teràpia ex és posar el problema i ajudar el constel·lat. A mi em va semblar que allò era molt poc de thriller. No hi ha molta bondat en aquell tipus de teràpia. Però sí que és veritat que vaig anar amb la meva germana i ella va tenir unes sensacions tan fortes que al sortir vaig dir, perfecte, aquí hi ha un veritable thriller. La Consteladora no està inspirada en ningú real, però sí que té pinzellades de persones que conec. Sí que és veritat que la Candela, que el llibre també explora, sí, doncs, parla de consciència i què passa amb la mort, està basada en una amiga meva que té aquesta feina d'acompanyament a la mort. Uh-huh. Fa molts anys que la fa i és una enamorada de la seva feina, però ella acompanya persones que estan en fase, en la part final de la vida, en un període curt, de, no sé, que poden ser 15 dies a 8 mesos, però els acompanya en aquesta part final i està inspirada en ella.
2: Molt bé.
1: També podrien quedar-nos amb moltes frases que trobem a la teua obra, però hem triat aquesta. A vegades les absències parlen més que les presències.
3: M'encanta la frase.
2: És que sí. Aquesta senyora és escriptora, eh?
3: Ja, però és que m'encanta la frase.
0: Sí. Jo crec que això tots ho hem viscut, no? Com una pèrdua o un trencament que sigui dolorós, doncs moltes vegades, bueno, de fet, jo crec que moltes vegades ens costa acabar amb una relació o trencar un lligam, encara que no sigui bo, perquè tenim molta por d'aquesta absència. Dius, quasi que prefereixo la presència d'aquesta persona a la meva vida, encara que em comporti problemes o que no em faci feliç o que em generi malestar, que no el pas de tallar la relació. Això, sobretot quan ets jove, que les absències marquen moltíssim i quan tens pèrdues, pues, encara més. Jo suposo que hi ha part de biografia.
3: Doncs estem parlant amb Sònia Guillén, que ens ha acompanyat per parlar de la seva obra, que està en català i en castellà, que la podem trobar ara mateix per llegir-la aquest estiu, que es diu La Consteladora. Sònia, gràcies per apropar-nos la teva obra, que vagi molt bé, que tinguis un molt bon estiu.
0: Moltíssimes gràcies, us desitjo el mateix i bon estiu i espero que ens retrobem aviat.
3: Seguim aquí a Ràdio 4, a un quart i 3 minuts de 6 de la tarda. Tenim més recomanacions literàries. Ara, per exemple, El baile de las criadas, aquesta tela, eh?
1: Així és, continuem amb més propostes i aquesta, que és una obra que ha obtingut el Premi Fernando Lara de 2026. Com a abans, assenyalar que és una història de traïció, passions prohibides i lleialtats ocultes. Tot això ambientat a la Barcelona de la postguerra, una època en què qualsevol acte de rebel·lia podia convertir-ho i podia canviar-ho tot, podem dir-ho així. De què va?
3: Sí, exacte, no? Explica'ns una mica, va. Quatre pinzellades, vinga, d'aquestes va, que fas tu meravelloses.
1: Viatgem fins a la Barcelona de 1941. Ens trobem una ciutat marcada per les dificultats, les desigualtats i també la por en aquest ambient. Coneixem a Melissa Arranz, una jove que arriba a Barcelona buscant una oportunitat i acaba treballant com a criada a la casa dels Llebrera, una família de l'alta societat. Però aquesta, per dir-ho de forma ben clara, no és només una història sobre amos i servents, és una història sobre les aparences, sobre els secrets que s'amaguen darrere de les portes de les grans cases i també sobre unes dones que, malgrat viure en silenci, observen

0: recorden i també lluiten per tirar endavant. El títol ja ens dona una pista. El Baile de les Criades és molt més que un simple esdeveniment. És un espai on les vides es creuen, on les emocions afloren i on, en algunes decisions, poden canviar el rumb dels personatges. Marta Platel, la seva autora, combina en aquesta novel·la la intriga, el misteri i les relacions personals, així com el relat d'una societat plena de ferides encara obertes.
1: Julio, això que acabes de comentar és molt interessant, però a tu concretament, què t'ha cridat l'atenció d'aquesta obra?
0: Doncs un dels aspectes que podem considerar més interessants del llibre és la manera com l'autora dona veu a aquelles dones que tradicionalment no han protagonitzat els grans relats de la història, les treballadores domèstiques, les dones humils que sostenien moltes famílies i que, malgrat les limitacions del seu temps, buscaven la seva pròpia manera de servir, resistir i avançar. Així que un llibre amb una ambientació molt cuidada i una trama que també manté l'interès. Jo ho recomano.
2: Parlem de La vida s'entrena cada dia, una altra recomanació per aquest estiu.
0: Sí, canviant completament de registre, encara estem amb la ressaca del Mundial de Futbol i què millor que passar una estona coneixent un poc millor a l'artífex del triomf d'Espanya, Luis de la Fuente. Es tracta de la seva autobiografia que porta per títol La vida s'entrena cada dia. Abans de donar alguns detalls, hem de deixar ben clar que qui espere trobar-hi un manual de tàctica o un recull d'anècdotes esportives s'equivoca. Aquest és, sobretot, un llibre sobre la persona, sobre el lideratge i sobre els valors que porten a servir tant en el vestidor com en qualsevol àmbit de la vida.
1: Julio, disculpa, però aquí no diem a l'estiu XL, no diem Mundial de Futbol, diem Mundial de la FIFA.
2: Ah,
1: que són conceptes diferents.
2: Ja hi som.
1: Escolta,
2: anem al tema important. Què s'explica aquí, Luis de la Fuente, que aquest és un dels personatges d'aquest estiu, sens dubte.
0: Sí, un dels personatges més destacats. Mm-hmm. De la Fuente explica que l'èxit no és fruit de la casualitat, sinó del treball constant, de la disciplina i de la capacitat de continuar aprenent cada dia. Parla de la importància de formar equips on cadascú se senta valorat, de generar confiança i de saber escoltar abans de prendre decisions. Un dels missatges més interessants del llibre és que un bon líder no és qui s'imposa, sinó qui ajuda als altres a donar la millor versió dels mateixos. Aquesta idea apareix una vegada i una altra, il·lustrada amb experiències viscudes al llarg de la seva trajectòria com a entrenador, tant de les categories inferiors de la selecció com més tard de la selecció absoluta. També hi trobem reflexions sobre la gestió de la pressió, la derrota, l'humilitat i també la perseverança, perquè, com diu el mateix títol, la vida s'entrena cada dia, no només quan les coses van bé, sinó també, especialment, quan apareixen les dificultats.
2: Home, la vida es ve a aprendre, és una de les coses que tenim clara, per tant, l'entrenament és aprenentatge diari. Mm-hmm.
1: Com deu allà el Luis de la Fuente aquesta cançó que escoltem? El llibre no ve amb un DVD en el que Luis de la Fuente t'ensenya la coreo d'aquesta cançó?
2: Jo crec que no.
0: No, però jo penso que pot tindre una segona part perquè acaba ja quan s'estan preparant per al Mundial, clar, acabat. I el Mundial part... FIFA, diferent.
2: És un llibre, entenc, que fàcil de llegir.
0: Sí, és molt fàcil de llegir. És una lectura còmoda per a l'estiu, per anar a la platja, a la piscina, amb ell, i lletra gran, o sigui que...
2: A mi m'agrada molt el que ve ara.
0: Todo
2: es diu Todo es ska, Todo es ska. És que jo sóc una mica K-pop.
1: L'esca, aquest estil musical?
2: No. Key. Ara t'ho explico, ara ho entendràs.
0: Segur que tots en algun moment hem sentit parlar del K-pop, no? Hem vist algun fragment d'una sèrie coreana o coneixem algú que està enganxat als famosos K-drames. Fa uns anys semblava que això anava a ser una moda passatgera, però la veritat és que la cultura coreana ha arribat per a quedar-se. Per això també vull recomanar un llibre que ajuda a entendre aquest fenomen d'una manera molt amena. Todo es K, tot es K, de Miriam Hernández Moreno.
1: BTS, no?, que t'agraden tant a tu.
2: Clar, per això ho estic dient. Jo estic dient per la música, més que per els K-pop drames aquests, no? Però jo és per la música, per la part musical.
0: Bé, el primer que m'agrada destacar d'aquest llibre és que no és un llibre només per als grans fans de Corea del Sud. De fet, si no sabeu molt sobre aquest país, també us pot interessar molt. L'autor explica amb un llenguatge molt proper i ple de curiositats perquè la música, les sèries, la gastronomia, la cosmètica o fins i tot la manera de viure dels coreans desperten tant d'interès arreu de tot el món. L'obra no es limita a donar dades. Miriam compartís experiències i reflexions que fan que la lectura sigui molt natural. Gairebé, com si una amiga ens estiguera explicant per què es va enamorar d'una cultura tan diferent com la nostra. Això fa que sigui molt fàcil de llegir i també que fins i tot tinguem ganes de veure aquell K-drama, no?, que teniu pendent o bé de tastar algun plat típic de Corea del Sud. Però, a més, podem dir que ens va ajudar a entendre què hi ha darrere de l'èxit mundial de grups com BTS o Blackpink, i també hi ha molt més que bona música darrere d'ells. Hi ha una aposta per la cultura, la creativitat i la projecció internacional d'un país que ha sabut connectar amb milions de persones.
2: I els continguts com es plantegen? Perquè, clar, jo entenc que aquí, clar, hi ha diferents coses dintre de la cultura.
0: Sí, és un llibre divulgatiu, però en cap moment es fa pesat. Al contrari, combina informació, anècdotes i recomanacions de manera molt equilibrada. Per això és una lectura ideal tant per a qui forma part d'aquest univers com comprar que aquell que simplement té curiositat i vol entendre per què tothom parla de Corea del Sud. A més, en té moltes paraules escrites en coreà i això també crida l'atenció.
2: No, no, la gent que controla més aquesta cultura, que li encanta el K-pop, o sigui, també coneix paraules en coreà i està molt ficada amb el tema, que jo flipo bastant amb això.
1: Una amiga meva de Madrid va anar cap a Corea del Sud fa 2 anys i encara continua allà. Us diré més. Està casada amb un sud-coreà.
2: En veus?
1: I ja es queda allà.
2: Clar, és que al final tira. La cosa...
1: I encantada de la vida, tu.
2: La cosa tira.
1: Ara bé, el país, amb la gent que no és del país, és a dir, que és de fora, diguem que és una mica conflictiu. Ho diré així.
2: Jo he vist moltes versions d'això, que també he vist vídeos i he tingut amics que han viatjat cap allà i tal. I bueno, ja de tot una miqueta, com passa a qualsevol lloc. Julio Leal, gràcies per acompanyar-nos i apropar-nos als llibres per aquests propers dies, per llegir, com bé sabeu, en aquest estiu, aquí a Ràdio 4, a l'estiu XL. Que passis un bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Adeu. Manquen 4 minuts perquè siguin 6:15.
3: Estiu XL a Ràdio 4.
2: Ai, Marina Fernández, al món de les ulleres, al món de veure bé. Jo em vaig operar, ja t'ho vaig explicar aquest matí, que em vaig operar fa 5 anys, encara les porto per veure de prop, però clar, el dia que les vaig deixar d'utilitzar va ser una alegria perquè les portava des de petit, i allò va no fer el gest, quan t'aixeques pel matí, de posar-te les ulleres i poder veure a la platja, per exemple, al mar. Sí. Quan t'estàs banyant i veure la gent allà és molt emocionant.
1: Joan, no? T'estàs fent gran, això ho has explicat avui ja 10 vegades, bueno, però a la Marina 15.
2: Bueno, però que m'ha
4: preguntat... No ens cansem mai d'escoltar el Joan.
2: M'ha preguntat aquest matí ella a mi també, jo li he explicat perquè m'ha preguntat.
1: Segur que t'ho ha preguntat ella?
4: Sí, m'ha
2: preguntat
4: ella. Dono fe. Que li he preguntat. Li volia preguntar perquè no sabia si era miop o no.
2: No.
4: Tenia el dubte i ja me l'ha esclarit, evidentment.
1: Però no és el primer cop que t'ho comenta, oi que no?
2: No, jo crec que té... Tu sí.
4: A mi sí. Vaja, a mi de la casualitat que sí.
2: Mira, l'altre dia crec que li vaig comentar aquest tema a la Natàlia. A la Natàlia Mònica li vaig comentar l'altre dia. Anem a parlar de la miopia. No? Perquè sembla que això és una cosa que cada cop va
4: a
2: més.
4: Sí, és un problema molt present, anirà més. De fet, a dia d'avui es calcula que un 30% de la població mundial pateix de miopia, i una cosa que anirà més perquè els estudis pronostiquen que aquesta xifra s'incrementarà fins al 50% de la població mundial, que de cara al 2050 hi haurà tot això, la meitat de la població serà miop. De fet, aquí a Barcelona ja s'estan preparant davant aquesta pandèmia de la miopia, concretament a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on s'ha creat una nova unitat de miopia. I podem parlar d'aquesta nova unitat amb la doctora Marta Castany, que forma part de la secció de glaucoma d'aquesta unitat de miopia. Bona tarda, Marta.
5: Hola, bona tarda.
4: Com dèiem, la meitat de la població mundial serà miop pel 2050, i està clar que les pantalles i les xarxes socials, el món de la tecnologia, no ajuden res. Però hi ha alguna manera de revertir aquesta situació?
5: A veure, ara us estava escoltant i realment és diferent tenir una miopia lleu, no?, que seria per sota de 3 dioptries, que és una mica, em sembla, que parlàveu, que tenir una miopia magna, que seria per sobre de 6. Uh-huh. Llavors, que el que s'està intentant ara per reduir aquest augment de la incidència, que hi hagi més exposició dels nens a l'aire lliure, que estiguin més hores a fora i menys estona a les pantalles. Això és complicat, però aquesta seria una de les mesures higièniques més importants. I la segona... Ara hi comença, ja venia fa un temps, que hi ha tractaments amb col·liris, amb unes gotetes que produeixen una dilatació que no és clínica, és a dir, no es veu, i que això s'ha vist que redueix la progressió dels nens en quant a durant els anys en què evolucionen més lentament cap a miopia. Val? Però això, bueno, això heu d'anar a l'oftalmòleg, a fer una revisió perquè s'ho miri bé.
4: Clar. I quan ja som adults, hi ha alguna manera... de reduir aquests símptomes o ja arribem a un punt que és irreversible i l'únic que podem fer és evitar que vagi a més?
5: A veure, això també depèn. Si tenim una miopia magna patològica, el que podem fer és tractar les malalties associades. Val? Arriba un moment que el creixement de l'ull amb una miopia baixa es paralitza, però amb aquestes miopies tan altes continua creixent durant tota la vida. Val? Val, val. Llavors, per això s'ha de fer seguiment no tant per el creixement en si, sinó per la patologia associada, per les malalties que comporta, per els defectes de la retina, per el glaucoma i altres problemes que tenen aquests miops magnes.
4: Clar, és que, doctora, jo li haig de confessar que soc miop des de que era ben adolescent. Al llarg dels anys m'ha anat augmentant la miopia, les dioptries han anat augmentant, però ha arribat un punt en què s'han estancat. M'he estancat al 3,75, no estic fregant el 4, val? Jo pregunto si les dioptries s'estanquen. No sé com funciona ben bé, però si arriba un punt que el meu ull ja no pot ser més sec, per dir-ho d'una altra manera.
5: El teu ull, segurament amb aquestes dioptries, ja no creixerà més. Per tant, es quedarà paralitzat. Val. Ara, si parlem amb un senyor que té 20 dioptries, ja. O 25...
4: Déu-n'hi-do,
5: Potser aquesta persona, anirà augmentant durant tota la vida.
4: Clar.
5: I el que parlava el teu company, si ell supera de l'ASIC, que li treuen, li corregeixen les dioptries per poder veure de lluny. Però tota l'evolució natural de la presbícia, això la tindrà igual. Per tant, els 40-45 portarà ullera per vista pròxima.
2: Jo tinc 51 ja i em vaig posar una lent intraocular, és el que porto ara mateix.
5: Tu segurament ja tenies més de 3 dioptries. Vas posar una ICL.
2: Exacte. Llavors jo tenia astigmatisme, hipermetropia i estrabisme. O sigui, jo tenia un complet. O sigui, jo m'ho vaig quedar tot per mi el dia que vaig anar a l'oftalmòleg. Vaig dir, tot per mi. I llavors vaig tenir una lent intraocular que em vaig haver d'esperar, clar, que arribés la presbícia, que ha de tenir més de 45 anys per poder-me operar.
5: I ho va, potser et van operar la cataracta, et van treure el cristal·lí, exacte, i van posar una lent intraocular.
2: Exacte. Això és el que vaig fer jo.
5: Segons el grau de miopia i segons l'edat, tenim diferents opcions per la correcció. El que sí que és important, que tot miop li quedi, que tot i que t'han corregit les dioptries, ja sigui amb el LASIK, amb l'ICL, o amb la lent intraocular, com és el teu cas, s'ha de fer un seguiment de fons d'ull, mirar la retina i mirar glaucoma, a veure per què podeu tenir patologia i malalties d'aquestes associades relacionades amb la miopia.
2: I cada quan ens hem de fer una revisió? Perquè moltes vegades acabem anant sempre al metge quan tenim el problema a sobre. I a vegades hi ha coses que les hauríem de fer sovint. Cada quan és recomanable anar a veure l'oftalmòleg?
5: Almenys posem-nos un llindar de que als 40 s'hi vagi i segons si et troben alguna cosa que s'ha de fer seguiment o no, d'acord, es pot personalitzar. Potser no tens absolutament res i et diuen doncs torna d'aquí 5 anys. I potser tenim dubtes i diem cada any aquí a veure com això evoluciona, saps?
4: I en aquest sentit... Perdona, segueix, doctora.
5: No, que per tant, a partir de recomanació general, als 40 tingueu o no tinguem res, notem o no notem res, anem a l'oftalmòleg i a partir d'aquí ens personalitzaran.
4: I jo en aquest sentit potser erro, segurament, però corregeix-me. Clar, jo al tenir una miopia i està associada a una òptica en concret, em faig revisions, diguem, per veure si m'han posat les dioptries i vaig directament a l'òptica. Estic fent malament, segurament, oi?
5: No, estàs fent molt bé, l'únic que en algun moment determinat l'òptica t'assegur que cada vegada més a les òptiques hi ha més aparatatge, però segur que si veiessin alguna cosa que no quadra t'ho dirien. Però en un punt de tall, com podria ser els 40... una revisió amb fons d'ull, pressió i mira com està el nervi, això és molt recomanable. I a partir d'aquí potser dius, doncs mira, continuem fent revisió l'òptica i d'aquí 5 anys vens. Però hi ha un moment que és bo tenir una visió global i mèdica de com està el teu fons d'ull.
4: Mai millor dit.
1: Doctora Castany, a la nova unitat esteu tractant a pacients amb una miopia magna, que deia vostè abans, que són les miopies que superen les 6 dioptries. Actualment, se sap quants pacients la poden patir? No sé si són joves, de mitjana edat, d'edat avançada...
5: Hi ha molts percentatges i depèn també dels països. Per exemple, a l'est asiàtic arriben a un 20% de miops magnes, unes bestieses. Aquí es considera que el 10% dels miops són miops magnes. Per tant, la incidència de la població estaria per sota del 5%. El problema és que aquests miops magnes, a partir, com més dioptries tenen, i sobretot a partir dels 50, l'índex de complicacions se'ns dispara. I algunes són simptomàtiques, i el pacient ve, referint que nota les miodesops, les mosquetes, que veu torçat, coses d'aquestes, i en canvi n'hi ha d'altres que són totalment asimptomàtiques i que quan arribem realment és tard, com el glaucoma. Clar, llavors, per això, aquests s'han de revisar.
4: Clar, és que hem de tenir en compte que aquests miops elevats, els miops magna, no, que els anomeneu, tenen més risc de patir de glaucoma, que és una patologia que afecta el nervi òptic i que també esteu tractant, no, en aquesta unitat. És fàcil arribar fins aquí?
5: O sigui, si arribeu a la unitat és que anem malament ja, que tenim problemes de base, eh? La unitat és específica. Però el tema justament era poder diagnosticar amb el glaucoma en un estadi més precoç, que no tinguéssim ja una afectació del camp visual, que és tan important que el pacient té problemes de funcionals molt importants, no? Llavors, la idea de la unitat de miopia era unir retina i glaucoma per fer un diagnòstic més precoç i donar una orientació més holística, com si diguéssim, al pacient.
4: D'acord. I en aquest sentit em refereixo, la unitat neix una mica, no imagino, de... Clar, tracteu casos molt greus, en aquest cas les persones que tenen més de 6 dioptries. Són persones que potser arriben a aquest punt perquè no han estat alerta a certs símptomes. Com funciona això?
5: Habitualment, comença, el que tenen més aquests miops són problemes retinians de la màcula, el desprendiment de retina, problemes de màcula. Llavors, aquests solen ser simptomàtics. El problema és que associat a això sol aparèixer un glaucoma, ja sigui arrel dels tractaments o per la patologia, per la miopia mateixa. I aquest costa molt de diagnosticar. Llavors, l'objectiu de l'unitat és que no se'ns passin, és a dir, que puguem detectar aquests malalts que solen tenir problemes múltiples i que no estiguem focalitzats en un que és més cridaner com la retina i se'ns escapin problemes col·laterals.
2: És una nova unitat, per tant, en temes de tractament i diagnòstic, doncs, quines són les unitats que té... O sigui, quines són les novetats que presenta aquesta unitat de miopia de l'hospital?
5: Home, tecnològicament estem molt ben equipats, si ho agraïm molt al servei. Tenim retinografia de camp ampli, són noms que potser no, la UVM... són tot de... Penseu que l'oftalmologia és un camp super tecnològic, llavors tenir proves d'aquesta qualitat ens ajuda molt a fer la classificació, el diagnòstic i el pronòstic d'aquests pacients. Per tant, ara mateix no ens podem queixar de la tecnologia que tenim a l'Hospital de Vall d'Hebron en aquest sentit, la veritat.
4: Vinga, jo us li volia fer un petit apunt. Està el documentant-me una mica i per portar una mica a l'actualitat, no?, el tema de la visió i la visió més clínica dels ulls, no? He vist que els despreniments de retina poden ser lleugerament més freqüents a l'estiu. No hi ha una evidència clara, no es pot dir rotundament, no?, que sigui així, però em preguntava si vostès estan veient això allà a la unitat, que a l'estiu hi hagi més despreniments de retina.
5: Sí, més que a l'estiu creiem que és perquè molts hospitals tanquen, però la primavera està claríssim i sí que estava relacionat, eh? No em demanis per què, jo sóc més de glaucoma, però hauríem de comentar amb la doctora Buixadera de retina. Però sí, ho tenim clínicament, ho comprovem cada any, que hi ha un pic durant la primavera.
4: Sí, mesos abans, de l'estiu?
5: Sí, a la primavera. I a l'estiu penseu que s'ajunten molts factors, molts hospitals. Hi ha menys activitat i Vall d'Hebron és un hospital de tercer nivell, doncs, de referència, saps? I això també hi fa.
1: I també sabem, doctora Castany, que l'edat és un component de risc. No sé si hi ha una edat determinada a la que hem de prendre encara més precaucions.
5: Sí, el llindar amb els miops magnes és claríssim, és a partir dels 50. Fins als 50 és en plan, ui, que bé qui veig, m'han operat de lluny, estic perfecta, i els 50 és un punt de tall claríssim on comencen les complicacions. 50, podem posar 55, la dècada dels 50 o 60.
1: Joan.
2: Sí, ja, no? M'estàs dient, clar, com tinc 51 m'haig de preocupar, no?
1: Tic-tac.
5: No he dit 55, he curat a 55 per tu.
2: Ah, gràcies.
1: Si no serien 51, que és el que
2: ja em queda una mica més tranquil. Doctora Marta Castany, entre la secció de glaucoma de la unitat de miopia de l'Hospital de Vall d'Hebron, gràcies per apropar-nos a aquesta actualitat sobre el que està passant, sobre el que diuen que dintre d'uns anys tindrem molta més gent miop que en l'actualitat, i per això s'està fent aquesta prevenció. Gràcies a Déu, és una prevenció i no s'ha de fer una actuació express. Es pot fer una prevenció, que això és molt important, i més en temes mèdics. Gràcies per acompanyar-nos aquí a l'Estiu XL. Molt bona tarda.
5: Bona tarda a vosaltres, un plaer. Adéu, gràcies.
1: Molt interessant,
2: I tant que sí. Bueno, i Marina Fernández, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda també aquí per apropar-nos l'actualitat. I passeu-ho molt bé, seguim aquests dies parlant de moltes coses.
4: I tant,
2: coses,
4: que sí, tenim molt per parlar. Tenim ens ho passarem molt bé.
2: Per parlar i per compartir. I ara una miqueta de música per escoltar.

0: Una cançó que convida a ballar, Stay If You Wanna Dance, la música de Miles Smith, quan manquen 3 minuts perquè siguin doncs 3 quarts de 6 de la tarda, aquí a l'Estiu XL a Ràdio 4.
1: Estiu XL amb Joan Barutel.
0: Aquí seguim des de l'Estiu XL a Ràdio 4 i avui, com cada setmana, volem parlar amb el nostre company Juan Carlos López perquè ens ve a parlar d'una cosa importantíssima que ja ha passat i que aquest cap de setmana jo podré gaudir, i és que ha arribat Spiderman.
2: Tus manos alcanzan a todo el que hace mal. Ninguno escapa.
0: Juan Carlos, bona tarda, què tal, com estàs?
3: Hola, bona tarda. Amb ganes ja de veure-la.
0: Ai, jo també. Jo m'he agafat el dissabte a la tarda a les 4 per anar amb la meva nebot, perquè tinc moltes ganes de veure Spiderman.
3: Jo vaig aquesta nit.
0: Ai, m'avançaràs. Tu de quin Spiderman ets? Del Tom Holland? De quina etapa t'agrada més?
3: Jo he de dir que el que més m'agrada és l'Andrew Garfield, però de pel·lícules, les del Tobey Maguire.
0: Des de Tobey Maguire. És que jo crec que m'agraden totes, totes les versions.
4: A però mi també, bé. Però em quedo amb el Tobey Maguire de llarg, perquè potser va ser el primer d'aquesta última tongada que hi ha hagut al cinema. I és Spider-Man, no Spider-Man. Per mi, si més no, és Spider-Man, que quedi clar.
0: Jo és que he dit sempre Spider-Man, o sigui, ara no ho canviaré a la meva edat, ja.
4: Juan Carlos, tu igual, no?
0: O sigui...
3: Vale, doncs... Li diem Spiderman, llavors.
0: Va, vinga, va, doncs diguem-li Spiderman. Doncs vinga, anem a parlar d'algunes curiositats de la història de Spiderman, perquè n'hi ha algunes.
3: Vale, he de dir que es va estrenar ahir i ha fet el millor dia d'obertura de la història d'Espanya. Sí, va fer en un sol dia 3.300.000 euros.
4: Poca broma.
0: Poca broma, la del tema,
3: Poca broma.
0: Home, també estàvem molt, molt expectants de que aquesta pel·lícula arribés, perquè el Tom Holland també es va prendre un temps de relax entre una pel·lícula i l'altra, i teníem ganes d'aquesta pel·lícula, perquè a més, clar, quan comencen a enregistrar-la, a gravar-la, doncs ja es fa una mica de promo del que passarà, no? També es basava moltíssim. Llavors, que genera molta expectació quan s'estrena una pel·lícula com aquesta.
3: Clar, que la següent ja és Vengadores. Però bueno, comencem amb una història molt curiosa, i és que el Michael Jackson estava obsessionat amb l'Spiderman.
0: Ah, sí?
3: De fet, està tan obsessionat per ser Peter Parker que gairebé va comprar tota Marvel.
0: Que volia comprar... Va comprar o la volia comprar?
3: Sí, perquè Marvel als 80-90 no tenia molts de diners i havia de vendre molts drets de personatges. Uh-huh. Per això teníem sèries com la del Hulk dels 80 i pel·lícules que eren molt dolentes.
0: Sí.
3: Llavors, el Michael Jackson va anar a Marvel i li va dir: "Ei, que jo vol ser Spider-Man." Uh-huh. I li van dir que no.
0: Ara que em parlaves de Hulk, me'n recordo aquell Hulk que feien per la tele, aquella sèrie una mica horrible que es trencava la samarreta. I crec... Bé, la pel·lícula tampoc em fa gràcia que es va fer, però la sèrie era una mica cutre, tens raó. Jo la veia, quan era petit, però era cutre, tens raó. T'ho compro.
3: Sí, això em recorda les sèries de l'estiu que parlàvem la setmana passada,
0: sí?
3: Que no havien diners.
0: Exacte, però sí, aquelles també eren de baix pressupost.
3: Doncs d'això, en aquesta època, Michael Jackson sí que tenia diners. Llavors va anar al Stan Lee, un dels creadors més importants de Marvel, i li va dir que volia fer de Spider-Man i que si no ho aconseguia, compraria tot a Marvel, però no ho va aconseguir mai.
0: Vaja, vaja. Imagina't a Michael Jackson fent de Spider-Man. Només hagués faltat això ja,
3: Fent el moonwalk per les parets i pel sostre.
0: Bueno, però ja sabíem tots que Michael Jackson era una mica, no?, com un nen gran. I, per tant, li encantaven tot això, entenc que tot el món de la fantasia, els superherois, jo crec que a Michael Jackson li encantarien tots. Que si que es fan especialment de Spiderman, molt bé, però jo crec que segurament li agradaven molts més.
4: I hem de tenir molt clar que si no va comprar Marvel finalment, no va ser per un tema de calés. Perquè si alguna cosa tenia Michael... eren calés.
0: Exacte. Jo crec que va ser perquè no li van deixar.
4: Uh-huh.
0: O sigui, directament. Bé, doncs parlem de més coses.
3: Sí, bueno, seguint una miqueta amb el Michael, també va intentar ser el professor Xavier de X-Men.
0: Uh-huh.
3: I més tard va voler estar a Blade, però no ho van aconseguir gravar aquesta escena. Per tant, Michael Jackson no va estar mai a Marvel, però ho va intentar amb moltes ganes.
0: Per tant, anava boig, O sigui, era un...
3: Sí,
0: era un...
3: Sí.
0: Bueno, és que el Michael era molt d'això, El Michael era quan una cosa la volia... fins que no l'aconseguia, no parava. Encara recordo el documental aquell que va arribar un dia a comprar coses i anava comprant coses com això, I allò, clar, quan es tenen diners, això no és cap problema.
4: No, dient 5 d'això, 10 d'allò...
0: Sí, sí, és com molt bèstia. Bueno, doncs no va poder ser, sí. No va poder ser Xavier, no va poder fer Blade, no va poder fer... No, pobret meu. Pobret. Fora Michael.
3: Bueno, ho va intentar,
0: com a mínim.
3: Ho va intentar. Bé, l'Spider-Man és... Sí.
0: Sí, no, continua.
3: L'Spider-Man és el superheroi amb més pel·lícules, mm-hmm. perquè, de fet, tenim pel·lícules als anys 70, hi ha fins i tot una versió japonesa, hi ha sèries d'animació, hi ha de tot. Mm-hmm. També van intentar comprar Spider-Man a Canon Films, que són responsables de pel·lícules del Chuck Norris, mm-hmm. per fer les seves adaptacions, i... Estaria molt curiós veure una adaptació d'aquestes, perquè Tom Cruise anava a ser el Peter Parker.
0: També?
3: També.
0: Déu meu.
3: I fins i tot tenien el Bob Hawkins com Octopus, l'Stan Lee, que és el creador, anava a fer del Jameson, i Lauren Bacall o Catherine Hepburn les volia tantejar per fer de la tia May.
0: Mira, són també les bones opcions, eh? La tia May, encaixen.
4: Hauria molat moltíssim, això.
0: Això està molt guai,
4: sí.
0: Eh?
4: Si finalment s'hagués fet, hauria molat molt.
3: Aquest cas era molt guai, però el que passava és que el guió era bastant dolent i no van cedir.
4: Vaja.
0: És que vegades...
3: I també anava a haver una altra versió als 90 amb el James Cameron abans de fer Titanic.
0: Ah, m'estan sorprenent moltes vegades. O sigui, com que s'han fet moltes, però que també hi havia molts més intents de fer més versions de Spider-Man.
4: Projectes així paral·lels que finalment no van quallar pel motiu que fos. No?
0: Que fos, no?
3: Exacte.
0: Sembla que és un dels superherois que més s'ha volgut repicar, no? Pot ser que sigui el que més?
3: Sí, o sigui, ja... Bueno, Superman també, de fet, el Tim Burton va fer una versió de Superman amb el Nicolas Cage. Mhm. Uh-huh. Que es poden veure proves de vestuari i tal, però no va sortir mai.
4: És cert. Busca la foto, si no l'has vista, Joan.
0: Ja la buscaré.
3: Bé, doncs... Amb els cabells llars i tal.
0: Ai, Déu meu.
4: És impagable, eh?
0: Quines coses. Bé, doncs llavors no va poder fer el senyor Cameron tampoc Superman, es va posar a fer Titanic.
3: Sí, de fet aquí va conèixer el Leonardo DiCaprio perquè estava al cast com el Harry Osborn. I després de no poder fer Spider-Man, el va fitxar per Titanic.
0: Com a Harry Osborn, fixa't, no com a un sí. Spider-Man, sinó com la part contrària.
4: I aquí
0: ocasió.
4: Què posa? Qui faria de Gwen Stacy?
3: Drew Barrymore de Gwen Stacy i Arnold Schwarzenegger de Doctor Octopus.
0: És un pel·lícula.
4: Meravellós.
0: És una bestialitat el càstig, eh? Sí que ha sortit.
3: Aquesta versió sí que la volia jo veure.
0: Home, que això és un pedazo càsting. Però bé, doncs anem a parlar de que l'Home Aranya avui recull molts diners. Ha sigut una de les coses que, com tu deies, ha facturat moltíssim i continua facturant, però això no sempre ha sigut així, no?, pel que deies.
3: Sí, exacte. Va haver una època que, com he dit abans, la Marvel no feia molts diners i fins i tot quan tenia una saga de molt èxit, que es va dir la saga del clon de l'Spider-Man, i va tenir molts problemes, perquè encara que... va tenir molt èxit, no sabien com terminar, com finalitzar aquesta saga. Uh-huh. I la van estar estirant, fins que, clar, el públic es va cansar molt d'aquesta trama i van deixar de comprar els còmics de Spider-Man. Això va fer que Marvel entrés a la bancarrota, bueno, es va quedar sense diners i van passar-ho molt malament.
0: Clar, és que si tu estires una cosa al cinema, és normal que la gent, perquè a vegades, generalment, els còmics van units al que veus a les pel·lícules. Si tu una cosa ho estires per una banda i per una altra va per un altre lloc, això genera una desconfiança sobre la gent que és fidel sobre un producte, no? I suposo que això és el que va passar aquí.
3: Clar, bueno, van entrar i sortir molts guionistes i Marvel ho va passar molt malament durant els 80-90, però, com ja sabem, després es va recuperar.
0: Sí, home, malament, ara mateix a Marvel creiem que no els hi va. Vols que parlem de les estrenes per a aquesta setmana, més d'aquesta que és la top, que és Spider-Man?
3: Sí, també hi ha una altra pel·lícula top que arriba a Disney Plus, que és El Diablo Viste Prada 2.
0: Vaja.
3: No sé si la va veure al cinema.
0: No l'he vista, però és també una de les pel·lícules molt esperades d'aquest any.
4: Tu no has vist la primera?
0: Sí, la primera sí que l'he vista, però la segona no.
4: No.
0: La segona no, la primera sí.
3: I l'altra recomanació, ja per acabar, és La boca del diablo a Prime Video, que és un grup d'amics universitaris que es van a Tailàndia i, bueno, que era un viatge de plaer, doncs es torna en un viatge mortal.
0: O sigui, aquesta és una mica de por.
3: Sí, en coves submergides, un perillós depredador, bueno... Una pel·lícula, molt per l'estiu.
0: Una pel·lícula d'emoció. O sigui, aquestes són les recomanacions a plataformes, però sens dubte la recomanació per veure als cinemes aquest proper cap de setmana, si t'agraven els superherois, si t'agraven l'entorn de Marvel, és Spider-Man, que és el peliculón del fin de setmana, que la setmana que ve ja la podem comentar, que ja l'haurem vist tu i jo, i suposo que molts oients.
3: Vale, ja direm.
0: Juan Carlos López, gràcies per acompanyar-nos aquí a l'Estiu XL aquesta tarda, aquí a Ràdio 4.
3: Clar,
0: i que vagi bé al cinema avui, eh? Compra moltes crispetes.
3: Un mes, sí, ja parlarem.
0: Vinga, gràcies.
3: Ja
0: adéu-siau.
3: Vinga, adéu.
1: Estiu XL, a Ràdio 4, amb Joan Barutel.

0: la música que ens porta el senyor Quevedo amb la graciosa Una de les cançons d'aquest estiu de l'any 2026 aquí a Ràdio 4, l'estiu XL.
1: Estiu XL amb Joan Barutel.

0: Una cançó que dona molt bon rotllo, que es diu Mai Mai Basini, que m'encanta.
1: Una cançó no, Joan, un tamacle.
0: Un tamacle.
1: Aquesta seria la paraula, un tamacle.
0: Ja estem amb les definicions estranyes del senyor Macarena.
1: La Montse Vidal diu tamacle?
0: Sí.
1: Això és un tamacle i punt.
0: I ja està, no hi ha més remei.
1: Montse Vidal, top 10 de locutors, locutores, comunicadors, comunicadores d'aquest país. Durant les últimes dècades, segur.
0: Ja deixem el tema perquè sempre estem una mica repetitius. Anem canvi de la informació a les 6 de la tarda aquí a Radio 4. Ens centrem del que passa al món i després atenció perquè avui arriba Toni Veraceres per parlar, com sempre, dels millors moments de la tele. Fins ara mateix.
2: Són les 6.
3: Radio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda. A Ceuta la situació és complexa després de l'arribada de, fins i tot, segons algunes fonts, 2.000 persones en els darrers dies. Centenars d'elles es troben en les immediacions al centre d'estada temporal, al CET, i amb capacitat per a 500. La situació dels menors tampoc és millor. La ciutat autònoma n'acull a més de mig miler quan la seva capacitat ordinària és d'una trentena. Davant aquest escenari, Ceuta ha demanat al govern central declarar la situació d'emergència nacional i que es desplegui l'exèrcit interior, però ja ha dit que no és possible. Des de l'executiu han desvinculat la situació del viatge del president del govern central, Pedro Sánchez, a Algèria el passat 20 de juliol. Recordem que el Marroc i Algèria mantenen en una relació complexa a causa, entre altres motius, pel reconeixement de la sobirania del Sàhara Occidental. Més qüestions. La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, s'ha obert una investigació arran de les incidències detectades a les proves PISA de 2025 a Catalunya, que han deixat el territori fora del proper informe. Pau Alemany, bona tarda.
4: Bona tarda. La institució ha sol·licitat al Departament d'Educació diverses informacions sobre els 51 centres que formaven part de la mostra, entre les quals s'inclouen les característiques de l'alumnat exempt, la supervisió realitzada o la verificació posterior dels criteris aplicats. L'objectiu és detectar les causes que expliquen l'error pel qual Catalunya quedarà fora del proper informe PISA. Recordem que l'OCDE, l'organisme encarregat de les proves, va decidir no incorporar els resultats de Catalunya perquè s'havia exclòs gairebé 600 alumnes, que equivalen al 23% dels inicialment seleccionats, quan el límit màxim era del 5%. La majoria d'aquelles exempcions corresponien a alumnes amb discapacitats cognitives, emocionals o conductuals, però no van ser degudament traslladades. També la Generalitat va obrir una investigació per esbrinar els motius d'aquesta errada.
2: Gràcies. Els expliquem també que la Comissió Europea analitza les xifres d'usuaris de ChatGPT i la plataforma de jocs en línia Roblox per avaluar si cal aplicar controls. Explica'ns, Laura Hurtado.
5: La Llei de Serveis Digitals de la Unió Europea estableix que si les empreses digitals superen els 45 milions de membres actius mensuals, passen a estar classificades com a plataforma en línia molt gran. Això implica que han d'aplicar normes més estrictes, com analitzar riscos sistèmics per evitar la desinformació i la vulneració de drets fonamentals i també protegir els menors d'edat. Thomas Regnier, portaveu de tecnologia de la Comissió Europea, ha dit que no tenen el costum de prejutjar designacions futures, però que pot confirmar que tant ChatGPT com Roblox han anunciat que superen el llindar d'usuaris i, per tant, una designació és possible. Un cop aprovada, les companyies disposen de 4 mesos per adaptar-se a les noves obligacions. Actualment tenen aquesta classificació empreses com Meta, Google, TikTok o Amazon.
2: I en esports, la UEFA respon convocant un boicot a la FIFA després de conèixer la proposta d'aquesta última per crear una empresa encarregada de comercialitzar les seves competicions, entre elles la Copa del Món. En un comunicat, a més, fa una estona, la UEFA ha dit que cap de les seves federacions nacionals, en té 55, participarà en cap de les competicions FIFA si finalment el màxim organisme del futbol mundial, presidit per Gianni Infantino, acaba venent els drets al Mundial i altres competicions a inversors privats. Aquesta reacció per part de la UEFA, recorda, en el seu comunicat, és fruit del consens entre la 50ena de federacions que la integren. I en aquest punt ens interessem per com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem, per una banda, aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana, les seves rondes carregades, la zona del Vallès, però a més parlem d'algunes incidències. Hem de repassar, per exemple, l'autopista AP7, que en general tota la zona del Vallès va molt carregada. En sentit nord, hi ha aturades d'un parell de quilòmetres a l'altura de Sant Cugat del Vallès. Més endavant també hi ha aturades d'uns 3 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès i encara més endavant 4-5 entre Santa Perpètua i Parets del Vallès. Tot això en sentit nord, sentit Girona, l'autopista AP7. En direcció sud, hi ha retencions de 3-4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà, i ja molt més endavant, entre Martorell i Gelida, també 4-5 quilòmetres de lentitud i aturades, en aquest cas en sentit sud, en sentit de Tarragona. A banda de l'autopista AP7, hem de parlar de l'extrem sud de Barcelona. Problemes al nus del Llobregat, bàsicament perquè hi ha hagut un accident a l'autovia A2, zona de Cornellà. L'accident ha estat sortint de Barcelona, però de fet hi ha aturades de 2 quilòmetres aproximadament en totes dues direccions en aquesta autovia A2, tota la zona de Cornellà. Això afecta vies properes, vies com l'autopista del Garraf o també el darrer tram de la Ronda Litoral en sentit Llobregat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Doncs això és tot també per part nostra. Més notícies al punt de les 7. Bona tarda.
3: Ràdio 4.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
3: Ràdio 4.

0: Són les 6 i 6, seguim aquí a Ràdio 4 en aquesta edició d'avui de l'Estiu XL. En aquesta propera hora repassem una estona amb el Toni Velaseres els moments més importants de la tele i també, atenció, farem el nostre déjà vu avui viatjant cap a un any molt especial. Podríem dir-lo ara que vena, però potser podem deixar la sorpresa, no?, cap a la gent. O què?
1: Aquí fem? No fem spoilers.
0: No fem spoilers. Doncs qui vulgui saber cap a quin any viatgem, doncs que es quedi a escoltar aquesta propera de l'Estiu XL aquí a Ràdio 4.
2: Estiu XL. Estiu XL. A Ràdio 4.

0: enfermería. No. Hace una semana se llevó una desagradable sorpresa.
1: Entonces yo vine corriendo, estaba la puerta abierta, nada más que entrar yo corriendo, corriendo por aquí, cuando lo vi todo abierto, porque estaba la puerta adentro abierto, esto estaba abierto, que es donde estaban los cables, estaba abierto para lanzar, esto estaba abierto.
0: Habían robado en la parroquia y faltaban muchas cosas.
1: El copón, el cáliz, lo del viático, un corazón que tiene la Virgen con una espada, cinco espadas.
0: Lo más sorprendente es que el presunto autor del robo es el ex sacerdote de la comarca, que tenía a su cargo varias iglesias.
2: Maya, maya. El copón, lo del viático...
3: A lo millor es volia muntar una església pròpia. Clar, clar, lloc.
2: Independitzar-se.
3: Clar, independitzar-se i dir que m'agafo quatre coses de cada església i munto la meva.
2: De nou justificant un delicte.
3: No. Només estic pensant el que podia pensar ell, directament.
2: Ben pensat.
3: Sí, clar, ja està.
2: Hi ha moltes maneres de robar, eh?
3: Ah, sí?
2: Moltes, però segurament aquesta és la més macabra.
4: Este timo se ha dado tres veces. Es el dedo del abuelo. El abuelo se muere y piensa, caray, adiós, pensión. Y como el abuelo ya no iba a por la pensión, sino que llegaba y en el tampón cogía su huella, la colocaban y cobraban, 3 años y medio en Navarra cobrando la pensión del abuelo a costa de que cada mes utilizaban su dátil, su dedo, y oye, y les iba aquello de maravilla.
5: Pero qué bárbaro.
4: Sí, bueno, también, según cómo lo mires...
5: Hombre, ¿cómo lo vas a mirar? Cortarle el dedo al abuelito.
4: Pero me decía un guardia civil muy amigo mío, oiga, es que era una familia que las pasaban canutas. Y al abuelo le daría hasta gusto desde el otro mundo decir, fíjate, siguen cobrando la pensión.
3: Veus? Des de l'altre món, l'avi encara estava d'acord amb aquesta història.
2: Sí, però això quan dura? Perquè el dit fresc...
3: La nevera, el congelador, sembla que ho siguis... Saps? És que això és molt la que s'avecina. Això és una cosa molt de la que s'avecina.
2: Però com saps tu que això dura tant a la nevera?
3: No, no et diré el meu secret. Toni Velaceras, Retrozapping, gràcies. Fins la setmana vinent, que vagi bé la setmana.
2: Gràcies.
3: Apa, adéu-siau.
6: Es diu Ixela. A Ràdio 4. Amb Joan Barutel.
3: Un quart i 2 minuts de 7 de la tarda. Aquí seguim a Ràdio 4 a l'estiu XL. I com sempre, a aquesta hora el que volem és posar música a la tarda i ho fem amb el Déjà Vu. Marc Avena, què tal? Com estàs?
7: Déjà Vu.
3: A veure, avui viatgem cap a quin any?
7: Guaita, quin any.
3: Ui, és un any molt interessant, eh?
7: Guaita, quin any.
3: És un any molt interessant. Van passar moltíssimes coses.
7: Un dels millors anys de la meva vida, però sense cap mena de dubte.
3: Sí?
7: De llarg.
3: Tu creus?
7: Sí, de la meva vida, sí.
3: Bé, anem a veure per què és un dels anys millors anys de la teva vida.
7: 2001, anem directes cap a l'any 2001. If you can get me out of here, you can have...

0: qui són, Joan? Qui són?
1: Els U2, YouTube.
0: I els components, els membres d'aquest grup són...
1: Ui, no me'n recordo de tots, sempre em plio jo.
0: Aviam, Bono.
1: Bono, The Edge, Adam, el Muller, el... Ai, no me'n recordo.
0: Sempre... Bono, The Edge, Adam Clayton...
1: I Larry Mullen.
0: Larry Mullen Jr.
1: Això.
0: No anava malament, no?
1: És que, clar, jo els confonc sempre, els lio.
0: La gira de l'any fa 25 anys va ser aquesta. Elevation Tour, amb la que U2 presentava el seu All That You Can Leave Behind.

0: A Espanya, aquí pagàvem amb pessetes encara, però els països de la Unió Europea ens preparaven pel canvi de moneda, el canvi a l'euro, un canvi que es faria efectiu el primer de l'any següent, és a dir, l'1 de gener de l'any 2002. Aquí, Joan, el 2001 encara enviàvem SMS.
1: Això sí que era fantàstic, perquè era un altre vocabulari diferent per intentar ficar amb un missatge tot el que volies dir, estalviant lletres com poguessis.
0: Tu saps, no?, que a mi una noia em va deixar per SMS.
1: Sí, sí que ho sé.
0: Puc dir el seu nom?
1: No, no cal.
0: Inicials?
1: No, fes el que vulguis, és la teva vida.
0: L.T.
1: Molt bé.
0: Érem addictes també a la SERP.
1: Ah, sí?
0: Què és la SERP?
1: És veritat, el joc aquell que havia en el
0: mòbil. Nokia 3310, la SERP.
1: Cert, un dels...
0: L'únic joc?
1: Sí.
0: De franc,
1: exacte.
0: No com l'SMS, que costava 25 pessetes de l'època.
1: Exacte. Ah, és

0: importantíssima quan parlem dels mòbils d'aquella època, que poden ser el que diguem, però aguantaven els jabatos, temps, bateria i el que els hi fotessis, eh? Era una passada.
1: El 2001 el CD encara era aleshores el format musical dominant, els videoclubs tenien els dies comptats i encara no ho sabien, i és que, Joan, cada cop amb més freqüència, a moltes cases, ja veiem les pel·lis en DVD.
0: Ah, me'n recordo d'aquell moment, també.
1: Són antic, però el DVD ho petava.
0: Sí, sí.
1: I s'estava a punt de carregar els videoclubs o les cintes de vídeo. Per últim, les càmeres digitals van aparèixer amb moltíssima força i són les culpables de que jo no conservi la majoria dels meus records. Del 2001 cap aquí, si no he conservat la foto al mòbil o a algun mail, són fotos que... Jo, per sempre,
0: les feia en digital i després les imprimia. M'hi va l'antigu, encara més. O sigui, jo les feia en digital i després les imprimia.
1: Doncs no... el que dèiem, aquesta mena de càmeres van aparèixer amb moltíssima força, la mateixa força que la diva de les divas. Ella és Joan Barutel? No, ella és Kylie Minogue.

0: La música de Kylie Minogue va marcar aquesta cançó un retorn importantíssim d'aquesta diva, perquè portava molt temps que no estava fent gaires coses i això la va catapultar a l'èxit d'una forma brutal.
1: Per mi el que deia, Joan, la diva de les divas. Sí. I després deia Lady Gaga.
0: Una altra de les divas fantàstiques.
1: I para de comptar, Madonna a la seva època. I para de comptar.
0: Bueno, hi ha que una per cada època i sempre una que s'encarrega de fer-ho d'una manera diferent, però no deixen de seguir també el mateix estil, eh?
1: Sí.
0: Jo crec que penso que el que canvia és una mica com han arribat a les masses, uh-huh. Que no és el mateix en una època que en altres.
1: Però
0: no?
1: Com estem d'acord?
0: O sigui que...
1: Això s'ha de celebrar.
0: No, home, mira.
1: Aviam, ara que el miro, avui no té Lady Gaga vibes, sinó Kylie. Kylie Minogue vibes.
0: Ai,
1: sí,
0: Déu meu.
1: Sens dubte. Seguim endavant fent aquesta mena de repassada a l'any 2001. Fa 25 anys, Joan, tu que ens escoltes aquí a l'Estiu XL, va néixer la Viquipèdia, que a hores d'ara és l'enciclopèdia més consultada del món amb moltíssima diferència.
0: Que has de mirar-te molt bé les dades, perquè igual hi ha coses inventades, però sí, sí que és una cosa molt consultada.
1: Un dubte, Joan, tu tens pàgina a la Viquipèdia?
0: No,
1: tens
0: pàgina.
1: Entrada? No sé com es diu.
0: No en tinc.
1: No tampoc?
0: No, doncs mira...
1: Jo puc fer la teva i tu la meva.
0: Clar, ja ens inventem les coses.
1: No, no, així. Ens coneixem prou bé.
0: Sí, sí, també sí, sí. Podríem fer un llibre.
1: Massa
0: sí.
1: Bé.
0: Massa bé.
1: Potser sí. No és una bona idea. No.
0: Millor que no.
1: Més coses que van passar el passat any 2001. Steve Jobs deixava bocabadat el món amb la presentació de l'iPod. Tota la música, milers de cançons a la teva butxaca. Ho va vendre d'aquesta manera.
0: I sonaven cançons com aquesta.

0: Estàvem parlant de divas, però J-Lo és una altra diva.
1: Queda molt antic, Joan, si dic, oh, mama.
0: No, no cal. Sí, queda antic, però ja estem antics en general. Però estàs d'acord que també és una altra diva, J-Lo?
1: Sí, però no arriba al grau de diva de Kylie, Madonna o Lady Gaga.
0: No, no, però clar, actriu, també cantant, és a dir, té una bona combinació. O sigui, jo crec que també té un punt diva.
1: Bé, aquell any, el 2001, va començar OT, Operación Triunfo, però deixem el comentari detallat d'aquest programa per més endavant quan toquem l'any 2002. Que vale. Serà ben aviat o no? Hauràs d'estar ben atent a la sintonia de la primera en català, aquesta que es diu...
0: Ràdio 4.
1: Perquè emissora que no s'identifica...
0: És emissora que no existeix.
1: Bé, més cançons que no et deixaran indiferent i que van sonar sense parar fa 25 anys, el passat any 2001. I aquesta l'escoltarem sencera.

0: Quina cançó, eh? Quina meravella. I d'aquí van sortir grans divas, també. Perquè estàs d'acord que Beyoncé és una gran diva.
1: I és que Beyoncé Knowles va començar amb aquesta cançó que acabem d'escoltar ara mateix a l'estiu XL. Bé, no va començar amb Destiny's Child, amb aquesta cançó, però sí és una de les més conegudes i sonades d'aquesta formació.
0: Clar.
1: Està amb la seva germana i la seva cosina, potser?
0: La Kelly Rowland,
1: sí.
0: I l'altra no me'n recordo com es deia. Però bé, que aquí surt Beyoncé, que també estan parlant de divas. I clar, jo crec que ens hem calentat molt la boca amb dir
1: sí.
0: que hi havia tres divas, però a lo millor hem de fer categorització de divas, però...
1: Bé, podem fer un top 5, no? I
0: clar.
1: Seria aquest top 5 Madonna, Beyoncé, la fiquem sense cap mena de problema, també Lady Gaga, Kylie Minogue...
0: Hem dit abans també J-Lo...
1: J-Lo, sí, però no, eh?
0: Bueno, però no sé, també...
1: Està vostè molt generós,
0: avui,
1: en temps
0: avui,
1: de déjà vu.
0: Avui el millor sí, no sé què em passa.
1: Avui és dijous, ja.
0: Sí, sí.
1: Aquesta setmana m'ha passat volant.
0: A mi també, aquesta setmana se m'ha passat molt ràpid.
1: Però
0: sí.
1: Bé, seguim endavant comentant el que més va sonar, el que va ser notícia també el passat any 2001, i és que bé, aquí és obligat comentar un tema, comentar una data, Joan, que va marcar un abans i un després a la vida de tothom. Va canviar la manera de volar i també la manera de viure, ho podem dir així. Tu què feies l'11 de setembre de l'any 2001?
0: Doncs mira, jo aquell estiu vaig treballar a Ràdio 4, que feia el cap de setmana, i un programa per les nits.
1: Sí.
0: I llavors vaig agafar directament el director de la casa i li vaig trucar i vaig dir-li, mira, jo necessito marxar de vacances perquè no he vacances. I necessito marxar demà. I em va dir, doncs no hi ha problema, marxa. Dic, vale. I vaig marxar a Punta Cana. I ho vaig fer amb el nostre company de viatges, Albert Falcó.
1: I l'11 estaves allà?
0: Em va enganxar allà. Em va enganxar a Punta Cana. Que a més ens van dir coses brutals, barbaritats. O sigui, t'ho dic en sèrio, quan va passar. O sigui, clar, no teníem informació, estàvem allà, anàvem amb una furgoneta amb gent que era també espanyola, perquè estàvem fent una típica excursió.
1: Però que es pensaven que ho havien fet vostès, no?
0: No,
1: impossible.
0: Ens van dir que havia sigut ETA.
1: Ah, molt bé.
0: O sigui, imagina't, eh? Clar, estàvem flipant nosaltres, saps? O sigui, allà... I ens va agafar una mica també la por, clar, del tema de que nosaltres no estàvem a la mateixa hora que aquí, connectàvem amb Espanya per parlar amb la família i que ens estaven dient que igual es tancava la circulació aèria, que no podíem tornar a Espanya.
1: És que ningú podia volar en aquell moment. Clar. Es va tancar tot el trànsit aeri de tot el món.
0: Sí,
1: no
0: sí,
1: només
0: sí.
1: d'un país o d'un continent, de tot el món, òbviament.
0: I es van començar a posar normes molt més dràstiques a l'hora de volar. És a dir, es va començar... La seguretat va ser molt més bèstia a partir d'aquí.
1: Jo l'11S em va agafar clapant.
0: Ah, molt bé.
1: Jo pencava de nit, aquí també, a aquesta santíssima casa, fent la producció de les matinades, i de sobte, quan em llevo, cap allà al migdia,
0: sí.
1: i no exagero, veig que hi ha un llum al mòbil que fa pampallugues. Això significava que tenia SMS i que tenia missatges a la bústia de veu. Escolto el primer missatge a la bústia de veu, que és... Marc, espero que estiguis bé. Simplement que sàpigues que t'estem buscant perquè et necessitem, perquè estem fent un especial per aquesta nit. Sóc el Josep Maria. Josep Maria Neguillo.
0: Ah.
1: En pau descans, una abraçada enorme.
0: Una abraçada enorme per ell.
1: Segur que d'alguna manera ens està escoltant.
0: Segur, això t'asseguro que sí.
1: Total, que jo vaig anar cap a la ràdio, vaig venir aquí sense saber què havia passat.
0: Ah, molt bé, eh?
1: Clar, jo sóc obedient.
0: Un especial, jo vull fer l'especial.
1: El Josep Maria em diu, vine aquí, que et necessitem per fer unes quantes trucades, per tancar entrevistes per l'especial que jo conduiré i que em sembla que començava a les 9 de la nit. Jo vaig venir cap aquí sense saber què havia passat. I començava a tancar les primeres entrevistes sense saber què havia passat. Ara bé, entre trucada i trucada, vaig veure la tele a la redacció, que tenia moltíssimes teles, vostè ho sap,
0: sí.
1: i em vaig quedar 5 minuts en xoc. Quan ja vaig saber i assimilar el que acabava de passar unes hores abans a Nova York. A Nova York, a Washington i a diferents punts dels Estats Units. Bé, demano disculpes per la... no sé...
0: No,
1: la...
0: no, és el que cadascú segurament que d'aquell té un record diferent, exacte. O sigui, es comenta molt el moment de la tele del Matías dicendo és otro avión, quan fa la segon torre, que és un moment molt recordat.
1: Sí.
0: Però, clar, jo ho vaig veure posteriorment perquè, ja et dic, jo estava allà al Carib. Me'n vaig entrar després, era
1: bé,
0: diferent.
1: És una d'aquelles dates, un d'aquells moments que no oblides, i que sempre que et preguntin on estaves l'11S, què feies, amb qui estaves, doncs segur que ho saps contestar sense cap mena de dubte i a la primera. Va!
0: I sonaven cançons, com per exemple aquesta també, eh?

0: que aquesta cançó va ser un èxit, però a mi no m'agradava gens. Però bé.
1: Genís, Esther, Sònia, Judit, té flow o no té flow aquest tema?
0: Ah, que tu vulguis, també no m'agrada.
1: Ah, clar, ole, ole.
0: Shaggy. De fet, m'agrada la part que no intervé el Shaggy, però bé, és el que hi ha. La cançó va Shaggy, aquest It Wasn't Me.
1: It Wasn't Me.
0: Que va ser tot un èxit d'aquell estiu, un èxit molt sonat, per cert. I mira que estem escoltant avui moltes cançons molt R&B, molt raperes, que estaven com molt de moda i semblava que la gent després... És un estil que no acaba d'encaixar, no? Però sí que sonava moltíssim i acabava agradant.
2: I jo durant l'estiu la vaig punxar sense parar, quan em tocava punxar, la vaig demanar, la vaig ballar sense parar. És a dir, és una de les cançons que més identifico jo amb un dels millors estius de la meva vida.
0: I també aquell estiu sonaven cançons d'un disc d'una formació de la que vam parlar ahir i que han tornat.
2: I que m'encanta. El viatge de Copperpot es va publicar l'any 2000, però dins hi havia meravelles com aquesta que s'anomena Pop. Amaya Montero, aquí a l'estiu XL, quan passen 5 minuts de 2 a 7.

0: pop, la reina del pop, Amaia Montero, és i continuarà sent per sempre més la reina del pop nacional.
1: Quan piques a la taula, la base s'enfada. Sí. I jo també ho faig, ja ho sento.
0: I ara quan acabi el programa m'emputarà una mà, però és que és l'emoció, és l'emoció d'escoltar Amaia Montero.
1: L'emoció cap a dalt, així.
0: L'oreja de Van Gogh, el déjà vu, quina meravella. Pell de gallina, miri, miri.
1: Sí, sí, i també sonaven cançons en aquell moment que eren una miqueta més romàntiques per poder ballar pegaos. Oh, Déu meu, Déu meu.
0: Li fa pensar en alguna pel·lícula?
1: No la recordo.
0: Va, un títol que comença amb dues paraules. El diario.
1: Ah, de Bridget Jones.
0: Sí, a la primera hi ha una escena en la que Celine Dion també té el seu protagonisme. Més aviat la seva música i en concret aquesta cançó, All by Myself.
1: Va ser una de les pel·lícules divertides de l'any, però hi havia moltes, moltes més, no?
0: Atenció a propostes com aquesta. Harry Potter i la Pedra Filosofal. La primera de la saga. És la primera de la saga?
1: Jo no sé quina és la primera, crec que sí, però jo sóc fan de Harry Potter. O sigui, jo he vist totes, m'agradant.
0: De Harry Potter i també potser d'El Senyor de los Anillos. El Senyor dels Anells.
1: Ho diu El Senyor de los Anillos.
0: Doncs amb la Comunitat de l'Anillo, empezó todo. Va començar tot plegat. Perquè va ser Peter Jackson el cineasta que va adaptar, que va donar vida als personatges de l'obra de Tolkien, El Senyor dels Anells. L'animació també va fer un pas endavant, amb Shrek i Monstros S.A. Vostè quina preferia d'aquestes dues?
1: La competència de les dues productores de cinema. Jo era Shrek. Ho tinc claríssim.
0: Més cinema, més banda sonora, a l'estiu XL, a la primera en català, i és que és hora de parar atenció a aquesta meravella que també escoltarem sencera.
1: Quina?
0: De quin gust li agrada més?
1: Home...
0: Maduixa, Préssec...
1: Doncs a mi m'agrada de Maduixa.
0: Lady Marmalade, la banda sonora de Moulin Rouge, en aquest déjà vu.

0: Una cançó de pel·lícula, una cançó que va ser un èxit, Moulin Rouge, això sí que és veritat, i la banda sonora també va sonar moltíssim. Jo crec que per això la tinc tan avorrida.
1: Aquesta era la meva part preferida, que diuen els seus noms, bé, ja acabarà la cançó, però si ben amunt.
0: Però si els volies dir tu...
1: Christina Aguilera, Lil' Kim, Pink, Maya, Lady Marmalade, banda sonora original de Moulin Rouge. Jo admeto que em passa una mica com a tu. L'havíem posat tantíssimes vegades, l'havíem escoltat tantíssim, que ens va cansar una mica, però anys després ja no.
0: No, no, i anys després l'han seguit repetint les emissores aquestes que posen sempre les mateixes cançons. O sigui, tot sigui dit. Manquen 2 minuts perquè siguin 6:45 de la tarda i en aquell moment també havia Salseo, també havia Cuore.
1: Món del Cuore, món del paper cuixé, un món que vibrava amb la parella de moda. Faci memòria.
0: Havia moltes parelles de moda en aquell moment.
1: Ben... i Jen.
0: Ah, Ben Affleck i la Jennifer, la J. Lo. Però amb ell no va firmar el contracte aquest de que havien de fer l'amor no sé quantes vegades a la setmana?
1: Sí, sí.
0: O
1: però és que després...
0: va ser amb el Marc Anthony i també amb ell o només amb ell?
1: És que Ben i Jen bé, han tingut una relació de parella intermitent.
0: Sí.
1: Jo diria que el 2001, si la memòria no em falla, va ser el primer cop que estaven junts.
0: Uh-huh.
1: Aleshores no hi havia cap document pel mig.
0: Ah.
1: Més endavant sí que es van casar i van signar el famós contracte que es va fer públic.
0: Sí, sí, clar. Però no sabia si només havia sigut amb ell o també amb Marc Anthony, com va estar amb Marc Anthony.
1: I amb això, jo crec que amb Marc Anthony també. També va passar una cosa molt semblant.
0: Fer un contracte d'aquests de quantes vegades hem de fer-ho a la setmana em sembla una cosa brutal, això.
1: Ben Affleck, Jennifer López era la parella del moment. Ara, Jennifer l'escoltàvem fa una estona aquí en temps de déjà vu, a l'estiu XL. I bé, és una parella, això m'encanta, que també era coneguda amb la paraula Benifer.
0: Ah, això està molt bé.
1: Com Jennifer, però amb B alta de Ben, no?
0: Que maco.
1: Ben i Jennifer, Benifer. Bé, Britney Spears... Les dones molt protagonistes al déjà vu d'avui dijous. Continuava sent una icona al panorama pop. Ara bé, per sobre de totes i tots els icones estava ella.

0: Una de les grans cançons de Madonna, aquest Don't Tell Me, un tema que va sonar també moltíssim aquell estiu de l'any 2001.
1: I de l'àlbum?
0: No me'n recordo. Music?
1: Ara,
0: no, Music no, el Music és posterior, crec.
1: Sí?
0: Eh? Sí.
1: Buscarem.
0: A veure, buscarem. Ara no ho recordo.
1: Jo estic
0: una mica perdut de vegades, amb el tema memòria.
1: Estava bastant convençut que era el Music, però és possible que m'equivoqui.
0: No, és possible que sí.
1: Després ho confirmem, abans d'acabar el programa.
0: Però espera.
1: Aviam, com diria el meu estimat David Balaguer, seguim apel·lant a la nostàlgia, així com ho diu ell, seguim apel·lant a la nostàlgia amb la música que et va acompanyar durant el passat any 2001 i especialment durant l'estiu d'aquell any, que és el que dona sentit aquest espai, aquesta secció de l'estiu XL. Compte amb això.

0: gran Manu Chao, que jo recordo més la època Seba en solitari i també l'època de Mano Negra, que també m'agradava molt Mano Negra a mi, en el seu moment.
1: I aquesta és una de les seves cançons més conegudes de la seva vida com a solista en solitari. Me gustas tú, Manu Chao.
0: Que la vam tenir, no sé si aquell any o anterior o després, de la Mercè, aquí a Barcelona, actuant, eh?
1: Carai.
0: Sí, va estar per aquí.
1: Una festa, un concert organitzat per...
0: No, jo no sé qui la va muntar, suposo que l'Ajuntament, però que no... Però que recordo que havia estat per aquí.
1: Bé, la que ve ara, l'havia de colar, sí o sí, Joan, al Deja Vu d'avui dijous. Senyores i senyors, donem la benvinguda a... És Club 7.

0: Home, aquesta cançó està bé, de Stop 7, encara que nosaltres hem posat més el Bringing Up Back Again, perquè sí, era la banda sonora de la sèrie que oferia Televisió Espanyola els dissabtes i els diumenges al matí, que era una sèrie de joves, que a més, bé, era un grup musical, però era una aventura.
1: La meva pregunta és, companys que sou a la peixera, per què no esteu movent ni un múscul?
0: Perquè no coneixen a Stop 7, que és una boy band, un grup adolescent d'aquell moment, que tenia sèrie de televisió pròpia, va ser un èxit brutal, i que a més van cantar, i van treure diferents discurs.
1: Dels que sou allà, que aixequi la mà qui havia nascut el passat any 2001.
0: El 2001? Mira, sí que hi ha públic del 2001.
1: Una persona, Esther Bages.
0: No.
1: Esther, només veig a una persona.
0: Esther Bages, el 2001.
1: La resta tenen menys de 25 anys.
0: No. Hi ha més cançons que van sonar en aquest any.
1: Sí,
0: una
1: sí,
0: d'elles,
1: sí,
0: per exemple, aquesta.

0: Una de les grans cançons de Nelly Furtado, que va tenir molts èxits en aquella època de la seva vida.
1: Sí, tu que estàs escoltant-nos, aquesta cançó també té 25 anys.
0: Sí.
1: Ni més ni menys, 25 anys.
0: I la que ve ara, també.
1: Aviam, quina imatge et ve al cap quan comences a escoltar això?

0: Contareixo, continuo repetint que és una època en què s'estava vivint molt de la música R&B, música del so negre, molt soul, molt funky, molt rap. O sigui, atenció, eh?
1: I no només a USA o a UK.
0: No, no, aquí, aquí.
2: Aquí mateix, a aquí casa nostra, a Catalunya,
1: sense anar més lluny.
0: Sí, sí. Estàvem escoltant cançons, abans hem posat d'altres artistes que estaven molt ficats en aquest moviment.
1: Manquen 10 minuts perquè siguin les 7 en punt. Una hora menys a Canàries.
0: Ah, molt bé. Per si ens escolten. Sí, per si ens escolten també des d'allà.
1: Ens poden estar escoltant via RTV Play.
0: Exacte, tinc un amic meu que està escoltant ara mateix des de Barranquilla.
1: Què m'estàs dient? Com es diu?
0: Juan Diego.
1: Juan Diego, hola.
0: Oh, sí.
1: Entén el català o no?
0: No l'entén, però fa el possible per entendre-ho.
1: Juan Diego.
0: El Juan Diego.
1: La propera li dediquem al Juan Diego.
0: Vinga, va.
1: Segur que li agrada.
0: Sí, perquè és barranquillera.
1: És colombiana, també, sí, sí, d'aquesta ciutat, de la mateixa ciutat que el Juan Diego, ella, eh? Shakira, Juan Shakira. Diego,

0: Doncs sí, aquesta cançó li dedicam al Juan Diego, que és barranquillero de Barranquilla, que és de... on és ella, Shakira, amb aquesta cançó que es deia Whenever, Whatever, que a més també la vam poder sentir en castellà.
1: En castellà es va anomenar Suerte.
0: Suerte.
1: Suerte.
0: Suerte, que té... Sí, és veritat, suerte. Sí. Tens raó.
1: Perquè aquest va ser el primer àlbum que ella va gravar íntegrament en anglès i el que li va obrir la porta de bat a bat al mercat d'Estats Units.
0: Exacte. Aquí estava Shakira ja obrint-se portes i mira el que ha fet Shakira després de tot això. Ha tingut èpoques... Aquí, com a mínim, també és una època bona de Shakira que se l'entenia quan cantava. Va tenir una època en la que no se l'entenia quan cantava i després, quan es va enfadar amb el Piqué, com s'havia d'entendre el missatge que havia de donar, va tornar a vocalitzar i se l'entenia quan tornava a cantar, que va ser una època meravellosa, també.
1: Bé, jo agafo el micro i em poso dempeus.
0: Sí.
1: Disculpa'm, Shakira. Disculpa'm, Colòmbia. Disculpa'm, Juan Diego. Però és que jo em quedo amb el producte nacional.
0: Exacte.
1: I amb la que va ser, sense cap mena de dubtes, la cançó d'aquell estiu 2001. No cal ni presentació, i l'escoltarem sencera. Sona així de bé. Yo quiero...

0: Polònia.
1: Déu meu, quina cançó aquesta, Bastón i Selena, el seu Yo Quiero Bailar, que va ser tot un temazo, tamarro. Això sí que va ser un tamarro
2: l'estiu. Tamarra o tamarracla.
1: O sigui, va ser bé una cançó que va rebentar llistes, pistes i tot el que fes falta.
2: Estava dient, Janis no mou ni un múscul.
1: Pues aquesta cançó s'ha recuperat.
2: L'Ester és l'única que reacciona.
1: Amb aquesta cançó s'ha recuperat
2: Judit
1: moltes vegades.
2: Judit badallant. I la Sònia al seu món.
1: És increïble.
2: Fer la seva feina per al seu món. Jo no sé com no coneixeu i com no podeu ballar aquesta cançó.
1: No, aquesta i també aquesta.

0: Quina llàstima que les càmeres d'aquest estudi encara no funcionin. Quina llàstima.
1: No, jo crec que és millor que no funcionin. Sincerament, ara mateix. Aquesta va ser el primer gran hit de Paulina Rubio al nostre país. Va ser brutal, va sonar moltíssim aquell estiu i també la vam ballar moltíssim.
0: I jo sigo aquí, Paulina de Golden Girl, a Ràdio 4.
1: Una dona que una de les coses que necessita sempre que actua és que hi hagi ventiladors. Ella, si no hi ha ventiladors perquè els cabells se li moguin i la melena balla suelta, no actua. Ja t'ho dic ara, eh? Ho sé baila, per experiència baila. Pròpia perquè ho he viscut en primera persona.
0: Ah, sí?
1: Sí, ja t'ho dic jo. Si no hi ha ventilador, no surt.
0: Sònia i Selena segur que no anaven amb aquests fums per la vida.
1: Possiblement
0: eh?
1: No volien ventilador, però la Paulina, si no té ventilador, no surt.
0: Ara estan enfadades, la Sònia i la Selena.
1: Se l'han enfadat d'una manera, s'han deixat, gairebé com els diuen avui per WhatsApp, com a tu et van deixar per missatge, per SMS.
0: Però jo espero i desitjo que ja es fumin la pipa de la Pau en algun moment, eh?
1: Esperem. Mira, semblava que sí, perquè tornaven. Van dir que tornaven a fer coses i que no sé què, de sobte s'entera una que l'altra no volia continuar.
0: Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando. Hey.
1: Doncs nosaltres, mira, no hem ballat, eh? Hem fet moltes coses aquesta tarda aquí a Ràdio 4 des de l'Estiu XL. Hem compartit la tarda des de les 4 i fins ara mateix quan gairebé toquem ja a les 7. I ho hem fet possible un munt de gent. La Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, a la producció el Tomàs Gómez, la Judit Medina, la Sònia Rodríguez Justícia i a les vies de so l'Esther Bagés i el Genís Sabater. Marc Avena, gràcies per haver compartit la tarda d'avui també aquí amb nosaltres.
0: Joan Barutell, enhorabona, bon programa. Fins demà, si no neva. Xau.
1: Doncs ara, a partir de les 7 de la tarda, primer, com és habitual, la informació per estar al dia a Ràdio 4 amb els serveis informatius i després els millors moments del Pla B. Demà, en operació sortida, a partir de les 4 i 5, tornem aquí a Ràdio 4 amb una nova edició d'Estiu XL. Apa, fins demà, adeu-siau.

0: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Són les 7.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon vespre. A Ceuta, hores d'ara, continuen arribant persones des del Marroc. La ciutat autònoma viu en una situació complicada. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que ja treballen amb les autoritats marroquines internacionals per donar-hi resposta. De fet, Espanya i el Marroc han acordat reforçar la coordinació i entregar totes les persones que han entrat a Ceuta. Així li ha transmès Sánchez al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas Lara. Aquest, però, ha demanat al govern central que declari la situació d'emergència nacional. També ho ha fet el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
3: El gobierno no puede mirar para otro lado. Tiene que reconocer la emergencia.
1: De moment, però, el Ministeri de l'Interior ho ha descartat perquè la normativa, diu, no recull els fluxos migratoris com un motiu per a declarar-la. Des de Podem critiquen la dreta que acusen de racista. Irene Montero, a Televisió Espanyola.
4: Yo no sé por qué nunca hablan de invasión, por ejemplo, cuando los fondos buitre roban miles de viviendas a los ciudadanos españoles y les echan y les expulsan de sus barrios, como empresas como Airbnb. Cuando se trata de capitales extranjeros, ahí nunca les dicen send them back.
1: Els morats també retreuen a Brussel·les l'aplicació d'una política migratòria que qualifiquen de criminal. Els incendis forestals arreu de l'Estat han cremat prop de 180.000 hectàrees a Espanya des que vam començar l'any, segons el Ministeri per a la Transició Ecològica. Una xifra que representa més de 6 vegades la superfície afectada al 2025. Ho ha explicat la vicepresidenta i ministra Sara Hagesen, qui també ha anunciat que el govern central assumirà el 50% del cost de la restauració de les zones afectades.
5: Que nosotros vamos a sufragar el 50% del coste de la restauración hidrológica, forestal y ambiental. En este caso hemos visto esa sierra oeste de Madrid o Ávila, afectaciones en Toledo. Por lo tanto, por supuesto, desde el Gobierno de España, desde el Ministerio, cubriremos, insisto, el 50% de ese coste.
1: Hores d'ara, l'incendi que més preocupa és el de Fermoselle, a Zamora, que continua fora de control i ja ha cremat 11.000 hectàrees. I canviem de qüestió, anem fins a Tarragona perquè Valls busca inversors privats pel seu casc antic. Per això l'Ajuntament ha elaborat un pla especial urbanístic d'usos i activitats al centre històric del municipi, una eina que regula i ordena l'activitat econòmica i comercial de la zona. Judit Huerta.
6: És el pas necessari, diu el consistori, per evitar que més del 53% dels locals del barri continuen buits. El pla que la Junta de Govern aprovarà en principi aquest divendres espera poder atreure emprenedors i negocis per revitalitzar i diversificar el comerç. La regidora d'Urbanisme, Sònia Roca, ha assegurat que el document s'alinea amb el pla de barris que el consistori ha presentat a la Generalitat.
7: El pla especial urbanístic esdevé una eina per reactivar el sòcol de la ciutat i garantir la vitalitat així del teixit urbà consolidat al centre històric.
6: L'Ajuntament diu també que voldria un hotel al seu casc antic.
1: Gràcies. Ja els expliquem que la línia R3 de Rodalies es troba interrompuda. El seu servei es troba interromput entre Ripoll i Puigcerdà a causa d'una incidència amb el subministrament elèctric. Adif ja hi treballa per resoldre-la. Mentrestant, s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions. I ens interessem ara per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
8: Hola, bona tarda. No és una tarda excessivament complicada en aquesta xarxa viària, però sí que en general hi ha volum de trànsit en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Comencem parlant de l'autopista AP7, però aquí hi ha lentitud, aturades intermitents, va millorant, tot i així encara va carregada la zona entre Santa Perpètua i Parets del Vallès en sentit nord. Això a l'autopista AP7, aquesta zona del Vallès, de Parets del Vallès, un pèl carregada, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. Extrem sud de Barcelona, autovia A2, lenta amb aturades, encara zona de Cornellà, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, i també l'autopista del Garraf, ara en direcció sud, en sentit Sitges, amb aturades intermitents, entre Sant Boi de Llobregat i la zona de Viladecans. Acabem repassant l'autopista del Maresme, la C32, on hi ha lentitud, retencions, 4-5 quilòmetres. No hi veiem cap incidència, però és estrany, hi ha molt volum de trànsit entre Tallà, Alella. Aquesta zona de l'autopista del Maresme ara carregada en sentit nord. També parlem de lentitud, aturades, el que seria la Pota Nord, la B20, zona de Montgat, al túnel de Tiana, precisament per enllaçar amb aquesta autopista del Maresme. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs això és tot també per part nostra. Més notícies a rtvbaixer.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
0: Ràdio 4.
2: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
9: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15. T'espero!
0: Ràdio 4.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. El govern central ha decidit mobilitzar l'exèrcit per reforçar la seguretat a Ceuta davant l'arribada descontrolada de centenars de persones. Segons el Ministeri de l'Interior a Ràdio Televisió Espanyola, els militars donaran suport a la Guàrdia Civil en les seves tasques i actuaran coordinats amb el comandament d'operacions. Són les unitats militars que ja hi estan a Ceuta i que donaran suport a una Guàrdia Civil que també s'ha vist reforçada. De fet, s'enviarà, entre d'altres reforços, un equip d'estrangeria per ajudar en les tasques d'identificació i documentació de les persones que arriben a la ciutat autònoma, així com dos equips de bussejadors del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques Andalusia, format per 8 efectius. Tot plegat per fer front a un escenari complicat que ha descrit el 24 Hores de Televisió Espanyola Enrique Rubiralta, president del Sindicat Mèdic de Ceuta.
2: Ahora mismo la ciudad, le puedo decir, está prácticamente cerrada, los comercios están cerrados, hay mucho miedo en la ciudad, esa es la verdad, y bueno, lo peor de todo es que esto es un déjà vu, porque esto en el 2021 ya lo vivimos, ¿no?
0: En paral·lel, Brussel·les ofereix a Espanya desplegar Frontex a la ciutat autònoma. Ho ha fet el comissari d'Exteriors Comunitari, Magnus Brunner, a través d'un missatge a X en què ha assegurat que la Unió Europea està en contacte amb les autoritats pertinents per conèixer l'evolució de la situació. Més qüestions. L'emergència que arrossega Espanya arran dels incendis amb més de 200.000 hectàrees cremades al 2026, segons l'Observatori Europeu Copernicus, no són exclusives del territori espanyol. També a Europa la situació és preocupant. De fet, s'han superat els registres d'hectàrees cremades en el mateix període del 2025, que va ser el pitjor any des que ja registres. Pau Alemany, bon vespre.
3: Bon vespre. A França, les flames s'han encarnissat amb Gironda, al sud del país, en un incendi que encara continua actiu malgrat les petites millores dels últims dies. Més de 250.000 hectàrees persones han estat evacuades. A Portugal continua actiu un incendi al nord del país, tot i que ja no hi ha risc de propagació. I a l'illa de grega de Creta, els bombers treballen per extingir un gran incendi amb el hàndicap d'un vent que bufa amb força. Allà les flames han cobrat la vida de tres bombers que treballaven per apaivagar-les. També a Turquia s'han registrat aquesta temporada 115 incendis, però només romanen 5 sense control. I mentrestant, a Espanya...
4: Por supuesto, desde el gobierno de España, desde el ministerio, cubriremos, insisto, el 50% de ese coste.
3: La ministra de Transició Ecològica, Sara Hagesen, ha anunciat que l'Estat pagarà el 50% de la recuperació dels incendis.
0: En esports, aquesta tarda s'ha presentat l'edició 2026 del Tour de França femení que donarà el seu tret de sortida aquest dissabte 1 d'agost a Lausana. En la roda de premsa oficial ha parlat la ciclista catalana Paula Blasi, corredora de l'equip UAE i vigent guanyadora de la Vuelta a Espanya.
5: I feel like I had a really good preparation as well.
6: Sí, sento que he tingut una bona preparació també. He pogut fer la meitat de preparació en altitud, la meitat a casa. Penso que segueixo la mateixa estructura de la Vuelta i això ha funcionat bé. Em sento preparada.
5: I'm feeling quite ready for it.
0: Aquest Tour de França femení, que finalitzarà el proper diumenge 9 d'agost a Niça, és el... també hi participa, a banda de Blasi, la penedesenca Mireia Benito, del Soudal Team. I en aquest punt ens interessem per l'estat de les carreteres catalanes. Roger Serra, bon vespre.
7: Hola, bona tarda. Millora molt ràpidament el trànsit en general en aquesta xarxa viària, baixa molt el volum de trànsit. Només parlem encara d'aturades a l'extrem sud de Barcelona. Fa estona hi ha hagut un accident a la C32, zona de Sant Boi de Llobregat. En principi ja ho tenim tot resolt, però encara hi ha trams d'aturades d'entrada a Barcelona, a la C32, entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat, però també de sortida el trànsit és lent amb aturades entre Esplugues, Cornellà, arribant a Sant Boi. Per tant, aquesta zona de l'extrem sud de Barcelona encara hi trobaríem aturades en totes dues direccions. És ben cert que el trànsit hauria d'anar millorant també en aquesta zona. Com us dèiem, a banda d'aquest punt un pèl complicat, encara ara, en principi, a la resta de la xarxa viària, que parlem de circulació còmoda i fluida, és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I quina és la previsió meteorològica per a demà? Aimet, Noelia García.
8: Bona tarda. Demà divendres a Catalunya baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran altes a gran part de l'interior, podent arribar als 40 graus a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat amb núvols baixos. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució diurna i no es descarten ruixats i tempestes al Pirineu. Podran ser localment forts i amb calamars. Bufarà vent de component sud i no es descarta l'entrada de calitja o pols en suspensió. Fortes ratxes de vent durant la tarda acompanyen les tempestes. Les temperatures mínimes seran de 24 graus a Tarragona, 23 a Barcelona, 22 graus a Lleida i 20 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al punt de les 9. Bon vespre.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
9: Avui tenim amb nosaltres a una dona que és una passada. Ja ho dic ara, és una persona que en sap molt i és una persona que els seus coneixements ens deixen una mica contra les cordes a la resta, no? Perquè ens deixa veure en què ens podem acabar convertint tots plegats. Margarita Barranco, com estàs, Margarita?
10: Hola, bona nit a tothom.
9: Bona nit. Sempre m'agrada quan vens al programa perquè sempre, efectivament, li poses llum a coses que normalment estan a les fosques. No? Uh-huh. I jo he dit ara fa un moment que aquesta és una cosa en la que ens pot passar a tots, perquè tots tenim segurament mals moments, perquè tots hi ha èpoques de la nostra vida que ens han fallat els amics, que potser ens ha deixat la parella, que no estem bé, que necessitem agafar-nos a algun lloc.
10: Exacte.
9: I segons qui passi per davant nostre, ens poden...
10: Caiem en un lloc o en un altre.
9: Clar, les sectes, eh?
10: Exacte. Vale, vull dir, a veure, és que realment tots podem, en un moment determinat de la nostra vida, en un moment que ens agafin, pues això, en situacions molt crítiques, podem acabar entrant. Perquè, a més, clar, les sectes no es presenten dient hola, bon dia, jo sóc una secta i vull que vinguis amb mi, ja. No? Sinó que el que fan és camuflar les formes d'entrada que tenen, no? I n'hi ha tantes que és superdifícil saber si a vegades estàs entrant o no en un grup que pot ser un grup sectari, un grup coercitiu, i per tant que et manipularan segur.
9: Hi ha una cosa que és evident, és que en qualsevol àmbit hi ha molta gent amb ganes de treure'ns els diners, en qualsevol àmbit. Estem a casa i ens sona el telèfon perquè ens volen vendre, no sé què. Anem pel carrer i algú ens fa una enquesta que després suposa que ens trucaran per telèfon, per tal... També hi ha molta gent, ho estàvem parlant abans de començar el programa, que es dedica a espiritismes i mèdiums i aquests viatges i aquestes coses.
10: Exacte.
9: Que potser no són una secta destructiva, però que el que van és a treure la pasta a la gent, en definitiva.
10: Sí, sí, no? Sí, majoritàriament, no? Vull dir, el que passa que tot està com molt camuflat, no? Està amagat a darrere de l'espiritualitat, l'esoterisme, les parts... que no són comprovables, perquè són treballant amb temes que no pots comprovar, no pots tocar de peus a terra, no?
9: Clar, però que si tu tens una sugestió a favor, clar, diguem que potser notes coses que en realitat no estan passant, que és el teu propi inconscient el que et situa amb aquella sensació, no?
10: Exacte, vull dir, amb això juguen, i que la gent té por, i que la gent vol curar-se, entre cometes, vol saber què li passarà a la vida, a on hi hauran els problemes, a veure, i això és pràcticament impredecible, no? Vull dir que... pots intuir més o menys cap a on pot anar en un moment determinat de la teva vida, però d'aquí a saber realment què és el que passarà. I si no, mirem el tema de la pandèmia, tirem un parell d'anys o tres o quatre...
9: Ningú no ho va saber veure, no?
10: Ningú va veure el que venia i ens va agafar tots fora de joc.
9: Normalment aquest tipus de grups dels que estàvem parlant ara, perillosos, allò que diria perillosos, no són, o sí?
10: Aquest tipus... A veure, ojo, perquè sí que n'hi ha alguns grups que camuflats amb això, a darrere...
9: Ah, sí?
10: Hi ha tot un funcionament molt ben estructurat i que hi ha finalitats molt, molt específiques, no? De bueno, poder manipular la gent precisament per poder treure tot el que puguin d'aquelles persones.
9: Hi ha un perfil que la gent que ens escolti pugui identificar? Com, de quin tipus de personatge estem parlant?
10: A veure, mira, podem trobar-se gent amb temes de pseudoteràpies, de creixement personal, de... curar o sanar malalties, pues, com pot ser un càncer, no? O altres malalties que són bueno, que tenen les seves dificultats, no? I que no estarien dintre del que podrien dir la medicina clàssica, no? I que són alternatives, però que moltes vegades són alternatives que no són reals, no? Perquè no hi ha cap validació científica que ho digui, però que ells tenen la batuta a la mà per poder curar, per poder sanar. Vull dir, tenim... És que n'hi ha tants, vull dir, a part dels espirituals, religiosos, que ja són els que tothom més o menys alguna vegada ha sentit i encara així i tot acaben entrant, vale? Tenim grups que treballen en temes empresarials, tenim grups que, bueno, ara tot el que és més la natura, vinculats amb fer activitats a la natura, tot això, bueno, i darrere hi ha grups que són els que estan treballant amb tots aquests temes.
9: Fixa't, és una cosa curiosa, perquè si tu ho mires des de fora i veus el perfil d'alguna d'aquestes persones, dius, però crida l'atenció que siguin persones que tinguin la capacitat d'enganxar a gent, perquè veus que el seu discurs, no sempre, o sigui, hi ha de tot, però que hi ha gent que té un discurs molt elemental, molt baix, molt... que se li nota, que, no? I allò, la bruja Lola, una mica, si em permeteu la broma de les dues veles negres, no? Ostres, com és que ens enganxen? Què passa a la nostra ment?
10: Bueno, hem de pensar que no tothom té un nivell elevat, per tant, cada persona que està dintre d'un grup sectari o dintre d'un grup coercitiu agafa gent de diferents nivells o diferents perfils, siguin intel·lectuals, econòmics... Vull dir, a vegades pensem, bueno, la gent que no té diners no acaba entrant en aquests grups. Ojito, que la gent que no té diners, vull dir, entren a grups que se'ls demana relativament poc, però molt continuat.
9: Yeah.
10: I clar, si anem sumant un euro cada dia, estem parlant de 30 euros. Si tenim 30.000 persones a 30 euros cada mes...
9: Ja estem parlant d'una pasta.
10: Estem parlant de molts diners.
9: Recordo fa anys, quan es va començar a parlar de tot el tema de les sectes, amb el Pepe Rodríguez, i amb aquell llibre meravellós que va fer del poder de les sectes, que era veritablement un manual, no? Que ell parlava de sectes destructives i sectes no destructives. A dia d'avui, això continua sent d'aquesta manera o no?
10: Bueno, jo diria que aquí entrem en un tema de definició de lo que és la paraula secta com a tal, no?
9: Vinga. Llavors,
10: clar, dintre de lo que és... Quan parlem de sectes com a tal, a veure, la secta és un grup que s'ha separat d'un grup mare i que no té per què ser coercitiu, no? Ara, quan estem jugant amb les persones, estem manipulant, estem fent que aquella persona canvi la seva forma de ser, la seva forma de pensar, la seva forma d'actuar, aquí és quan hem de dir, ojo, aquí sí que estem entrant dintre del que serien ja grups coercitius, grups que ja estan començant a utilitzar molta manipulació per fer canviar les persones pel seu propi benefici, perquè el benefici és pel grup, no és per ningú més.
9: La persona no se n'adona, no?
10: No, no, aquí està la trampa, vull dir, això és la manipulació, precisament, no? Vull dir, a la persona igual se li pot presentar des de fer un curs de cuina a fer unes trobades a la natura, a fer sessions de ioga... és que les formes d'entrada són tan variopintes que és superdifícil a vegades poder detectar-ho, no? Nosaltres, perquè d'alguna manera, a veure, el que fem és intentar esbrinar cada grup quants noms s'utilitza, no? Perquè, clar, els grups van canviant de noms, no es queden en un només.
9: Ja m'imagino. Escolta'm, i quan la persona està ja enganxada, treure-la d'allà és molt difícil, no?
10: Costa, no és fàcil. No és fàcil perquè aquella persona el que li han fet... A part de tot, de fer-la creure tota una sèrie de creences dintre d'aquell grup, el problema és que també els hi fan creure que tot el que és extern al grup és dolent, vale? Sigui perquè li generarà problemes, sigui perquè no podrà viure mai més com ell pensa, sigui perquè deixarà de ser un escollit en el món espiritual que correspongui. Clar, tot això fa que la persona no vulgui sortir. Sigui perquè també s'utilitza un xantatge de que si tu marxes d'aquí, la teva família patirà, la teva família no estarà bé, la teva família... Clar, llavors la gent també, això fa que s'ho plantegin
9: dos cops. Però perquè amenacen a la família?
10: No, perquè els diuen amb ells que si ells surten, la família serà qui rebarà totes les males conseqüències perquè ell ha abandonat el grup.
9: Que fort,
10: Ja, clar, però això fa que, clar, si tu tens mare, pares, parelles o fills, tu pensis dos cops, no? A part de que hi ha amenaces també personals, eh? Vull dir, a nivell de si tu parles, si expliques algú de lo que hem fet aquí dintre o de lo que es planteja aquí, pues, bueno, indirectament, però sí que se'ls fa sentir la por de que no pots parlar. Ojo, que hi ha grups que ja no és només que li fan sentir la por, que han fet coses.
9: Ja veus, eh? Què et sembla, Ignacio?
11: Sembla superinteressant. A part del tema de les sectes, a mi sempre m'ha fascinat força, ja sigui des de la famosa secta suïcida de Jonestown fins a la Scientology, no? La cienciologia. Sí. Semblen superinteressants com a fenomen. Mencionaves, per exemple, que aquesta, hi ha sectes avui dia de creixement personal. Suposo que estàs al dia de qui és Yados,
10: sí,
11: la figura de Yados. I diries que és un tipus de secta?
10: El seu funcionament és molt manipulatiu.
9: Perdó, què és Yados? Perquè jo no tinc ni idea.
10: És un personatge.
11: Sí, és un personatge. Amadeo Yados, que crec que és català, de fet, que té com una espècie de grup... Sí, és un influencer, de, sobretot de, diguem, autoajuda masculina, que se centra sobretot en el creixement, se suposa, personal i en el físic, no? I té moltíssims seguidors, la majoria, la immensa majoria, si no tots, homes.
10: I hi ha dones, també. Hi ha un grup important de dones, també.
11: I, bueno, si vols, no sabria com caracteritzar-lo de forma específica, però bàsicament fa com un discurs de eres un hombre que està solo...

0: clar, perquè ja té el que vol, amb el qual ja li és igual al resto, i ara ha entrat dintre de la part més espiritual. Però és que hi ha diversos d'aquests que inclús físicament
1: sí.
0: es deixen el cabell llarg, com si fossin Jesucrist, la segona vinguda, etc, etc.
2: Home, estic veient, un llibre, estic veient un llibre que es diu Llados, precisament, que va d'això. O sigui, si te n'adones aquesta fotografia, la fotografia de portada, ve a simular, efectivament, el que seria Jesucrist, no?, amb els braços oberts contra, contra el sol. És un tipus de personatge bastant...
1: Sí, fan una espècie de sessions col·lectives, no?, amb certs seguidors, paguen molt per estar en aquestes sessions, perquè al cap i a la fi estàs prop del gran líder, i fan... Jo he vist vídeos d'això, fan burpees...
2: Sí,
1: burpees,
2: sí, sí.
1: Col·lectivament.
2: O sigui, fan, és una qüestió basada en el culte al cos, d'alguna manera?
1: Sí, sí, com a disciplina personal.
0: I tindre riquesa. Vull dir, ell sempre ha fet alarde davant de tothom de jo tinc no sé quants cotxes, els més cars que hi ha al món, cases, festes, tot. Vull dir, ell fa alarde de... Clar, però evidentment perquè la gent paga una burrada, els fa aixecar tots, em sembla que és a les 5 del matí, si no recordo malament, perquè hi ha que fer esport durant X hores, vale? Perquè si no, no enforteixes el cos, bueno, té tot un muntatge brutal. I ara ja ha començat amb la part més espiritual.
2: Però fixa't que el que és al·lucinant, que a mi em sembla al·lucinant en tot això, és que aquest és un cas. Jo aquest cas no tenia ni idea qui era aquest senyor. Jo abans t'he ensenyat un altre. La pregunta és, quanta gent fa això?
0: Uau, molta, molta. Tu pensa que estem parlant... A veure, si mirem el que són grups com a tal, jo diria que en aquest moment, aquí a Espanya, per dir-ho d'alguna manera, igual estem parlant de 300-400 grups, tranquil·lament. Ja no parlo d'Estats Units o Sud-amèrica, que llavors ja són... Parlem de 2.000, 3.000, 4.000 grups diferents.
2: Que fora.
0: I cada vegada hi ha més. Com dic jo, són com els bolets. Prou surten bolets.
2: Tan vulnerables som... Tan fàcil és manipular-nos?
0: Sí, molt, molt. I jo et diria que en el moment en què estem, molt més encara.
2: Què vols dir?
0: Perquè estem en una situació en què, a veure, sobretot jo diria que la gent jove, vale, no tothom, però sí que un percentatge de gent jove, de qui es refia? Dels influencers, de la gent que surt als mitjans de comunicació, que volen aconseguir les coses sense esforçar-se, amb la qual cosa, amb tot el carinyo, vale? No tothom, però amb tot el carinyo, són carné de cañón.
2: Yeah.
0: Vale? Per què? Perquè és gent que no té... Té com pocs referents, i els referents que té són els mateixos que van amb la seva línia.
2: Fixa't que avui, quan l'Anna ha preparat la documentació d'aquesta entrevista, ha posat un tema que jo, entrada, no he acabat d'entendre, perquè el posava i després m'he adonat que tenia tota la raó. Va venir un cas que va destapar aquesta casa, el programa de la Samantha Villar, l'Entrellat, 14 dones exmembres del grup CREA denuncia davant la Universitat de Barcelona un catedràtic per mantenir relacions sexuals amb becàries. Aquest és el tema. I aquí dius, vale, vull dir que no seria ni el primer, ni el segon, ni el tercer cas, i presumpció d'innocència i tot, que ningú no me l'interpreti, no vull anar per aquí. A mi el que em va cridar molt l'atenció d'aquesta notícia és el que elles deien que feien. O sigui, és que anaven a netejar la casa, li anaven a fer la compra, li feien de criades. Ostres, estem parlant de noies amb nivell, estem parlant de noies universitàries, estem parlant de noies que tenen referents a la vida, que segurament tenen famílies que, si arriben a saber el que estaven fent, no s'ho haurien cregut. Com és possible que un senyor acabi convencent a tot un grup de noies, 14 noies, dones, exmembres d'aquesta universitat, a que anessin a planxar-li la roba?
0: Pensa que aquesta és la tercera denúncia que hi ha cap a aquest grup CREA, vale? No és la primera, és la tercera, i cap de les dues d'abans, que anaven més per la via sectària, perquè el funcionament és molt manipulatiu, vull dir, no han tirat endavant, i aquesta ja veurem, perquè estem tots una mica a l'expectativa de veure si realment es mullen o no es mullen, que aquest és el problema quan tenim un grup que fa tot això i que aconsegueix que dones, com tu dius, d'un cert nivell, d'un coneixement i tot, bueno, que es faci amb elles el que el líder vol.
2: Com és la ment del líder o del manipulador, anava a dir jo?
0: Mira, normalment els perfils dels manipuladors o líders dels grups acostumen a ser... Són perfils de tipus psicopàtic i narcisista, principalment. Això no vol dir que també n'hi ha perfils paranoics, cuidado, perquè també els n'hi ha...

0: però hi ha molts trets narcisistes i psicopàtics.
1: És conscient del que fa? O es creu la seva pròpia mentida?
0: Jo diria que el perfil psicopàtic és molt conscient del que fa, vale? El narcisista, depèn de quin nivell de narcisisme, perquè hi ha diferents, pot ser més o menys conscient. El paranoic normalment acostuma a ser poc conscient, perquè té un deliri, hi ha una part de deliri que s'ho creu i que realment creu que amb allò que està fent. Vale? Però sempre, amb tots hi ha una part conscient.
1: Sí, Ignacio, digues.
2: I acostumen a ser homes, els líders? Perquè, diguem, dels casos així famosos que se'n venen a la ment, tots són homes.
0: La majoria.
2: I té alguna lectura més enllà de dona la casualitat que acostumen a ser homes, o...?
0: No, en principi, a veure, per el que sigui, és més fàcil per l'home entrar dintre d'aquest convenciment, d'aquesta manipulació que es fa, i també perquè els perfils narcisistes i psicopàtics i paranoics són més homes de proporció que de dones, no? Això no vol dir que hi ha alguns grups que són de dones i que ho porten dones, però realment és mínim.
1: I de víctimes? Hi ha més homes que dones, també? Ho dic perquè abans m'he fixat que parlaves en castellà, en masculí, tota l'estona, i no sé si era perquè pensaves en més homes o no, necessàriament.
0: Jo diria que depèn del tipus de grups, pots trobar-te més homes o més dones. Vale, perquè hi ha grups que hi ha molta més dona, perquè, per exemple, tot el tema aquest de no tant els lladors, però altres influencers que n'hi ha, per exemple, hi ha moltes dones, moltes, vale? perquè els hi crida l'atenció, perquè se'ls diu que amb això obtindran més seguretat, que podran, l'autoestima els hi creixerà, que podran afrontar més les coses, i clar...
1: Fixa't que l'altre dia, crec que no estaves tu, no, era el dijous de la setmana passada, va estar en aquest programa el director de psiquiatria de l'Hospital Clínic de Barcelona. Va ser hiperinteressant l'entrevista, i un dels assumptes que vam posar al damunt la taula va ser el de la solitud, el de la sensació de soledat que té la gent. Hi ha molt jove, eh? O sigui, sí. M'hauran sentit vostès més d'una vegada fer referència a l'enquesta de salut pública de l'Ajuntament de Barcelona, que posa a relleu que hi ha un amplíssim percentatge de gent molt jove que se sent sola. Això és matèria abonada per a aquest tipus de grups, no?
0: Sí, sí, totalment. Vull dir, el fet de sentir sola i que de cop i volta, o sol, no? I que de cop i volta trobis gent que et parla, que t'explica, que et fa participar en activitats, que entres a formar part, i que a més els grups normalment el que fan al principi de tot és fer una acollida molt, a veure, el que s'anomena el bombardeig de l'amor, no? Precisament per això, perquè el que et fan és sentir uau, no? Ostres, que bé que estic aquí, s'identifiquen amb mi, perquè el primer que ells fan també és esbrinar quins són els teus interessos per oferir-te'ls. I és igual que sigui gent gran, gent més jove, gent madura, és igual.
1: M'agrada el concepte del bombardeig de l'amor, eh? Clar, et sents més a casa que a casa, en
0: Exacte.
1: Definitiva, no?
0: Aquest és l'objectiu.
1: Recordo que quan vam començar a parlar de sectes, efectivament la cienciologia ja era una de les matèries a tractar, però es parlava molt dels Hare Krishna. Te'n recordes, els Hare Krishna?
0: I tant.
1: Encara hi són, eh?
0: Hi ha una part que està més com a Hare, grup sectari, i hi ha una altra part que es va sortir i que estan funcionant més correctament perquè es van donar compte de tot el que hi havia, però que continuen d'alguna manera anomenant-se igual, no? Però són com dos, es van, com dir, dos grups diferents, vale? Que un és molt més sectari i l'altre no.
1: Tu poses davant de tot el... Tu que tens accés a tot, o sigui, que és evident que el grup que t'estem comentant saps perfectament de què estem parlant, de qui estem parlant. A dia d'avui, el que més et preocupa a tu, en realitat, qui és, Margarita?
0: Jo diria que el que jo estic veient molt és tot el que són grups referencials de benestar, utilitzant la paraula benestar com a prioritària, sigui benestar emocional, benestar físic, vale? És el que més està atraient a la gent, no? Perquè, per això et deia, no? Que estem en un moment, socialment parlant, de moltes dificultats, la gent no es comunica, el que tu deies fa un moment, la soledat, és una cosa brutal. Vull dir, la gent és mòbil, mòbil, mòbil, mòbil, constantment al mòbil, no parlem. Vull dir, perquè per mi, ho sento, si a algú no li sembla bé, parlar pel mòbil no és parlar. Parlar vol dir parlar, com tu i jo estem parlant ara, o com tu i jo estem parlant ara, això és parlar. L'altre és teclejar, vale, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, teclejo, no hi ha res, no hi ha emocions, no hi ha sentiments, no hi ha res, o molt poquet, vale? Quan tu parles, tu veus a la persona, la tens davant, l'escoltes, veus els tonos de veu, tot això s'està perdent. Això és fàcil perquè els grups captin a la gent.
1: Quan perds la pràctica del parlar, és més fàcil que t'enganyin?
0: Jo diria que sí. Jo crec que sí. Vale? Perquè el parlar serveix perquè l'altre també deixi anar, llavors et serveix per tu donar-te en compte de què m'està explicant o què m'està dient.
1: És que no saps mirar els ulls a les persones quan parles, no?
2: I creus que dins del que és el benestar, això potser és cosa meva, i el meu algoritme, però és possible que estiguin apareixent sectes també de la nutrició?
0: Alguna hi ha. Sí, també, perquè és una part. És una part, també. Vull dir, clar, tot el que... Pensa que els grups el que utilitzen és diferents vies d'entrada i després van pel mateix grup, però el que utilitzen és perquè capten gent amb problemes de pes, d'estètica, de trobar-se d'una manera, gent que té problemes més espirituals, gent que es troba molt sola, gent que té dificultats amb les relacions...
1: A mi no, el que no m'agradaria és que tot això servís perquè de sobte situéssim una cortina de sospita sobre tot una sèrie de mons, perquè hi ha molta gent que es dedica al tema del benestar personal i al ioga i a la meditació i a la nutrició, allò que són, allò, persones molt serioses, jo diria que la majoria són persones molt serioses i tal. Com podem detectar que si nosaltres ens apotem això a un centre de ioga o a un centre de meditació, allò és la meditació i no és una altra cosa?
0: Exacte. Vull dir, a veure, una de les maneres és, normalment, quan són grups, diguem, manipuladors, coercitius, una de les coses que no toleren és que tu els hi preguntis massa. Vale? Qüestiona totes les dubtes. No deixis que et diguin, no, ja ho sabràs, ja ho experimentaràs després, això ja ho viuràs. No, pregunta, perquè als grups no els interessa que la gent pregunti, perquè si preguntes despertes als altres, i el que no volen és despertar. Al revés, el que volen és, quan més callat estiguis, quan més t'ho empassis, quan més et treguis les coses, més fàcilment ets manipulable.
1: Déu-n'hi-do, eh? En quant de temps es pot desenganxar una persona?
0: No, deixa'm... Una cosa és sortir.
1: I l'altra és desenganxar-te, no?
0: I l'altra és desenganxar-te. Si tu fas un bon procés amb un professional que sap el que està tocant, jo et diria que es pot aconseguir amb unes 48 hores.
1: Tan ràpid? Ah, wow.
0: Sí, però seguides, treballar seguit, vull dir, no és avui et veig aquí un mes, aquí et veig... No, són treballar i pam, anar treballant, perquè tu tens que desmuntar tot el procés que li han fet amb aquella persona i que aquella persona torni a pensar per si mateixa, no per boca del grup.
1: I normalment una vegada s'aconsegueix això, què et diu la gent sobre si mateixos i sobre el que li ha passat?
0: Bueno, perquè comencen a donar-se en compte de tot el funcionament, de lo que els hi han fet, de lo que els hi han fet fer o no fer, no? Depenent de les situacions. Llavors, se senten malament, clar. Vull dir, tu tens que explicar-los què és el que els hi ha passat i que realment no han sigut ells. Vull dir, ha sigut su otro yo, no? Jo dic que d'alguna manera les persones que entren a formar part d'aquests grups tenen com dos jos. El jo seu autèntic amb les seves coses bones i dolentes i el joc que el grup està generant per fer desaparèixer l'altre. Llavors, quan surten i es donen compte, comencen a recuperar el seu jo.
1: He vist que treballen també molt amb gent molt jove, fins i tot a nivell de grups d'educació, no? De instituts, universitats...
0: Hi ha diferents grups, no? Vull dir, aquesta era una... El que abans comentàvem de CREA, una de les denúncies que va haver-hi en un moment determinat era perquè tenien escoles on es feia tot un procés de manipulació i que els pares ho havien trobat de cop i volta d'un any per un altre, ostres, aquí ha canviat tot, i tenien dificultats. Però igual que aquest, tenim les escoles Waldorf, tenim... Bueno, hi ha moltes organitzacions que tenen escoles.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: I els pares ho saben, això?
0: Alguns sí, i altres s'ho han trobat quan han fet els canvis. A l'estiu és una època ideal per fer canvis de...
1: Escolta, què penses de l'Opus Dei?
0: Aquesta és una de les que té escoles. Vamos a veure, l'Opus no puc dir verbalment que és una secta, ¿vale? Perquè no ho és, però sí que dintre de l'Opus Dei s'utilitza la manipulació psicològica, ¿vale? Són coercitius i generen molts de problemes perquè tenen moltes branques.
2: Ja has sentit a parlar dels retiros espirituals com de Fetà i Emmaús, Bartimeo, aquestes coses.
1: I el d'Emmaús va tenir molta polèmica.
0: Fantàsticos i maravillosos, ¿vale? Sí, he sentit, he conegut gent, és un intensivo de fin de semana, ¿vale? On, a més, et diuen que no parlis de lo que has viscut, perquè si ho saben la gent ja no podrà sentir lo mateix. I sé que molta gent que ve d'EFETA i de Maús venen molt vinculats amb el tema Opus. ¿Vale? A partir d'aquí hi ha problemes, sí, hi ha gent que té problemes, sí, hi ha gent que no, també, però no està molt clar què és el que passa allà dintre.
1: Déu-n'hi-do, eh? En fi, que som gent vulnerable,
0: sí,
1: no?
0: Tots, fins jo. Jo puc dir, jo moltes vegades penso, entraria en un grup i penso, no, no te la juegues.
1: Escolta'm, podríem... Mira, vaig a fer el mateix que vaig fer l'última vegada que vas venir. O sigui, l'última vegada que va venir, que estàvem fent el pla B, però al matí. A mitja entrevista jo vaig dir, has de tornar. has de tornar perquè jo vull seguir parlant amb tu.
0: Però
1: per què no parlem un altre dia de la manipulació psicològica?
0: Vale.
1: Per això va més enllà.
0: Vale.
1: La manipulació psicològica la tenim també a casa. I la tenim amb la parella, i la tenim amb els amics, i la tenim amb les noves parelles, i veure el comportament de persones, sobretot a una determinada edat, quan no van per la primera parella, sinó per la segona, i com de sobte dius, però què t'ha passat? Si em permeteu la manera de dir-ho, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: És veritablement al·lucinant, això, no?
0: No, és tot un món, vale? Vull dir, pensa que en un moment determinat es parlava molt de manipulació psicològica només amb els grups coercitius. I en un moment determinat va haver-hi un estudi que es va fer amb el tema de maltracte, violència de gènere, amb el tema emocional, les parelles, amb el tema de grups sectaris i amb el tema d'addiccions de consum. I amb tots, evidentment, la manipulació psicològica està pel mig.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Vale? I ara després entraríem en nivells polítics, que ja serien otro
1: menester. Això no, ho introduirem. La manipulació psicològica sociològica.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, com es mou o com es condiciona psicològicament a la massa.
0: Tal qual.
1: Veus? De moment et convidem una vegada, ja veuràs que encara traurem argument per fer una segona vegada. Interessantíssim, no, Ignacio?
2: Superinteressant. De fet, si puc fer una última pregunta.
1: Claro.
2: Quina és la secta que per tu és més fascinant? És a dir, la que seria l'objecte d'estudi per ser paradigmàtica o perquè és especialment interessant en la seva part simbòlica o estètica?
0: Ostres, m'ho poses difícil, eh? Perquè n'hi ha moltes. N'hi ha moltes. A més, com totes són diferents, el saber com funcionen per dintre és... A veure, a mi m'agrada, jo reconec, vull dir, a mi m'agrada esbrinar i veure el que, no? Però no sé, és que... Clar, abans deia cienciologia. Cienciologia és de les
2: superinteressant.
0: Que... Uau! Dintre d'ena... I jo he viscut gent que ha sortit allà molt malament i...
2: Jo una vegada estava a Califòrnia, de fet, i vaig trobar-me amb la cienciologia. Vaig poder parlar breument amb conscienciòlegs.
1: Jo també, eh? Però a Barcelona.
2: A Barcelona, jo
1: a Barcelona també ha passat, això, vull dir, sense anar més lluny. Això a mi em sorprèn més, eh? De tota manera, perquè quan vas a parar la cienciologia, a mi en el mateix moment que algú va dir la cienciologia, vaig pensar secta.
2: A mi el que m'ha passat és que, com jo ja la tenia una mica estudiada, hi ha una cosa a la cienciologia que es diu la dianètica.
0: Dianètica.
1: La dianètica, i
0: ciència
1: tant.
0: Ciència per a la salut
2: mental. Sí, sí, jo m'estava apropant com a un estant, hi havia un munt de nois amb superbon aspecte, tots guapíssimos i guapíssimes, i l'estant només deia cosa com estàs deprimit, necessites que algú t'ajudi a estar una mica millor, i hi havia un llibre de dianètica.
1: Yeah.
2: Però estaven ocultant que eren cienciòlegs.
0: Clar.
1: Escolta'm, i el temps que fan parlant dels testimonis de Jehovà?
0: Tal qual, otro.
1: Però, no sé, què?
0: I en aquest moment, a més, està el tema remogudet.
1: Ah, sí? Per
0: sí, perquè hi han hagut denúncies i ja ara estan intentant fer contradenúncies i llavors...
1: Però encara continuen fent allò d'anar per les cases i...
2: Això ja no ho poden fer.
1: Ah, ja no ho poden fer, eh?
0: Teòricament no poden fer-ho, perquè tampoc podien anar amb els nens i anaven amb els nens a les cases.
1: Yeah.
0: Ara són els atrils aquests que hi ha de, al carrer.
1: Sí. Aquí al costat, aquí al costat de Glòries. Són aquesta gent, eh?
0: Sí.
1: Ah, molt bé. Escolta, Margarita, no sé, demà trucaran i et diran a veure que em miris l'agenda i el primer dia que tinguis tornes.
0: Vale.
1: Ja ho he dit jo, que avui teníem una hora garantida interessantíssima, perquè parlar de Margarita Barranco és parlar d'una dona molt interessant, fent que fa coses molt interessants. I aquesta només és una part petita de la seva feina, no s'ho perdin. Margarita Barranco, ens veiem molt aviat.
0: I tant, quan vulgueu, jo vinc sense cap problema.
1: Moltíssimes gràcies, de debò.
3: El Pla B, amb Toni Marín.
4: L'altre dia, és que no, en sèrio, em vaig trobar... vaig anar a comprar, que ho faig una mica automàtic. Llavors estava a casa i tal, i em vaig trobar davant de dos barres de pa. I de cop vaig obrir la nevera i, clar, vaig dir, i ara què? No, què li fico? O sigui, faig bocates. bocates, pa blanc. No havia comprat pa integral, era blanc, mal.
1: Ah, sí?
4: Mal, perquè la farina blanca es veu que és una merda i no serveix per res. Mal. Embotit, càncer, assegurat, mal. Tenia fuet, tenia pernil, tenia... tot malament. Per suposat, allò que ens feien a nosaltres de la mantega amb sucre, que era boníssim,
1: que era allò,
4: això em treuen la custòdia. Fora. Galetes Maria, com si no hi hagués un mañana, saps? Allò com per esmorzar, tampoc. Suc natural de taronja, no els hi pots donar al matí, perquè els hi fas un pico de glucosa que resulta que és fatal. Suc de taronja, mal. Colacao, mal. Paté la piara. Ostres, la meva àvia em feia uns bocates de paté la piara, que em posava allà unes lonxes de pernil a sobre, i era tan bo. Els meus fills no saben el que és el paté la piara, perquè el tinc amagat, per mi. El tinc amagat. Saps què em donava la meva? És que l'altre dia ho pensava. Que els meus fills, no els hi he si jo ja no ho faig ni jo mateixa, perquè a casa meva ja no hi ha sucre, jo mateixa no prenc ni el cafè amb sucre, perquè el sucre, malament. La meva àvia feia, agafava un aguacate, el partia per la meitat, li treia l'os i em donava una meitat a mi i una meitat s'ho menjava ella de postre. Llavors, en el forat que queda d'on està l'os de l'aguacate, no sé com es diu, ficava suc de llimona natural i dos, potser una mica més, culleradetes de sucre. No. Ostres, que bo!
1: Això està bo, eh?
4: Això no li pots donar als teus fills. No li pots donar als teus fills. I després, què passa? Que pasta per la nit, malament. Pasta blanca no li pots donar, l'has de donar integral.
1: Integral, no.
4: Integral.
1: Ho sento, no és negociable.
4: Bueno,
1: la integral és dolenta.
4: Bueno, jo trobo que és més bona, però en realitat...
1: A mi m'agrada molt més l'arròs integral.
4: Veus? Li has de donar arròs integral, perquè l'arròs blanc no serveix per res tampoc. Després, què ha passat amb aquelles infàncies del tomate solís frito de tota la vida, que obries el pot i el ficaves allà amb els espaguetis, que estava superbo. Malament! Perquè allò, merda, porta tot malament. O sigui... el nivell d'estrès que tinc. Ara li poso,
1: ja et veig.
4: Li poso fruita. Avui la meva filla l'ha anat a recollir al col·le al meu marit i li dic què tal? I em diu, porta un mosquet.
1: La teva filla?
4: Diu que passa gana.
1: Ah,
4: que,
1: sí?
4: Quina merda de tàper és aquest que només té fruita i que on està el seu fuet i la seva... I dic, bueno, a veure, perquè clar, és que és l'esmorzar del matí, el bocata o tàper de mig matí i el berenar.
1: Ja que no.
4: No, i a veure, clar, la teoria me la sé, No, l'equilibri, hem de ser equilibrats, una mica cada dia no passa res, no sé, però com equilibrats?
1: Quines ganes tinc de saludar la Sara Martínez. Hola, Sara, com estàs? Bona nit.
5: Hola, Toni, encantada.
1: Igualment. Sara Martínez és dietista, nutricionista, clínica i esportiva i tecnòloga alimentària. Això de tecnòloga alimentària, què és?
5: Bueno, és, diguéssim, la vessant que mira més pel tema de la qualitat i seguretat alimentària, tant
1: perfecte.
5: Empreses, investigació, tot això.
1: Ens va perfecte, no?
5: No, ens va superbé.
1: Ens va superbé. Sí. També, Jordi i la doctora, poden opinar, Aquest és un tema absolutament que afecta a tothom. Què li sembla la dissertació de la Eva sobre la seva preocupació sobre què li dona o no de menjar als seus fills?
5: Bueno, bastant típic, no? El tema d'aquesta obsessió que hi ha tan generalitzada per menjar perfecte, i el que hem de fer és intentar seguir el principi del 80-20, no? És a dir, la majoria de dies menjar saludable i també deixar espai a la flexibilitat i al poder gaudir. Educar en positiu, també sense prohibicions ni culpa, molt important.
1: Sí, això, dos de cada 10 dies. Dos de cada 10 dies, dos de cada 10, no?
4: Bueno, a mi un 20% de guarda.
1: Sembla molt,
4: Sí. Jo estic feliç, ara fliparem a casa.
5: Més que 8 de cada 10, no? Que el 80% de la nostra alimentació sigui doncs el més saludable possible i equilibrada, i deixar doncs algun dia esporàdic, no? Per que entrin altres aliments que no siguin tan healthies.
1: Clar. Què dius, Jordi?
6: Que han passat d'un model a un altre radicalment diferent, no? I potser se'n fa un gran massa, no? Tu ho has explicat molt bé. L'àvia tenia un concepte i tu tens un altre.
4: Jo intento fer-ho... O sigui, jo m'estresso perquè intento... perquè intento fer-ho bé, entenc la teoria, l'entenc, me l'aplico a mi mateixa, però a mi mateixa em passa que hi ha vegades que dic, jolines, jo em faria allò de les galetes Maria untades amb mantega i sucre.
1: Perdona, però... i tu has dit paté la piana, home. Que sí, però on has dit el paté la mina?
4: No, la mina és el bo,
1: De tota la vida.
4: No, boníssim.
1: El Jordi com mira com dic, com el paté mina. Està dient el...
6: No sé si psicològicament és correcte això, no? O sigui, aquesta cura tan extrema pels nens i les nenes, no sé si a vegades és excessiva, no? Els estem cuidant com si fossin una flor o una rosa, no? Hi ha un canvi cultural radical, no? Entre els nostres avis i els nostres fills. Bueno, no sé si
7: la generació això... que pateix és la teva, Eva, perquè tu ets la que pateixes tot l'estrès i tu vas revolucionada, i si t'has dulcerà seràs tu i els teus fills seran estupendos i no tindran mai càncer ni res, perquè...
4: Bueno... No, però a part, jo justament a mi m'agrada menjar sa, vull dir que jo no pateixo, o sigui, l'automàtic, si jo estic sola, per exemple, quan vaig a Madrid, no? Bueno, quan vaig a sopar amb amics, no, però si estic a casa i estic fent, jo cuino i ho vaig a comprar sempre bastant sa, però és veritat que jo què sé, un dia se'm va acudir, a veure, una vegada, vale? Perquè clar, faig jo els pastissos d'aniversari. Ara ha sigut l'aniversari de la meva filla i he fet 5 pastissos.
1: 5 pastissos? 5,
4: perquè ho celebrem moltes vegades i volen que faci jo el pastís i jo ja estava desquiciada ja amb intentant posar una mica de pues això, de fer-ho pues, de taronja o de llimona, ficar-li cosetes. Però un aniversari, fa uns anys, sembla que va ser el del meu fill, quan feia el que els agrada amb ells, en la casí i tot, no sé què i tal, però quan va arribar el dia que ho celebràvem amb els amics, vaig pensar, tio, vaig a fer algú que els hi sorprengui, i me'n vaig anar al súper. Vaig comprar paquets de pantera rosa, fosquitos, però donut i tal, i vaig fer una platerada allà al mig, tallat a trossets
1: això
4: petits.
1: Deixa'm dir-ho, això és una marranada.
4: Però no t'ho pots imaginar.
1: Home, que no
4: si haguessis
1: imaginar.
4: Vist I la cara d'il·lusió.
1: Home, si m'ho fas a mi, poso la mateixa cara.
4: A mi també. Estaven els pares, pitjor eren els pares del voltant, que no era que estaven recriminant. M'estaven mirant com dient, tu moles molt.
1: Tu moles mucho. Anem a preguntar-li a la nutricionista si també mola tanto.
4: No,
1: jo crec que això no entra ni en el 20-80
7: aquest.
1: Tipus
7: pufle, no? El posaves allà a la taula.
4: Ho vaig tallar trossets per enganyar una mica i que no fos gaire quantitat, però sí, els hi vaig posar, tio, dic, a veure, dic, han de poder dir a la seva vida que van menjar una pantera rosa i un fosquito, és que jo esmorzava això moltes
1: vegades.
4: Aquell
1: color natural de la pantera rosa.
4: Que no porta colorants,
1: no porta res. Tan natural, tan de fruita sana, sí. No?
7: Sí, bueno, més que obsessionar-nos amb el que menja en un dia puntual, no, és, hem de tenir en compte doncs, amb el global de la dieta, de l'estil de vida, que siguin actius, també que tinguin una bona relació amb el menjar, no? I que sàpiguen també gaudir d'aquests extras, no? O aquests àpats no tan habituals.
1: És veritat també que t'arriba aquella cosa que tu vas a recollir els nens al col·le i els hi portes, no? allò que diuen, l'entrepassà... fins i tot amb pa, bueno, jo pa d'aquest no. Jo li poso blanc. I una mica de fruita i aquestes coses per fer-ho bé. I aleshores arriba aquell senyor, normalment són senyors, però també he vist senyores, amb aquell paquet de galletes Príncipe.
4: Totalment, són senyors.
1: Són senyors, va, hi ha alguna senyora. Hi ha alguna senyora, que jo he vist alguna senyora també. Lluitar contra això és molt complicat, perquè lògicament, si ens fiquem a la ment del nen o de la nena, el que vol, no és tonto, és la galleta Príncipe, no?
4: No, és que també hi ha una lluita, o sigui, perquè a mi el que... O sigui, és a dir, a part de l'estrès que ens genera a nosaltres intentar-ho fer bé i explicar-los i argumentar, perquè a mi no... O sigui, el meu objectiu no és... és a dir, el meu objectiu és que ells tinguin la informació perquè a poc a poc siguin capaços de decidir aquest equilibri, aquesta alimentació que quan siguin una mica més grans o vagin a una botiga i pensin, bueno, això m'estic passant o no, puc fer això, puc fer tal. El tema és que és molt complicat de veritat, si ho intentes fer bé, perquè hi ha moltes petites decisions cada dia.
1: Clar.
4: I a moment, i a mi em passa això, és a dir, per exemple, va haver-hi una època doncs, que al meu fill li agradava molt esmorzar el suc de taronja, i clar, de cop vaig llegir una cosa que té tot el sentit del món, que va dir, pues millor una taronja per la fibra, perquè és millor la peça de fruita, i que el suc ja no seria una taronja, sinó utilitzes més taronges per poder fer un got, i que li dona aquest punt de... Bueno, li vaig intentar explicar. Sí,
1: i et va engegar, no?
4: Ja et va engegar, totalment.
1: Clar. Espera, Sara, què passa amb el suc de taronja al matí?
7: Bueno, a veure, jo sóc partidària també de que es faci la peça de fruita sencera, perquè, com estava dient també l'Eva, ens aporta tota la fibra, vitamines, minerals, que moltes vegades també es perden en aquesta fibra de la fruita. Per tant, com a recomanació general, doncs sempre la peça sencera de fruita, i puntualment, i en alguns casos, doncs també el suc pot ser una bona opció. Suc natural, no d'aquests comercials o antetabric.
1: Què passa, Alicia?
8: Que jo, el que trobo difícil, que és una mica, no, el que deia la Sara, és que s'ha de trobar l'equilibri, perquè si llavors comences com a prohibir o a dir-los que hi ha coses que no poden ser, hi ha vegades que veus efecto rebote, que veus nens que després, quan tenen accés a el que sigui, bé, l'avi o l'àvia amb el paquet de galets, se'l mengen amb una ànsia. Ja, i que els senta malament.
1: M'agrada perquè sí, l'Alicia sí. Li ha passat la responsabilitat de les galetes a l'avi o a l'àvia.
7: Bueno, però bueno, és que parlem-ne és que,
8: tal com heu dit, jo he pressuposat una certa edat en el senyor o la senyora amb el paquet.
1: Jordi, sí, digues.
9: No,
1: pensava que volies dir alguna cosa. Molt bé, aleshores, a veure, a aquesta hora, 9:39 minuts, diríem que hi ha moltes famílies que ja tenen els nens posats a dormir. Ara mateix, i que s'estan fent aquest plantejament que fa l'Eva de demà, que li poso... Ella ha parlat de tres àpats, no? L'esmorzar, l'entrepà de mig matí...
7: Quan es lleven al matí, que també ja entenc que depèn del nen, els veus, per exemple, pues, gana, no tenen... Clar, cereals no els hi pots posar. Això que dels pel·lis... A mi això m'ha traumatitzat. Però, no, perquè a les pel·lis tu veies...
1: Tots eren cereals.
7: Eren llet amb allò de cereals. Jo quan era petita vaig intentar que m'agradessin els cereals perquè ho veia a les pel·lis, i de fet hi havia un anunci d'uns cereals que sortien als ninos de la capsa i li vaig fer als meus pares...
1: Els xocopips, bueno, no? Eren o alguna cosa així?
7: No me'n recordo. A mi els odio, no m'agraden gens, no m'han agradat mai. Però jo vaig ficar la capsa davant perquè pensava... Jo esperava
1: si
7: que
1: sortissin. No?
7: Sí, i clar, no em van sortir. Jo dic, bueno, ja està. Doncs, per exemple, cereals, malament. Llavors dius, vale, ja comencem amb l'esmorzar. Què li poso d'esmorzar? Poden tenir més o menys gana, però si se'n van al col·le amb un suc, se'n van al col·le amb un llet amb colacao, que és el que els... Si és una cosa sòlida... Què? Perquè, clar...
1: Anem a preguntar-li a la Sara, no? O sigui, què li donem de... Per començar el dia, al nen, a la nena, què li donem? Sobretot perquè li hem de donar cada dia. No? Que és la dificultat. Clar, no parlem d'un dia, sinó parlem de manera regular. No?
7: Clar,
1: què li donem?
7: En funció de la patència del nen, també doncs, valorar pues, el clàssic, no? L'estructura clàssica d'esmorzar, el làctic, que pot ser en forma de iogurt, formatge, llet sencera o semidesnatada, o també hi ha les begudes vegetals. En aquest cas, és molt important que estiguin enriquides en calci i vitamina D, perquè si no és com prendre aigua amb sucre. Pràcticament no ens aporten res. També pels nens que siguin intolerants a la lactosa, tenim les versions sense lactosa, que es digereixen superbé i són supernutritives. I combinar també amb alguna cosa de farinacis, no? D'energia. Poden ser cereals, preferentment que no estiguin molt edulcorats ni rics en sucres. Poden ser doncs, flocs de cibada per fer algun tipus porridge o una torrada tota la vida, un entrepà.
1: A mi em poses uns cereals d'aquests de cibada.
7: Sí, però queden molt bons, eh?
1: Més horrible, els he tastat.
7: Queden bons.
1: És la cosa més horrible que jo crec que he menjat. Tu imagina't, jo sóc el teu fill i em poses
7: això.
1: I jo me'n vaig a casa.
8: Però tens el paladar pervertit, jo crec.
7: Sí, jo crec que els nens, el que ens digui la Sara, no?
1: Entre d'altres coses. No, clar.
7: Però mira, si tu mescles iogurt, per exemple, amb flocs de cibada, li fiques una mica de fruita, la que tu vulguis. Poden ser raïm, fruits vermells, maduixes, nabius, i afegeixes també fruits secs o crema de fruita seca, d'aquesta tipus cacauet o ametlles. Sí, no és un esmorzar econòmic, no? Però és supernutritiu i molt saludable i està molt bo, eh? O sigui, quan acostumes al paladar...
1: Eva,
7: sí, sí.
1: M'ha dit la psicòloga que tinc el paladar pervertit. Mai m'havien dit una cosa com aquesta. M'he sentit allò, primer dia que tornes de vacances
7: yeah.
1: I et ve una convidada al programa a dir-te que tens el paladar pervertit. Molt bé. Sí,
8: però
1: sí.
8: Això no ho has sentit mai, que et diuen no, perquè els nens no li donguis sucre, perquè o sigui, ells es menjaran els iogurts sense sucre ni res, perquè és igual, no ho han provat mai ara, i els estaran bons.
1: Ara parlant de manera seriosa, sí, però jo, per exemple, he estat durant anys fent cacau pur. amb una mica de... com
7: canyella,
1: es diu?
7: O...
1: sí, una miqueta de canyella. Res, boníssim. Fins al dia que van anar a casa d'un amic i van provar el Colacao.
7: Clar,
1: és que no són extraterrestres. Però és que no són extraterrestres. I la pressió d'un nen i d'una nena és... Vale, vale, està molt bé, avui menjo això, però home, dona'm també de l'altre que m'agrada més. Sobretot perquè després d'aquella pressió també de... És que els meus amics mengen això, no?
7: Bueno, i que jo, allò que comentàvem abans, vull dir que és com allò de... que és evident que una Coca-Cola, una Fanta, una beguda d'aquestes no els hi has de donar.
1: Clar.
7: Però sí... Jo crec que si fas la prohibició, com és una cosa que està, perquè és impossible, és que està a tot arreu, en qualsevol restaurant, en qualsevol festa, festes de grans, o sigui, de, sí, sí. Que, i, o tu mateix demanes a vegades. Si arriba un moment que el que aconsegueixes és que ho vulguin i ho demanin constantment. I crec que l'altra part, o sigui, quan no és una prohibició total i arribes a un punt de dir, bueno, tio, pues sí, provarà, al final provarà una Fanta, provarà el Trina, ho provarà, perquè no vull que tingui aquesta ansietat i aquestes ganes loques de voler provar-ho, al final crec que és més fàcil aconseguir arribar a, una, a un pacte, saps? Clar. De dir, bueno, doncs...
1: El 80-20, totalment. Segurament que
7: exacte.
1: Diu la Sara,
7: sí, sí.
1: No? El 80-20, no?
7: No, a mi el 80-20 m'ha semblat superbé, sí, sí. Perquè jo vaig agafar... El 20 és l'aguacate amb sucre.
1: Està molt bé.
7: Això està boníssim, és que s'ha de provar. Mm-hmm. És que ens estem perdent coses, ara fora de conya. El que no pot ser és que passem per la vida, que és una que tenim, i resulta que hi ha coses que estan molt bones...
9: Clar, per suposat.
7: I no les provem perquè estem aquí. Vull dir, estem parlant d'una generació sencera que ens han alimentat i estem vius.
1: És veritat.
7: Semblaria és veritat. Un miracle que estiguéssim vius.
1: Sí, sí.
7: No? Em sembla que ara la piràmide és al revés. Ja. Som més nosaltres.
1: No morim igual, però una mica més sants.
7: Bueno, no ho sé, però som més. I vivim més anys. Parlem-ne del tema, a veure si...
1: Déu-n'hi-do. Altres consells que li podríem dir als pares i mares que ens escolten, Sara?
9: Sí, sobretot pel tema igual dels àpats, no? Que parlàvem de l'esmorzar, mig matí, dinar, al sopar o al berenar. De fet, el 30% dels berenars infantils contenen ultraprocessats. Llavors, és, hi ha alguna cosa que està passant aquí, no? De no hem de tirar ni per l'extrem de no poden tastar res que porti sucre o greixos, ni cap a l'altre.
1: O sigui, dius una cosa que és molt interessant.
7: Que per l'altre et refereixes als embotits. Bueno, ultraprocessats.
9: Sí, sí, exacte. Clar, també.
7: I aquí els hi fiquem?
9: Sí.
7: És que, claro.
1: Sí. En fi, Déu meu, sort que sempre ens quedarà la música. Tot i que avui ens ha dit adéu un dels grans de la música.

0: Rick Davies, un dels fundadors de Supertramp, que s'ha mort, i hem pensat que avui havíem de posar una miqueta de música de Supertramp. Al començament del programa em deia l'Andreu Vinyes, segur que els més joves saben qui és Supertramp, no? Jo li recordava una vegada una tertúlia a la qual vaig fer aquesta pregunta: sabeu qui és Supertramp? I va haver-hi un nano que em va dir: oh, clar, el president dels Estats Units. És fort, això, Que fort, com ens fem grans tots, Jordi? Jo no ho podríem aturar.
1: Home, sí, tens tota la raó. Per mi això era la música que se sentia a casa, i en canvi la meva filla segurament no té ni idea de qui és el Supertramp.
0: Clar. Alicia, tu l'escoltaves, Supertramp, o no? Ja, a tu ja no t'ha agafat.
2: No. Jo ja sóc massa jove per això.
0: Massa jove, eh? I tu, Sara?
3: Jo sí, eh?
0: Ah, sí?
3: El meu pare, sí. Sempre posa, bueno, Supertramp, Eric Clapton, Mark Knopfler, totes...
0: Sí. A casa d'aquesta noia tenen un bon criteri musical, eh?
3: Tant.
0: Està molt bé, està molt bé, està molt bé. I nutricional també, que em deia que tenia
3: també
0: més coses,
3: també.
0: No?
3: Sí, volia comentar el tema de com fer els àpats equilibrats, no? Dinar i sopar,
0: sí.
3: No cal complicar-nos gaire, però segurament us sona el mètode del plat o mètode de Harvard, no? Que ens parla de que en un dinar i un sopar equilibrats haurien de constar, no? El mig del plat seria com verdures, hortalisses, en qualsevol de les seves versions, pot ser en format amanida, no? En format cru, saltat, al forn, en puré, bullit. Un quart del plat o d'acompanyament que hi hagin aliments proteics, no? Intentant optar per carns magres, pollastre, gall dindi, conill, carn vermella amb moderació, no? Peix, marisc, llegums, proteïnes vegetals, i l'altre quart del plat o com acompanyament, doncs, els hidrats de carboni, no? La pasta, l'arròs, versions integrals, preferentment, perquè ens aporten més fibra, ja ho estàvem comentant, i altres grups com tubercles, patata, moniato, tots aquests.
0: Una alimentació n'hi hagi de tot, fonamentalment.
4: Jo no vull ser d'allò, però no hem parlat dels antibiòtics amb els animals aquests de la proteïna. És que tampoc estem...
0: No, ja prou. Jo crec, jo no puc més.
4: No, m'estranya.
0: Jo crec que avui és una d'aquelles nits que sortiré d'aquí, agafaré el gos, m'aniré a un bar.
4: A menjar un bocata
0: d'aquells, saps? Que dius, no. I, saps, amb aquella sensació de culpa, però amb aquell gust.
4: Saps mica... què faràs? La pizza aquella que em vas dir de
0: sobrassada... No, això no es pot explicar públicament.
4: No.
0: No?
4: Home, per què?
0: Barrejar una pizza de Roquefort amb sobrassada...
4: És boníssim.
0: No sabeu.
4: Mira, fa una cara...
3: Sí, ho sé.
0: Sí que
3: perquè ho he tastat. En alguna pizzeria fan aquesta i li fiquen mel també.
4: Sí.
0: I està absolutament boníssima.
4: És una
0: perdició.
3: És el 20%.
4: És el 20%, exacte.
5: El Pla B, amb Toni Marín.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Continuem pendents de Ceuta, on hores d'ara continuen arribant centenars de persones des del Marroc. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acompanyat pel ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, hi viatjarà demà. Allà presidirà una reunió de coordinació amb les autoritats de la ciutat autònoma, responsables policials i dels espais en què atenen les persones migrades. Tot plegat per analitzar un escenari que ja ha deixat en només 24 hores 10 persones ofegades que tractaven d'arribar nedant a la costa de Ceuta. Davant en aquesta situació, l'executiu espanyol ha decidit mobilitzar els militars que es troben a la ciutat autònoma per reforçar la seguretat i donar suport a la Guàrdia Civil. Des de la Junta de Portaveus de l'Assemblea de Ceuta critiquen però la passivitat, diuen, del govern central i reclamen una actuació urgent, contundent i dimensionada. Lamenten una resposta insuficient per part de l'executiu. En paral·lel, Brussel·les assegura està seguint l'evolució i ha ofert a Espanya desplegar agents de Frontex, l'agència comunitària d'ajuda en la gestió fronterera. Magnus Brunner, comissari d'Exteriors de la Unió Europea, ha explicat a X que estan en contacte també amb les autoritats marroquines per garantir que es facin tots els esforços necessaris per evitar aquests desplaçaments. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dijous 30 de juliol, que també ens deixa altres titulars. L'incendi de Fermoselle a Zamora és hores d'ara el que més preocupa a Espanya. Allà les flames han carbonitzat més de 10.000 hectàrees i una desena de municipis continuen desallotjats mentre els bombers continuen amb les tasques d'extinció. A Madrid i Ávila, en canvi, la situació favorable ha permès al govern central passar del nivell 3 d'emergència al més elevat, al nivell 2. I també a la Vall d'Uixó, a Castelló, la tendència és positiva amb el perímetre del foc refredat i consolidat, encara que les autoritats no el donen per estabilitzat. La ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, ha anunciat que el govern central es farà càrrec de part de les despeses de recuperació.
2: Por supuesto, desde el gobierno de España, desde el ministerio, cubriremos, insisto, el 50% de ese coste.
0: En l'àmbit econòmic, els preus han pujat un 3,5% al mes de juliol, segons l'estimació avançada de l'Institut Nacional d'Estadística. Els carburants i l'electricitat n'han estat la causa principal. Malgrat que la inflació ha estat per sobre del 3% els últims mesos, l'economia espanyola creix un 0,7% al segon trimestre i es manté com la que més augmenta entre les grans economies europees. La Comunitat de Madrid ha decidit vendre l'àtic del barri de Chamberí que havia comprat a l'abril i que inicialment s'havia destinat com a oficina provisional per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Els diners de la venda seran ara per la reconstrucció de les zones afectades pels incendis, segons ha anunciat el conseller de Presidència del govern madrileny, Miguel Ángel García Martín.
3: 4 immuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción.
0: La compra es va fer sense anunciar-ne el preu. L'oposició ha acusat Ayuso d'intentar tapar la polèmica aprofitant la tragèdia dels incendis. En esports, la UEFA ha respost a la FIFA i ha anunciat un boicot a les seves competicions si l'organisme internacional deixa que inversors privats entrin a les seves competicions, entre elles la Copa del Món. I aquest matí ha mort l'actor Manolo Solo, als 62 anys, a Madrid, a causa d'un càncer. El guanyador d'un Goya millor actor de repartiment per Tarde para la Ira també va estar nominat per títols com B, la pel·lícula El buen patrón, Cerrar los ojos i la darrera, Una quinta portuguesa. I ens interessem per la previsió meteorològica per a demà. Aimé, Noelia García, bona nit.
4: Bona nit. Demà divendres a Catalunya baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran altes a gran part de l'interior, podent arribar als 40 graus a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat amb núvols baixos. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució diurna i no es descarten ruixats i tempestes al Pirineu. Podran ser localment forts i amb calamarsa. Bufarà vent de component sud i no es descarta l'entrada de calitja o pols en suspensió. Fortes ratxes de vent durant la tarda acompanyen les tempestes. Les temperatures mínimes seran de 24 graus a Tarragona, 23 a Barcelona, 22 graus a Lleida i 20 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Comença Metrópoli, amb Xavi Collado.
5: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metrópoli de Ràdio 4.

0: Ràdio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, pública, pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mirin, aquesta temporada, el de nit, ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos, que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tenim forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona. Aquesta música no necessita cap presentació. No és només la música d'una pel·lícula. Per milions de persones al llarg d'aquest planeta, i també d'altres, aquesta és la banda sonora de les seves vides. L'any 1977 s'estrenava als Estats Units La Guerra de les Galàxies, pel·lícula d'aventures galàctiques, dirigida i escrita per un jove George Lucas i interpretada pels també joves Mark Hamill, Carrie Fisher i Harrison Ford, molt ben acompanyats, això sí, pels veterans Alec Guinness i Peter Cushing. La combinació de western, samurai, cinema bèl·lic, de ciència-ficció i cavalleries, juntament amb uns efectes especials que encara avui generen admiració, va treure els espectadors a les sales com la mel a les mosques. No cal dir-ho, tot ben condimentat amb la meravellosa partitura de John Williams que estem escoltant, el film va convertir-se en la pel·lícula més taquillera de tots els temps, deixant a Tiburón fora de la primera posició. Va guanyar 7 premis Òscar i ha generat un seguiment que no es pot qualificar d'altra manera que de culte o religió, si vostès són ja part dels conversos. I és que molt s'ha parlat d'un dels fenòmens culturals de masses més espaterrans de la història de la humanitat. Així doncs, si us plau, no busquin aquí el De nit de Ràdio 4 el millor i més complet anàlisi del que és, sens dubte, un univers narratiu inabarcable que ha generat Prenguin aire, 3 trilogies de pel·lícules oficials, un bon grapat de films paral·lels, incloent-hi destinades per televisió, sèries d'animació i d'acció real, i no parlem ja de còmics, videojocs i literatura. Per acabar-ho d'arrodonir, els insaciables tentacles del merchandising han fet que tot allò relacionat amb Star Wars sigui omnipresent a les nostres vides. Samarretes, tasses, gorres, tovalloles per la platja, disfresses, cromos, joguines... No hi ha objecte al món que no sigui susceptible de ser colonitzat per Star Wars. El que sí farem avui, 4 de maig, el De nit de Ràdio 4, és retre homenatge a Star Wars, el Dia Internacional de Star Wars. I per què el 4 de maig, es preguntaran? Doncs perquè una de les frases icòniques de l'univers Star Wars és... Que la força t'acompanyi, que en anglès és May the Force be with you. I aquest May the Force sona similar a May the Fourth, que és com anomenen els anglosaxons el 4 de maig. I si vostès es pregunten què és això de la força, el millor que podem fer és deixar que sigui el propi mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi, que ens doni la resposta.
1: La força? La força és lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida a la galaxia.
0: Ai, Obi-Wan Kenobi, amb aquesta música que sembla que de cop i volta la nena Bernadette Subiru estigui veient la Verge de Lourdes. Els he de dir que jo sóc una absoluta friqui de la Guerra de les Galàxies i que la força t'acompanyi és el que sempre desitjo a les persones que estimo. Perquè tu pots dir que tinguis sort. La sort no depèn només del desig d'un, sinó del destí. Que tinguis salut. La salut tampoc depèn d'un, perquè un es pot cuidar moltíssim i, desgraciadament, venir la malaltia. Que toqui la grossa de Nadal. Que toqui la grossa de Nadal tampoc és sinònim de felicitat, perquè un tant per cent molt elevat, el 60% de les persones que aconsegueixen aquest premi, al cap de pocs anys, es queden sense un euro o sense un dòlar. Que tinguin molts amors. Els amors van i venen, vaja, com les vaixelles. En canvi, que la força t'acompanyi és bàsic i fonamental, perquè si tens força, pots lluitar contra totes les coses de la vida que no et van bé. Estimat Agudo, bona nit.
2: Bona nit, Sílvia. Aquesta música omnipresent...
0: M'encanta.
2: ...de John Williams. Això és L'amenaça fantasma, un dels molts títols d'aquest univers de Star Wars que comentaves abans. Aquesta música omnipresent que dèiem que embolcalla un terratèmol molt creatiu a tots els nivells i un excel·lent treball de reciclatge, perquè s'ha de dir que Star Wars és moltes coses, tu dies per aquí western, pel·lícula de samurai, cinema bèl·lic, però és, si alguna cosa és Star Wars i ha quedat demostrat i palès amb el temps, és un negoci estratosfèric, les dimensions del qual ni tu ni jo, si a Tarragona, ens podem arribar ni tan sols a imaginar. Prequeles, seqüeles, el que deies tu, sèries, ara una sèrie a Disney+, ara una sèrie dels anys 80 que recuperem un personatge, espionatge, spin-offs, bueno, qualsevol història que et puguis imaginar, qualsevol personatge, qualsevol nau, qualsevol planeta que hagi tocat, encara que sigui de refiló, l'univers Star Wars té el seu propi film, el seu propi producte. Bueno, podem fer un repàs, si vols, Silvia Tarragona,
0: favor,
2: de les pel·lícules.
0: Per
2: sí, perquè tot comença amb una trilogia original, que és de l'any 77, que en principi era l'episodi quart, d'una que tu veus la pel·li, comença ja aquells títols de crèdit allà amb les lletres que pugen, i és la pel·lícula quarta. Després de la quarta va venir la cinquena, que era l'Imperio Contraataca, de l'any 80. I el 83 va venir la sisena pel·lícula, que era El retorno del Jedi. Això era la trilogia original, la que va generar aquesta mena de religió, com deies tu abans, per la saga galàctica de George Lucas. Però l'any 99 Lucas va decidir que la gent volia més, i ens va regalar la segona trilogia, que era la prequela, episodi 1, 2 i 3, que eren L'amenaça fantasma, l'any 99, el 2002, L'ataque de los clones, i el 2005, la venganza de los Sith.
0: Perdoni, deies que nascuda el 67 amb 58 anys, com 58 sols, jo sóc la nena aquella que va anar al cinema Comèdia de Barcelona, Passeig de Gràcia, amb Gran Via, i que es va quedar al·lucinada veient la princesa Leia, perquè per mi la persona que més em va obsessionar va ser la princesa Leia. Jo, senyores i senyors, vull ser sempre la princesa Leia, perquè no oblidem que aquesta pel·lícula, primera part de la segona part contractant, té a Gudo una filosofia d'independència, de lluita, de camaraderia, de valor de la comunitat, de fer les coses ben fetes.
2: Antitirania,
0: progressista. Vaja, que els que anaven a fer la Guerra de les Galàxies eren demòcrates, eh? Deixem-ho així.
2: Hi havia una mena com de revifalla
0: per allà.
2: Sí. Cantó fosc, reminiscències del Vietnam i tot el que vulguis dir. Bueno, la segona trilogia el que explica és la infància del personatge més carismàtic, que és Darth Vader, l'Anakin Skywalker, i també d'Obi-Wan Kenobi, que era un senyor jove, que era Ewan McGregor. Van passar de Alec Guinness a Ewan McGregor. Però anys després, el 2015, van decidir que no hi havia prou amb acabar la saga l'any 83, per entendre'ns, amb el que va passar al Retorno del Jedi, que va venir una nova trilogia, aquesta vegada amb J. Abrams allà controlant el cotarro. El 2015, El despertar de la fuerza. El 2017, Los últimos Jedi, que es deia. I la tercera, el Rise of Skywalker, que era una mena així com de el resurgir de Skywalker, personatges femenins, i aquí hi havia moltes picades d'ullet als fans. Tornava Harrison Ford, tornava Chewbacca, tornava la princesa Leia, tornava Luke, tornava Lando Calrissian, passaven per allà gairebé tots. Molt descafeinat. Jo, ja saps la meva opinió, en això sóc una mica radical, no calia ni la segona trilogia ni la tercera. Jo, per fer negoci, Star Wars ha fet altres coses més interessants, no? Aquests spin-offs, n'hi ha dues pel·lícules molt interessants de l'univers Star Wars, que són Rogue One, que és una pel·lícula que agafa el punt narratiu, l'esquema narratiu, és el de los cañones de la Barone, que és una pel·li de missions, i que enllaça amb la primera de Star Wars, o sigui, acaba allà on comença la primera. Això era del 2016. I el 2018, una pel·lícula que no va veure molta gent, i els que la van veure no estaven gaire contents, que és La infantesa o la joventut del personatge de Han Solo, que interpreta Harrison Ford. Solo, una pel·lícula amb un rodatge molt complicat, que va acabar dirigint Ron Howard, però que és, jo no diré que és fascinant, però és molt entretinguda. Silvia Tarragona amb Woody Harrelson, hi ha atracaments a un tren. No sé per què la van maltractar tant.
0: Jo ho sento, però és que torno a repetir el mateix. Jo sóc de la princesa Leia, sóc d'aquesta lluança a l'amistat i els compromís amb els valors de la llibertat i contra l'opressió. Sóc de Lando Calrissian, interpretat per Billy Dee Williams, que apareix a l'Imperi Contraataca, que és un afroamericà a Star Wars.
2: Això va ser una cosa de, no vull dir de màrqueting només, com de justícia, perquè
0: molts
2: crios van anar al cinema a fascinar-se amb la primera de Star Wars, incloent-hi aquí Silvia Tarragona, al cinema comèdia, però clar, als Estats Units hi ha una població gran afroamericana que no tenia referents a la pel·lícula, no tenia miralls, i a la segona van posar Lando Calrissian, personatge així una mica com Tèrbol, però que en el fons és bo, i a Solo es veu que són molt col·legues i el significat de la nau i la com mil·lenario, tot això està explicat a Solo. Però va ser un punt, això és per treure's-hi el barret a George Lucas.
3: Doncs a George Lucas, si us plau, per favor, donem-li, òbviament, tot allò que està relacionat amb la justícia divina que es mereix. Clar, pensin que jo quan vaig anar a veure amb el papà aquesta pel·lícula tenia 10 anys, i a mi em va deixar absolutament frapada la princesa Leia, icona feminista, icona sexual, deia el professor Agudó en el guió que m'ha preparat, al retorn del Jedi.
2: Home, és que allò, Silvia Tarragona, a veure, podem estar d'acord amb moltes coses, però en això estem més que d'acord, allò sí que és un... Als anys 80 va haver-hi dues icones sexuals, sobretot per la gent més jove que anava al cinema. Una és la princesa Leia, amb el biquini, Carrie Fisher, filla de David Reynolds, una gran guionista a l'ombra, també, Carrie Fisher.
3: I íntima amiga de Harrison Ford, perquè quan Carrie Fisher i ella ho van deixar córrer, van quedar com amics, i quan ell mora, quan ella mora, perdó, ell encara és al món dels vius, gràcies a Déu, quan ella mora, ell té un... Vaja, va anar al programa de Jimmy Kimmel i es va posar a plorar que gairebé no podia continuar parlant. Així doncs que Carrie Fisher, princesa Leia, era una guionista, una senyora cultíssima i que per mi és la icona de Star Wars.
2: I la segona icona sexual, per no deixar-ho això sense matar, als anys 80, era un dibuix animat, que era la Jessica Rabbit, de Quien engañó a Roger Rabbit, altra cosa de la factoria Spielberg. Carrie Fisher té una de les frases més potents, des del meu punt de vista, de la primera pel·lícula de la Guerra de les Galàxies, que és quan van a rescatar-la el Harrison Ford i ella, que de seguida comencen a barallar-se, aquestes lucha de sexos dels anys 50 i 30 i 40 de Hollywood no clàssic, no? Que quan veu que no tenen pla per sortir d'allà, diu, pues vaya un rescate, no?
3: I, és clar, com,
2: i ella dispara contra una paret i diu, per aquí, anem per aquí, no? És una persona molt proactiva, no fuig quan hi ha acció, i és evidentment la princesa guerrera per la qual s'han colat després, doncs, la Teniente Ripley d'Alien, per exemple. No arriba al punt d'empoderament total que té Mary Poppins, tampoc tenia Mary Poppins el punt sexual que sí que tenia ella, no? Recordo aquella gara del Zafi quan li donen el premi d'honor a George Lucas, que diu ella, i no em vas deixar portar sostenidor perquè vas dir que a l'espai ningú portava sostenidor, i a les seqüeles que has fet, la que interpreta la meva filla a part que es canvia de pentinat a cada plano porta sostenidors.
3: Porta sostenidor, sí senyor. I és que el canvi de fi a Star Wars, som en directe a Ràdio 4 el de nit, perquè avui és 4 de maig i com ens indicava el fantàstic professor Agudo, avui és el dia de Star Wars. I per què 4 de maig? Doncs ja saben que la frase bàsica i fonamental de la pel·lícula és que la força t'acompanyi, May the Force be with you, i aquest May the Force sona similar a May be Fourth, que és com anomenen els anglesos i els americans el 4 de maig. Escolti'm, però hi ha moltes històries diferents sobre tot el que està relacionat amb Star Wars, per exemple, colabrots, sí senyor, paternitats, germans, incestos, morts que apareixen... Vaja, fins i tot un senyor que diu, jo soy tu padre.
4: Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia.
5: Jamás me uniré a ti.
4: Si conocí

0: dia. Quan em diguin alguna barrabassada o no tingui ganes d'acceptar el que m'estan dient, diré, examina tus sentimientos, perquè, és clar, aquest jo soy tu padre és una frase icònica que tots hem utilitzat moltes vegades. També hem utilitzat moltes vegades la comparació entre Yoda i Jordi Pujol, ara que sabem que el que va ser president de la Generalitat no anirà a l'Audiència Nacional per problemes cognitius, doncs durant molt de temps Yoda era Jordi Pujol i Jordi Pujol era Yoda.
1: Ojo. I també era Cuato de Desafío Total,
0: sí,
1: que hi havia aquí una lluita, però sí, era molt, molt, molt entranyable. S'ha de dir, Silvia Tarragona, que l'univers Star Wars és el que és per les seqüències d'acció, per la fascinació que genera, però aquest culebrot, quan ja el retorno del Jedi ja descobreix segons quines coses més, perquè això que sentíem a Imperio Contraataca, que era la segona pel·li, no? I ja comença a liar-se la troca i dius, mare meva, si això que estan dient el retorno del Jedi és veritat, aleshores hem tingut a la segona i a la primera hem tingut un conato d'infesto.
0: No, no, quasi, eh?
1: I clar, dius, bueno, ja comença ja el que van dir els crítics al seu moment, no? Que ja la sala galàctica començava a semblar-se a Dallas. I era tot això. I l'univers posterior i anterior ha anat tornant a posar-hi més capes a aquest culebrot. I de vegades penso, si la família Skywalker no hagués existit, aquesta galàxia llunyana, llunyana, llunyana, hagués estat en pau, segurament, i no hagués passat res de tot el que passa, perquè déu-n'hi-do, una família més problemàtica, no? Entre el lado oscuro i coses d'aquestes...
0: Una família difícil i complicada, és veritat. Escolti, no podem oblidar la importància del so i tampoc podem oblidar que va haver una certa sobresaturació de Star Wars. Però ja parlem de coses positives, que estem tota l'estona, com vostès saben, oïdors de Ràdio 4 del de nit, fent lloances de Star Wars, any 1977, la Guerra de les Galàxies, va guanyar 7 premis, banda sonora, muntatge, decorats, vestuari, so, efectes visuals i un d'especial pels efectes sonors. La nominació a millor pel·lícula, director i guió original van anar totes cap a Annie Hall de Woody Allen, i Alec Guinness va perdre el premi al millor secundari davant Jason Roberts, que interpretava breument a l'escriptor Dashiell Hammett a Julia.
1: 10 minuts, Sílvia, 10 minuts en pantalla.
0: Home,
1: o
0: jo
1: 12.
0: Penso que li haguessin pogut anar a ser Alec Guinness, eh?
1: Home, a l'any vinent o dos anys després li van donar l'Oscar d'Honor, suposo que per vergonya.
0: Home, clar, perquè si era Alec Guinness fa un paperàs, com deia el meu pare. Bé, escolti, anem una mica més enllà. L'Imperi Contraataca, 1980, va guanyar 2 premis, so i efectes especials, i tenia nominacions a la banda sonora i decorats. I El retorn del Jedi només en va guanyar un. Si fixen que del 77 ja està en el top of the pop de premis, el 80 la cosa va baixant i el 83 ja és un saldo i en perdó. Va guanyar un premi, efectes especials, i tenia nominacions a banda sonora, decorat, so i efectes sonors. Tots tres van ser, i amb diferència, les pel·lícules que van recaptar més diners dels seus anys, és a dir, 77, 80 i 83.
1: Hi ha tres herois que poques vegades es parla d'ells quan es parla de Star Wars, que són els herois invisibles, sobretot de la primera pel·lícula, i que van repetir molts d'ells a la segona i a la tercera, la primera trilogia. Són el dissenyador de so Ben Bart, senyor que va guanyar més 4 Oscars a la seva carrera, 2 competitius per E.T. i per Indiana Jones i l'última croada, i 2 d'especials per Star Wars, la primera i la primera de l'Indiana Jones. El director artístic que fa els decorats, aquests decorats sense els quals no entenem Star Wars i les maquetes, Norman Reynolds, un anglès que està tota la trilogia original, i el dissenyador de vestuari, el també anglès John Mollo, que també estava nominat per Imperio Contraataca, i que va guanyar el seu segon Oscar per Gandhi. Aquests tres senyors, déu-n'hi-do, mereixerien un monument a Trafalgar Square,
0: sí,
1: o al Passeig de la Fama, on sí, perquè sense ells no hi hauria l'Star Wars tant com nosaltres l'entenem. Pensa que no deixa de ser un univers que entra molt bé pel so, per la música i tot això. Hi ha sons que són molt reconeixibles, les espases làser, els robots, tot això. L'escoltes una vegada i dius, estem a l'univers Star Wars.
0: Home, jo l'espasa làser, jo em vaig tenir una de petita que vaig torturar els meus pares durant anys. Jo tenia una espasa làser.
1: Santa paciència,
0: sí. Sí, me la van portar uns amics dels meus pares.
1: No fa gaire parlar de Cocodilo Dundee i símbols fàl·lics. Déu-n'hi-do, l'espasa làser.
0: Jo quan em regalen l'espasa làser anava amb la colxa de la meva àvia pels passadissos de casa i amb l'espasa làser. I va arribar un moment que era tan habitual que anés amb espasa làser que els meus pares van decidir no dir-me res. Dinava amb l'espasa làser, esmorzava amb l'espasa làser, cara, això, aquest moment, aquest. Sopava amb l'espasa làser, és a dir, jo ho feia tot amb l'espasa làser, m'era igual. I els meus pares, pobres, oh, aquest moment. Doncs aquest moment arribava amb... Arribava un moment que els meus pares ja trobaven el més normal del món i ja no deien res. Per això he acabat així, perquè els meus pares entenien i comprenien que l'espasa de l'àser era una mateixa persona.
1: Tot bé.

0: principi ja sabem què és. Però el pentinat de les ensaïmades de la Leia també, no et va... També, també et dona per aquí, per l'amor de Déu.
1: Hombre, el pentinat de Leia aquí, aquí Santa mitrenes, casa, per favor, a casa meva, sí, a casa meva, els meus pares, pobrets.
0: No bé, saben el que van fer.
1: I 40 anys després, 40 no? Ah, no, 40. 47. No, 48. No,
0: l'any vinent farà 50 anys, Star Wars.
1: Doncs això, 48 anys després, aquí està que la ràdio pública explicant com era l'espasa làser. Parlant de temes seriosos, parlant de George Lucas, un creador tan cinèfil com ell, recordem-ho, col·lega generacional de cinèfils pata negra com Scorsese o Steven Spielberg, no va deixar escapar l'ocasió de retre tribut a films estimats per ells. Per exemple, The Dumbusters, any 1955, pel·lícula bèl·lica molt britànica dirigida per Michael Anderson i amb Richard Todd i Michael Redgrave com a protagonistes. Tota la part de lluites de naus a l'Estrella de la Mort a la Guerra de les Galàxies de l'any 1977 veu directament d'aquí. La Fortaleza Escondida, Ojo Piojo, any 1958, un clàssic del japonès Akira Kurosawa, on una princesa, els hi sona, oi? És rescatada per un samurai que va acompanyat de dos camperols bufons. És convenient recordar que quan Akira Kurosawa li donen l'Oscar d'Honor, són Spielberg i Lucas qui li lliuren el premi a la mà, gent agraïda. I
0: home,
1: Star Trek, sèrie original emesa per la NBC entre 1966 i 1969, que també va ser meravellosa.
0: Hi ha una altra influència, aquí tots retran tribut al mestre John Ford, quan a la primera pel·lícula, aquesta que va veure tu al cinema comèdia, quan Mark Hamill va cap a casa dels tiets i veu que l'han destruït i està cremada i es queda allò, hi ha un moment calcat a Centauros del Desierto, pel·lícula que va ser revisada i revisitada i homenatjada per tota aquesta generació.
1: Ai, quins records, quins records. Jo penso que moltes persones que tenen com servidora de vostès entre 56 i 60 anys,
0: bueno,
1: recorden...
0: I més joves moment, també.
1: I més joves,
0: ah,
1: també,
0: bueno,
1: però tu pensa...
0: Tu dius la primera.
1: Clar, tu pensa que en aquell moment jo, quan vaig veure l'espasa làser, jo no entenia per què la meva vida no tenia una espasa làser. Jo volia anar a escola amb espasa làser, no volia parlar amb ningú que no fos una espasa làser. I de fet, quan passejava per casa amb l'espasa làser, els meus pares no podien parlar. És a dir que...
0: I la força? El tema de la força?
1: La força m'acompanya todavía.
0: Doncs hi ha una cosa que com a cinèfils de pata negra que som també tu i jo, Sílvia, haurem d'estar d'acord, eh? Ens agrada molt Harrison Ford sempre en qualsevol de les seves encarnacions en pantalla, ja sigui en Sabrina, en Indiana Jones, en Lo que la verdad esconde, a Star Wars, en lo que sea. Però el paper de Han Solo segurament hagués quedat molt millor perquè estava pensat per Burt Reynolds. Fins i tot tenia copilot a la nau. Aquí no. Lo dejo, però bueno, no vull entrar en debats. Jo ho deixem caure i ja està.
1: Si tingués aquí l'espasa làser, tu i jo tindríem un altre tipus de conversa. Bé, escolti, Stewart Copeland, que era la bateria de The Police, el grup que compartia amb Sting, dins de la seva carrera en solitari trobem una joia, una cançó que es diu In Trouble Again, que va servir com a tema d'obertura de la sèrie d'animació de 1986 Droids, on a més podem escoltar una bona part dels efectes sonors que han fet de l'univers Star Wars part de la memòria col·lectiva. Així doncs que escoltem aquest In Trouble Again, altra vegada amb problemes.
0: Amb problemes, gran sèrie que va emetre aquesta casa els matins i les tardes, juntament amb Ewoks, que eren de la mateixa casa. Una sèrie d'aquestes, dues sèries de l'any 86, han envellit molt més bé i infinitament més interessant Droids, tot i que hi havia una cosa estranya a les pel·lícules R2-D2, Arturito a Argentina, per cert.
1: Arturito, Argentina, sí,
0: Arturito. I T3PO caminaven així una mica lents i a les sèries fan un boig allà, són Burt Lancaster, el temible burlón.
1: Jo espero i desitjo que si vostès se'n van a Los Angeles, a Universal Pictures, com vaig fer jo fa 2 anys o 3, ja no recordo, clar, hi ha un moment dedicat a Star Wars en el que jo vaig quedar-me 4 hores, em van deixar allà sola perquè, clar, no hi havia ningú que ho supertés.
0: Amb espasa làser o...
1: Hi havia una espasa làser, una única espasa làser, que només hi havia nens que agafaven i no me la van deixar agafar perquè era adulta.
0: Com ho vas permetre, això?
1: No, clar que no ho vaig permetre. Vaig a cap allà i li vaig ensenyar, miré, perdone, usted me ve que yo soy grande y mayor, pero a mí me da igual, deme ya l'espada làser. I com li vaig dir d'una manera tan expeditiva, em va donar l'espasa làser.
0: Això és com quan Obi-Wan Kenobi va al poble on està la cantina. Recordes el moment de la cantina?
1: Home,
0: que és un
1: favor.
0: Moment allà amb sí, una senyor. Música, amb una banda, que hi ha una banda que toca... Mira, aquesta banda, no? Que va amb els dos robots i venen uns soldats que estan buscant els robots i diu Alec Guinness, aquests no són els robots que busqueu, ens deixeu passar. Sí, sí, deixem passar, perquè aquests dos no són els robots que busquem. I així deixem passar. Una cosa similar vas fer tu amb aquests crios.
1: I vaig estar una estoneta amb l'espasa làser mentre els pares em miraven encara la senyora que té usted una edad hasta aquí con l'espada láser. Ves igual, escolti'm, hi ha coses que només es poden fer a Los Angeles i al parc d'atraccions Universal Pictures, i jo ho vaig fer i ja està, i no passa nada. Estimat Agudo, moltes gràcies.
0: I que la força ens acompanyi als dos en aquesta nit de maig.
1: Sempre! May the force be with you. Escolti'm aquesta cançó.

0: Som bellugadissos aquí al de nit de Ràdio 4 i tenim una filosofia, estimats oïdors, que és si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma anirà a la muntanya. La setmana passada, un gran periodista canadenc que en realitat viu als Estats Units, com ell mateix em va dir, és un gran ciutadà nord-americà perquè va néixer al Quebec, Cory Doctorow, va venir a Barcelona a publicar el seu nou llibre. Un llibre que ha trencat motllos, perquè què és el que ell explica en el seu text? Explica la quantitat d'escombraria, la quantitat de manipulació, la quantitat de mentida, la quantitat a vegades de, com els diria, incomprensió i desorientació que provoca algunes pàgines d'internet, alguns, bé, mons que es troben a la xarxa. Varen parlar de Mark Zuckerberg. Va dir, per exemple, que Mark Zuckerberg, bé, que té tants diners i que és multimilionari, segurament no ha aconseguit aquesta quantitat fent el bé, sinó tot el contrari. La veritat és que va ser una experiència meravellosa. Vam anar a la seu de la llibreria Finestres, al carrer Diputació de Barcelona. Els agraeixo moltíssim tant a ells com a l'editorial Capitan Swing, que ens ho poséssim tan fàcil, i vam estar conversant amb ell una bona estona, gairebé una hora. Bé, hem fet un resum perquè era molt potent tot el que deia en Cory, i ja saben que ara mateix ho escoltaran. Gràcies a en Raúl Hernández, el nostre tècnic de control central i d'exteriors, que ens va acompanyar. Gràcies també a la Marta Armengol, que va fer aquesta traducció simultània perquè fos tot més senzill i molt més ràpid. I gràcies a la Júlia Vicente Piqué i en Gerard Travé, que també ens van assistir. Així doncs, que aquí els deixo amb aquest llibre meravellós que segur els ensenyarà coses desconegudes. Som-hi.
1: El primer que li he de dir és com m'ha impressionat el seu llibre, com n'és de valent vostè a l'hora de tractar temes que semblen invisibles però que ens fan encara més servils i que ens fan estar pendents d'una tecnologia que no va a favor nostre sinó que va en contra. D'entrada, deixi'm dir-li això. I segon, també deixi'm dir-li, potser m'equivoco, que aquest llibre m'ha semblat un símil molt interessant de la situació actual al món, de la bogeria que en aquests moments estem desgraciadament vivint.
2: Well, that's very kind of you to say. I've worked in tech policy for 25 years.
3: Fa 25 anys que treballo en polítiques tecnològiques i m'he passat la major part de la vida adulta intentant buscar la manera de que la gent s'impliqui en aquestes qüestions de la política tecnològica. I el problema és que són qüestions molt abstractes, molt complicades, i sembla que estem pensant en molt llarg termini. I per molt bons motius, la gent s'estima més pensar en coses immediates i concretes, i pot ser difícil aconseguir que la gent s'impliqui. És com l'emergència climàtica, que és una cosa molt tècnica, que falta molt de temps, i crec que els activistes tecnològics han de trobar maneres de fer créixer la importància d'aquests temes perquè la gent es preocupi de coses que estan per venir immediates. I per això, doncs, pensem en metàfores, en mags, en paràboles. Jo també escric ciència-ficció, de vegades se m'acudeixen narratives sobre això, però l'arma secreta ha resultat ser una paraulota. Li encanta a la gent tenir la llicència per dir paraulotes, sobretot relacionada amb una crítica política i econòmica molt específica.
1: Ja que parla de paraulotes, aquí al nostre país el seu llibre s'ha traduït com Mierdificació. A mi m'agrada molt el títol original en anglès, Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do About It, és a dir, per què les coses de cop i volta poden anar malament i què podem fer per solucionar-ho, no? És que és aquesta la sensació que tinc, Cory, que tot ha anat malament de cop. Jo ja tinc una edat, tinc 58 anys, i recordo que el que jo vaig viure fa només 5 anys abans de la pandèmia ja no és l'escenari que hi ha en aquests moments, no? I em dona la sensació també que si un no està avesat a tot el que vostè explica aquí, Uber, Instagram, ChatGPT, Telegram, doncs es queda fora de món, no? Per això penso que aquesta paraulota, ja que vostè parla de paraulotes, narra molt bé la situació que vivim.
3: Sí que crec que hi ha una cosa molt libidinal a l'hora de dir una paraulota, no?, per expressar la frustració amb tot això. Jo tinc molts motius per pensar en per què les coses van anar pitjor tot d'una mentre escrivia aquest llibre. I la meva conclusió és que el que ens hem de demanar és com és que les coses no van anar pitjor abans? Perquè al cap i a la fi, si un gestiona una empresa ideal que cobra una quantitat irrisòria per tot el que produeix, no paga res pels seus costos d'operació, hi ha molt pocs negocis que es permetin fer això. Potser les publicacions acadèmiques, però tothom ha d'acceptar una certa disciplina en aquest sistema. I crec que el que hem vist al llarg dels darrers 20 anys i que s'ha vist accelerat en els darrers 5 o 10 és un col·lapse de la disciplina de les empreses, un col·lapse de les conseqüències per fer-ho pitjor. A mesura que han crescut els monopolis, ja no s'havien de preocupar pels competidors, s'han convertit en cartels i que han pogut pressionar els reguladors. Les lleis de propietat intel·lectual afavoreixen les empreses americanes a expenses d'empreses europees que podrien modificar la tecnologia europea americana i fer que respectin més els nostres drets. Han perdut qualsevol mena de preocupació pel canvi tecnològic i a mesura que els treballadors s'han vist afeblits per un augment de la xifra de treballadors perquè els treballadors no van ser prou espavilats per fer-se sindicar-se, per afiliar-se a un sindicat, doncs ara ja no hi ha remordiments. Han de dir, doncs això no ho merdificaré. Doncs ara merdifiquen perquè poden. És el mateix motiu pel qual el teu gos es llepa les pilotes, perquè pot.
1: És a dir, com diem aquí a Espanya, una certa xuleria, Cori, si em permet, no? No hi ha límits. Com que tot val, val tot. En moments extraordinaris, circumstàncies extraordinàries, en el cantó més negatiu de l'expressió, no?
2: Sí, i jo crec que Trump opera sota un cert engany que si fas fora l'àrbitre s'acaba el joc, i crec que els jugadors més intel·ligents saben que si fas fora l'àrbitre el que passa és que ja no hi ha regles, i crec que en Trump això s'ho trobarà de la manera més dura, ho està descobrint a nivell geopolític ara mateix. Crec que s'ho trobarà també als Estats Units amb els sindicats, que ara mateix sembla que estan abocats a una vaga general perquè ha fet fora tots els reguladors que defensaven les lleis del treball als Estats Units, i es pensa que ara ja no hi ha regles que governin les vagues. A mi m'agradaria que el canvi sorgís arran de la crisi, però ja que tenim aquesta crisi, doncs hem de portar el canvi.
1: Vostè viu a Los Angeles, si em permet, és professor de la Universitat de Cornell, una molt prestigiosa universitat nord-americana. Trump, pel que jo estimo, vostè és canadenc, però viu als Estats Units, així doncs que li confessaré que jo estimo molt als Estats Units per raons molt personals i també acadèmiques, així doncs que el que estic veient em preocupa moltíssim, no? Aquesta val tot, el camp està abonat pels més rics, i cada vegada estem entrant en una societat en la que sembla que estiguem llegint una obra d'Emile Zola o de Charles Dickens o de Faulkner, no? Fa que ens doni la sensació de que sempre guanyen els mateixos. Per això li pregunto si la sensació aquesta de que tenim que Trump no pararà mai de voler guanyar és equivocada o no.
2: Well, it's true, like all the best Americans,
3: sí, és veritat,
2: I am Canadian.
3: Com tots els bons americans, jo sóc canadenc.
2: And I'm a science fiction writer.
3: I a més sóc escriptor de ciència-ficció. I per tant estic acostumat a relats on les coses van fatal. Això és una mica les meves
2: beceroles.
3: Però estic interessat en veure què pot fer la resta del món amb la tecnologia nord-americana. Els Estats Units ha passat els darrers anys fent una tecnologia cada cop més defectuosa i fent-li empassar a tot el món, i crec que ja és hora de que canvi el règim legal arreu del món. A Europa ja s'ha reformat la directiva del copyright que permet modificar la tecnologia, i que potser en un altre lloc del món, potser Europa, potser el Canadà, potser Mèxic o potser Ghana, podria proporcionar als nord-americans les eines que necessiten perquè les plataformes nord-americanes els espiïn, els estafin. Sí, hem de recordar que els estatunidencs són les primeres víctimes, són els conillets d'Índies, els testadors beta de totes les idees escabellades que tenen les empreses estatunidenques. I al Canadà exportem molts productes farmacèutics a preu raonable als Estats Units a través del correu, perquè el govern els deixa completament indefensos davant de les empreses farmacèutiques que els roben a mà armada. Si els nord-americans poden comprar medicina a preus raonables del Canadà, doncs podran comprar eines de desmerdificació de qualsevol empresa tecnològica del món. Hi ha una aliança de classe real entre el nord-americà mitjà i l'europeu mitjà pel que fa a desmantellar la tecnologia americana.
1: Em dóna la sensació que la classe mitjana que vostè i jo vam conèixer ja no existeix. No existeix aquí al nostre país, a Espanya, no existeix al lloc on vostè viu, als Estats Units, perquè ens dóna la sensació de que hi ha una frustració generalitzada, que és certa, de que moltes de les coses que anaven bé ja no van bé, que no existeixen, no? Hi ha un virus de l'economia que porta les tecnològiques a pensar més en els interessos dels inversors que dels propis usuaris?
2: So 40 some years ago,
3: fa uns 40 anys i escaig, a l'època d'en Helmut Kohl, de la Margaret Thatcher i en Ronald Reagan, vam decidir que deixaríem de fer respectar les lleis de la competitivitat i deixaríem que les empreses doncs, es compressin les unes a les altres, que fessin guerres depredadores de preus, que animaríem al monopoli. I això té un nom en l'economia, és la teoria del benestar del consumidor, que diu que un monopoli només es dona quan una empresa complau a tanta gent que tothom decideix voluntàriament comprar els seus productes. I en aquesta teoria és una cosa força perversa castigar una empresa i diner públic per satisfer tantíssim el públic. 40 anys després el que tenim són oligarquies. I això era el resultat totalment previsible d'afavorir monopolis. I és divertit perquè els economistes que asseguraven que això no passaria no se'n fan gens responsables quan els diem mira tots els monopolis que tenim com a resultat de les teves polítiques monopolístiques, i et diuen com és que això, que saps que això és culpa nostra, que nosaltres vam dir ei, ara no teniu un problema de rates, per tant, creiem que ja no us cal el verí de rates, i ja no cal que el feu servir, ara les rates t'estan menjant la cara, i això com és culpa nostra? Potser només estem vivint l'època de la rata. Potser les taques solars han fet que les rates fossin més fèrtils que en qualsevol altre moment de la història humana, i estipulo que les rates van comprar les fàbriques de verí de rates, i les van tancar. I escolta, ja no fèiem servir verí per rates. Tenia tot el sentit econòmic tancar les fàbriques de verí. I la realitat és que la gent està molt enfurismada amb l'auge d'aquestes oligarquies arreu del món. I ho hem vist en els darrers 7 o 8 anys, aquest auge imparable de lleis que ataquen la competència i el monopoli a tot arreu, a Europa, al Canadà, als Estats Units, al Regne Unit, a Singapur, a Corea del Sud, a Japó i també a la Xina. I això és una cosa força notable perquè els politòlegs els diran que el que els milmilionaris no volen no passen. Hi ha grans estudis. A Princeton, el 2014, se'n va fer un que va estudiar unes més de 2.000 polítiques i el seu de curs i van veure que l'únic que importava eren les preferències dels milmilionaris pel que fa a les polítiques que s'aprovaven. El que passa és que cap milmilionari vol polítiques antimonopolis i tot i així estan esclatant arreu del món com incendis forestals. És extraordinari, és terrible que haguem hagut d'arribar a aquest punt, però és una cosa extraordinària perquè el que ens diu és que bufen vents polítics i el vent és invisible fins que xoca amb alguna cosa. Però quan un polític es topa amb aquest vent, fins i tot la vela més petita potser el porta cap a aigua lliures de milionaris i bufa tan fort el vent que ens treu d'aquesta calma total on hem estat immersos durant anys d'una manera que no hem vist en generacions. Tenim una oportunitat i l'hem d'aprofitar.
1: És fascinant tot el que diu, La veritat és que estaria parlant amb vostè hores i hores i hores. Fixi's, jo abans li recordava Charles Dickens i ara quan vostè m'estava parlant d'aquests multimilionaris pensava en aquest autor anglès i el que va aconseguir quan va escriure Oliver Twist, no? Que és que se n'adonessin que la pobresa infantil era una realitat i que hi havia nens petits que estaven treballant, no? Ara no tenim aquesta sort. Si no fos per escriptors com vostè, per investigadors com vostè, potser no sabríem la meitat de les coses que sabem. Li dic perquè a mi em dóna la sensació, després de llegir el seu llibre, que som ja un exèrcit de dèbils mentals, perdoni, que anem comprant motos que no necessitem. Per exemple, si vostè té un Tesla, obligatòriament haurà de tenir una espècie com d'aplicació en el seu iPhone per tenir tot el que té de bo el Tesla. És a dir, que estem d'alguna manera vivint la vida d'un milionari que, com no la podem tenir, ens venen aplicacions perquè estiguem contents i tranquils. O vaig equivocada?
2: So it's funny you mentioned Oliver Twist.
3: Em fa gràcia que parlis d'Oliver Twist, perquè la relació d'Oliver Twist i el canvi tecnològic no és gaire coneguda, però és molt important. Hauràs sentit parlar dels luddites, que eren els tecnòlegs, els treballadors tècnics, qualificats que treballaven a les fàbriques, i deien que els ludites tenien por de la tecnologia, però per convertir-se en un treballador tèxtil abans de la revolució industrial calia fer un aprenentatge de 7 anys fent servir les màquines més complicades del món. Ser un teixidor era com tenir un màster de l'MIT en enginyeria mecànica. No tenien cap por de les fàbriques. El que no els agradava era que els seus caps volguessin màquines que un infant pogués fer servir, de tan fàcils que eren. I el motiu pel qual volien aquestes fàbriques era que robaven orfes dels orfenats de les guerres napoleòniques i els posaven a treballar en aquestes fàbriques on se'ls mutilava, se'ls pagava i se'ls matava de gana. Un dels supervivents va ser un nano anomenat Robert Blinko, que va escriure unes memòries que van tenir tant d'èxit que van inspirar Charles Dickens per escriure amb Oliver Twist. Oliver Twist és un fanfic de ludites, i la primera novel·la de fanfiction, Frankenstein de Mary Shelley, era també la Mary Shelley simpatitzava amb la causa ludita i va escriure una novel·la sobre què passa quan un tecnòleg es deixa que creïn sense cap. Això va ser l'última gran lluita tecnològica, i no crec que el problema de la tecnologia sigui que triem malament. Crec que el problema de la tecnologia és que el govern i els tecnocapitalistes són al mateix bàndol, i és el bàndol que és el nostre contrari. Parlaves del Tesla i de com només pots fer servir un Tesla amb les apps de l'Elon Musk, i només pots portar-lo a tallers de l'Elon Musk. I això és perquè l'article 6 de la directiva del copyright il·legalitza que un tècnic espanyol treballi en el Tesla sense permís, diguéssim, i faci un kit de reparació i faci una eina de diagnosi i et faci una app que els espanyols, que els europeus puguin controlar. I això és la llei europea la que ho fa. Arreu del món tenim respostes diferents a Tesla. Al Canadà estem intentant imposar aranzels a les exportacions estatunidenques, o ens enfadem amb Elon Musk per fer la salutació nazi. I ell, aquesta tensió li encanta. Però si legalitzéssim poder mantenir i actualitzar un Tesla de manera independent sense que l'Elon Musk vegi un cèntim, allà li faríem mal. Seria una manera de, doncs, apoderar-nos dels mitjans de computació, i en lloc de veure'ns com a consumidors que només votem amb la cartera, ens podríem veure com a actors en univers tecnològics que podem decidir com funciona la tecnologia que fem servir.
1: Clar, perquè vostè també diu en el llibre que els algoritmes d'Instagram o de TikTok, si es retoquessin d'alguna manera, podríem aconseguir una democràcia més justa. Clar, és que ens ha costat molt ser on som, a nosaltres els espanyols, a vostès els canadencs, els nord-americans, han lluitat molt els nostres avantpassats per ser on som. I tot queda en mans d'això, de TikTok, d'Instagram. Bé, vostè veu una llum que és Wikipedia, m'ha agradat molt, m'ha entendrit molt que vegi vostè una llum a Wikipedia, però, esclar, si poguéssim canviar tot això, potser la democràcia també tindria més pes, no?
2: You know, it's easier than you might think.
3: És més fàcil del que potser penses. El 2024, si no vaig errat, dos adolescents van fer una app anomenada OG App, i funcionava de tal manera que tu li donaves la teva informació d'accés a Instagram i entrava a Instagram i es feia passar per tu i agafava totes les coses que a Instagram li agradava ensenyar i es desfeia dels suggeriments, dels anuncis, del comportament promocional, de les coses virals, i només t'ensenyava les coses que havien penjat la gent que tu seguies. I es va fer tan popular que en un dia va arribar al primer lloc de totes dues botigues d'aplicacions, i aquella mateixa nit Meta va enviar va enviar una advertència a Apple i a Google, i la van treure. Si legalitzéssim que els europeus poguessin decidir com funcionen els nostres aparells, com funciona el programari que ens hi descarreguem, podríem estar fent servir aquesta aplicació. No enviava cap mena d'informació a Instagram sobre l'ús que se'n feia, eliminava tota la vigilància i obligaria a Meta a oferir als seus usuaris un tracte més just o a, doncs, anar a la bancarrota. Això és el que va fer Meta amb les aplicacions anteriors. Quan va començar Facebook, tenien un problema que era que tothom que volgués fer servir xarxes socials tenia un compte a MySpace, que era propietat d'un vampir malvat i milionari anomenat Rupert Murdoch, no gaire conegut per ser un bon tio. I en lloc de suplicar-li a en Rupert Murdoch que deixés que marxés la gent, el que va fer en Mark Zuckerberg va ser donar-los un bot, i el que feia el bot era anar, doncs, entrar al MySpace en el teu nom i agafar, doncs, la informació del que deia tota la gent que tu seguies, que era MySpace, i anar-se'n i posar-te-la a Facebook, i tu podies contestar des d'allà. Si li fas això avui al Mark Zuckerberg, t'enviarà una bomba nuclear, perquè quan ho fa ell és progrés, però quan ho fas tu és pirateria. Tenim la capacitat tècnica de millorar aquestes plataformes. No és la potestat exclusiva dels sociòpates que viuen a Silicon Valley. La promesa de la tecnologia era que democratitzaria l'accés a la manera en què bé, en què gestionem la nostra vida quotidiana. I no són van ser els nostres mil milionaris els qui ens ho van treure, sinó les nostres autoritats, els nostres governants, qui ens ho van...
1: M'encanta que parli de sociòpates. Perquè, clar, jo penso, totes aquestes persones, no? Mark Zuckerberg, bé, el màxim propietari d'Amazon, amb aquella esposa que per mi és inquietant, que ha escollit, tot plegat fa que arribi a pensar que nosaltres, aquí en el nostre país, com a Estats Units, ja sap, totes les sèries que parlen de psicòpates són les que tenen més visió i són les que agraden més, no? Escolti, doncs potser tots aquests que tenen aquesta capacitat per tenir Meta, Facebook, Amazon, whatever, són verdaderament sociòpates i podrien ser psicòpates associats si en lloc de tenir tants diners no els tinguessin, no? És a dir, la diferència entre ells i altres psicòpates associats que torturen gats és que tenen diners.
2: Well, look, I don't think that you can amass
3: the kind of fortune. Jo no crec que es pugui acumular la quantitat de diners que ha acumulat Mark Zuckerberg sense fer mal a molta gent. Per això, de vegades diem que tots els mil milionaris són un fracàs de les polítiques públiques. Jo crec que no es pot fer mal a tanta gent com han fet mal a aquesta gent si no creus que les altres persones són de veritat, són reals. Jo crec, no crec que siguin sociòpates, crec que són solipsístics, que no troben que els altres siguin gaire reals. Quan Elon Musk no està d'acord amb algú, diu que són un NPC, un personatge no jugable dels bots en els videojocs que et parlen però que no són personatges que tu puguis triar. I crec que el motiu pel qual els encanta la intel·ligència artificial és perquè els ofereix la fantasia d'un món sense persones. Jo crec que si ets algú com Mark Zuckerberg, et tormenta la fantasia que se suposa que tu, doncs, gestiones el cotxe, però si tu no et presentes a la feina, Facebook continua funcionant. Però si no van els seus treballadors, Facebook s'enfonsa. És a dir, que ell no condueix. Ell va al seient del darrere amb un volant de joguina. I el que fan és que posen allà, fan veure, enganxen el volant i tenen una idea de part de davant i de sobte se'ls acudeix una idea bogíssima i li escupen a la intel·ligència artificial i la intel·ligència artificial els hi dona el codi i no han de tenir una conversa que els destrossarà l'ego amb persones que els diran que la idea que tenen és una merda. I crec que el que està impulsant la revolució de la intel·ligència artificial i és que veiem els projectes ideològics més esbojarrats. Si ens fixem en el moment de l'era de la criptomoneda, que tots s'anomenaven altruistes efectius, deien, ai, hem de ser utilitaristes pel que fa a beneficiar el món. I si t'adones que d'aquí 10.000 anys hi haurà, tindrem 50.000 milions de persones vives, i deien, si aconseguim que les seves vides siguin una miqueta millor, de manera que l'alegria acumulativa de totes aquestes persones sigui molt més gran, que l'alegria que poguessin sentir els 8.000 milions de persones vives avui dia, que això justifica qualsevol cosa que fem avui, justifica la felicitat de milers de milions de persones d'aquí 10.000 anys. És un sistema solipsista. És el sistema de creences d'algú que no creu que els altres siguin reals. I crec que aquesta és la psicosi fonamental de Silicon Valley.
1: Per acabar, que no volem molestar-lo més, tenint en compte que en aquest llibre, ho vull dir ben clar, el nostre convidat, Cory Doctorow, el que fa és, al final, donar una llum d'esperança. L'han de llegir aquest llibre perquè al final dona una llum d'esperança. No tot està perdut. Però com jo sóc una mica com el misàntrop de Molière, ja em permetrà. Vostè diu, i aquesta és la meva última pregunta, el meu últim comentari, la mierdificació Sucede cuando combinas la banalidad del mal, señores y señores Hannah Arendt, con un aparato conectado a Internet y una legislación que criminaliza hacer con el dispositivo cualquier cosa que al fabricante no le guste. Brillant.
2: Well, thank you.
3: Moltes gràcies. I crec que és una cita molt important per acabar, perquè no estem totalment indefensos davant de la tecnologia. Sovint parlem de com la llei no es pot moure tan ràpid com la tecnologia, i de vegades sí, de vegades hem fet bona legislació sobre tecnologia. Però la gent no és incapaç de canviar la tecnologia. Hi ha molts tecnòlegs amb una vocació pública que la tecnologia han trobat alguna cosa que els ha millorat la vida i ho volen compartir amb altres persones. I si obrim la possibilitat d'alterar de manera unilateral el funcionament de les plataformes, podem agafar les coses bones i no acceptar les dolentes. En Mark Zuckerberg vol que pensem que si t'agrada parlar amb els teus amics a Facebook hem d'acceptar que ell ens espiï, que és impossible separar aquestes dues coses, que d'alguna manera estan intrínsecament relacionades. És com la Margaret Thatcher deia que no hi havia alternativa. I feia veure que allò era una observació sobre el món, però en realitat era una exigència sobre el món. No intenteu plantejar una alternativa. Jo escric ciència-ficció i em passo el dia pensant alternatives. I no em costa gens imaginar una cosa com un Facebook on parlo amb els meus amics sense que en Mark Zuckerberg ens espiï. Sé que és possible perquè quan Facebook es va llançar deien som com MySpace, però no som propietat d'un milionari estrany, molt inquietant, i no t'espiarem. Sabem que és possible. Mark Zuckerberg li encanta les possibilitats que li ofereix la tecnologia i crec que no fa malament que li encanti, però crec que hauria de compartir.
1: Thank you very much for your time.
2: Muchísimas gracias.
1: Felicidades.
2: Bueno.
1: Gràcies, Marta.
3: A vosaltres.
4: De nit, amb Sílvia Tarragona.

0: Ràdio 4. Plurals i singulars, amb Quim Esteban.
1: Molt bona nit. Aquest estiu volem recuperar els millors moments de plurals i singulars. I començarem amb el programa que es va emetre el passat 8 de març, Dia de la Dona. Aquell dia, el 8M, van voler visibilitzar dones que han estat invisibilitzades i van fer dues entrevistes. La primera a la Brigitte Vassallo, que en el llibre La fossa abierta recorda a la seva mare, una dona d'origen rural i que va haver d'emigrar. També ens va visitar la Sílvia Sicore i la mare Augusto, dues dones que es van casar fa tot just un any. La Sílvia és una dona trans i la Mar, una dona cis. Doncs aquest 8M volem parlar amb una dona, membre del col·lectiu LGTBI. Ella és la Brigitte Vassallo, que acaba de publicar un llibre sobre una altra dona, en aquest cas sobre la seva mare. El llibre s'anomena La fossa abierta. Brigitte, molt bona nit.
2: Hola, molt bona nit.
1: Tu, en el teu llibre, avui que és el Dia de la Dona, visibilitzes, en aquest cas, una dona, però que simbolitza també la visibilització de moltes dones que han estat invisibilitzades al llarg de la història. En aquest cas, una dona rural, una dona doncs, d'una classe social, podem dir que mitja-baixa, no? I que va venir en un moment a Catalunya, que també es va invisibilitzar aquesta realitat i que avui en dia, molt sovint, tampoc es veuen aquestes dones tot el que van fer per casa nostra. Qui era la teva mare?
2: Doncs la meva mare era una dona a camp, efectivament, d'un lloc molt petit, a Galícia, on tothom estem emparentats, on els cementiris, tots els cementiris tenen el nostre cognom, que va sortir d'allà per anar-se a París. Mm-hmm. Aquest salt que a mi encara em fascina, no? Anar-se a París, possiblement sense saber llegir i escriure, no sé si sabria una mica, però potser no, perquè aquesta dada no he aconseguit recuperar-la. I on va haver d'aprendre, per suposat, francès, es va posar a servir d'interna a la casa d'una gent rica, una gent que tenen un castell i que juguen al golf. Llavors, jo crec que va fer molts salts, no? Aquests salts són molts salts. Jo crec que hi ha un salt també de gènere, fixa't, no? En aquesta migració, perquè el ser dona a París i el ser dona al meu poble es diu de la mateixa manera, però representa coses molt diferents, no? Jo sempre penso en Sojourner Truth, quan feia aquell parlament, no? De, és que jo no sóc una dona, quan deia, no ens deixeu votar perquè dieu que som molt febles, que som més febles i jo suporto totes les embrunes i tots els cops de fuet que em doneu perquè ella era una dona esclavitzada, és que jo no sóc una dona. I a mi m'ho fa pensar molt, perquè, clar, la meva mare, com totes les meves veïnes camperoles i totes les dones camperoles, no tenen aquest tipus de gènere. No sé, la feminitat per elles no és tenir la cintureta d'abella i no poder fer no sé què, no tenir força, no? És una altra cosa. Llavors crec que també va haver-hi una mutació de gènere en aquesta migració.
1: Ara parlarem de les dones rurals, però tu ara has parlat que la teva dona va emigrar a França. Ara Espanya és un país que rebem immigració, però sembla que s'hagi oblidat que durant molts anys vam ser nosaltres els que vam anar, i tampoc tan lluny. Sí. Vam anar a França a servir. I aquestes dones que se'n van anar a França a servir, hi ha una pel·lícula de la Carmen Maura, no sé si l'has vist, Les xiques de la sexta planta, que explica molt bé la vida d'aquestes dones, no? Però, a part de la pel·lícula, sembla com que s'hagi oblidat el que aquestes dones... I, ostres, és part de la nostra història.
2: Sí, i és una desgràcia, que no ho tinguem més present. Jo crec que aquesta és una de les coses que hauríem de repensar-nos, seure una mica, amb una mica de silenci, no?, dins de tot aquest, al mig de tot aquest soroll en el que vivim, perquè, efectivament, nosaltres hem estat sempre a terres de molta migració. Catalunya també, tota la migració interna camperola a Catalunya, de la qual tampoc no s'ha pogut parlar encara, no? Totes les comarques que han perdut tota la població, el Priorat, bueno, tot el camp de Tarragona, que encara avui dia és com diuen la mateixa gent d'allà, no? La sala de màquines del país. I a més, com s'ha fet tota aquesta migració, quina informació tan important tenim els fills i les filles, les descendents de tota aquesta gent, per, de cara a com construir un país que no sigui xenòfob. Tenim una informació de primera mà que hauríem d'estar elaborant i compartint, no? Jo crec que és una mena de deute històric nostre entregar això. I després també és molt interessant en aquestes anades i tornades migratòries, no? Perquè molta gent està arribant aquí sent descendent de gent d'aquí, perquè les migracions van ser múltiples, i és fascinant veure quina diferència suposa els llocs d'arribada, no? Va ser molt diferent anar a França que anar, per exemple, a Mèxic o anar a Argentina. Els retorns també són molt diferents, no? Quan retornes de França, bueno, ets una mena d'expat, no? Una mena de guiri. Quan retornes de Mèxic o d'Argentina, et menges també tot el racisme i la xenofòbia, no? Tota aquesta complexitat i aquesta riquesa de l'experiència migratòria que nosaltres vam viure, bueno, la nostra gent, no? A partir dels anys 50, que és el que jo estudio, jo de fet crec que és un tresor que tenim i que val molt la pena que l'observem i que l'entreguem pel bé, no pel mal.
1: Però molt sovint no som ni conscients, com que ens oblidem. Mm. Potser aquestes generacions fins i tot no han volgut transmetre a les seves persones descendents tot el que van patir. En el meu cas, per exemple, els meus avis materns eren de Navarra, els de paterns un era Aragó i l'altre era una persona, també una senyora d'un poble de la Terra Alta. Però tot aquest ruralisme, a la meva família, com que tampoc està impregnat, no? Com que s'ha oblidat, o que ells mateixos tampoc han transmès el que vam ser o el que vam viure aquí en aquells anys.
2: Sí, jo crec que un dels èxits d'això que jo anomeno la civilització industrial, no? Perquè és el que ens va passar als anys 50, no? Va ser la penúltima batalla, diguem, la penúltima gran batalla del capitalisme contra el món camperol, amb l'entrada a l'estat espanyol, que recordem que estàvem en l'època franquista, llavors és també una experiència que es creu en moltes altres coses, es fan els pactes de Madrid, no? I és llavors, aquests dies, mira, estan de moda perquè estan les bases d'Estats Units i tota la disputa sobre les bases. Amb els pactes, que va ser una mena de plan Marshall, no? Estats Units va dir, mira, us donem pasta, acceptem el règim franquista, que va durar encara dues dècades, i a canvi fiquem el capitalisme industrial, no, que ens interessa, a més amb la batalla contra la Unió Soviètica llavors, i fiquem les bases industrials, no? Llavors, això porta també una narració i un èxit narratiu, no? Perquè de sobte aquest nou sistema és qui imposarà el seu relat. I el seu relat és que aquella gent que venia al camp eren inferiors, que eren incultes, brutos, fins i tot com més masclistes, més homòfobs, més racistes, més tot. O sigui, tot lo dolent es posa cap a ells. Analfabets és una paraula que es va utilitzar molt quan jo prefereixo pensar que veníem d'una cultura oral que era perfectament vàlida i que és perfectament vàlida. Llavors això la gent també ho incorporem. Aquesta mena de vergonya epistèmica, no? De, uf, allà és millor no mirar allà i és millor... Perdoneu. És millor no pensar que venim d'allà, perquè és vergonyós fins i tot pensar que venim d'aquella gent bruta que encara té la terra sota les ungles, no? Llavors, que no ens expliquin... D'una banda, també hem de pensar que aquestes generacions van passar el franquisme, van passar la guerra en molts casos, van passar el franquisme i van passar la transició. Tant el franquisme com la transició són exercicis de silenci. Llavors, quan han passat tantes dècades, jo crec que la gent ja s'ha acostumat a no explicar-nos això, a no explicar-nos les nostres vergonyes, a apostar pel nostre futur, que nosaltres ja siguem una altra cosa. Però llavors aquí ens trobem una dicotomia, no? Que jo m'he trobat molt escrivint aquest llibre. D'una banda, voler la història de la meva mare, voler-la a més per publicar-la, no únicament, però sí com a parts de tot un engranatge d'un llibre. A més, no és una mare mitificada, perquè no és la Verge Maria, com em deia una amiga l'altre dia, sinó és una mare còmplice del maltractament del meu pare cap a mi. Llavors, com construir tota aquesta figura sent al mateix temps honesta amb allò que jo crec, que és que tothom té dret a la pròpia intimitat, i aquesta és la intimitat de la meva mare, encara que també sigui la meva. Llavors allà he provat de fer un treball fi de memòria on, en lloc de buscar l'anècdota sobre la meva mare, el que busco és un procés històric que la meva mare va viure i que les meves veïnes i les seves cosines i tanta gent al voltant de la vida de la meva mare van viure igual, perquè una migració és un procés de la història, no és una cosa individual. I llavors saber que el que li va passar a la meva tia Elda o a la meva tia Gonxa, al final és el que li va passar a la meva mare, i que aquesta història col·lectiva també és una manera de tenir una mare d'algun gest, d'alguna forma.
1: En aquest llibre, La fossa abierta, tu visibilitzes aquestes dones, i per fer el llibre crec que has trigat 6 anys.
2: Sí, 6 anys.
1: Has fet moltes entrevistes...
2: Unes 300 entrevistes.
1: Aquí és entrevistat. Ara parlarem d'una persona en concret de França que jo crec que és també clau,
2: sí.
1: Perquè explica molt com ens veuen i com ens van veure i com som en el fons els humans, no? Però amb qui has parlat?
2: Doncs mira, aquest llibre, a diferència d'altres llibres que he escrit, aquest llibre sí que partia realment del no saber, de no tenir tan sols una hipòtesi, o sigui, del no estar entenent res. I llavors el llibre mateix m'ha anat guiant i la vida ha anat creuant coses, no? Ha estat com un tot plegat que m'anava també donant nous espais de testimoniatge, no? Jo no tinc accés al meu arxiu personal, no? Per això que acabem de parlar de la violència que hi havia a casa meva. Jo del que volia parlar no era de la meva història personal, sinó d'aquestes migracions dels anys 50, de com la gent es va desplaçar del camp a les ciutats i quina mutació va suposar això. I de sobte, primer, començaven a aparèixer persones que m'anaven indicant el camí en la conversa, no? De entendre que aquesta qüestió jo l'estudiava des de Catalunya només, però no va passar només a Catalunya, això ha passat com a molts altres llocs, no? Llavors dia, vale, que no es tracta del lloc d'arribada, sinó de l'origen. He d'anar pensant millor aquest origen. I llavors aquestes 300 entrevistes són a tot l'estat espanyol, mm-hmm. però també a Itàlia.
1: Mm-hmm.
2: Me'n vaig anar a Itàlia perquè necessitava una mica de mirall, perquè ha estat, clar, una investigació dura a nivell emocional per totes les coses que creuen. Llavors jo necessitava passar un temps estudiant des de la calma, saps? De dir, mira, em sap molt de greu el que us ha passat, però això a mi no m'afecta. Però clar, és fort la cosa emocional, no? que tenim els humans i els animalets, que quan et comença a explicar les coses, allà ja es comença a generar un bicle i et comença a afectar també, no? Llavors, en aquest sentit va ser un fracàs. Però me'n vaig anar a Itàlia, de tots els llocs on podia haver anat, perquè és l'únic país del sud d'Europa, que és el que jo volia estudiar, no? Jo estudio Europa per un compromís amb el coneixement situat. És l'únic país del sud d'Europa que no tenia dictadura als anys 50.
1: Mm-hmm.
2: Llavors, jo volia veure si, sense el franquisme, si la història dels camperols i les camperoles hagués estat diferent. El destí, més que la història, el destí. Si també volia veure si hi havien hagut discursos, no, en contra d'aquesta industrialització i a favor de la pagesia d'una altra manera, que és que l'estat espanyol, si hi havien, no va ser possible mostrar-los, no? I llavors, a Itàlia ha fet tota una recerca que jo crec que ens serveix molt per fer de mirall, que és el que jo proposava, no? De dir coses que tenim molt naturalitzades, veure que aquí al costat ha passat diferent,
1: mm-hmm.
2: o que ha passat amb uns altres matisos, ens ajuda a tornar a revisar el nostre i dir, ah, mira, això podria haver anat així, aquí no hem posat aquestes preguntes, aquí no ha anat així. Ara el llibre ja està signat per Itàlia, arriba l'any vinent allà. Jo espero que a Itàlia també els serveixi per fer aquest mirall i que no sigui aquesta sensació de que vinc jo a explicar-li Itàlia a les italianes, que això seria també una llàstima.
1: I creus que va afectar o va influir el fet de que hi hagués una dictadura? O a Itàlia també... També hi ha el procés d'industrialització amb l'automòbil, no?
2: Sí, tot, exacte.
1: És bastant semblant, en
2: el
1: fons.
2: Sí, mira, una de les coses que jo he après amb aquesta investigació i que és així com decebedora és que dona igual la facció política, dona igual les esquerres, les dretes, les propostes d'organització política, que un lloc que entra, que un cop que entra el capitalisme en un espai, és el capitalisme qui mana.
1: Podem parlar de la dictadura dels diners, no sé.
2: Sí,
1: no? Els que acaben manant.
2: Sí, sí. Hi ha un exemple molt interessant com els Borbons que regnaven a Nàpols, allò que es diu el regne de les dues Sicílies, van deixar aquest regne, bueno, el va deixar un dels reis per passar-li al seu germà, però per venir a ser rei a Espanya, no? A Itàlia, el regne de les dues Sicílies el va mantenir en un feudalisme clar. Quan va venir cap aquí, va iniciar l'estat liberal aquí, perquè és el que li interessava aquí, i el regne de les dues Sicílies va haver d'esperar aquest estat liberal a que arribés Cavour, que era totalment contrari a aquests Borbons, no? Llavors, vas veient els tic-tacs de la història i vas veient que des de l'inici del capitalisme, no, des del segle XV a finals del XV, tot va tirant cap allí en els espais. I això també té una conseqüència en el nostre pensament, no? Com tot el nostre pensament urbà en realitat és un pensament derivat del capitalisme i de la il·lustració i de la modernitat, fins i tot quan estem pensant l'anticapitalisme.
1: Tu per fer aquest llibre, La fossa abierta, com deies, has anat a Itàlia, però també parles molt de França i has escrit a una persona que és Charmant, no?
2: Sí,
1: Charmant, que és la persona que la teva mare va cuidar quan era, quan aquest senyor era nen.
2: Sí.
1: I t'has trobat un silenci.
2: Sí, també ha estat com ben...
1: La primera carta sí que et va respondre, crec, sí, però és que es va equivocar, no?
2: Sí, jo crec que això és una teoria meva, però no l'he pogut comprovar, clar, perquè com que no em parla, però jo crec que va ser un malentès idiomàtic. Quan jo li vaig dir en francès, estic fent un treball, una investigació sobre la família, crec que es pensava que era la seva família. Però és una intuïció només.
1: És una família adinerada de França, sí, com deies, vivia en un castell.
2: Sí. Quan estava la meva mare, vivia en el barri 16, al 6e arrondissement a París, amb un carrer que donava a la Maison Balzac, o sigui, hi ha com molts creuaments allà també que són bastant poètics, amb un carrer que es deia dels Castanys, de Magonier, i la meva família va deixar de passar gana perquè amb aquells diners que guanyaven allà van comprar un camp de castanys, no? Es donen totes aquestes nades i tornades ben poètiques. Doncs aquest monsieur Charmant, la meva mare va treballar 10 anys d'interna a casa seva i els va criar, perquè tant ell com el seu germà Frederic eren nens petits. I jo recordo bé, perquè era una família molt present a casa meva.
1: Que per la teva mare també seria important, no? Era com un nen que havia criat.
2: Molt, jo entenc que molt important. És que ella parlava molt d'afecte d'aquesta gent, i les fotos de la meva mare amb aquestes criatures estaven en el nostre àlbum familiar. Un àlbum on, per exemple, amb mi hi ha molt poques fotos i amb la meva germana una mica, però o sigui, hi ha molt poques fotos familiars, però aquestes estaven, formaven part de la família, no? Llavors, jo en el meu cap pensava que aquesta gent té informació sobre la meva mare, perquè els records d'infància d'aquest nen són records de la meva mare. I necessitava coses també molt pràctiques, com saber on vivien, o sigui, molta informació molt pràctica, i volia fotos, perquè jo, amb la meva innocència, imagina't quina innocència de classe és això, jo imaginava que l'àlbum familiar del Charmant estaria la meva mare, ni que fos de refilón, o sigui, ja no m'esperava que tinguessin un retrat d'ella, potser sí, però tampoc no m'esperava, però pensava, segur que les festes, segur que està la meva mare servint la taula, no? I llavors que podia també treure alguna informació d'ella, però no, el senyor Charmant no ha volgut parlar amb mi, diu que no té res a dir-me, i diu que les fotos les ha anat llançant, les fotos dels àlbums familiars les ha llançat, perquè no es pot guardar tot, no veus? Em deia, no es pot guardar tot. Així que això em permet també construir una ficció a dins del llibre, no? D'escriure-li les cartes, o sigui, dir-li les coses que jo li hagués dit si hagués pogut parlar amb ell, dir-li més emprenyada del que hagués estat si hagués pogut parlar amb ell, i una mica fer una venjança poètica cap a aquest silenci seu, no? I de dir, molt bé, si tu no em vols explicar la meva història, jo vaig a inventar-me la teva. I la vaig a publicar.
1: És que és això, tu, clar, jo no sé si Meixi Charmant sap que tu ets escriptora, que tens una altaveu a Espanya, ara estàs a una ràdio, estàs a la ràdio pública espanyola, diguéssim, a un canal català, però no deixes de tenir, surts a més mitjans, si ell és conscient de que la filla de la persona que el va cuidar, que per ell és una persona que segurament sigui una sirvienta, no diguéssim.
2: Sí, total.
1: Ostres, pues, està tenint més difusió que ell mateix, no?
2: Sí, total, total. Clar, però això és com la...

0: a l'aldea d'on vaig sortir havent de tallar els ponts, no? Vaig sortir d'allà per això, per una situació de violència, però a més havent d'anar-me molt lluny.
1: Trencar amb la teva família.
0: De trencar amb tot, no? Per poder... I vaig, he pogut tornar quan ja no... Jo ja no necessitava res, quan jo no necessitava ni que m'entenguessin. No? I llavors, com poder arribar tranquil·lament un altre cop a l'aldea i qui m'ha volgut preguntar per què te'n vas anar, explicar-ho tranquil·lament, que això també ha estat molt important. No? Ha estat sanador perquè hi ha una recerca genuïna, honesta, per provar d'entendre qui era la meva mare. Més enllà de la violència que vaig patir amb ella i a casa i la lesbofòbia que vaig aprendre amb ella claríssimament i a casa, no? I aquesta recerca també m'ha reconciliat, encara que no he trobat aquest clau ardent que busco durant tot el llibre, no? Aquesta mare meravellosa que de sobte la vida la va portar a ser una altra cosa. No l'he trobada, la veritat, no sé si hi és. Però aquest caminar al costat d'ella, quan ella ja no estava, m'ha ajudat com també a humanitzar-la, perquè també tenim una cosa amb les mares de mite, no? La mare, i quan hi ha hagut trauma pel mig, la mare... Bueno, aquella mare era una dona que va fer la seva vida, entenc que el millor que va poder amb les circumstàncies que tenia, que va prendre decisions que jo no hagués pres, però les meves circumstàncies no són les seves, no? Mm-hmm. Llavors aquesta humanització d'ella, si sens dubte a mi m'ha sanat mogollon. I després jo escric moltes vegades per endreçar-me una mica al món, no? Tot aquest soroll del que parlava al principi, no? Quan jo no entenc el que està passant, per mi és com molt complicada l'existència. Llavors jo el que faig és provar d'entendre el que està passant. Això no vol dir no justificar-ho ni estar d'acord, no? Però quan ho entenc, dic, vale, és això. Llavors a mi se'm calma el cap i també és la meva forma també de participar en lo col·lectiu, endreçar i soc una mena Marie Kondo, no? En aquest sentit, com agafar la cosa, endreçar i entregar-la per si és útil també.
1: Bueno, després que és una explicació, allò que no pots entendre, no?
0: No puc entendre,
1: i a vegades també acabes entenent a persones que, bueno, pues cada circumstància és diferent.
0: Sí.
1: Parlaves de lesbofòbia, el fet de ser membre del col·lectiu LGTBI et va fer trencar amb la teva família?
0: Sí. Fixa't que és que jo he viscut lesbofòbia abans de ser lesbiana, sempre ho dic, perquè és una cosa realment des de molt petita que jo identifico, no? Aquesta violència cap a mi i aquesta violència a casa, que jo tampoc no sé si a casa la identificaven com a lesbofòbia o m'identificaven a mi com a lesbiana, perquè vaig fugir molt abans de poder-me preocupar d'aquestes qüestions.
1: Potser sí. T'identificaven amb algú que era diferent.
0: Que era diferent, no? I que era dolent. Que era diferent i que era
1: dolent.
0: Per
1: ells era dolent, aquesta diferència.
0: Sí, clarament. M'identificaven com una nena que no era prou refinada, que no tenia els atributs de la feminitat hegemònica, no? Que era, ostres, que contestava, que agafava la paraula, no? Que era com, o sigui, que no es quedava enrere, que no acceptava que les coses són així, que no somreia tota l'estona, que jugava a futbol, que era sempre la delegada de la classe, tota aquesta cosa així, d'aquesta energia, no? Que identificaven com algo dolent.
1: Que tenies autoritat, no?
0: Sí, que no m'avergonyia, sobretot, de tenir-la, no? Que no em semblava una cosa que fos un problema, però jo veia que els nois també ho tenien. I jo he de dir una cosa, que és que jo vaig estudiar en una escola de monges, només de noies, i jo no vaig entendre que hi havia una diferència amb els nois fins que vaig sortir d'aquella escola, perquè vaig tenir la sort, sense que jo vulgui defensar cap institució, però jo vaig tenir la sort en aquella escola que les monges ens van deixar ser el que volguéssim. Llavors hi havia tot aquell espai que jo ocupava tranquil·lament i que jo no sabia que fos un espai prohibit per mi fins que vaig sortir del col·le i me'n vaig anar a l'institut a conviure amb nois i llavors allà va ser heavy, heavy, heavy, com la reconstrucció de tot allò. Llavors, això, la lesbofòbia té moltes potes i té molta presència i a la meva vida, molt abans que jo em pogués preocupar de què era jo, de qui m'enamorava, amb qui em volia enrotllar, perquè tenia urgències bastant més greus que pensar jo, però sí estava clar que jo era una persona diferent i estava clar que jo s'anava a penalitzar.
1: Nosaltres en el programa hem parlat del món rural, actualment pel col·lectiu LGTBI, hem parlat del sexili, gent que deixa doncs, la seva, el seu poble d'origen per venir a la ciutat per poder expressar-se doncs, com és d'una manera més lliure, però també hem parlat amb gent que viu d'una manera natural avui en dia a les zones rurals, que són LGTBI, que fins i tot abandonen la ciutat perquè aquí és molt més difícil viure i prefereixen viure d'una manera doncs, tranquil·la amb la seva parella o sols al món rural. Com creus que avui en dia el món

0: plural, veu a les persones LGTBI, perquè també hi ha la idea preconcebuda que no es pot viure, però sí, hi ha gent que viu, eh?
1: Sí, sí, aquest és un dels èxits narratius de la ciutat, no?, i del món urbà, de dir, el camp és homòfob, no?, LGTB-fòbic, i la ciutat no. A la ciutat hi ha LGTB-fòbia, com si fos una cosa excepcional, no? Per començar, com les lluites socials i tot allò que hem guanyat, no, en lo social, ha estat per la lluita de la gent. O sigui, la ciutat ens odia a tothom, ens odia a tothom. Si hem aconseguit crear alguns espais, ha estat gràcies a l'esforç de molta gent durant moltes generacions, no? I aquest esforç també es dona en el camp, el que passa és que avui dia al camp queda tan poca gent. Al mateix temps, les lluites s'estan fent, però són invisibles per la ciutat, que això també a mi em fa molta pena, no? Per exemple, sempre se'm ve al cap, a Galícia va haver-hi una lluita de dones contra Fenosa, fa poc, a Sencroves, si algú vol buscar, i a més està documentat amb fotos, amb unes imatges al·lucinants de les dones en contra de la Guàrdia Civil, allà ferotges, i després no tenim samarretes amb la foto d'aquestes dones, saps, quan són les nostres mares ideològiques també, no? Si no, segueix insistint que el camp és segons quines coses. El camp hi ha de tot, desgraciadament. El camp no és impermeable a totes les dinàmiques de gènere que es donen, per tant, també, clar, que hi ha homofòbia i que hi ha de tot, però no és perquè sigui camp. I també s'està treballant i s'està lluitant. D'altra banda, fixa't que hi ha exemples també superinvisibilitzats. Per exemple, a la meva zona, ja es dic, jo sóc d'una zona de la Galícia interior, on aquest estiu van haver-hi els incendis, estic mig instal·lada quan no estic a Catalunya en una aldea on queden dues persones, i és tot molt agafat per pinces tota l'estona, no? I és un lloc que ha estat molt incomunicat sempre. O sigui, jo me'n recordo quan va arribar la tele, que, i avui dia encara la telenovela, que és la cosa que interessa més, de vegades no hi és perquè no ens arriba la tele, no? Imagineu-vos com aquest context. Doncs, quan jo era petita, com a mínim, s'explicava aquesta història. Aquí, quan neix una persona que és home i dona alhora, l'anomenem Ventura, de nom, perquè és un nom que serveix per home i dona, i així quan sigui gran i vegi el que és, ja té el nom. Això és una experiència intersex.
0: Sí, i superavançada. Superavançada, no?
1: Superavançada, i així era.
0: És acceptar, doncs, les persones intersex,
1: sí,
0: o la identitat de gènere, no?, que decideixis en un futur, sí, que avui en dia a moltes persones de la ciutat els hi costa molt tot això.
1: Molt, molt. Llavors, sense pensar que tot fos ideal, no?, però sí que hi ha una cosa a les aldees, que és que les veïnes i els veïns es necessiten. Avui dia, quan jo vaig tornar, no, després de 30 anys de no estar allà, les meves veïnes em miraven i em deien, sembles un home? I li dic, sí, no? I em deien, és que si és així, si segueixes, t'haurem de canviar el nom. I jo, sí, no? I llavors
0: Ventura.
1: Ens fotíem a riure. Ens fotíem a riure perquè que hi hagi una persona més és una alegria que jo crec que supera altres fets, no? I si aquesta persona és una bona veïna i tal, doncs hi ha moltes possibilitats que allò estigui funcionant bé. A la ciutat el que ens han explicat és una altra moguda, no? És que tu pots viure de manera individual, que no necessites de ningú, que et pots confrontar. És veritat que les ciutats ens donen una possibilitat de ser anònimes, que a la gent que som diferents ens va molt bé de vegades, no? Llavors, no és que tot sigui d'un color o d'un altre, a mi el que em sembla interessant és que no jutgem la cosa abans d'anar a veure cada cas particular i que no pensem, sobretot, que l'homofòbia o la LGTB-fòbia és una cosa intrínseca ni als llocs petits ni al camp, perquè no és així. És una cosa sistèmica i transversal.
0: Avui, 8M, hem volgut convidar la Brigitte Vassallo, que ha escrit aquest llibre, La fossa abierta. Has entès més a la teva mare?
1: Sí. Sí. Sense justificar-la, sí que hi ha hagut una reconciliació en aquest sentit, eh? No una reconciliació física, ja no és possible, no? Però és com he conegut a la dona que hi havia allà darrere, i això m'ha fet bastant de bé, sí.
0: Has conegut a la dona, avui és 8M, com has viscut el dia d'avui? Quines reclamacions creus que s'han de fer el dia de la dona?
1: Uf, tenim moltes per començar. A mi em sembla que hem d'encertar més qui és l'enemic. Qui és l'enemic? El sistema està fent un joc superinteressant, que és una triangulació, i de dir-nos, nosaltres estem malament, i sabeu de qui és culpa? Per dir una cosa, dels migrants.
0: Marcar sempre un enemic, no?
1: Un enemic que no és.
0: Assenyalar.
1: Que no és. O sigui, un enemic que no és, perquè sempre s'assenyalen grups que no tenen ni tan sols prou poder per ser l'enemic. cosa que no vol dir que si el tinguessin, qui sap el que farien, però és que no el tenen, no? O les dones trans, ah, mira, les dones trans són l'enemic, però si no tenen ni el poder per ser l'enemic, com han de ser l'enemic, no? Llavors aquesta triangulació el que fa és que agafa el problema que és real, no? Com la subalternitat de les dones en sentit ampli i tal, però ho utilitzen per generar violència per altres grups que estan violentats i que hauríem de fer una aliança. No cal que siguem iguals per fer una aliança. Només cal que busquem uns punts de mínims, que mirem bé qui és l'enemic i qui està interessat en què estiguem confrontades. I fer aquestes aliances, que les necessitem i que ens hi va molt.
0: Doncs amb aquesta idea ho deixem. Recordem, la Brigitte Vassallo acaba de publicar aquest llibre, La fossa abierta, per recordar i també per entendre qui som, recordar les persones rurals, les dones doncs, que se'n van a l'estranger, espanyoles, que se'n van anar a altres parts d'Europa a servir i guanyar diners i després tornar i poder-se construir o comprar camps, com en el cas de la teva família. Brigitte, un plaer, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Felip.
2: Ama ya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado

0: I en aquest vuit tema avui volem parlar amb dues dones, la Mara Augusto i la Sílvia Sicole. Les dues es va casar ara fa uns mesos i la Mar podem dir que és una dona cis i la Sílvia una dona trans. Volem conèixer la seva història i visibilitzar realitats. La saludem. Mar, bona nit.
1: Hola, bona nit, Quim.
0: I la Sílvia, molt bona nit, Sílvia.
2: Bona nit.
0: Com heu celebrat el dia d'avui, aquest vuit tema?
2: Bé, celebrem normalment, doncs fem molta visibilitat i bé, cadascuna al seu lloc de treball, a més, doncs sempre tenim celebracions pel 8M, doncs ja, jo ara que estic al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per exemple, fem la lectura al manifest, vull dir que en general estem implicades sempre en celebracions al 8M.
0: Mar, tu com celebres el dia d'avui, el 8M?
1: Bueno, jo sempre intento visibilitzar les dones. De fet, on treballo està molt clar que les dones han pujat a l'empresa i sempre intento pues, ser més, com dir-te, més familiar amb el tema i donar més importància del que normalment es dona, no? Sempre tenia aquesta frase de és que sense les dones no estaríem aquí. O tots els drets, no?, que potser hem aconseguit i encara falten, i és algo que sempre dic, no, a part d'haver fet moltes coses i no parlo per totes.
0: Quina és la vostra història? Com us vau conèixer i com heu arribat a casar-vos? Perquè us vau casar fa un any, si no m'equivoco,
2: sí,
0: no?
2: Fa un any i set dies.
0: Vull dir, doncs moltes felicitats.
2: Va ser l'1 de març de l'any passat que ens vam casar a Rubí, al castell de Rubí, que ens va casar l'alcaldessa, a més, i que va ser un aconteixement, dos dones vestides de núvies, a més, les dues, casant-se. Que està molt bé que sigui tan natural, que sigui tan normal i que no tinguem cap impediment, perquè això ha costat d'aconseguir, i no fa tants anys que era fins i tot il·legal, amb la qual cosa, molt bé. Nosaltres, la nostra relació neix a través d'internet, pel fet que ens vam conèixer, perquè les dues ens agrada molt escriure, i així a poc a poc vam fer la relació fins que vam decidir, oh, vinga, anem a viure juntes, i aquí estem. D'això fa aproximadament 3 anys i pico.
0: Vosaltres sou una dona cis i una dona trans. Això us ha condicionat d'alguna manera en el vostre amor?
1: Bueno, puc parlar de la meva part. Bueno, jo sabia que m'exposaria crítiques, sobretot familiars, perquè és un tema que en persones de més edat que jo costa d'entendre.
0: Voleu que definim què és una persona cis i una persona trans? Ho dic
1: sí,
0: perquè
1: molta gent potser no ho
0: potser sap. Nosaltres ho donem per fet.
1: Correcte.
0: Però potser hi ha gent que no diu...
2: Vaja, la teva audiència aquí...
0: Bueno, però a la sí, ràdio sí. Sap qui l'escolta.
2: És veritat.
0: Saps?
2: Sí.
1: Estàs a lo cert perquè fa poc una persona que sap que em vaig casar amb la Sílvia, molt propera a mi, em va dir, però el DNI que té el nom d'abans, d'home, o el nom d'ara? I em va posar una mica en dubte de si realment estan tan informats com estem suposant que estan. O sigui, aquestes alçades.
2: Sí. Bueno, per definir-ho bé, clar i català, una persona trans és una persona que no està d'acord amb el gènere que li van otorgar al néixer. Quan néixes te diuen que ets un home o una dona, quan no ho saben, perquè l'únic que saben és que ets un mascle o una hembra. I això només mirant els genitals, que tampoc és 100% segur. Però bueno, i una persona cis és el contrari, una persona que sí està d'acord amb el gènere amb el que el van assignar al néixer. És l'única diferència, que en realitat no és cap diferència, vull dir, són realitats diferents dintre de la raça humana. I això és el que és. Vull dir, trans i cis. Cis és un prefix llatí igual que trans, que vol dir pues, lo contrari.
0: Ja. I això, us has oposat que hi hagi gent que no hagi entès?
2: Molta gent. De fet, el primer que pensen i el primer que et diuen quan fas un trànsit de gènere és, i ara què passa? Que ara t'agraden els homes? Perquè confonen el que és la identitat amb el que és l'orientació sexual.
0: Anem a explicar la diferència.
2: Vinga.
0: Intentarem fer pedagogia.
2: Vinga, fem-la.
0: Perquè segurament hi ha gent que potser hi ha oients que sí que escolten el programa Singulars per ser un programa LGTBI, però hi ha gent que m'hi està escoltant la ràdio, està tornant del cap de setmana en cotxe i els hi pot xocar, no?
2: Bueno,
0: què és la diferència?
2: Jo normalment en les classes que faig classes a la universitat, hi ha molts col·legis que em criden i tal, sempre ho explico d'aquesta manera. La identitat sexual o afectivo-sexual d'una persona té quatre components bàsics. I aquests components bàsics Un és la identitat, que vol dir el que tu ets. Un altre és l'aspecte que tu tinguis, mm-hmm. val? Que pot ser femení, masculí, etc. Una altra cosa és la teva orientació, que és què és el que t'agrada. I la tercera és el teu físic. Vull dir, físicament, què tens, no? Mm-hmm. Els teus genitals, les teves hormones, els teus gens, etc. Llavors, aquests quatre components són els que conformen la teva identitat sexual, afectiva, sexual i de gènere, diguéssim. Són molt variables i, evidentment, la barreja fa que tothom siguem diferents. I que tant cis, heteros, homosexuals i trans estem tothom en la mateixa bossa, diguéssim, mm-hmm. en les mateixes escales de posició, no? Amb la qual simplement som diversitats del mateix.
0: Això és la diferència entre el que és l'identitat i la orientació sexual. Pel que fa, abans hem dit que sou una dona cis, una dona trans, pel que fa a l'orientació sexual, com us definiu? Si ho voleu explicar, mm-hmm. òbviament.
2: Va, de cara a fora, al ser una parella de dones, se podria dir que som lesbianes, no? Mm-hmm. La nostra,
0: o sigui, que
2: relació.
0: Tu podríem dir que tu ets una dona trans-lesbiana.
2: Exacte. Tenim una relació lèsbica. Això no vol dir que la nostra orientació sigui exclusivament aquesta.
0: Ah, podeu ser bisexuals, val? També.
2: Pot ser bisexual, pot ser asexual, sí. De moltes formes se pot ser. Mm-hmm. Encara que tinguem, en aquest cas, tinguem una relació lèsbica de dues dones, no? Mm-hmm. Però l'orientació de cadascuna pot ser diversa.
0: I això és el que no he entès, sobretot amb el teu cas, Sílvia.
2: Exacte.
0: Molta gent que diu...
2: Que confon.
0: Tu, que ets una dona trans, mm-hmm. t'has fet... El que diu la gent, eh? Mm-hmm. T'has fet trans perquè t'agraden els homes.
2: Clar.
0: I et sents dones. Però clar. Tu ets trans, però tu et sents atreta...
2: Clar.
0: Per la marca és una dona.
2: Sí, sí. I, bueno, i lo més graciós d'això és això que acabes de dir de t'has fet trans. Mm-hmm.
0: T'ho dic perquè he utilitzat la manera de que
2: sí.
0: es diu de manera col·loquial, eh?
2: Clar, clar. Quan no és que et facis trans. O sigui, tu fas una transició, però el teu gènere ja el tens. O sigui, tu simplement adaptes el teu cos, la teva vida, la teva forma de relacionar-te al gènere que realment et pertany. O sigui, tu no fas un canvi de gènere, tu no te fas trans. Mm-hmm. Tu fas una transició per adaptar-te al teu gènere, però el gènere ja el tens. Mm-hmm. Es tracta d'això, bàsicament.
0: I què us han dit, les persones aquestes que no us entenen? Com us han explicat o què us han dit obertament? Heu notat també, doncs, una mica, no sé si de rebuig, de... no sé...
1: Jo rebuig, no. El que he trobat molt han sigut persones que no tenien informació perquè no ho havien viscut, i segurament amb el temps, ja ara m'està passant que s'estan com disculpant amb acceptació. Però per mi va ser molt violent tenir-ho que dir, perquè al final per mi la Sílvia no era ni una dona trans, era una dona, no? Llavors, clar, jo aquesta part, inclús tinc amigues que també són trans, de tot tipus, tinc persones, amistats properes i no tan properes, que són de tot tipus, inclús no binàries, no? Llavors, sempre escolto la persona el que em diu que sent que és, no el que jo crec o el que penso, com fa la resta. Potser perquè sóc del 83 i, per sort, tinc una altra mentalitat. Però, clar, hi ha gent que els hi hem de fer cultura, els hi hem d'explicar perquè ells no saben. Ells queden amb la idea de que va néixer un home, doncs està mal del cap, o no sap, o es vesteix, no? Que ja saps que, per desgràcia, això és un tema que molta gent no relaciona amb això. Però no és això, és un sentiment profund que no és un joc. Per ells ho passa malament, no? I per elles. Llavors, bueno, intento ser més persona que enfadar-me, perquè sí que és veritat que a vegades m'han fet comentaris que m'he quedat una mica, però és que estàs parlant d'una persona que no sap res d'aquesta persona. Llavors, amb el temps, veig que explicant, canvien, però uh-huh. encara s'hi costa, vull dir, és...
0: Manca parlen... visibilització.
1: Sí, positiva, sobretot. Uh-huh. Sobretot informació i parlar amb respecte per no fer el que fan ells, òbviament, si no seria pitjor que ells, perquè si ja tinc, doncs, com dir-te, doncs un passat que m'ha arribat a fer com sóc, no anar enrere i no enfadar-me, perquè al final són persones que no els hi ha explicat ningú, els hi hem d'explicar uh-huh. a nosaltres. Mm-hmm. Vull dir que ho faig d'acord perquè penso que aquesta persona necessita que jo li expliqui, pobra, no ha tingut vivències com mm-hmm. jo.
0: I suposo que valoreu el fet també de les ganes d'aprendre que tingui la persona, encara sí, que clar. Pugui parlar i noteu que està fotent la pota,
1: sí. mm-hmm.
0: si noteu, dic jo, que fot la pota de manera involuntària, sí. és el que dèiem abans de s'ha fet trans, no? Sí. És un argot que s'utilitza molt sovint.
1: Sí, sí.
0: Però són persones que potser no són conscients o diuen, però si és tal, què era antes? O sigui, que són argots que són
2: sí, bueno, maneres... Tu ja saps que hem parlat moltes vegades de que a mi m'agrada fer molta pedagogia positiva respecte al fet trans. A més, ara tenim una doble feina, perquè no només és l'explicació del que és ser trans, sinó, a més, del que és una parella amb la seva orientació, uh-huh. diguéssim, lèsbica, i que pot ser amb una persona trans o no trans, i que això no canvia res. O sigui, la identitat que puguem tenir no canvia el fet de que la nostra relació és una relació lèsbica, i ara fem visibilitat d'això, que també és bo que se faci. Es diguéssim, quan jo ja podia haver retirar-me de la lluita una mica perquè ja el meu passing, diguéssim, que era suficient com per no tenir-ho que explicar, doncs entrem en el fet de que ara tenim que explicar el tema de la relació. I quan parles de la relació i saben, perquè clar, jo estic en xarxes i tal, que jo sóc una persona trans, llavors la gent una miqueta li peta el cap pel fet aquest, no?, de falta d'informació, i és quan t'ho demanen. O sigui, a ella també li passa, i a mi també, de que ens pregunten, no?, de
0: dir, bueno, pregunten?
2: i això, però i us heu conegut quan tu encara eres un noi, o com ha anat això? O sigui, la gent està curiosa pel tema, per saber com ha anat, no?, això. En realitat ens vam conèixer, que jo ja havia començat el meu trànsit de gènere, o sigui, ens vam conèixer tot justet que jo m'operava de la vaginoplàstia, amb la qual la coseta íntimament ja ens vam conèixer com a dones. Però això tampoc és important. O sigui, no. Bàsicament, la
0: això
2: teva
0: és una
2: orientació...
0: altra cosa que jo suposo que també
2: clar,
0: us ho preguntaran.
2: Molt.
0: Temes sexuals,
2: clar.
0: No? I tampoc vas preguntar,
1: sí,
0: no pregunta també què faig jo
1: correcte.
0: Al llit.
2: Clar,
0: no
2: clar,
0: sé si m'entens, no?
2: No, però és que és bastant típic. Bueno, les dones trans ja estem acostumades a que ens preguntin coses íntimes a la primera. I dius, a veure, jo t'estic preguntant segons què, sense conèixer-te, pues lo primer que ens pregunten, ja t'has operat i tal. Però és... una intenció de poder-te valorar, no? De, uh-huh. de poder valorar fins a quin punt ets trans, no? Uh-huh. I amb això de la relació passa el mateix, no? Fins a quin punt aquesta relació és lèsbica o no arriba a ser-ho perquè jo encara sóc un tio, saps allò? Te fan aquest interrogatori per intentar discernir en el seu cap això, però és perquè realment estan fets un lío. O sigui, normalment no és mala intenció, simplement és ganes de conèixer. Llavors és una bona oportunitat per ensenyar.
0: Heu notat algun tipus de LGTB-fòbia, inclús dintre del propi col·lectiu?
1: Bueno, jo volia afegir una cosa i contestar-te això. Sí que he notat una cosa que una vegada em va fer una mica no entendre, és que com que me van etiquetar com que ara m'agraden les persones trans, i jo penso, aviam, he estat tota la meva vida amb dones, és una mica absurd, no? Perquè al final també puc dir-te que psicològicament potser no em defineixo, no? No m'etiqueto, però clar, que ho digui això una persona del col·lectiu que també és trans, és com no és així, és no sé, com doy por hecho, potser no sé si això que dius, no, però potser una mica de ganes de tenir una relació siguent una dona trans amb una altra dona cis, suposo que per normalitzar que també tenen una part molt lesbiana, no? Això sí que potser moltes dones ho han tingut també, com dir-te, com d'exemple, que l'amor pot ser encara que no sigui, com dir-te, pues, lo típic, no? Que te coneixes i ja està. Vull dir, ella també tenia això de l'operació, uh-huh. jo també sortia d'una relació, vull dir, que a nivell de dona amb dona està molt bé, però vull dir, la situació tampoc era, saps, de somni, que va ser també complicat, perquè veníem de dos mons totalment diferents. Vull dir que al final, quan t'enamores, com diu la Sílvia a vegades, no? Quan passes penes... realment és allà si aconsegueixes
0: superar-ho, no?
1: Superar-ho.
0: I establir sí. la relació, no?
1: Tal qual.
0: Enfortir la relació.
1: Sí, quan hi ha problemes i uh-huh. És una frase que m'agrada molt d'ella i crec que té tota la raó del món.
2: Però aquesta cosa que ha apuntat ara la Mar també és molt important, el pensar que el fet de que surtis amb una persona trans no vol dir que a tu t'agradin les persones trans, t'agrada aquella persona, sigui trans o no, t'agrada aquella.
0: La Mar m'ho va dir quan vaig parlar amb ella, dic, a veure, com et defineixes? Però t'ho preguntaré. D'orientació sexual em va dir que no et defineixes de cap manera, no, sinó que tu t'enamores d'una persona sense tenir en compte l'orientació, no, la identitat de gènere que tingui, no? Es podria dir pansexual?
1: Sí, perquè realment, clar, totes som tan diferents entre les dones que he estat que no sabria dir-te. Diferents de tot, de tot.
2: Jo sempre m'he definit com a sapiosexual.
0: I què significa això?
2: Que sapiosexual és una paraula molt complexa i molt xula, que ve de sapio, de saber. No? A mi m'agraden les persones intel·ligents. I m'hi fixo en el seu cervell, la seva forma de pensar, la seva forma de parlar, i sobretot dels seus coneixements. I si una cosa m'agrada de la Mar és que des d'un bon principi pots parlar de tot. I pots aprofundir fins al nivell que vulguis en tot. I això a mi és el que m'atrau d'una persona. I després, doncs, bueno, amb el que tinc entre les cames ja farem el que podrem. Jo sempre dic això.
0: Porteu un any de casades, hi ha uns quants anys de relació, 3 anys, si no m'equivoco, ho he dit abans. Com ha estat l'experiència? Com està sent l'experiència?
2: Difícil.
0: Però això com qualsevol
2: esperi,
0: no? Totes les relacions de les persones, hi ha algunes més fàcils, més difícils, però és el que diu ella, van apareixent obstacles. No,
2: molt natural i molt normal. Sí. Molt normal. O sigui, això és l'important. L'important és que no són persones especials. És dir, amb les persones trans passa això, no? Que tothom se pensa pues, que podem ser gent molt especial, que som vedets del paral·lel o que som persones dedicades a l'espectacle exclusivament, i no és així. De fet, vivim vides normals i corrents. Cada matí ens aixequem corrents per anar a treballar, vull dir, tenim el problema, fas la compra tu, la faig jo, ens organitzem. Home, tenir dues dones a casa sempre és... la casa funciona millor, descaradament.
0: Avui és vuitem, avui és el dia de la dona i ens queden poquets minuts per acabar el programa, però abans m'agradaria també parlar d'un tema que en molts vuitem han aparegut, i és com les dones trans commemoren aquesta data. Hi ha moltes dones feministes que han demanat, doncs, excloure les dones trans.
1: És veritat.
2: Llavors no són feministes.
0: Llavors, jo vull que vosaltres també doneu el vostre punt de vista en aquests 4 minuts, perquè nosaltres a Ràdio 4, al Plurals i Singulars, hem volgut, doncs, convidar a una, no només una dona trans, sinó una dona trans que s'ha casat amb una altra dona, que és molt, vamos, més feminista que això, que hi hagi, no?
2: Sí,
0: però no sé. Que em doneu també el vostre punt de vista.
1: Sí, jo em sap molt greu, em fa molta pena també veure com es deixen portar per casos que han sigut fraudes per fer violència, per apallissar dones amb les que han estat, i després, doncs, han dit que eren trans per treure les penes de condena o jugar amb equips, tot això. Tirant això al darrere, que són fraudes com pot ser algú que està a Feixenda, que també és un fraude, o algú que va a un supermercat i porta ple per robar, també és un fraude, i estan al carrer i ningú fa manifestacions per això.
0: Però aquell que porta un cartell de discapacitats al cotxe quan no és discapacitat, no, per això traurem els drets de les persones discapacitades.
1: Correcte.
0: No?
2: Mira, no? Ho has definit perfectament, Quim. O sigui, ja saps de què va el tema. Vull dir, està claríssim de que el problema és que s'està donant una imatge de lo que és una persona trans totalment tergiversada. Per què? Sí. Perquè interessa treure'ls del davant, diguéssim. Hi ha certs sectors del feminisme radical que els interessa no perdre aquells drets adquirits o aquella lluita que han fet durant tant de temps. Però si s'ho miren bé, i si et dones compte, si tu el que vols és abolir els gèneres, no hi ha res millor que les persones trans, que al fi i al cap, a través del no binarisme, etc., i els nous moviments trans que hi ha, estem aconseguint això, que finalment el gènere no tingui importància, i això és el que abolirà el gènere, en realitat. O sigui, en realitat se tiren pedres sobre la seva taulada, vull dir, necessiten els gèneres per poder tenir un enemic contra el que lluitar, i llavors això mateix fa que continuïn en guerra sempre. Són persones que realment no busquen un objectiu, busquen guanyar una guerra. I és diferent.
0: Us fa mal aquests...
2: Molt.
0: aquests discursos, aquestes idees?
2: Molt, molt, molt, perquè tenen molta veu, tenen molt alta veu i calen la població que no coneix persones trans. Per això hem de fer tanta visibilitat, sí, positiva, per donar a entendre que una persona trans no és diferent d'una altra i la nostra sola presència ja ho demostra, això, de que són persones normals i corrents. I això és el que hem d'anar a veure. No som homes que violen en els banys, no som persones que lluiten en els esports amb avantatges, ni res d'això. Una dona trans de debò és una persona que s'hormona, que té un rendiment molt baix en general físic, vull dir, acabem agotades per culpa del tema hormonal, vull dir, no som res del que s'està dient que som. Aquest és el tema.
0: A tu, mare, et fan mal aquests missatges, aquestes...
1: Sí, però és que inclús entre les mateixes dones hi ha competències, hi ha enveges, hi ha tonteries sempre. I llavors jo m'he trobat com a dona cis, també enveja, pues, la típica persona que si li queda bé algú, te queda molt malament, no t'ho posis. Llavors, el gran problema de les dones, jo crec que per fer més líderes i més, com dic jo, més jefes, que és el que realment fa falta, no? Més dones amb veu, és que entre elles no fan un equip. Hi ha sempre, pues, separacions, i una de les coses també podria ser això, no? A la identitat. Ho trobo molt absurd, jo, del meu punt de vista. Sempre ho he dit, sempre m'agrada més treballar amb homes, precisament perquè tenen menys històries d'aquestes. Si les dones siguessin més honestes i veiessin que necessitem entre totes, doncs, ser comuns, estaria molt millor al món.
0: Doncs ens acaba el temps. Sílvia Sicore, Mar Augusto, moltíssimes gràcies, a continuar sent felices.
2: Gràcies.
1: Gràcies, Quim.
0: I feliç també vuitema per vosaltres.
2: Gràcies per convidar-nos.
1: Per convidar-nos i per tot.
0: I a totes les oients de Ràdio 4 també moltíssimes felicitats. Avui hem estat amb Diego Franco Velasco, els controls tècnics, i qui us ha parlat, Quim Esteban. Tornem diumenge vinent a partir de les 9 del vespre, com sempre, aquí a Ràdio 4. Bona setmana.

0: Els imprescindibles de Ràdio 4.
1: Una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que

Hi ha estius que passen i estius que es viuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4, amb Joan Barutel.